0: amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves vides pròpies, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. El resultat són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions a Disney.
1: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat, aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i l'Espanyol, a la llista de selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marc Cucurella. A segona divisió, també dissabte a les 9, Cádiz-Girona. A la Lliga F, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés, i aquest dissabte a les 12, Badalona-Wiman, Real Societat, i a les 4, Espanyol-Madrid.
2: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació. Aquí hi trobareu més de 100.000 milions de persones de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta, la nostra preferida.
1: I a música després de la mort.
0: Us acompanyem Blai Mercè Porter, DJ i Casarver de l'altre barri, avui amb Nil Hernández, els Sons Celestials.
2: Llega la puerta del cielo, coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama, ding dong.
0: I avui qui truca és una eminència del periodisme musical d'aquest país, i a diferència de la majoria de periodistes musicals catalans i espanyols, ell mai farà veure que coneix un grup del qual no n'ha sentit mai a parlar. Ell va arribar al món el mateix dia que la ressenya d'aquesta cançó es publicava a la revista Rolling Stone. 23 de novembre del 1967, la nostra jukebox ens ho revela.
3: La jukebox.

0: I amb aquesta psicodèlia va arribar al món el Joan Saluna. Què tal, Joan? Com
1: Què
0: estàs?
1: Tal? Molt bé. Està molt bé començar així perquè demostra que, tot i que hagin passat molts anys, hi ha coses que encara estan vigents o que encara no sonen passades de moda, amb la qual cosa, mira, no em veig tan malament.
0: No, no, tu mai passaràs de moda, Joan. I la música del teu any, precisament...
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, tot i que no sóc molt de música de 60, és cert, eh? Ja en parlarem, però sí, sí, la música de 60 no és la que més m'ha influït al llarg de la meva vida.
0: Si hagués de triar una dècada, quina tries?
1: Possiblement finals dels 80 i principis dels 90. Mm-hmm. Segona meitat dels 80 i primera dels 90, va. I després, el moment actual, també... Cap problema, em sembla fantàstic, també.
0: Està molt bé. No faria falta cap excusa per convidar-te, però... En tenim dues de bones. La primera, que si no anem errats, 30 anys dirigint la Mondo Sonoro.
1: Sí, del 30, jo crec que més encara. Jo crec que portem 30. La revista porta ara, crec que 35, si no m'equivoco.
0: Però tu dirigint la revista...
1: Jo dos anys menys, doncs 32 anys o 30, sí, 30 una cosa
0: poc.
1: Així, moltíssim. Sembla increïble pensar que, quan vaig començar, que realment jo pensava que seria una feina molt temporal o que duraria en pocs anys, plantejar-me que després, tantes dècades després, encara seguim amb això.
0: Mm-hmm. I, de fet, si tirem més o menys aquestes tres dècades enrere, sí. És quan arribem als fets de Són quatre dies, sí. Aquesta novel·la gràfica que... de la qual tu fas el guió, uh-huh. I el Jordi Pastor fa aquestes il·lustracions precioses, i que també és el motiu pel qual t'he convidat.
1: Sí, sí, sí, acaba de sortir fa... El 27 d'agost va sortir, que és una data una mica estranya, però així ja quan comença el curs escolar, per dir-ho d'alguna manera, ja la gent ja el pot llegir.
0: Uh-huh. Editorial Estiberri. Anem-nos ambientant amb la música, perquè no, com no podia ser d'una altra manera, hi ha música.
1: Sí.
0: En aquesta millor novel·la...
1: Menys de la que m'agradaria, però sí que hi ha...
0: Ara ens ho explicaràs.
1: Sí que hi ha música, sí.
0: Per ser més exactes, que hem de parlar de novel·la gràfica o de còmic?
1: La veritat és que a mi, en tots dos termes, perdó, em sembla correcte. Jo crec que és una problemàtica d'aquestes una mica absurdes que bueno, no li trobo gaire sentit, la veritat. Mm. Jo crec que... Suposo que tenint en compte que és un tema una mica adult, d'alguna manera hauria de parlar de novel·la gràfica, però és que jo he crescut llegint còmics, amb la qual...
0: Doncs parlem de còmics. Una de les cançons que surt referenciada en aquest còmic és aquella que diu... Estava con Joan...

0: Un buen año de Calavento és una de les cançons que veus referenciada quan tu sí, comences a llegir el còmic.
1: A la segona pàgina ja apareix, pàgina, si no m'equivoco.
0: Sí, sí. Sí.
1: Per mi, un dels millors grups que tenim al país des de fa 10 anys i cada disc és millor que l'anterior. I hi havia una cosa molt important en el fet de que sortissin Calavento, que, tot i que m'avanço una mica parlant del còmic, però tot està fet una mica, parla molt de l'amistat, òbviament, d'altres coses que ja en parlarem, però hi ha molt aquest duet o aquesta dualitat de dues persones diferents. Calavento són dues persones, l'última de fila de qui parlarem després, fonamentalment són dues persones, el còmic l'hem fet entre el Jordi i jo, que som dues persones, és a dir, que era important que aparegués una cançó d'un duet, i en aquest cas d'un dels meus grups preferits, vamos.
0: Mm-hmm. Tu creus que li haguessin agradat Calavento a l'Ismael?
1: Doncs no sé dir-te, era molt, molt clàssicote, la veritat. Però segur que hagués contagiat jo de la meva exaltació pel grup, segurament.
0: Mm-hmm. Per qui no sàpiga encara de què va aquest còmic, són 4 dies...
1: Sí, no em pega molt, tenint en compte que habitualment la gent em coneix per escriure de música. Sempre he tingut clar que el que vull escriure fora de Mondo Sonoro, dels mitjans on col·laboro, són coses que no tinguin que veure amb música. El primer que vaig fer va ser Los colores de Underground, que era un llibre sobre pintors de surrealisme pop. Després, la primera ficció que vaig escriure va ser un bolsilibro d'aquests western, com els que llegien els nostres avis o besavis, fins i tot. I clar, ara volia fer una cosa que tingués que veure una mica més amb la meva vida, una mica més autobiogràfica, d'alguna manera.
0: És total, és una autobiografia que de la teva època universitària, sí, i de la teva relació amb l'Ismael, sí, amb un amic de la universitat, que es va suïcidar.
1: Sí, efectivament. I el primer dels amics que al llarg de la vida s'han suïcidat. El que passa és que jo crec que li passa pràcticament a tothom que té algú proper que s'acaba suïcidant. Però si per mi és tan important aquella etapa és perquè quan tens 20 i pocs anys... bueno, de fet, vaig començar la universitat amb 18, sí, l'època universitària. Jo crec que no t'entra al cap que algú pugui prendre una decisió d'aquesta importància. Clar, llavors no saps del tot com enfrontar-te. Jo crec que amb el pas dels anys doncs vas veient com la gent reacciona als seus problemes, com els encaixa, com no els encaixa, però clar, en aquell moment estàs vivint amb una mica, com es deia abans, lo de los mundos de Yupi, estàs vivint amb una mica una fantasia i obrint-te al món, i que algú tri com a sortida vital aquesta, doncs sorprèn moltíssim, la veritat, i et deixa totalment descol·locat.
0: I tu has carregat una culpa,
1: sí,
0: durant tota la teva vida, sí, de no haver estat allà, de no haver pogut fer alguna cosa per evitar-ho, no?
1: I jo crec que això, en certa manera, si parles amb qualsevol persona que hagi tingut alguna situació semblant propera, jo crec que et dirà pràcticament el mateix. Tothom acaba trobant la seva part de culpa amb el que va passar. Siguin familiars, siguin amics, tothom sempre quan ja ha passat el més terrible, diguem-ne, tothom pensa que podia haver fet més. Però jo en aquest cas em sento especialment culpable perquè no vaig contestar en un moment a unes trucades que hauria d'haver contestat.

0: Mis amigos suman más que mis demonios.
1: Sí, la frase amb que, la que s'obre una mica el volum, i jo crec que és una frase que diu molt. De fet, tota aquesta lletra, tot i que no apareix referenciada posteriorment a les pàgines del còmic, crec que és una lletra que diu molt, i que qualsevol que hagi passat per una situació semblant, com he dit abans, jo crec que relacionada perfectament amb certs moments. Sí,
0: sí, totalment, és una depressió.
1: Sí, sí, sí.
0: I al final penses aquests petits detalls que t'aferren a la vida, no?
1: Sí, de fet, mira, fa molt poc algú em parlava, em preguntava sobre el còmic, i jo vaig dir que... I em deien, en certa manera, que era un còmic que estava molt bé de cara a que la gent que es plantegés la possibilitat de suïcidar-se, doncs, es tirés enrere. I jo directament el que vaig dir és que no és un còmic que estigui escrit per la gent que està pensat amb el suïcidi, sinó que està escrit per la gent que es queda. Hi ha una referència a Leftovers en un moment del còmic molt, molt minsa, però que jo crec que explica força que és això, el que en el fons el problema l'acabem tenint i carregant la gent que es queda, la gent que s'ha anat, doncs, òbviament els tenim a la memòria constantment, han pres aquesta solució, però jo crec que el difícil és després encarar què vas fer o no vas fer davant aquella situació.
0: Una altra referència musical del llibre.

0: On et porta aquesta cançó?
1: Em porta a una part important que apareix al còmic. He de dir que al llarg de les 144 pàgines hi han coses que són 100% reals, hi han coses que són reflex del que em queda a la memòria, que òbviament amb els pels dels anys canvia molt, hi ha algunes parts ficcionades, però tota la relació que tinc jo i que té l'Ismael amb Bruce Springsteen és exactament així, era exactament així, i jo en certa manera no vull dir que acabés far una mica de Springsteen per aquells anys, però sí que vaig acabar una mica saturat. Ara, sí. I ara, òbviament, el record és una de les dues persones. Després tinc un altre amic, el Jordi Meia, que periodista musical també, que és ultrafan de Rockzone, sí, ultrafan de Springsteen, i sempre quan se'n parla de Springsteen penso en dues persones, l'Ismael i el Jordi Meia.
0: I és veritat que no has anat mai a veure Bruce Springsteen?
1: Bueno, el vaig veure en el seu moment, amb l'Ismael, com es deia, el concert aquest amb l'Sting,
0: Amnistia Internacional,
1: això mateix, i llavors, des del moment que vaig dir, bueno, aniré amb tu al concert, i òbviament ja no aniré amb ell, i no l'he anat a veure mai més. I jo crec que ja aquestes alçades és una cosa que compliré al 100%.
0: Home, per un director d'una revista musical...
1: Sí, és força curiós.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. I el continuo escolto els discos nous quan apareixen, però una mica jo crec que és... No sé, jo crec que poques coses pots fer a la teva vida, mantenir com una mica els principis al llarg de tota la trajectòria. Això pot semblar una absurditat per molta gent, però mantenir una paraula amb algú que no està, jo crec que en certa manera és una cosa que em fa sentir, com diria, una mica millor persona, en certa manera.
0: Abans ho comentàvem fora de micros, però si jo ara faig un còmic i vull fer una referència a una cançó, com fas tu amb Bruce Springsteen, amb Calavento, amb Carolina Durante, s'ha de demanar permís, també.
1: Sí, és més complicat del que sembla. De fet, en el cas de Carolina Durante, cap problema, perquè és
0: una cita, no?
1: És una cita que apareix a l'Obrir-se, però, per exemple, tant amb el cas de Calavento com amb l'Último de la Fila, òbviament has de demanar drets, has de demanar permís als artistes, i, de fet, us donareu compte que al llarg de les pàgines es parla de cançons i d'artistes que la lletra no es reprodueix. Perquè si la lletra es reprodueix, home, pots fer-ho de manera molt anàrquica, posar les lletres directament, i si l'editorial discogràfica no s'entera, doncs, òbviament, no et reclamaran res. Però, si ho veuen, i més tenint en compte que Estiberri és una reputada, diguem-ne, editorial de còmics, llavors sí que et demanen pagar drets per totes les cançons. Llavors apareixen... Springsteen no apareix cap lletra, no. De fet, només es parla d'ell. The Cure, B-52, molts artistes així, i més que apareixien, i que això sí que ha hagut de desaparèixer.
0: Quins artistes s'han quedat fora?
1: Tots eren molt coneguts, eren del seu moment. Subjan Stevens era el més actual que hi havia.
0: Sí, i no ha pogut ser, eh?
1: Bueno, és que no vaig

0: Jo explicava per què per mi era molt important que apareguessin dues cançons. Apareixen Son Cuatro Días i apareixen Dulces Sueños, i els explicava per què era tan important, i els explicava, i els deia que ells, com a compositors de cançons, ho entendrien perfectament. I sí, sí, jo crec que els vaig enganxar, que estaven els dos junts, i el Gerardo Sanz, que és el mànager de Quimi Portet, em va escriure poc després dient: escolta, estaven junts, ho han llegit tot i han dit que endavant. Amb la qual estic supercontent, perquè òbviament el títol del còmic podia haver canviat, però la referència que hi ha dins a la cançó és impossible, no tindria sentit.
1: Son Cuatro Días, el último de la fila.

0: Són quatre dies, l'último de la fila, des d'aquí a l'altre barri, amb el Joan Saluna, amb motiu d'aquest còmic, que també es titula Són quatre dies. Té una curiositat, aquesta cançó,
1: no? Sí, té una curiositat, perquè si esteu llegint el còmic i no coneixeu la cançó i aneu a Spotify, YouTube, on sigui, a escoltar-la, moltíssima gent va acudeixer al Nuevas Mezclas, que és com l'actualització de moltes de les cançons dels inicis de l'último de fila. Llavors, la tornada que apareix al còmic no apareix en aquesta versió. Llavors, heu d'anar directament a Cuando la pobreza entra por la puerta, que és el primer disc de l'última de fila, i allà la cançó sí que té aquesta tornada que apareix al còmic. Una cosa força curiosa. De fet, és que la versió de Nuevas Mezclas és pràcticament la meitat. Té la meitat de durada que tenia la primera versió.
0: Déu-n'hi-do, és com un petit tresor, no?
1: Sí, una mica...
0: I que recuperes i li dones una nova vida
1: amb
0: aquest còmic. Ara deies que hi ha coses que són ficció, però la gran majoria són coses de veritat. És veritat que l'Ismael et trucava fent-se passar per Quimi Portet,
1: sí,
0: a l'agència de publicitat on treballaves?
1: Bueno, amb moltes conyes diferents, aquestes, sí. Sí. El que no és veritat és el company de la feina, perquè, de fet, el meu company de la feina no el tenia tan a prop. I després, què et puc dir? Hi ha converses que són molt reals. De fet, a la presentació de Barcelona va venir gent que realment apareix al còmic i saben que les converses que tinc amb ells al llarg del còmic són molt reals i que reprodueixen fins i tot parts quasi textuals. I després hi ha altres converses que he creat jo a partir de coses que m'ha explicat gent. Òbviament, hi ha alguna història que m'ha explicat. Jo em vaig passar un temps, no sé si en el seu moment t'ho vaig dir a tu, potser fins i tot t'ho vaig comentar a tu, que jo li preguntava a tothom si coneixia algú proper que s'hagués suïcidat. I llavors m'explicaven les seves històries. I jo, a partir de totes aquestes històries que m'anaven explicant, vaig fer una petita divisió entre tipus de casos una mica diferents. De fet, el darrer cas d'entrevista que tinc amb algú és una història que m'han explicat, i per mi és molt important que aparegui, perquè és una mica la porta a l'optimisme enfront a aquestes situacions.
0: La veritat que ha estat tot molt ben aconseguit. Entens per què hi ha cada part, no? cada flashback, cada entrevista teva, doncs, per entendre tot això, i la veritat que et felicito, Joan.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Perquè vaig acabar plorant.
1: Hosti, doncs
0: ja t'ho hauran dit, no?
1: Sí, m'ho han dit. No era la intenció, eh?
0: Hi ha una sensibilitat al darrere,
1: Bueno, jo crec
0: que forma part del teu ADN, també.
1: Sí,
0: no?
1: Suposo que una de les coses que m'han dit és que m'exposava molt. Per això, de fet, el Jordi Pastor, que és amb qui he tractat moltíssim, perquè òbviament és el dibuixant i ha portat molt també al còmic, per això em va posar a la primera imatge despullat, dutxant-me, perquè va dir, no, aquí et despullo

0: des de la primera vinyeta. I vaig dir, hosti, pues mira, tens raó. I la veritat és que jo crec que no hagués tingut gaire sentit fer una cosa així i no exposar-te. Si jo hagués amagat molts dels errors que he comès o la forma amb la que m'he comportat, doncs no li veuria jo una mica la gràcia. Un dels moments, al marge de lo de respondre no trucades, que això quan la gent el llegeixi ja tindrà la seva pròpia visió, per exemple, una cosa que m'ha comentat un parell de persones és quan quan hi ha l'enterrament...
1: Al
0: funeral... ens partim de riure. És que això va succeir, i això no em va succeir només en aquest cas, sinó que és bastant habitual quan estàs en moments d'aquests de molta tensió, que amb qualsevol xorrada acabes deixant sortir una mica tot el que tens a dins. I això també és real.
1: Has dit riure en un funeral, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta aquesta cançó.

0: És que va ser llegir aquestes vinyetes i pensar en aquesta cançó dels Hipnosi.
1: És que no es pot dir millor, o sigui, ho explica tot a la lletra, i és que jo crec que és una reacció molt humana i força més habitual del que pensem. Mm-hmm. No sé si t'haurà passat alguna vegada, però ja et dic jo que a mi m'ha succeït més d'una ocasió.
0: No m'ha passat, la veritat que no, però ho puc entendre, ho puc entendre. Sí. Ara farem un joc que fem sempre.
1: Vale.
0: Deies això d'exposar-te, doncs et farem que t'exposis una mica més, que es diu Espècies d'Espais. Aniran sonant cançons i jo diré llocs, i tu ens has de dir què et suggereix aquest lloc. Ens pots contestar amb una paraula, amb una frase,
1: vale,
0: amb una reflexió, amb el que tu,
1: vale,
0: amb el primer que et vingui al cap. Algunes cançons estan relacionades amb l'espai i d'altres me les he tret una mica de la patilla, però...
1: Amb l'espai geogràfic.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Espècies d'Espais.
2: Espècies d'Espais.
3: Per allà en la prehistòria vam tenir uns avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pintant retrats.
0: La primera seria l'univers.
1: Sí.
0: I jo et pregunto per l'univers i, de moment, posem aquesta cançó.

0: Shout to the Devil.
1: Comencem fort. De
0: Motley Crue.
1: Motley Crue.
0: Aquesta és important.
1: Ui, doncs et diria... a un lloc geogràfic.
0: Sí, aquesta, la veritat, que no té massa relació sí. amb l'univers, però...
1: Jo et diria Los Angeles, tot i que quan he estat de viatge a Los Angeles no era la mateixa etapa en la que escoltava Motley Crue. Estem parlant dels primers 80, que jo era, bueno, era un teenager, i és una cançó... Ara és, jo crec que és força curiós, perquè estem molt habituats que els crítics musicals, per exemple, quan miren enrere i comencen a parlar del seu background, tothom generalment parla de, jo què sé, o dels Beatles, o de Dylan, o de molts clàssics, i que va créixer escoltant clàssics. Mm-hmm. Clar, jo, la meva empanada de gèneres des que era petit és brutal, i a principis dels 80 barrejava els New Romantics amb els discos de música disco del meu pare, o amb això, amb el heavy metal, el sleazy i el hair metal, que vaig estar molt, molt ficat en aquells moments.
0: Uh-huh. Doncs d'aquest gran univers passem al món.

0: Fins ara era un escalfament, però ara ja sí que la cosa... Això és... T'he posat Red Hot Chili Peppers. Suposo que saps per què està relacionat amb,
1: el còmic? Suposo que és per quan aparec amb la samarreta.
0: Sí, sí, sí.
1: Hosti, pues, has filat molt, molt prim. Sí, de fet, jo crec que jo li vaig passar al Jordi un munt de samarretes, imatges de samarretes meves de durant molts anys. No que les tingués, sinó que moltes les buscar a Google i li deia. I crec que apareix una Red Hot Chili Peppers perquè en aquell moment jo era molt fan. Recordo que un company meu de classe, que era l'Antonio Baños, que
0: sí,
1: molt conegut, òbviament, per diferents motius, em feia molta conya perquè vaig tenir una època que anava escoltant tot el dia Red Hot Chili Peppers amb el Blood Sugar Sex Magik, amb el Mother's Milk, i estava com molt obsessionat.
0: Uh-huh.
1: I hi havia molta conya, i llavors portava samarretes de Red Hot Chili Peppers, i crec que l'altra samarreta que apareix és The Mission, que també és un grup que no m'agradava molt des de petit, però crec que possiblement cap més.
0: Uh-huh. Doncs del món passem a Europa, més concretament a Islàndia.

0: Sigur Rós.
1: Glòssoli de Sigur Rós. A veure, aquesta cançó... Així com tu deies que havies plorat en algun moment del còmic, jo amb aquesta cançó he plorat moltíssimes vegades. És el més proper que puc tenir al cap de com sonaria el cel. Mm-hmm. I si no apareixen Sigur Rós al còmic, és primer perquè l'espai temporal no encaixa del tot, mm-hmm. i sobretot perquè si hagués intentat reproduir una lletra, en molts casos, o és islandès o és coplàndic, i no hagués tingut molt sentit. És una cançó que m'inspira moltíssim. I a més, Islàndia és molt curiós perquè jo crec que és una mena de paradís a la Terra on m'agradaria en certa manera viure, tot i que després penso amb el clima que tenen la major part de l'any i se m'oblida ràpidament.
2: No sé què dir-te, veient aquestes onades de calor i tot plegat.
1: És veritat, això. I després també una altra cosa que m'agrada molt d'Islàndia és que ha aparegut en diferents etapes de la meva vida. O sigui, jo, per exemple, als 90, quan em vaig fer superfan de Björk, per mi volia dir tot el contrari del que és Sigur Rós. Era molt més festa, ballar, el moment, amb el debut, per exemple.
2: Has dit Björk?
1: Sí, Björk.
2: Sí que és diferent, eh?
1: Molt, molt diferent, bueno, quan arrenca.
2: Sí, sí.
1: Doncs això, era un moment en el que no estaves molt habituat a escoltar coses d'Islàndia. Jo els Sugar Cubes, no, la veritat és que és un grup que havia vist els videoclips i tal, però no els havia seguit realment, i va ser amb el primer disc de Björk, que em vaig fer molt fan, i clar, era aquesta barreja de pop electrònica, un moment molt d'excitació total, de ballaruca, diem-ne, i em va marcar molt. Després hi ha el següent moment, que és quan apareixen Mum, quan apareixen Sigur Rós, que és una mica tot el contrari, calma total, relax total, també em va enganxar totalment. Suposo que són etapes diferents de la vida, i per mi aquests dos vèrtexs que tenen que veure amb Islàndia han sigut molt, molt importants.
2: El seny i la rauxa.
1: Sí, efectivament.

Som a l'altre barri amb el Joan S. Luna, ara mateix fent un viatge musical per diversos llocs. Sembla que hem obert un atlas i passem d'Islàndia a Egipte.

0: Diem Egipte, però en realitat podríem dir Amèrica, també.
1: Efectivament.
0: Perquè són els Modern Lovers, amb
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: Aquesta, Egyptian Reggae.
1: Aquesta cançó, jo crec que és força curiosa, la meva relació amb la cançó, i és que, com deia abans, a casa meva la barreja d'estils musicals era molt força sorprenent. Mm-hmm. Jo crec que el meu pare era una persona que comprava molts discos directament per la portada i no tenia gaire criteri en el sentit d'aquests prejudicis que parlàvem. És a dir, que igual un dia apareixia amb un disc de la Trinca, un altre amb un de tangos, un altre dia amb un de música disco, i tenia un disc que, de fet, el meu germà encara el conserva en format físic, que era el típic recopilatori que es feia a l'època on sortien cançons de coses totalment diferents. I llavors hi havia una cançó en concret, que era aquest Egyptian Reggae, que jo i el meu germà, quan érem petits, fins i tot, tot i que és un tema instrumental, la cantàvem en el sentit d'anar repetint-la. Això mateix, a lo Cafre, diem-ne. Però, clar, jo no tenia ni idea de qui era aquesta cançó. La vaig oblidar perquè vaig passar per altres etapes musicals, i llavors arriba un moment sempre en el que dius, m'he de comprar el Jonathan Richman i els Modern Lovers, perquè és un clàssic. I llavors, quan vaig comprar-me el disc on apareixia la cançó, em vaig quedar flipat totalment, com dient, com era això? Hosti, que fort. I des de llavors és una cançó que recupero de vegades en quan, sí.
0: I una cançó que ha fet molts viatges. Recordo no fa gaire la PJ Harvey, crec
1: sí?
0: que no sé quina, no me recordo quina cançó era, que ho sampleja o que ho homenatja, no?, d'aquesta cançó.
1: Que és... I és una llàstima que el Jonathan Richman, perquè quan va haver una època que venia molt aquí, que parlava molt en castellà, cantava en castellà, era realment molt entranyable i els concerts van estar superbé, però òbviament ja és molt gran i ja no està girant com abans.
0: Sí, sí, i jo els hi poso els meus fills. Crec que és... Jonathan Richman és una música que connecta molt amb
1: sí,
0: els nens,
1: totalment.
0: Sempre, no? Perquè ell també era com un nen. És, vaja, en cos d'adult. Però em sap greu, perquè crec que és un personatge molt infravalorat.
1: Sí, estem d'acord,
0: I arribarà un dia que morirà i... En el meu cas m'hauré de fer uns farts d'explicar qui era, no?
1: Sí.
0: I dient, no, Jonathan Richman, i acabarem reduint-ho al sí que sortia algo passa com Mary, no?
1: Sí, és cert, és veritat, ara no ho recordava.
0: I
1: sí.
0: És molt més que això, però vaja. Passem a Espanya, a Madrid. Yo no quiero hacer lo correcto.

0: El 100% por cierto. Antes de que muera yo.
1: Déu-n'hi-do, 10 anys d'això, 10 anys de... antes de morir-me.
2: 10 anys, sí, déu-n'hi-do, eh?
1: 10 anys que va canviar tot, una
2: sí,
1: mica, no?
2: Sí, sí, sí, doncs, bueno, antes de morir-me em sembla una cançó preciosa. Els tres involucrats, Alice, Rosalía i C. Tangana, la veritat és que la van clavar. I C. Tangana a mi ja una mica abans amb el Loves i em va semblar un canvi en el so del hip-hop que es feia aquest país molt important i per això em sembla un disc també de referència. I moltes vegades m'agrada explicar l'anècdota també, tot i que ell és tan de Madrid, jo després de parlar i de veure la Magorazain en directe i tal, la vegada que el vaig conèixer en persona, el vaig conèixer precisament al barri de Gràcia, a la botiga Becore.
1: Ah, sí,
2: i ell
1: sí.
2: Estava com a públic d'un concert de l'Anna Andreu, o millor dit, no era encara l'Anna Andreu, que era Cálido Home en aquell moment, era el duet on estava l'Anna Andreu i ell estava com de públic i llavors vam començar a xerrar i em va semblar molt sorprenent trobar-nos en una situació així.
1: De fet, això ho expliques al
2: sí,
1: llibre,
2: ho explico al llibre.
1: Que també parlem-ne d'aquest sí, sí. Llibre del rap crudo a l'Alfombra Roja
2: que va sortir fa un any
1: sí. Déu-n'hi-do, editat... Joan.
2: Sí, Déu-n'hi-do, al final i no volia escriure sí, sí. La música, però bueno, al final em va liar el José de Montfort, que és la persona amb el que el vaig coordinar i el vaig fer. I també apareixen altres col·laboradors que van escriure diferents articles i tal. I per què el vam fer? Jo sempre dic que precisament per això que diem, que ja fa 10 anys d'antes de morir-me, però fa 20 anys des que va començar la seva trajectòria C. Tangana. I estava molt bé que molta gent que pràcticament el va conèixer o des d'Ídolo, o molta gent des del Madrileño, és a dir, encara més tard, descobrís una mica que hi havia un passat i que si havia arribat on estava C. Tangana era per algú.
1: Canviem radicalment de Madrid a Catalunya. Provem d'encaixar.

ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables i a vegades ens en sortim.

0: sortim.
1: A vegades ens en sortim.
2: Els Manel, jo crec que va ser també una... Quan va aparèixer els millors professors europeus, estem parlant
1: 2008.
2: Del 2008, per mi va ser una sorpresa increïble. Per què ho va ser? Doncs perquè jo estava acostumat a escoltar altres tipus de formacions catalanes, o la majoria en castellà, o fins i tot en anglès, i tenia aquesta imatge de que no hi haurien coses en català que realment m'arriessin molt, saps? Era com una assignatura pendent, d'alguna manera, com dient, hosti, no hi ha cap grup català que m'arribi tant. I quan va aparèixer el primer disc de Manel, vamos, no és que em caigués, és que em vaig convertir en un dels més fans durant molt de temps i intentava menjar-li l'olla a tothom amb lo molt que molava, però bueno, no va fer falta que fes molt esforç, perquè és un disc ja que tothom va abraçar amb moltes ganes i que va arribar molta gent i que va tenir molt èxit. Per mi continuen sent un dels grups referents del pop que s'ha fet en català i formen part, òbviament, sí, de la meva trajectòria vital.

0: Ara et farem, jo crec que 3 o 4 preguntes i després sortirem de festa amb morts.
1: On voudrait vivre.
2: Preguntes metafísiques.
0: Les dues són preguntes que sempre fem. La primera és, si ara tornessis des d'aquí a l'altre barri, tinguessis l'oportunitat de tornar a començar, o haguessis de tornar a començar,
3: sí,
0: voldries tornar a ser el Joan S. Luna, fer-ho tot igual, exactament igual, o provar sort amb una cosa totalment diferent? Doncs m'agradaria ser un nen que neix a Islàndia i que...
3: Hosti, no sé què dir-te, eh? Complicat. Jo crec que m'agradaria ser la mateixa persona, i no et diré, canviar situacions com, per exemple, el Són 4 dies, que podia haver actuat d'una altra manera, sinó deixar-me sorprendre per la vida com em vaig deixar sorprendre en el seu moment. Jo crec que he sigut una persona que no ha tingut traumes com molt, molt greus més enllà d'un parell de coses, que jo crec que tothom té d'una manera o l'altra, amb la qual cosa estic força content de la vida que he tingut, i de tot el que ha passat, tant lo bo com lo dolent.
0: Si t'haguessis de reencarnar en un animal, quin animal voldria ser?
3: Això en un mico. Això sempre he fet conya i ho tinc molt, molt clar, amb un mico, que en el fons seria més o menys el mateix d'intel·ligent que sóc a dia d'avui, amb la qual... Però sí, jo crec que tenen una vida com molt, molt lliure i a sobre... tenen bona relació familiar, tenen un entorn amb el que es porta molt bé, i jo crec que això m'agrada molt.
0: Un monkey man?
3: Sí, com per aquest exemple.

0: Human, cantat per Amy Winehouse. Sí. Una de les cantants que més ens demanen veure aquí a l'altre barri quan fem aquestes festes amb morts. Abans, però, una pregunta que no et faig jo.
1: Què és el més important que has aconseguit?
2: Hosti, aquesta pregunta és la més complicada de tot. Per això no t'atreveixes a fer-la, eh? Per això no t'atreveixes.
0: Sí, sí.
2: Mira, jo crec que del que estic més orgullós és de no considerar-me un brètol, saber que hi ha molta gent molt millor que jo, i després de tenir amics que conservo des de pràcticament des de que era un criu. I això crec que és molt important, perquè si arribes a algun lloc és per la gent que tens al voltant i no només per lo llest i lo guai que siguis tu.
0: Molt bona resposta, Joan. Vinga, sortim de festa.
1: La festa amb morts.
0: T'has tingut mai una banda, Joan?
2: Jo, quan tenia uns 14 anys, tocava el baix, estava aprenent a tocar el baix, i era un grup de poble. Estàvem a Cubelles Cunit, i ens vam dir Cadaz per un relat de H.P. Lovecraft, i era horrorós el grup. Després sí que vaig estar molt de temps, primer amb el Roger Gascón i després en solitari fent música electrònica, vaig treure alguns singles, vam fer remixos de molta gent, en plan de Love of Lesbian, de La Vinquerida, de Lori Meyers, però òbviament no és com fer música. Jo, davant d'un programa, puc fer moltes coses, però tocar realment no és el meu fort. Sóc un cantant frustrat, això sí que sempre ho he dit, eh?
0: I aquí a l'altre barri, a qui aniries a buscar, si volguessis
2: per
0: fer un grup?
2: Tocar amb
0: sí,
2: una
0: per
2: banda?
0: Un sí, sí, sí.
2: Doncs mira, el Kurt Cobain ho tinc clar, m'agradaria a la guitarra. I després, la Amy Winehouse no te la diré, però sí que et diré dos veus de soul amb molta personalitat, que eren la Billie Holiday i la Nina Simone. Jo no sé la barreja com podria sortir, però m'agradaria moltíssim. Per què? Perquè dos persones molt carismàtiques, una, per exemple, el Strange Fruit de Billie Holiday és un dels temes més emos que pots escoltar a la teva vida, i després la Nina Simone, que era un pura essència de la música, i Kurt Cobain, per mi, perquè representa... Podia haver agafat altres músics, però Kurt Cobain, per mi, representa una mica... trencar coses, saps? Trencar una mica motllos, i el mateix apareixia vestit de noia, que feia uns discursos molt, molt importants en aquell moment, amb uns 90 que eren molt machotes, diem-ne, amb els anys del grunge, i jo crec que va ser fonamental. I després la manera que tenia de cantar i ser tan visceral que en certa manera crec que és molt diferent, però a vegades està molt proper al que dic, per exemple, a Billie Holiday.
0: I una sobretaula d'aquelles que s'allarguen, a qui aniries a buscar?
2: Una sobretaula...
0: Algun escriptor, potser, no?
2: Sí, mira, pues una sobretaula, et diré, fins a tres persones, per passar-m'ho bé, sens dubte. M'ho passaria superbé amb Kurt Vonnegut. Òbviament, he vist 10.000 entrevistes, he llegit alguns dels seus llibres. Matadero 5, per mi, és un dels millors llibres que he llegit a la meva vida. Després m'agradaria, com ha de ser gent que està morta, doncs et diria Will Eisner, per la part de còmic, que també m'agradaria molt. I després, realment, per continuar amb la conya, ja que tenim a Kurt Vonnegut, m'agradaria que estigués, per exemple, el Tony Wilson, la persona al darrere de Factory Records, la gent que va estar al darrere dels inicis de Joy Division, de New Order, i que si heu vist, per exemple, 24 Hours Party People,
0: sí, sí.
2: Entendreu perfectament que la vida es pot gaudir moltíssim.
0: Sí, sí, sí, sí. Sentim unes campanes, això vol dir que hem arribat al final, Joan.
2: Molt bé.
0: Ha passat molt ràpid.
2: Ha estat superbé, això, la veritat. Sí.
0: I això vol dir que hauràs de prendre una decisió,
2: sí,
0: que és quedar-te aquí a l'altre barri un temps més, indeterminat.
2: Sí.
0: L'altra opció sempre és normalment reencarnar-te en un animal, o l'opció C és tornar al món dels vius. Opció A seria... Podries sortir de festa per aquí, no sé si podries anar a buscar l'Ismael, i també hauries de sortir de festa amb aquest senyor. Ja saps qui és, no?
2: Sí, l'Emi Kilmister, òbviament de la part més hard rockera o més metalera meva, Jo crec que m'agradaria molt conèixer-lo.
0: Digues.
2: Que no l'he conegut. De fet, jo diria que l'Emi no l'he entrevistat mai. No el vaig entrevistar mai. Tot i que jo crec que em tornaré al món dels vius, perquè tot i que penso que seria un molt bon company de gresca i de festa, jo no crec que estigui al nivell. Jo sóc una persona força tranquil·leta i que així fins al rematat t'arribo, però després... O l'Apolo, però després ja cap a casa.
0: Reencarnació en un mico i, a canvi d'aquest sacrifici que fas tu per la humanitat, doncs podràs fer realitat un desig col·lectiu.
3: Jo vull conquerir, vull ser bar. Vull que em donis les calcetes d'una noia.
0: Que no pot ser aquest desig, eh? Ha de ser un altre desig. I opció C seria...
2: Això és Dragon Ball, no?
0: Sí.
2: Hosti, i tant, i tant.
0: I opció C seria tornar al món dels vius, però cada mes, en lloc de fer una revista, has de fer un vestit, com el teu pare.
2: Hosti, bueno...
0: Has de canviar de feina i ser sastre com era el teu pare.
2: No seria problema, eh? Ho vaig viure molt des de petit a casa. Hosti, jo quasi que el que voldria és tornar al món dels vius i puc demanar un desig o no? O el món dels vius
0: si
2: era que no?
0: No, si tornes al món dels vius, tornes al món dels vius i ja està. Ah. Bueno, sí que pots demanar un desig, que és triar l'última cançó de amb què acabem, que seria la cançó per acabar ja el programa.
2: Vale, doncs mira, el meu desig... Triaré una cançó, que és la cançó que, per exemple, espero viure uns quants anys més.
0: Home,
2: però si no, és la cançó que m'agradaria al funeral que sonés.
0: No és la d'Hipnosi, eh?
2: No és la d'Hipnosi.
0: Em sap greu riure al funeral.
2: Tot i que estaria bé, perquè demostraria que...
0: El teu sentit de l'humor.
2: Sí, això mateix. Però seria, jo crec que l'Adelante Bonaparte de Stan Steele, un altre grup que per mi ha estat fonamental al llarg de molts anys i que tenen un disc per dintre de molt poc. I l'Enric Montefusco també ha tret una novel·la gràfica
0: doncs
2: relacionada...
0: Doncs el convidarem.
2: Sí.
0: Mira, el convidarem a l'altre barri.
2: Molt bé, estarà bé.
0: Gràcies per la idea, perquè no hi havia caigut, i jo també l'admiro molt de fa molts anys, l'Enric Montefusco, i serà un plaer parlar-hi. Moltes gràcies al Nil Vi a la producció i a l'altre Nil, el Nil Hernández als controls celestials, i sobretot a tu, Joan, ha estat un plaer.
2: Moltes gràcies. Plai, ha estat superbé, i moltes gràcies per atendre'm aquí i escoltar els meus rotllos.
0: Sempre és un plaer. Us deixem amb Stan Steele, que vagi bé. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Donald Trump endureix les sancions contra Rússia amb una nova llei que permet castigar els principals compradors del petroli i el gas russos. La norma autoritza la imposició d'aranzels de fins al 100% a països com la Xina i l'Índia, dos dels principals clients energètics de Moscou. L'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic estudia llançar un nou model per plantar cara a l'avantatge que ha guanyat OpenAI amb el seu GPT-6 Astra, segons diverses fonts. La possible estrena arribaria poc després que el conseller delegat d'Anthropic, Dario Amodei, demanés al sector que reduís el ritme de desenvolupament de noves eines d'intel·ligència artificial per motius de seguretat. La companyia també prepara la seva sortida a borsa. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels de Mava Duixa i Lia Kali. El canvi climàtic podria fer caure fins un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant aquesta temporada. La falta de pluja i la calor faran que hi hagi molt pocs bolets. Solsona, Joaquim Albalate.
3: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
4: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
3: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
1: Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A segona divisió, també dissabte a les 9, Cádiz-Girona. I a la Lliga F, el Barça golejat 0-6 a l'Alavés. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte es juguen les semifinals Penya-Bascònia i Barça-València. En MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del GP d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Molt bé. És divendres, avui.
1: Escolta, ahir la tarda vaig estar parlant amb un oient de la solució.
0: Ai.
1: Però no via WhatsApp, sinó al carrer. Vaig estar parlant amb la Irene i, com que ahir vam estar parlant d'oients nous, oients veterans, hi ha gent que reivindicava, jo segueixo des del primer dia, i vam enviar una salutació als nous, doncs la Irene em va aturar pel carrer i va dir, jo soc també de les veteranes, ara no us puc seguir en directe.
2: Com?
1: Ara no us puc seguir.
0: Calla, Malcolm, que encara no s'has presentat, home.
1: Un moment, Malcolm Otero, de la classe de les cordes vocals. No us puc seguir en directe per un canvi laboral, sí, però us segueixo a la carta.
0: Igualment. Així m'agrada, com la Marta Bosch, companya periodista de TV3, que em recupera cada dia la carta.
1: Ai, la Marta Bosch.
0: Una salutació. Ara, sí, quan sí, se senti en el futur, dirà una altra vegada, em saluden.
1: Que ara ens està seguint la Marta. Sí, sí, ara ens està seguint.
3: Hola, Marta. Hola.
0: Senyor Fran Domènech, que presentat. Gràcies. Queda. Malcolm Otero, bon dia.
3: Molt bon dia. Fent un cafetó, aquí estic.
0: Fent un cafetó. No facis espòiler.
1: De veritat, com la Brigitta, tu.
0: I la que es porta bé de la classe, Marta Bonnou, bon dia.
4: Mira, avui no estic...
0: Per què no estàs bé? Hosti.
4: Vinc fluixa.
1: Déu meu,
0: no? Ara em demanarà unes pastetes.
4: Pues sí, veus? Perquè vinc fluixa, perquè jo aquesta hora tinc molta gana. I llavors, o fem el programa una mica més tard, que a mi em doni temps, sí, per dinar, o bé algun, que tinguem algun patrocinador que ens porti 4 olives, 4 anxovetes de l'escala, una miqueta de vermutet...
0: Avui passes per la botiga i ho portes tu, no?
4: No.
3: Patrocinador, em sembla molt millor, eh?
4: Ho faig sempre, que passa que no he tingut temps avui.
0: Moment. És veritat, ho fa sempre. Sempre porta coses de menjar, per tant, injusta la meva crítica. Sempre porta coses de menjar la Marta.
4: Llavors, a veure si remuntem una miqueta i hi ha algú que ens ve a portar 4 coses.
0: Va, ens ho repartim, si no, la setmana que ve m'hi poso jo, va. Avui és divendres, ja els heu sentit, amb Malcolm Otero, la Marta Pontnou, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: El Malcolm ha fet spoiler, però avui us portem una solució dolça i amarga a la vegada. Avui volem saber com carai hem de preparar un bon cafè a casa. Cafè, plaer o necessitat en el vostre cas?
1: Jo necessitat.
2: Jo més sabia el plaer. Ho necessito també per aixecar-me pels matins, això forma part de la meva...
0: Pot ser les dues,
2: Les dues, però per mi és més aviat plaer.
0: Per tu plaer, per tu necessitat...
1: O sigui, començo amb necessitat al matí i després ja és el plaer, és aquell gust...
0: Tu ets molt cafetera,
1: Molt.
0: Mínim 3 al dia?
1: Sí. Després de cada àpat, m'agrada acabar-lo sempre amb un cafè.
0: Per tocar les maraques, depèn de com,
1: no? Ja ho saps amb què ho barrejo, a més, amb...
0: Coca-Cola.
1: I vaig... Home, jo a les 9 de la nit podria volar. Podria aixecar el vol allà...
2: Però és que tu ets de tardes.
1: Són de tardes.
0: I tu, Malcolm, un al matí ja està?
2: No, jo faig 2 o 3 al dia també.
0: Tu també, Ara esteu les mateixes. Avui volem saber si és plaer o és necessitat. Com ha aconseguit el cafè convertir-se en una de les begudes més consumides del món? Quants tipus de cafè existeixen? Què és el famós cafè d'especialitat? I la llet potencia o mata el gust del cafè? Posar-hi sucre és un sacrilegi o no? I la pregunta del milió, la que ens porta avui aquí. Com podem fer un bon cafè a casa? Quins trucs podem fer servir per fer-lo bo a casa? L'aigua, la pressió, el lloc on emmagatzemem el cafè. Hem d'apretar poc o molt la Orolei. I ja que hi som, quina és la millor cafetera per tenir a casa? Cada quant s'ha de descalcificar? La solució a aquestes preguntes la tenen la Imma Vila i la Nabila El Gamuchi. Molt bon dia, com esteu?
3: Molt bon dia.
0: Bé, he dit bé el nom, no?, per primera vegada a la història, oi?
3: Estupendament.
0: Que bé, Nabila. Les dues són baristes de cafès Cornellà. A Catalunya, així en general, em diríeu que és un país cafeter, sí o no?
3: I tant.
4: Jo crec que sí, molt.
0: De l'1 al 10?
3: 11.
4: La Nabila, 11. Jo, 8, potser, 8-9.
0: 8-9. Sí. Ostres, estem molt amunt, no?
4: Sí.
0: Respecte a quines altres cultures, per exemple?
4: Bueno, bàsicament... amb altres cultures com potser... Bueno, l'americana, evidentment, està molt més que nosaltres.
0: L'americana? Americana, sí. Llatinoamericana?
4: No, i sobretot...
0: Nord-americana.
4: Sí, nord-americana prenen moltíssim cafè.
0: Però fan allò de...
2: No és cafè, això. Allò que fan és una mena d'aigua una mica fosca, no? Això no és cafè ni res.
0: Bueno, és cafè.
4: És un cafè de filtre. És una altra manera de prendre el cafè.
2: Sí, però tan
1: aigualit... Tots són vàlids, com els cossos. Els cafès,
3: sí, m'agrada.
1: És veritat, perquè hi ha dies que et ve de gust una cosa més aigualida, sí, hi ha dies que et ve...
2: Però hi ha una qüestió, per exemple, a Colòmbia tothom sap que tenen molt bon cafè, però el cafè que prens allà a un bar és horrible.
0: De veritat?
2: Perquè no tenen aquesta tradició de fer-ho amb carinyo. Vull dir, allà li diuen tintico o tinto.
3: Exacte, sí. És el cafè filtrat.
2: Però dius, hòstia, en el cafè, amb la matèria primera que teniu, hauríeu de ser el millor cafè del món.
0: Clar.
2: Potser ho és.
1: Però això a Catalunya ens passa igual amb els vins, no? Perquè hi ha dies que estàs allà una mica d'estiu i et fas un tinto de verano o una sangria, que és com una aberració.
0: Enviaré l'Empar Moliner per seguir-la pel carrer.
1: Però et ve de gust a vegades, tot i que t'agradi el bon vi, una bona copa, a vegades tens un...
2: Sí, però això és com un dia que vols un fast food. És com un dia que vols un fast food.
1: Exacte.
2: No vol dir que sigui bo.
0: Que no sigui, exacte. Primera pregunta, tots els cafès són igual de vàlids com els cossos, que deia la Marta? El cafè de filtre també se'l porta a apreciar? És bo també, Nabila?
3: Oh, i tant. Jo vaig tenir l'experiència contrària. Jo quan vaig anar a Colòmbia és quan vaig començar a preferir el cafè de filtre.
0: Per favor, ara no li podem dir a algú que pren americano, això que prens tu és horripilant, no?
3: Si
0: no, no ho podem
3: si
0: dir
3: està
0: això.
3: Ben fet, no.
0: Ah, amiga.
4: El que passa, jo crec que aquí estem molt acostumats a l'espresso, que també és el que més prenem, no? Però hi ha altres maneres supervàlides i totes són bones.
1: I també perquè tenim una cultura de bars.
4: Exacte. També jo crec que el cafè s'ha de prendre segons el moment del dia. Per exemple, després d'un dinar, ve de gust un cafè intens que faríem l'espresso, però potser mitja tarda vindria de gust un cafè filtrat.
0: Això, Imma, ara, mira, 44 anys, jo acabo de pensar, és que jo m'he lligat molt fortament a l'espresso, al doble espresso, però clar, no cal que sigui fidel al doble espresso, puc fer altres tipus de cafès, no? Perquè tinc la sensació que tothom és, no, tu quin cafè prens? Jo doble espresso, jo tallat amb... Vull dir, hi ha cafès per cada moment.
3: Totalment d'acord, totalment. I per cada persona.
0: I això no ho havia pensat.
1: Jo a vegades jo depèn de l'hora del dia i vaig afegir més llet, diguéssim.
0: Ah, d'acord.
3: No, a Itàlia no els agradaria tant,
1: Sí, però per mi és la manera de com d'igualir-lo. En comptes de posar-hi gel o això...
3: Clar, un americà que hi afegeixes aigua...
1: I vaig afegint llet depèn del moment del dia.
3: Clar, ja ets aquí, prenem molt de cafè en llet, però a Itàlia després de dinar està com mal vist.
1: Prohibit,
4: sí,
1: eh?
4: Prohibit.
1: Sí, perquè es pensen que és com una mica de sucar, no? No.
3: Exacte.
1: Els meus pares, per exemple, quan veuen algú que es demana un cafè amb llet després de dinar, diuen, sí, mira, sí, mira, ara només voldrà les magdalenes a sobre.
0: Com si fos, és veritat, és com de mala educació, eh?
1: Perquè és com que no has acabat d'omplir i vols, i en canvi esmorzant et dona la sensació que acabes d'omplir, no? Que fas el teu entrepà i després, vinga, un cafè amb llet per omplir.
2: Sí, la meva àvia es fotia una cafetera sencera de cafè cada matí. Però que, i a mesura que es feia gran, cada cop era més aigualit, més aigualit, i un dia vaig pensar, ja només hi ha aigua.
0: Però que no canviava el filtre, potser.
2: Sí, no, però cada cop li posava menys, perquè si no, no puc dormir. Clar, i al final hi havia un gra de cafè. Però
0: calenta.
2: És veritat una cosa que han dit que és interessant. A mitja tarda potser et ve més de gust un americà. A mi l'americà no m'agrada, però s'assembla més al té.
0: Clar.
2: Vull dir que potser, vull dir, a les 5 de la tarda potser pots fer un té o un cafè d'aquests que no és cafè.
0: Mireu, si volem que el cafè surti bo, què és més important, el cafè o la cafetera?
3: El cafè.
4: El cafè.
0: Menys mal que han dit el mateix, si no hauria quedat tan descoordinades.
1: Bueno, ven un cafè, no, elles, diguéssim.
0: Clar.
4: També és veritat.
1: Cafeteres, no?
0: Baristes de cafès Cornellà, per cert, si les voleu trobar. Això mateix també ho ha preguntat la Viena Gas a la gent del carrer. Això és el que li han dit.
5: Què és més important, un bon cafè o una bona cafetera?
6: Les dues coses.
7: Jo crec que un bon cafè, perquè és la matèria prima.
8: Jo crec que és millor un bon cafè, que sigui natural, aromàtic.
9: Una bona cafetera. A mi el que m'agrada és tot el procés de la creació, no?
10: La cafetera, perquè no és el mateix fer un cafè amb una melita normal, que per exemple fer una italiana.
11: Un bon cafè, perquè la cafetera no la sé utilitzar tan bé.
0: La gent coincideix amb vosaltres, eh? En general, un bon cafè. Avui parlem de cafès, de cafeteres, i com sempre hi podeu dir la vostra a través de les vies habituals de contacte.
12: Doncs sí, segurament tenen el telèfon al costat de la cafetera, ja se'l saben, 93207474. Si són a la feina poden dir, mira, vaig a fer un cafè un moment, i truquen. I així s'escaquegen, per si els hi fa cosa, no?, trucar al costat d'un company de feina. I si no, que ens escriguin un missatge de WhatsApp, al WhatsApp del programa, al 677-387-19, aquell que ja teniu guardat com... La solució amb l'Hisenda
1: Carot. De la Carot, sí. Perdó.
12: És que, clar,
1: cadascú
12: està... No, però això és la ràdio...
1: Vols
2: dir l'Hisenda Carot, directora de la solució?
12: Aquesta mateix volia dir.
1: Mira, avui... Passa suprema.
0: Si avui... us truquen, cada dia escolteu la solució d'una a dues. I a dos quarts de dues, de dos quarts de dues també, cada dia la solució a Catalunya Ràdio amb l'Hisenda Carot d'una a dues. Ha quedat clar, oi?
12: Jo crec que hi ha molta gent que dirà aquell programa que a l'horari no li agrada la Marta Pontnou. Doncs això també és la solució.
2: La solució amb l'Hisenda Carot.
12: Doncs avui us preguntem, a veure, us preguntem primer quin és el programa que us poseu, la solució amb l'Hisenda Carot, i després si teniu cafetera a casa i quina teniu, quina cafetera teniu a casa.
0: Al Club de la Solució ho hem preguntat.
12: Ai!
0: Hem preguntat quin tipus de cafetera teniu. Les propostes són italiana o moca, càpsules o automàtica en gra. Quina creieu que guanya?
3: Per mi la italiana.
4: Automàtica.
0: Càpsules.
4: Càpsules.
0: De moment, entre els oients o la gent que forma part del Club de la Solució, està guanyant càpsules. Si voleu formar part del Club de la Solució, ja ho sabeu, 677-387-19, missatget, vull formar part del club, en Fran us envia un enllaç i entreu al club amb material exclusiu, només pels oients.
12: Abans el Malcolm parlava de la seva àvia i de la cafetera que es prenia al matí. El Xavi diu que el pitjor cafè que pren és el primer del dia, perquè és un cafè soluble amb llet freda.
3: Uau.
12: És a dir, fa un cafè amb llet.
1: Però què
0: fas, això?
1: Això sí que no, eh?
12: I el
1: tot
12: millor
1: és
12: del bar.
1: Menys allò soluble, que allò és càncer amb cullera.
12: No t'ho facis, això, Xavi, no t'ho facis.
1: No.
12: Per exemple, la Damiana diu que no prenia cafè, però ara que li han canviat la feina al torn, fa torn de tarda, en foto, dic, literalment, 3 i 4 cafès per poder arribar fins a les 10 de la nit.
1: Ostres.
12: Que aquest és un altre tema. Quant de temps et dura la cafeïna al cos?
0: Com per treballar amb picarol.
12: Clar, exacte.
1: Sí, sí. El doctor Estivill que t'ho dirà.
12: Ah, mira.
0: Quant de temps dura la cafetera? Ai, la cafetera. El cafè al cos.
1: Ara no me'n recordo.
3: Entre 5 i 8 hores.
12: Ah, sí. Mira.
1: Ah, mira.
0: Entre 5 i 8 hores.
4: Sí. I depenent de la persona.
0: Per tant, quan et fas un cafè allò que vas a sopar amb algú, i no, un cafè queda conduir, després pots estar fins a matinada.
1: Sí, tocant les maraques.
12: I perdona, hi ha alguna frase que generi més repulsió, potser no generi repulsió, que la frase, no, és que jo em puc prendre un cafè perquè no m'afecta?
0: Ai, sí, quina ràbia. Sí. Ja m'estic menjant sofre.
1: Jo era aquesta. I després deia, ai, però clar, doctor Estivill, és que a les 3 passa una mosca. Jo vaig a dormir, jo anava a dormir bé. A les 12, si tocava, doncs anava a dormir bé. Però després passava una mosca a les 3 i em despertava i deia, clar, perquè estàs superficial. O sigui, el cafè el que no et fa... Diu, portes tant nivell de cafeïna que no dorm, dorm superficial, llavors passa una mosca i t'assabentes el que has de fer, tot descafeïnat a partir de les 3.
0: També ens podeu dir si heu pres el millor cafè del món, a quina població, a quin lloc, a quin país, ens ho podeu fer saber al 677-38-77-19. Avui tot sobre cafè. Nabila, Imma, us preguntaré, quin gust hauria de tenir un bon cafè? Com definim un cafè? Ha de ser amarg, ha de ser dolç, ha de ser aromàtic?
4: Per mi ha de ser aromàtic, molt aromàtic, dolç. Si té molt amarg, potser alguna cosa no hem fet bé, o el cafè que hem fet no és de massa qualitat.
0: D'acord. Posar-hi sucre és un sacrilegi?
3: No necessàriament.
4: No sé si t'agrada amb sucre, jo crec que te l'has de prendre amb sucre.
0: Però ho han dit amb la boca petita, eh? Ho he vist, eh? Sí, sí. Com volem dir, no volem fer fora ningú, però...
4: El que sí que passa és que emmascares una mica tot el seu aroma. Llavors, clar...
2: De fet, hi ha un cafè que fan a Cuba, que jo no ho suporto, perquè té el 50% de cafè, de sucre, i però primer que no és apte per diabètics, però després és que a mi m'agrada una mica dolç, però tan dolç, jo crec que cadascú fa el que vulgui, però jo no li posaria mai sucre al cafè.
0: A les Canàries fan el barraquito, que crec que hi posen llet, i després llet condensada i sucre. Sí. I sucre.
1: De fet, vaig veure una història de l'Eva Méndez, que una amiga seva cubana li ensenyava com fer un cafè amb era tot, pràcticament tot, com es diu això, la llet condensada.
0: Llet condensada.
1: I li anava afegint una mica de cafè i anava barrejant més que feia una pasteta.
0: I si posem llet, estem matant el cafè o és okay?
3: Mira, al final és que venim de torrats molt foscos, on llavors ens veiem quasi obligats, no?, a posar sucre o a afegir llet. I cada vegada es torna amb més intenció de que el cafè pot tenir molts matisos. Hi haurà cafès que tenen notes a cacau, a fruits secs, però n'hi ha d'altres a fruitats, cítrics... Mm-hmm. I llavors, si tu hi afegeixes sucre, doncs ho emmascares una mica. Mm-hmm. I jo crec que cada vegada se'n pren menys de sucre i de llet, però cadascú l'ha de prendre com vulgui perquè al final és una experiència que tu has de gaudir.
0: Mm. El cafè caduca, això no ho sé jo. Caduca,
3: sí,
0: Nabila.
3: Sí.
0: Ai.
4: Sí, sí.
0: Quant de
4: sí,
0: temps triga a caducar? Aprox. Ho dic perquè la gent allò de... No, jo prenc poc cafè i vaig comprar un d'això de cafè molt, cada qual l'hem de renovar de les nostres lleixes.
4: Bueno, el cafè molt, d'entrada, penseu que cada un cop molt el cafè, l'aroma es va
0: cafè traient. Molt, malament.
3: Sí.
4: La conservació, en principi, hauria de ser, en tot cas, la nevera, perquè així aguantem una mica més tot l'aroma.
0: Què? Mm. Jo això no ho sabia.
4: Tampoc.
0: Si tenim tots a sota la cafetera,
4: en la nevera, de veritat.
0: I amb les galetes. Sí. És que cafè i galetes va junt, no?
1: Sí.
0: Què anaves a dir, Marta? Per
1: no, i el gra?
4: També.
0: Què?
4: Sí, sí.
0: També a la nevera?
4: O sigui, penseu que quan tu obres un paquet de cafè està conservat a dintre del paquet, però quan tu l'obres... s'oxida. Llavors, en contacte amb l'oxigen, es va oxidant.
1: Pues ja no.
4: Llavors,
1: és
4: millor sempre amb un pot, si vols, però sempre conservat a la nevera en fred.
0: I la típica pinça no, eh? La típica agulla d'estendre,
4: no,
0: això no acaba
4: tampoc.
1: Això ja és perquè fa brut. Jo quan obro un rebost a casa d'alguna amiga i començo a veure pinces de l'estendre la roba, o, a vegades, el mateix paquetet donat tres voltes, arrugadet, amb una goma de pollastre, o sigui, m'agafa toc. Jo sóc de les que, quan arriba a casa, obro tot el que he comprat en bossa i ho poso en uns pots, que tots els pots estiguin iguals.
0: Sí, però el cafè normalment ve com amb una espècie, perdó, embolicat amb una espècie de pel·lícula que no li toqui el sol. Si tu el traspasses a un pot, no li toca el sol.
3: Clar.
0: Què passa aquí?
4: Bueno, però si el poses a la nevera ja, en principi...
1: No,
4: és
1: sí,
4: la
1: que
4: ja
1: poses a les ja neveres, està. Ja.
0: Sí, si no has de canviar la nevera, és el sol.
2: I ara, però em puc fer una pregunta?
0: Home, per això
2: que vulguis. Estem en contra del torrefacte, aleshores?
4: Sí.
2: Sí, vale.
4: Sí, sí, sí, totalment.
3: Inclús afegiria que... Preguntàvem per la cafetera, no? Què és més important, la cafetera o el cafè? I després del cafè, el molinet, abans que la cafetera. Si tu pots moldre cada dia el cafè, és una altra experiència.
1: I vosaltres què hi teniu a casa, a veure?
3: Jo,
1: professionals.
3: Jo no tinc màquina espresso a casa. Jo faig cafè de filtre. Jo tinc
0: cafè
3: la V60, l'Aeropress, faig servir la Calita.
0: I tu, Imma?
4: Jo tinc una màquina espresso professional i un molí, a part.
0: Ah,
4: o sigui, molt el cafè cada vegada que faig un cafè.
0: I aquelles màquines que ho fan automàtic? Perquè en tinc primer, bueno, també, l'engegues, nano.
1: O tinc un Ferrari.
0: No, i qui no estigui despert ja pot despertar, eh? Perquè primer fa el circuit de l'aigua.
3: Clar, sí,
0: després el circuit del no sé què. Després, el cafè l'ha de moldre. Després fa el cafè i després torna com a fer un circuit d'aigua.
3: Escalfar per la llet.
0: Això està bé?
3: Sí, sí,
4: sí.
1: i tinc un Ferrari, vull dir, una cosa amb una, gairebé una tablet, i llavors el mol, neteja, sí, sí, i després tinc un dipòsit de la llet, que surt un tubet, que després de netejar el tubet...
3: Clar, per això la gent es llença les càpsules, no?, perquè és un botó i prou.
2: Sí,
3: clar.
2: Però és veritat que jo recordo quan van sortir les càpsules, que la vaig... Molta gent, tothom, de fet han dit l'enquesta aquesta que hem fet, mini enquesta, que és el més popular, que... Bueno, era en càpsula i sortia prou bé. I jo crec que va haver com una mena de bogeria per les càpsules o les Nespresso i tal. I després tothom torna. Jo, per exemple, tinc una Nespresso, però també tenim una Express petita d'aquesta que m'agrada molt més i sobretot el cap de setmana li poso més tensió, li poso menys. Jo vull dir que és una, hi ha una mena de cultura del cafè que és diferent i quan la proves dius, hòstia, perdó, està molt més bona que les càpsules. Les càpsules, però en el seu moment jo recordo i també la que
0: el
2: jo vaig dir que,
0: mira,
2: per ser una càpsula que és supernet,
0: està perfecta, net
4: i pràctic, superpràctic.
2: No per planeta, però perquè s'ha teva sí.
1: No, i una cosa de les càpsules, el que va passar és que van muntar un relat, ara que està tan de moda aquesta paraula, i llavors em van fer una cosa que tota la vida havíem pres cafè, tota la vida havíem anat al bar, si no ens l'havíem fet a casa, i ara de cop havíem d'anar a comprar unes càpsules de cafè
0: a llocs especialitzats,
1: amb un senyor trajat que t'obria la porta com si compressis un objecte.

0: O teniu ara bé aquestes Ferrari com la Marta amb tablet i tot, o com la meva més modesta que fa 200 circuits d'aigua, mol el cafè, et fa el cafè i torna a fer aigua. Digueu-nos-ho al 677...
1: I es diu bon dia?
0: Tant de bo. 677-38-77-19. De seguida farem, entrarem en aquests tipus de cafeteres.
2: He de dir que hi ha ara mateix dos patrons en el WhatsApp del programa, és que hi ha un exèrcit de monses que escolten la solució.
0: De monses?
2: Sí, un dia hauríem de fer aquesta enquesta de quin és el nom més comú entre els oients de la solució, però és que hi ha moltes monses i, a més, curiosament, totes ens diuen que tenen una cafetera italiana i no és la mateixa persona. Però bé, cafetera italiana, una monse. Una altra monse també diu que posar sucre al cafè és un sacrilegi. Està en contra. S'havia arribat a prendre 8 i 9 cafès. Ara se'n pren 2 només. El Josep Maria és l'alumne avantatjat de la solució perquè ell guarda el cafè amb un pot de vidre al congelador.
0: Oh, es pot congelar el cafè,
3: sí, sí.
0: No. Com esteu dient?
2: Josep Maria, bravo. Sí, sí.
0: I quant de temps dura congelat?
4: El que vulguis, bueno, tampoc no massa temps, però sí, sí, tens molt més temps per tenir-ho ben bé.
0: Perquè si no el congelem, perdona, la nevera, o sigui, perquè la gent ho tingui clar, fora de la nevera, quan ens dura?
4: Fora de la nevera, molt. Pues durarà, pues, 15 dies, com a molt.
0: D'acord. En gra, no? Fora de la nevera?
4: En gra, fora de la nevera, pues, un mes.
0: Un mes?
4: No?
0: En gra, a la nevera?
4: En gra, a la nevera, pues, més temps.
0: 6 mesos.
3: No, és molt relatiu, és molt relatiu, perquè el cafè un cop obert comença a oxidar i depèn del teu nivell d'exigència.
0: Val.
3: Per mi un cafè molt del matí i a la tarda ja no va.
0: Si tens nivell d'exigència mitjó mullat, 8 mesos. Però si tens una miqueta de gust...
4: Un mes com a molt, no?
3: Exacte.
0: Un mes com a molt. I congelat?
4: Congelat pots estirar una mica més, potser 2 mesos, i després l'has de treure, deixar-lo temperat, i després el pots fer servir.
0: D'acord. Malcolm, perdona, aquest sentit de fons.
1: No, vull dir que jo, això de congelar i tal, tenia una pregunta rara, perquè hi ha una altra cosa, que és el cafè amb gel, que l'estiu es fa molt i tal, i a mi això m'agrada, que sé que no és el de molt purista. I ara fan una cosa...
0: Depèn, a veure si és un gel de gasolinera, fill meu, és això que t'estàs fotent allà, no? Però un bon gel...
1: No, però no, això parlava, que ara fan una cosa als bars...
3: Colbrew.
0: Què?
3: És un cafè macerat.
0: A veure, repetim el concepte, que aquí la tieta Marta i jo no...
3: És cafè en fred, el Colbrew.
0: Colbrew.
5: D'acord. Ah, és allò que jo llegeixo, Colbrew.
1: Sí.
0: I què és això? Expliqueu-m'ho.
4: És un cafè macerat en fred. És a dir, es posa amb aigua i el cafè molt dintre d'una ampolla o un recipient amb un filtre. Poses l'aigua i el filtre i poses el cafè molt i ho deixes macerar entre 17 i 24 hores. Llavors va fent, després treus el filtre, et queda el cafè ja fet, fred, i el poses a la nevera, i tot el pots anar consumint quan vols.
0: Ah, amic.
1: Sí, sí, té un gust una mica diferent. Però sí.
0: I després hi ha aquella gent que fa cafè amb gel i et porten el gel que és com gel de cafè. Recomanable o no recomanable? La Nabil ha fet una cara, una microexpressió de què és aquesta merda.
3: Tinc subtítols.
5: Això és molt de cunyat. És allò, bueno, ara us trec el gel.
3: Sí.
5: I surt, i bé, amb les glaçoneres, és que jo el gel el faig amb el cafè que va sobrar d'ahir i ahir mireu que...
0: Però tu trobes, per tant, és de cunyat, Nabil, que té
3: per mi no és adequat. Llavors, com que cada cafè és diferent, depèn de quin cafè estàs fent servir, quin origen o... No.
4: I clar, depèn també com hagis fet el glaçó. Si el fas amb un cafè que és un residu d'un cafè que t'ha sobrat, clar, aquell cafè ja...
3: Altera
4: molt el producte que tu tens
0: després.
4: Ja pots
0: anar fent molt el cafè.
4: Exacte.
0: I tota l'especialitat del món, que si li fots allà un cafè de la tieta d'en Malcolm...
5: I xocolateta després o galateta? Què hem de regalar?
4: Ostres, això és molt personal.
5: Sí. A mi em faria il·lusió una magdalena.
0: Magdalena amb Coca-Cola, tu.
4: També diuen de posar-hi un gotet d'aigua, no?
3: Exacte, això sí que és més important.
4: Això sí que és molt important. Sí que és molt important. I per què la fem servir, l'aigua? Doncs per netejar primer el paladar i ja preparar-lo per degustar el cafè, o també per diluir la concentració que tens de cafè. Potser t'agrada més suau i tu vas fent un glopet d'aigua i un glopet de cafè. I ho barreja a la boca.
0: Mira, 677-38-77-19, aprofiteu que tenim a la Imma i la Nabila, que estan responent preguntes que no ens havíem ni plantejat. Per tant, aprofiteu per fer preguntes sobre cafè. Fran, que t'he interromput, que estaves a la meitat de la lectura dels nostres oients.
2: És que ha escrit un altre Montse. És que en el moment... En el moment en què deia, o em preguntava jo, a veure quin és el nom més posat dels oients de la solució, i alerta perquè la Montse ha provat el cafè tradicionalment considerat com a més car del món, concretament a Bali,
5: A Bali.
2: Un cafè que es diu Kopi Luwak, pot ser?
5: Sí, és aquell cafè que és...
3: De la civeta.
4: Una civeta...

0: que se'l menja.
1: Explica, explica.
0: I llavors defeca el gra, i després es renta.
1: És que fent la caca.
0: És tot plegat.
2: A veure, entre 200 i 600 euros per quilo, diu la Montse.
1: Perquè és una civeta que es menja el cafè.
3: Què és una civeta?
1: Un animal. Ah, perdó. Com un rosegador, no?
4: Sí, exacte, és com una rateta.
0: Sí, és com un...
3: O sigui, una rata que caga cafè.
0: Va, digui un esquirol, que queda més bé.
2: Sí, sí, és així.
1: Marta Pontnou.
3: Tinc gana, jo estic molt agressiva.
1: Aquesta civeta ingereix el cafè, després de feca, entenc que es renta, un procés de rentat, i aleshores... directament el poses a fer la
4: cafetera? Sí, l'origen, la gràcia i el valor que té era perquè antigament, llavors, elles en llibertat escollien la cirera en el seu punt òptim de maduració i el que elles defecaven era, doncs, la millor part de la planta.
1: Ah,
4: i et feies uns cafès espectaculars. Però què passa? L'ésser humà tot ho ha de corrompre i ara estan esclavitzades, tancades...
1: Per tant, la cirera és no més verda que vermella.
4: D'aquest cafè.
3: Ah, les rates tancades...
4: Exacte. I llavors és un consum...
0: Cadenes,
4: obligat.
0: Cadenes. Sí, amb gàbies...
5: Però tu, algú l'heu provat? És espectacular?
4: O sigui, no.
0: Per mi no.
4: Abans la gràcia que era aquesta, no? Trobar-ne i... Sí, no estem a favor de...
1: Home, ni encara que sigui espectacular. Sí. Ja veus,
3: home, és que, mira, és que sempre igual, patint animals i dones. Sí.
4: Totalment.
1: Calla, que no és fàcil que caga cafè, depèn de qui guanyi eleccions en el futur. Va, 677, 38, 77, 19. Què més diuen, Fran?
2: Doncs mira, segueixen escrivint les
1: Montses.
2: Amb una cafetera de càpsules. En aquest cas, per cert, l'Agustí s'ha unit al club que hem creat avui de...
5: Vols dir Agustí Montse,
2: club de... no? En principi, Agustí. No sé si la seva parella es diu Montse. S'uneix al club de la tassa gran de llet freda més cafè soluble.
3: Epa!
2: Diu, som els friquis del cafè. Apunteu-nos. L'Anna té una cafetera de càpsules, però la seva germana té el Ferrari. Si aquí hi ha l'Anna, suposo que li té enveja a la seva germana. I la Clotilde afegeix una altra nova cafetera, que és, jo tinc una cafetera d'èmbol o de pistó,
1: ai, sí,
2: entre parèntesi French Press, sí, diu, a França és bastant habitual, potser queda menys intens el gust, però pot dur més cafeïna que els espressos.
5: Però,
2: és així?
5: Però què és això?
1: Imma, com funciona aquest tipus de cafetera? Una vila, perdoneu, eh?
0: No, aquesta, la French Press és una cafetera d'èmbol, que és a dir, és una... És un pot de vidre que poses tu el cafè, vale? Llavors hi poses l'aigua calenta a dintre, remenes i deixes esperar uns 3 minuts, 3 minuts i mig. I després apretes l'èmbol cap a baix, et filtra tot el cafè sota i ja tens la beguda a dalt.
1: Ah, només en 3 minuts, eh?
0: 3 minuts, 3 minuts i mig.
1: És com si infusionessis el cafè,
0: exacte,
1: no?
0: És com una infusió de cafè.
1: Vale? Això és la cafetera d'èmbol.
0: Sí, la French Press.
1: D'acord, t'havies preguntat, Malcolm.
5: No, sí, era preguntar per això, però jo he estat a Etiòpia i he vist aquesta cerimònia que fan del cafè moltes vegades.
1: El Malcolm és guia a Etiòpia.
3: Al novembre
1: fa un viatge i ell és un dels guies. On podem trobar aquesta guia?
5: A Kananga, podeu anar a Kananga.
1: A Kananga és una agència de viatges on trobareu l'excursió.
5: L'excursió
1: amb el Malcolm Otero.
5: No, però allà fan aquesta cerimònia del cafè, que es diu Buna, i fan una cosa perquè el cafè està tendre quan i allà agafa una paella sobre el carbó, la fan, te la deixen, com que és també una mica turístic, te la deixen tal, i després fan el cafè que... O sigui, tu prens un cafè que has vist verd, diguem-ne, i te'l prens després. I està prou bo, aquell cafè.
1: Però aleshores no hi ha el procés de torrefacció.
5: No, però ells agafen la paella aquesta i
1: allà,
5: el torren. El torren,
1: allà directament.
5: És un tot molt casolà, clar. Entonces, la meva pregunta és, es podria comprar cafè verd nosaltres i fer el cafè?
1: Epa, bona pregunta, boníssima pregunta.
4: De fet, hi ha una tendència que ja comença a fer-ho.
1: Sí?
4: Vam estar l'any passat a Amsterdam i molta gent té torradora de 50 grams, compres el cafè en verd, te'l torres i...
3: Sí. Ja estem fent prou altres coses.
4: Sí.
3: Fes-te tu el, saps? Fes-te tu el dinar, fes-te tu el cafè... No, jo m'ho compro fet, això.
4: Jo també ho penso, penso. No, d'acord. No, ja a part que el cafè un cop torrat necessita uns dies per anar...
0: No, per evolucionar, és que és... llavors tampoc seria el punt òptim.
1: Perdoneu un moment, és que m'hem parat jo, no estava mirant el xat del programa, que tenim trucades aquí pendents. A veure, ai. Patrick, des de Catalunya Nord. Patrick, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta per les nostres expertes cafeteres?
6: Doncs, no bec cafè, sinó cappuccino, i ho volia saber. Primer, jo faig bé. Després, si quan me'l preparo, és millor que posi, que faci bullir o escalfar aigua o llet. I també, si és millor que me prepari jo mateix o si pot passar, pot anar bé si em bec de càpsules.
1: Ahà, d'acord.
6: Com el cafè.
1: D'acord, primer, la primera pregunta és cappuccino bé o malament, oi? Si l'has de fer amb aigua o amb llet, aquest cafè, i la tercera seria si és millor el cafè que et pots fer tu a casa o el de càpsules. Són aquestes tres preguntes?
6: Sí,
1: vinga, exacte. Doncs et responc en antena. Patrick, gràcies per escoltar-nos. Una abraçada molt forta a la Catalunya Nord. Fins ara.
6: Merci.
1: Adéu, adéu. En Patrick, que he fotut tres preguntes, tu. A veure, primer de tot, ell deia, millor un cafè que pugui fer jo, moldre jo o càpsules? Crec que està...
4: Ja l'hem fet,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Li diem que el faci ell.
0: Exacte.
1: Que se'l compri en gra, el molgui...
0: I se'l faci ell.
1: I se'l faci ell. Primera pregunta resolta. Després, fer-ho amb aigua o amb llet, el cappuccino?
0: El cappuccino porta llet, d'entrada. És un espresso amb una mica de llet i l'escuma texturitzada a la mateixa llet. Per tant, per mi un cappuccino ha de ser amb llet.
1: Hi ha gent que fa...
4: Això és el que et anava a dir. Cafè, jo crec que la crec pràctica que aquesta perillosa
1: explica.
4: Posar llet a la cafetera italiana i que no ho recomano, és perillós, no... I no és el que estem buscant. El cafè s'ha d'infusionar amb aigua i és un altre tema pendent perquè és inclús igual o més important que el cafè, si l'aigua no és bona. El 98% de la beguda del cafè és aigua.
1: Per tant, llavors, aigua d'ampolla? Sí, o filtrada?
0: Sí, sempre...
4: Sí, menys dura, millor.
0: Que no sigui molt tova, que no, una BCA, per exemple, no ens anirà bé perquè necessita uns minerals.
1: D'acord.
0: Però una que estigui a mig, que no sigui tampoc molt dura, com una Solan de Cabres, per exemple, que és molt dura.
1: Una Font Vella. Massa...
0: Sense... Viladrau.
4: L'aigua també.
1: Tirem cap a casa. Tampoc. No podem dir marques.
0: Ai, perdoneu.
1: No ho ha dit, no ho ha dit l'Imma, ho he dit jo. No passa res.
4: No, però em refereixo que un mateix cafè, a vegades hem fet algun tast amb diferents aigües i la gent ha percebut com si fos un cafè diferent.
1: Amic,
4: i sempre és el mateix cafè i canvia. Que si aigua de la xarxa, aigua... amb més duresa, amb més sodi...
0: Que sigui ni molt dura ni molt tova.
3: O de,
0: és a dir...
3: de pou. Al meu poble hi ha un bar, un dels bars on tothom hi va fer cafè, que diuen que és el més bo, i és perquè deien que l'aigua venia d'un... bueno, que és d'un pou i aquella aigua doncs, és diferent.
0: De manantial.
1: Nabila, en aquesta línia del que estàvem dient, que hi ha gent que hi posa llet a dintre de la cafetera italiana, això ja has dit que no...
4: Sí, ho he vist molt a xarxes, inclús pot ser perillós, pot explotar la cafetera...
1: No
4: té la mateixa densitat que l'aigua, vull dir, no està pensat per infusionar el cafè amb llet.
1: Després hi ha gent que fa una cafetera i amb aquell cafè que surt torna a posar-lo en el dipòsit perquè faci una altra cafetera. Això què?
4: Recremat.
0: Horrorós.
1: La cara de la Imma ja és tremenda, eh? Recremat, horrorós. Per tant, no ho feu.
4: No, sisplau.
1: No doble infusionar el cafè, aigua, duresa mitjana, tampoc no us passeu, ni cap amunt ni cap avall. Comprar, a ser possible, cafè de gra i moldre'l al moment, emmagatzemar-lo tancadet a la nevera i infusionar sempre amb aigua, ni llet ni dobles infusions d'aigua. De moment estem aprenent això, és el aniré fent el decàleg, eh? Tenim una trucada, la Neus. Neus, bon dia. Neus, de Passant de la Conca, de Conca de Barberà, bon dia.
7: Sí, bon dia.
1: Com estàs?
7: Mira, bé, escoltant cada dia el programa vostre, que m'encanta, he après moltes coses.
1: Així m'agrada, aquesta és la finalitat. Un aplaudiment per la Neus.
2: Ho ha clavat, entreteniment útil.
1: Correcte.
7: Sí, m'encanta, vull dir, ja he après moltes coses que ho ignorava.
1: Ai, que bé, bonica.
7: Sí.
1: Quina és la teva pregunta per les nostres
7: expertes? Mira, la meva pregunta és una curiositat antiga, però aquestes persones que estan enteses amb el cafè potser me la sabran dir. Anys enrere, jo de joveneta, anaves a fer un cafè al bar i automàticament al portat el cafè et portaven una botella d'aigua. Automàticament.
1: És veritat això. I de fet, alguns llocs encara ho fan que et posen el gotet d'aigua. Per què s'ha deixat de fer això? Tenim resposta, les nostres expertes?
0: Jo crec que és per la pràctica del mateix moviment que hi ha en el local, però s'hauria de fer sempre, jo crec.
1: I amb el cafè amb llet també, i amb el tallat també, o només amb cafè sol?
0: Per mi més amb cafè sol. Però bueno, es pot fer amb tot, eh?
1: Perquè això, Neus, tu recordes només amb cafè sol o també es feia amb tallat i amb cafè
7: amb
1: llet?
7: Amb cafè sol. Jo ja sóc una miqueta madureta i llavors, quan jo era joveneta, això era amb cafè sol. Vull dir, la gent prenia cafè sol. No era com ara, que hi ha mil combinacions amb el cafè. Jo sóc una de... El meu marit em diu que sóc una aberrant del cafè perquè a mi m'encanta el cafè amb gel.
1: Com el Malcolm.
7: Sí, perquè jo sóc cafetera, m'agrada, el que passa que no em puc prendre molt perquè
1: Però si no vas tocar les maraques com la Marta Bonnou.
7: No, m'altera el sistema nerviós, no, i llavors, vull dir, però ja de molts anys, però m'encanta jo.
1: I un dia hem de fer una especial. Com ens afecta el cafè? Ella ha dit el sistema nerviós, a la son, quan necessitem cafè és que alguna altra cosa falla perquè potser estem activant un metabolisme que potser no està prou regulat. Això farem un especial més aviat enfocat a la salut. Neus, t'agraeixo molt la trucada, t'envio una abraçada, un cafè i un got d'aigua. Petons!
7: Vale, moltes gràcies.
1: Adéu, bonica, adéu. Sí.
7: Ara que parleu de gots... Igualment,
1: adéu.
2: Ara que parleu de gots d'aigua i cafè, la Sílvia diu que el millor cafè que ha tastat és, és el de Portugal, i diu moltes vegades el beuen després del cafè Agua des Pedres, que és una mena d'aigua amb gas natural, perquè es veu que perllonga una mica el gust del cafè.
1: Ah, això és veritat, ho teníeu comprovat, valtros? Agua des Pedres, que deu ser...
2: Aigua amb gas.
1: Aigua amb gas, no? Sí. Com el bitxí, no? Tota la vida.
2: Sí, això és el que diuen a Portugal, ella ho recomana. Doncs hi ha moltes preguntes de cafè i salut, eh?
1: Sí, eh?
2: Moltíssimes
1: preguntes.
2: Guardem-les,
1: no? Perquè fem especial cafè i salut.
2: Les guardarem. Per cert, segueix el club de les persones que es lleven al matí, no, a part de les bonses, i que es prenen el cafè soluble. Però hi ha una variant. Mira, l'Enric hi afegeix, primer, l'hora a la que es lleva, que és 5:45 del matí, però no ho remeno amb cullereta, sinó que ho faig amb una mini batidora.
1: Ah!
2: A 5:45 del matí, la mini batidora, allà...
1: Mira, us dic una cosa, foteu el que vulgueu.
3: Sí, però no feu soroll pels que encara dormen.
2: No, exacte.
3: És que això és, quarts això és cert. Això és cert.
1: Ui,
3: és
1: jo molt
3: amic, tard. Jo tinc un amic que va posar-se al cafè, no a la cuina, sinó el va treure de la cuina i se'l va posar al garatge, perquè es llevava molt d'hora, llavors la dona hi deia, estic fart de sentir cada dia... I es va instal·lar la cafetera al garatge.
1: M'ho crec.
3: Abans de marxar fa el xupitet de cafè des del garatge.
1: Us he de preguntar, quins són els principals països exportadors de cafè? És a dir, si hem de trobar un bon cafè, on podem anar?
2: Ja heu de respondre.
1: A veure, heu de respondre.
4: No s'ha dirigit a ningú.
3: A veure,
4: no.
3: Què mireu?
0: Colòmbia, Etiòpia, Brasil, Ruanda, també Indonèsia. Hi ha molts països.
3: El de la caca no, ja ens ha quedat clar.
0: No, sí. No.
5: El de Ruanda està molt bo, també. Sí. El de Ruanda està molt, molt bo. Sí.
1: Veure, doncs mireu, la planta del cafè creix en climes tropicals, ara com a mostra aquests països que ens han relat les nostres expertes, allà on troba la temperatura i l'ambient idoni. Però es pot produir cafè a d'altres zones? Com, per exemple, Catalunya? Joan Giraldez, molt bon dia.
3: Està fent un cafè.
1: Hola, Joan. Ui, que porta molt de delay. Fem una cosa. Us dic, sí, es pot fer cafè a Catalunya. De seguida parlem amb les persones que fan cafè a Catalunya. Quilòmetre zero, anem a la publicitat. De seguida parlem amb en Joan.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 13 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui, que ens ha quedat curta, ja us ho dic ara.
1: Ui.
0: Hem dit, es fa cafè a Catalunya? Doncs se'n fa. Joan Giraldez, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: En Joan és responsable, juntament amb l'Eva Prat, del projecte Castellvilà, la primera finca de cafè del món fora del tròpic, concretament una finca a Osona. A veure, en quin moment, Joan, us passa pel cap de dir, hòstia, Osona, i cardarem... Va, anem a fer cafè a Osona.
2: Mira, a veure, es pot dir que aquest projecte, que ja és una realitat de fa molts anys, va començar fa uns quants anyets ja. Nosaltres portem gairebé 10 anys amb el projecte. Sí, i en quin moment ens passa? Doncs el moment de que durant més de 27 anys que portem el sector, fent de tot i gestionant de tot, des d'empacat, envasat, torrat, distribució, direcció d'empreses, clar, vam dir, doncs per nosaltres això és com un tancament de cicle.
0: I aleshores decidiu plantar-ho, d'acord? Com adapteu les llavors a un clima que no és tropical?
2: Bueno, a veure, aquí resideix una miqueta el nostre know-how, no? Aplicant tècniques agràries i sistemes totalment novedosos, que fins al moment pues, no s'havien fet servir, d'aquí que haguem tingut aquest resultat.
0: Joan, quines varietats de cafè teniu a casa vostra?
2: Es plantem dos varietals diferents, una és Geisha i l'altra és Castillo. Totes dues són bastant... O sigui, una és molt cotitzada i l'altra també, més o menys, en mateixos puntatges.
0: Ara la Imma em deia que són premium, digues la veritat. Són premium, Imma?
3: Sí, i tant.
0: Ultra premium, eh? Joan, digues. Joan?
2: Perdona?
0: Quina espana, avui. No sé què està passant amb les pauses aquestes, però m'estan agafant microinfarts. Joan, no, que et deia que són varietats premium. Jo ara, si algú ens està escoltant i diu, calla, jo vull consumir aquest quilòmetre zero, aquest cafè quilòmetre zero, on us podem trobar? Veneu directament al públic o el comercialitzeu amb altres marques?
2: Mira, nosaltres en l'actualitat tenim la finca oberta a que la gent pugui venir, pugui fer una visita, fer un tour de cafè, estem a diferents portals i si no directe a la finca, i conèixer realment el món del cafè des de l'agricultura, cosa que aquí és super desconegut. En base al producte, bueno, nosaltres sempre expliquem el mateix, totes les llavors de les diferents collites que estem tinguent fins al moment, evidentment que ens les guardem. Perquè tenen un valor genètic molt, molt, molt important, molt més que no pas organolèptic. A partir de l'any que ve sí que comencem a fer, podem fer diferents cates aquí, que la gent pugui venir a prendre aquest producte exclusiu directament aquí a finca.
0: Epa! Doncs mira, ja us ho dic, és fàcil trobar-los, eh? Ara els he buscat castellvilà@rafinal.com. Allà els trobeu, castellvilà.com. I fins i tot surten les visites, aquests tours que deia ara en Joan. Joan, vaig curta de temps, però t'agraeixo moltíssim que hagis atès la trucada de la solució i felicitats per aquesta iniciativa de Cafè Quilòmetre Zero fet a Catalunya. Una abraçada.
2: Perfecte, moltes gràcies
0: a vosaltres. Ara, adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Ara parlarem de com llevar taques de cafè molt breument amb un expert que és un geni de com llevar taques. Abans, però, les Montses es manifesten i fan preguntes, oi?
1: I tant si es manifesten les Montses. D'entrada, dir-te que l'Elisabet fa anys també, alumna avantatjada, que té el cafè natural i molt a la porta de la nevera. Per tant, ha fet els deures. I la Montse, concretament, té una pregunta sobre les càpsules.
0: Epa.
1: Les càpsules també s'han de guardar a la nevera, per exemple.
0: Bona pregunta, perquè heu dit el cafè a la nevera. Molt bé, Montse.
1: Bravo.
0: S'han de guardar a la nevera, les càpsules?
4: No crec.
3: No cal.
0: No, perquè estan...
4: Tinguent en compte que ja venen en plàstic...
3: Un drama.
0: A la Navila no li agraden les càpsules. N'hi ha algunes que són fetes amb materials reciclables i no és plàstic, eh? Tampoc els donem l'okay?
3: Bueno, el que passa és que si no és un material reciclable no farà barrera, llavors l'aroma es traspassa.
1: És que mira, el Roman perquè clar, aquí parlem de quin tipus de cafetera, com fem el cafè, i diu, què en sabeu dels cafès de putxero? Ho dic així en castellà perquè diu, era tradicional a Extremadura, ho veia que ho feia la meva àvia, era, posava aigua a bullir en una olla i el cafè molt a coure.
3: Com un caldo.
1: Què en sabeu d'això?
0: Què en sabem, Navila?
4: No, a mi el cafè de putxero m'agrada molt, però hi ha dues versions diferents. N'hi ha una cap a Galícia, que ho fan d'aquesta manera, com ell diu, que està molt bo, a mi m'agrada, però també hi ha una altra tendència a fer-ho amb el gra sencer.
0: Ah, gra sencer!
4: Putxero. I això sí que em sobta una mica.
0: Et sobta en negatiu?
4: Sí, perquè penso que es va popularitzar, des del meu punt de vista, és una teoria meva, pel torrefacte, perquè llavors sí que tenia sentit posar-lo i sortien els sucres i...
0: Però no
4: si no,
0: cafè,
4: si tu no mols el cafè, no
3: té
4: sentit,
3: no? No té gaire sentit.
0: Sí. Per tant, ja sabeu, dues maneres de fer cafè de putxero, una de vàlida i l'altra, xepi-xepi. Ara, si t'agrada, t'agrada.
5: I després, una cosa, les de càpsula, recordo com que hi ha tanta gent que les fa servir, abans de llançar la càpsula, primer, obriu, llanceu el cafè
0: a l'orgànic.
5: I el plàstic que a sobre s'ha de guardar i s'ha de portar a la deixalleria.
0: O l'alumini, perquè hi ha algunes que són d'alumini.
5: O d'alumini. El que portis s'ha de portar a la deixalleria, que hi ha un especial que està fins a dalt.
0: Em fa por,
5: us ho dic. Jo, no us feu arracades tampoc,
6: Malcolm.
5: Eh?
6: Jo, clar, com que jo tinc cert esnobisme dins del món del cafè, vull preguntar si el cafè aquest de Blue Mountain de Jamaica, vull dir, és tan bo com es diu, o és un cafè normal, bo i està, perquè és una mica més car que els altres, i a vegades no sé si és pur esnobisme o realment paga la pena.
0: A veure, què li diem, Imma?
3: Home, jo trobo que és bo, està bé, està molt bé. Sí, a mi m'agrada.
0: Val la pena. Val la pena que te'ls gastis si ets un especialista.
3: De les muntanyes blaves és guai.
0: En cafè. Sí. Com es renta una cafetera? Quin és el principal adversari d'un objecte com aquest? Doncs parlem amb en Jordi Millán. Jordi, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: En Jordi pertany al Gremi com de Drogueries està? I Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Jordi, així d'entrada, una cafetera, la típica Orolei, s'ha de rentar com? Hi posem sabó o no hi posem sabó? Aigua calenta,
7: no,
0: freda?
7: No, sabó mai.
0: Mai sabó?
7: Hi ha productes... No, mai. Vull dir, no perquè és que... No.
0: No perquè és que...
7: La fas mal bé. La fas mal bé. No. O sigui, hi ha productes al mercat que són descalcificadors. Que serveixen per el tipus Rolei, com per les de càpsula, per tot tipus de cafetera serveix. I si descalcifiques ja estàs netejant.
0: D'acord, si
7: tant,
0: descalcifiques,
7: queden impecables, no queden olors, no queden residu de sabors... És el millor que es pot fer.
0: Per tant, Jordi, si jo faig servir...
7: Per exemple, de la casa... Digue-te. Hi ha de la casa Nunca's, un que es diu que ha fet un desescalcificador de planxes i cafeteres. És perfecte i serveix per tot tipus de cafetera.
0: Jordi, jo tinc una pregunta, però la gent que ens estigui sentint a casa. Ostres, jo faig un cafè, aleshores li passen aigua i descalcifiquem cada quan? Un cop al mes, un cop a la setmana? Com ho hem de fer amb aquest producte que ens has dit?
7: Normalment, amb un cop al mes, també depèn de l'ús, perquè, clar, no és el mateix si prens el cafè un cop a la setmana que si prens tres cafès al dia. Vull dir, normalment a les cafeteres, sobretot a l'Orelei, ja veus a dintre que ja no està llisa, que queda com aspre, i això és la calç que s'ha adherit.
0: Per tant, cafeteres Orolei, mai a la vida el rentavaixelles, que això també ho he sentit, eh? La Imma va fer que sí, en Jordi assumeixo que diu que sí. No la podem posar al rentavaixelles. Després et preguntaré si se'ns taca la roba de cafè. He llegit moltes coses, he vist moltes putingues, que si vinagre blanc, que si sal i llimona, que si clara d'ou, que si cervesa, bicarbonat, què és el millor per llevar les taques de cafè de la roba?
7: De la roba, doncs mira, són productes químics, però que funciona molt bé. Tens l'Esmàquia, que està en pols amb espai o amb líquid, com vulguis, i el de tota la vida, el Flexene.
0: El Flexene, ets molt fan del Flexene, eh?
7: El Flexene és una passada.
0: És que el tenim guardat, he de dir, a la gent el tenim guardat com Jordi Flexene, eh? Perquè sempre recomano el Flexene en Jordi. I Jordi...
7: Però aquest no s'ha queixat mai ningú.
0: Mai a la vida. No ens ha trucat ningú dient el Flexene no funciona. Funciona. Jordi, vaig molt curta de temps, ja saps que sempre et truco sempre que puc, però acabaré amb una pregunta. Si no només se'ns taca la roba, per exemple, al marbre, tenim una taca de cafè, allò no és porós, però de vegades queda una mica de taca. Com la podem treure del marbre o un marbre blanc, per exemple?
7: D'un marbre blanc? Bueno, és que el marbre és porós, també. Si no està acabat de polir o recent polit, vull dir, és porós. Llavors pots agafar una dissolució d'aigua, vinagre o llimona, però diluït amb aigua, no directament, i fregar-ho amb això.
0: Per tant, solució...
7: I de taca.
0: Aigua, amb llimona o amb vinagre. Exacte. Jordi, farem un especial taques. Tu, que tinc ganes de sentir-te, a veure quantes vegades recomanes Flexene, em donaran un gomet cada vegada. Jordi Millán, del Gremi de Drogueries i Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Gràcies, una abraçada.
7: Sí, escolta, una cosa, jo ja estic jubilat, jo ja no estic a la drogueria.
0: Ai! I qui té la drogueria? És familiar o estem fotent públic per algú que no és teu?
7: La porta algú que no té res a veure amb mi.
0: Doncs aleshores aneu a la drogueria més propera de casa vostra.
3: De confiança.
0: Una abraçada, Jordi.
7: On pots trobar tots aquests productes és a Fabra i Puig 213.
0: Sí, Fabra i Puig.
7: Drogueria Canals.
0: 213, apunteu Drogueria Canals.
1: De Barcelona.
0: Drogueria Canals.
7: Sí, Fabra i Puig, Barcelona.
0: 213. Apuntat, Jordi, una abraçada. Adéu.
7: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Ara estàvem dirigint a la gent a un puesto que no cobra el Jordi, hosti, tu.
1: És que a vegades parlem de visitar països per tastar altres cafès, però el Cesc, escolta'm, s'ha d'endur la seva cafetera. Ell s'emporta la seva Aeropress, la posa a la maleta, el cafè en gra, també el molinet.
0: Ma mare també. Eh?
1: La bàscula, sí, sí. I es prepara uns cafès boníssims, tio.
4: Ja som tres, em sembla.
1: Oh, doncs mira, la Mònica té una pregunta, eh? Diu, digues. Quina diferència de cafè hi ha entre les plantacions que són a gran altitud i les plantacions que són al nivell del mar?
0: Va, acabarem aquesta dient que hem dit cafè de putxero o cafè de tupí, en català correctament.
1: O cafè de mitjó, diuen o també molts oients, sí, com la Pilar o la Montse.
0: Respecte a les plantacions, que tenim dos minuts, a veure. Alta, com han dit això? Alta...
1: Gran altitud o a nivell del mar.
6: Sí, això que dèiem, Jamaica, per exemple, és a muntanya, per la bruma i no sé què. Sí.
0: Quina és la diferència?
4: Normalment els cafès aràbiques són els que són a gran altitud i els robustes a menys altitud segons el nivell del mar.
0: I quina és la diferència organolèptica? Organolèptica de sabor, vaja.
4: Sí, moltíssima, eh? Nosaltres estem molt acostumats a prendre més cafè robusta. No és que un sigui millor que l'altre. De fet, hi ha espècies són infinites, però les més comercialitzades és l'aràbiga i el robusta. I la diferència és que normalment el robusta, Imma, no sé si estàs d'acord, té molt més cos,
3: sí,
4: és més intens...
3: Crema, però també té més cafeïna.
4: Exacte.
3: Llavors l'aràbica és molt més aromàtic, no té res a veure. I té menys cafeïna que el robusta.
4: I perfils molt diferents.
3: Sí.
0: Jo m'he quedat amb moltes ganes de saber-ne més de cafè.
5: I nosaltres, de si ho fem bé o no, això de la mitjanit.
0: A tot això, pregunta ràpida abans de marxar.
5: I la salut.
0: Quan ho fem amb l'Orolei, s'ha d'apretar o no el cafè?
4: No.
0: Mai a la vida?
3: Mai.
0: Saps que gent li fot la cullera i fa un pressing-catch contra la cullera? Sí.
4: Compactar.
3: Doncs no. Enresar i ja està.
0: Compactar, enresar i ja està.
4: Doncs que l'aigua pugui passar igual per tota la superfície i no es coli, no, per un canal i no acabi d'infusionar bé.
0: Si no, vas apretant i d'allà no surt res.
5: Comença a sortir per sobre.
0: Marta Bonnou, Malcom Otero, ens sentim divendres que ve, estimats. Sí. Gràcies. Fran Domènech, han quedat tantes respostes, tantes preguntes.
1: Mira, hi ha una batalla ara mateix entre Laures, Montses i Sílvies al canal de WhatsApp, entre la gent que li agrada el sucre i la gent que no, el cafè.
0: Vosaltres a la vostra, va, que tingueu bon cap de setmana. Avui ens han acompanyat la Imma Vila i la Nabila El Gamuchi, de Baristes de Cafès Cornellà. Gràcies a totes dues.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres tornem dilluns, ja ho sabeu, amb l'Enric Prats, amb la Coral Regí, per parlar de com carai solventem la crisi de l'educació. No ens hi posem per poc, almenys traurem la puteta. No, ja ho sabeu, eh? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. El mandatari nord-americà, que ha anunciat la mesura en un missatge a la seva xarxa Truth Social, ha explicat després en una roda de premsa al despatx Oval que creu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, que protegeix la llibertat d'expressió.
2: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
3: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
1: Amb la prohibició d'accés a la Casa Blanca, els periodistes de la CNN, MS Now i Politico Trump endureix la seva política contra la premsa que considera hostil. El president ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. A Catalunya, el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. D'altra banda, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ho ha dit aquest divendres, just abans de la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC.
4: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de la concessionària FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten atractius pel preu.
5: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
1: I en la plàgina cultural destaca que ha arrencat una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic, el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en marxa. A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. Girona, Maria Rovira.
6: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic, ho ha explicat en aquesta emissora l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
7: Els nivells d'arsènic a la part de Ribes, que l'abastament d'aigua ve del riu Freser, que és el que porta arsènic, doncs les últimes analítiques han sortit més elevades del màxim permès. El màxim permès és 10 i han sortit a 13. I en aquesta línia el que s'ha fet doncs, és un ban informatiu anunciant a la població que no es recomana utilitzar l'aigua per ús de boca.
6: Sí que poden dutxar-se i rentar-se les mans. En canvi, l'altra part del municipi que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines no està afectada. El consistori ha informat que ja es treballa per solucionar-ho en coordinació amb el Departament de Salut.
1: A Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanc i blau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. A segona divisió, també dissabte a les 9, Cádiz-Girona. A la Lliga F, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés. Aquest dissabte a les 12, Badalona-Women, Reial Societat i a les 4, Espanyol-Madrid. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte juguen les semifinals Penya, Baskonia i Barça-València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia a la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Sí, 8. Molt divendres avui, eh? Molta rialla prèvia, m'agrada molt.
2: Per mi cada dia és divendres, Francesc, és el que encara no has entès.
1: No, hi ha dies que no estàs de divendres, ja t'ho dic jo, que t'he vist algun dia i no era divendres.
2: Avui me n'ha passat una de molt grossa.
1: Què t'ha passat?
2: Estava aquí a la ràdio, tranquil·lament, gaudint de la meva jornada laboral.
1: Gaudint, és molt gaudint. Important aquest verb, eh?
2: Doncs sí, la veritat, no ho pot dir tothom i n'estic molt contenta i molt agraïda.
1: Sort, sí.
2: I de sobte veig una cara que no m'esperava.
1: Una cara inesperada.
2: Una cara d'algú que presumptament està de vacances.
1: A les instal·lacions de 3CAT.
2: Ja sé qui.
3: I ha interromput el descans per venir.
2: Ha interromput el seu descans per venir.
1: És de 3CAT, però no de Catalunya Ràdio?
2: És de Catalunya Ràdio.
1: Que està de vacances.
4: Pensa algú, que enyorem moltíssim.
2: Una dona que m'obsessiona, amb qui penso cada dia, per un moment he pensat que era una aparició! Però era ella!
3: La dona més enigmàtica de la ràdio.
1: No.
2: Sònia Gelmà, la dona més misteriosa, no diré de Catalunya Ràdio, sinó de Catalunya, i fins i tot podria dir...
1: De la Unió Europea?
2: Com a mínim.
3: Però on l'has vist?
2: S'ha personat a la ràdio per motius laborals, cosa estranya, perquè, repeteixo, presumptament ella està de vacances. I no només això, sinó que puc afegir més informació sobre aquest cas misteriós.
1: És molt misteriós, eh?
2: Ho sé. Se m'ha tensat ella a saludar-me.
1: Oh!
2: Cosa que per mi ha estat pràcticament una declaració d'amor.
3: El vincle
2: fa fort. I m'ha dit que havia passat uns dies a la costa.
1: Ah!
2: Que jo li he dit, Sònia...
1: Del tot costa a la costa.
2: M'has de detallar. Perquè la costa pot ser la costa del Carib
1: o
2: pot ser Calafell, Llavaneres.
1: O Calafell.
2: Com quedem?
1: I no t'ha contestat?
2: És Sònia Gelmà. Ja s'ha passat dient-me que havia anat a la costa.
3: T'ha driblat.
1: Però perdona un moment, i llavors d'aquí 40 minuts, no, 50 minuts gairebé, no apareixerà?
2: No, ella se n'ha anat a casa després d'això.
1: Què diu?
3: Continuar les vacances.
2: No ho sé, vull dir que ha marxat del recinte. Ha continuat exacte de vacances.
1: Quina experiència.
2: Quina aparició,
1: més inesperada.
2: És el millor que m'ha passat, almenys durant aquest mes de setembre. Però ben bé, eh? Sí.
4: Com l'has vist, d'ella, radiant o no?
2: Crec que té números aquesta anècdota de convertir-se en el millor que em passi tot el trimestre. Però veurem, encara queda molt.
1: No,
2: radiant, Marta, sí, uns cabells.
3: Sí, t'ha somrigut quan t'ha vist.
2: M'ha somrigut, se la veia juganera, entremaliada, però d'una manera descontrolada.
3: Ella no somriu a tothom.
1: Juganera.
2: I et dic una cosa.
3: Ella no somriu a la gent.
2: Tenen molt bona genètica, que m'hi he fixat avui, dent de qualitat, que això és molt important.
3: A Can Gelmà.
2: A Can Gelmà, i uns cabells.
4: Sí, eh?
2: Que dic, passa rutina, no m'hi havia fixat mai. Jo tinc aquí aquests cabells, que sembla que porti una fregona al cap, i ella amb una melena que li brilla, que dic, però què t'has fet?
1: Passa rutina.
2: Això és l'amor, eh? La rutina ja et dic jo que deu ser l'amor.
1: Uau.
2: Sí.
1: Doncs no sé si... Marc, no es pot explicar el que he vist, no? Aquell vídeo que he vist? O puc dir el que he vist? Ho puc dir? Jo també t'he vist molt juganera, Juliana.
2: On?
1: Amb un vídeo que només uns pocs afortunats podran veure. És demà.
2: Demà a Figueres, vols dir?
1: Demà
2: tenen poquíssimes entrades, eh?
1: Doncs els pocs que encara no heu comprat entrada, sapigueu que hi ha un vídeo de la Juliana, però juganera, que més barat i tot. No et dic més.
2: En sèrio?
1: Més barat. I l'Arnau, també.
2: Estat així.
4: Jo no sé de què parles.
1: Juganera, està al límit. Arriba que no surti.
0: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Atenció, perquè aquesta matinada s'ha publicat una cançó que feia dies que estàvem esperant. Es diu Agua, és la nova cançó de Shakira i Maluma. Vam sentir l'avançament, jo diria, la setmana passada, i ens va semblar que era la nova...
4: Ens va canviar la vida.
1: La nova cançó preferida dels tres, perquè...
2: Només vam sentir 10 segons, però ens hi vam agafar com en un clau roent.
1: Doncs bé, ara reaccionarem en directe, perquè és veritat que ha sortit aquesta matinada i la Marta al matí ha dit jo no la vull sentir fins que no comenci el programa. Per
4: vull reaccionar en directe.
1: Tu, Juliana, has aguantat, també?
2: He aguantat i no ha estat fàcil.
1: Molt bé, doncs anem a reaccionar amb els nostres oients a la nova cançó de Maluma i Shakira. Es diu Agua.

0: no acabo de veure on serà el pic,
1: un
0: no?
1: Pet, exacte. El punt
2: àlgid. És com que l'estàs esperant tota l'estona, no? Llavors poden passar dues coses. Que sigui tan bona
0: que, no
2: que el pic,
0: pic
2: sigui continu o que sigui
0: un altiplà.
2: Exacte. Que sigui un bluff. No sé si us sorprèn el videoclip, que són ells en un club ballant, bàsicament.
0: El que xoca molt internet en va ple és de les comparacions entre antics videoclips de Maluma i Shakira, com hi havia no una barrera entre ells, però sí que veies que el contacte físic entre els dos artistes estava una mica limitat o que no s'arrambaven tant, potser, i en canvi ara això és... Això és un tocar-se sense cap tipus de barrera ni límit.
1: Molt a favor. Hem vingut a ser passionals i si ells es volen llançar a ser libidinosos, jo només els aplaudiré.
0: Clar, molta gent aquí hi veu una absència de Piqué.
1: Totalment, segur.
0: No ho sé.
1: És que
2: com una Shakira alliberada.
0: Clar, totalment. No, com si, a veure, això no ho estem afirmant, eh? Com si volem dir tota aquesta gent dient que a Piqué potser es posava una mica gelós i demanava que la Shakira no tingués aquests acostaments amb Maluma quan gravava videoclips. I, en canvi, ara...
1: Bé, a mi m'agrada molt que aquests dos es refreguin tant com vulguin i em sembla un senyal molt positiu a nivell social. I no només això, tinc un altre detall que em sembla un bon indicador, que és que ahir vaig veure una parella en un pàrquing al Mercat Música Viva de Vic.
2: Sí.
1: Però morrejant-se d'una manera, agafant-se d'una manera...
0: Brots verds? Estem deixant enrere la recessió?
1: Marta, allò no eren brots verds. Allò era, saps tu, la pantalla, el fons de pantalla predeterminat del Windows? Aquell camp de gespa tendre.
0: Com el del Teletubbies?
1: Tal qual, Marta, eren els camps del Teletubbies. Allò era una meravella.
2: Oh.
1: El tio li agafava el cul sense complexa. Vaig
2: matinada?
1: Passar pel costat. Què matinada? Això màxim era la una. Vull dir, sí, matinada.
2: Sí, però vull dir, no, a les 5 del matí.
1: No, era tardíssim. Era com si jo no estigués passant per allà, a més a més.
2: I ells et van veure.
1: Clar, evidentment, perquè hi havia molt poca gent allà.
0: O no et veuen, perquè estan tan dins del petó,
2: que l'amor els
0: del petting, de tot, que no et veuen, no.
2: Genial. I l'altre, que els és igual tot.
0: Sí.
1: Les dues opcions són meravelloses.
2: Molt bé. A veure, passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Jordi Cubino, com estàs?
3: Hola, què tal? Com esteu?
2: Molt bé.
3: Bona tarda.
2: Ara feia temps que no et saludàvem aquí al programa i hem dit, escolta'm, el truquem perquè en reaccioni a aquesta cançó de Maluma i Shakira, que ara ho dèiem, no sabem si és bona tota l'estona, però sí que estàvem com esperant, no sé, potser una tornada o algun moment de la cançó que ens sorprengués. Què t'ha semblat a tu?
3: Aviam, us faig un anàlisi musical. Bàsicament és un merengue clàssic. Un merengue clàssic, si veieu darrerament la música llatina, urbana, està deixant una mica de banda el ritme reggaeton, el tum-ca-tum-ca-tum, i s'està tornant cap a bases més electròniques, o bé recuperen aquest tipus de bases més clàssiques, tipus merengue, tipus bachata, i això és un merengue com molt clàssic. Té un punt petit de pop a la base, però bàsicament és un merengue clàssic i pur. El que estàveu dient, tenir la vostra raó, és una bona cançó. D'entrada no és que diguis, ostres, quin pilotàs, no se sap. Jo vull veure el recorregut de la cançó també amb la gent i la reacció amb la gent. Però tots els merengues, al ser com una línia, passa el mateix que amb la bachata. És complicat les pujades, són molt complicades, perquè a nivell d'arranjament marca molt el que és la base del puro merengue.
2: Aquí fem una cosa sempre, que això ho ha començat la Marta, que és Spotify, pots veure com els crèdits de la cançó, la gent que hi ha treballat. I aquest matí he vist que a la composició i lletra d'aquesta cançó hi han una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set persones. I a la producció, doncs, fins a 8 persones. Com pot ser que hagi participat tanta gent a una cançó habitual, això?
3: Aviam, jo us ho explico. Darrerament està canviant una mica tot. Hi han dos motius per aquesta raó. Primer, darrerament els productors treballen molt en remot. És a dir, un fa una part, un fa una altra, és quan et passo i fas tu la part de bateria, la part de baix la fa una altra, la programació o l'arranjament de trompetes o de vent, en aquest cas, d'aquesta cançó la fa una altra, i això fa que diversos productors treballin. Després pot haver un altre productor que faci la mescla o que faci quin tipus d'arranjament. I ara es posa tothom. El mateix passa amb el tema dels compositors. És a dir, abans una cançó la composaven una, dos, tres persones a lo sumo, no? Ara mateix ja ha canviat molt perquè es considera que fer un petit arranjament, per exemple, si agafeu la cançó de la Shakira, l'escolteu, aquesta mateixa cançó, totes les trompetes, la persona que ha fet això pot considerar que també és part de la cançó, quan per mi és un arranjament. Això és una apreciació molt personal, eh? I això fa que hi hagi tants productors i tants compositors. Això pot ser una cosa, i després hi ha una altra moda darrerament que s'està portant molt, sobretot a les editorials musicals, que és agafar i fer campus, un campus de compositors, que s'ha s'ajunten 20 compositors, fan equips de 5-6 persones i entre tots composen una cançó. No sé d'on ha sortit, si ben bé ha sigut un treball en remot o degut a un campus.
2: Val, doncs mira, resol perquè hi ha tanta gent, això potser ha sortit en una casa de colònies, pràcticament, aquesta cançó.
3: Bàsicament.
2: Cubino, com tens el teu documental de 3CAT? Que diuen que doncs, sortirà aviat, no?
3: Sí, s'estrena aquesta tardor. Estic ja començant a posar-me nerviós. Espero que a la gent li agradi. Són 3 episodis de 45 minuts. I bueno, ja s'ha dit públic, es diu El Doble. I bueno, espero que us agradi. La veritat és que tinc nervis perquè quan estava rodant i gravant, com que hem estat un any fent-lo, ja sabeu com funciona perquè heu fet el vostre propi documental. Sí. Clar, no tens aquella por escènica, no? Espero que li agradi a la gent. Jo crec que és molt divertit, que explica molt, és molt musical, parla molt del món de la música, a més té diverses capes, el documental. I que no és un ben bon documental, és una docusèrie, no? Ja ho veureu, ja ho veureu.
2: Més o menys per quan, això, calcules?
3: És aquesta tardor. Encara no tenim la data, però serà aquesta tardor abans de Nadal, segur.
2: Perfecte. Doncs estarem pendents i en tornarem a parlar. Que vagi bé, Cubino.
3: Molt,
2: gràcies.
3: Molt bonics petons als tres,
0: Adéu, rei.
2: Una abraçada.
3: Fins ara, guapos.
2: 7 minuts i 6:45 de la tarda.
0: Ella distreta.
2: Ella xatejant pel mòbil i em sembla molt bé.
0: A mi també. Quin cosí tocava ara?
1: Un cosí que es diu arroba que no surti perquè estava penjant Instastories del nostre programa. Perfecte. Perquè ningú més se'n pot responsabilitzar.
0: Qui porta les xarxes ara, aquesta temporada?
1: Entre la Maria Val, que és bàsicament qui la gestiona, i el Marc Andreu i jo li donem una mica de cop de mà de vegades, de tant en tant, i alguna...
0: Ja es nota, quan la portes tu, crec.
1: Algun detallet.
2: Sí, nota.
1: Jo crec, Marta, que no es nota en absolut i m'agradaria seguir, sisplau, en l'anonimat com a community manager del que no surti.
0: Vale.
1: Bé, m'agrada que estiguem parlant de música,
2: sí, home,
1: Roger,
2: clar,
1: perquè
2: sempre.
1: Et dona el pretext ideal per llançar-vos una exclusiva. Ahir em vaig personar al mercat Música Viva de Vic. Primer de tot perquè Vic és una de les capitals més importants del món, directament.
2: I
1: segurament de la Galàxia Làctia.
2: Que vam fer una mica de ruta pop i vam anar a fer un gelat a la nova gelateria que va muntar aquest estiu en Nando Jubany.
0: Ah, no ho sabia.
2: I ens va atendre una noia molt, molt simpàtica.
1: I a veure la casa d'en Quimi Portet també vam anar.
2: I també vam anar a veure la casa.
1: Molt bé.
2: Quimi Portet, vull dir que Vic té molts elements pop que us convidem a visitar.
1: Sí, sí, sí.
0: Arroba Jaume Miranda, mossèn Miranda.
2: Sí.
1: Bé, el cas és que el que jo no m'esperava és que allà descobriria una informació que m'interessa moltíssim. Sabeu que un dels temes que he estat perseguint i estudiant aquesta última temporada és la Travessa VIP.
2: Sí.
0: S'estrena d'aquí no res, 11 dies?
1: Efectivament, el programa de 3CAT, aquesta tercera temporada, que ja no seran persones anònimes, sinó amb persones famoses que faran aquest concurs d'aventures, no?, per la muntanya, etc. Bé, sabem que d'aquest concurs en va sortir una cançó. Una cançó en la qual sembla que haurien participat bastant dels concursants, però que principalment haurien compost junts en l'estada que van passar en gravant la Travessa en Miqui Núñez i els Tiets. Puc dir que, com ja sospitàvem, aquesta cançó està ja, diguéssim, acabada, produïda. I puc afegir un altre detall, que és el que vaig esbrint ahir.
0: Epa.
2: Però no vaig pas veure que parlessis amb molta gent.
1: I no, quan ens ho van dir, tu estaves al meu costat.
2: Jo últimament n'hi sento poc.
1: Que jo no sé tu què
2: és a dir, sento però no entenc el que em diuen.
1: O perfecte. No escoltes.
0: Jo penso que
1: o
0: també no estàs distret,
2: Pot ser.
0: Jo crec que estàs al Bumble,
1: Ah, no, saps què està de fent? És que recordo que en Roger tenia una gran il·lusió.
0: Ah, clar, ahir tenies una gran il·lusió.
1: Va pillar-se una nòvia.
0: Ahir et vas enamorar a les 4 de la tarda.
2: Correcte, doncs devia estar distret
1: sí,
2: amb això.
1: Sí, perquè vam tenir algun moment delicat d'enviar algun missatge.
2: Em va ajudar una mica.
0: I avui estàs enamorat també o il·lusionat?
2: Sí, sí, sí.
0: Per la mateixa persona?
1: Marta, la cosinada d'en Roger també és múltiple i variant, i així ha de seguir sent.
2: Jo no vull posar etiquetes, Marta, a les sensacions, ni a les persones. Ni números.
0: Estic farta de vosaltres,
2: Ni números.
0: Estic farta.
2: A veure, que t'he interromput. Tens la informació
1: aquesta. Ai! Ens van explicar, ens van confessar, ens van dir... el títol d'aquesta cançó composada per Miqui Núñez i els Tiets dedicada a la Travessa VIP.
0: Mai ningú havia cridat parlant dels Tiets, però bueno.
1: Ni per dir aquesta merda d'exclusiva que és només que sé el títol. Però bé, ara mateix ho diré. No patiu. Aquesta cançó es diu ni més ni menys...
2: Aviam, el títol.
1: Que... Raquel Sans! Efectivament, com? El nom de la periodista és el títol mateix de la cançó. Entenc que en honor, en part a ella, que és una de les concursants més estimades d'aquesta travessa VIP, sabem que ella va fer un paperasi que tothom la va acabar durant i fins i tot entenc que és una mica una broma. No m'agraden les vostres carats de decepció, perquè a mi m'encantar que fos Raquel Sans.
2: Em sorprèn molt, però és que no...
1: O sigui, és que fos les aventures per Mallorca.
0: Vull fer una pregunta que no sé si a tu et constarà la informació o no.
1: Segurament sí, i si no m'ho inventaré.
0: Raquel Sans, saps que hi ha cançons que porten per títol un concepte, una paraula que després no s'inclou dins de les lírics de la cançó, saps?
2: Que no surt,
0: no té
2: no
0: res a veure, això ho fa molt Manel, per exemple. Doncs, en el cas d'aquesta cançó dels Tiets i d'en Miqui Núñez, Raquel Sans apareix dins de la cançó? És una cançó que és una oda a ella? O parla d'altres coses i com que no tenien títol van dir, doncs mira, al final, com que ella potser ha tingut algun moment més complicat, li dediquem. Mira,
2: molt bona Marta. Pregunta, i a veure què t'inventes ara, tu. Això sí que no ens ho van dir, Juli.
1: Podem baixar un moment la
0: música, mira, aquí
1: la
0: sí que
1: música,
0: estaves
1: sisplau.
0: Atent. Aquí
2: jo
0: havies deixat
1: d'enviar més la música. Marta, m'agrada molt aquesta pregunta.
2: La música nostra.
1: Ara ho veuràs, perquè té... No, de fet, normalment és el contrari. Em molesta que la música trobo que sempre està molt baixa, perquè segurament jo també tinc ja problemes de l'oïda. Marta.
0: Què?
1: No et sé respondre alguns detalls. El que sí que et sé dir és que estic bastant segura que sí que inclouen el món Raquel Sans. No sé si la cançó va íntegrament sobre ella o només una part, però sí que crec que parlen d'ella i et diré per què ho crec. Perquè, i això t'ho estic dient de memòria i ara ho haurem de comprovar en directe, per això he demanat que baixin la música, en Xavier Coca, que forma part del duo dels Tiets, aquests cantants de Mataró, el Tiet Al, el meu exnòvio en una altra vida, va publicar un recull d'imatges i vídeos de La Travessa, un cop ho van gravar, una publicació feta el 18 de maig, entre les quals se'l veia ell tocant la guitarra tocant una cançó que jo vaig interpretar que era la cançó que segurament havien compost allà.
0: La llavor de tot plegat.
1: Jo recordo alguna cosa de l'estil et vèiem a casa quan érem petits.
0: Ah!
1: No, això ho estic dient de memòria.
0: Serà un homenatge,
2: molt bona.
4: Em va dir les penes, sóc que ets tu, sempre aquí les deies.
1: Podem, ho estic inventant, eh? Anant bé. Poder aquesta cançó ja sap...
0: Hem crescut tots amb la teva veu. Sóc que ets tu, sempre aquí les deies.
4: Hem crescut tots amb la teva veu.
0: Oh, uau.
1: No recordava això. Pell de gallina.

0: podem dir res del que hem dit, no? Doncs diu que no.
1: Molt bé, meravellós.
2: Doncs ja està.
1: Treballa en equip. 7:15. Mira, ja que parlem d'en Miki, ja em perdonareu un moment, però és que justament ens arriben novetats des del Marroc, on ahir explicàvem que hi teníem la comitiva encapçalada per Miki Núñez i la Sara Roy. Hi ha molts oients que ens estan enviant un contingut que ara radiarem. Recordeu que els dos estan allà fent turisme de motor entre les dunes amb uns amics i també hi tenim la influencer Maria Vallespí. Doncs bé, us haig de dir que l'anel de la Juli d'ahir aquí al programa ha estat escoltat.
3: Que la Sara no fa alguna cançó al Marroc sobre el, no, aquests rius, bueno, que fa ella tocant la guitarra, bueno, dient que està al Marroc.
1: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. Efectivament, la Sara va emportar-se la guitarra al Marroc. Ja sabeu que ella té una habilitat també especial per tocar damunt les dunes, perquè també ho fa a les dunes de Pals. I un cop més l'encarregada de documentar-ho tot, gràcies a Déu, ha estat la Maria Vallespí, que ha penjat un post d'Instagram amb un vídeo que diu: un viatge increïble, es mereixia un record a l'altura, i més si tenim la Sara per posar-hi la banda sonora amb aquesta cançó tan, tan bonica.
0: Que s'agraeix molt el paper de la Maria Vallespí, perquè ella s'ha currat el que és directament un videoclip.
1: Absolutament,
0: perquè t'expressa mil imatges del viatge.
1: Creieu?
0: Potser de fet treballen aquí, Roger, tu i ella, i els biògrafs oficials juntament.
2: Que han sentit la crida? I que ho han fet per acontentar-vos?
0: No, crec que no arriba allà la cobertura.
1: Ahir vaig escriure a la Sara, que no crec que tingués 5G al Marroc, o sí, perquè estava al mig del desert, i va veure el missatge fa 21 hores, que el va veure, no va contestar, perquè altra feina tenia, a tocar la guitarra sobre la duna.
0: No, ara et respondrà, carinyo. No pateixis.
1: Suposo que sí. Amb tots vosaltres, la Sara, des de dalt d'una duna, al mig del Marroc, cantant per Catalunya Ràdio. M'estic bé.

0: partir d'aquí ho ajunten amb la cançó original del disc de la Sara, amb un recull d'imatges del que ha estat aquest viatge.
1: Ah. I perdona, però l'instrument, estem segurs que és
2: no
1: una,
2: és una guitarra, és un ukelele,
1: o és un guitarlele?
0: És una guitarra petita. Hauríem de comptar les cordes, jo no m'hi veig.
1: Existeix, no? Crec que el concepte de guitarlele és el que toca...
0: Hòstia, doncs, Juli, deus tenir raó, perquè això té una, dues, tres, quatre cordes.
1: És un ukelele amb sis cordes.
2: Última hora informativa, sisplau.
0: Sí, tornem.
2: Bona tarda, bonics. Ens diuen el 677-27-10-58. Us he de dir que la Maria Vallespí ja no està a Marroc?
0: No, ja ha tornat, no?
2: Ahir estava a Barcelona. Ho sabíem, això?
0: No, jo entenia que al final del viatge era aquest vídeo. No sé si han arribat aquesta
2: Mare
0: nit.
2: Mare meva.
0: O han arribat avui.
1: Vaig a fer el que en Roger no ha fet, igual que descobrir si tocava la guitarra o l'ukelele.
0: És que, segons l'Instagram, la Sara és al Marroc, encara.
2: Clar, però tu saps perfectament que una regla número 1 dels famosos és mai publicar a temps real on són.
0: Ah, no, absolutament. Però, a veure, jo he entès que ja havien tornat per el que ha escrit la Maria Vallespí fent un recull d'aquest viatge.
1: Diu, un viatge increïble, es mereixia un record a l'altura i més si teníem la Sara. Gràcies per aquests dies, nois, us estimo.
0: A no ser que ella hagi tornat abans perquè ja està farta d'anar amb el 4x4 amunt i avall.
1: Sí, no acaba
0: de... Que hi ha gent que ho ha criticat una mica, que aquests cotxes amb aquestes rodes tan grosses, a part de contaminar, espatllen les dunes, o el que es diu, que s'ha de vigilar molt per on passen els cotxes.
1: També és veritat que s'ha de tenir en compte que la Maria Vallespí ha explicat moltes vegades que ella publica sempre alguns dies després les coses que viu.
0: Bé, passen 4 minuts a 6:45. Avui hem de parlar d'un dels actors que ara fa 11 anys va protagonitzar una de les grans sèries de casa nostra, Merlí.
2: Merlí, sens dubte, una de les ficcions més exitoses internacionals de TV3, que es va estrenar al setembre del 2015, per tant, ara fa 11 anys. Tres temporades, un spin-off, i amb un repartiment que tots recordem, encapçalat per l'actor Francesc Orella, que feia de Merlí, que era aquest professor de filosofia, que encisava els seus alumnes de batxillerat i els feia dir els peripatètics. Mare meva, la de coses que estic recordant. Entre elles, tu, Juliana, vas fitxar per en Roger Carandell per comentar Merlí, no? O alguna cosa així?
1: Entre altres coses, jo comentava Merlí per
0: imaginar. Xipejos, no? Que en deien.
2: Xipejos entre els actors o entre els personatges de la ficció?
1: A veure, era una sèrie que jugava molt i això.
2: Clar,
1: era molt romàntica.
2: Constant. Entre ells, aquests peripatètics, hi teníem en Carlos Cuevas, David Solans, molts noms que en sonen, Elisabet Casanovas, Candel Anton, Adrián Grosser, Albert Baró, Julià Creus, els volia dir tots, Iñaki Mur, Laia Manzanares, Pau Poc, i també en Marcos Franz, que feia de Gerard.
3: Tu no estàs enamorat de la Mònica.
4: Clar que sí.
3: Quan estàs enamorat, acceptes les diferències de l'altre. Mira, fins i tot crec que acabaràs anant als toros amb la Mònica.
4: A mi m'agrada la Mònica. És guapa i molt bona.
3: Sí, ho és més que tu. La Mònica té tempo de...

0: nona.
1: Té un por de dona.
0: Sí, que ja no és una nena, eh? Que té un ritme, que té un tempo que és més propi d'una dona. Tempo de dona. Ei.
1: Perdó.
0: No passa res, no. Marc, el Gerard ja se n'anava, eh? Després de provocar-me una sobredosi d'edat del Pau.
2: Jo no sé si l'haurem de revisionar o no, Merlí.
3: No, però sí, ja estava envellida malament en el seu moment. Ja fotíem tertúlies. Pensa que el 2015 jo tenia 16 anys, era l'auge total de,
2: del teu joc activista, no?
3: Del meu joc activisme i del feminisme, i ja es veia Merlí molt amb aquesta mirada de dir, mirem-nos-ho bé, això.
2: Que el conflicte fos que a una li agraden els toros i a l'altra també, bueno. Doncs en Gerard era el fill de la Gina, que interpretava la Marta Marco, que ella era una mare de l'escola molt implicada, que s'acabava embolicant amb en Merlí. O sigui que en Merlí acabava sent el padrastre d'en Gerard. Anava una mica així. Llavors, fent una mica de memòria, el que no sortia d'aquí, ja havíem parlat de l'actor que l'interpretava, d'en Marcos Franz, en altres ocasions, per exemple, quan el març de l'any passat va fer públic que havia patit una depressió que li va coincidir amb el seu moment de més popularitat i feina.
4: Quan comences a detectar que hi ha alguna cosa més?
5: Quan veig que perdo la il·lusió per el que m'agrada, que és la interpretació, la música, l'art, per lo general, i simplement vull estar estirat al llit i no fer absolutament res. A mi em va ajudar la medicació en el seu moment, perquè portava molts anys i em va ajudar a sortir una mica. Òbviament no és la solució, no és una pastilla màgica, no te soluciona tot, però sí que t'ajuda a sortir una mica, però has de treballar-ho. Crec que la popularitat o la fama va com agravar una mica més perquè em va generar més ansietat. No recordo tota aquella època, això és un dels temes que m'agradaria parlar també perquè és curiós, no recordo part del rodatge.
2: Va ser un testimoni força impactant, sumat també al que hem anat sabent d'altra gent que ha format part de Merlí, que molts no en guarden gaire bon record.
6: Totalment.
2: Bona mica així. Llavors, en Marcos, a les seves xarxes, també va començar a relatar la seva experiència i avui, un any i mig més tard, publica un llibre titulat Cuando dejé de ser yo.
7: ¿Os acordáis de Merlí, la serie? Bueno, pues he escrito un libro de todo lo que sucedió hace 10 años, aunque no es exactamente un libro autobiográfico de los sucesos de Merlí. Es más bien la narración autobiográfica de lo que me sucedió mientras rodaba la serie. Este es el libro, Cuando dejé de ser yo, una historia de manipulación, trauma y supervivencia.
2: Clar, perquè sumat al que en Marcos ja ens havia explicat de la seva depressió, ara ens comparteix una experiència molt dura que convivia amb tot allò, també coincidint amb el boom de Merlí, que de fet en seria un dels orígens. Una relació d'absoluta manipulació.
7: Muchos habéis visto Merlí, pero muy pocos sabéis lo que me estaba pasando mientras la grababa. Porque mientras vosotros veíais a Gerard, aquí dentro estaba pasando otra historia. En 2015, justo cuando empezaron los ensayos, entró en mi vida una persona que poco a poco empezó a desmontarme la realidad. Me hizo creer que el mundo que yo conocía no era realmente como pensaba. Que los artistas que admiraba, la política, la historia, la cultura, prácticamente todo escondía otra realidad. Y que él era de los pocos que sabía cómo funcionaba todo de verdad. Era lo más parecido a estar metido en una secta, solo que no éramos un grupo, éramos dos personas. Yo tenía 20 años y acabé creyéndomelo.
2: No sé què us ha semblat, però...
6: Que va ser absolutament manipulat, no? Explicat
2: completament,
6: per una persona, no sé
2: del seu entorn, que es va acabar fent molt propera. No ho sé. Ja només amb aquests segons de vídeo la història fa posar els pèls de punta i encara fa esgarrifar més quan explica el que li va provocar aquesta relació.
7: Sufrí episodios loquísimos de ansiedad, paranoia, y terminé desarrollando depresión y despersonalización, que es básicamente sentir que estás fuera de ti mismo. Y todo eso mientras rodaba Merlí. La serie lo estaba petando, empezaba la fama, me reconocían por la calle y yo no disfruté prácticamente nada. Me estaban pasando las cosas que había querido que me pasaran toda mi vida y yo casi no estaba ahí para vivirlas. Durante años me lo callé por vergüenza, porque visto ahora, algunas de las cosas que llegué a creer parecían sacadas de Matrix. Y me daba vergüenza admitir que había caído en algo así. Pero la realidad es que delante no tenía un personaje de ciencia ficción. Tenía a un manipulador de primera división.
2: Després hi ha gent que li ha fet preguntes, de si en el llibre diu el nom de la persona i tot això, i ell diu que no, perquè li podria caure també una denúncia grossa per difamació, etcètera, etcètera. Però el cas és que han hagut de passar anys perquè en Marcos Franz hagi pogut posar paraules al que li passava, per entendre-ho, i han estat uns anys no gens fàcils.
7: Finalmente conseguí salir de esa relación. Pero salir de ella no significó volver automáticamente a ser yo. Después vinieron años de alcohol, fármacos, afters, relaciones bastante desastrosas y recuerdos que todavía tengo borrosos. Hasta que llegó un momento en el que tuve que parar y empezar terapia. Este libro cuenta todo ese viaje, cómo me perdí y cómo, después de muchos años, empecé a volver.
2: Ese és bastant fort. I avui en Marcos Franz, que és en Gerard de Marlí, recordem, publica el seu primer llibre, Cuando dejé de ser yo, i de fet, en aquests precisos instants, l'està presentant a la Casa del Llibre de Barcelona, que era avui, era l'acte, i caldrà llegir-lo i estar ben atents a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la setmana que ve, si ho recordo bé, serà el dimecres, en Francesc Garriga conversarà amb ell i segur que serà la mar d'interessant.
6: Doncs haurem de sentir aquesta conversa i a veure si sabem algun detall més, no? Perquè et quedes com amb...
2: Sí.
3: És un testimoni molt impactant, vull dir que més enllà del morbo de voler saber el nom de la persona que el manipulava.
6: Com li van fer, què sentia?
3: No, i és una història molt interessant també de prevenció.
2: Absolutament, per poder detectar que si et passa.
6: Bé, 4 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, que ja els tenim aquí a l'estudi preparats, Jaume Miranda i Marc Andreu.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
6: Jaume Miranda, bona tarda.
10: Com estàu?
6: I Marc Andreu, molt bona tarda.
10: Bona tarda, pendons.
6: Mira, començarem parlant de l'actriu Macarena García, sí. Ja que aquests dies hem rebut missatges de que està per Catalunya, el 677-27-10-58. Ens deien, hola, acabo de trobar-me la Macarena García a Lirio, Barcelona-Madrid. M'he ofert ajudar-la a pujar una maleta al vagó perquè anava molt carregada i llavors m'he adonat que era ella. Guapíssima, també sense maquillar, amb aquell somriure i aquella veu que m'han donat les gràcies.
2: Uf, és que aquella veu és... enamorat, oi, tu, llegint aquest missatge, ja?
6: Llegint-lo, jo, ja.
10: Enveja insana de no recollir tu sa maleta, no? Una mica. Voldries haver estat allà i que...
6: Home,
10: ajudar-la.
6: Estar allà i estar allà per sempre més. Em necessito.
2: Diuen, Roger, que sempre ha tingut por del compromís. És una cosa, al·lucinant.
10: I de cop en Roger vol que el piqui a sa maleta i se l'endugui a Madrid.
2: No? Tota la vida, dic.
6: La seva maleta.
2: S'han de tenir molt quadrats, molts grossos.
10: Bé, vos he de dir que no és difícil trobar-se en a Macarena García dins Sabe, Madrid-Barcelona o viceversa, ja que aquests dies està rodant a Catalunya. Se tracta d'una sèrie produïda per Suma Content, que és la productora dels Javis, per A3 Media, és a dir, Antena 3 o A3 Player, això ja no ho sabem, encara que no dirigeixen els Javis, sinó que, de fet, la directora és na Clàudia Costafreda, que no sé si la teniu molt controlada.
2: Univers Javis.
10: Univers Javis, perquè ha dirigit episodis, no sé si sèrie completa, de Cardo, Veneno o Superstar, que és aquesta sèrie de na Tamara, no? Les protagonistes d'aquesta nova sèrie són na Macarena García i na Belén Barenys, que jo crec que tothom la coneix per ser la gran cosina de na Rigoberta Bandini i una de les grans creadores d'Autodefensa, aquesta sèrie de Filmin. Era de Filmin, no?
6: Sí, sí, a mi em va impactar aquesta, sí. Aquesta sèrie.
10: No, sí, no.
2: Amb la Berta Prieto, no?
6: Sí, em va agradar i em va impactar. Sí, sí, va agradar.
2: Que per cert, la Rigoberta deu estar a punt de parir, ja.
3: Deu estar a punt.
2: Li deu faltar poc.
10: Ets la nostra Rihanna, no? Sempre està embarassada, o no?
2: No és veritat. Està
3: embarassada dues vegades.
10: En el meu cervell de
3: buit. I, de fet, la primera ens la vam perdre perquè, és a dir, quan la Rigoberta va aparèixer a les nostres vides com a personatge mediàtic, ja...
10: Acabava de parir, no?
3: Ja havia set mare, recentment.
2: Oh, però jo ho vaig seguir molt durant la pandèmia, eh? L'embaràs de la Rigoberta crec que va coincidir amb el confinament.
3: Pot ben ser.
2: La recordo.
3: Jo ja la vaig enganxar, diguéssim, que ja tenia el nen.
10: Bé, tornant en aquesta sèrie, el càsting el completa. Na Jedet, que també és un habitual a les sèries dels Javis, na Mònica Cruz, germaníssima de na Penélope i també gran estrella d'Upadans, o en Milo Quifes, que és una de les futures estrelles de La Bola Negra i que, de fet, l'hem relacionat alguna vegada amb en Javier Calvo. El títol de la sèrie és, atenció, Crimen en España. I na Macarena García donarà vida a una periodista dels anys 90 i des del thriller i el terror psicològic, la sèrie abordarà la relació entre Espanya i la cobertura mediàtica de la violència, especialment en aquells anys 90. De fet, sé que tota aquesta setmana estan rodant en el plató Amor Platónico de Sabadell, el naming que és, perfecte o sóc jo? un plató que se diu Amor Platónico.
3: És molt genial, és molt genial.
10: Bé, i doncs aquest plató estan recreant els programes televisius de sa època on se tractava molt de sensacionalisme, crims com els d'Ana Orantes o ses noies d'Alcàsser, i, de fet, per això necessiten moltíssima figuració en aquest rodatge, perquè han de fer de públic de plató de televisió. Tot i així, ja vos dic que han rodat a altres llocs de Catalunya, com a Platja d'Aro o Navàs, i seguiran voltant per Catalunya durant aquests setmanes i mesos, vaja.
6: És que ens escrivien oients, això precisament, que havien vist un rodatge a Platja d'Aro i que els havien dit, això és dels Javis. Bueno, és univers Javis.
10: Els Javis, però no espereu trobar-vos els Javis perquè estan una mica liats als Estats Units, per exemple, no?
6: De l'Òscar.
10: Sí.
6: Escolta'm, ja que parlem d'ells, no sé si hi ha alguna novetat a la seva vida més personal.
10: Sí, ja sabeu que els Javis estan a tope amb la promoció de la seva nova pel·lícula, inspirada en els últims escrits d'en Lorca, que és La bola negra.
11: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
10: El film s'estrena divendres que ve, dia 25 de setembre, i promet ser una de les grans obres de la temporada. Jo m'ho de ganes de veure-la.
6: I anem junts,
2: no? Ja, quin dia?
6: Jo vaig proposar, no sé.
3: Tu i jo segur, Roger, si vols quedem al Cinema Sucre de Vic. La resta, si us voleu apuntar.
10: Home, jo sí m'he de desplaçar al Cinema Sucre de Vic.
6: No, però a mi m'agradaria
12: anar a Vic, per tornar. Barcelona és molt fàcil, després.
2: Bueno, ja ens ho intentarem muntar.
10: No li facis parlar de Renfe a Juliana Canet, per favor.
3: És que ahir Marc Andreu va tenir un petit problema, va venir al Mercat Música Viva de Vic, a la persona que l'havia de tornar a Barcelona el va deixar tirat, i jo, quan ja estava pràcticament a Cardedeu, em truca i em diu, tu, que al final sóc a Vic, no tinc manera de tornar. I llavors jo vaig haver de tirar enrere, recollir el Marc Andreu, que estava sol, pobret, com un mussol, a l'estació de Vic, que se'n va partir el cor per la meitat, el vaig recollir amb sintonia trista, a tope, posada al cotxe, tot drap. Sinto trista, perquè dic, pobret meu, que senti recollit en la narrativa que no surti, me'l vaig pujar dins del cotxe i ha dormit a la meva habitació de la Rosa Gegant i el Cap Gros.
6: Sí.
3: Dormit bé, Nino?
12: Molt bé, gràcies, Juliana.
3: Tot i això, tu pots anar al Cinema Sucre de Vic i organitzar-te bé i trobar una manera de tornar.
10: Puc dormir a casa teva?
3: També.
10: Sí, llavors ja estic organitzada, ja poden venir al Cinema Sucre. Il·lusió. Perfecte.
6: No sé per què fa tanta gràcia el Cinema Sucre.
10: No, perquè el cites moltíssim. Però és
6: bueno, perquè
10: paguen.
6: Són els únics que tenim a Vic.
3: I que llueix més que lo cine de Granollers, que és un batxó,
6: saps? Moltíssim de sucre, saps?
12: Però podem anar a Barcelona, que sortirà de la ràdio.
6: Que cadascú vagi on li vagi bé i ja comentem.
10: Fem una videotrucada en el cine, no?
3: Quedem després. Sí, sisplau. Ja farem. Fem agenda després. Quedem directament a la ràdio, vale? I en parlem al programa.
6: Jo deia, com una cosa bona fer d'equip, i veig que només porta problemes.
12: No, t'has de posar d'acord.
6: Se me la miraré sol. Està, com totes.
10: Bé, La bola negra, com dèiem, serà un èxit probablement a nivell estatal i també a nivell mundial, ja que els Javis ja han guanyat el premi a millor direcció en el Festival de Cannes per aquest film, i aquesta setmana hem sabut que La bola negra ha estat escollida per representar Espanya a la carrera cap als Oscars.
13: Representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional es La bola negra.
10: Però La bola negra, vos he de dir que no només mos interessa a nivell cinematogràfic, també a nivell safareig. Aquí mos enganxem més, no?, des d'aquest programa.
3: I que justament jo penso que és algo que amb ells, a nivell mediàtic, almenys, i a nivell acadèmic i de premis, no, però a nivell mediàtic els hi funcionarà molt, també.
2: Jo crec que sí. La d'entrevistes parella... s'hauran de concedir sobre
3: una,
2: això.
3: Clar, una parella homosexual que, fent aquesta pel·lícula, s'han divorciat després de 13... Perquè, a més, en aquesta pel·lícula
2: sí,
3: ho té tot.
10: De fet, vos puc ja augurar que han donat titulars suculents sobre la seva vida privada en aquesta promoció.
3: Sucoses!
10: Sí, perquè com recordareu, els Javis van anunciar la seva ruptura en novembre de l'any passat, després de 13 anys en parella, i la ruptura se va donar precisament durant el rodatge d'aquesta pel·lícula.
14: ¿Ha influido que yo tenga la crisis de los 40? Sí, yo creo que sí. Me dio un parraque, como un ataque de ansiedad. Era el cumpleaños de Javi, del año pasado.
15: De todo el
14: Javi. Justo hace un año. Y ya empecé como a plantearme, digo, tengo que hacer cosas que realmente... A lo mejor me está pidiendo el cuerpo y no estoy haciendo. Claro, yo ya no sabía ni quién era yo, ni dónde acababa él y yo, dónde...
15: Se había convertido en un monstruo de dos cabezas.
14: Exacto. ¿Sí? Y de repente pues empezó a poder con mi salud mental.
10: I de bé, ara els Javis han donat una entrevista escrita per The New York Times i s'han tornat a obrir en canal per parlar de com va ser el seu procés de ruptura. Segons expliquen, a mesura que avançava el rodatge, els dos varen notar que no podien exigir veritat emocional en els actors sense afrontar les seves carències com a parella.
2: Uau!
6: Són tan bons directors, ells.
10: És fort, això.
3: I són... no sé si sincericides o què, però confessant això, aquesta vulnerabilitat en públic, que és sempre el que demanem en els nostres famosos, que quan les coses van maldades també s'obrin d'aquesta manera.
2: Gairebé és violent per nosaltres,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí,
2: és una mica massa. No et demanàvem tant.
3: Però és que una amiga meva a mi m'expliqués aquest nivell de detall i també potser pensaria...
2: I talla't.
3: El New York Times, no sé.
10: Ja, amb un redactor que acaben de conèixer, no? Bé, de fet, aquest fet amb els actors va ser gran detonant de que alguna cosa no funcionava entre ells i es detonant, precisament, de sa ruptura. De fet, Nambrosi arriba a dir coses com aquestes a s'article.
6: A veure què ha dit aquest.
10: Diu així: la bola negra va obrir una porta que havíem d'afrontar, que ja no estàvem enamorats. És una pel·lícula sobre amor, i quan intentes posar amor real davant d'una càmera, de sobte t'adones que no en tens.
2: Uf, que dur, eh?
6: Aquest moment que te n'adones que ja no hi ha res, eh?
10: És forta.
3: És un moment que, explicat així, sembla que senzillament un dia et llevis i estiguis esmorzant allà, tallant el formatge a la torre i tinguis una clarividència. I és molt més lent i vas
2: païnt a poc a poc. Ja ho hem dit moltes vegades. Sí.
3: Te'n vas adonant a poc a poc, sí. I al principi molta negació, molt dir no és veritat.
2: I molta comunicació, també.
3: Aquí
2: perquè
3: molta.
2: No estem oblidant que, a banda d'estar concedint aquesta entrevista en conjunt al The New York Times, han d'haver-ho parlat molt per tenir aquest relat conjunt i per en el seu moment també anar de la mà.
3: És que deuen fer teràpia de parella avui dia, jo imagino, o són superdotats emocionalment, però això, si no ho fas acompanyat, em sembla duríssim.
10: Bé, de fet, vos he dit que una de les tres històries paral·leles que se narren en el film La bola negra confessen que està inspirada en la seva situació d'aquell moment. La narrativa, que transcorre en 2017 a la ficció, retrata un noi gay que conviu amb un altre jove a un pis i és difícil de determinar quina és la seva relació, si són companys de pis o parella. I pareix que s'estimen, però hi ha una distància molt evident entre els dos.
2: Uf. Ui!
6: Patirem, eh?
10: I doncs ja vos dic que, segons en Javier Ambrosi, van escriure aquell vincle per entendre-se millor a ells com a parella. Bé, més enllà d'això, també expressen que el deixar-ho varen dubtar si rompre vincles laborals i, per tant, que La bola negra fos la seva obra final, per dir-ho d'alguna forma. Però, vist l'èxit recaptat a Cannes en aquesta carrera dels Oscars i la bona sintonia que estan tenint durant tot aquest viatge, els Javis bàsicament han decidit que seguiran fent equip creatiu, peti qui peti, o sigui que seguirem tenint obres dels Javis, almenys en àmbit... mercantil i laboral, per dir-ho d'alguna forma.
6: Un exemple de com tancar una història i tancar-la bé.
3: Sí,
6: no?
3: Que també t'ha de donar una vida, no? El fet de veure que el teu... És com, jo crec, si tens un fill i veus que al teu fill les coses li van bé, això sempre t'unirà, saps? Estaràs el dia del casament del teu fill, que el veuràs tan feliç que poder hi haurà aquell moment de connexió amb una parella on allò hi era un desert, no? Doncs aquí, si
2: com
3: tu has fet una cosa conjunts i veus que va bé...
10: Sí,
3: no, de mala manera,
10: ha
3: això.
10: De ser gros, perquè La bola negra, recordem que més enllà de tot aquest terrabastrall que estàvem vivint, els mitjans els relacionàvem amb no amb un, sinó amb dos actors, perquè també els varen vincular amb en Guitarrica de la Fuente, o sigui, és gros.
6: Marc Andreu, escolta'm, abans de marxar, què hem vist amb en Marc Giró, que la setmana passada va tornar, no?, a la tele?
16: Sí, la setmana passada va tornar amb el Caral Show, aquest format que fa, la segona temporada, que realment no li està funcionant molt bé a nivell d'audiències. Aquest últim programa va fer un 4% de share, vull dir que veurem com segueix aquest programa. I un dels convidats que tenia aquest dimarts va ser la Thaís Villas, que és graciós que estigui allà perquè és la seva cunyada. Recordem que aquesta història familiar...
2: Mm-hmm. No, recorda-la, perquè hi ha molta gent que potser
16: no la sap.
2: I que és genial.
16: Ja. Doncs el Marc Giró i la Thaís són família perquè la Thaís té un germà que és en Santi Villas, que és la parella d'en Marc Giró.
3: Val? Exacte. Parella i soci. També són els Javis.
2: I que la Thaís té una parella molt famosa.
16: Que
2: també
16: és l'Òscar Dalmau.
2: El dels Oscars.
16: Exacte.
2: Tot queda allà.
3: Aquests sopars deuen ser macos, aquells sopars de Nadal.
2: Ja fa temps que són macos, perquè fot anys que van tots junts.
6: Fa molts anys les dues parelles.
2: És lo típic que algú deixa i és un gran cataclisme.
3: Sí.
10: Però és fort perquè deu ser difícil parlar allà, en aquella taula familiar. Més que amb una Juliana.
3: No, ha de ser molt difícil.
6: Jo crec que el que parla menys és l'Òscar Dalmau, eh?
2: Jo crec que també.
6: Perquè fent un rànquing, perquè els altres, déu-n'hi-do.
16: Doncs la Thaís va anar a promocionar l'Intermedio, que és el programa que els precedeix, i de fet ja va sortir també una mica de les històries familiars, com per exemple el moment en què el Marc els hi pregunta en quin moment els agrada més practicar sexe.
17: ¿Tú eres más de mañana o de tarde de follar?
18: Yo soy de mediodía.
17: ¿En serio?
18: Bueno,
17: cuando se puede, ¿no?
18: Cuando se puede, yo tengo hijos pequeños, por la noche estar en casa, por la mañana
17: claro,
18: no estoy
17: claro,
18: yo,
17: o sea,
18: estoy en Madrid.
17: No están los niños.
18: Mediodía lo recomiendo total. Y luego te duchas
17: y
18: te vas a buscar a los niños al colegio, como si no hubiese pasado
17: nada. Y bien relajada.
18: Y bien relajada.
17: Y padres felices que dicen esto es para...
2: una cosa, però al migdia és quan el seu senyor està fent programa,
19: acaba
2: no?
19: Acaba la competència, clar, acaba la una.
2: Ah, per tant, és hora de dir, vull dir, una, dues de... Sí.
3: Que ha de marxar amb una angoixa, l'Òscar, de la ràdio, de amb la gent apretadíssima, perquè perdona, ai, no sé quina hora ha d'anar avui, que és nen,
6: ja, i que no
2: és,
6: no puc,
2: és quan el cunyat està fent el programa també a l'antena. Ah, sí.
3: Diu, Marc, me'n vaig pitant, que m'he de follar la teva cunyada.
19: I el Santi aquí fent també secció de
6: Catalunya Migdia.
2: Mare
10: meva! Se'n posen el vostre primer de fons, no sé. Hi ha gent que li agraden aquestes coses.
6: No, però al migdia és molt bona hora, parlo personalment.
2: Sí, sol funcionar.
10: Ah, sí?
3: El millor és quan ja estàs despert, m'entens? O sigui, a mi el que em costa molt és tota la franja del matí de que t'acabes de llevar i tota la franja d'abans d'anar a dormir, que encara estàs com en un moment massa xip nocturn. Sí.
19: També parlen una mica d'obsessions que té la Thaís i que això implica també tot l'arbre familiar.
17: Tu eres doña Cajitas.
18: Yo soy doña Cajitas, doña Compartimentos, doña Bolsitas, sí.
17: ¿Por qué?
18: Un poco cucú, ¿eh?
17: Estás un poco cucú, ¿eh?
18: Sí, no, yo ya lo reconozco.
17: Es que eso es lo que a mí no me preocupa, como amigo y cuñado te digo que soy. No, porque tú te lo reconoces.
18: Sí.
17: Tú lo tienes todo ordenado, pero ordenado quiere decir todo ordenado. Cuenta eso, por favor.
18: Bueno, yo vivo dentro de un orden y dentro quizá de un trastorno, incluso podríamos hablar de enfermedad, pero porque yo he convivido con gente muy desordenada, como eres tú, como es tu marido, que es mi hermano.
19: Es va crear aquest moment i va explicar per què en Marc té aquesta tensió amb la Thaís.
18: ¿Este señor de aquí?
17: Yo.
18: ¿Le molesta esto?
17: Cualquier cosa,
18: abre,
17: sí,
18: un cajón, lo deja aquí y lo cierra.
17: Hasta el
18: punto... Y entonces, sí, igual puede poner esto, a ti te puede poner el cajón,
17: sí,
18: a ti, da igual, luego abres el cajón...
17: No, si lo
18: o
17: abres.
18: O el armario...
17: Si lo puedes abrir, porque
18: te cae
17: tanta...
18: todo encima.
17: No, y de veces no se puede abrir el cajón de las mierdas que hay, sí. Este heteropatriarcado es tremendo. Entonces tú...
18: No, a mí me ha pasado por encima, pero con
17: ¿de qué
18: ganas,
17: manera, eh?
18: El heteropatriarcado...
19: Funcionava molt bé, és que, clar, vull dir, som família, es nota molt
6: la química. Increïble.
3: I són dos grandíssims professionals, perquè per molt que siguis família, no poses dos cunyats i sempre flueix així.
19: I això que hi era tard a la nit, perquè dura hora i mitja aquest programa, i era l'última entrevista. Ja, però és veritat que la primera temporada tampoc va anar massa bé comparat amb Televisió Espanyola.
10: I ara que escoltàvem en Thaís Villas, més enllà de l'intermedio, que fa 20 anys que està allà, realment no fa massa més cosa, i no sé per què no està més explotada a nivell televisiu o radiofònic, perquè me veig una tia tan increïble que podria fer ben bé una secció a qualsevol altre programa, ja sigui La Revuelta.
2: Sí, i que no ha de ser fàcil tampoc, ja sé que això només ho diem de les mares, i jo aquí faig la primera crítica, però que conciliar, amb haver d'anar a Madrid constantment, després ser mare, complir tot això, uf, se'n parla molt poc.
10: Si només fa l'intermedio, perquè ella vol que sigui així, jo estic encantada amb Colau, també te diré. Però m'agradaria veure-la més.
19: Demà Figueres, eh?
6: Demà serem a Figueres, al Teatre Figueres, Municipal de Figueres, al Jardí.
2: Que
6: ja no queden entrades, pràcticament.
2: Canvia molt el nom del cinema Sucre, però el Teatre al Jardí és una cosa increïble.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Més notícies. Donald Trump endureix les sancions contra Rússia amb una nova llei que permet castigar els principals compradors del petroli i el gas russos. La norma autoritza la imposició d'aranzels de fins al 100% a països com la Xina i l'Índia, dos dels principals clients energètics de Moscou. Almenys 2 morts i 7 ferits, 3 d'ells greus, en un atac rus contra un bloc d'apartaments a la ciutat de Sumy, al nord d'Ucraïna. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha condemnat el que ha qualificat d'atac inhumà. Els equips de rescat continuen treballant entre la runa i no es descarta que hi hagi més víctimes. Jonathan Andic Puill, del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per un altre pacient. La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica Esther Jiménez Salinas impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
3: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: Els embassaments de les conques internes han superat l'estiu més càlid mai mesurat a Catalunya amb el 76,7% de les reserves, un nivell 3 punts superiors al de fa just un any i per sobre de la mitjana de l'última dècada. En els 3 mesos estivals, el nivell de les reserves ha caigut 20 punts, una baixada lleugerament superior a l'habitual. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ho atribueix a les altes temperatures.
4: Que l'evaporació doncs, ha sigut més alta que altres anys i això, doncs, bueno, doncs, des d'aquest punt de vista, doncs, hi ha hagut més baixada de recurs i la demanda doncs, bueno, més o menys alineada. Per tant, aquests, una mica més del que seria habitual, però és el que hi ha després d'una campanya d'estiu.
1: Esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador de més des del minut 5 de la primera meitat aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça. La setena jornada donarà pas a una aturada dels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A segona divisió, també dissabte a les 9 del vespre, Cádiz-Girona. I a la Lliga F, el Barça col·legiat 0-6 a l'Alavés. Aquest dissabte a les 12, Badalona Women, Real Societat, i a les 4, Espanyol-Madrid. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte juguen les semifinals Penya-Bascònia i Barça-València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

Boníssima, boníssima entrada la que hem tingut en aquesta matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio amb l'amplificador i la Lia Cali obrint-se en canal amb aquesta cançó que es diu Júlia, que s'ampleja la Santa Espina, segur que l'has reconeguda, i que viatja fins als espais més recòndits de la seva memòria, tant personal com emocional. Vaja, Lia Cali, obertura de l'amplificador. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana, evidentment, no podia passar d'una altra manera. Anem full focus amb el mercat de música viva de Vic. Full Vic, amb tot d'artistes i de grups que passaran aquest cap de setmana per la capital d'Osona. És el tret de sortida del curs musical a Catalunya i, evidentment, ens hi hem d'aturar nosaltres, que aquí som 100% escena musical catalana. Ho farem en trams de tres, així jo enllaço tres cançons, no m'enrotllo gaire, no et foto la xapa i tu el que sents, bàsicament, és a gent que canta molt bé i a cançons boníssimes. D'entrada, amb dues tasses de Lia Cali, que en volem una altra, d'en Peralbo i el Comboi, i, atenció, ara s'hi posen Remei de Cala Fresca, presentant nou material a Vic.

l'amplificador a Catalunya Ràdio. Matinada del cap de setmana. Sí, això ja ho saps. Ideal per cantar. Vigila amb el veïnat, d'acord? Jo sé que t'estic posant autèntics tamarros i que tu t'hi has de sumar. Però vaja, és que és la cosa de posar el focus en el mercat de música viva de Vic, que t'acabes aturant en gent com la publicitat, al·lèrgiques al pol·len i Soc un bohemio, el projecte musical de l'Artur Vinyes, que també presenta nou fato, nova mandanga, noves cançons a Vic aquest cap de setmana.

Ja en portem unes quantes de cançons de Vic. Ara potser que alentim el ritme i et vull presentar a la Maig, per si encara no la coneixes. Ella va començar a treure el caparró a les xarxes com a Flor de Maig, un personatge doncs, que interactuava amb una comunitat que anava creixent a cada bugada, però la Maig tenia com una pulsió artística, musical, interna molt clara. Volia fer cançons, ja fa temps que s'hi va posar, i les ha anat llançant com a píndoles. L'últim mes de Maig, LOL, no podia ser d'una altra manera, va debutar amb el seu primer disc, i tenim unes quantes notes de veu seves, d'acord, que val la pena de paladejar mentre anem sentint les seves cançons. La Maig, protagonista, a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Tot el que

Hola, què tal? Soc la Maria, però pot ser que em conegueu com a Maig. Soc una artista del Poble Nou de tota la vida que vaig començar a treure música ara ja fa 2 anys, tot i que porto tota la vida escrivint i cantant i tocant la guitarra i produint també. I actualment el gènere on identificaria el meu projecte seria un pop rock, tot i que en un passat vaig experimentar amb altres gèneres, potser més urbans o més electrònics. I bé, aquest any he tret el meu primer àlbum, que es titula Prou.

de ja n'hi ha prou. Té influències molt rockeres, ja que ma mare sempre ha sigut de David Bowie, de The Cure, de The Strokes, de Patti Smith. De fet, el meu primer concert va ser Patti Smith, el Primavera Sound. Tot i que segueix l'estructura pop tradicional de cançó, perquè és com la meva forma més natural d'escriure. I en aquest projecte he escrit molt des de la perspectiva de fer 18 anys i trobar-te en l'adultesa de cop i volta, i les pors, les pèrdues, però també les alegries que venen amb aquestes noves experiències i amb aquest nou món que et trobes. Sento que defineix molt bé l'any que he estat visquent aquest últim any, i això us animo a escoltar-lo.

0: tingut prou.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
2: El segon tema que m'agradaria recomanar seria 95, que és un tema per donar-li pausa a la vida i reflexionar una mica. Així és almenys com va néixer. I això potser és una mica crisi existencial, però... però és molt xulo, a mi m'agrada molt.
3: Crec que sento coses que no hauria de sentir. No donc als meus amics el que ells donarien per mi. Parlo sola pensant si faré el que un dia vaig

I com a tercer tema, ja que s'està acabant l'estiu, m'agradaria recomanar 3 estius més, que és un tema molt nostàlgic, que tracta justament sobre haver passat un estiu increïble i que et costi deixar-lo anar, bàsicament. I això, espero que us agradi.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Més noms que treuen per aquí el caparró. Doncs Mateu Segarra, el músic preferit dels teus músics preferits. Perquè aquest jove barceloní, quan puja a l'escenari, ho fa amb gent tan totxa com la Joana Subirats, de les Al·lèrgiques al Pol·len, també en Gabri Bosch i en Pau Esteve, de la Ludwig Band, l'acompanyen. Llavors, qui és aquest paio que s'envolta de músics de tanta talla? En volem saber més. Per això avui el posem a l'aparador, també, de l'amplificador, aquí, a Catalunya Ràdio.

Doncs jo et diria que Mateu Segarra és un cantautor que neix, com la majoria de cantautors, a partir d'un desengany amorós, d'una ruptura, i les conseqüents ganes de fer cançons per cridar l'atenció d'aquesta persona que ens ha ferit. I, si no m'equivoco, jo començo a fer cançons el 2017, però com que sóc una persona molt lenta i molt despistada, les vaig penjant de manera intermitent, de manera ambigua, fins que fa tot just un any decideixo posar-me les piles, prendre'm una mica més en sèrio a mi mateix i fer la banda dels Nens Perduts. I ara ja no és Mateu Segarra, sinó que és Mateu Segarra i els Nens Perduts. I és així com ens presentem als concerts.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Fetes les presentacions amb la màgia, amb en Mateu Segarra. Espero que ja els tinguis situats en el teu radar musical. Tornem a Vic, tornem a la capital d'Osona, tornem al mercat, que és protagonista durant tot aquest cap de setmana. Hi ha un concert pel diumenge a l'Horitzó que no et pots perdre de cap manera. Mira, et dono pistes, et dono, com t'ho diria, informació perquè vegis que realment l'has d'abraçar, aquest concert. És a la plaça Major de Vic, on fan el mercat, on connecten les càmeres del temps de TV3, d'acord? Imperdible. I és gratuït, i a dalt de l'escenari hi ha tota una bèstia, hi ha un astre intercomarcal. Sisplau, endavant, que entri per la porta gran de l'amplificador, Quimi Portet.

vols guanyar, l'altre bandul has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és d'una

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, és així, amb Rodolí inclòs. Fem una cosa, jo me'n vaig, però en Quimi es queda. Amb ell marxem, un petó, una abraçada fortíssima, i ens retrobem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio. Full música, full escena catalana.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 19 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong i Olga Ruiz, amb totes les novetats del cas Endic, que avui també avança la Maica Navarro a La Vanguardia. Important sentir-la avui a la Maica Navarro, amb un cas que sembla que no s'acaba mai i que cada dia ens continua sorprenent. I avui al Suplement també tindrem temps per xerrar de Gènesi. És la gran estrena de TV3 d'aquesta tardor, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al Suplement ajuntarem l'Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Fernández, el Miquel Fernández. Ferran Adrià i Miquel Fernández, dos Ferrans Adrià a la vegada. Ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura, el Miquel Fernández. En aquest cas, aquí un avançament del que vindrà avui aquest matí de Suplement.
2: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
3: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esta o me como la otra. No, perquè potser estàs pensant en... O sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
1: T'ha passat sempre, saps, a dos quarts d'onze, a Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi.
2: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
1: Tu què li vas respondre?
4: Ni la mía tampoco.
2: No, ja va dir...
1: Ferran Adrià i Miquel Fernández plegats avui al Suplement. A les 11 estrenarem tertúlia de corresponsals. La pilotarà, com sempre, l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui sumarem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I avui també música.
5: Es faran experiments en...
1: Així sona el més nou de l'Arnau Ballbé, el bateria de Manel prepara nou disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons, recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunta impertinent, la pregunteta impertinent, de si es tornaran a juntar o no amb Manel. A més, també el Joan Callarissa amb l'estrena de Shakira a Madrid i el Pep Noguer avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta com a conseqüència d'un infart. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
6: Molt bon dia, Roger. I avui ens llevem amb novetats de Donald Trump, que ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per ampliar la presència militar dels Estats Units en aquest territori. Segons ha assegurat el president nord-americà, el pacte dona a Washington control permanent sobre la seguretat de Groenlàndia i garanteix plena llibertat per sobrevolar-ne el territori. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump també ha remarcat que es tracta d'un acord sense data de caducitat i que impedirà que cap adversari dels Estats Units pugui establir bases militars a Groenlàndia o fer, diu, inversions sensibles sense l'autorització de la Casa Blanca. Un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Per la seva banda, Dinamarca tindrà garantida la seva sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica tindran el dret a l'autodeterminació si ho desitgen. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha assegurat que el pacte reforça la seguretat a l'Àrtic i a l'Atlàntic Nord i que serà positiu per a l'OTAN i Europa. El president de Groenlàndia també ha celebrat l'acord perquè assegura que enforteix la seguretat de l'illa. Està previst que el document s'assigni en el marc de l'Assemblea General de l'ONU, que es farà la setmana que ve a Nova York. I Donald Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president nord-americà amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. Trump, que ha anunciat la mesura en un missatge també a la seva xarxa Truth Social, ha explicat després en una roda de premsa al despatx Oval que creu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, que protegeix la llibertat d'expressió.
7: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
8: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
6: A casa nostra, la polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereix s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. Un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
9: En general nos avisan 24 hores antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
6: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana o Plataforma per la Llengua asseguren que s'han vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Més coses. Ja s'han traslladat, volem dir, al nou campament habilitat al port de Ceuta, els 1.700 migrants amb alguns moments de tensió per por de quedar-se sense plaça. De fet, les instal·lacions no són suficients. Hi ha unes 2.000 persones que s'han quedat sense lloc i han retornat als assentaments de les platges. El ministre Ángel Víctor Torres assegura que s'han complert els objectius, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté que la gestió del govern espanyol és incapaç de restablir la normalitat a la ciutat autònoma.
10: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
11: Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobrepasados porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar. 50 días después, las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado.
6: I a Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Des de Girona ens n'informa Maria Rovira.
12: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
13: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
12: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
6: I avui comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya i ho fa amb Sílvia Pérez Cruz.
14: Si pogués enfilar-me i la lunada més alta.
6: El concert amb les entrades exaurides té un títol ben suggeridor: Repetir, repetir, repetir. S'hi amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. És una trobada amb el passat des de la sensibilitat del present. Sílvia Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet amb què va gravar i va girar Vestida de nit, i també el quintet substitut. El text de presentació del concert, l'artista de Palafrugell explica amb les seves paraules la proposta. Diu: retrobar-me amb el mateix repertori i els mateixos companys fa més evidents els meus canvis, les meves Sílvies. Renéixer i renéixer. Sílvia Pérez Cruz serà a la Sala Gran del TNC avui a les 7 de la tarda i demà diumenge a les 6. I en esports, l'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanc i blau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Avui a les 9, Sevilla-Barça. Joan Garcia és baixa per unes molèsties al genoll. Durant tot el dia, més, es farà l'assemblea de socis compromissaris. Serà a partir de 9:45 del matí i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la convocatòria de la selecció espanyola. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedro Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i l'Espanyol, a la llista de la selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marc Cucurella. A segona divisió, també avui a les 9 del vespre, Cádiz-Girona. Porto torna a una llista de convocats 10 mesos després. A la Lliga F, encara en futbol, el Barça ha golejat 0-6 l'Alavés. Avui a les 12, Badalona Women Real Societat, i a les 4, Espanyol Madrid CFF. En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya a l'Olímpic de Badalona. Avui es jugaran les semifinals Penya Baskonia i Barça València. I en MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Avui, a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, al Mans, amb el Quim Rutllan, cultura d'arrel.
15: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional de Catalunya. Un Mans on posarem el focus en tres grans festes que ja entren en els seus dies forts. Santa Tecla a Tarragona, la Mercè a Barcelona i la Misericòrdia a Reus. Parlarem de foc, de seguicis, de dansa, de música i de patrimoni viu. També mirarem una mica més enllà. A més aquest cap de setmana hi ha activitats que no són estrictament de festa major. I tindrem temps per acostar-nos a la nova temporada del Soc i Seré, que torna a 3CAT, amb noves proves i una nova mirada sobre la cultura popular d'aquest país, també entre les seves proves. Als Països Catalans anirem fins a l'Alguer, amb la trobada gegantera i la festa de Sant Miquel, i fins a la Catalunya del Nord, perquè la Bresola celebra 50 anys, també amb música, i amb un nou treball discogràfic que es presentarà divendres que ve a Girona. Tot això, molta música d'arrel també en aquest Mans, amb Rosa Silluer al muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i Quim Rotllant a la locució. Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllant.
0: I les primeres notes ens venen molt de gust. Coloma Bertran i Carles Velda en aquesta cançó de Bresol per anar als contes des dels Nocturns i Diamants de la violinista de Tona.
2: Per la finestra, uns nens s'envolen i tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: Cançó de bressol per anar als contes. És Coloma Bertran, amb la col·laboració de Carles Velda, un diamant d'aquest Nocturns i Diamants.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Entrem en temari.

0: Santa Tecla entra aquest dissabte en un dels caps de setmana més intensos de la festa i ho fa amb dos aniversaris molt presents, els 600 anys documentats del Foc Festiu a Tarragona i els 40 anys del Vall d'en Serrallonga. Avui al migdia el Vall de Diables, us explicàvem la setmana passada, recupera una part de la seva història amb una sortida extraordinària dedicada a la Societat Cultural Artesana, l'entitat que va gestionar el ball entre l'any 1876 i 1886. La recreació vol acostar-se a aquelles sortides del segle XIX on hi participarà la banda Unió Musical de Tarragona. Joan Gasol és el president del Ball de Diables.
1: O sigui, en aquella època no existien les figures de Llucifer i de Blesa, cada diable portava el seu ciutadà i s'ensenia model baix camp, per dir-ho de manera, val? I l'acompanyament musical no eren els timbals, l'acompanyament musical era una banda de música.

0: Però un dels protagonistes d'aquest dissabte serà sobretot el Vall de Serrallonga, de Tarragona, que celebra 40 anys. Ha volgut aprofitar l'aniversari per assumir l'organització de la 42a Mostra Folklore Viu, aquesta vegada amb la figura de Joana de Serrallonga com a fil conductor i amb una mirada explícitament femenina i feminista sobre la cultura popular. La cercavila començarà a les 8 del vespre a la Rambla Nova i acabarà a la plaça de les Cols, on a les 9 hi haurà el lluïment dels grups participants. La presidenta del Vall d'en Serrallonga és la Marina Molina.
1: El fil conductor de la Mostra Folklore d'enguany és la figura de la Joana de Serrallonga, que bueno, és la dona del capità de la tropa, i bueno, com a bona dona doncs és la que porta els pantalons a la tropa, per molt que el Joan de Serrallonga sigui el protagonista. I llavors hem volgut agafar la figura de la Joana i enllaçar-ho amb el paper de la dona dins la història de la cultura popular, ja sigui a la ciutat o a la història de la cultura popular de Catalunya.
0: En aquesta trobada hi participaran el Ball de Panderetes de Vilafranca del Penedès, el Ball de Cederes de Reus, els gegantons americanos de Sitges, la geganta Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel i el nan cucut de Barcelona. La tria no és casual.
1: Nosaltres en aquest cas no actuem, perquè nosaltres sí que tenim homes a la tropa, però totes les entitats convidades sí que són només dones.
0: El 40 aniversari d'en Serrallonga, en aquest cas d'aquest ball, s'està aprofitant també per revisar el mateix patrimoni del ball. A començaments de setembre van estrenar vestuari nou per als bandolers i bandoleres fet a partir de la recerca històrica i també han renovat trabucs i pistoles. I encara hi haurà una altra recuperació especial durant aquests dies. Els parlaments enguany han volgut tornar els textos dels primers anys del ball recuperat.
1: I enguany està molt bé perquè normalment tenim com una mena de dinàmica que és a parlaments en grup i tal, però enguany, com que fem 40 anys, hem volgut recuperar els parlaments de fa 40 anys. És a dir, són els parlaments que van sortir entre Santa Tecla del 86 i Santa Tecla del 87. Són els parlaments històrics, parlen de segrestos, de morts, d'atracaments, però no hi ha ni actualitat ni humor, ni res. Hem volgut recuperar els antics.
0: El Vall d'en Serrallonga tornarà a sortir dimarts dia 22 amb tot el seguici popular i representarà aquests parlaments extraordinaris en diversos punts. El programa oficial identifica els recuperats com els darrers anys 1987 i 1988. I el dia 23 encara el podrem veure a la tanda de lluïment, a la Professó i a les 10 de la nit en els darrers parlaments del 40è aniversari. I abans d'arribar-hi, demà diumenge, en aquestes festes de Santa Tecla, una altra de les grans cites. A un quart d'una del migdia, el primer diumenge de Castells amb els Xiquets de Tarragona, la Jove de Tarragona, la Vella de Valls i els Castellers de Vilafranca. Al vespre arribarà el Correfoc Petit i a dos quarts d'onze de la nit el Retaule de Santa Tecla, que enguany commemora el seu 35è aniversari. A partir de dilluns, ja sí, Tarragona entrarà en els dies centrals amb pregó i arrencada de gegants el dia 21, entrada de músics i cercavila de seguici el 22, la gran diada de Santa Tecla el 23, amb seguici Castells Professor i entrada del Braç de Santa Tecla. El dia 24, la Mercè, amb pilars caminats i el Correfoc final. De Tarragona anem a Barcelona perquè dimecres que ve arrenca la Mercè, la festa major de la ciutat que enguany s'allargarà del 23 al 27 de setembre. La cultura popular hi tornarà a tenir un pes central des del seguici inaugural i el toc d'inici fins a les jornades castelleres, la cavalcada, els gegants, les sardanes o el gran correfoc del dissabte dia 26. Enguany a més, Xangai, ciutat convidada de la Mercè, portarà també fins a Barcelona una mostra de la seva cultura tradicional. Per saber què hem de mirar especialment en aquesta Mercè 2026 i quines novetats hi trobarem dins la cultura popular, Joan Camps, tècnic de cultura popular de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUP.
2: I avui dissabte, per exemple, aquí al Palau de la Virreina, a les 6 de la tarda hi ha una història de titelles que expliquen també el seguici de cultura popular. I a les 7 de la tarda també aquí al Palau de la Virreina el Pompili Massa presenta un llibre de danses sagrades. Vull dir que la Mercè continua perquè la setmana passada vam inaugurar les exposicions, està oberta l'exposició de bestiari, l'exposició del seguici aquí al Palau de la Virreina i l'exposició de gegants tant al pati de l'Ajuntament com a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Vull dir que la Mercè està bullint. El toc d'inici, d'aquí el nom, no? Vull dir, inicia la Mercè, surten totes les bèsties i totes les figures més representatives de la ciutat. I aquest any, la novetat dintre del toc d'inici és que, com la ciutat convida de Xangai, s'ha convidat a un grup que es diuen Rolling Lantern Show, que fan una dansa que simulen una mica els pescadors recreant-se unes boles de bambú que simulen les xarxes per pescar els peixos. I això tindrà un moment bastant important dintre del toc d'inici. Aquesta seria la gran novetat d'aquest proper dimecres 23 amb el toc d'inici a plaça Sant Jaume. El drac xinès està exposat dintre de lo que és l'exposició de dracs i bèsties al Born, i és una figura creada aquí a Barcelona de la comunitat xinesa. També han creat un espectacle híbrid amb el lleó xinès i el lleó de Barcelona. Fan una dansa conjunta al qual la solemnitat del lleó de Barcelona juga amb la picaresca, per dir-ho manera, o la juguesca del lleó xinès, no? I, evidentment, hem portat grups de dansa i de grups de música de la ciutat de Xangai. També hi ha un dels dies de l'espectacle pirotècnic del concurs de pirotècnia internacional, una de les ciutats convidades, bueno, Xangai, serà una de les pirotècnies que dispararan a la plaça del Portell. Divendres 25 farem tota una actuació dintre de plaça Sant Jaume, des de les 9 de la nit fins gairebé fins les 12, en la qual els esbarts barcelonins tindran un espai dintre de plaça Sant Jaume amb tota la platea i amb tots els esbarts participants. També enguany, celebrant una mica l'any Gaudí, també hem fet un projecte amb l'OMAC, l'Orquestra de Músics d'Arrel Catalana, l'Esbor, la companyia L'Esbor, que és una companyia de dansa d'arrel, que ha convidat els esbarts barcelonins, a unes parelles dels esbarts barcelonins, fent un espectacle de nova creació que només tindrà lloc el dia 24 al Paraguay, amb dos passes, però es podrà veure música creada expressament per celebrar l'any Gaudí i l'Esbor coreografiant el seu propi grup i compartint aquestes danses amb els esbarts barcelonins. Serà un espectacle, penso jo, que serà molt, molt, molt xulo. El concurs de sardanes que es fa el diumenge a l'Avinguda de la Catedral, que comença a les 11 en punt, quan acaba de tocar el rellotge les campanades de les 11, és un dels actes més antics que es manté dintre de la Mercè. Tot el tema de les corals, el món coral, la Federació Catalana d'Entitats Corals i els cors de claver, en dies diferents també fan els seus espectacles, les diades castelleres, amb la diada de la Mercè el dia 24 amb totes les colles barcelonines, i la diada històrica que enguany Minyons de Terrassa i la colla jove Xiquets de Valls amb els anfitrions de Barcelona faran una diada que penso que serà bastant, bastant històrica.
3: Mans, som l'arrel.
0: A Reus, al Baix Camp, les festes de la Mare de la Misericòrdia entren també aquest cap de setmana en un dels trams més intensos abans dels dies centrals de la setmana que ve. Avui dissabte a les 6 de la tarda, a la plaça del Mercadal, hi haurà la Diada Castellera de la Misericòrdia amb els moixinganguers d'Igualada, els castellers de Lleida i els xiquets de Reus. A 2:15 de la nit arribarà la Reus Correfoc, amb colles convidades i tots els principals elements del foc de la ciutat. Però demà diumenge hi haurà dos aniversaris que posaran el focus especialment a la cultura popular. El primer és el 60è aplec del Baix Camp, organitzat per la colla sardanista Rosa de Reus, convertit després de 6 dècades en alguna cosa més que una gran ballada de sardanes. En Josep Colomés és de la Rosa de Reus.
4: Mira, dintre de les festes de Misericòrdia de Reus, prou importants i prou grans i amb entitat pròpia, l'aplec probablement és l'acte més vell de tota la festa en si. Ho procurem, sempre fem el diumenge abans del Dia de la Misericòrdia. Es va iniciar l'aplec fa 60 anys, com diem, amb un motiu de sardanistes, però ha passat més, ha traspassat el pla en sardana per ser

0: Però demà, com dèiem, un segon aniversari, els 35 anys de l'Esbart de Santa Llúcia. La celebració començarà a les 9 del matí a la plaça del Baluart i inclourà també un vermut festiu i un assaig obert de bastons i dansa perquè qui vulgui s'hi pugui afegir. Àngels Papaseit és la presidenta de l'Esbart.
1: Realment el que farem serà aquest vermut que està anunciant, no? Que es farà allà a la plaça del Baluart per celebrar aquests 35 anys. O sigui, bueno, serà una miqueta de festa i també, com si diguéssim, un assaig obert tant de bastons com de dansa, per qui vulgui participar i enganxar-s'hi. O sigui, a veure, és això el que pensem fer doncs, aquest dia, no? Realment, fer una miqueta de festa.
0: L'Esbart Santa Llúcia tindrà, a més, una presència destacada durant els dies centrals de la Misericòrdia. El dia 23, dimecres, el Ball de Bastonets formarà part del Seguici Petit, i el 24, amb el Seguici Festiu Adult, els grups sortiran pels carrers i places del centre amb la fórmula molt més lliure.
1: El dia 23 es fa la Festa Major Petita, que surten, com si diguéssim, els dansaires petits. Llavors, el 24, surten, com si diguéssim, els grans, i van allò, amb tots els grups festius hi surten, no? I doncs se va, no seguint una cercavila, ni seguint un protocol, ni res de res, sinó que cadascú va anar ballant allà al Liceu de Reus.
0: El dia 25 arribarà el gran dia de la Mare de la Misericòrdia. A les 11 del matí, el Seguici Festiu baixarà des de la plaça de la Pastoreta fins al Santuari, amb el ball de bastons de l'Esbart de Santa Llúcia entre els molts elements principals. L'arribada, tots faran les seves ballades de lluïment davant del Santuari.
1: El dia 25 se fa la baixada a Misericòrdia, i també, doncs, bueno, tota la festa que hi ha a Misericòrdia, tota la baixada, com si diguéssim, del Seguici Festiu, que es fa allà baix al Santuari de Misericòrdia.
0: A la tarda continuaran les ballades de gegants, nanos, danses i bestiari, i hi haurà també castells, amb els xiquets de Reus, i ball solemne de l'Àliga a l'interior del Santuari. A 7:45 del vespre, la tradicional baixada del Ball de Diables, seguida de la carretillada, l'encesa de la façana del Santuari de la Misericòrdia de Reus, i la vostra piro musical que tancarà aquesta celebració de la Mare de Déu de la Misericòrdia a la capital del Baix Camp.
2: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.

Aquesta era Sincerament Eduard, d'Enric Ortí amb la Joveníbula de Sabadell, una de les coples que trobareu demà a l'Aplec del Baix Camp a Reus, amb la Reus Jove i la Contemporània. I més enllà de la Mercè Santa

0: Atecla i la misericòrdia. Aquest cap de setmana el calendari festiu continua carregat arreu del país. Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat, Festa Major de Sant Mateu fins dilluns. A Collbató també, Baix Llobregat, encara en el segon i últim cap de setmana de Festa Major, amb una aposta important per la cultura d'arrel. Una desena de colles convidades compartiran festa amb la colla gegantera de Collbató i els Diables Salnitrats. Cap a la Garrotxa, dues festes més. Sant Esteve d'Envàs, quatre dies de gegants i gralles, penjada del burro savi, vermut cantat, sardanes i sopar popular. I Castellfollit de la Roca, demà diumenge, cercavila amb els gegants, els ministrers del Miracle i sardanes amb el principal de Porqueres. Cap al Baix Empordà, Sant Sadurní de l'Heura. Aquest cap de setmana estan de Festa Major. A la tarda, avui mateix, cercavila popular i demà, després d'ofici, vermut i sardanes amb la Bisbal Jove. Al Vallès Occidental, Valldoreix, tanca 5 dies de Festa Major. Enguany el fil especial és el centenari de la Colònia Montserrat i el programa combina gegants, castells, entitats, habaneres i activitats de cultura popular. Al Vallès Oriental comença la Festa Major de Sant Miquel de Vallromanes. A Barcelona, al Poble Nou, en aquest cas últim cap de setmana, esperant la Mercè, a més, que viurà aquest barri amb el batec del Taulat, els capgrossos, el Lleó de Gràcia, l'Esbar Sant Martí o els Cerculets de Sitges, entre moltes de les entitats que es podran veure a Poble Nou. A Cervera la Segarra encara no és Festa Major i arriba divendres que ve, però estan en marxa ja amb la 50a edició de l'Issagoja, la setmana de cultura prèvia que enguany ha estat dedicada i vinculada al mil·lenari de Cervera. Un cap de setmana, per tant, per triar i remenar.
1: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rotllana.

0: A Barcelona, la cultura popular entra també aquests dies amb actes commemoratius de l'any Gaudí, de la Sagrada Família. Avui a les 6 de la tarda, davant de la façana del Naixement, hi haurà una cerimonial obertura amb l'Àliga de Barcelona, amb els gegants, l'Esbart Gaudí, els castellers de la Sagrada Família, Bestiari i Diables. És el primer d'un petit cicle que continuarà dissabte que ve, el dia 26, amb Copla i Sardanes, i el dia 3 d'octubre amb una gran jornada de falcons, esbarts, gegants, trabucaires i correfoc. A Gironella, al Berguedà, està en marxa la 17a edició del Berguedà Folk. 3 dies de ball, música tradicional, tallers i activitats per totes les edats. Avui mateix hi haurà tallers durant tota la jornada dissabte, a les 6 de la tarda, ball amb la Copla Berga Jove, una sonoritat que el festival recupera després d'haver tingut molt de pes en les primeres edicions. Ferran Vilà és de la comissió organitzadora d'aquest Berguedà Folk.
1: Els primers anys del festival sempre hi havia un moment per la Copla. Hi havia una part de la programació destinada a la Copla. La vam perdre durant uns anys, en els anys centrals del festival, i ara ja fa uns anys que l'hem recuperat, perquè creiem que el so de Copla era un so molt específic, no?, molt català, i que valia la pena, no?, recuperar-lo i ensenyar-lo a la gent que ve de fora i tot.
0: A la nit, a més ball folk amb 21 botons o aixopluc, i demà encara Gironella, danses catalanes, glosa, acordió diatònic, el poni pissador, Jaume Barri, tota una sèrie de concerts que tancaran aquest Berguedà Folk a l'edició del 2026. I aquests dies, a Vic, a Osona, hi ha la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Hi han participat grups com l'Arenà o Pep Jimeno, a més del Remei de Calafresca, en Marc Pujol, entre molts dels concerts. Destacarem una de les cites d'avui dissabte a última hora de la nit, que és Bayuca, que porta la tradició gallega al terreny de l'electrònica i la música de ball a la plaça del Mercat de Vic. Un mercat que continuarà encara demà diumenge amb grups com en Bauca.
2: No és folclore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim ara i us parlem d'aquesta casa, aquest cas de Televisió de Catalunya.
3: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
4: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
5: Hem fet proves de què?
4: De geografia.
0: Dimecres, dia 23, torna a la plataforma 3CAT i a la televisió Soc i Seré, el concurs que busca la persona que més coneix el país. Segona temporada amb 100 nous aspirants, noves proves, més exigència i un premi que pot arribar als 50.000 euros.
3: Torna
4: Soc i Seré.

0: enguany, al costat d'Àngel Llàcer, hi trobarem Diana Roig com a copresentadora.
1: El concurs és una excusa, però que ens està explicant un munt de cosa de cultura del nostre país, no? I aprens moltes coses. Connectes molt amb tots els concursants i les concursants i tot el que els hi passa. I jo no sé, que jo no hi era l'any passat. Ser-hi allà i viure-ho i veure com es viu cada prova, l'emoció, és a dir, jo crec que ha sigut molt, molt espaterrat. Molt, molt no ha canviat. És a dir, sé que hi ha algunes coses que sí, que jo crec que la gent que va veure la temporada passada, bueno, fins i tot es poden repetir alguna prova, però també n'hi ha moltes de noves. I clar, això és una de les coses que a mi també m'agrada molt d'aquest programa, és que la gent al final pot jugar des de casa. Algunes seran similars, altres molt diferents, i hi ha sorpreses noves, convidats nous... La veritat és que he descobert moltíssimes coses. O sigui, jo em pensava que coneixia el meu país, que coneixia Catalunya, i ostres, he de reconèixer que hi havia moltes proves que he pensat, sort que jo no estic concursant, perquè... Ostres, sí, he après moltíssimes coses que no sabia, moltes curiositats, i també m'ha agradat molt veure que també hi ha moltes Catalunyes diferents, no? Que al final el programa no t'està dient Catalunya és així, no? Sinó que et pregunta una mica què és Catalunya per tu, què és per cada concursant, i a partir d'aquí veus que van apareixent moltes Catalunyes diferents, moltes maneres, no?, de diferents de viure la cultura catalana, i m'ha agradat molt veure en cada persona que, a més aquest any, bueno, hi ha gent molt diversa de tot arreu del país, de nord a sud, d'est a oest, i veure, doncs, maneres diferents de com viuen la nostra cultura catalana. I ha sigut molt bonic i molt, molt emocionant. De tot ja, des de gent dels més joves, és a dir, de 18, 19, gent molt jove i gent més gran. La persona més gran, ara no recordo si tenia 70 i pico. També ha sigut molt bonic veure les sinergies que es creaven entre gent molt més jove, gent més gran, com s'ajudaven, com de cop una persona destacava més en una prova, una altra en una altra, no? Perquè al final dius, bueno, saber-ne de Catalunya, no, o sigui, no només cal saber-ne de Catalunya per guanyar el programa, sinó que, clar, com ja et comentava, no? De cop hi ha proves més físiques, proves més de lògica, proves més de música... Bueno, s'ha de ser una personalitat molt completa, no?, per poder fer un bon paper a totes les proves. Va, jo us podré dir que hi ha alguna cosa així... que potser apareixerà algun gegant. I també que hi ha una prova que a mi m'agrada molt, que és una cosa molt física, més tipus com una gincama, que els veus allà, que, bueno, corrent, agafant-se entre uns i altres per arribar a la meta tots junts. Vull dir que hi havia una prova així bastant èpica a nivell físic, que em va agradar molt aquesta.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.
0: Obrir mirada arreu dels Països Catalans, anem a l'Alguer.

0: A la població catalana de Sardenya hi arriben les festes de Sant Miquel, patró de la ciutat, i tornen a posar aquest setembre un accent molt especial als vincles amb la cultura popular catalana. El programa s'estén fins al dia 29 de setembre i s'han fet castells, Can Coral, diverses activitats vinculades a la llengua i la tradició, i culminarà amb actes religiosos i la processó de Sant Miquel pels carrers del centre històric de l'Alguer. Avui dissabte arriba una de les cites més destacades, la primera trobada de gegants de l'Alguer organitzada des de la ciutat i per la ciutat. A 4:45 hi haurà la plantada al port, a les 6, cercavila pels carrers històrics, i a partir de les 7, lluïments i ball final a la plaça de Solís. Hi participaran colles de Tàrrega, Capellades i Vilassar de Dalt, entre d'altres participants, en aquest cas procedents del Principat. I el que hi ha darrere és un projecte molt més ampli, tornar a familiaritzar els algueresos amb unes figures festives que històricament havien estat pròpies de la ciutat. Ho explica Mauro Mules, de la Plataforma per la Llengua a l'Alguer.
1: L'Alguer només ha tingut gegants, però ha tingut altres figures, com els cavalers cotoners, teníem una colla de diables, teníem altres figures, l'àliga, com en Catalunya, totes figures que estan documentades a l'arxiu de l'Alguer, que però ben perdut, perquè ja s'és perdut, parlem del 1600, i ara estem fent tot un treball per tornar a acostumar els algueresos a aquestes figures que teníem, que havíem perdut i que no tenim més.

0: precisament aquesta documentació històrica és la que serveix per anar posant una mica més de cultura popular i anar una mica més enllà en tota la tasca que estan duent a terme. No es tracta només de convidar figures del Principat, sinó també de reconstruir bestiari propi a l'Alguer. Ja hi ha els cavallets cotoners, un grup de tamborins, i els objectius immediats que hi ha ara mateix, un d'ells és recuperar l'àliga algaresa.
1: Per exemple, com a plataforma per la llengua estem fent un treball, i crec que de conduir també la Fundació Alguero, de reconstrucció d'aquestes figures. Hem començat amb una petita companyia de tamburs, uns tamborins, com diríem a l'Alguer, i tenim els cavallets cotoners que ja són presents en ciutats de fa un 20 anys de la piccola companyia, i estem, tenim un objectiu que és aquell de tornar a fer així l'àliga a l'Alguer, de reconstruir l'àliga a l'Alguer, i segurament tindrem menester de col·laboració també a Catalunya. Tenim de convulgir segurament un constructor d'aquestes figures, de manera que també nosaltres aquests podem tindre l'ambició de recuperar aquesta figura fonamental de la nostra, de les nostres festes.
0: Una recuperació que, segons Mauro Mules, podria començar a materialitzar-se ben aviat, ja s'hi està treballant, i la voluntat és que les noves figures puguin arribar entre aquest any i el que ve. Tot plegat forma part d'una estratègia més àmplia de reconnexió de la cultura festiva catalana. La setmana passada, per exemple, els Mataseros de l'Alguer, l'única colla castellera activa a Itàlia, van celebrar el tercer aniversari al costat dels Manyacs de Parets. Moles destaca que el projecte casteller té, a més, una dimensió lingüística especialment important entre els joves.
1: Amb la colla castellera de l'Alguer, que són els Mataseros, que és la... que és una colla que porta 3 anys i que està creixent sempre més, i que està fent un treball extraordinari per la recuperació també de la llengua en un lloc on la llengua pateix. Segurament entre les joves generacions, la colla castellera és un grup fet de joves que empren tots normalment el català. Estan també rescobrint el goig de parlar la nostra llengua.
0: Les festes de Sant Miquel de l'Alguer continuaran els propers dies. Dilluns, dia 28, per exemple, hi haurà Sons de l'Alguer Nova, i dimarts 29, dia de Sant Miquel, arribaran els actes centrals. Vespres, processó pels carrers al nucli antic, missa a la catedral de Santa Maria i retorn a l'església de Sant Miquel amb participació de grups folclòrics i música tradicional, sarda i algaresa.
2: Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.

0: Divendres que ve, el dia 25 de setembre, a les 7 del vespre, al Teatre Municipal de Girona s'hi presenta el concert dels 50 anys de la Bressola, un disc commemoratiu que recull cançons nord-catalanes reinterpretades i cantades per la mainada de les escoles i per artistes d'arreu dels Països Catalans. Un disc que no és només una celebració d'aniversari, sinó que també és una manera de posar en circulació el repertori de la Catalunya Nord i fer-lo viatjar entre generacions i territoris. L'Adrià Moret, responsable de comunicació de la Bressola.
1: Nosaltres la música és molt important per nosaltres en el nostre dia a dia. Teníem ganes d'un nou CD i teníem clar que no, que en aquests 50 anys era important enregistrar un nou àlbum musical, i vam aprofitar una mica l'excusa agafant una mica el model que vam utilitzar amb el CD dels 40 anys i el de musiquetes, fer quelcom similar, que és una reinterpretació de diferents cançons nord-catalanes i tradicionals, reinterpretades, això sí, per artistes d'arreu dels Països Catalans, intentant fer, no?, una reinterpretació jove, fresca i que pugui agradar a tothom.
2: Una linda flor festejo jo, que per nom se'n diu Aneta.
1: D'aquestes cançons hi ha moltes que formen part de l'ADN nord-català. D'altres potser no són tan conegudes, que també això és interessant, no?, de redescobrir algunes cançons que sí que són populars d'aquí, però que malauradament no s'han conegut tant, i també era aquest una mica l'objectiu, no?, d'aquests 50 anys, no?, de fer difusió d'aquesta riquesa popular, d'aquesta riquesa cultural que tenim aquí al nord i que volem compartir amb tota la resta dels Països Catalans. Hi ha moltes cançons, de fet són una quinzena de cançons, amb artistes com poden ser nord-catalans, tenim el Joan Leone, el Màxim Cayuela, Agata Caté, la Pascal Comalada, però després de tota la resta de Països Catalans, doncs tenim grups com Saxeni, Mamaduixa, Alosa, Vitara, Mats, Triquell i molts més, de Ferran Palau, Reinaldo i Clara, la Maria, Maria Hein, Maig. Tenim tota una diversitat d'artistes diferents. El que és el concert, per temes d'agenda, hi ha alguns artistes que no podran ser presents, però en tot cas la majoria, i des d'aquí, lògicament, des de l'altaveu de Catalunya Ràdio, convidem a tothom a gaudir d'aquest espectacle. Gent que ens acompanya del sud, doncs serà un moment també molt bonic per escoltar i veure un gran concert en el qual també cantarà la mainada, i també la possibilitat de bufar el pastís d'aquests 50 anys.

Aquests 50 anys, és veritat que ha estat un 2026 de farcit d'actes, més d'una vuitantena d'actes. Tenim la sort que formem part de la llista de commemoracions de la Generalitat de Catalunya i amb el Departament de Política Lingüística hem fet un programa d'una vuitantena d'actes amb xerrades, seminaris universitaris per explicar el projecte de la Bressola, en què consisteix, i fer difusió del nostre projecte. I també s'han creat exposicions que estan itinerant arreu dels territoris dels Països Catalans, i també hi ha quelcom que encara no s'ha estrenat i que en tenim moltes ganes de veure el resultat, que serà un documental d'aquests 50 anys.

Aquest era El mariner, una de les peces del disc que celebra els 50 anys de la Bresola, interpretada pel cor de la Bresola amb Mama Duixa. Divendres que ve es presenta al Municipal de Girona. Nosaltres que ho deixarem aquí per aquest Mans d'avui dissabte. I hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, l'Andy Franco, la producció, i Quim Rutllant a la locució. Marxarem amb la sardana Sardanistes de Santa Anna, de Manel Sederra i Puigferrer, amb la Copla Marinada, una formació que avui trobareu a la prèvia del 53è aplec de Terrassa, a 6:45 de la tarda a la plaça Vella. I demà, durant tot el dia, doncs, hi trobareu en aquest mateix aplec, en aquest mateix lloc, les Coples Sant Jordi i Mil·lenària. Que tingueu un bon cap de setmana, ens trobem demà i el proper cap de setmana aquí al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger. La setmana passada vam entrevistar, de fet, per primera vegada des que va deixar la banqueta del Barça de bàsquet, l'entrenador Xavi Pascual. Després de posar punt final a la seva segona etapa al Barça i fer-ho a més abans del previst, Pascual ens va compartir tot el que ha significat per ell l'equip blaugrana.
3: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és... Mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
1: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles.
3: El Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també, però mira, al final em vaig veure en una situació que tot i haver dit que no diverses vegades, al final vaig sentir, com et deia al principi de l'entrevista, aquesta responsabilitat que creia que tocava en aquest moment i no me n'arrepenteixo. Crec que vaig ajudar a donar una miqueta d'estabilitat al moment aquell del club i com a barcelonista em sento content del que vaig aportar en aquell moment.
2: I a l'hora negra, la Maica Navarro ens va donar més detalls sobre el famós viatge que va fer Jonathan Endic mesos després de la mort del seu pare a l'Equador. Un viatge en què, segons diu, va perdre el mòbil, tot i que la defensa, aquestes alçades, encara no ha concretat exactament què hi van a fer.
4: Aquest viatge es realitza el mes de març. Havien passat 4 mesos de la mort del pare. Ell podia sospitar o no que Mossos l'investigava. És veritat que poc abans es comença a escriure doncs, aquesta reactivació de la investigació. Ell fa un viatge d'aquestes 48 hores i què descobreixen els Mossos d'Esquadra? I ho descobreixen arran de l'anàlisi dels e-mails de feina del Jonathan Endic. I és un e-mail que li envia a una de les secretàries de direcció de Mango per demanar-li que li vagi preparant l'iPhone 9, que era un iPhone 16, que ja havia demanat tot just la setmana després de la mort del pare, però no l'havia anat a recollir. Què explica d'aquest telèfon? Que en una de les sortides per la capital, per Quito, en una plaça li roben, que no presenta denúncia i que el roben.
2: I després dels preocupants resultats de les proves PISA, el suplement van voler posar el focus en una de les assignatures que més debat genera, les matemàtiques. Ens van acompanyar la Gemma Planes, la Laura Morera i també en Jaume Franc, tots tres docents de matemàtiques, per reflexionar sobre el sistema d'ensenyament d'aquesta assignatura.
5: Jo crec que Catalunya, bueno, Catalunya o Espanya, potser, hem fet experiments sense tenir dades de que aquesta nova forma d'ensenyar sigui millor que la que hi havia abans.
1: Per què creieu que són tan pèssims els resultats en les matemàtiques de l'informe PISA a nivell espanyol?
5: Per què el Japó ens porta tants punts d'avantatge? Per què tenen 3 anys i mig d'avantatge respecte als nostres estudiants? Per què el Japó ensenyen a dividir a segon de primària i a Catalunya no ho fem fins a quart o cinquè? Jo no ho entenc, això. És a dir, som més tontos els nens catalans que els nens japonesos? No ho crec, no? Jo crec que a vegades falta... El nivell d'exigència no és el que hauria de ser. També en un cert moment es van com desterrar els deures, no? No es poden fer deures. Però jo pregunto, com vam aprendre tots els que conduïm, com vam aprendre a conduir?
1: Conduint.
5: Doncs fent mates se n'aprèn practicant les mates.
2: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Marina.
2: El cinema és una pel·lícula basada en un mític videojoc, Resident Evil.
7: Seriously, I'm working. This could be some 8-year-old boy's heart or someone's mom's brain.
6: Ei, És una adaptació molt lliure i també molt bona del joc. Se centra en un missatger mèdic encarnat per Austin Abrams, que es veu immers en una carrera d'acció sense descans per sobreviure, mentre al seu voltant es desferma el caos.
2: I per què l'hauríem d'anar a veure?
6: Perquè passareu molta por, però també riureu molt, i perquè el seu director, Zach Cregger, és un dels grans noms del terror contemporani que va causar furor l'any passat amb la seva pel·lícula Weapons.
2: També hi ha estrenes a les plataformes.
8: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
9: So what next, or is this just the start of a general decline?
8: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
9: No more for me?
2: HBO Max, dilluns estrena nova sèrie Youth.
6: La sèrie, creada i protagonitzada per Sharon Horgan, explica la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre ha de cuidar dels seus pares malalts i del seu fill, que ja hauria de ser un adult funcional.
2: A qui agradarà, Marta?
6: Doncs aquells que encara us sentiu joves d'esperit, els que necessiteu riure després d'un llarg dia de feina i els que teniu especial predilecció per l'accent irlandès.
2: I si preferiu anar al teatre... A l'Eixample Teatre, Burundanga.
6: La comèdia ens presenta una jove que no sap com dir-li al seu xicot que n'està embarassada fins que la seva amiga li ofereix una solució. Donar-li Burundanga, la coneguda com droga de la veritat.
2: Per què l'hem d'anar a veure?
6: Perquè la signa un autor que és un sinònim d'èxits, el Jordi Galceran, geni rere textos com El mètode Grönholm i El crèdit. Per cert, que avui la funció és a les 7 de la tarda.
2: I si preferiu anar de concert, música. Oh,

0: és Maria Hein, que avui tocarà a Madremanya.
1: En un dels coneguts concerts de tornada, que aquest any celebren una dècada de vida, la mallorquina hi serà en format piano i veu amb un concert especial íntim que la tornarà a les seves arrels. Serà a la plaça de l'Ajuntament a les 8 del vespre i les entrades són gratuïtes.
0: Amb la Maria Hein i amb el seu clàssic La Dama de Mallorca arribarem avui a les 7 del matí en aquest dissabte de suplement. Tornem de seguida.

0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control permanent de la seguretat a l'illa.
2: Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units pugui establir-hi bases militars, això amb l'objectiu de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
0: I per actiu, com sempre, Donald Trump ha prohibit l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació els quals acusa de difondre notícies falses.
2: Sí, són les cadenes de televisió CNN i MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC, i també Plataforma per la Llengua, denuncien vulneració de drets lingüístics al judici de Roger Espanyol.
2: I el govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici. L'empresa assegura que ho està analitzant.
0: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
2: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
0: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
3: Amb la baixa de Joan Garcia, per les molestes al genoll que el porter rossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
0: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
0: Jofre Genuer, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
4: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts poc per sobre dels 30, i com a molt es va arribar a tocar els 30 allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre del Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de migdia alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se, i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. L'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sostre, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Buñi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura.
6: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant, estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No.
0: Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
6: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
7: Ni la mía tampoco.
0: Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi dilluns a TV3. A les 11 estrenem també avui Tertúlia de corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
8: Es faran experiments en
0: així sona el més nou d'Arnau Ballbé. El bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre a la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
2: Els detalls complets de l'acord no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
0: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
9: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i mentre ho deia es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Público. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
10: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
9: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8. Un dia més, les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill. Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, perquè l'1 de desembre del 2024 la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies abans de la mort d'Isaac Endic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Endic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora. I després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Endic.
2: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Endic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten tant amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Endic. En un comunicat neguen que Endic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
0: Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
2: Sí, l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Més qüestions. Un quart de vuit, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confiïn en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giralt Robert. Àlex, bon dia.
15: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar ahir concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
16: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
15: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
16: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
15: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
0: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any en polèmica.
2: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
0: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
17: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
18: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
17: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat i assenyala el responsable.
19: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
17: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
20: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
17: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
21: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
0: I a Tarragona, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Ricard Boigas.
22: Totes les defenses van aprofitar la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats perquè sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
23: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar
3: el que he fet i per què ho he fet.
22: Vuit persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels 2 primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil, Alba Barbosa.
4: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
5: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
4: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una 50 de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
0: I ara música. Shakira ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics també en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats del recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del club de fans de Shakira, que ens ha enviat aquesta nota de veu després del concert.
23: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental que et submergeix completament dins del xou. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim l'entrada VIP ens quedéssim sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
0: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
24: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
0: Una proposta ben diferent, la que trobem aquests dies a Vic. Ginestà, Caral Laoz, Crim són algunes de les bandes que omplen les places de Vic amb motiu del mercat de música viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Marc Ruiz.
25: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del mercat de música viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi. I mentrestant, al planíssim escenari de la catedral, els veterans Parque Sur demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestà, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Vaya Vaya i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
0: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
1: I've had a connection to you, the Basque people.
6: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
1: I do not like the word obsession.
7: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
1: I'm not. Period.
6: Herzog ha presentat també la irregular Bucking Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
8: L'informatiu del suplement. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
9: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
10: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
9: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
27: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
28: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
8: L'informatiu del suplement.
0: 3 minuts per 2 quarts de 8 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què vam poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el que t'hi jugues. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga. Els blauran a visita en el camp del Sevilla, això sí, sense Joan García. Tremolem. Roger Nou, bon dia.
29: Bon dia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll que arrossega.

0: va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'Assemblea de Socis Compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
1: Compte la rada de Dimitrovic. Pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. S'estava mastegant.
0: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa, els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
2: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
0: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segona, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
3: Sí, és veritat que tenim moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
0: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greu meu en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juga el Badalona Women contra la Real Societat i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda, l'equip anfitrió, el Joventut, rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant, també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat en categoria masculina. Avui es juguen les semifinals. Contra Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França, mentre que el torneig femení, la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar els franceses per 0-4.
4: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
5: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven.
1: Sí.
2: Acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: sí, no?
2: dir,
1: és
2: de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo
2: sí,
1: crec.
2: Correcte.
1: No?
2: És
1: tant
2: sí, sí.
1: de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet,

Ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que aquest va ser el primer èxit, així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena simfonia i un tema originalment de Chuck Berry. Well, I'm

0: Bé, el tema es diu Roll Over Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a l'estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no?
1: Doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada doncs, tocar cançons de Beethoven.

0: va ser, Joaquim, ser la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: La que no es pot cantar, que sí, sí, està molt reversionada, no? Sí, sí. Segurament és de, que cadascú adaptava la lletra com volia, amb tanta mala folla com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després vaig anar descobrint coses i dic, ai... Però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara és l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: No us esteu emocionant com a europeus, escoltant això?
0: No. Em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock que no l'himne de l'alegria. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap ídol.
1: Jo crec que Miguel Ríos s'ha de fer...
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no sé, 20
2: porta
1: anys acomiadant-se del seu públic.
2: Des dels anys 80,
1: i cada vegada
2: jo.
1: Està més en forma, aquest home. No sé.
2: És el que té Granada.
1: És el que té
2: Granada.
1: I crec que tots els artistes de Granada en cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també...
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, no?
2: Podríem dir.

0: Això és un tema del disc Abbey Road, de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna, de Beethoven, i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no?, d'aquesta cançó, el ti-ta-ti-ta-ti-ta, doncs que sentim...
1: Perquè després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles, i al contrari, portava idees
0: superoriginals. Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: Bon dia, Catalunya.
1: Sabeu qui toca el piano aquí?
0: Qui toca el piano?
1: Richard Kleiderman. Oh.
2: L'objectiu de l'espai és...
1: És parlar de Richard Kleiderman.
2: No, és despertar el personal, sí? És despertar els oients.
3: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
3: Sí? Vinga, va.

0: El meus ídols.
1: Podria ser la nova sintonia,
0: el suplement.
2: No passa el catàleg. No. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
3: Sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Pur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfen. I que sigui
1: és
3: per,
1: molt pop, eh?
3: Sí, per començar. I la sessió,
1: tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
3: Sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
3: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

és sortir del port quan es comença a fer fosc, sabent que patiràs, però que no hi ha més remei, i navegar tota la nit a la foscor. L'angoixa, fins que albires el nou dia i les noves terres, on amarres el vaixell.

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny.
1: Que
0: crec que segurament no és dels discos més recordats del Mason i del Jaume Pla, però perquè l'aposta, evidentment, era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic, occidental i tota la resta, i són dos universos que combinen
2: més,
1: i
2: poden tenir molts més vasos comunicants, sí. No? Ara estava recordant, el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no?, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zarathustra, d'Strauss, no?, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'així va parlar Zarathustra, que és la banda sonora de 2001, no?
2: Sí, correcte.
1: De l'Odissea de l'Espai.
2: El moment aquell del monolit surt.
1: Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho estan patant més a la música catalana actual, que posem-los perquè
3: són les 6 del dematí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van.
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google, ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí,
1: Jo crec que no, però no. Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe la Ludwig van.
1: Ah, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic.
0: Sí, sí.
1: És un desastre.

0: A veure, Roger, pregunta de trivial. Quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, això.
2: Però sintetitzador analògic, encara,
1: Fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més. Principis dels 70. Això és la
1: banda... Tampoc m'he quedat tan lluny.
0: Parlàvem abans de Kubrick, això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima, i una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71... doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer i a la vegada doncs marcar doncs un precedent que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Si té un primer disc de Bach en sintetitzador que els de la música clàssica els hi va explotar el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos. A reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven. Let the

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sampler de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzerani i el mestre Pardo. Un abraçat.
2: Un record per ells.
0: Bon gràcies. Dia.
1: Ara tornem. Kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. What do you say? All right. Who's hungry?
3: El suplement. Amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partit.
4: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
3: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
8: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
9: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
3: Univers MotoGP.
9: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
10: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui
10: bon
11: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
10: Denuncien l'accés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
3: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
3: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
0: Bon dia.
1: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia.
0: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
1: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
0: També la cadena MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
1: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
0: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz de La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
1: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
0: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijó.
1: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
0: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
1: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
0: És un noi de 17 anys, la víctima de 22
2: havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva.
1: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
2: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
1: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre, a les 9 la 7a victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
2: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
14: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars, en canvi, en un altre sentit. A l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A la Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
1: El País, caòtic desallotjament.
14: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més guàrdia civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça d'assalt. I a la Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
15: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
16: Què passa?
15: Això...
17: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys ja està al Tot es mou.
1: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats de Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
18: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
17: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
1: 52 espelmes, Jimmy Fallon.
19: Today, President Trump dismissed concerns over AI, posting on Truth
17: Social. És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
1: Vida social. Marta Ferrer, això Ginestà, avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
20: Els germans Serra Sols es presentaran el seu nou disc, Gira tot igual però diferent, a la plaça Major Estrella Damm a 9:45 del vespre. Les entrades són gratuïtes. Diumenge sense
1: drama. Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
20: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, convertiran escenari en banda neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
1: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
20: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'orni.
21: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar, havia de fer una cosa memorable, una cosa que deixés petjada, o millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment, Va pensar que el millor hauria estat no despertar-se. I el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
1: Música.

0: Blaine Estaqueta, bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí, en aquest cas, de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb aquest cas té un fort impacte. Se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre les herències familiars i empresarials n'hi ha cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Setembre mullat, bolets en quantitat. Jofre Genuer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Avui què ens espera, a banda de collir bolets per totes aquestes pluges d'aquests dies?
2: Doncs, de moment, uns dies de setembre poc mullats. Esperem que hi hagi bolets.
1: Sí, la setmana que, la setmana que hem tingut, déu-n'hi-do, eh?
2: No, dic el cap de setmana, poc mullat, perquè no plourà, no esperem pluja, ni avui ni demà. Ni, de fet, gairebé els darrers dies del que queda de setembre, la setmana que ve no s'entreuen canvis en forma de pluja, però sí, ha plogut força, esperem que hi hagi molts bolets, veurem. La situació prevista al cap de setmana, doncs, és de sol. Les nuvolades que hi ha hagut enfront del mar, enfront de la costa central, dins del mar, s'estan desfent. Per moments encara hem vist en el radar algun ruixadet, però queda lluny de la costa. Això es desfà, l'estabilitat s'imposa. Com a molt poden sorgir alguns núvols al voltant de la costa central, el Barcelonès, Maresme, potser el Vallès, també la tarda cap al Ripollès, que generin certa variabilitat, sobretot a partir de migdia. Però en general molt de sol i temperatures. Doncs aquesta calor continguda, típica de setembre, els vols més alts, tocar dels 30, 31, potser, a les zones més càlides, puja potser un pèl la temperatura respecte ahir, però bé, amb una calor força moderada i demà esperem pocs canvis en aquest sentit. La lleugera tramuntana que bufa també per sobre del Cap de Creus amb tendència a debilitar-se més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Avui ens despertem amb un nou anunci de matinada de Donald Trump, un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units assumeixin la seguretat de Groenlàndia de forma permanent. L'acord arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa amb un fort desplegament militar.
3: I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
1: A les bones o a les males, deia Trump a principis d'any, sembla que finalment ha estat a les bones perquè Dinamarca no només confirma l'acord, sinó que el celebra i assegura que reconeix els interessos de l'illa. Els detalls des de Washington amb l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
1: Oriol, a tot això, el que també destaquen i molt els digitals nord-americans és una altra decisió de Trump, que és la de vetar l'entrada a la Casa Blanca de tres grans mitjans de comunicació, ni més ni menys d'entrada que la CNN, però és que també la cadena MS9 i el mitjà digital Politico. Així és com s'ha anunciat a la mateixa CNN.
5: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now, and Politico from the White House, quote, as a result of their constant reporting fake news, unquote. Moments ago, the president spoke about this ban from the Oval Office.
1: Podem sospitar, diu el presentador, que el problema són els fets que no li agraden. Els fets com aquest que enumera.
5: Facts such as record high diesel prices.
1: Fets com els preus de rècord de la benzina.
5: Facts such as voters expressing concerns with their ability to afford to live in the United States.
1: Fets com que els votants expressin preocupacions sobre la seva capacitat de permetre's viure als Estats Units.
5: Facts such as the president's abysmal approval-disapproval ratings.
1: Fets com la decaiguda abismal de la seva popularitat.
5: Facts such as Republicans on the campaign trail starting to publicly break with him.
1: O fets com ara que candidats republicans en campanya allunyant-se públicament del mateix Donald Trump. Fake news ben reals, però, Oriol, aquesta acusació de notícies falses no és nova, tenint en compte com actua i què diu normalment Donald Trump.
4: Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MS Now, l'antiga MSNBC o Público. I per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
6: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
4: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces, i això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: Gràcies, Oriol Serra. Avui Donald Trump que torna a obrir aquest informatiu, però l'altre focus, des de ja fa unes quantes hores, fins i tot mesos i gairebé ens aproparem als 2 anys, l'altre nom propi d'aquest informatiu torna a ser en Dick. Avui també tenim novetats sobre aquest cas, sobre el cas Andic. La terapeuta Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, aquesta Johanna, que indiqués a Andic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz a La Vanguardia i que complica encara més el cas. Bàsicament, aquesta informació apuntaria que Jonathan Andic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare. Anem a pams, ens situem a l'1 de desembre de l'any 2024, uns dies abans de la mort d'Isaac Andic. La terapeuta i la seva col·laboradora van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta en barrancs. Els han dit que aquí encara no entren en aquesta equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient de Maria Júlia, aquest home anomenat Salvador, que estava diagnosticat d'esquizofrènia, i d'aquí hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant aquest recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient, ara sí, Jonathan Andic, que deia tenia problemes de diners, de gestió dels diners. La cosa no acaba aquí, perquè Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Andic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir 2 vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Andic. En un comunicat neguen que Andic fill s'interessés mai per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet posar-se les mans al cap als professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: La terapeuta, per tant, és el punt de mira del cas i no només per possible intrusisme laboral. De les informacions fetes públiques aquest matí també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Li demanarem avui a la tertúlia l'advocat penalista Carles Monguilot. L'hem passat el dissabte perquè també necessitem un penalista a la taula per esbrinar quin recorregut judicial pot tenir aquesta derivada del cas. Encara una altra incògnita damunt la taula que provaria que la relació entre Jonathan Andic i la seva terapeuta no era estrictament professional o anava més enllà d'aquestes sessions terapèutiques. Què va anar a fer Jonathan a l'Equador poc després de la mort del seu pare en aquell famós viatge on diu que va perdre el telèfon mòbil? Doncs, segons apunta El País i el que revela el diari, és que durant el viatge, Jonathan hauria mantingut diverses reunions relacionades amb la publicació d'un llibre de Maria Júlia sobre les anomenades 7 cronologies, un mètode creat per ella mateixa, una vegada més sense evidència científica. És molta informació que intentarem desgranar avui a partir de les 9, primer a la tertúlia, també, evidentment, a les 10, a l'hora negra de la Maica Navarro, avui l'esperem amb moltes, moltes ganes a la Maica, i hi sumarem també avui amb la Maica Navarro el psicòleg clínic i metge forense especialitzat en pseudoteràpies i en sectes, Miguel Perlado, per analitzar aquests polèmics mètodes de la terapeuta del Sandí. Déu-n'hi-do, cal agafar aire, eh? Més notícies. El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora que va tenir problemes per traduir del català al castellà al judici de Roger Espanyol. Tants problemes que, finalment, els advocats es van haver d'autotraduir. El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller del RAM, Ramon Espadaler, per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pugui utilitzar a instàncies judicials. L'empresa que té contractada la traductora, Ofilingua, ha assegurat, en aquest cas, que està analitzant què pot haver passat i un dels treballadors va denunciar les condicions laborals precàries ahir a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua diuen que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
8: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
9: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Hem sentit la Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia. A la crònica política, o d'agitació política, aquest serà un cap de setmana política a Catalunya amb el desembarcament de tres líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal, amb la mirada posada en el proper cicle electoral. S'apropen les municipals i les generals i els líders no volen perdre pistonada, i encara menys a Catalunya. El primer d'arribar ha estat Abascal, i això és notícia, perquè feia 2 anys que no trepitjava Catalunya. Abascal ha passat ja per Lleida, per Tarragona, i ahir a la tarda va ser també a Barcelona, apel·lant directament als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot els independentistes perquè ara confiïn, diu, en Vox. Ho va seguir l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
10: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
11: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
10: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
11: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
10: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
1: Gràcies, Àlex. Demà Pedro Sánchez serà la tradicional festa de la Rosa del PSC i Alberto Núñez Feijó del PP serà a Badalona, on abans que hi arribi ja hi ha polèmica, perquè els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que els populars celebren demà perquè diuen que s'han destinat recursos municipals per fer un acte de partit. Justament una de les qüestions que explota l'extrema dreta espanyola és el conflicte de Ceuta, mentre la Moncloa està satisfeta amb el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades al port de Ceuta, el PP considera que s'han posat en perill les forces de seguretat i Vox parla de remigració. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
12: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus, i el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
13: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
12: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat.
14: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, el único responsable és usted.
12: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
15: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
12: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: Qui també s'ha deixat veure per Ceuta aquestes últimes hores és Florentino Pérez, el president del Madrid, a més de socialitzar-se amb la població saudí, ha volgut aclarir que la seva visita institucional està deslligada de la polèmica amb les samarretes protagonitzades per Mbappé, Vinícius i Konaté. Sí, és que se m'escapa el riure per sota el nas, perquè té nassos que digui que està deslligada. O sigui, creieu que Florentino Pérez hagués anat a Ceuta ahir si Mbappé, Vinícius i Konaté no s'haguessin arremangat la samarreta?
16: Quiero resaltar, para que no haya dudas, que este acto de hoy, de apoyo a nuestro presidente de honor y Ceutí y a la ciudad de Ceuta, que hemos estado preparando por el presidente de Ceuta, lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas.
1: Sí.
16: Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
1: Des d'aquella roda de premsa de fa uns quants mesos, és a dir, la credibilitat de Florentino Pérez està arrossegada sota mínims. Tot això ha viatjat a Ceuta acompanyat d'Emilio Butragueño i de Pirri, president d'honor del Madrid, nascut precisament a Ceuta. Notícia d'últimíssima hora, tallada la circulació a les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Aquestes dues línies connecten Barcelona i les comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per aquesta incidència. Recordem, circulació de les línies R11 i RGU de Rodalies entre Figueres i Vilamalla aturada per un atropellament. El president francès Emmanuel Macron convocarà les properes setmanes una reunió del G7 per abordar la pujada dels preus del gasoil, que a França ha marcat també un rècord històric. Però Macron no pot rebaixar les taxes per l'elevat deute públic del país. París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
1: I a Rússia, aquest cap de setmana, més de 110 milions de russos estan cridats a les urnes per formar un nou parlament. Cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
19: Bon dia. El partit Yabloko ha escollit un lema molt senzill, per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això ha fet que els excloguessin de les eleccions, però, segons Nikolai Rybakov, la popularitat que han guanyat entre els joves ja és una victòria.
20: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
19: Malgrat el veto, alguns candidats es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts. Rybakov demana al seu electorat que opti pel vot nul perquè tota la resta de partits donen suport a les polítiques de Putin.
1: I encara un altre punt de la crònica internacional, i és que almenys 31 morts en un atemptat suïcida en un recinte policial al Pakistan. Els atacants van embestir un vehicle ahir carregat d'explosius contra una mesquita situada dins del complex on els oficials i les seves famílies feien l'oració dels divendres. L'atemptat va tenir lloc al municipi de Kohat, prop de Peshawar, en una reunió fronterera en una regió fronterera, volem dir, amb l'Afganistan. A Vidreres han detingut un jove de 17 anys només per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
2: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
1: Si dilluns el president Salvador Illa feia balanç de l'equador del mandat, avui és el torn dels consellers, que es repartiran per tot el país en 16 actes simultanis per passar comptes dels dos primers anys del govern Alba Barbosa.
21: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
22: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
21: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers dos anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també participaran una cinquantena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
1: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
23: Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
24: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
23: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per a promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara ens situem a Ribes de Freser, al Ripollès, on no es pot beure aigua de l'aixeta ni tampoc fer-la servir per cuinar. I és que l'Ajuntament ha avisat que s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent ara de canviar els filtres per poder normalitzar la situació. Maria Rovira.
2: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
25: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
2: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
1: La crònica cultural, 5 minuts per 2 quarts de 9, avui ve farcida. Comencem per una dona que es farà fer un far de concerts aquestes properes setmanes a Madrid. Shakira ha estrenat residència aquesta nit a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que oferirà a la ciutat fins al dia 11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Ella mateixa no sé si l'ha acabat construint, en qualsevol cas sí que li han construït un escenari expressament per ella. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit en què ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats de recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ha enviat aquesta nota de veu als amics del suplement després del concert.
26: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada a nit ens quedessin sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
1: La crònica express del David Córdoba, el president del Club de Fans de Shakira a Catalunya, pel suplement. L'intentarem saludar també al llarg d'aquest programa, tan bon punt es desperti. Amb el David Córdoba, avui Joan Callarissa, també per retratar un espectacle que ha comptat amb col·laboracions de Chanel i de Vico, totes dues catalanes, i en què Shakira ha parlat molt amb el seu públic. De fet, ha tingut un record pels anys que va viure aquí.
0: Yo no puedo creer que estoy aquí. Parece todo un sueño. Bueno, todo me dice Shaki con la cara que te fuiste y con la cara que volviste.
1: Home, mala llet aquí. Amb la cara que vas marxar i amb la cara que has tornat, deia Shakira, cobrant-se alguna factureta també d'aquestes que fa temps que va fent kitty-cling. Tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes. De fet, els veïns de Villavedre, on Shakira ha instal·lat aquest anomenat escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
3: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
1: Paciència, almenys a Madrid, fins al 11 d'octubre. Avui, segon concert de la cantant colombiana. A Vic, una proposta ben diferent. Ja està en marxa una nova edició del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mama Duixa, Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major, i avui ho faran Ginestac, Arat Laós i Crim, des de Vic, Marc Ruiz.
4: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari

0: Viva David, que encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Baya Baye i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
1: These images are memories of long forgotten dreams.
2: I David, que ens situem ara a Sant Sebastià, perquè el cineasta alemany Werner Herzog ha recollit el Premi Honorífic Donostia al Festival de Cine de Sant Sebastià. Ha estat guardonat durant la gala inaugural, en què ha aprofitat per fer una defensa aferrissada de la cultura basca. Enviat especial, Marc Garriga.
3: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc i, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola, un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
4: I do not like the word obsession. Do
5: you? No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
4: I'm not, period.
3: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
2: I ara marxem fins a la Xina.
6: On et penses que vius en un conte de fades?
2: A la Xina també amb accent català, perquè el muntatge L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, fa històries, el primer musical en català que representa a la Xina. La companyia ha fet aquest cap de setmana la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant de 2.000 persones per funció. La resposta del públic ha estat fantàstica i ha anat el nostre corresponsal a la Xina, el Francesc Canals.
7: La vida us passa pel davant, però igual que passa se'ls escapa.
8: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
9: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
8: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
10: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
8: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
2: Ja tenim en marxa la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Aquesta edició ha programat més de 350 activitats durant 10 dies. La inauguració oficial serà aquest matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida. Entre la programació destacada hi ha la presència de l'autora internacional Claire Pollard, que presentarà el seu últim llibre, Fades Modernes.
11: In Disney, it's always the cruel... Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
2: Avui, just després del suplement a la una, programa especial del Ciutat Maragda per la Setmana del Llibre en Català amb el David Guzmán des del Passeig Lluís Companys de Barcelona. De seguida els esports amb el Barça, que va com un tro i que juga a Sevilla avui a les 9 del vespre amb la incògnita tremolem d'aquí a sota els pals. I també la derrota de l'Espanyol.
12: El suplement amb Roger Escapa.
13: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
14: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància.

0: Farmàcia i per a farmàcia de nadó, amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la fira del nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
1: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini dauets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
4: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
5: Incendis simultanis.
6: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
7: Catalunya del Nord.
5: Més intensos.
8: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
5: Imprevisibles.
9: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
5: Destructius.
10: La terra crema.
5: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
11: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
0: frigorífics, rentadores, forns
11: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
0: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
11: Consulta els models i marques que hi participen.
12: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Ben. Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Dos quarts i mig de nou del matí, els esports amb el Roger Nau. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla. Roger, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Els blaugrana volen sumar la setena victòria consecutiva a la Lliga. No hi serà Joan Garcia. El porter de Sallent és baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit de dimecres contra el Racing de Santander al Camp Nou.
2: I aquí el gran misteri és saber qui ocuparà la porteria.
3: Sí, Livakovic, que encara no ha debutat amb el Barça, o Tek Chesne, que dimecres va cometre una greu errada en el segon gol del Racing. N'ha parlat Hansi Flick.
4: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
5: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
4: And we always think about what is the best for the team.
2: El que digui Flick va a missa, però que posi Livakovic avui. Insisteix que hi ha marge de millora encara, eh?
3: Sí, tot i el bon moment de l'equip, que lidera amb Madaferro el campionat, ple de victòries, ara vol sumar 3 punts més i qui sap si aprofitar que demà hi ha derbi madrileny al Metropolitano.
4: We have to build here.
5: És molt important construir i crear un bon entorn per als jugadors perquè puguin recuperar-se ràpidament entre partit i partit. Necessitem més en això i ens hi hem concentrat. Hem començat el procés, però ara mateix no estic completament satisfet perquè estem a l'inici del procés. Sempre volem més dels jugadors i hem de trobar solucions perquè les coses millorin.
3: El rival d'avui, el Sevilla, és 5è, 4 victòries. L'any passat, per cert, va tombar el Barça 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: El Barça avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
3: Començarà a les 9, serà telemàtica i estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat seran econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça.
2: La podeu seguir a través de l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb el Roger Bussà i anirem connectant també a veure si en diuen alguna de grossa. I qui ha jugat ja és l'Espanyol.
6: Compte la roda de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure.
2: Que ahir va perdre contra l'Elx per 1-3.
3: Tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera part. L'Elx, que fins ahir era el cuer, va marxar al descans guanyant 0-2. A la represa, els blanquiblaus van escurçar distàncies amb un gol en pròpia porta, però quan buscaven l'empat...
6: Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre...
3: L'Elx va fer l'1-3 definitiu en un contraatac i Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt clar després del partit.
7: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
3: És la quarta derrota de l'Espanyol, que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: Déu-n'hi-do, com d'enfadat estava el Manolo González. La jornada de primera avui continua.
3: Sí, amb 3 partits al marge del Sevilla-Barça, l'Osasuna Rayo a les 2, l'Atlètic Club Alavés a 4:15 i el Celta Racing a 7:15.
2: I a segona avui juga el Girona.
3: A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz en directe a l'àvia web de Catalunya Ràdio. La principal novetat és Porto. Torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument el genoll. El Sabadell jugarà demà a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta.
2: A la Lliga F, nova exhibició del Barça.
3: Golejada contra l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que va fer un hat-trick, van ser les golejadores. Avui a les 12, Badalona Women, Real Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid Club de Futbol.
2: En bàsquet, avui Badalona acull la Supercopa CB.
3: Es disputen les 2 semifinals, a les 6, la 6a Joventut Baskonia, en directe al Tot Gira, i a les 9, Barça-València. El Madrid, per cert, jugarà aquesta tarda contra l'Olympiacos la final de la primera Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. Els blancs ahir van superar el Dubai de Xavi Pascual a la pròrroga.
2: Motos. Aquest cap de setmana, Marc Márquez defensa el liderat a Àustria.
3: Aquesta tarda a les 3 es disputa la cursa sprint, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ahir, a primera jornada d'entrenaments, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín van ser 4 i 5è, respectivament.
2: Joan Anton Català, bon dia.
8: Bon dia, Roger.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
0: Anem dient adéu al brillant Venus, que l'hem tingut setmanes, però que cada cop ja va caient més baix sobre l'horitzó oest quan el sol s'amaga, i ens queden poques setmanes per poder-lo veure. En canvi, els altres planetes van guanyant protagonisme, Saturn ja es pot veure mirant al sud-est a mitjanit, i després en Mart i el brillantíssim Júpiter de matinada sobre l'horitzó est. I la notícia, Roger, però, és que dimarts vinent, dia 23, entra la tardor a les 2 de la matinada.
2: Per fi. A quina hora ha sortit el sol avui a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès?
0: A les 7:36.
2: I a quina hora es pondrà?
0: A les 19:56.
2: Gràcies, Joan Anton.
0: A tu.
2: Temperatura a Sant Sadurní d'Anoia a aquesta hora, Jofre Genoer.
8: Bon dia, doncs ara mateix ja caminen cap als 16 graus, ha arribat a tocar gairebé els 15 de matinada, a primera hora, al despuntar el dia, 2 graus menys que ahir, per tant, una mica més de fresca, però avui el termòmetre tendeix a pujar una mica més, esperem valors que s'aproximin més dels 30, de fet pot haver-hi algun 30-31 a les zones més càlides, amb una jornada bàsicament de sol, o algun núvol baix puntual a la costa central, al Vallès, a Montseny, o cap a la zona del Ripollès a la tarda, bàsicament generant cel com a molt una mica variable. Poca cosa, l'ambient assolellat i estable es mantindrà avui, demà, i amb temperatures demà un palet més altes.
2: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
9: Quin és el teu peix preferit? Tens algun peix preferit?
2: El Roger. El Roger. Hi ha un peix que es diu Roger.
9: Que a més és el teu peix preferit.
2: És comestible.
9: Sí, no, Tom, tu ets molt comestible, però la pregunta és, aquest és el teu peix preferit?
2: O sigui, per menjar, o sigui, a mi m'encanta, per exemple, per menjar el turbot, el llenguado...
9: No estic... A veure, una cosa. Jo m'estic fotent a l'aigua a veure peixos. Sí. Tu creus que jo quan veig un peix me'l penso menjar?
10: Mira, jo crec que Lady Gaga és sapiosexual.
2: Per tu què vol dir sapiosexual?
10: És quan alguna persona t'enamora perquè t'estimula la ment, diríem, a banda d'altres coses, t'estimula la ment. No només altres coses, sinó també la ment, diríem.
2: Aquest porta pinyol o no?
11: Exacte. Jo, bueno, van decidir de portar aquest raïm perquè vull reivindicar, sobretot a la gent jove.
2: Que el raïm té pinyol.
11: Que el raïm té pinyol. I punto pelota.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 19 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: Que ha anunciat un acord entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia per evitar que cap país enemic pugui establir-hi bases militars. Un acord que arriba mesos després de les amenaces de Trump de conquerir l'illa àrtica.
0: Jake Tapper.
2: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN.
1: El presentador de la CNN que ha anunciat el veto que ha imposat Trump a la cadena per entrar a la Casa Blanca juntament amb dos mitjans més, MS Now i Politico. Trump els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'ampliar el veto a altres mitjans.
0: Dan Peralbo.
1: Un dels grups que aquesta nit ha actuat a la plaça Major de Vic en el mercat de música viva, també hi han tocat Lia Kali i Mamaduixa, i avui serà el torn de Ginestà, Caral, Laoz i Crim.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera, dues.
1: Les línies de Rodalies tallades en aquests moments són l'R11 i l'RGU entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Dues línies que connecten Barcelona i comarques gironines amb la frontera francesa. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per a aquesta incidència.
0: 110.
1: Milions de russos, els que estan cridats a les urnes per les eleccions legislatives que el país celebra aquest cap de setmana, cap d'ells, però, podrà optar per un partit pacifista després que les autoritats hagin vetat Yabloko, l'única formació contrària a la guerra.
0: 50.000.
1: Els espectadors que ha aglutinat Shakira al Macondo Park a Madrid per seguir el primer dels 12 concerts que la colombiana oferirà a la capital espanyola en format de residència.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Carles Monguirol, l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes. Un mateix 19 de setembre, en aquest cas de l'any 1999, a Múnich es va inaugurar una nova edició de l'Oktoberfest i TV3 se'n va fer ressò.
3: Així s'inaugurava l'edició número 166 de l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Múnich. Es tracta de la celebració popular més gran del món que cada any rep prop de 7 milions de visitants en 15 dies.
0: L'edició 166 de la festa de la cervesa va deixar a Múnich més de 1.000 milions de dòlars. Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Allianz Arena, des del bar de sota de casa o des d'un concurs de dialèctica que s'anomena Festa de la Certesa.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Anem a l'opinió dels diaris. Marina Laminos, diari Ara. El Xavier Bosch reconeix que tots plegats som zombis digitals i es pregunta, i els adults, qui ens rescata de l'addicció al mòbil?
5: Perquè més val tard que mai, i la Comissió Europea ha decidit començar a regular l'accés dels menors a les xarxes, però els adults també ens han abandonat. Som zombis digitals i hem caigut de quatre potes al parany de l'escroll infinit. La recompensa és tan immediata que sempre en vols més. Com un peix que es mossega la cua, i sí, reconeix Bosch, quan hem conegut els informes PISA, el món s'ha posat les mans al cap i els analistes han sortit al pas per avisar que el baix nivell de comprensió lectora no és culpa del mòbil, però com a mínim no ho és només, perquè també és cert que és culpa de la claudicació de la cultura de l'esforç, també de la pandèmia aïllant de 2020 i d'un model educatiu que cataloga de nyigui-nyogui, però és innegable, afegeix, que una de les conseqüències de tan xiclet per al cervell a través de les plataformes és que minven les capacitats dels joves.
0: A La Vanguardia, sobre la polèmica de la setmana que envolta els tres futbolistes del Madrid que no es van posar bé la samarreta de suport a Ceuta, el Jordi Évole reclama que cal barrejar política i esport.
5: És probable, diu, que qui afirmi que no s'han de barrejar política i esport estigui a punt, efectivament, de barrejar política i esport, com ho han fet l'Associació Valenciana d'Empresaris, que ha engegat la iniciativa de les samarretes. Ironitza, sense ànim de polititzar res, és clar. Évole elogia la frase d'Mbappé de no prioritzar patiments i reflexiona. Ceuta ja és la nova arma llancívola entre esquerres i dretes. Com més insultes a Mbappé, més espanyolets. I remata. Curiosament, molts dels que han insultat Mbappé volien que fos el francès el guanyador de la pilota d'or per sobre de l'espanyol Lamine Yamal. També fa dos anys que preferien que la guanyés el brasiler Vinícius per sobre de l'espanyol Rodri. Són les peculiaritats a cap d'un país cada dia més incomprensible i on sembla que ens volen prendre per idiotes.
0: També a La Vanguardia, la Isabel García Pagán analitza les novetats que envolten l'amnistia de Puigdemont, l'últim ball del Suprem i Puigdemont, titula l'article.
5: Un Suprem que insisteix que Puigdemont es va beneficiar econòmicament de l'1 d'octubre és l'última trinxera judicial contra l'amnistia perquè la resta de supòsits ja han estat desmuntats pel Constitucional i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Recorda Pagán, ni la llei és inconstitucional ni el procés va afectar els interessos econòmics europeus. Entrem, doncs, a la recta final i absolutament tothom palpa que estem davant d'un nou escenari, però tot i això les decisions dilatòries dels tribunals han de fer imposar la prudència, el retorn de Puigdemont i també la rehabilitació política de Junqueras. Més enllà del ritme dels tribunals, també cal tenir en compte que els següents passos estaran marcats pel calendari polític. D'una banda, les municipals del maig, però també de l'altra, els fronts oberts de Pedro Sánchez que fan trontollar el seu govern. A les files independentistes, escriu Pagans, suposen un interès del Suprem a atribuir a Sánchez la imatge del retorn de Puigdemont abans de les eleccions generals. I com més a prop de les urnes, millor a la recerca d'una mobilització que perjudiqui les expectatives del líder del PSOE.
0: El The Economist, Albert Postils, es pregunten si encara val la pena ensenyar la lletra lligada a l'escola.
6: Es podria pensar, llegim, que aquestes qüestions han quedat obsoletes en una era dominada per les pantalles, però el cert és que s'està produint un ressorgiment de l'escriptura a mà. El 2010, als Estats Units, el Pla d'Estudis Nacional la va deixar de banda en favor de la informàtica, però ara, més de la meitat dels estats han tornat a fer obligatori l'ensenyament de la lletra lligada a les aules. El cert és que el retorn de la lletra lligada té l'aval de la ciència. Un estudi de la Universitat de Noruega va comparar l'activitat cerebral de nens i joves adults a l'escriure a mà i al teclat. Ja, i va descobrir que el cervell s'activa d'una manera completament diferent quan escriu a mà. Més enllà d'això, el ressorgiment de la lletra lligada també té un component cultural i és una manera que els joves siguin capaços de desxifrar la lletra dels seus avantpassats o de documents històrics redactats a mà.
0: Fem un cop d'ull als diaris esportius, avui també amb el punt de mira a la porteria del Barça després de la petita lesió de Joan Garcia.
6: I la incògnita de si jugarà Šesna o Livakovic a les seves mans, titula l'Esport, en una portada a partida en horitzontal on es veu el polonès i el croat. A Mundo Deportivo se centren en el ple de victòries que pot atrapar el Barça abans de l'aturada. En volen més, llegim, il·lustrat amb una imatge de Rafinha que diu que la seva intenció és renovar i acabar la seva carrera a Can Barça. A Madrid, l'AS es desfan elogis amb la visita de Florentino Pérez a Ceuta. Al titular llegim una abraçada a Ceuta. La ciutat rep amb entusiasme la visita de Florentino Pérez i Pirri, que és el president d'honor del club. I al Marca ja fan bullir l'olla amb el derbi madrileny de demà, portada partida per la meitat en vertical. A l'esquerra, Torres, Fernando Torres, es posa la bufanda. A la dreta, Vini a complir la seva promesa després que el brasiler hagi assegurat que els seus gols tornaran.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Antoni Xalong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de la Maica Navarro, amb totes les novetats del cas Endic. L'esperem amb ganes. I sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense, especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
7: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
8: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
0: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Bulli, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap imitació.
7: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
9: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esta o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
0: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que... Perquè des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
7: No. Jo de petit era un tio molt normal i tal, no, això ha sigut... Saps què passa? Quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
0: Quan tens molt coneixement, això és un problema, diu Ferran Adrià. Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
7: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
8: Ni la mía tampoco.
7: No. Ella va dir, clar, vaig entendre molt. Tu no saps, amb tot el carinyo...
0: Tu t'has sentit...
7: La gent no sap lo que és.
0: Pararem bé l'orella a partir de 11:15 per entendre el Ferran Adrià i el Miquel Fernández just abans de l'estrena de Gènesi, que segur que serà un èxit esclatant de TV3. perquè Ferran Adrià se l'ha imitat moltes vegades, sempre se l'ha caricaturitzat, sobretot gràcies al Polònia, però és que el Miquel Fernández fa una cosa molt xula, que és interpretar-lo sense caure en la paròdia, perquè és una sèrie que explica la història del Ferran, del Bulli i de com es va gestar tot plegat. Avui xerrarem amb ells dos. A les 11 estrenem tertúlia de corresponsals, la pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents, i avui sumem la Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu i també interpretar el que ha passat aquesta matinada amb Groenlàndia i aquest acord de Donald Trump. I després...

0: Així sona el més nou d'Arnau Balluer, és el bateria de Manel, que prepara disc en solitari. Avui ens visita i ens presentarà algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre la pregunteta a l'Arnau, la pregunteta impertinent, de si Manel tornarà o no tornarà i quan ho farà. Sap greu, però l'hauré de fer. A partir de les 12, també, Joan Callarissa, amb les pantalles i el cor, i el més nou del que ha donat de si aquest concert de Shakira a Madrid, aquesta estrena, i acabarem el programa amb el Pep Noguer, avui parlant d'hàbits saludables amb l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta arran d'un infart. 5 minuts per les 9 del matí. De seguida obrim per tertúlia, abans, però, cada dissabte i diumenge aquesta temporada arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. suplement@catradio.cat amb les respostes. La més original s'emporta aquest xec regal de 60 euros de Condis. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un butxí curt de gambals va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat?
2: Ai!
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
14: 44.982, 44982, de la sèrie 97.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
16: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
19: La Setmana del Llibre és la primera gran cita a la tardor literària a Catalunya i a Ciutat Maragda hi serem en directe amb un programa especial amb convidats com Màrius Serra i Ramon Solsona, els dos premiats d'aquesta edició, la directora Cristina Domènech i el president dels editors catalans, Oriol Magrinyà.
20: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
19: Aquest dissabte celebrem la literatura des de la Setmana del Llibre en català.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: Silenci, sisplau, que ja estan començant abans d'hora. Són les 9.
23: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Des del 14 de desembre de l'any 2024, no hi ha dia que Jonathan Andic pugui esmorzar tranquil. Després que aquesta setmana la Maica Navarro i el Toni Muñoz publiquessin que el fill dels Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empenya un familiar per un barranc, avui La Vanguardia avança que la terapeuta Maria Julia Luderwall va recórrer, juntament amb aquesta nova col·laboradora, traductora, de nom Joana, la mateixa ruta de Montserrat on 13 dies després va morir Isaac Andic quan va caure pel barranc. De fet, detallen la Maica i el Toni a La Vanguardia, les dues dones van caminar pel camí de les Feixades, de Collbató, amb la intenció de localitzar una ruta en barrancs per dur a terme una teràpia de confrontació dissenyada per un altre pacient, un tal Salvador, diagnosticat d'esquizofrènia. Fins i tot La Vanguardia titula que la falsa psicòloga va instar la seva ajudant a indicar a Jonathan Andic els punts perillosos de la ruta. Són unes notes de veu que podrien provar que l'investigat coneixia els riscos de l'excursió. Aquestes últimes hores, la defensa d'Andic ha negat a través d'un comunicat que el seu client s'hagués interessat per una teràpia extrema davant del precipici. Aquestes són les últimes novetats del cas. A les 10, com sempre, l'Hora Negra amb la Maica Navarro al suplement. Avui l'esperem amb més ganes que mai. Però abans també ens acompanya a la tertúlia el panelista Carles Monguilot, perquè en aquesta història la ja famosa pseudoterapeuta Maria Julia potser també necessita un bon advocat, perquè potser algú es va prendre massa al peu de la lletra un dels conceptes que han fet perdurar per sempre la metàfora de Sigmund Freud: matar el pare.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la periodista Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, l'Antoni Gelón, que és advocat i escriptor i dinamitzador cultural, i el Carles Monglot, que és advocat penalista. Bon dia, bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Estupendos, amb tendència a millorar.
0: Ha anat bé l'estiu, Antoni?
2: Home, està...
0: Fas bona cara, eh?
2: Encara hi soc.
0: Vas fer campana el primer dia, m'ho vaig apuntar, eh?
2: Quan estava fora.
0: Ah, veus? Vas poder allargar les vacances.
2: Jo vaig allargar per davant i per darrere.
0: Tu has començat, si o sigui, més enllà del curs escolar, eh?
2: I tant. Molt bé. Però és que jo ja fa anys que el vaig fer el curs escolar.
0: El Monguilot els tenim els diumenges, el que passa és que avui la cosa està com està.
3: Sí.
0: A veure, necessiteu que recapituli una altra vegada tot el que ha passat aquestes últimes hores, o ho tenim clar? Ho dic perquè potser algun oient s'ha despertat tard. Des de les 6 del matí que hem arrencat hem anat també repassant tot el que desgrana la Maica i el Toni. Esteu tots tan enganxats com un servidor a la història dels Andic, Eduard?
4: I tant. Ara mateix és el cas nacional popular de la Crònica Negra.
0: No teniu la sensació que se'n parla tot arreu? És a dir, a mi hi ha molta gent que m'atura i em diu, tu què, això? Escolta'm, què? No, ja. O sigui, amb la Maica ja et sento, però què?
4: Sí, em passa. Jo sóc, a més dels que treu el tema, diguem-ne. I he de dir que la sensació que tinc jo és que a nivell popular el Jonathan Andic està condemnat, diguem-ne. És a dir, que la gent creu que ho va fer. No m'he trobat ningú que em digui, estic convençut que no. Al revés, el que em trobo al carrer, diguéssim, i a les sobretaules, és aquesta convicció, no? I ara li preguntaven a Monguilot si això serà un judici amb jurat popular o no. Em deia que sí. I aleshores això em fa pensar que ho té negre.
0: Deixeu-me que em centri una estona amb el Monguilot i després li podeu fer les preguntes que vulgueu, i a les 10 també sobre els detalls de si la terapeuta va fer la ruta abans o no la va fer, amb qui la va fer, si li va dir que es fixés en els punts foscos, quina relació hi ha entre aquesta terapeuta, que hem de parlar de pseudoterapeuta perquè no està col·legiada, i tots els psicòlegs que en saben i parlen en propietat diuen que no hi ha cap teràpia que et confronti en un precipici amb la idea de projectar empènyer un familiar.
4: És un perill públic, aquesta dona.
0: Per tant, tot això ho anirem escampant al llarg del matí. Però abans, a veure, Monguilot, se li està respectant la presumpció d'innocència i el dret a defensa a Jonathan Andic?
5: Bé, sí. La presumpció d'innocència és una declaració constitucional, un principi jurídic que no afecta en el dia a dia de la ciutadania. La presumpció d'innocència d'aquest senyor quedarà absolutament intacta fins que s'acabi el judici. Què vol dir presumpció d'innocència? Que tothom és innocent fins que es demostri el contrari, que s'aportin proves de càrrec. El problema és que en un judici la gent que formi el jurat haurà d'entendre què és la prova indiciària. Aquí no hi ha una prova directa, no hi ha una càmera que filmés el senyor Andic empentant el seu pare. No hi ha un testimoni que ho veies. I molta gent diu, com deies tu, Eduard, ara, no, estic convençut que és culpable, però a mi em diuen, a mi em pregunten, no, tu què penses? Perquè jo ja sé que segur que és culpable, però no tenen proves, no el podran condemnar. Cuidao, si la prova indiciària s'explica bé, efectivament poden arribar a la convicció de culpabilitat. Se respecta la presumpció d'innocència? Sí, perquè la presumpció d'innocència no té res a veure amb que la gent opini, aquests judicis paral·lels que són històricament inevitables en aquest país, i per tot Estats Units, recordem aquesta mare jutjada per haver matat els tres fills, no? Per tant, davant de la presumpció d'innocència no hi té cap problema, com no hi ha cap problema en que la premsa en parli, perquè el dret fonamental a la llibertat d'expressió o la seva cosina germana, que és la llibertat d'informació, també és un dret constitucional. El que ha de fer la premsa, els mitjans, és donar informació versemblant, primer, però sobretot veraç, que sigui certa, perquè si tu dones una informació equivocada, llavors pots tenir unes responsabilitats. Què passa? Aquest judici paral·lel afectarà el judici amb jurat popular que es durà a terme segur, perquè jo estic convençut que l'audiència dirà que es tiri endavant, i això no s'arxivarà? No, perquè en el jurat estan previstos perfectament els reglaments de funcionament, les normes de funcionament, se'ls explica que no tenen que anar condicionats per cap coneixement aliè al que es practiqui en el judici. Fins i tot el president del Tribunal Popular, i això molta gent no ho sap, el president del Tribunal Popular, que és un magistrat de carrera o magistrada de carrera, té la potestat de dissoldre el jurat si considera que no hi ha proves, per evitar errors. O sigui, si se celebra el judici de jurat popular i s'acaba donant un veredicte és perquè el president del tribunal que haurà constituït controlarà que efectivament hi ha proves directes o indiciàries i que el jurat valorarà si són de càrrec o de descàrrec. Poden condemnar o poden absoldre.
0: Aquí hi ha dues coses que van en paral·lel, que és què passa dins del tribunal. De moment encara no hem arribat als tribunals perquè hi ha la investigació dels Mossos, hi ha citacions judicials, però tot apunta que, malgrat que la defensa esperava que no arribaria de judici n'hi haurà. I després, el relat públic que es va imposant, que és evident que, amb totes les informacions que ha anat desgranant, sobretot la Vanguardia i la Maica i el Toni Muñoz, doncs hi ha uns indicis que fan pensar una cosa. Hi ha advocats, a vegades defensors molt mediàtics, que adopten una política pública, no?, de dir, vaig als mitjans i imposo el meu relat. Tu pots ser un d'aquests en alguns dels casos
5: jo
0: que has portat.
5: Jo ho he defensat però sempre. Sí.
0: Jonathan Antic va escollir per la seva defensa Cristóbal Martell, que és un advocat molt famós que no fa entrevistes. Uh-huh. Qui és Cristóbal Martell? I per què creus que té aquesta política de mediàtica?
5: Bé, jo Cristóbal Martell ho he dit públicament, a part que és molt amic meu, la meva filla advocada va estar treballant al seu despatx, jo vaig dir en el judici dels Pujol que per mi és el penalista de més prestigi i més brillant i més bo que conec. O sigui, per tant, a partir d'aquí ja he dit què penso jo de Cristóbal Martell. Cristóbal Martell, que porta la defensa del senyor Andic i, sens dubte, portarà la defensa magníficament, crec que sí que va veure la necessitat de replicar públicament en un mitjà quan ja corria la versió que donava la policia. Va ser aquella intervenció que coneixem tots.
0: A RAC1 del Paco Marco, que després també va venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, eh? I allà va fer una intervenció que va portar molta cua per intentar, en un moment en què tots els indicis apuntaven que Jonathan Andic no quedava amb un bon paper, ell va sortir i va dir això.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación, que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: I després va dir allò que hi havia algun policia que tenia ganes de sortir en un episodi de crims. Sí. Que això encara, doncs suposo que el cos de policia devia caure bastant malament.
5: Bé, aquí s'ha de tenir en compte que això que va ser posar en tela de judici, mai millor dit, a un sergent de la policia, potser el Paco Marco no va comptar amb un efecte de reacció corporativa. La policia, com la majoria de col·lectius, però la policia especialment és corporativa. Jo estic segur que tots els investigadors, tots els membres de Mossos d'Esquadra es van sentir interpel·lats de dir, compte, estàs aquí assenyalant directament a un investigador que hauria fet molt malament la seva feina, quasi prejutjant, i això vés a saber si no ha provocat un efecte de reacció, de dir, doncs ara veuràs, no?
0: Vols dir que la policia encara es prengui més seriosament aquesta història?
5: Efectivament.
0: Aquí la voluntat d'aparèixer Paco Marco, que, recordem, està contractat per la família Andic, que és investigador privat i té tot el dret a treballar per aconseguir proves que exculpin el seu client. Aleshores, Paco Marco va fer aquesta entrevista a RAC1 i després també a Catalunya Ràdio, al Matí de Catalunya Ràdio. I aquí, doncs, la intenció era que aquest relat s'igualés una mica, de que hi hagués, que el públic digués, escolta'm, és que potser estem criminalitzant una persona que és innocent i se li ha mort el pare.
5: Jo que sóc advocat, que he sortit moltes vegades a donar explicacions de la versió dels meus defensats, sempre he dit, és que si l'assumpte està en un plat totalment anònim, no tens per què provocar tu la notícia. Però quan qui primer filtra l'opinió pública és la policia, perquè dona les imatges de la detenció, perquè el sumari es coneix, no sé, podríem parlar de molts casos recents, des del senyor Rossell fins tot el que va passar amb el procés, casos mediàtics, el cas Pujol. Si la defensa davant de versió acusadora que dona la fiscalia o que dona la policia, calla. Jo sempre he dit, i els he dit als meus clients, en castellà hi ha aquell refrany de quien calla otorga. Llavors tu dona la teva versió. Per compensar, si res més no de cara a la presumpció d'innocència del judici, perquè el judici es farà amb les proves que es practiquin en els actes de vista oral, però de cara a l'opinió pública i de cara que aquest senyor segueix sortint al carrer, segueix anant a restaurants, segueix anant a esmorzar, doncs que digui, escolta'm, tu no has dit res, tu has callat. Per això jo crec que, si és bé cert que Cristóbal Martell no és amic de fer entrevistes i no en dona, la decisió d'anar a la ràdio del detectiu contractat per la família segur que va tenir el vistiplau del, del Cristóbal Martell, no? I probablement jo entenc que ho havia de fer perquè ja havia sortit a la premsa i als mitjans una versió d'incriminació del seu client que segurament es tenia que rebatre, no? Una altra cosa és que en el moment inicial en què ens trobàvem, perquè quedàvem diligències per practicar, sembla que hi ha peces secretes, que per cert vull aprofitar per dir, home, és molt trist que si hi ha una peça secreta se sàpiga abans que les defenses...
0: Un moment, la peça secreta és molt important perquè avui també la Maica apunta en aquesta direcció a La Vanguardia. Què és una peça secreta en aquest cas i fins a quin punt creus que aquesta pseudoterapeuta, Maria Júlia, necessita un bon penalista?
5: A veure, amb una investigació judicial que no és secreta, pot passar que en un moment determinat el jutge o jutgessa consideri necessari blindar i treure del coneixement de les parts, excepte la fiscalia, una part concreta de la investigació, perquè podria malbaratar-la, doncs, si sabés. Per exemple, a vegades en una causa que no és secreta, et notifiquen que hi ha una part a partir d'ara que si ho serà. Tu què penses com a advocat? Home, doncs potser hem decidit intervindre un telèfon, no? Si volen intervindre un telèfon, evidentment, si ho saben les parts, aquell telèfon quedarà inoperatiu. Jo no sé si és cert que hi ha una peça secreta, però pot fer perfectament la jutgessa això.
0: Però la peça secreta investigaria la Maria Júlia?
5: El que podria ser. Podria ser. A veure, si imaginem-nos que fos cert tot això que ara s'ha dit. Aquesta terapeuta pot tenir responsabilitat penal com a còmplice o inductora d'un assassinat si finalment s'ha declarat provat? Jo crec que no. Una altra cosa és que va tenir una conducta imprudent i potser es podria parlar de negligència, a menys que haguessin quedat d'acord i això es declarés provat, el senyor Ondic, ara estic fent una lucubració totalment fantasiosa, que hagués dit, mira, jo, però és absurd això, no? Jo vull matar el meu pare, llavors necessito la teva col·laboració perquè tu me diguis a quin lloc. Això sembla absurd. Per tant, més enllà de la malpraxis professional, que això per mi és evident, jo ja us puc dir que no posaria cap problema meu psicològic en mans d'aquesta senyora. Això és obvi, no? Jo crec que aquí a aquesta taula ningú, no? Més enllà de la seva malpraxis professional, tampoc crec que hi hagi intrusisme, perquè al final, escolta'm, xamans, bruixeries i gent ennubolada psíquicament...
0: Sí, però cada vegada n'hi ha més, eh? I ja, en parlarem d'aquí una estona també amb el Miguel Perlado, que està especialitzat en comportaments sectaris i pseudoteràpies.
5: Però no
0: perquè
5: són,
0: a toro
5: no són...
0: passat, sí. A vegades és molt senzill dir, ostres, no, doncs mira, jo segur que no caic en una sessió terapèutica d'aquesta dona, perquè ja es veu que això no funciona. Però hi ha molta gent que acaba sent víctima.
5: No, està clar.
0: D'aquests gurús.
5: I qui sorprèn especialment que fos una persona amb molts diners que podria tenir els millors terapeutes del món, no? Encara crida més l'atenció. Però tu em preguntes, jo com a penalista, aquesta dona, suposant que es declarés provat això, que sí, que li va dir com a teràpia, confronta't amb el teu pare, evidentment, ell ho va dir, i si és cert, pensant que això serviria per solucionar el problema, no perquè li donés una empenta i la tirés d'alta baix i al final ella tampoc hi era, no? Si no hi era, jo crec que penalment no pot tenir responsabilitat si finalment, insisteixo, es declarés que hi ha hagut un assassinat, que això està per veure, Què passarà a partir d'ara? Bé, doncs primer de tot, quan se vagi a judici sabrem tot el que hi ha a la causa i les defenses, o la defensa coneixerà totes les proves. I, en resum, això és un problema de credibilitat. Perquè, esclar, aquesta senyora que ara ha declarat, que diu que va anar a mirar el recorregut i que va ser, doncs, assessorada que tres vegades, és un testimoni. En el jurat, a més, està especialment previst que les declaracions testificals o les proves que es practiquen a la instrucció no tenen cap valor si no es reprodueixen en el judici davant del jurat popular. Fins al punt que no es pot llegir en el jurat popular la declaració d'un testimoni en la instrucció. Llavors digueu, així no serveix per res? No, sí. Què diu la llei? Si aquesta testimoniària, imaginem-nos que diu en el jutjat això que ha dit a la policia, val? I quan arriba el dia del judici, canvia l'opinió i declara una altra cosa. No servirà de res el que ha dit a instrucció? Sí que servirà. En quin extrem? La llei de jurat preveu que les defenses o la fiscalia li poden posar de manifest la contradicció perquè ho valori el jurat popular. És a dir, si ara aquesta senyora diu blanc en la instrucció i el dia del judici diu negre, doncs el fiscal, en aquest cas, suposo que li diu, miri, perdoni, perquè ho sàpiga el jurat, vostè va dir això, i presenta un testimoni certificat, vull dir, un document testimoniat, que és la seva declaració. I el jurat popular valorarà, en sentit comú, dir, home, vostè va dir blanc en la instrucció i ara diu negre. Puc creure'm la versió que a mi em sembli. Per tant, la llei ja té ressorts i té eines perquè en el jurat se l'informi de tot, se li practiqui tota la prova i doni un veredicte amb absoluta llibertat i amb absolut coneixement de criteri. Amb les instruccions se li explica que en cas de dubte ha de votar a favor de l'innocència, etcètera, etcètera, etcètera. Dit això, és evitable un judici paral·lel com el que estem fent tots? La resposta és no. No es pot evitar perquè històricament ja hem vist el que ha passat des de temps immemorials.
0: Olga Ruiz, Antoni Salong, Eduard Voltes, endavant.
6: Sí, jo us he de reconèixer que respecte a aquest tema és probablement el tema del que més opinió tinc fora de micro. Vull dir, és el tema que centra les meves converses amb amics i amigues i a la vegada és el tema en el que més intento autocensurar-me públicament, no? Perquè la meva opinió, evidentment, és similar, encara que sigui o contrària o no, en quant al diagnòstic, però és similar a la que pot tenir qualsevol persona en un bar o en una cafeteria, no? Un cop dit això, sí que hi ha coses que són evidents que podem concloure que són així, no? Primer, és obscur, és fosc, és molt fosc tot el que envolta el cas de la mort de l'Andic. És molt fosc, absolutament fosc, no? Hi ha alguns elements d'aquesta foscor que sí que m'agradaria destacar. Primer, ara ho parlàveu, quan el tema de la pseudoteràpia, pseudoterapeuta, etc. No és un tema menor ni molt menys. Jo estic absolutament convençuda que aquestes persones, pare i fill o pare, és igual, abans havien provat altres teràpies. Estic convençuda que potser no és la primera teràpia que havien provat amb aquesta terapeuta o pseudoterapeuta. El que passa és que potser una teràpia normal, una teràpia habitual, amb professionals, no van més enllà. És a dir, són teràpies que, en definitiva, una teràpia com cal, són avorrides, vull dir, ningú et diu que hagis de trencar motllos ni que hagis d'anar més enllà, etcètera, etcètera. ¿Vale? Quan això veus que o et funciona o no et funciona, o tu creus que necessites anar més enllà i, a més, i tens una terapeuta que ve precedida per un èxit d'imatge d'haver tractat altres casos importants de gent molt reconeguda, i poses tota la teva confiança, que no vull dir que tingui tota la responsabilitat, però hi poses la confiança en aquesta persona i en la seva forma d'afrontar els temes, que en aquest cas, de trencadora que és, en fi, és molt dubtable la seva qualitat, no? De tan trencadora que és, no? Però estem parlant de ments vulnerables, de persones que acumulen problemes endèmics, familiars, que els estan frenant la seva vida, no? Per tant, allà hi posen tota la seva voluntat i mira, si aquella persona diu que coneix una forma d'anar més enllà, que és nova, que és novedosa i que és trencadora, doncs per què no? I quant a la defensa, i amb això acabo, jo crec que la defensa està fent el que ha de fer. I a més ho està fent de forma molt intel·ligent. Ara ho parlàvem, no? Hi ha un judici paral·lel que és inevitable i aquest judici paral·lel pràcticament ha condemnat, ja l'han dit, l'ha condemnat del tot, no? Per tant, el que ha de fer la defensa és introduir el dubte. Davant del judici o del possible judici, el que ha de fer la defensa és això que teniu tan clar, jo intentaré introduir tots els dubtes possibles perquè a l'hora de ser jutjat no ho tingueu tan clar. I aquí es basa la seva estratègia i crec que és vàlida. El que passa és que hi ha tants fronts oberts per introduir dubtes que és un tema absolutament complex, no?
2: Jo he de començar per la defensa, perquè jo sóc company de col·legi major de Cristóbal Martell. Per tant, fa 45 anys que ens coneixem i que ens tractem. I jo abundo amb l'expressió del Carles, que és un dels millors penalistes, si no el millor penalista que hi ha. Per tant, en què ens trobem en aquests moments? En una lluita de relats. Un relat que s'imposa, que és el relat de l'acusació, que va traient com un goteig cada vegada unes situacions més rocambolesques que s'inicien amb una persona que resulta que tracta gent adinerada de Barcelona, segons es diu, el qual em confirma a mi que els diners no només no donen la felicitat, sinó que no donen la saviesa, perquè cap posar-te en mans de segons qui que no està ni col·legiat i que això tampoc seria el més important. El més important és que si aquestes són les teràpies que, segons sembla, ell aconsellava, realment estan fora de tota indicació terapèutica des del punt de vista de la psicologia, no? de la psicologia clínica, en tot cas. Clar, la defensa en aquests moments ha de callar, perquè l'allau és tan gran que hauria de sortir cada dia.
0: Ahir van fer un comunicat desmentint que s'hagués interessat per un altre client que tenia, un altre pacient que estava diagnosticat d'esquizofrènia i que també li feien una teràpia d'impacte amb un familiar, en aquest cas la seva mare.
2: Sí, però la defensa sap que en aquests moments l'allau del relat negatiu és tan gran que el que pot fer és un comunicat, però no sortir en directe als mitjans, perquè el que ha de fer és reservar-se els criteris per exercir la defensa i no exposar-los. I com que cada dia surt una cosa nova, jo crec que la defensa ho està fent molt bé.
0: Un segon, perdó, sobre la defensa, jo tinc dues preguntes que no entenc de debò, Monguilot, des del desconeixement. És a dir, si tothom coincideix que Cristóbal Martell és un dels millors penalistes, etcètera, per què creus que el seu client ha canviat de versió tantes vegades i també ha portat tantes contradiccions quan ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra i per què va amagar l'existència d'aquesta nova Joana, que és l'ajudant de la terapeuta, que havien fet una excursió plegats al mateix Collbató dues setmanes abans? Mira, per què ho permet, això, un advocat al seu client?
5: Aquesta pregunta és molt interessant. Saps per què? Perquè és mentida que els advocats controlem el relat del client. És mentida que el client ens faci cas. A mi, moltes vegades, m'he trobat amb sorpreses que li has de dir, perdona, però...
0: L'estàs cagant.
5: I t'has posat tu...
2: Tu solet.
5: Tu solet.
0: De peus a la gallera.
5: De peus a la gallera i el cap a la guillotina. Per tant, segur que el Cristóbal no va rebre tota la informació, si és cert el que ha sortit, del seu client, que hauria d'haver rebut. Jo els he dit sempre als meus clients, mira, tu explica'm el que vulguis, però pensa que jo treballaré amb el que tu m'expliquis. Recordo anys que es van trobar unes restes de sang en un lloc, l'escena del crim, i es va demanar si autoritzàvem a fer-li una prova d'ADN. Jo li vaig preguntar, no m'enganyis, perquè aquesta prova et pot exculpar, però si surt positiva estàs condemnat. Llavors, el client ha de dir la veritat quan tu li reclames que digui la veritat. I jo no conec els detalls, però sens dubte que si el Cristóbal Martell, el millor advocat penalista que conec, dona instruccions al seu client de que li digui la veritat i el seu client no li diu, l'error està servit.
0: Jalong i voltes.
2: I després jo acabaria amb una altra cosa... És evident que la fe no se n'ha anat mai, perquè hi ha gent que no té fe en el catolicisme, té fe en els xamans. Vull dir que la fe sempre és existent, en una cosa o en una altra. I en aquest cas trobo que el que no tenen en aquests moments és esperança.
7: I caritat ja ho veurem.
2: No, caritat ja no en parlo, perquè ja he dit la meva opinió sobre els adinerats.
6: La manca de caritat és el punt de partida.
7: Jo em volia enganxar amb una cosa, portar estona pensant. A veure, sobre aquesta terapeuta, no? Aquesta terapeuta, o pseudoterapeuta, resulta que és la terapeuta de l'Upper Diagonal,
2: sí, sí.
7: De moda. O sigui, es veu que els rics se l'anaven passant l'un a l'altre. Escolta, tu, que a mi m'ha anat molt bé, que a mi m'ha anat molt bé, que a mi m'ha anat molt bé.
0: Te la pots trobar esmorzant aquí al costat.
7: S'havia fet un nom entre els rics de Barcelona, no? I a mi això em sorprèn, realment a mi em crida molt l'atenció, no? La classe alta, no?, que envia els fills a les millors escoles, que es comporta, diguéssim, segons unes normes socials, diguem-ne, estrictes, en teoria. Que, o sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'un ric, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta que no està llicenciada.
2: Però és l'efecte
7: bon. I dius, com és possible que aquesta gent, que són, se suposa, l'elit de la nostra societat, estiguin funcionant d'aquesta manera?
5: Perquè jo et vull fer un matís, és que tens raó.
0: Acosta't al micro, sisplau, Carles.
5: Tens raó, i segurament, com dius que és la terapeuta dels rics, per què? Perquè els rics tenen uns problemes psíquics diferents. No, perquè deu ser molt cara. Llavors, a vegades, l'estupidesa fa que tu vagis a un restaurant Sí. I agafis l'ampolla més cara de vi pensant que és la més bona, i no és veritat. Uh-huh. Vull dir, té que veure, segurament. Això és el sentit comú, perquè, si no, per què no és la terapeuta dels pobres? Segurament perquè els seus honoraris estan molt per sobre de les possibilitats dels pobres. Un advocat bo és més car que un advocat dolent? En teoria sí, però no necessàriament ho farà més bé que el dolent en determinats casos. Aquí sí, crida moltíssim l'atenció, perquè, a veure, a mi si me posen aquesta teràpia com a possibilitat d'anar amb el meu pare a un lloc on ens posarem en situació d'atenció, jo li dic, miri, perdoni, passi'm la factura. Adéu-siau. Passi'm la factura, me'n vaig al psicòleg de la Seguretat Social.
2: Pobre Freud.
0: No n'hi ha gaires de psicòlegs de la Seguretat Social, malauradament, i aquest és un problema que tenim en aquest país.
5: Me'n vaig al Gimlet, que el camarer que serveix els gin tònics a vegades t'ajuda més.
0: També t'arregla els problemes del
2: compte.
0: Olga, va, escolta'm, que han sortit ja abans de 9:45 conceptes que s'encén el warning dels 18 anys.
6: Aquí anava, aquí anava. No els conceptes aquests, sinó aquesta reflexió última que feia, no? Perquè com aquest programa l'escolta molta gent, reps missatges i resulta que reps missatges que et diuen, escolta'm, no estàs justificant que s'hagi fet això? Estàs posant tota la culpabilitat en mà de la terapeuta? No, ni molt menys. En definitiva, clar, estem parlant d'un adult funcional. Vull dir, en el moment en el que hagués estat la persona que empenya el pare, la terapeuta passa en un segon pla per molta influència que tingui amb aquella persona i per molta teràpia trencadora que faci. No? Però jo li vull fer una pregunta...
2: Si fos el cas.
6: Vale? Però jo li vull fer una pregunta a Montguilot que de veritat m'està matxacant des del primer dia. Tu creus... És que, clar, la resposta... Tu creus que en aquests moments, vull dir, des del començament del cas, en Cristóbal Martell sap del cert si és culpable o innocent? Vull dir, creus que li haurà dit la veritat?
5: No en tinc ni idea.
6: Però us ho acusaria?

0: explicat també, i tu ets tan bon advocat i l'has convençut, ell t'ho diu a tu com si fos veritat. I jo li tinc que dir, perdona, no m'ho expliquis, això.
1: És el que has de dir.
0: Que això...
2: A mi què m'has de dir, exacte.
0: Si t'ho vaig dir jo.
2: A veure, Monguilot, una pregunta.
0: Si la relació amb la veritat és complicada. Per això vaig dir també fa molt d'anys, hasta donde alcanzo a saber, la verdad no es otra cosa que un periódico de Murcia.
2: 9:45 del matí. Hauria de fer una pausa, però encara no la farem perquè la cosa està molt calenta. Monguilot, a veure, jo tinc una pregunta, tornem al principi. Si en aquesta història de l'Andic no hi ha cap testimoni, i, per tant, la cosa està com està, quina mena de prova hauria de ser suficient per demostrar una possible culpabilitat del fill, del Jonathan?
0: Aquesta és la gran pregunta. La prova en dret té dos grans grups. La prova directa i la prova indiciària. La prova directa no és problemàtica. La prova directa és un testimoni que ha vist com jo apreto el gallet i mato a una persona. O una càmera que m'ha filmat entrant al banc a robar. Això és una prova directa. La prova indirecta o indiciària és molt més complicada. Com funciona la prova indiciària? Has de declarar provat, no sospita, provat, uns indicis que permetin fer un judici d'inferència per arribar a una conclusió. És a dir, jo no he vist que tu caminaves sota la pluja, però quan arribes a casa estàs moll, vas sense paraigua, i llavors jo obro la finestra i veig que està ploguent. Puc dir, t'has xarrupat perquè plovia. És suficient. Si no hi ha una alternativa versemblant que sigui també possible. Perquè si després diu, no, perdona, mira, és que abans d'entrar a casa he caigut a la piscina, i resulta que hi ha una piscina, i resulta que això és possible. Per tant,
1: abans de veure't, he passat per la dutxa i m'he mullat.
0: Perfecte. Llavors, si s'adona una alternativa creïble, tan creïble com la pitjor que et portaria la condemna, el Tribunal Suprem ha dit que estàs obligat, tu jutge, a agafar l'alternativa favorable al reo.
2: I tu creus que en un cas com aquest hi hauran alternatives possibles?
0: Qui els haurà de donar és ell. Casos que es posen de laboratori. Miri, vostè va estar aquest dia a aquell lloc on es va cometre un robatori? No, jo estava al cine. Val. Quin cine? Tal cine. Llavors es demostra que aquell cine aquell dia estava tancat. Vostè ha mentit. És una mentida que te perjudica. Per què tens que negar haver estat allà si no hi vas anar? I després dius, miri, no, ara li diré la veritat. Jo no vaig anar al cine. Jo vaig anar a un hotel amb un amant i per això no ho vaig explicar. Bé, això és creïble. Llavors, tindràs un problema a casa, tindràs un problema de llibre de família, però no de codi penal. Però és creïble. Vull dir, l'alternativa de la inducció que t'aporten els indicis ha de ser tan versemblant com la pitjor tesis, que és la que te condemnaria. I aquí, evidentment, el senyor Andic, que jo sàpiga, no ha donat cap versió en judici, perquè el judici no ha arribat. Tot això haurà de treballar-ho moltíssim, la seva defensa.
2: Sí. Ara no sé per què m'ha vingut al cap Carlos Mazón, tu. Passen 3 minuts de 9:45. Fem una
0: perquè
2: pausa.
0: Van al cine.
2: Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
5: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions a la botiga web i app.
4: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
6: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Prendreu tots mal.
9: Gènesi.

0: Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Comprant Alt, diumenges ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
2: Que l'any serien 1, 2, 3...
1: Més de 2.400 euros.
2: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Real Gala a 1,45 al quilo.
1: Més info a Aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
4: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
5: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
5: Som 3Cat.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Passen 6 minuts de 2:15 del matí, el suplement Tertuli amb l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón, el Carles Munguilot i l'Eduard Revoltes. A les 10, més novetats sobre el cas Andic amb la Maica Navarro. També hi sumarem el Carles Munguilot i el Miguel Perlado, expert també en pseudoterapeutes. A tot això, és un cap de setmana de desembarcament polític a Catalunya. Pedro Sánchez demà ve a la Festa de la Rosa del PSC. Alberto Núñez Feijóo serà a Badalona també demà, acompanyat en aquest cas de Xavier García Albiol. I Santiago Abascal ja ha fet la seva minigira per Catalunya, tots amb la mirada posada en aquest proper cicle electoral, i que coincideixen tots que aquest cap de setmana és un bon termòmetre també per mesurar l'inici d'un curs que serà polític, amb l'horitzó de les municipals i, evidentment, també amb les eleccions espanyoles, que han de ser, doncs, aquest 2027, més al principi que no pas al final. El primer d'arribar a Catalunya ha estat Abascal, que ja ha passat per Lleida, per Tarragona. Ahir va ser a Barcelona, apel·lant directament, amb tot el que està caient també a Ceuta, als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez de Catalunya. I fins i tot també als independentistes, diu, perquè ara confien en Vox.
8: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
7: Pesca d'arrossegament de Santiago Abascal i també la doctrina política.
8: Es que hoy tenemos una batalla mucho más importante. Es que hoy nos estamos jugando nuestra libertad frente a la invasión y frente a la islamización de Cataluña y del resto de España. Hoy el debate es entre civilización y barbarie, entre prosperidad y ruina.
7: Civilització o barbària? Jalón, què et sembla? Et recorda alguna cosa, aquest discurs?
9: Home, el trobo absolutament buit. És el discurs que, de tota manera, se sent per tota Europa, tenint en compte, tenint present que demà hi ha eleccions a Alemanya, on probablement el Land de l'Est tornarà a guanyar l'AFC. L'any que ve hi ha eleccions a França, hi ha eleccions de mig mandat als Estats Units, on el president diu que donarà $5.000 a cada americà si guanya la cambra i el senat, i bé, i els discursos són molt semblants al conjunt d'Europa. Civilització o barbària, és veritat, s'ha de triar entre civilització o barbària, el que passa és que no sé en quin costat posaria la barbària en aquest cas. Jo crec que els que diuen defensar la civilització són uns bàrbars.
7: Olga.
10: Jo crec que aquesta gira no és menor. És a dir, durant anys Abascal ha decidit passar de llarg a les seves gires a Catalunya perquè de ben segur pensava, o era així, que era un territori on no hi havia res a guanyar. Per tant, millor saltar-se'l, no? M'estic referint a tota l'època del procés, no? Realment aquest relat no quallava i per tant doncs no estava entre els seus llocs predilectes per visitar, no? En el moment en el que sí que decideix no només posar Catalunya al focus i fer aquesta minigira, sinó que a més ho fa sense cap tipus de complexa, que ja ens té acostumats, i demanant el vot a aquelles persones que bé, em semblaria bastant inverosímil que donessin el seu vot a Vox, tot sigui dit, és perquè veu que hi ha un caldo de cultiu que és important. I per tant, creu que pot aconseguir, que pot repescar vots que abans eren impensables. No aquests que ells demana, però sí aquells que possiblement estaven més a prop de la dreta i que ara no tenen prou amb aquesta dreta més subtil o amb aquesta dreta que representa el senyor Feijó, no? Però és important especialment perquè aquests moviments tan absolutament escurats cap a la dreta necessiten un enemic comú. Durant uns anys ells han cregut que aquest enemic era Pedro Sánchez, però la realitat els ha demostrat que centrant aquesta enemistat només amb la figura de Pedro Sánchez no tenen prou. És impossible, perquè sobreviu, perquè aconsegueix remuntar-se a qualsevol dels intents de tombar-lo, no? De moment i fins ara. Ara han trobat la tempesta perfecta, que és l'enemic habitual que és Pedro Sánchez, amb una gestió més que qüestionable del gran enemic comú que és la immigració. Llavors, juntant aquest binomi, Sánchez, amb un moment de debilitat, més aquesta saturació del que està passant a Ceuta, han dit, ara sí, ara és el moment per dir que això té una solució, que nosaltres intentarem que els joves tinguin el futur que aquesta gent els ja està negant, i fer aquest discurs tan absolutament doncs, hiperbòlic, al qual també ens tenen acostumats, no? Ara bé, jo crec que tenen un altre enemic que ells no han acabat de mesurar bé, aquí a Catalunya en aquest cas, que és Aliança Catalana.
7: Vols dir que són un enemic?
11: No, home, no, justament. Jo, mira, anava a explicar això.
10: En quant a vots, sí.
11: Si em permet, es disputen el vot, però són amics, precisament perquè són amics, es disputen el mateix vot. Val? A mi em crida molt l'atenció que Abascal faci exactament el mateix discurs que Sílvia Orriols i els dirigents d'Aliança Catalana quan diuen això ja no va de Catalunya a Espanya, això va de civilització o barbàrie, democràcia o islam, o, com van dir els d'Aliança Catalana, és la lluita contra el califat, diguem-ne. Val? És exactament la mateixa agenda política. Si encara hi ha algú a Catalunya que es pensa que Aliança Catalana és un partit que ha nascut per fer la independència de Catalunya, jo crec que a dia d'avui ja li hauria d'haver caigut la vena als ulls. Que Aliança Catalana és un partit que ha nascut per combatre l'immigrant musulmà pobre. No ha nascut per combatre l'estat espanyol. I Vox combat exactament el mateix, l'immigrant musulmà pobre, no el ric, el pobre. I aquesta és l'agenda política. I es veurà molt clar quan PP i Vox guanyin a Espanya i s'imposi l'agenda de la dreta extrema i de l'extrema dreta en relació als temes d'immigració, etc., ja es veurà com que Sílvia Orriols els aplaudeix en tot allò que faran, perquè és la mateixa agenda política.
10: Deixeu-me un segon només, perdona, Jalong. Nego la major en un sentit. No? El discurs és molt sensat i ja estem d'acord. El que passa és que jo crec que gran part del vot que obtindrà Aliança Catalana sí que és independentista. És d'aquella gent absolutament decebuda amb el moviment independentista i que veu amb Sílvia Orriols aquella no realitat de fer possible la independència.
11: Ja
10: per tant, per això deia que són els enemics, perquè un és o Catalunya o barbàrie i l'altre és o Espanya o barbàrie, per dir-ho d'alguna forma simplificada. Uh-huh. No? Per això deia que són enemics, però vaja, si faem una mini enquesta casolana entre els possibles vots d'Aliança Catalana, jo no parlaré de percentatges, però és elevat el percentatge de persones independentistes que hi posen la seva confiança
11: i no
10: la seva voluntat. Clar, però és que això és el que tindran.
11: Parlo de lo que és el partit, per què va néixer aquest partit,
10: estem
11: què
10: d'acord?
11: Pensen els seus dirigents i quina és la seva agenda política i què faran si toquen poder.
10: Estem d'acord.
7: Monguilot, sobre aquesta qüestió, Monguilot i Jalong.
12: Jo estic d'acord amb que Aliança Catalana segurament el tema de la independència no és el que li interessa i, a més, no és el que arrastrarà vots. Jo he parlat amb gent clarament antiindependentista que m'ha dit, jo votaré l'Aliança Catalana. Dic, perquè això de la independència ja sé que no és possible, perquè mira l'experiència del procés, diu, però el tema de la immigració és el que m'interessa. I gent que em consta que havien votat a PP. Aquest el primer tema. I el segon, un que jo sempre dic i que ens ha de preocupar, i a mi em preocupa molt. Aquí, històricament, els que tenim una edat, l'extrema dreta ha entrat al poder després d'un cop d'estat, per les armes. I aquí el problema gran, i el gran debat filosòfic i moral, és que l'extrema dreta entrarà democràticament. Mm-hmm. I això jo ho vinc dient...
7: Com quan... està fent a tot el món.
12: Esclar, mm-hmm. I ho vinc dient quan es va parlar de les, les ratlles vermelles.
11: I com va fer Hitler, eh? Va pujar. I com va fer Hitler.
12: Bueno, esclar, esclar, evidentment, però ho dèiem com una cosa que no passaria mai més. Dèiem, bueno, Hitler, i es feia servir vegades per dir que la democràcia no era el millor sistema. Diuen, mira, Hitler va arribar al poder democràticament. Però ara... La democràcia és l'únic sistema que nosaltres acceptem tots, d'esquerres, de dretes, del centre, de dalt i de baix. Doncs que l'extrema dreta entri al poder, o arribi al poder, democràticament, votat aquell candidat per la gent, és el que realment ens hauria de preocupar i d'encendre un debat molt seriós, i de molta altura, o de molt calat, si vols dir-li així.
9: Jo crec que el vot a Aliança Catalana és molt més complex del que sembla i té moltes components diferents perquè, si no, no s'entén aquesta crescuda, si més no, demoscòpica que li donen. No? Jo només vull fer la reflexió que la senyora Orriols va venir a Lleida i va reunir 800 persones. 800 persones tenen maneres de pensar diferents. No crec que totes tinguin la mateixa manera de pensar. Quin és el vot? Per què es dona aquesta aproximació a Aliança Catalana? Que jo tinc la impressió que tindrà uns grans resultats electorals a lo que és el centre de Catalunya, a lo que aniria des de Ponent fins a les comarques gironines, passant per la Catalunya central. Perquè hi ha un gran desànim sobre l'actuació política, sobre l'actuació dels partits independentistes i sobre l'actuació del Partit Socialista, que es presentava com a garant de la gestió i resulta que tenim tots els cossos possibles en vaga i res solucionat aquests dos darrers anys. Per tant, damunt d'aquesta gran desil·lusió del conjunt de les forces polítiques democràtiques, surt una novetat, que és una novetat irreflexiva, que no és racional, que és un vot emocional, però fa molt temps, massa temps, que anem amb vots emocionals. I hauríem de veure, de fer rendició de comptes, i hauríem de veure el vot racional. Però en aquests moments demana això, quan tot està tan tensionat, quan la classe mitjana ha patit tot el que podia patir fins a la pràctica extinció, i quan tu tens un sistema de protecció social que en molts casos no et protegeix o no et protegeix prou a temps, és el caldo de cultiu perquè surti això.
7: I quan tens una crisi a Ceuta que s'està gestionant com s'està gestionant?
9: Bé, això ja és l'afegit de l'afegit que dona més força ideològica en aquest camp, però tampoc crec que sigui lo definitiu. Lo definitiu és la por al que arriba i és pobre. I qui té més por al que arriba i és pobre? El penúltim que ha arribat, que seran els vots que donaran a l'extrema dreta. A mi m'agrada aquesta situació, gens, però jo crec que l'hem d'analitzar amb una mica de perspectiva i amb una mica de distància i de fredor, perquè si no, caurem amb el mateix emocional que ells practiquen.
7: Olga.
10: Sí, un apunt breu, no? Les novetats sempre criden l'atenció fins que toquen poder, fins que han de gestionar, fins que el discurs es dilueix amb les accions.
7: Però Sílvia Oriol moment... és alcaldessa
10: sí,
7: de Ripoll.
10: Sí, Sílvia Oriol és alcaldessa de Ripoll. I allà fa el que una alcaldessa, fins a on arriba la possibilitat d'acció d'una alcaldessa. Però coincidirem que no és el mateix posar tres o quatre regidors als ajuntaments, aquells que es presentin, fer una oposició ferma en aquells municipis que la tinguin, que no pas gestionar, en el cas que fos així, Catalunya, no? Que és el que ella aspira. No? Però jo estic d'acord amb que no hem d'oblidar el cas de Ceuta. Vull dir, la gestió del cas de Ceuta és esperpèntica. És esperpèntica. I jo crec que aquí hauríem... Bé, jo no demanaré el que hem d'opinar tots, no? Però crec que és una coincidència entre les esquerres, les dretes, les més dretes i les més esquerres, tot i que aquestes s'estiguin manifestant ben poc. Cosa que agrairíem que féssim, perquè a mi m'agradaria saber quin és el punt més enllà de criticar l'actuació policial ahir, el trasllat dels migrants al campament per part de Sumar. Quin és el punt de fons del seu pensament respecte a aquest tema.
9: Però això ha desaparegut, no?
10: El què?
9: Sumar. Jo crec que el president del govern se'ls ha menjat.
10: Però el que anava de Ceuta, no? És que partint de la base de que tu no pots preveure... Ara ja em centro el que ha passat ahir. És esperpèntica la gestió des de l'inici fins ahir, però clar, tu no pots preveure un trasllat a un campament amb una capacitat determinada quan la gent que hi ha d'accedir a aquest campament duplica la capacitat d'aquest campament. Perquè si el que vols, com s'ha dit, és deixar que aquests migrants continuïn dormint al carrer o fent vida al carrer, el que estàs provocant és que una gran part d'aquests migrants continuïn fent vida al carrer i, a més, amb conflictes per intentar aconseguir aquella plaça somiada del campament. És que és los juegos del hambre, de veritat. És que la imatge que està donant el govern és d'una manca de gestió absoluta. I això els està passant factura. Els està passant factura no només amb l'oposició ferma i crec que acabava una miqueta més forta perquè, clar, si això ja no ho aprofiten, doncs malament anem, del Partit Popular, sinó també no ho aprofiten, vull dir estratègicament parlant, perquè aquí tothom se n'està aprofitant d'aquesta situació, sinó també a nivell dels discursos que fa l'extrema dreta. Vull dir, és que estan desitjant que no s'arregli aquesta situació.
7: Eduard.
11: Sí, jo, si em permets, volia tornar un moment al tema d'Aliança, perquè crec que és important caracteritzar que hi ha una diferència entre el que és el grup dirigent d'Aliança Catalana i la gent que els votarà. La gent que els votarà, jo crec que això ens ho hem d'imaginar com que Sílvia Orriols és la gerent directora d'un abocador, no?, i convida la gent frustrada, pel que sigui, a abocar, diguéssim, el seu vot allà dins. Llavors, hi haurà gent que votarà Aliança que està enfadada amb la gestió dels partits independentistes i no ha paït bé al final del procés. Hi haurà gent que la votarà perquè li molesta la immigració. Hi haurà gent que la votarà perquè realment diguéssim, tots els indicadors que tenen a veure amb les condicions materials de vida, diguem-ne, són avui pitjors que fa 10 anys. Perquè gent que no té esperança, és a dir, podem fer mil anàlisis del motiu del vot protesta, perquè al final és un vot protesta. El vot protesta ve de molts llocs. I tothom coneix algú i té una teoria sobre quin és el vot d'Aliança. No, jo estic caracteritzant el grup dirigent. És a dir, com es gestionarà aquest vot? Un cop tota la gent frustrada hagi abocat el seu vot en aquell abocador que dirigeix Sílvia Orriols, com gestionarà aquest vot Sílvia Orriols? Jo el que dic és que el grup dirigent de l'Aliança Catalana no té ni la més mínima intenció de generar un conflicte Catalunya-Estat, de tornar a un conflicte nacional Catalunya-Espanya, sinó que té la intenció de centrar-se en l'enemic comú que tenen, com va dir el candidat d'Aliança Catalana, Jordi Aragonès, en una entrevista a l'ABC. Jordi Aragonès va ser entrevistat a l'ABC i va anar a l'ABC a enviar un missatge, que és textualment: no tenemos que enfrentarnos catalanes y castellanos, el enemigo común es el califato. I aquesta és l'agenda política del grup dirigent d'Aliança Catalana.
9: Bé, ells han identificat el seu enemic. L'altre dia, clar, va estar a Lleida la Abascal. Qui va aplaudir a Abascal? Ho va fer en una plaça pública, no ho va fer en un lloc tancat. En una plaça pública, tu pots dir que eren 2.000, perquè hi ha els que passen, els que miren, els que hi van, els que tal. Va ser una exhibició de banderes espanyoles, de gent de la penúltima immigració, que no s'ha sentit gens identificada amb Catalunya ni amb el que representa Catalunya, i que van viure el procés d'una manera molt ofensiva. Llavors aquesta gent sublima una espanyolitat també irreflexiva, perquè es basen només en alguns continguts d'aquesta espanyolitat, que és bàsicament un imperi castellà. Bé, aquesta és la gent que va aplaudir a Abascal. Qui és aquesta gent? La que viu a les barriades. Jo no vaig veure ningú del centre allà. M'hi vaig passar un moment, sobretot perquè no em veies ningú, no fos cas que sortís amb una foto, tampoc. Ho vaig veure de lluny, però els veus. D'on venia aquella gent? Aquella gent venia del secà de Sant Pere, de Balàfia, dels Magraners. Per què estaven allí? Perquè ells tenen por de l'últim que ha arribat, perquè ells són els penúltims i diuen: Aquests són els que quan jo vaig al CAP fan que no em puguin visitar i que hagi d'esperar 10 dies i aquests no contribueixen, i etcètera, etcètera, etcètera. I aquest és el bulo que s'organitza. I aquesta gent és la que votarà a Vox. Jo crec que Abascal, totes les fotos que es veuen als diaris és molt divertit perquè és en angle tancat. Per tant, tu allí pots posar molta gent, només amb els policies i els dirigents locals, que no són gaires, però, clar, l'altre en reuneix 800 en un lloc tancat, i hi ha molta gent que s'hi apunta, pel que sigui, però jo crec que s'ha de respectar tot l'electorat. Que estan equivocats? Probablement estan equivocats, però és gent que se sent frustrada i contra la frustració és molt difícil actuar.
10: Sí, deixo una reflexió, si em deixeu. Que no hi ha gent frustrada a l'esquerra.
9: I tant.
10: Que és d'esquerres. Que no hi ha gent que no pot arribar a final de mes tot i tenint una ideologia d'esquerres. Perquè s'ha oblidat tota aquesta gent. Qui està parlant per aquesta gent? Qui és el defensor ideològic o argumental d'intentar gestionar la frustració d'aquesta gent, perquè a mi em fa molta llàstima.
12: Al final estem cedint, Gabriel Rufián,
10: al final, no? Estem cedint tot el discurs a la dreta i a l'extrema dreta. Vull dir, la frustració no és exclusiva de la gent de dretes o d'extrema dreta.
9: Però em sembla que l'èxit ha superat l'empresa.
12: Segurament, però sí. aquest va veure això, eh? Sí. El Gabriel Rufián, sí. Em sembla a mi, eh?
10: Però és que és cert.
9: Però els egos...
10: Hi ha una orfandat aquí.
7: 4 minuts per les 10 del matí. Fem una pausa i tornem. Gràcies a l'Olga Ruiz, a l'Antoni Jalón i l'Eduard Voltes, que tingueu bon cap de setmana. Bon dissabte.
13: Gràcies.
7: Igualment. El Monguilot, si es vol quedar una estona més, de seguida la Maica Navarro, amb tot el que ha donat de si aquestes últimes hores del cas Andic. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
2: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
0: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
3: Grau, què et passa?
4: Faig masses coses.
5: T'has de calmar i organitzar-te millor.
4: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
6: Ja, però això és impossible, Grau.
5: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
4: Esclar, un altre Grau?
3: Buah, això seria la bomba.
6: Buah, no m'ho perdria per res del món.
5: Un altre Grau.
7: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
10: Citroën.
8: Consulta citroen.es.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
12: frigorífics, rentadores, forns...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
16: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: Ich tue de Koch.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Són les 10.
1: L'Hora Negra. Maica Navarro.
2: La dona de la setmana, Maica Navarro. Bon dia, bona hora.
3: La dona de la setmana, que una setmana més entre aquest estudi.
2: A veure, sóc el pitjor anfitrió de la història de la ràdio, ho reconec. Abans de que et tiris la cavalleria pel damunt, jo em vaig comprometre que avui la Maica tindria aquí unes safates amb esmorzars, amb fruita, amb croissants...
3: No, si amb un croissant em conformo. No necessitava aquí una... Fins que jo m'estic cuidant, que amb un croissantet petit de... d'aquí del costat, a la cantonada, ja...
2: Ara, mira, et prometo que la propera pausa de publicitària me'n vaig corrent aquí al costat i no un croissant, no.
3: Farem... No et dona temps.
2: L'enciamada, sí, sí, perquè ja ho farem.
3: No, sort que he entrat aquí a la cantonada, he entrat amb una banana de la Palma menjant-me-la.
2: Sí, t'estaves menjant dos plàtans.
3: Dos plàtans de Canàries, sempre de Canàries.
2: Però o sigui, no.
3: Dos.
2: Sempre.
3: Sí.
2: A tu te'n donaven dos, també.
3: La mare en donava un i sempre d'amagat entrava a la cuina i allà em trobava la meva germana i totes dues intentàvem robar. He sigut sempre de... Com es diu això, Montguiló? De bona vida, no?
4: De vida.
3: M'encanta això. Com et, aquesta nena és molt de vida.
4: És molt de vida, sí.
3: Aquesta nena... Ai, avui la meva mare, espero que m'hagi fet macarrons, que avui dino amb ella. Que ricos.
2: Que els fa sense beixamel.
3: Sí, exacte, sí, sense
2: baix. Sí, sí, ja en vam parlar, sí. Un dia.
3: No, sempre amb formatget i gratinats.
2: A veure, la Maica Navarro és la dona de la setmana, entre altres coses, perquè La Vanguardia no s'ha cansat d'avançar un dia rere l'altre novetats al voltant del cas Endic. Els anem explicant des de les 6 del matí, tan bon punt hem arrencat aquest suplement. Maica, l'última història que heu publicat amb el Toni Muñoz és que la terapeuta Maria Júlia Luderwall hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, aquesta famosa Joana, que indiqués a en Dick Fill, és a dir, al Jonathan, els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare. Aquesta informació complica encara una mica més el cas. Bàsicament, demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare. I també apunteu, fins i tot, que Maria Júlia i Joana... uns dies abans van fer el recorregut juntes. Maica, no?
3: Bueno, totes dues coses són fets inqüestionables. O sigui, Maria Júlia, la terapeuta i la professora d'anglès, a l'1 de desembre fan aquesta ruta de Collbató, la mateixa ruta. Per què? Doncs la història és una mica rocambolesca. O sigui, aquesta senyora tenia amb determinats pacients... els hi feia un exercici de confrontació amb una situació extrema. I aleshores tenia un pacient, Salvador, que existeix, un jove diagnosticat d'esquizofrènia, pacient d'ella de fa molt de temps, que havia experimentat o vinculat un odi cap a la seva mare. I aleshores Maria Júlia estava dissenyant una teràpia que consistia en portar-lo amb un camí, amb un barranc. Ella simularia ser la mare i ella fer un exercici extrem. Doncs bé, li havia demanat amb aquesta professora d'anglès, en el seu dia ara ja no hi ha trencat relació, però eren amigues, i ella, a més de ser professora d'anglès, és una dona de la meva edat aproximadament, fa anys que viu aquí a Catalunya, i li agrada la muntanya. O sigui, coneix molt bé les rutes, determinades rutes, i coneix molt bé Montserrat. I li va dir, escolta, me'n podries mirar una ruta que necessito precipicis? Diu, hòstia, ho tinc. Collbató, fàcil, s'arriba en un moment. I totes dues van a l'1 de desembre i fan aquesta ruta. I la comenten. I la professora li va comentant, doncs mira, aquí hi ha un precipici, aquí tal... Van valorant... I això està constatat. O sigui, no és una suposició. Perquè això ho ha declarat la professora... I això consta també en els missatges que han intercanviat totes dues, perquè totes dues, la professora a Mossos d'Esquadra, perquè encara no ha declarat a seu judicial, els Mossos li demanen el telèfon, ho autoritza i volquen el contingut vinculat amb aquesta investigació, i en el seu dia la terapeuta declara a seu judicial i també la magistrada li demana el telèfon i volquen aquests missatges. Això sí, per tant, aquestes dues senyores 13 dies abans de la mort d'Isaac Andic, fan aquest mateix recorregut, el mateix. Bueno, un recorregut pensat amb un senyor que es deia, que es diu Salvador. Vale, acaba en la ruta i la terapeuta, i així que a partir d'ara és allò que la professora declara a Mossos i que la Vanguardia, amb el Toni Muñoz, hem tingut accés de fons a les fonts... hem tingut accés i, bueno, aleshores, què explica ella a seu policial? Doncs que la Maria Júlia li diu, mira, m'aniria bé que acompanyessis per aquesta mateixa ruta a un altre pacient que tinc, de nom Jonathan Andic, que té problemes de gestió de diners i ja m'està bé, que a més ell vol fer descobrir una nova ruta per portar la seva neboda. I ja me'n va bé que totes dues parli, que tots dos parleu en anglès. I l'altre, pues, si tu m'ho demanes, imagino que li que cobraria per aquesta feina, per tant, doncs bé. I, aleshores, també és una prova objectiva, una prova, o sigui, no és una suposició i una hipòtesi, no és un indici, és una prova, perquè recordo els oients... que els investigadors estan treballant amb els missatges de telèfon, doncs Jonathan i la professora es citen el 7 de desembre per fer aquesta mateixa ruta. I abans de començar, tots dos queden citats, no sé com queden citats, la terapeuta li envia un missatge d'àudio que consta en poder dels investigadors, que li diu... Ara jo estic interpretant com li diu, però més o menys devia dir-li, no sé si en anglès o en castellà o en català. Escolta'm, Johanna, o Joe, perquè crec que li deia Joe, recorda, ara quan marxis amb el Jonathan, que li has de marcar els punts, no sé si li diu, de risc, complicats, difícils, perillosos del camí. Recorda-ho, eh? I li insisteix en dues ocasions. No t'oblidis. Desconec si en aquest camí que tots dos, Jonathan i la professora d'anglès, fan aquell dia, desconec si la professora li va marcar aquests punts. Sí que tenim, en aquests moments, un comunicat de la defensa de Jonathan Andic assegurant que... bueno, dient que ell en cap moment s'ha interessat per cap teràpia de confrontació i que dos, en cap moment ningú li va assenyalar cap espai ni punt de risc en aquest barranc. Insisteixo, la professora d'anglès tenia l'encàrrec amb un missatge de veu d'indicar a Jonathan Andic tots aquells punts compromesos del camí que totes dues, uns dies abans, havien visualitzat i que no estaven pensats, en principi, pel que diu la professora, allà li expliquen que és per un tal Salvador que assisteix.
2: Aquest Salvador és un altre pacient un que pacient tenia la Maria Júlia, que estava diagnosticat d'esquizofrènia.
3: Continua amb ell, continua amb ella, que té, que manté. Mm. I que volien fer-li aquest experiment. Experiment que fins a on sé no s'arribes a realitzar i fins a nosaltres publiquem a La Vanguardia i mantenim, tot i alguns companys que crec que, no sé, jo crec que a vegades no cal perdre, o sigui, invertir tant de temps en desmentir un company sinó en fer la teva informació. Per tant, jo no desmentiré ningú, però el que sí que mantin és la informació que signo amb la capçalera de La Vanguardia, amb el Toni Muñoz, i és que Jonathan Andic, coneixedor d'aquest exercici que volia fer la terapeuta amb un altre pacient, diu, ostres, doncs m'agradaria assistir. I no era inhabitual, perquè a la tècnica de Maria Júlia ja comportava que d'altres pacients participessin en exercicis terapèutics. I cuidaven, participaven, era una cosa de... Bueno, ara aquí tenim un especialista que ens ho detallarà millor, però no era tan habitual. Jonathan Andic, insisteixo, nega que ell s'hagués interessat per res de tot això. Una cosa molt important. Tots aquests elements demostren que Jonathan Andic el 14 de desembre va presumptament va matar el seu pare? No. Què són? Aquí tenim un extraordinari lletrat.
2: Som-hi.
3: Elements.
2: Tot això, aquesta informació que ha posat...
3: I tu dius, ostres, però quina coincidència. Bueno, de moment estem parlant d'això, coincidències.
2: La Maica ho ha explicat molt bé, abans del Miguel Perlado. Carles Monguilot, el fet que hi hagin aquestes dues notes de veu o aquests moments en què la Maria Júlia li diu a la seva ajudant, la Joana, indica sobretot, sisplau, en el Jonathan els punts perillosos de la ruta, on hi ha els precipicis. Això, de quina manera pot ser utilitzat en un judici?
0: Bé, és un indici, en aquest cas acreditat, si és una nota de veu i no es fa una pericial que digui que ha estat manipulada, és una prova directa de que allò s'ha dit. Com a indici, se sumarà a l'elenco probatorio, a la suma d'indicis, mitjançant els quals, lligant amb sentit comú, amb regles d'experiència i amb lògica, podrem arribar a la conclusió, el que es diu el juicio de inferencia, de que si A, B, C i D està acreditat, el resultat és aquest. Sempre i quan no hi hagi una alternativa fent i versemblant que expliqui que aquests indicis et porten a una conclusió diferent de l'assassinat. Com molt bé ha dit la Maica, no demostra res, però la suma d'indicis... Fins i tot el Tribunal Suprem alguna vegada ha admès un sol indici molt potent per poder condemnar. Però aquí no és el cas. Aquí hem de fer suma d'indicis i fer un judici d'inferència sempre sota les regles del sentit comú. Això és molt important.
3: I molt important no perdre mai la presumpció d'innocència del senyor Jonathan Andic. Jo entenc perfectament que en aquests moments tots els nostres oients estan dient ja està. No. Si anem enrere, recordem el dia que teníem l'auto de presó de la magistrada Raquel Nieto, que afortunadament va atendre el sentit comú de difondre-ho als mitjans de comunicació per no especular i tenir allò i entendre per què aquest senyor era detingut, acusat d'una cosa gravíssima, que era la mort del seu pare, que ell sempre ha negat, ell i el seu entorn familiar han negat perquè li donen suport. Però recordem que una setmana després, Cristóbal Martell, el seu advocat, signava un recurs d'apel·lació que està pendent de resolució a l'Audiència de Barcelona, on ell, amb arguments, anava desmuntant, amb el seu criteri, aquests arguments, i vam dir tots, ostres, sí que té lògica. Per tant...
0: És l'alternativa.
3: Per tant, jo el que vull que els nostres oients, o sigui, no es deixin portar, arrossegar per l'entusiasme, dir, ja està. Bueno, tenim un element, evidentment, el que més important del que ha passat aquest estiu és que, i el més important del que jo crec que portem aquesta setmana a La Vanguardia és el valor que els investigadors donen a aquest testimoni que de sobte irromp en aquest escenari,
2: Joana,
3: que ningú coneixia, i molt important, del que ningú misteriosament havia parlat, perquè una altra pregunta que es fan els investigadors...
2: Perquè el Jonathan no en parla mai.
3: Jonathan no explica que aquest 7 de desembre van acompanyat d'una professora d'anglès que li havia enviat la seva terapeuta. Ell té una explicació també per això, al seu entorn. Perquè ell està en un moment que ell el que entén que només... Que dir, que no entén per què ningú el creu que ell no va fer això. Que no va fer això. I que de sobte determinades coses que formen part de la seva intimitat, de la seva vida privada, i que no té per què explicar determinades coses, també és legítim. I hem de pensar, i també diuen, en una situació emocional complicada, que ha mort el teu pare davant teu, no has pogut fer res, i a sobre t'estan acusant. Imagino que això també afecta a l'hora d'explicar el que tu valores que és important o no.
2: El Miguel Perlado, psicòleg clínic forense especialitzat en sectes, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups. Miguel, què tal? Bon dia i benvingut.
5: Què tal? Bon dia.
2: Tu, psicòleg col·legiat, què t'ha semblat aquesta teràpia de simulació de caigudes a la muntanya que aquesta setmana n'hem anat parlant tant?
5: Anem a veure la primera aclaració, perquè, clar, torna a sortir terapeuta, etc. Aquesta senyora no és terapeuta.
3: Tampoc terapeuta?
5: Aquesta senyora... no és psicoanalista, aquesta senyora no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, etc. Aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru. I si estem parlant d'una persona que en un moment de la seva vida, com és bastant habitual en aquest tipus de perfils, tenen una crisi, accedeixen a algun tipus de cursos de creixement personal, etc., assoleixen una espècie d'il·luminació a través de la qual creuen que tenen un mètode, una tècnica que ajudarà a tot un plegat de pacients i que la finalitat, finalment, clar, és dissenyar un mètode, escriure'l, no? I per això valdrà tot. Fonamentalment, estimular la dependència.
2: De fet, el volia escriure fins a tal punt que van lluitar perquè li publiqués un llibre i així és com argumenta el Jonathan Andic, sí, el viatge que va fer a Quito, a l'Equador, ho publicava i també ho avançava al País.
3: Sí, la Rebeca Carranco i el Jesús García, així, la cirereta era... Tots ens preguntàvem, Equador, per què no expliques? Per què no expliques que has anat a fer a Equador? Que insisteixo, no és que tinguem curiositat en aquest viatge, sinó que és un viatge que la magistrada cita en els seus 7 indicis quan el deté. Per què? Doncs perquè és un viatge, el fa 4 mesos després de la mort del pare, és un viatge a Llampec que fa, i on desapareix el telèfon mòbil que portava el dia que mor el seu pare. Telèfon que l'assegura que li han robat. I ha costat un any i mig saber què va fer a Equador. I un altre cop, qui apareix?
2: La terapeuta.
3: La terapeuta.
2: La
3: Maria Júlia. La Maria Júlia. I per què? Doncs perquè totes aquestes creences i que ella sustentava i practicava en aquesta ciutat de Barcelona, a gent que viu molt a prop d'aquesta ràdio, amb molta, molta gent, amb molta capacitat
2: adquisitiva,
3: doncs havia un projecte per convertir-los en un llibre.
5: Fonamentalment, sí, passava per aquí i aglutinar els pacients i, sí, sí, el modus operandi és ben conegut d'aquesta senyora des de fa... I com d'altres, que, com diu la companya, estan a casa nostra també treballant-hi, no? Suposadament com a terapeutes o coaches o el que sigui, no?
2: Hi ha algun fonament científic que
5: cap
2: sustenti
5: un, cap
2: que
5: un,
2: portar
5: cap
2: al precipici una persona pot ser una bona
5: no
2: idea?
5: No és ni una teràpia, no és cap... Vull dir que això és el que podríem descriure com una teràpia boja, no? Una pràctica, diguem-ne...
3: Un diagnosticat d'esquizofrènia, sí, sí. No perdem de vista
5: Són persones que estimulen un tipus de pràctiques, no? Que és portar les persones al límit, no? Sota la il·lusió de que si jo faig una bona sacsejada, això et transforma, no? Això es ven a dia d'avui doncs, en formats intensius de caps de setmana, etc, però a petita escala, com veiem en aquesta situació, són persones que tenen capacitat verbal i una capacitat de fer una posada en escena molt seductora per introduir-se en cercles socioeconòmics potents, seduir amb un llenguatge místic, espiritualista, indefinit i amb un alt component esotèric. Tota la teoria de les set cronologies arrela directament amb tota la tradició teosòfica i esotèrica occidental, els 7 chakras, els 7 nivells de vibració, etcètera, etcètera. És a dir, que hi ha tot un arrelament...
2: Tot és fum.
5: Bueno, tot és veure de fonts majoritàriament esotèriques, combinar-les en una manera que sembla atractiva i amb una posada en escena sota la rúbrica de terapeuta quan, evidentment, ni ho és, ni de lluny.
2: Aquesta relació tan propera entre pacient i terapeuta, com sembla que tenien, que anava més enllà també de les estrictes sessions, perquè fins i tot li triava l'excursió i feia un viatge expressament perquè tenien un projecte conjunt, que és publicar un llibre, i que li aconseguís els contactes per poder publicar el llibre. No sé si l'hem de qualificar d'estranya, de que és una relació que va més enllà de la professionalitat, si és que hem de parlar de professionalitat tenint en compte que l'acabes d'etiquetar de gurú.
5: No parlem ni de pràctica professional. Això és una transgressió, diguem-ne, dels límits i de la vulnerabilitat de les persones. És a dir, el modus operandi és jo t'obro en canal, tu m'expliques tots els meus problemes, quan estiguis sagnant jo et donaré l'eina que és segueix aquesta tècnica que jo et proposo i que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, introduir-los en un context on els elements cada vegada són més complexos i més esotèrics i menys incomprensibles, totalment incomprensibles, i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment que s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari. Pues són aquest tipus de vincles molt fusionals, com formant una nova família, com jo t'ajudaré a tots els nivells, i finalment, clar, tots els nivells són les finances, la teva consciència i el que tu faràs o deixaràs de fer.
2: Maica.
3: Pregunta per Monguilot. Evidentment, Maria Júlia no hi era el 14 de desembre en aquesta muntanya, no estava aquell dia. Recordem que en un dels seus escrits, la magistrada ja encarrega Mossos obrir una via per la possible participació de terceres persones en aquest presumpte homicidi. Via que a dia d'avui no està tancada. De fet, el fet que la defensa a dia d'avui gairebé 4 mesos després, no hagi tingut accés a la declaració de la professora d'anglès i la importància que té, tots són una sèrie d'elements que indueixen a pensar, i evidentment aquí no pot haver-hi una cap confirmació, que en aquests moments als jutjats de Martorell hi ha una peça secreta centrada en la possible responsabilitat d'aquesta terapeuta. Tot aquest dibuix que ha fet el Miguel del poder que tenia, recordem que venim d'un escenari on ara hem sabut aquesta setmana que ella és la que decideix quin és el camí. Per fer què? No, jo no sé el que sabia Maria... Jo no sé si Maria Júlia sabia que confiava en que ell aportaria el nebot o era un encàrrec per fer amb el pare. No, això no tinc ni idea. Per tant, no entraré aquí. Però sí que Maria Júlia dissenya, decideix quin és el camí, és el que convida a... indica a Jonathan que el faci amb una col·laboradora, però és el que l'indica, i que venint d'un moment en què, en un moment de confrontació pare i fill, és ella la que li diu a Isaac, al pare, o li dones 40 milions d'euros o perds el teu fill, o sigui, pressiona el fill. O sigui, que té una capacitat real cap a aquest Jonathan, en dic. No sé com definir aquesta pressió...
5: Aquest ascendent.
3: La pregunta és, tot això que he dibuixat, té alguna traducció penal? Perquè jo crec que en aquests moments s'està investigant. Això és una creença que no tinc elements, però vaja, per indicis.
0: Bé, segur que deu haver-hi una peça secreta, perquè si no, a la defensa necessàriament hauria de tenir la declaració. Té transcendència penal? Hi ha una figura que és la participació per inducció. Un delicte es pot cometre personalment, com a còmplice o com a inductor. La inducció ha estat molt treballada per la jurisprudència. La inducció no és tan senzilla, perquè jo puc dir ara a la Mike, mira, ara quan surtis vas a robar una cartera i ens n'anirem a dinar. Uh-huh. A veure, si ella surt i roba una cartera, a mi no em condemnen per inductor, perquè ella ha fet un acte lliure i jo no l'he obligat psicològicament. La inducció ha de ser potent, ha de ser amb una relació de causa-efecte acreditada, i el més important, pel que sabem, ella mai li va dir vés en aquest camí amb el teu pare i tira'l d'alta baix, perquè fins i tot la teràpia que ella digueu que volia fer amb el noi que és esquizofrènic, ella s'hauria posat en el paper de mare, uh-huh. Amb la qual cosa qualsevol advocat diria, miri, si ella es posa en el paper de mare és per arribar al límit en la teràpia, però no pensant que l'apretarà, l'empujarà i la tirarà d'alta baix.
3: Sí,
0: no?
3: Però recorda l'autodepressor.
0: Bé, si jo estic fent ja una mica d'advocat.
3: Si n'anem a l'autodepressor, recorda que la magistrada ja fa referència a aquestes missatges compartits de matar al padre i que Martell va respondre amb això és una idea freudiana... Sí, tal. O sigui que aquesta figura d'aquest exercici que realitzaven en aquesta teràpia, si no dic teràpia, els oients no...
2: Pseudoteràpia.
3: Bueno, en aquesta pseudoteràpia, en aquests exercicis que exotèrics, o digue-li com vulguis, que exercien, ja es parlava de matar el pare, element que fa servir la magistrada i que Martell rebat en el seu escrit dient... Escolti, això és unes tècniques, ve de Freud, bueno, és una cosa metafòrica...
0: Però aquí també el perjudica, jo crec, que ho hem dit abans, que és el que es coneix com prova de contraindici. Què és una prova de contraindici? Quan tu, puguem donar una explicació que t'exculpa, no la dius i te demostren que has mentit. Si ell tot això ho hagués explicat, us podria contextualitzar molt més bé. Ara què ens sorprèn? Per què ho amagaves? Ja, per què no ho vas dir?
5: Aquí, Miguel. A veure, jo penso que juntament amb el que dieu, que sí que és ben difícil, quan un entra a sala, la qüestió de la inducció és altament complexa. No obstant, no s'ha de perdre de vista una altra peça que és fonamental en aquest tipus de processos d'influència excessiva que es posen en marxa, que és que en aquest tipus de pràctiques, el sacsejar d'aquesta forma la persona, perquè l'oient ens entengui, totes les coses que un té a dintre... es fan un batiburrillo i comença a anar a sortir com una hemorràgia d'una forma descontrolada. Llavors, hi ha un punt intermig, diguem-ne, que és el clar, el factor de l'impacte psicològic que tot aquest tipus de pràctiques té, que és desestabilitzar la identitat, fer ressorgir elements molt primerencs i molt d'odi, de sentiments d'enveja, de rivalitat, de sentiments molt potents que poden accelerar o poden incidir secundàriament en un procés que després es pot complicar de moltes maneres. I aquesta peça és la que és ben difícil d'objectivar des del punt de vista forense o penal. Quan tenim, evidentment, àudios, material documental, podem fer i filar més prim i dir aquí, aquí, aquí, aquí, i així va ser el recorregut. Però quan desapareixen àudios, quan les proves no són... Llavors és més difícil.
2: Miguel, i ahir que hi som, per també aprendre alguna cosa de tot plegat, més enllà d'intentar esbrinar què va passar, com ens podem assegurar que la teràpia que estem seguint l'aplica algú col·legiat i que no hi ha cap mètode estrany al darrere?
5: Bueno, la pregunta tu ja dones una primera pista, que estigui col·legiada la persona, ja és un primer element. No obstant, no és l'únic. Hi ha persones col·legiades que poden derivar cap a una pràctica abusiva o una malpraxis, etc. Vull dir que, però ja és un primer element que ens garantitza que aquell professional, home, si més no, és un professional. I després, l'oient ha de saber que la professió de psicoterapeuta és una professió que a dia d'avui a casa nostra requereix encara una reglamentació, altres països la tenen a nivell estatal, doncs hi ha un cert buit en quant a la pràctica, però hi ha federacions que vetllen pel bon funcionament de l'aplicació de la psicoteràpia en les diverses orientacions, i l'usuari, l'oient, ha de saber que quan un va a un psicoterapeuta ha de ser psicòleg, metge, i amb una formació de postgrau no inferior moltes vegades a 4 anys de formació de postgrau. És a dir, a veure, hi ha uns mínims que l'usuari ha de conèixer.
2: I un gurú es pot tornar gurú perquè ell ho ha decidit i ningú s'ha col·legiat sense que assumeixi cap conseqüència? Pot exercir com a tal mentre hi hagi gent disposada a anar-hi?
5: Evidentment, com aquesta dona, sanadora, xamana, gurú, guia, coach, d'igual, va canviant la rúbrica en funció del moment i perquè, bueno, hi ha una indefinició. Llavors, clar, des del punt de vista legal, tu mateix demà pots penjar a casa teva que fas sanació energètica i ningú et dirà res.
2: Hi ha alguna senyal d'alerta pel pacient que decideix anar-hi, sí, que ens hagi de fer saltar l'alarma?
5: Sí, alerta quan aquella persona, ja no dic ni professional, quan aquella persona, i si té un ascendent professional encara, també, més, s'introdueix en àrees de la teva consciència que són íntimes i teves. Hi ha jardins en els quals una de respectar i no...
2: Posa'm un exemple, sisplau.
5: Home, anem a veure decisions econòmiques, decisions empresarials.
2: 2 + 2 = 4, en aquest cas. No paro de pensar...
3: És que recordem el paper de Maria Júlia en tot el procés, en aquesta voluntària... O sigui, ella... Anem a veure, jo, clar, si estem parlant de la família amb el patrimoni més gran de Catalunya, un dels homes, una de les fortunes més grans d'Europa. Val, és aquest el context. Algú pensa que Jonathan Hendrick li anava de 40 milions o 30, és igual. O sigui, qui determina que aquest home li ha de donar 40 milions al seu fill perquè pugui marxar de mango i encetar nous projectes, és ella. La que pressiona Isaac Hendrick és ella. I això tampoc és una suposició, perquè a més ella ho defensa, i a dia d'avui ho continua defensant, que feia bé. I això ho sabem perquè és un dels elements que també va declarar en el seu moment aquest psiquiatre catedràtic, el doctor Bulbena, que l'hem tingut aquí, i que ell va tenir a pare i fill a la seva consulta. A més, ell ho va explicar a molta gent dient amb voluntat compartida de tots dos de sanar la seva relació, perquè estava molt deteriorada. I el catedràtic li diu a Isaac, no li ajuda amb els projectes, però no li entreguis 40 milions perquè t'ho diu ella. Per què 40 i no 100, o 20 o 10? És que... Però aquest jardí, però què feia ella ficant-se en aquest jardí?
5: Pues controlar, manipular i, finalment, bueno, marcar un camí que bueno, persegués apropiar-se, beneficiar-se.
2: 11:15 del matí, el Miguel Perlado ens ha estat de gran ajuda. Moltes gràcies, Miguel.
3: Gràcies.
2: Tornaràs aviat.
5: Com vulgueu,
2: el Carles Monguilot avui ha fet hores extres.
3: També.

0: Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
2: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
3: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
4: El diu Sol Soler.
3: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
5: Que xula!
3: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
6: Superxuli!
3: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
7: Uau! Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
2: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
8: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
2: frigorífics, rentadores, forns,
8: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
2: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
8: Consulta els models i marques que hi participen.
9: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions de Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ocasión Plus.
12: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
11: Ben, ben, ben.
12: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
11: Ocasión Plus.
12: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Ben.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Aquests últims anys, els cuiners, els xefs, s'han convertit en les noves estrelles del rock amb el permís dels Stones. Una bona mostra d'això és el que passarà aquest dilluns 21 de setembre, data marcada en vermell al calendari dels amants de l'audiovisual i de la gastronomia. És el dia que s'estrena Gènesi, la nova sèrie de 3CAT dirigida pel David Pujol i que farà la volta al món perquè Netflix l'ha comprada. Una sèrie que, ras i curt, narra la revolució gastronòmica que es va gestar en un petit restaurant de Cala Montjoi, el Bulli. Una revolució encapçalada per un Ferran Adrià que interpreta de manera magistral el Miquel Fernández. Ara al suplement una conversa regida per la il·lusió, per la passió i per l'obsessió des del cinema Fenòmena de Barcelona i amb dos Ferrans Adrià com a protagonistes, el de la ficció i el de la vida real. Ferran Adrià i Miquel Fernández. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bueno, són dos Ferran Adrià, no, avui?
1: Dos Ferrans Adrià.
3: Exacte, avui sí, sí.
1: T'has agradat, Ferran? T'ha agradat?
2: Sí, ha fet un treball brutal, jo dic. I tothom sap que jo sóc una persona molt clara. Brutal. Brutal lo que... Mira, l'anècdota, que veiem tot el tema de la cuina i tal, que l'he vist 40 vegades, estava la meva dona a 10 metres i ell estava parlant, pues jo estava escoltant, i la meva dona diu, què dius, Ferran? Tal, el tema com parlo... Jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un

0: De fet, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona es cabreixa, saps? No. En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble. Una. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner. Tu has vist pel·lícules de Hollywood, de Bradley Cooper... No, no, aquestes pel·lícules, una quería con la que tenia... I és que no te lo creus. No creus.
1: I el Miquel sí que te'l creus fent de cuiner.
0: No, ho dic jo, però ho dic tothom. I el primer capítol, vale, va tal, però bueno, no porta... Bueno, quan està la primera escena, el Bulli treballant, això és una obra d'art.
1: Jo he vist els dos primers capítols, he de dir que m'ha encantat, crec que el Miquel fa una feina extraordinària, i no és per fer pilota, perquè... Clar, el Ferran Adrià l'han imitat tantes vegades que crec que el risc que hi havia aquí era fer-li una caricatura, no? I convertir-ho en una cosa còmica que tots ens fa riure, però ha passat tantes vegades, també per culpa del Polònia i de tots els que han vingut al darrere.
0: No, culpa no. Gràcies al Polònia.
1: Gràcies al Polònia. Sí. Però tu, Miquel, t'hi apropes, el claves, li fas la veu d'una manera extraordinària, però, en canvi, sense caure la caricatura. Com t'ho has fet?
2: Bueno, molta feina, perquè al final... Hi ha una cosa, per exemple, de la cuina i del món de l'astronomia, que és, hi ha una rigorositat absoluta amb tot el que fas. Això ho pot extrapolar al nivell actoral, igual que fas una pel·lícula, prepares un personatge, prepares una obra de teatre, i penso que aquest rigor i aquesta feina i aquesta capacitat d'esforçar-se i treballar, crec que és el que hem de fer. Llavors... Què volíem? No caure amb la caricatura. I, òbviament, perquè durant aquests 6 capítols hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, ¿vale? I acaba amb, bueno, doncs això, amb el que és ara, no? Que és una persona que pot parlar davant de 200, 300, 400, 1.000 persones i té un magnetisme que és increïble, que ara s'ha posat a parlar aquí i estava el conseller de tal, la directora de tal, i quan ha arribat el torn del Ferran, la gent el mirava així, saps? I deia,
1: una estrella
2: d'arròs. Què estàs dient?
1: Mick Jagger.
2: Com? Perdona?
0: No, no,
2: i aquesta capacitat és brutal. I a més a més hi ha una cosa que admiro molt de tu i és l'autenticitat. Aquest home és un autèntic. I a mi les persones autèntiques em flipen. Aleshores, a banda d'això, hem fet molta feina. No volíem, o sigui, volia fer una personatge creïble i no caure en la paròdia. Què passa? Per fer això havia de fer una construcció. Al principi era obvi que havia d'imitar. I per poder...
1: És fàcil imitar-lo?
2: No és fàcil. Gens fàcil.
1: Quines lletres es menja, ell?
2: És sí. Que és el que diu. Ell pensa tan ràpid que no pots... O sigui, tu no pots dir, mira, me como esto o me como la otra. No, perquè potser estàs pensant... O sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja. Però no se les menja perquè no sàpiga parlar. Se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
1: T'ha passat sempre, saps? Això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat el tema de que... Perquè t'ho deuen haver... Des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
0: No. Jo de petit era un tio molt normal i tant. No, això ha sigut... Saps què? Quan tu tens molt coneixement, això és un problema. Perquè pots explicar tot. Jo faig conferències, jo foto 150 l'any, a foros increïbles, Vull dir, la majoria. Jo el que vull és que reflexionen quan surten, dius, hòstia, una de dos, no sé res, o vi que és un matrix tal. I va ser molt divertit, perquè vam anar a sopar dos o tres vegades.
1: Sí, per preparar el personatge.
0: Jo li vaig dir, mira, saps què farem? Le preguntaré al meu entorn, la meva dona, tal, les meves virtuts i els meus defectes, perquè sàpiguis, vale, com em veu la gent. No com veig jo, ¿vale? I ja no, ni debatiré si és veritat o no, ¿sabes? No, lo que deien. I això m'hem estat parlant del paper molta cosa. I això era molt, molt important, ¿no? I després gent de l'equip amb el que és moure, ¿no? Tal, no sé si ho explicava abans, la pel·lícula aquesta del Brad Pitt de Fórmula 1 és una obra d'art. Saps per què? Perquè el Hamilton i tal van treballar. Llavors, quan és un projecte molt de sector... una pel·lícula, és vital que estiguin els millors professionals que puguin ser.
1: Clar, surten molts plats, no?
0: Més de 100.
1: Com els preparàveu, aquests plats? Com de fidels eren aquells inicis del bullying?
0: Això s'aixecaven a les 4 de la 5 del matí.
1: I qui els Marco preparava?
0: Pineda, collo, Marco Pineda, cap del cuinar del bullying, de Guarbós. Cap del cuinar del bullying.
3: Guarbós,
0: Calalent, Arandés... Clar, gent que l'havia fet. Clar. És que si tu tens que agafar... Però ho entenguis.
3: Caps de cuina.
0: Nosaltres no anem tots i vol agafar un altre, això és quasi impossible. Tardaries una brutalitat per a ells. És que han fet aquests plats. Mm.
1: I has connectat amb el Ferran més jove, anònim, que arribava a Cala Montjó i que no sabia que es menjaria el món, que sortia de festa...
0: Però jo em sento igual. Jo, una de les coses que he tingut sort és que la meva dona, el meu germà, i els amics m'han dit, escolta, noi, menys lobos que producita. Perquè, clar, els reconeixen. Jo tinc 600 permís. 600. He sigut portada de tal... És difícil que no se te vaya...
1: Crec que ets l'únic català i espanyol que ha estat portada al New York Times. Sí, sí. Ni Pau Gasol...
0: No, no, al dominicano no. Perquè el social sí que han sortit en el diari, però... Però...
1: Però, clar...
0: Se te pot anar al cap, eh? Una cosa que he après, que és molt important. Jo l'estic aquí, eh? Treballa professional, estic... Vale, no? Però jo acabo i me'n vaig a prendre una cervesa amb tu, com vull dir. Si sé separar molt bé que és el Ferran, no com a personatge, això de personatge... Bé, jo sóc un professional. Sóc un professional que estic fent una feina per recolzar per la sèrie i tot. I llavors, quan un és capaç de fer això, jo més tinc una popularitat molt agradable. Saps? No sóc una persona que vagi per al carrer i se me mengin. Me demanen fotos i tal. Depèn, eh? Depèn a on. I això fa que, com a persona, doncs estic... Me m'ha ajudat més... millor que jo, amb això. Mm. Són gent que no... Anem, i això ha servit molt per a les noves generacions, el Joan Roca, tot aquest... Que són iguals.
1: Per fer, el teu germà també ha triat un actor molt guapo i un gran actor com és el Carlos Cuevas.
0: No, molt guapo.
1: Guapo, eh? Bueno, el Miquel també és un guapo, eh? Crec que la versió actoral... És a dir, que és nota el càsting, eh? Tenen bon gust, el càsting.
0: Però el Miquel ja és un mig sènior. Jo soc... El Carles, que és un tio... Vale, jo no coneixia...
3: No, tio, és fantàstic.
0: Sí, i també és que les encanta cuinar a casa.
1: Tu saps cuinar, Miquel?
3: Sí. Bueno, sé cuinar.
1: N'has après una mica més o no?
3: He après.
1: La truita de patates amb xips?
3: Bueno, això, per suposar.
1: Però aquesta
3: això,
1: ja la sabia fer, jo. Aquesta, ja, jo sabia que era d'ell. Jo aquesta història la sabia, sí. I em va agradar molt que sortís.
3: Pues és molt xulo, però al moment era molt difícil. Perquè,
1: et treu de molts apuros, eh?
3: En un campingàs, que allà, a la Cala Montjó, que... tot el rato ja vent, era impossible que allò funcionés, i tot i així vaig poder fer la truita, vaig poder fer l'escena, i va ser increïble, o sigui, és que jo hi ha moltes coses d'aquesta sèrie que estic tan orgullós, però sí, m'agrada molt cuinar.
1: També et diuen, Ferran, que apuntaves moltes maneres perquè eres dels cuiners d'aquella època que aguantaves millor les ressaques, això ho diuen a la ficció, això és veritat o no?
0: Home, si als 17 anys no te vas de festa, tens un problema.
3: O no aguantes una ressaca.
0: Lo de la ressaca era molt fàcil, que feien, en sèrio, eh? No es posaven, arribaven... Que hi havia dies que empalmaven, eh? Com es veu... Però no un dia, no. Molts. I entraven a la nevera, gran, i nos quedaven allí al ventilador 10 minuts per espavilar-nos. És que era molt naïf. La gent no se lo creu. Tot això era molt... Eren... Bueno, nosaltres no teníem ni idea. Jo això de la Michelin... Ja et veu, no?, com es queda. Vale. Clar. El Juli no. Jo amb 22 anys, pues, com la Michelino, ¿sabes? No era conscient de tot això. Mm. Després sí que vaig creant un coneixement, una estratègia tal, però era molt naïf tot això. No, si jo expliquéssim de veritat una setmana del bulli aquests anys per la nit, me sembla que ens tenim que anar fora de Catalunya.

0: què més et vas fixar, Miquel, del Ferran, més enllà del parlar que ja el coneixíem, no? Aquestes trobades prèvies, aquests sopars, sí, abans de posar-te davant de la càmera...
1: Jo què? Vaig fer la feina com de, no?, ja que estem parlant de gastronomia, de construir, no? És el que et deia, o sigui, d'imitar, i de partir d'aquí, de construir aquesta imitació i construir el personatge. Llavors, volia fer alguna cosa creïble, que, òbviament, tu el veus i dius, mira, és ell, però no volia fer una imitació. I a partir d'aquí, doncs clar, tot el que vaig mamar dels documentals, de les entrevistes, tot el que vaig pillar, jo ho veia cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Vaig tenir la sort d'entrevistar-lo a ell durant una hora, em va deixar que el gravés amb àudio, i això era un mantra per mi. Les primeres setmanes jo m'ho posava cada dia, la seva veu.
0: Abans de rodar te'l posaves.
2: I una cosa molt important, perdona, Miquel, és la mirada. La mirada, per exemple, tu no veuràs moltes fotos meves que estigui somrient. Poquíssimes. I saps què me va ensenyar? Steve Jobs. No, conya. Jo li vaig preguntar, vale, vaig estar un dia amb ell, un dia, vull dir, abans, dos anys abans de morir, un any, i li vaig preguntar, tu per què no
0: rius?
2: Mai surt. Digo, no és creïble si parles d'innovació. A vegades jo parlo de plaer, de felicitat, i la mirada que té, ja veràs que va pujant, és molt la mirada que jo tinc, vale?
0: Hi havia una estratègia allà.
2: Sí, jo, però és que no és creïble. Jo soc una persona treballant, eh? Vull dir, molt pragmàtica i molt analista, molt freda, vale? Però molt. Però això és normal, i estiguem... Tu no pots arribar on vam arribar nosaltres si no és així. Jo no conec cap persona al món, vale? I llavors això, vull dir, clar...
0: Però va ser un propòsit amb què t'hi vas anar trobant, no? Perquè tu volies, sí, però... tu volies ser futbolista, en realitat.
2: Ja quan arriba... Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
0: Tu què li vas respondre?
3: Ni la mía tampoco.
2: No, ja va dir... Clar, vaig entendre molt. Tu no saps... En todo cariño,
0: tu t'has sentit...
2: La gent no sap lo que és la pressió d'una persona que ve, que tarda 3 anys en tindre una taula i vol que sigui l'experiència de la seva vida a nivell no solo gastronòmic i tal. I no tindre un respecte brutal per això. Jo vaig faltar en 27 anys 25 dies. I 15 perquè em vaig casar al juliol, no sé molt bé per què. ¿Vale? I tal. Perquè jo tenia un respecte brutal, jo sempre estava al restaurant. Jo, cada un fa, té una situació. I això no és fàcil. ¿Vale? I explicar-ho de veritat, perquè moltes vegades això de les bronques i tal, en el món actual no existeix, en l'alta cuina. Ei, de moment que no existeix. ¿Vale? Això són pel·lícules que... Sí, abans també anaven amb burro. ¿No?
0: Tu t'has sentit el Messi de la cuina?
2: No, jo, saps qui és? Uno és lo que los demás diuen que ets. I el Xavi, el futbolista, em va dir, de tota la raó, solo pots treballar per canviar aquesta opinió. Però uno és lo que demás diuen que ets. Tu, ¿vale? Quan digues, usted es el millor cuiner del món, el millor restaurant del món, no sé qui lo diu, los 20 cuiners més importants del món. Home, pues igual és veritat. No, lo diu la meva tieta, el meu cosí i el meu amic, que són... No, és que lo dic jo. Bueno, si lo dius tu, això que estem veient de l'Mbappé i de la Minya Mal, que entenc que és un tema de màrqueting, de comunicació, pues, vostè qui és per dir que se ho dirà lo de més.
0: I el teu antagonista, el teu Mbappé, qui era? Si tu eres la Minya Mal. Era el Santi Santa Maria?
2: No, és falta història. Seria més el que significa la alta cuina francesa, vale, d'allà, que era jo contra...
0: Contra, vale, la cuina francesa.
2: Contra tot. No, però jo sempre, jo soc qui soc per la cuina francesa. Tu ten en compte que abans de lo que va passar a final dels 90, tothom que venia a Europa anava a França. Vale? A dir, aquí no venia ni el gat. Un estranyer venia de vacances i tenia que menjar. Però expressament, vale?
1: I de fet, el Willy al principi es feia cuina francesa. Clar.
0: Miquel, com és la cuina de casa teva?
1: Petita. Com és la cuina?
0: I has anat a menjar mai a casa seva o no, Ferran?
1: No.
2: És fàcil, eh?
0: Què li faries? Què li faries?
1: Mira, coses senzilles, perquè sé que a ell li agrada menjar senzill. Sí. Amb bon producte, per suposat, i ja està.
2: No, jo crec que Los últims 15 anys m'han convidat dos persones a casa meva.
0: Home, a veure qui té nassos de convidat
2: a casa. No, aquí són, no, el meu cunyat.
3: El cunyau, no?
2: El cunyat o el meu germà, va convidar-te. Però jo soc molt fàcil de... Jo, per exemple, soc una persona molt positiva quan vaig als restaurants. I pateixo molt, però molt, quan vaig a un restaurant de gent jove que l'han muntat i que jo sé, al 90%, que no se'n sortiran.
0: I aquesta passió que es desprèn a Gènesi i que també t'obliga a haver fet aquest exercici a mirar una mica enrere i en perspectiva la teva vida, ara amb què la trobes, aquesta passió? Ara que t'ha tocat fer aquest exercici de... Mira, ostres, uau, d'on vinc?
2: Sí, no. La passió? Alò, jo estic fent 20 projectes, ara. 20, la Fundació. Què passa? El Bulli van començar bé 87. La portada és 2013. No, jo tenc que podien dir abans i després. Són 17 anys, no? 17. Quan portem de la Fundació? Bé, 2013 portem 3 anys. Nos falten 3 anys per arribar al cicle i tots els projectes que tenim, que alguns els puc explicar o uns altres no, uns són clars i tal, hauré acabat i començaré a dir, bueno, i ara què?
0: Tu creus que la gent, el gran públic, va entendre per què vas decidir fer aquest pas? Perquè també no. Vas ser pioner amb això.
2: No, però no gran públic, ni los empresaris ni ningú. Però és molt fàcil. Quan tu fas Vanguardia en el món de los negocios, innovació disruptiva. ¿Vale? El iPhone 1, però no entengui, és disruptiu. El 2, 3 i 4, 5, 6, ¿vale? Pues ja, podríem dir que és conseqüencial. ¿Vale? Diu incremental en el món. El hermano de la cuina dice vanguarda. ¿Sabes qué es la vanguarda, no? Mm. Los que van davant y matan. Aquí qui vol que lo matin? Cap. La vanguarda de veritat es quan tu és capaç de continuar en la teva filosofia, aunque tinguis que tancar. Això al món n'hi ha 4 llocs, 10, en los 40 anys que jo he estat en la professió, al món n'hi ha més de 8 milions de restaurants. I tal. La veritat, no, això és el que nosaltres buscaven. I dient, bueno, tu entres a un restaurant, quins són els límits físics i mentals en una experiència gastronòmica, al màxim nivell d'innovació. I el 2009 jo vam dir, no podem anar més allà. Nos costarà, per què? Si jo, el Bulli estigués obert, estaria ple. El Bulli del 2008-2009-2010 encara seria un dels restaurants més vanguardistes del món. Però no era només... I després hi ha un tema important, que a nivell econòmic tenia la vida solucionada, clar. Mm. Bueno, otra, no vas despedir a ningú. O sigui, això... Tal, una altra, no tinc fills. Per això sempre explico que cada història, cada persona és una història, i jo puc explicar la meva, el Miguel puc explicar la seva, tu la teva, però que no val. Bueno, hòstia, com ho vas fer? Pues 14 anys de paciència. En el món actual, 14 anys cobrant lo que seria ara 2.000 euros, siguem propietari del Bulli amb el Juli.
3: Això ara no té sentit.
0: Tu, Miquel, després d'haver-lo representat d'aquesta manera i d'haver-t'hi fixat tant, tens la sensació d'haver entès com funciona el seu cap, el seu cervell?
3: No, com diu el Messi, jo no estic en su cabeza. No. No, per suposat. Jo tinc un apropament a ell, aprenc cada cop que estic amb ell, però no tinc ni idea. Això, ell té el seu cap i jo tinc el meu, no té res a veure.
0: On vius, Ferran?
2: A l'estiu a Montjuïc, aquí a Barcelona i viatjant.
0: Quantes nits a l'any dorms al que seria casa teva?
2: No ho sé, vull dir, a veure... Però seria... Foto 80 viatges a l'any. Però perquè vull dir,
3: Però potser casa teva és una mica això, ja, no?
2: Sí, aquí. A mi està a casa. Ara, per exemple, a Montjuïc me l'ha passat pipa 2 mesos i mig... treballant molt al matí, per una hora i mitja, tal, cuinant i tal. Llavors, saps què passa? Que això que et deies, jo he après, vale, dius, el meu cap. Lo que jo he après, no lo que jo pensi, eh? El talent, n'hi ha molta gent en talent. Molta, eh? El estudiar, no tanta gent. I això, el que m'he explicat abans, és algo que jo he vist en la gent més important del món que he conegut. Estudiar, cada dia. I la tercera, que segurament és la més important, és ser valent. Idees tenim tots. I tal, el risc no volem ningú. Solo gent que a vegades és inconscient. Mm. A part de consciència. gent que diu, bueno, pues, vale, no, vaig cap allà i tiro endavant, n'hi ha poca. Volar.

0: cielo.
1: Gènesi a TV3 aquest dilluns, a la plataforma també a partir d'aquest dilluns, i anirem desgranant aquest cervell, aquest caparró tan ben posat que ens ha donat tantes alegries i també tants bons àpats. Miquel Fernández, l'enhorabona una altra vegada, que la gent no s'ho perdi, i Ferran Adrià, també, crec que t'has fet entendre. Vull dir que...
2: No, lo más important, le digo en relación a vosotros que esteu, bueno, toda la gent que treballa en la col·laboració, tenen que estar orgullosos, perquè això és veure a Xina, es verà a Nova York, i tenia que estar... No, lo dic en serio. Jo no tinc... Vale? No és tan fàcil, perquè ja sabeu, no sé quantes, vale, productes audiovisuals han sortit a tot el món de Catalunya. És molt difícil. Vale, a Xina, tot això...
1: Mm. I... Perquè se l'ha quedat Netflix, també. Sí,
2: sí. Sí, no, clar. Vull dir, saps que, i això és molt important. Vull dir, escolta'm, aquí, jo aquesta frase, no sé si és de Clinton o Obama, se puede, no?, aquello. Es pot.
1: Obama, sí, no, sí que es pot.
2: Sí.
1: I és weekend.
2: Clar que es pot. Si un nois de Sant Honorari d'Hospitalet, uno de Rubí, que era de jockey, que ho heu vist que era veritat, i tal, hem pogut, molta ja en pot.
1: Salut i bon profit.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
1: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
5: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
6: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
7: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats, amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats, t'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com, els teus advocats.
8: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
9: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
8: Dues grans llegendes.
10: Gabi, Tsubasa, Osora.
11: Xut directe!
8: Els teus nous ídols.
11: Ha marcat un gol!
8: Capità Tsubasa, campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
12: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real... Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: Durant l'últim terç del segle XIV, Catalunya va patir més d'una dotzena d'invasions comeses per companyies de mercenaris, els anomenats routier, per un territori que no tenia capacitat de resposta davant d'un poder reial més aviat fràgil, aquelles campanyes d'incendis i segrestos resultaven devastadores. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
17: Per què?
16: Tres bessones? Bessones són dues!
17: Ah.
16: Tres són trigèmines!
17: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
16: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
18: Ja, és veritat, això?
17: És veritat, té raó.
16: Un, dos, tres! Som tres trigèmines!
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Donald Trump anuncia que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump també ha remarcat que es tracta d'un acord sense data de caducitat que impedirà que cap adversari dels Estats Units pugui establir bases militars a Groenlàndia o fer-hi inversions sensibles sense l'autorització de la Casa Blanca, un dels objectius de Washington per frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. Per la seva banda, el govern danès ha destacat que el pacte enfortirà la seguretat a la regió i ha celebrat que reconeix la integritat territorial i la sobirania danesa sobre Groenlàndia. Està previst que el document s'assigni en el marc de l'Assemblea General de l'ONU, que es farà la setmana que ve a Nova York. Més notícies que repassem amb en Joan Aleix Mata. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
2: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega de part de les autoritats suïsses i de situar-lo en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part d'una organització dedicada a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. S'haurien comercialitzat més de 400 quilos de cannabis per un valor de més de 2 milions d'euros.
1: A Rússia, més de 30 milions de ciutadans ja han votat a les eleccions que es fan aquest cap de setmana per escollir el nou Parlament, segons ha informat la Comissió Electoral d'aquest país.
2: L'alta participació gairebé duplica la dels últims comicis d'ara fa 5 anys, un fet que alimenta les suspicàcies de l'oposició i dels observadors internacionals davant la possibilitat que hi hagi frau electoral. Les autoritats russes admeten que bona part dels electors han votat de manera electrònica, un mecanisme que l'oposició ha denunciat que serveix al Kremlin per manipular els resultats. En aquests comicis no hi concorre cap formació partidària d'acabar la guerra a Ucraïna, perquè les autoritats han vetat la participació de Yabloko, l'únic partit que ho demanava explícitament.
1: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa.
2: El director general de l'ONG, Frank Cortada, fa balanç dels 70 anys de l'entitat catalana i avisa que 4 de cada 10 catalans diuen que no arriben a final de mes. En declaracions a Catalunya Ràdio alerta que la riquesa extrema amenaça els drets de la gran majoria de ciutadans.
3: Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%.
2: Oxfam Intermón fa avui a Barcelona un acte per celebrar els 70 anys a partir de les 5 de la tarda al CCCB.
1: I Ferran Adrià ha treballat estretament amb l'actor Miquel Fernández per poder construir el personatge que dona vida al cuiner del Bull a la sèrie Gènesi, que s'estrena dilluns a TV3. El xef ho ha explicat en una entrevista més avui aquí al Suplement de Catalunya Ràdio.
4: Brutal. Estava la meva dona a 10 metres i ell estava parlant, pues jo estava escoltant, i la meva dona diu, què dius, Ferran? Tal, el tema com parlo, i això l'ha fet increïble. Una, i després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
1: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenen a TV3 dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional a través de Netflix, que l'emetrà al novembre. I els esports, Roger Arnau.
5: El Barça celebra aquest matí l'assemblea de socis compromissaris en directe al canal digital exclusiu de Catalunya Ràdio. Els principals punts de debat són econòmics. Ho està seguint en Roger Bosà. Roger, bon dia.
6: Bon dia, ara mateix som al punt 2, que és l'aprovació o no de l'exercici econòmic de la temporada passada. Aquí el club presenta un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Està exposant els números ara mateix el vicepresident de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, i abans hem sentit el president Joan Laporta en el seu informe, ha tret pit de la consolidació econòmica, també del projecte esportiu, demana als socis continuar amb aquest creixement i ho ha fet amb un missatge final cap al Real Madrid.
7: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
6: La Porta demana que s'aprovin els números, aprovar el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada, el pressupost de l'actual, això serà el punt 3, i també important, el punt important de fet d'aquesta assemblea, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, que és el punt 4, ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder finalitzar les obres de l'estadi. Roger Arbosà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: I en clau esportiva, el Barça precisament visita aquest vespre a les 9 al camp del Sevilla, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. No hi serà Joan García, que és baixa per molèsties al genoll. Qui ja ha jugat és l'Espanyol, que ahir va perdre per 1-3 contra l'Elx a l'RCD Stadium. A la Lliga F, a les 12, Badalona rep el Real Societat, mentre que aquesta tarda a les 4 l'Espanyol rep el Madrid Club de Futbol. Ahir el Barça va golejar l'Alavés per 0-6. I, mentrestant, en motociclisme, en marxa la classificació del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez defensa el liderat. A les 3 es disputa la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 11.

0: A aquesta hora inaugurem la tertúlia de corresponsals del suplement. Perquè els dissabtes a aquesta hora habitualment et dedicarem una bona estona a aixecar la mirada per intentar entendre un món que sovint es fa difícil de reconèixer. No sempre ens en sortirem, però el que segur que us podem garantir és que la gent que s'asseurà en aquesta taula parla idiomes, ha viatjat, ha viscut a l'estranger, té mirada pròpia i ha tastat els plats més estranys per apropar-se a allò que ens fa diferents i a la vegada també tan iguals. La tertúlia de corresponsals del suplement sempre la pilota l'Albert Elfa, un vell conegut d'aquesta casa que ha estat corresponsal en tres continents diferents i que sap interpretar millor que ningú quan s'ha de vestir d'etiqueta per cobrir una catifa vermella o de camuflatge per explicar què passa al front de guerra. Albert Elfa, bon dia i ben tornat.
1: Bon dia, gràcies.
0: De Mont-ros al món, tu, eh?
1: Sí, és una cosa increïble que un fill d'un poble tan petit, això m'ho diuen allà dalt, a la Vall Fosca, eh? Sembla mentida, eh? Que d'haver nascut aquí, fill de pagesos, doncs acabés això, entre altres coses, de corresponsal a Estats Units, a Jerusalem.
0: Deia tres continents diferents, has fet Jerusalem, no?
1: Washington i Brussel·les.
0: I Brussel·les.
1: He fet tres corresponsalies potents, que no són... Hi ha un circuit de corresponsals que els diuen els corresponsals Marie Claire, que són Nova York, Londres i París, que són com corresponsalies així guais i tranquil·les i on parles de coses transcendents, però no et mulles massa, no? A mi em van tocar aquestes tres i, bueno, he estat encantat de cobrir-les.
0: Ara estàs jubilat?
1: Sí.
0: Bueno, jubilat actiu, perquè sí. Vas escrivint...
1: Estic aquí...
0: I viatges per plaer.
1: I viatjo per plaer, també, sí. I també per feina, a vegades.
0: Mira, primer, una cançó per il·lustrar les vacances de l'Albert Elfa. Aquests són Sigur Rós. Els vam tenir fa 4 dies aquí a Barcelona, el cap de setmana passat. Segurament és el grup més icònic d'Islàndia. I l'Albert Elfa, clar, és que he vist una mica el teu Instagram aquests dies. Quins paisatges més increïbles, eh?
1: Sí, sí. A part de la Björk, també, oi? De famosos, sí. Perquè allà la Björk és encara és uns paisatges increïbles i anant en família acabes aconseguint una comunió amb el lloc perquè no tens masses distraccions habituals com poden ser les de les ciutats, no? On la vista se te'n va cap a tot arreu, cap a paradors, cap a cafès, cap a teatres, cap a museus. Allà la vista és immensa, la vista es deixa anar. I amb deixar anar la vista, deixes anar l'esperit i hi ha més comunió amb els altres i veus com els altres també els coneixes més, perquè els veus, jo recordo veure la meva companya absorta amb els glaciars, enganxada amb un petit iceberg o en un volcà que encara hi havia la lava que estava una mica fumejant. És que et poden. Tots aquests agents de la natura t'arrosseguen.
0: Hi havies estat abans?
1: No, la primera vegada.
0: En família, quants dies?
1: 8 dies. 9 dies, 8 nits.
0: Veu fer Reykjavik, també? O...
1: Sí, està bé Reykjavik. Molta gent diu que no val la pena. És una ciutat petita, però està molt bé, té de tot, és molt acollidora. A més, vam tenir molt bon temps, cosa extraordinària.
0: Us he vist a Brigadets, per això, eh?
1: Sí, a Brigadets, sí. Però no, només ens va ploure un dia i mig, i això vol dir que ens va permetre el temps passejar per tot arreu, caminar, etc.
0: I les aurores boreals famoses?
1: Ah, això és espectacular.
0: Les heu vist?
1: Sí, sí, sí. Wow. Dos nits.
0: Carai.
1: Dos nits.
0: El que passa posaves que ja... el despertador per aixecar-te per veure les aurores.
1: Bueno, ens n'anàvem a dormir més tard i els meus fills sí que es posaven al despertador i en veien més. Però, no sé, a partir de que es fa fosc ja en pots començar a veure. El que passa que hi ha una cosa i és... almenys a Islàndia, jo no sé, a Finlàndia i en altres llocs nòrdics el que passa, però allà veus com una nuvolosa d'una miqueta de color verd claret, però si hi poses el mòbil, quan fas la foto, és quan puja moltíssim el color i és on veus l'aurora boreal tan xula. Amb la teva vista és difícil de veure-ho. Veus una cosa que es mou i una cosa diferent, però no veus aquells colors tan pujats, verds i liles. I...
0: I la relació que hi ha entre Islàndia i James Bond, quina és?
1: Això és molt divertit, perquè per tot arreu, a part de la Björk, tenen un personatge que es diu William Stephenson. Aquest és un senyor que havia estat espia del Canadà durant la Segona Guerra Mundial i en el qual es va inspirar Liam Fleming per fer James Bond, el personatge de James Bond. Doncs el senyor William Stephenson havia nascut a Islàndia, es va morir la seva mare, i llavors una família islandesa que va emigrar al Canadà i se'l van dur amb ells. I allà al Canadà va viure, i va créixer, i el va acabar sent espia, i, però bé, ell havia nascut a Islàndia. I llavors per tot arreu hi ha cartells amb la seva foto de... James Bond és islandès.
0: Islandès. Tothom es compra cap a casa, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Sí, sí. L'Albert Elfa, que sempre vindrà acompanyat, això és la tertúlia de corresponsals, i aquest primer dissabte hi sumem la Carme Colomina. Ella és investigadora del CIDOB, especialitzada en Unió Europea, ha estat corresponsal a Brussel·les i és cap de la secció internacional, ha estat cap de la secció internacional d'aquesta casa i també del diari Ara. Carme, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: Avui, una corresponsalia que l'Albert coneix de prop, que és Brussel·les, que no sé si és la més atractiva de totes, segurament que no, però sí una que porta molta feina, eh?
2: Sí, exacte. Jo crec que té mala fama. No és la ciutat, que, clar, no és París, no és Londres i no és Nova York, i a sobre hi plou molt i es treballa moltíssim, moltíssim. Quan ets unipersonal, perquè nosaltres hem fet, no?, corresponsalies unipersonals, perquè són ciutats on els grans mitjans tenen més d'una persona, doncs no, vius per la feina, sí. Vius per la feina, i és un estudi constant, però vaja, per mi és un aprenentatge
0: brutal.
2: I a vegades
0: toca explicar també coses que potser queden una mica lluny del ciutadà, i has de ser molt pedagògic, també.
2: Sí, és tècnica, no?, les negociacions del pressupost comunitari, no?, a vegades tens moltes d'aquestes coses que, quan escrivia la crònica de la ràdio, jo hi vaig per Catalunya Ràdio, sempre aquesta cosa de, ma mare ho entendria, això, no?
1: Sí, doncs, sí,
2: i ara
1: primer ho has d'entendre tu.
2: Explica tota la negociació en 50 sí. segons i que quedi el missatge sí. clar.
0: Vau coincidir a Brussel·les? Com us vau conèixer vosaltres dos?
1: No ens vam conèixer a la tele. Sí. Jo crec que jo sóc bastant més grandet que la Carme, que és una joveneta, i ella va entrar de becària.
2: Jo era becària.
1: A la secció internacional.
2: Internacional a TV3.
1: I jo estava
2: a Economia.
1: Sí,
2: sí.
1: Sí, allà ens vam conèixer.
2: Fa molt de temps.
0: clar, a més, continues de professora a Brussel·les. On vius tu ara?
2: A Bruges. Jo visc aquí, sí. Però faig una setmana al mes a Bèlgica. Dono classes al Col·legi de Bruges, al Col·legi d'Europa, que és un...
0: Bruges és una ciutat preciosa.
2: Bruges és una ciutat preciosa. Jo hi vaig cada setmana perquè faig cursos d'aquests per funcionaris i això, però la meva assignatura és el segon semestre. I Bruges és preciosa, clar, de gener, diguem, a març, quan surto a les 8 del matí d'una classe, estic jo sola i els ànecs del canal. A partir de març ja tens les hordes de turistes que canvien la fesomia de la ciutat, però sí, és un conte. I m'instal·lo a la residència d'estudiants quan sóc allà i rejuveneixo.
0: I on estudiem més. I la família on la tens? A Bruges, a Brussel·les, a Barcelona?
2: A Barcelona. La tinc a Barcelona. O sigui,
0: és
2: a Barcelona. Sí, perquè ara estem repartits. Ara
0: sí, tens molta família.
2: S'han fet grans, sí, s'han fet grans i tinc una part important a Brussel·les. Però jo visc amb un belga que no vol tornar a Bèlgica de cap manera. O sigui que la base
0: és aquí. Ell s'ha quedat a Barcelona, sí. Ja no en vol saber res de casa seva.
2: Home, sí, de la família, sí, i per les vacances. Soc de les que fa més de 20 anys de la meva vida que passo el Nadal, faig Nadal belga, jo. Però,
1: jo volia donar-li valor al tema del Col·legi d'Europa. És una institució brutal, i que tinguem una companya, una catalana, que és professora en el Col·legi d'Europa, jo trobo que és increïble, perquè és una institució fundada per Salvador de Madariaga i Winston Churchill, on han estudiat tots els grans, on s'han format els grans polítics europeus, on han donat discursos transcendents personatges com Margaret Thatcher o Angela Merkel, tu ho sabràs millor que jo, no? Per tant, que la Carme estigui allà fent classes als que seran els futurs polítics que ens manaran en aquest continent, jo ho trobo...
0: Què els ensenyes?
2: L'afortunada sóc jo, diguem, sí. No, jo dono classes de comunicació, d'estratègies de comunicació. I els
0: Política.
2: Sí, sí. I institucional. I els ensenyo, o aspiro, sobretot, a que siguin crítics. Això és el que aspiro abans de que entrin a les institucions europees, perquè analitzem com comuniquen les institucions europees, que dona bastant de joc, perquè hi ha molt a aprendre. Però després, i aquesta és la sort que té el col·legi, a més d'aquests màsters, fa molta formació, doncs això que et deia, per funcionaris dels Balcans Occidentals, o he fet molta formació que demana les delegacions de la Unió Europea a tot el món. Doncs durant gairebé 10 anys he viatjat cada any a Amèrica Llatina, a Mèxic, Colòmbia, Perú i Uruguai i Xile gairebé anualment, no? A fer formació diplomàtica sobre Unió Europea. O sigui que per mi realment és una sort perquè aprenc, perquè conec gent molt interessant i com que tinc aquest doble barret, a més, sobretot Amèrica Llatina, i aquí faig recerca sobre desinformació al CIDOB, doncs jo no només faig la formació a diplomàtics, sinó que, a més, treballo molt amb periodistes en aquests països.
0: Mira, sobre comunicació política, avui ens hem despertat explicant-vos un nou anunci de Donald Trump, en aquest cas un acord entre Washington i Dinamarca, per tant Europa, perquè els Estats Units assumeixin la seguretat de Groenlàndia de forma permanent després de totes les amenaces que si faria sortir els tancs a Groenlàndia de Donald Trump. I també ens hem despertat sobre comunicació política amb Donald Trump vetant l'accés de la CNN, de Politico i d'una altra cadena a la Casa Blanca dient que propaguen fake news. Què? No. Tertúlia de corresponsals, endavant.
1: Molt propi de Donald Trump, tot això, no? I el que passa que ara sembla que ha posat fil a l'agulla amb vetar. Abans eren insults en directe, sobretot si eren dones, els periodistes, si eren dones, les insultava, les menyspreava, les menystenia. Ara sembla que ja els ha vetat, vull dir, no podran entrar. Jo recordo quan jo estava a Washington, que vaig estar en l'època que a Espanya hi havia el Zapatero, just quan vaig anar cap allà, el Zapatero acabava de retirar les tropes de l'Iraq, cosa que va fer enfadar moltíssim a George Bush, president dels Estats Units, i els espanyols no podíem entrar, els acreditats, els mitjans espanyols, no ens deixaven entrar a la Casa Blanca. No hi vam entrar mai. Fins que va arribar l'Obama, no sabia jo com era la Casa Blanca. Per tant, se els hi fica algun al cap i no és nou, això.
0: Amb tots els respectes per Albert Elfa, una cosa és vetar Albert Elfa, l'altra la CNN. No?
1: Sí. Bueno, no vetava que Albert Elfa, vetava a tots els espanyols. Vull dir que era, no sé si teníem el mateix pes que la CNN o no, entre tots, però
2: Bueno, és el missatge polític de Trump, no? És veritat que, mira, parlant de comunicació política, els Estats Units sempre van per davant, amb l'Obama ja anaven per davant, jo me'n recordo amb les xarxes socials, no? Com des de Brussel·les aquesta obsessió per fer seguidisme de com comunicava Obama i després Trump ha marcat la transformació de la comunicació política que ha vingut després. El seu primer mandat s'inventa això dels fets alternatius, no? I ara ja estem en una època de realitat alternativa, perquè que tota la comunicació institucional de la Casa Blanca siguin vídeos d'ahir, no? Això vol dir que ja no importa comunicar, ja no importa informar, ni tan
0: sols... Ja no importa la veritat.
2: El que... Sí. Exacte, és només crear sensacions, no? Això d'alimentar doncs, l'inconscient gairebé. I sobre l'acord aquest que ha anunciat, bé, és que, com fa sempre Trump, fa anuncis, però després hem de saber què impliquen, perquè moltes vegades estan lluny de la realitat. És veritat que els Estats Units ja sempre havien tingut una relació de seguretat a Islàndia, a Groenlàndia van arribar a tenir fins a 17 bases militars que havien reduït a 3. Aquest acord podria ser perfectament recuperar allò que tenien, que això ho va oferir Dinamarca des del principi, sí, de les amenaces de Trump. Vull dir que hem de veure realment en què
1: a
2: és
1: més,
2: concreta.
1: A més, aquesta Dinamarca també està donant una de fred i una de calent, no? Els acords de la primera ministra amb la Meloni pel tema d'immigració, primera ministra que és socialdemòcrata amb l'extrema dreta. Vull dir, Dinamarca també està jugant un paper una miqueta estrany, una miqueta de descol·locar, no?
2: Bueno, és que amb el tema migratori, Dinamarca ja és un dels països que té la legislació anti-immigració més dura d'Europa i amb governs socialdemòcrates, com bé dius, i són els que estan liderant, juntament ara amb Meloni, però també Alemanya s'hi ha apuntat. És la nova realitat europea des de fa temps, no? Aquesta transformació, que tu també l'has viscuda, de com s'ha mogut el centre polític cap a la dreta cada vegada més radical en certes qüestions i sobretot en immigració.
0: La Carme Colomina ha publicat recentment Europa és un estat d'ànim, una càpsula sobre un continent, un projecte i les seves contradiccions. Avui que ens acompanya també amb l'Albert Elfa, hi ha una dada que és bastant reveladora d'on som i cap on anem. L'any 1900 els europeus érem el 25% de la població mundial. Avui ja només representem el 6% del 6 al 25, en poc més d'un segle. I l'any 2060 haurem baixat el 4% de la població mundial. Això, entre altres coses, vol dir que Europa perd pes i encara en perdrem més.
2: Sí, Europa és un continent que envelleix i que empetiteix, perquè no només perd població, sinó que a més s'allarga l'esperança de vida, no? Molt per sobre de molts altres continents, i crec que quan Europa vol dir que vol ser un actor global, no? Que és geopolítica, què vol dir això? I sobretot, quina capacitat d'influència tens quan representes un 4% de la població mundial? És veritat que encara és un actor econòmic de pes, però amb tot aquest debat migratori, clarament també sí, també té tot un component demogràfic, no? D'envelliment demogràfic d'Europa, que moltes vegades se separen els debats i des del meu punt de vista està totalment relacionat.
1: El que passa és que això suposo que també li deurà passar als Estats Units, no? Vull dir, això deurà passar a tot Occident. Deurà baixar Occident i créixer, doncs, la Xina, l'Índia, potser també fins i tot Rússia i tots els seus estats. Per tant, potser més que la pèrdua de població, no sé si és equivalent a la pèrdua de poder també, perquè amb poca població pot ser molt poderós i amb molta població no ser-ho tant, no? No sé.
2: No, estic d'acord. El que passa és que, mira, ahir teníem aquí, abans d'ahir teníem aquí a Barcelona el Michael Ignatieff, no? que és un polític canadenc, que està a la Universitat Central Europea, i ell explicava, no? Les conseqüències d'aquesta política migratòria de Trump, del mur. No? I ell deia, clar, quan tu parles amb els estats que són frontera i que tenen el mur, et diuen, sí, ens sentim més segurs i estan contents amb el mur. Però quan tu mires la realitat, per exemple, del mercat laboral de la resta del país, aquestes polítiques tan agressives també estan tenint conseqüències econòmiques. Vull dir que, per mi, el debat migratori, tal com el plantegen aquests països, que senzillament es tracta de fortificar i res més, el que fas és crear-te unes altres vulnerabilitats que estan directament relacionades amb aquestes polítiques i que no sempre, per mi, es tracten conjuntament.
0: Amb el debat migratori i també amb l'extrema dreta, que és una cosa que no ha començat a casa nostra ni molt menys, no fa tants anys el que deia l'extrema dreta era marxar d'Europa, no? Abandonem Europa, el Brexit, que va acabar com va acabar, i potser se'n penedeixen alguns d'ells. Ara el que diu l'extrema dreta no és abandonem Europa, sinó fem-nos la nostra, no? Totalment. La fem a la nostra manera.
1: Controlem-la, no?
2: Sí, Marine Le Pen, quan es presentava a les eleccions europees el 2014, deia anem a fer explotar Europa des de dins, i quan es va presentar a les eleccions europees el 2019, deia anem a prendre el control d'Europa, perquè realment al final Europa és una xarxa de seguretat molt potent, no és el mateix relacionar-te amb aquest món, sobretot ara de poders durs, diguem, representant a 400 milions d'habitants, o 350, o 460, que a 40 o a 80. I a sobre hi ha un pressupost, i tu amb aquells pressupostos apliques les polítiques que t'interessen. I hem vist clarament les conseqüències d'aquest gir de l'extrema dreta, perquè realment han aconseguit prendre el control de moltes polítiques europees, han aconseguit tenir una influència molt gran en la política europea, no només a Brussel·les, i a les institucions, als estats membres, perquè al final les febleses democràtiques de Brussel·les el que reflecteixen són les febleses democràtiques dels seus estats membres.
1: El que passa, si té alguna cosa una mica bona això, és que, com ha passat a Suècia, que quan l'extrema dreta toca una mica el poder, com passava fins ara, no estava en el govern de dretes de Suècia, però sí que li donava suport, quan toca poder es crema. I si es crema, doncs la deixen de votar, no? I si la deixen de votar, doncs perd poder.
0: Ha resistit l'esquerra a Suècia, no? Pels pèls?
1: Sembla que sí, pels pèls. Pels pèls, i l'extrema dreta ha perdut 3 punts, crec, no? I és per això, perquè estava en coalició, sense estar dins del govern, amb els partits de dreta, els quals havien assumit els seus postulats. Per tant, ja els assumia els demòcrates cristians, o sí, qui fossin, o els liberals, i amb ells no els hi quedava
2: no
1: espai.
2: No només havien assumit els seus postulats, sinó que havien anunciat ja els conservadors que si guanyaven les eleccions voldrien que l'extrema dreta entrés al govern. Sí. Per tant, van acabar convertint aquestes eleccions una mica en un plebiscit sobre això, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu, Albert, vas arribar a Brussel·les l'any 2015. Això vol dir també Obama, no?, en aquell moment. Diries que aquella Europa que tu vas veure a través de Brussel·les s'assembla gaire a la que tenim una dècada després, o el canvi era inimaginable? que el món anés cap aquí.
1: Jo vaig viure vaig estar 2 anys a Brussel·les i vaig viure una època molt convulsa, entre altres coses, el Brexit, els atemptats terroristes i també l'arribada de refugiats sirians, no? Són 3 coses que van convulsionar moltíssim la Unió Europea. Eren uns moments en què encara l'europeisme lideraven unes quantes senyores, sobretot Angela Merkel i altres, que molt, molt poderosos, molt, molt potents, que hi creien, que tenien discurs que pogués ser més bo o més dolent, que pogués acabar massacrant els grecs i el sud d'Europa o no, però bueno, era un discurs europeista, al cap i a la fi, amb alguns presidents que apostaven per les dues marxes cap a una Europa unida, amb cedir temes nacionalistes a favor d'Europa, etc. I ara tot això s'ha diluït. Vull dir, jo recordo el Brexit, recordo el Nigel Farage, que era un...
0: Encara corre, eh?
1: Era un xitxarelo, allà, quan jo estava allà a Brussel·les, que es passejava per les redaccions, quan fèiem les cimeres, allà a veure si li posàvem el micro, si li volíem dir alguna cosa, amb un traje de quadros, una cosa horrorosa. I mira com ha acabat, no? I bueno, s'ha destruït, en part, el projecte europeu.
2: De fet, des d'allà és que va aconseguir que es convoqués el referèndum del Brexit sense tenir ni un sol seient a Westminster, eh? Només amb l'altaveu que li proporcionava el Parlament Europeu. Sí. Com deia, em deia una vegada un alt funcionari del Parlament, deia, som l'única cambra que financia els partits polítics que la volen destruir. No?
0: Escolta'm, Carme, i tu que et dediques a formar també els líders europeus que ens governaran a través de l'Escola de Bruixes, escolta'm, cap a quins lideratges diries que anem, veient els perfils també que tens a l'aula? La gent amb qui s'emmiralla és amb el Mamdani a Nova York, amb el nou alcalde, o com...?
2: És una pregunta delicada, perquè tens de tot. A l'aula tens de tot. Tens, per començar, gent que arriba becada, moltes vegades pels seus governs, o sigui, tens gent molt potent, tens gent que ve també de tradicions acadèmiques molt diferents, que com a professor aquest és el repte, no? Els francesos sempre esperen de tu molta teoria i els neerlandesos esperen molts exercicis pràctics i has d'intentar també acoplar-te. I després tens 2 perfils, per mi, molt, molt diferenciats. Tens gent que realment creu molt en això d'Europa, que té aquest esperit crític, i també tens una certa elit, no? que es creu que ja s'està formant per ocupar unes posicions de poder-te en el futur. I el que intentes és que el missatge arribi a tots, no? Que tinguin una visió, o des del meu punt de vista, molt més plural, moltes vegades, del que és. Que entenguin que Europa és molt més complexa. Però una mica és la bombolla de Brussel·les transportada entre estudiants, perquè Brussel·les també és aquesta bombolla, Albert, tu que hi has viscut, no? Tens amics de tot arreu, tens molts nivells diferents de relacions... tens les ambaixades, no? Tens els partits polítics, també tens periodistes que pel contacte amb les ambaixades es creuen que el seu pes és un altre, no?
1: És una situació, jo lo de Brussel·les ho vaig trobar, clar, jo venia de Washington, on allà havia hagut de fer de tot, absolutament, des de cultura, esports, a successos, etc, i molta política, molta economia, Jerusalem, ja no ho sé qual dir, revolucions, guerres, etc, i arribes a Brussel·les i està tot decidit, 1.000 comunicats cada dia de les institucions que t'arriben, amb un munt de periodistes que escudegen amb el poder i que saben moltíssim de tot. Hosti, és aclaparador, eh? Quan arribes a Brussel·les i et trobes amb tot això, et quedes aclaparat.
0: 12:15 del migdia, el suplement amb l'Albert Elfa i la Carme Colomina, aquesta primera tertúlia de corresponsals.

0: Aquest és l'Stromae, aquesta cançó es diu Carmen. Colomina, sí, te la dediquen. El coneixes, no? És belga,
1: home,
0: no?
1: Personalment no, però sí que el conec. És belga, i a més és belga bilingüe, que també això és bastant excepcional, sí. Perquè

0: les pesquen allà a Bèlgica, les porten al Marroc perquè les pelin, perquè clar, és un procés dificilíssim, perquè és com una ungla, i les tornen a Bèlgica per fer truites i per posar-les a tot arreu, les crevets famoses, no? Petitonetes.
1: I les cols de Brussel·les. Sí, no? I les endívies.
2: Molt bé, doncs fins aquí la proposta gastronòmica. Després d'entrevistar el Ferran Adrià, ens conformem en poc. Carme Colomina, Albert Elfa, moltes, moltes gràcies. Bon viatge, Carme, fins aviat.
1: Gràcies.
2: I Europa és un estat d'ànim, un llibre que podreu desgranar doncs, alguns d'aquests conceptes que la Carme també ens ha explicat avui. Albert, ben aviat tornes, eh?
0: Ei,
2: continuarem
0: segur.
2: Viatjant pel món. Fem una pausa i el més nou de l'Arnau Vallvé és el bateria de Manel, que presenta proposta musical en solitari.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar... I per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis, per 1 euro amb 80. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem, i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Renault. Amb Renault Capture EcoG, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
16: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
17: Com et dius?
18: Ferran Adrià.
17: Quina és la teva experiència com a cuiner?
18: Has estat a alguna escola?
17: Has tingut algun mestre?
18: Això és una altra lliga.
17: Això són dos estrelles Michelin.
19: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Tendreu tots mal.
19: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
3: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
10: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
17: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
9: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
20: Solidaris.
17: Amb Mercè Folch.
20: Dissabte a les 10 de la nit.
21: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
22: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
21: Denuncien l'accés de burocràcia...
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
23: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
17: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
21: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
17: I de la resta del món.
21: Pendents de la cimera internacional...
17: Faci el temps que faci.
24: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
17: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: Som guerrers i presumim de pell molt dura, però està mal vist que ho feu la resta de mortals. Tu sí que vas segura, dèieu tots a la tortuga, i ella sempre va anar amb por de prendre mal. Això sentencia l'Arnau Ballbé a la seva nova cançó, Tortuga, que tot just ahir va publicar a totes les plataformes. És el segon avançament del treball en solitari del bateria de Manel, que ara ha canviat els platets i els bombos per un so electrònic i el darrere de l'escenari pel davant. El dia 2 d'abril presenta aquest nou disc, que encara no té títol, a veure si ens l'explica avui, a la Sala 2 de l'Apolo, i qui era un dels integrants més discrets, almenys els mediàtics de Manel, passarà a ser un frontman estel·lar. Arnau Ballbé, què tal? Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, què tal, Roger?
0: T'ha semblat bé aquesta presentació, acurada o alguna cosa?
1: Home, el de frontman estel·lar genera molta expectativa, eh?
0: A veure, frontman és el que es posa davant de l'escenari i defensa les seves peces, encara que potser a vegades no les escriu.
1: Sí, sí.
0: És el camí que has triat ara endavant, no?
1: Sí, sí, però bueno, sí, és un rol que s'ha de saber trobar quina és la teva manera de ser aquest frontman.
0: Sempre allà al darrere amb la bateria. Ara la bateria què?
1: Clar, era molt còmode, això, eh? S'estava molt bé allà que...
0: Sí... Però estava bastant repartit, Manel, no? Jo crec, o sigui, potser, evidentment, el frontman, en aquell cas, el Guillem, sí que potser atrau més mirades, però la resta, si fa o no fa, jo crec que tots éreu discrets, ja, de manera de fer.
1: Tot té les seves coses. Atraure més mirades a nivell d'ego és guai, no?, també, però també et fa més respecte, no?, de qualsevol cosa que facis o que diguis o que ensopegues o que no sé què, també se't pot girar en contra, no? Mm. I jo estava molt còmode, amagat entre els plats, la veritat s'ha de dir. Mm.
0: Acabes d'estrenar aquest Tortuga, Commoció, no seràs televisada, tornarem d'aquí uns instants per la publicitat, per favor, que vingui algú a distreure el públic del plató, tenim pocs segons, guionistes del dolor, aixugueu el front del nostre reputat presentador que comenci el show Gat Vell de l'Emoció. Les lletres, amb les dues peces que has presentat, només tenim dues cançons d'Arnau Ballbé, també tenen una rellevància enorme, com ho era amb Manel. Explica'm la història una mica d'aquesta cançó. Hi ha un videoclip que és un sol pla amb un dron que ve de molt amunt i al final acabes trobant que allà sota hi ha l'Arnau fent de reporter. Què volies explicar?
1: Difícil. Clar, és una lletra que ja intentes com encriptar-la una mica perquè són temes a vegades que parlar-ne d'una manera molt explícita o molt literal és com que no té gràcia o no sé, o ja no... Però en el fons són tot una sèrie d'imatges una darrere l'altra que totes van relacionades amb un sol tema que és una cosa que moltes vegades penso de mi que és... A vegades jo sento que sóc una persona potser que... t'emocionen moltes coses, per exemple, o no? I durant la setmana doncs, hi ha molts moments que dius, hòstia, és que aquí ara jo ploraria d'emoció. I que hi ha algun automatisme, per exemple, que no et permet fer-ho, no? I aquesta és la idea, intentar parlar una mica de com de vegades ens costa mostrar l'emoció, mostrar-nos vulnerables, no? Crec que és una cosa que també ens passa en general molt als homes heteros, especialment.
0: I això ho has volgut...
1: És un intent a base d'imatges de parlar d'aquesta sensació d'això que em passava.
0: I ho has volgut il·lustrar amb un periodista entrant en directe, suant i nerviós, que l'interpretes magníficament bé, no? Vull dir, no sé si has vist que els periodistes
1: sí,
0: realment també
1: no
0: podem escenificar aquesta emoció continguda.
1: Sí, aquest videoclip va sorgir de que la meva germana s'acabava de comprar un dron i vam dir, hòstia, mira, surt la cançó d'aquí poc i no tinc cap vídeo. A veure si m'ajudes. I la Clara, pobra, estava, ostres, que no sé ni com funciona això. I vam estar fent unes quantes proves i havia de ser algo molt senzill i ens vam imaginar aquesta imatge. Com que hi ha aquesta frase de commoció no seràs televisada, doncs venia una mica a cuento. Mm.
0: És una de les primeres peces que descobrim de l'Arnau Ballbé, Tortuga, acabada d'estrenar. En tenim una altra que va sortir ja fa unes quantes setmanes, al principi de l'estiu, Mentre el monstre, i que també és una altra dels singles, que sona així.
2: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

0: En el punt equidistant, entre dogma i anarquia, puc ser el punqui del porro i al mateix temps del policia, hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits, espavila per saber qui són els teus enemics, canta l'Arnau Ballé, canta o rapeja.
1: Sí, en aquesta m'he llançat aquesta piscina de rapejar, que és un món que no m'hi sento molt còmode, la veritat. Em sento una mica com un peix fora l'aigua, però volia provar-ho.
0: I funciona, la cançó.
1: Crec que funcionava bé amb aquesta cançó, sí.
0: Serà un disc molt electrònic, o encara no ho saps? El tens gravat ja, o no?
1: Si ho entenem electrònic com que hi ha pocs instruments acústics, sí. Però jo crec que sona molt pop, en general, tot. Mm.
0: Aquí sí que vas jugar també amb un altre videoclip, potser no tan improvisat, no? Que ens vas fer creure tots que havies fitxat per ser entrenador del Canyelles a categories inferiors. Alguns s'ho van empassar.
1: Déu-n'hi-do, sí, jo penso que ningú s'ho creuria, la veritat. Sí, sí. Vam tenir aquesta idea perquè, bueno, això, feia molt temps que no publicava res i vam dir, anem a fer una mica, generar una mica d'atenció. I com que havíem rodat el videoclip allà al camp del Canyelles, els hi vaig preguntar, escolta, us fa res fer un post conjunt? I a veure, això donava bastanta credibilitat, si ho penjava un club.
0: Et va penjar el Canyelles fent veure que t'havia fitxat, no? Et vas posar un vestit, fins i tot, una corbata.
1: Era una imatge feta mia.
0: Ah, sí?
1: Sí, directament. Ostres. Vaig agafar una imatge.
0: Quina decepció, eh?
1: Sí. Una imatge que tenien ells posada d'un bienvenido d'un entrenador d'un altre any i vaig posar la meva cara, bàsicament.
0: Has provat de fer música amb IA, també?
1: No, això encara no hi he entrat.
0: Però ni per jugar?
1: Sí, no, sí, per fer música no, perquè és que jo ja tinc les eines i sé fer-ho i no tinc mai un repte prou gran per dir això, crec que la IA m'ho sabria fer i jo no ho sé fer. Sí que les fa servir molt per endreçar-te idees a vegades o per fins i tot escrivint lletres, allò de demanar-li una paraula que rimi amb tal i que vulgui dir no sé què. És que en el fons és anar a buscar el diccionari de rimes o el de sinònims, però ell t'ho fa a la vegada i és més ràpid. Cosa així, sí. Ara, demanar-li que sigui creativa i que moli el que fa, de moment crec que no funciona massa.
0: Quan dius que ja tens les eines per fer música, quines són aquestes eines? La inspiració o són eines tecnològiques?
1: No, em refereixo a que jo sóc productor i a l'hora d'anar a buscar un so o sí, anar a buscar un gènere, anar a buscar com vull sonar, ja sé com arribar-hi, diguem. Mm. Em pot costar més o menys, però que no... O sigui, la sortida fàcil no em surt. Anem a la IA, que m'ho farà.
0: Explica'm què vol dir ser productor musical. En què consisteix aquesta feina?
1: És molt obert. Hi ha productors que són només conceptuals. Hi ha productors que es dediquen bàsicament a saber col·locar molt bé un micro per provar el so d'aquella banda, però que a la banda ja ve un so. I després hi ha productors que fan molt tot el vestit de la cançó, no? Que directament et ve una persona amb una lletra o amb una cançó que es pot cantar amb una guitarra i ell construeix tot el vestit de la cançó. Jo he fet una mica de tot, però últimament s'estila molt el fes-me el vestit, diguem.
0: Per exemple, un dels grups del moment, la Ludwig Van.
2: Dius que és tot culpa teva. Vas trucar seguretat.
0: Ho sento, carinyo. Aquí has participat, tu.
1: Sí, és l'única cançó que han gravat amb mi. I bàsicament això, va ser aquest tipus de productor, de col·locar uns micros i d'opinar amb quatre cosetes, però era un grup que venia ja molt treballat de casa.
0: Què et sembla que comparin tant la Ludwig Van amb els inicis de Manel?
1: Em sembla fantàstic. O sigui,
0: creus que és just?
1: O sigui, em sembla que amb ells els deu fer un pal de l'hòstia, perquè nosaltres també ens va dir que passava en el seu moment, que ens comparàvem amb Antonio Font, amb Mishima, i dèiem, nosaltres som diferents. Però entenc que en un moment en el qual s'estila molt grups, això, doncs de molt electrònic, en directe van només amb un DJ i un cantant, autotunes, no sé quantos, és normal que si escasseja el tipus de música feta en banda, que els pocs grups que ho facin se'ls compari amb Manel o amb qualsevol altre grup de...
0: Clar, per exemple, la Ludwig Van, ells no disparen absolutament res. Són molts músics i van en directe de dalt a baix i fa tants anys que toquen junts que ho fan de cine. Vosaltres amb Manel vau començar d'una manera, no?, que és tot directe, i vau acabar fent un pas també més electrònic amb moltes coses disparades també, a través d'ordinadors, no?
1: Sí.
0: Fent claquetes. Entenc que creus que la Ludwig també pot acabar fent aquest camí?
1: Ostres, no ho sé. De moment no els veig gens que estiguin posant un pauet cap aquí. Però jo, no ho sé, la vida dona moltes voltes.
0: Triquell. Anem a encendre la metja.

0: Això és un tros de hit. Aquí també vas ser en el productor, tu?
1: Sí, sí, sí. Tot just sortir de...
0: d'Eufòria,
1: em van trucar i em van proposar de fer aquest disc i em va encantar. De fet, jo no havia vist aquella edició d'Eufòria, però vaig veure la final. I me'n recordo que vaig pensar, hòstia, el Triquell aquest m'ha molat. I quan em va... quan
0: té una veu i un registre vocal,
1: sí,
0: tan diferent.
1: Sí, flowaco cantant i sí, sí, molt guai. Mm. I ens vam entendre superbé. De fet, sí, seguim parlant molt i farem coses segur algun dia. Mm.
0: L'Arnau Ballbé, que ara presenta el seu projecte en solitari, però que en Manel, a banda de la bateria, també és l'autor d'algunes de les cançons. Un home

0: Ramon.
1: Els guapos són els raros. Quant temps feia que no senties aquesta cançó?
2: Déu-n'hi-do, fa bastant. Sí, en general aquest disc...
1: És el primer, no?
2: Jo crec que no passen més de 2-3 anys que te'l poses una vegada. Perquè
1: sí?
2: Hi ha algú, sí, que desperta una nostàlgia, un... Sí, també és un, a vegades una cura d'humilitat de dir, és que era, va ser tan senzill aquest disc de fer.
1: En comparació amb el que va venir després.
2: Bueno, perquè després ja hi ha totes unes expectatives, ja vols superar-te tu mateix, ja, ja tens la sensació que estàs repetint les mateixes idees i t'has de rebuscar dins el teu altres maneres de fer les coses.
1: I
2: aquest
1: la gent
2: va sortir molt vomitada i molt senzill. El vam gravar com en 6 o 7 dies en un estudi. I últimament ens passàvem un any fent sencer un disc, i, saps? Vull dir...
1: I la gent que diu, és que com el primer disc de Manel, dels primers professors, dels millors professors europeus, cap.
2: Jo crec que això passa amb tots els grups, eh? El primer disc sempre té una frescura que no tornes a recuperar mai més.
1: Ho penses, tu? Tu tens un
2: sí,
1: disc preferit, tu tens un disc preferit de Manel?
2: Difícil, de dir-te. Sí, tinc carinyos diferents cap a cada disc.
1: Te'ls estimes a tots?
2: Sí. Sí, no hi ha cap que digui, ai, aquest...
1: Us el podríeu haver estalviat?
2: No.
1: Alguna cançó, potser?
2: No hi ha cap. Sí que, per exemple, hi ha un que li tinc especial carinyo, que és el de Atletes baixant de l'escenari, perquè és un disc que potser comercialment va ser el menys... Veníem de tot un boom de dos discos que no havien anat molt bé. Era un disc molt més cru, tenia moltes menys arranjaments de cor, de tot això que fèiem. No hi havia ukulele ja. Era tot un disc fet amb nosaltres tocant. I... Bueno, va haver una mica de davallada, tot i que va anar molt de gira. Aquest disc jo li tinc carinyo especialment per això.
1: A l'Arnau Balló l'havíem sentit cantar també amb Manel, La jungla.

0: La jungla amb aquesta història de separació, al final, no? Mm. Això ho vas escriure tu, també, crec.
1: Sí.
0: Va ser dels últims EPs de Manel. Et faig la pregunta, ens la traiem de sobre i continuem xerrant, val? Sabeu quan tornareu?
1: No ho sabem, però bueno, serà qüestió... O sigui, ara mateix el Guillem traurà un disc, jo també, gaudirem de la presentació d'aquest disc i la conversa aquesta suposo que hi serà després de tot això.
0: Però la idea és que algun dia tornareu a...
1: Sí, ja hauria de passar alguna cosa greu perquè no es faci. En principi la voluntat hi és. Sí,
0: i no ha passat res greu, tampoc, perquè no deixéssiu d'estar plegats.
1: No, que va. No. Simplement és una cosa de portar molts anys treballant al mateix lloc, no? O sigui, tu ara... No sé, potser un dia que portes 20 anys fent aquest programa i dius...
0: Porto 9, ja m'hi començo a gustar, ja.
1: Doncs, igual, encara que diguis, hòstia, és que m'estimo molt aquesta feina...
0: Tu em recomanes deixar-ho o què? Va bé deixar-ho un temps per tornar?
1: Això cadascú ha de decidir, però jo crec que si tu portes 20 anys fent això, també suposa uns, no sé, uns esforços, unes renúncies... No?
0: Primer que plegui el Basté i el Clapés i tots aquests i després ja...
1: Els caps de setmana, no?
0: Sí.
1: No pot sortir un divendres de festa, no?, per exemple.
0: No, però això tampoc passava abans, ja. Vull dir, això no és culpa del suplement, és culpa de la família, potser.
1: També, no?, de la paternitat, no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, doncs igual arriba un dia al cap de 20 anys i dius, mira, m'estimo molt aquesta feina, però vull fer coses diferents. I és una mica és això.
2: Prou de mandrejar, entra en acció. Emergeix enmig del tedi de la pol·lució.
0: Us passarà una cosa aquest estiu amb el Guillem, i és que segurament hi haurà festivals i concerts que us programaran a tots dos per separat i cadascú anirà a defensar el seu projecte. Això és Entretén-me, que és un dels últims singles que ha tret. Us saludareu, no?, cadascú...
1: Sí, tant de bo coincidim.
0: A veure qui actua abans, no?
1: Seria divertit, sí.
0: Potser compartiu...
1: A veure, hi ha molts festivals també, però seria guai coincidir.
0: Potser compartiu algun músic i tot, dels que us acompanya.
1: Home, intentarem que no, perquè això sempre és una complicació, no? Aquí li posa... Ara li ha posat els... Me l'has posat el substitut a mi i te'n vas amb ell, no? És com...
0: Però, clar, tu, per exemple, ara, amb el bateria que escolliràs, no sé si tindrà una pressió afegida de dir, hòstia, el cantant és bateria, si la cago, no?, hauré d'estar...
1: No és gaire difícil, perquè escolliré un bateria més bo que jo. Llavors ja hi ha problema.
0: Com és que vas acabar tocant la bateria, tu?
1: Doncs no sé, bueno, en el meu poble tenim una bateria que era com d'un amic del meu pare, allò que quan tocaven de joves no sabien fotre-la i estava allà. I la muntàvem als estius i la tenia tocant i tal. I un dia que em plantejant-me quin instrument vull tocar, com que la bateria ja l'havia xapurrejat, suposo que va ser més fàcil decidir aquest instrument.
0: I cantar? Quan vas veure que també tenies una inquietud de voler cantar?
1: Voler cantar... No sé si mai hi ha hagut una inquietud de voler cantar. De fet, tinc una mica d'inseguretat de ser mal cantant, jo. Però sí d'expressar coses i sí que la veritat és que em vaig plantejar fer un disc on cantessin altres. Però és... No, al final ho havia de fer jo.
0: I hi haurà autotune, aquí?
1: Sí, i tant.
0: Sort en tenim o no?
1: Les dues coses. M'agrada com afecta, m'agrada estèticament com queda, i, per altra banda, hi ha vegades que sort en tenim, també.
0: Però mira, per exemple, els Strokes, no?, que van començar sense autotune, i ara hi ha tots els fans dels Strokes enfadats perquè l'últim disc, el Julián Casablancas, que en principi és un supercantant, no?, ha fet servir també aquest recurs i s'ha obsessionat amb això.
1: Sí, és com sempre, és com tot. Hi ha una època que tothom ho critica perquè sembla que estigui traient el talent o llimant talent o que no faci falta tenir talent per fer-ho servir, però no, el talent és necessari sempre perquè una cançó estigui bé. Posis autotune o no posis autotune. I va haver-hi una època que segurament també deien que era un sacrilegi posar-li una distorsió en una guitarra. Vull dir que és un efecte i el pots fer servir com vulguis.

0: de l'Arnau Galler i el Pau Ballbé. Què et diu aquesta cançó? Hi ha algun vincle aquí o...?
1: No, eh?
0: De cognoms, dic. De...
1: Ah, la cançó en concret...
0: No, la cançó és Bugambilies, no crec que aquesta...
1: Sí. Sí. Sí, no, no, és un temazo, eh?
0: És una gran cançó.
1: No, el Pau Ballbé és el meu cosí.
0: Sou cosins. Sí. Realment tocats per la màgia de la música, eh, aquesta família?
1: Sí, a veure, som molts cosins, també. I n'hi ha, som uns quants que som músics, sí. Mm.
0: Tens títol pel disc o no?
1: Encara no.
0: Segur?
1: No, no, no.
0: Però tens allò una costa... llista aquí al telèfon mòbil?
1: No, em costa molt. Bueno, a part, si la tingués tampoc t'ho diria, perquè si al final no és aquest nom. Però fins que no tingui totes les cançons de dir, vale, el disc serà això... Crec que em costarà decidir quin és el nom que il·lustra tot.
0: Te'n falta alguna de cançó encara?
1: Sí, les tinc, però s'han d'acabar. Llavors, potser encara no hi entren totes, no sé.
0: Doncs, de moment, dia 2 d'abril, a l'Apolo, amb l'Arnau Ballbé, presentant Tortuga, aquest que sona, i també Mentre el Monstre, i totes les que vindran. Molta sort en aquesta nova etapa, et vindrem a veure. Salut i molta música.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Fem una petita pausa, 3 minuts per les 12, i continuem el suplement fins la 1 del migdia. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: La IA és bona?
4: A quina edat puc tenir mòbil?
5: Com sé si una notícia és veritat?
6: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
7: I això per què passa?
8: I a qui m'he de creure?
9: I què puc fer jo?
6: Per això fem l'Infocà.
10: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
6: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
11: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Aquí el tens.
12: Ja?
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: Tisores a punt, pintes ben alineades i... tupé? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: Incendis simultanis.
19: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
20: A Catalunya del Nord.
18: Més intensos.
21: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
18: Imprevisibles.
22: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
18: Destructius.
23: La terra crema.
18: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Renault. Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple, segons WLTP. Més informació a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
26: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
27: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
26: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
27: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
26: Univers MotoGP.
27: Perquè el Mundial és nostre.
26: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
28: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
29: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. La Fiscalia de Menors de Ceuta té constància de denúncies presentades davant la policia, que les ha posat a disposició de la justícia, sobre suposats abusos als centres de menors de la ciutat autònoma. Aquest òrgan, però, no ha obert una investigació general sobre possibles vexacions en aquests centres o sobre suposats abusos. La decisió de remetre les acusacions al jutjat respon a raons estrictament funcionals i d'organització, tenint en compte la càrrega de treball que té actualment la Fiscalia de Ceuta. A la ciutat autònoma, mentrestant, unes 3.000 persones no han pogut ser allotjades en espais d'acollida temporal i han passat la nit en campaments improvisats a les platges de Benítez i el Trampolín per falta de places, com dèiem. L'executiu espanyol continua treballant per ampliar aquests allotjaments temporals. Ahir la policia va traslladar 1.700 migrants a instal·lacions del Moll de Ponent amb l'objectiu de seguir tramitant els processos administratius. Durant el trasllat hi va haver moments de tensió i també aglomeracions per intentar aconseguir una d'aquestes places. En total ja s'han habilitat unes 6.000 places d'acolliment temporal i el govern espanyol considera que encara queden entre 9.000 i 10.000 migrants a la ciutat autònoma. Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. L'OTAN avala l'acord anunciat per Donald Trump sobre Groenlàndia.
1: L'Aliança considera que el pacte permetrà enfortir la seguretat i la cooperació a l'Àrtic. Malgrat que se'n saben pocs detalls, Washington assegura que podrà ampliar el desplegament militar a l'illa i Dinamarca i Groenlàndia celebren que respecti la sobirania i la integritat territorial. Brussel·les, de moment, però, no ha preferit opinar sobre aquesta qüestió.
29: La presidenta adjunta i eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, fa una crida al BNG i a Bildu aliar-se amb la seva formació per fer el mateix que han fet aquesta setmana els líders d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord a favor del dret a decidir.
1: Durant el Consell Nacional dels Republicans, que es fa avui a Barcelona, Diana Riba ha defensat que a l'estat espanyol cal una aliança similar.
3: El pacte de Cardiff ens recorda que el dret a decidir és un debat europeu de present i de futur. Escòcia, Gales i Irlanda demostren que es pot governar, millorar la vida de la gent, construir majories i, alhora, preparar el país per decidir lliurement el seu futur. Aquest també és el nostre camí, el camí de Catalunya.
29: El govern obre una nova oficina de la Generalitat a Nova Delhi, a l'Índia.
1: Serà la segona que Acció, l'Agència Pública pel Creixement de les Empreses, obrirà en aquest mercat asiàtic després de la que ja té a Bombai. Precisament dilluns, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, farà un viatge a la Índia. Està previst que la nova oficina comenci a funcionar abans d'acabar l'any i anirà acompanyada d'un servei d'assessorament amb la finalitat que exposa Samper.
4: Farà que els empresaris que tinguin la voluntat de generar negoci a la Índia o bé empresaris indis que també vulguin tenir relacions comercials en Catalunya, puguem generar aquest espai, doncs, per assessorar, per facilitar la seva consecució d'aquests objectius.

0: I l'Orquestra Simfònica del Vallès arrenca avui temporada amb un concert al Palau de la Música, amb un recital en què Beethoven dialogarà amb Ryuichi Sakamoto. És el primer dels 30 concerts que fa la formació sabadellenca per celebrar el 40è aniversari. El recital d'aquesta tarda fa èmfasi en la idea que marca la temporada i és fer que obres molt conegudes comparteixin programa amb peces menys habituals a les sales de concerts. Així, a més del concert per a piano número 5 de Beethoven, conegut com a Emperador, l'orquestra interpretarà també la banda sonora de l'últim emperador de Ryuichi Sakamoto, l'obertura 1812 de Tchaikovsky, dedicada a la derrota de Napoleó a Rússia, i també el poema simfònic Icarus, de la compositora russa Lera Auerbach. El concert començarà a 6:45 de la tarda. Esports, Sergi Camps.
1: En marxa l'assemblea de socis compromissaris del Barça. Els principals punts a debat són econòmics. Roger Bosà, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, ara mateix som al punt 3. Es sotmet a votació el pressupost de l'actual temporada. El club preveu un benefici d'un milió d'euros. Fa pocs minuts s'ha aprovat el tancament de l'exercici de la temporada passada. Aquí el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues i ha quedat aprovat amb 609 vots a favor, 32 en contra i 23 en blanc. Això era el punt 2. I abans hem sentit el president Joan Laporta en el seu informe que deixa clar que l'equip aspira a guanyar tots els títols.
3: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim doncs, l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada i, per suposat, aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
2: El punt important serà el punt 4, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El Barça demana ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions per poder finalitzar les obres de l'estadi. Roger Arbosà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: En clau esportiva, Sevilla-Barça a les 9. A la Lliga F, des de les 12 en joc, a Badalona, avui Manresa, Societat Municipal de Palamós. Marc Andrés, bon dia.
4: Bon dia, minut 5 de partit aquí a Palamós entre el Badalona Women i la Real Societat. Empat a 0 i amb dues novetats. La tornada a l'11 inicial de Vicky Losada i l'estat bastant dolent de la gespa aquí a Palamós. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Estadi Municipal Palamós Costa Brava.
1: I en motociclisme, Jorge Martín ha fet la pole al Gran Premi d'Àustria de MotoGP amb Marc Márquez segon.
5: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 12. Joan Callarissa, bon dia, bona hora.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Com està, Joan? Doncs
2: pues una mica trist, perquè no estic en Rebeca avui.
1: Sí, la Rebeca la tenim a Madrid acompanyant aquesta dona.

0: Shakira ja ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera. No, això és l'enregistrament que tenim... això és Bizarrap, no? La cançó amb Bizarrap de debò.
1: Bizarrap,
0: que el dubte és si ha fet playback o no ha fet playback. N'ha sortit de dubtes?
1: No? Les cròniques diuen que hi ha tanta producció que és difícil esbrinar, discernir, si lo pregravat era molt o era poc. Però, bueno, potser algú que l'hagi vist en directe mos pot donar algun detall.
0: Tenim el president del club de fans de Catalunya, de Shakira, que ha organitzat totes les seves vacances al voltant d'aquesta residència. De seguida el saludarem, és el David Córdoba. En qualsevol cas, que Shakira ja ha arrencat tots aquests concerts que farà fins al dia 11 d'octubre, recordem, al Macondo Park, que és aquest escenari que ella mateixa... ella mateixa.
1: ella mateixa.
0: Que li han construït
1: mitjans.
0: Per actuar-hi davant les queixes de veïns, perquè hi ha bastant de rebombori aquí, perquè és evident doncs, que hi ha tota una zona cordonada de comerços que durant un mes està completament bloquejada. Aquí hi ha unes pèrdues econòmiques de tota una gent que no ha rebut cap tipus de compensació i que
2: maleirà Shakira. A Madrid ha passat això?
0: A Madrid ha passat
2: això. Oh, vaja.
0: Això.
2: Oh, uau.
0: Sí.
1: Què em dius? És difícil ser ciutadà de Madrid. O sigui, quan no te fan una cursa de Fórmula 1, tens lo Bernabéu, també tens lo concert de Shakira, o sigui, la pobra gent de Madrid m'estan passant per calamitats contínuament, no sé. Potser hauran de fer algun pensament a les urnes algun dia.
0: El David Córdoba és de Terrassa, té 41 anys i és del club de fans de Shakira. David, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, David? On pares?
3: Doncs mira, acabo de sortir de la botiga oficial de Shakira que té aquí a Madrid i ara d'aquí una estona torno a anar al concert.
0: O sigui, avui repeteixes, eh?
3: Avui repeteixo.
0: Com va anar ahir?
3: Espectacular. La veritat que, sense dubte, és un espectacle per repetir-ho i cremar-ho fins a l'infinit. Unes pantalles de LEDs brutals, són macroconcerts que sí que el fan veu a l'artista de prop, però no és la proximitat dels antics concerts.
0: El tenim aquí, David?
3: Tant de so, de llum i d'espectacle.
0: Escolta'm, David, he vist alguns vídeos que has compartit, realment la tenies molt, molt, molt a prop, estaves a la zona VIP, a primeríssima fila. Què és el que més t'ha sorprès de veure-la amb ella tan a prop?
3: Bueno, jo la veritat és que ja tinc un recorregut i ja l'he vist diverses vegades de prop i sempre em passa el mateix. No la reconec. Diguem-la, quan la tinc a prop, aquesta és la Shakira perquè és petitona, és poqueta coseta, però quan la veus a sobre un escenari és un artista de cap a peus.
0: En què ha consistit l'espectacle? Descriu-nos una mica el show.
3: Bueno, fa un recorregut de tota la seva carrera... amb el tema de les mujeres ja no lloren, pues fa tota la dinàmica de les gemes, que té com quatre gemes, llavors és com un recorregut de tot el que li ha passat i tota la seva carrera musical.
0: Quan vas pagar per les entrades?
3: Doncs mira, la VIP, uns 450 euros, que va ser regal de cumpleanys, i avui és una pista general que són 100 i poc.
0: D'acord. Per tant, o sigui, has fet un dispendi aquí, entre una cosa i l'altra, hotels i tota la història, t'hi has deixat la cartera, eh?
3: Sí. Les vacances.
0: Molt bé. Fa playback o diries que canta? Perquè és que realment la vas tenir molt, molt a prop, eh?
3: No, jo sempre dic el mateix, però és com tots els artistes. Hi ha moments que, òbviament, tirant de playback, perquè cantar, ballar i estar movent-se per tot l'escenari, tu no ho fas. Jo estic caminant ara per aquí i ja m'estic ofegant. Aleshores, hi ha moments pues, amb els estribillos que, si ets perfeccionista, ho notes, però un usuari que no entén de música et diria, no, està cantant en directe. I ahir em va sorprendre perquè es notava molt al directe.
0: Va interactuar gaire amb el públic?
3: Sí, va ser molt interactiva.
0: Què deia? Alguna factura que va cobrar en relació a Madrid, Barcelona, exparelles...
3: L'únic que va dir és el seu, que va tindre molts records macos aquí a Espanya i que també pues, han sigut recordes agradables, però que amb el seu públic, la rupàtica que tenia molt carinyo amb el seu públic.
4: Yo no puedo creer que estoy aquí, parece todo un sueño. Bueno, todos me dicen, Shaki, con la cara que te fuiste y con la cara que volviste.
0: Amb la cara que vas marxar i amb la que has tornat, diu que li diu molta gent.
3: Sí, sí.
0: Home, això... Sí, sí. Va això cantar... A qui creus que va dirigit Joan Calladís, això?
1: Home, sí, jo crec que va dirigit a Hisenda, no?, i al seu ex. Jo crec que són...
0: I a la sogra, potser, també.
1: I a la sogra, bueno, la sogra ja no esperàvem res millor des de que li va ficar una bruixa al balcó, però realment podríem dir que Hisenda i el seu ex són els seus dos monstres, no?, a la vida, que li van tacar més la carrera, segurament, però, bueno, mira, del defecte fet virtut, i ara ha omplit 12 concerts a Madrid, que recuperarà tot el que va plorar en llàgrimes ho recuperarà en bitllets, eh?
0: David.
3: Jo vaig fer la meva campanya així d'interna amb els meus amics i tot això, perquè la Shakira té una cançó que és ¿Dónde están los ladrones?, i dic, amb tot el que li ha passat i tot això, seria molt brutal que cantés aquesta cançó. Però, bueno, va cantar Te dejo Madrid, que també té la lletra una mica així, que, bueno, pues, també estarem contents.
0: I veig que ha fet col·laboracions amb Chanel i amb Vico, catalanes també, segell català aquí, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: O sigui, que han ballat, han cantat junts, què han fet?
3: No, bueno, ella té el que és el Macondo Park i hi ha com un altre escenari petit, i llavors convida artistes així que estan creixent o que no són gaire coneguts a que puguin donar-se veu i donar-se a conèixer.
0: Però a l'escenari, en el moment de concert Shakira, han pujat Chanel i Vico?
3: No.
1: Se queda tot el protagonisme panera,
3: no? Es deia que, per exemple, Laura Pausini va treure ara un disc recopilatori d'altres cantants, artistes, i tenia una cançó amb Shakira. Uh-huh. I es deia que ahir, avui o demà, que cantava aquesta cançó amb ella. Però, de moment, no s'ha... Diguem, ahir el concert va ser ella sola.
1: Mm. Escolta'm, i de la era, aquella era morena, pèl roja, perquè la gent s'ubique, sí. De quan agafava la guitarra, tocava i fet una mica més rock, diríem. Sí. Canta bastantes cançons o se centra més en la segona part de la seva carrera?
3: Sí que és veritat que en aquesta gira, i ja la gira anterior, va treure cançons com Figa Sordomuda, però la gent, com les ha reclamat, doncs, en alguns concerts sí que les canta. Però, per exemple, hi ha cançons que, com a inevitable d'aquella època rockera, que les canta i les té en el seu repertori. Estoy aquí, que la mescla amb les de la inclusió.
1: Wow.
3: Llavors hi ha cançons de tot el seu repertori.
0: Un quart d'una del migdia, t'imagines que cantés Boig per tu?
3: Ahir mateix ho vaig dir. Dic, seria espectacular que cantés aquesta cançó a Madrid.
0: No ho crec que en català a Madrid tingui els nassos de fer-ho, eh? Vols dir que l'ha cantat gaires vegades en directe, aquesta, David?
3: No, la va cantar a Barcelona en el 2018, seria, perquè jo estava en aquella gira, vaig anar dos dies, i un dia no la va cantar i el dia següent la va cantar. Amb la qual funciona una mica així. És com, pot ser que en algun moment d'aquesta gira, pues mira, la canti, no? Jo sempre dic que si fem tots hashtag del Boig per tu que la canti la Shakira, pues al millor li arriba.
1: Ah, jo crec que esta està perduda. Sí, ja,
0: està
1: jo,
0: perduda.
1: Crec, jo no ho veig gens factible.
0: El David Córdoba, el fan número 1 de Shakira a Catalunya, del Club de Fans. President, moltes, moltes gràcies. Digues, Joan, digues.
1: No, dic, i els que sou tan fans d'algun artista com, per exemple, tu de Shakira, se pot combinar en ser fan d'una altra diva llatina, per exemple, o està com prohibit? És a dir, com ho gestioneu això? Perquè no? És com una mica de com si un partit polític no pot ser de l'altre.
3: Jo crec que sí. Jo crec que en aquesta vida a tu et poden agradar... Jo, per exemple, a mi m'ha passat. Jo Shakira soc molt fan, però per la meva infància, saps? Des del 95 que soc fan. Llavors és com un recorregut de la meva història, però totalment. Jo no tinc cap problema si a un altre ment li agrada pues, la Lady Gaga, la Madonna o jo què sé. L'únic és la música el que em mou.
1: Però
3: no?
1: Tu només t'agrada Shakira.
3: Sí, bueno, tinc altres gustos, però el que sóc fan de col·leccionista és Shakira.
0: Doncs el David Córdoba, que avui assistirà al segon concert consecutiu de Shakira, dels més de 10 que farà aquests dies a Madrid, en aquest recinte que li han organitzat. Avui es trobarà amb Rebeca Rodríguez,
1: home,
0: que la deixem descansar perquè la tenim doncs, fent
1: escalfant
0: voltes
1: motors.
0: Per Madrid, escalfant motors. Una abraçada ben forta, moltes gràcies i records a la Shakira.
3: Moltes gràcies, que vagi bé. Bon dia.
1: Gràcies.
0: A veure, t'ha fet enveja, Callarissa?
1: Doncs pues mira, t'he de confessar que sí, tot i que...
0: Sí? Jo t'anava a dir que cap ni una.
1: No, és a dir, És a dir, a mi el personatge Shakira me costa molt des de que va tindre problemes fiscals, diríem.
0: Sí, no tant per l'afer Piqué, sinó més per l'afer Hisenda.
1: Les seves relacions de parella em resulten irrellevants. però és veritat que la gent que no contribueix com hauria de contribuir, sí que és veritat que crec que tenen una falta d'empatia molt gran, especialment si tens una ONG, no? Perquè llavors ja és lo colmo de l'estafa, no? Però bé, llavors, però dit això, musicalment, crec que té una carrera absolutament imparable, plena de hits, absolutament ballables i que ha sigut superastuta tota la seva vida a l'hora de produir hits. Vull dir, que pots estar cantant hits d'ella des de fa 30 anys. Vull dir que realment és una meravella la seva carrera.
0: Una altra estrella de la crònica de successos del cor i de la reialesa, perquè parlem de reines, és Lady Di. Torna a estar en boca de tots. L'any que ve farà 30 anys ja de la mort de la princesa Diana de Gales i dimecres arribaran a casa nostra les memòries del seu germà, de Charles Spencer. Unes memòries que ja porten cua, perquè arriba amb aquesta campanya de publicitat feta perquè es veu que han robat els primers exemplars.
1: És que això és fortíssim. O sigui, bueno, d'entrada, que Lady Di faci 30 anys que està morta i no n'haguem deixat de parlar mai, ja te dona una idea de quina és la magnitud del personatge. Però és que, a més, és fortíssim que justament ara, que es compleix el 30è aniversari de la seva desaparició, torni a haver-hi conspiranoia al voltant de la seva persona, perquè és que és fortíssim que abans de que es publiqui el llibre ja hi hagi conspiranoia de qui l'ha robat, per què. És a dir, els fets són que d'una impremta situada en un lloc indeterminat d'Europa va sortir un camió carregat en els primers llibres que s'havien imprès i els anava a portar a un centre de logística d'Holanda. Llavors, el transportista va fer una parada en algun punt en una àrea de descans per a fer el reglamentari de descans i, mentre estava allí, li van obrir el camió i li van robar 4 exemplars. No li van robar una caixa, no li van rebentar la porta i van dir, ui, són llibres, no ho volem robar, que hagués pogut passar perfectament, no és un botí habitual robar llibres. Doncs bé, li van robar 4 i, a més, aquests llibres estaven embolcallats en com una cinta de color negre, o sigui, no es veia la portada. Per tant, qui ho anava a robar se pressuposa que sabia perfectament el que estaven anant a buscar. Llavors, qui ha sigut, no? És a dir, ha sigut los tabloides, que tradicionalment han fet el que fes falta per a poder obtenir informació privilegiada i després publicar-la, o ha sigut Palau, que volia saber el que s'enfrontaria quan se publiquessin aquestes memòries? Perquè recordem que ara a Palau qui governa és Carles, que és el principal damnificat per Diana i tot el que representa. Llavors ja és brutal que abans de començar el llibre a vendre's, que arriba lo dimarts al Regne Unit i el dimecres a Espanya, ja hi hagué tota aquesta tota falera i tota aquesta publicació a xarxes que està bullint parlant d'este tema, no? I a més, també s'ha sapigut un dels continguts del llibre, que això és fortíssim, perquè el Daily Mail ha tingut informació del que publica el llibre i parla d'un moment molt desafortunat, d'una conversa molt desafortunada que van tindre Carles, l'actual rei Carles III, i Charles Spencer, que és el germà menut de Diana, l'hereu de la casa Spencer.
0: Què li va dir?
1: La disputa va ser a l'entorn de la processó fúnebre que va acompanyar a l'enterrament de
0: aquella
1: Diana.
0: Imatge tan reproduïda dels dos nens.
1: Efectivament, 12 i 15 anys tenien.
0: Seguint el fèretre, no?
1: De la seva mare, exactament, caminant per dins de Londres. Doncs Charles Spencer, tiet, va oposar-se davant de Palau a que els nens caminessin allí. Però el primer interlocutor que va tindre va ser un assessor, un assistent de la reina Elisabet, i li va dir que això no passaria. Llavors li van enviar a Carles, príncep de Gales i pare de les criatures, a dir-li, això passarà, i et pots posar com vulgues, però això passarà. Llavors diríem que Charles Spencer va perdre aquella partida, però li va dir, són nens, no tens sensibilitat, el que els estàs fent a tons fills és una vergonya, no sé què. I Carles III, quan era príncep, li va dir, perdona, quan van assassinar a Lord Mountbatten, això és el que explica el llibre, que surt a la venda el dimarts, quan van assassinar a Lord Mountbatten, que era com lo mentor i qui li havia fet de pare a Carles III, jo vaig caminar darrere el fèretre i no em va passar res i tenia 18 anys. I llavors Charles Spencer li va dir a Carles, perdona, no tenies 18 anys, tenies 30. No m'intentes enganyar. Llavors a Carles se veu que li va agafar un atac d'ira enorme que no va poder, o sigui, sostingut, diu ell al llibre, que va acabar en una frase terrible que diu, pots estar segur, li va dir Carles a Charles, que oblidarem molt aviat a Diana. O sigui, imagineu-vos-lo a nivell d'odi de dir-li al germà de la difunta que l'oblidarien molt aviat. O sigui que este és el punt de partida de la polèmica que pot envoltar en aquest llibre.
0: Tenia només 36 anys, eh? Aquesta dada és demolidora.
1: Totalment. Sí, sí, és que quan ho penses, el que és veritat que no tens mai consciència de que era tan jove pot ser per l'estètica de l'època, no? Perquè és que estem parlant que ella se va casar amb 20 anys i estem parlant d'un...
0: Clar, o sigui, 36 anys i va deixar dos fills de 15 i de 12, sí, va anar tot tan ràpid.
1: Va anar molt ràpid, però és veritat que és, no tens consciència de lo jove que realment van perdre a Diana i és veritat que... però és una qüestió bàsicament estètica i perquè va ser molt productiva. És que els anys que ella va ser famosa va ser notícia cada dia de la seva vida, o sigui que tens sensació que t'ha acompanyat moltíssim.
0: I que va ser una icona que, a més, després, evidentment, com que va morir amb 36 anys, doncs la història encara es va fer més inesborrable per tothom. Però tu destacaries alguns episodis clau de Diana?
1: Uf, clar, és que això és molt difícil perquè realment no sabem, tots podíem ser els biògrafs de Diana. Però, mira, jo tinc tres que són molt preferits i el primer és el casament, no pel que representa, no per la cosa esta Disney de la nena que la converteixen en reina i... No, o sigui, màgia és perquè hi ha un detall del casament molt interessant que és que ella no podia decidir res d'aquell casament perquè aquell casament estava tot orientat a que a fer brillar la família, a fer brillar la institució, i per tant la reina Elisabet li va dir: mira, el teu vestit és este, la dissenyadora és esta, sopareu aquí, dinareu allà, està tot fet, tu l'únic que has de fer és presentar-te aquell dia a tal hora, vestideta i callada. I li va dir: esta és la tiara que et posaràs, que és una tiara que es diu la Lover's Knot, que era de la reina Maria de Teck, que té unes perles en forma de pera penjant, i Lady Di, en 20 anys, se va plantar amb la reina i li va dir: mira, no. I jo crec que este moment simbolitza tot el que va vindre després. Lady Di es va imposar i va dir: no em penso ficar aquesta tiara que em fa mal, que és vostra, que no té res a veure amb la meva família, i es va ficar la tiara dels Spencer, que és en la que s'havien casat els Sant Germanes i que li tenia molt d'afecte. I jo crec que això representa tot el que va vindre després. I després també hi ha un moment brutal, que és el vestit de la venjança. O sigui, qui no recorda el vestit de la venjança, que per cert, esta setmana ha sigut notícia, perquè se subhastarà al setembre a Sotheby's, a Nova York, i se preveu que pugui valdre 300.000 euros. Jo crec que es vendrà per més, sincerament, perquè és com un dels vestits més icònics de la història de la moda. O sigui, és que està el de Marilyn, del Mr. Happy Birthday, Mr. President, aquest i pocs més. I realment en aquell moment va esborrar els Windsor. En un vestit se va carregar tota la premsa, o sigui, va recuperar el protagonisme, els focos a mi persona, com diuen la Pantoja. I després hi ha un moment també molt cèlebre de Diana, que a mi m'encanta, que és els moments de beneficència, no? Com va anar i els males de Sida els va donar la mà, els va tocar. La reina, recordem que no tocava ningú, i ella sí, i precisament a la gent que no volia tocar ningú, o quan va caminar sobre les mines antipersona.
0: Escolta'm, Joan, pel que fa a la seva saga, continuen les trifulques, perquè si la seva vida ha donat sí. per llibres, per pel·lícules i per sèries, la dels Ducs de... la dels Ducs de Sussex... de Sussex... Sí, que dic girat. Els Ducs de Sussex van pel mateix camí. Ara sembla que Enric i Meghan Markle han tornat al Regne Unit i tenen problemes per, bàsicament, qui el de sempre, que és qui paga la festa, no?
1: Mira, és que els Ducs de Sussex...
0: Els fills encara estan a matar?
1: Sí, clar. Sí, sí, sí. O sigui...
0: Això no s'arregla.
1: Això és molt difícil que s'arregle. Igual que no es va arreglar en lo pare de la reina Elisabet i el germà que havia abdicat. O sigui, són ferides profundes que, per ells, és la major versió de la traïció. És a dir, estem parlant de que Guillem, com a cara més visible i com a hereu, ha tingut que capitanejar un munt de crisis, sempre protagonitzades per altres persones de la seva família, perquè ell no n'ha protagonitzat cap. I almenys esperava que en son germà tindre un aliat, perquè han sigut les dues víctimes del mateix sistema. I son germà lo va abandonar. O sigui, és que és un abandó de facto, i li va dir: ja t'apanyaràs tu i la teva institució, però els privilegis no els volia abandonar. I ara és el que s'ha demostrat en Meghan Markle i Harry tornant a viure al Regne Unit. O sigui, se'n van anar als Estats Units a facturar parlant malament de la família reial, i ara que les coses... Bueno, pues han vist que ella no ha tingut la carrera com a actriu que esperava tenir, i els negocis que s'han inventat, pues bàsicament eren negocis de pa pa avui i gana pa demà, perquè era bàsicament criticar, cobrar i ja està, no són negocis productius, pues han tingut que tornar. Què els ha passat? Que se n'han anat a viure als Cotswolds, que és una zona preciosa, pijíssima, que per cert és on viu Carles III de facto, no viu a Palau, viu allà, i resulta que han tingut problemes de seguretat perquè resulta que entre la casa pija que s'han llogat i l'escola dels fills hi ha tants de quilòmetres que els podrien atacar. O sigui, este és el nivell. Primer trien el pijisme que la seguretat dels fills.
0: Doncs els ducs de Sussex que continuen...
1: També parlarem molt, eh?
0: Sí, fa la sensació que sí. Escolta'm, Callarissa, moltes gràcies. Avui, segon concert de Shakira, 2 minuts per 2 quarts d'1. Farem una pausa i saludarem el Pep Noguer, que avui ve acompanyat de l'Àlex Gutiérrez amb una història també de salut i d'alimentació que val molt la pena seguir. Abans, però, un recordatori de l'enigma criminal.
5: Oh. Enigmes criminals. Un butxí curt de gambals va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat?
0: Ai! Què ha passat?
1: Home, doncs, no sé, li va deure dir si no fas faltes d'ortografia, sobreviuràs, no? Perquè si era professor de llengua, no se m'ocorre cap.
0: Pep Noguer, bon dia i bona hora.
6: Molt bon dia.
0: Què ha passat?
6: Oi, no sé què ha passat, tu. A veure, és que aquí hi ha tema, no?
0: Pensem-hi una mica més. Respostes a suplement @catradio.cat. La més original s'emporta 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. Gràcies, Joan.
1: A vostès.
0: Fem una pausa i Pep Noguer, acompanyat avui de la història de l'Àlex Gutiérrez. Ara tornem.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
10: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Com et dius?
13: Ferran Adrià.
12: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
12: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
12: Això són 2 estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Tendreu tots mal.
15: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
19: I sopem a les millors taules del món.
20: En aquesta terra protegim i acollim.
21: Fem barri i fem pinya.
22: I fem i no deixem de fer.
23: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
24: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
27: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
28: Avui hem quedat a les 4.
29: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc.

0: Exclusiu digital Cadis Girona.
1: A més, seguirem durant tota la tarda l'assemblea de socis del Barça.
0: I diumenge comencem a les 2 a l'exclusiu digital amb el Sabadell Oviedo i la cursa de MotoGP d'Àustria.
1: I a les 4 a l'FM, el derbi Atlètic de Madrid Real Madrid.
0: I a les 7, la final de la Supercopa ACB des de Badalona.
2: Cap de setmana de traca al Tot Gira, Lliga, Motos i Supercopa ACB.
1: Amb David Clopés.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 2:15.
0: L'Arca de Noguer.
1: Pep Noguer, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Què tal, Pep, com va?
2: Bé, home, per aquí, mira, vinguem de gimnàs avui, tu m'has agafat.
1: Ah, veus, saps? Que bé? Carai.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara el gimnàs, eh?
2: És una d'aquelles coses que, saps, allò, el dissabte que només tinc ràdio, que dic jo,
1: sí.
2: Saps, allò, és aixecar-te, pim-pam, fer coses, allò, radiodinamitziada, és una de les coses que ara vull intentar fer els dissabtes, tu, que...
1: Mira, bon
2: els dissabtes era festa, saps?
1: I què hi fas al gimnàs?
2: Doncs mira, al gimnàs hi faig el que no puc fer a casa, saps? Tot i que t'haig de dir que aquí a casa faig una cosa que s'ha posat molt de moda en alguns llocs, que es diu això de farming carry, saps?
1: Ah.
2: Que això és molt divertit, que això... Jo és el mateix que dir anar a fer les bosses de la compra, que portes una bossa de 7 o 8 quilos a cada mà i vas caminant, es veu que això, en modo pijo, es diu farming carry, tu.
1: Ah, sí,
2: però
1: no,
2: jo avui he anat a fer peses, saps allò? Jo al gimnasi vaig a fer peses perquè no els tinc a casa, i allà sembla que, bueno, que t'emociones una miqueta més, no? Perquè a casa, troncs amunt i troncs avall, no és tan així, saps?
1: Mira, doncs, precisament amb tot el que apunta el Pep Noguer, aquest canvi d'hàbits que està fent els dissabtes al matí, que diu que ara va al gimnàs, avui volem conèixer una història relacionada amb el menjar. És la història de l'Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va tenir un infart amb només 50 anys, va ser a principis del mes de juny del 2024, mentre cobria les eleccions europees. Després d'una setmana de molèsties al pit i més cansament de l'habitual, va anar de visita al CAP i immediatament el van traslladar a l'Hospital del Mar, on va ser operat d'urgència. L'Àlex se'n va sortir, però la seva vida i sobretot els seus àpats diaris i les seves rutines han canviat radicalment. Àlex, què tal? Bon dia, bona hora.
3: Bon dia, com estàs?
1: Avui amb un context una mica diferent, Àlex, perquè sí. Ens vens a explicar la teva història. Et llegim a l'Ara, et sentim a les ràdios i a les teles parlant dels mitjans i desgranant els mitjans. Però avui ens vens a explicar que el 2014 tu et va canviar una mica la vida.
3: Sí, 24, eh?
1: 2024, sí, perdona.
3: El 14
1: sí.
3: També, però per altres motius.
1: El 24.
3: No, el 14 va néixer el meu nano. Per tant, em va canviar molt la vida. Però, efectivament, el 24 em va canviar la vida. Sí, sí, i un dia me'n vaig anar a portar una setmana, com deies, arrossegant com un... Semblava que com si hagués fet un mal gest, però era intermitent. I només s'activava aquella mena de dolor, un dolor molt suau, quan pujava escales. La redacció de l'Ara té dos pisos i, per tant, doncs hem de pujar escales sovint, té dos nivells, per entendre'ns. Però no hi dono. I un dia que acompanyava el meu fill a casa de la seva àvia, que l'àvia va anul·lar, vaig dir, escolta, me'n vaig al CAP, que s'ho mirin, perquè porto una setmana. I ja, diguéssim, no em vaig sortir. I em van posar en una ambulància medicalitzada. I primer cap a... Com que era el CAP de Manso, primer cap al Clínic i després cap a l'Hospital del Mar.
1: Què et van trobar al CAP?
3: Un infart. Sí, sí, em van fer una anàlisi de sang.
1: Estaves fent un infart o estaves a punt de fer un infart?
3: No, l'havia fet ja.
1: Ja l'havies fet?
3: Ja l'havia fet, l'infart. Jo entenc que devia ser doncs 8 dies enrere. Això et fan unes anàlisis... Sí, estava molt alt de pressió, no recordo... Em sembla que estava com a 19 de màxima de pressió, una cosa, una animalitat. I aleshores em van fer... Es veu que hi ha uns marcadors a la sang que t'ho indiquen, em van fer una anàlisi de sang i em van dir, escolti, vostè ha tingut un infart, per tant, vostè d'aquí se'n va... I em van explicar les opcions. Dic, pot ser que tingui una, dues o tres artèries obstruïdes. Si és això, li posarem un, dos o tres estents. Si en té més de tres, haurem de fer una operació ja a cor obert i posar-li un bypass. I aleshores ja obri el pit, o sigui, ja una cosa una mica premium, per entendre'ns.
1: L'operació teva en què va consistir?
3: Va ser un bypass. Per tant, va ser un infart, diguéssim, lleuger, perquè no vaig perdre el coneixement, no vaig caure a terra, no vaig estar conscient, vaig anar amb el meu propi peu, amb les mans a les butxaques, al cap. I un stent que, diguéssim, de dins de la gravetat, perquè, evidentment, un atac de cor és una cosa seriosa, doncs era la part més bàsica, no? El més suau.

0: L'operació va anar bé, aparentment senzilla, tot i que t'ho van trobar, no per casualitat, però més tard del que tocava. I després de la recuperació surts amb unes indicacions mèdiques i de salut.
1: I surts abans ja. És a dir, abans que em posessin l'estent, va venir una persona del servei, diguéssim, mèdic de l'Hospital del Mar, als quals reitero un cop més, ho he fet diverses vegades en públic el meu agraïment, i em va venir i dir, escolta, has tingut un atac de cor, es tracta de que no en tinguis més. I per no tenir més has de reduir tots els riscos que fan que puguis tenir la hipertensió, el colesterol, etc.
0: Et puc preguntar quan pesaves el juny del 2024?
1: Sí, i tant. Jo pesava 110 quilos.
0: 110 quilos. Puc preguntar-te quan peses avui dia?
1: Avui peso 75.
0: 75 quilos. T'has aprimat 35 quilos.
1: Efectivament.
0: Com t'ho has fet?
1: Doncs mira, bàsicament, o sigui, aquella professional, que insisteixo, mai li agrairé, però em va plantar un menú de 15 dies, a dir, escolta, això hauria de ser la teva alimentació dels propers 15 dies i de la resta de la teva vida. Evidentment, em van medicar, em van donar 8 pastilles diàries, que avui, gràcies als progressos, he pogut reduir a 2 diàries només, que aquestes sí que m'acompanyaran ja fins al final, i aleshores em van dir, em van presentar un menú típic, de dir, escolta, doncs els dilluns bledes, patata i mongeta, peix a la planxa, etc. Esclar, jo que, diguéssim, era de bona vida, quan plantifiquen allò al davant, et cau una mica l'ànima als peus i penses, ostres, això és dur. Hi ha molt de iogurt i molt de formatge burgos aquí com per aguantar allò, com l'acudit aquell de viure més. Diu, no, però se li farà molt llarg. Doncs una mica això.
0: I aleshores... Tu et portaves una mala vida a nivell d'hàbits de saludables, d'esport, de menjar?
1: Sí, sense ser-ne del tot conscient. Perquè sí que és veritat que caminava una mica i pensava, dic, bé, no, és veritat que no feia res d'esport. Caminava una mica i després menjar... Jo no tenia la sensació de menjar especialment malament. De fet, el meu colesterol, quan el va mirar, no estava pels aires. El que passa és que quan tens un atac de cor, et baixen al nivell màxim que tu et pots permetre de colesterol molt més baix. És a dir, una persona sense antecedents cardiovasculars pot tenir el colesterol dolent a 90, jo el tenia potser 80, però ara és que ja no el puc superar al 55. Mm. Estic a 30 i escaig. Per tant, vol dir que menjo molt pocs greixos saturats.
0: Però
1: el que passa és que, quan em van passar aquest full, que jo, diguéssim, vaig tenir aquell moment de dol per dir, escolta, s'ha acabat la bona vida, vaig pensar, jo entenc els principis que hi ha al darrere d'aquest full, crec que aquests principis es poden implementar de manera diferent. I aquí és on vaig demanar visita a la nutricionista del meu CAP, me la van donar i vaig anar allà amb una llista pobra que encara se'n recorda de tot de plats, coses, menjars que normalment no apareixen en aquests menús típics de dir, escolta, però jo això ho puc menjar? Perquè al principi, al final és menja menys calories de les que gastes i tingues una mica de dèficit calòric, una mica, etc. I menja sa, evidentment, no t'afartis de greixos. Llavors, bueno, vaig llegir, entrar a la IA, a xarxes i tot plegat, em vaig confegir un canvi de menú que em permetia, diguéssim, molta alegria culinària. Jo menjo molt de quantitat i menjo molt bé, i gaudint, diguéssim, i els resultats, com a mínim, en pes i en sang, són aquests.
0: Ara entrarem també en què consisteix aquesta nova dieta, però, com expliques, han passat 2 anys i has perdut 35 quilos. Perdona la indiscreció, eh?
1: No.
0: Aquí no has fet servir Ozempic ni històries d'aquestes, eh?
1: No. Ha sigut tot amb un canvi d'alimentació, caminar més. O sigui, jo abans soc a Barcelona i em movia bastant en transport públic. Ara, si una cosa trigo 20 minuts en transport públic i 35 a peu, vaig 35 a peu, i per tant, normalment camino unes 12.000, 13.000 passes diàries.
0: El Pep Noguer, ja fa uns quants mesos que aquí el suplement, ell va compartir que pel seu sobrepès estava en tractament d'un derivat de l'Ozempic per prescripció mèdica. Pep, jo feia, aquest estiu no ens hem vist, l'altre dia ens vam veure precisament a l'estrena del Ferran Adrià a TV3.
2: Sí.
0: I, ostres, també realment no n'has perdut 35 de quilos, però quants en portes ja?
2: 23. Jo a mi el que em fa falta és que ara l'Àlex m'enviï una foto seva, que me la faré amb Dina 3, me la posaré aquí a la porta de l'estudi, saps? Perquè per agafar-me encara més gans i tot això. Jo em sembla que els has perdut amb 2 anys, no, Àlex?
1: Sí, ha sigut, sobretot en el primer any i mig, va ser constant, lent, però lent, vaja, no lent, clar, però constant. Perdia 2 quilos al mes, suposo, clar, més o menys, 1 quilo i mig, 2 quilos cada mes. Ara ja estic bastant estabilitzat. Però sí que és veritat que he estat fent vacances a Itàlia, ni més ni menys, i m'he primat 2 quilos.
0: Imagina't.
1: Fent vacances a Itàlia.
0: Que és, ara m'explicaràs què has menjat a Itàlia. Com t'ho has fet. Pep, tu com et trobes i com va el tractament?
2: Clar, bé, la veritat, jo porto un any, eh? Més o menys estem amb el mateix estil, 23 quilets en un any, també està al voltant dels 2 quilos per mes, i jo crec que aquest és el quid de la qüestió, és a dir, l'Àlex va haver de primar-se baixar quilos, sobretot pel cor, jo ja ho he fet, diguem-ne, per allò, per cansament d'estar gras, hi ha molta gent que no se'n dona compte moltes vegades de tot això, i també, després el que volem és allò d'arribar a la primavera i volem perdre aquells quilos ràpid, no? Lo de perdre ràpid està clar que no funciona. Per tant, és perdre lent i després l'alimentació. I tal com deia l'Àlex, jo crec que aquí el quid de la qüestió... Clar, hem de partir, Àlex, de que els hospitals i això, que et donen les pautes, però a més els hospitals, malauradament, no és que s'hi mengi gaire bé, eh? Però és que, a més, no, moltes vegades hi ha molta gent que diu que la verdura l'avorreixi tot això, però precisament perquè la cou malament, la couen excessivament, o inclús quan parlem de verdura, la gent ja només pensa en això, la bleda, la patata i la mongeta. Jo sempre sóc dels que penso de que la verdura l'hem de mirar diferent per cuinar-la, i fins i tot fer plats, allò, vaig a dir, de gairebé de monoproducte o de dos productes, no? És a dir, hem de partir de que la verdura pot ser una cosa bona, que pot ser divertida, que hem de buscar la millor tècnica i saludable, evidentment, perquè aquella verdura sigui el millor del món mundial, i a partir d'aquí també hi ha molta gent que se'n donarà compte de que, hòstia, de que pots gaudir amb la verdura, saps? Vull dir que un carbassó bullit o un carbassó al vapor o un carbassó a l'air fryer amb només un lló, un xiu-xiu d'oli d'oliva verge extra i quatre herbes aromàtiques és molt més bo. I és igualment saludable que bullit, que està molt aigualit, sobretot si el deixes coure massa, no?
0: Àlex, tu com et relacionaves amb la cuina? Que et preparaves tu? Eres un bon cuiner?
1: No l'era. Jo durant molts anys de la meva vida vaig dinar de dilluns a divendres de menú, diguéssim, menjava fora. I el que passa és que l'ara, abans de l'infart, el van traslladar a literalment un minut i mig a casa meva. Uh-huh. I, per tant, realment, fer menú en aquestes condicions em semblava ja de gos total. I, per tant, ja aleshores vaig començar un tímid canvi de dir, escolta, vaig a cuinar jo. Quan cuines tu, clar, controles més el que menges, per entendre'ns, els ingredients i les preparacions. Uh-huh. I, per tant... Sí, però malgrat tot, segurament, escolta, hamburguesa i patates fregides amb dos dits d'oli a la paella, eh? Per tant, no. He après a cuinar ara.
0: Has après a cuinar ara? Com t'ho has fet per aprendre'n?
1: Mira, perdent la por, provant i equivocant-me, i la veritat és que, en aquest sentit, sí que les xarxes socials, Instagram, he trobat molta cosa que m'ha resultat útil. Per exemple, mira, ara que parlem de receptes, el carbassó. Jo no era un fan del carbassó. Ara he trobat que amb una d'aquestes guillotines lamines el carbassó ben primet. Això ho vaig veure en el fill de la Ruscallada, en el seu...
0: El Raül.
1: En el seu Instagram.
0: Raül Balam.
1: Exacte, Raül Balam. Talles tomàquets xerri per la meitat, de manera... I fas aquest tall a sobre del bol, perquè el suquet vagi quedant i vagi amorosint el propi carbassó cru. El carbassó és cru. Clac, clac, barrellant, li poses després alfàbrega tallada amb tisora, perquè no se'ns faci negre, una mica d'oli... I el truc aquí era el chipotle en pols, el chipotle mexicà en pols, i res, això barrejat, aquell carbassó, que evidentment cru seria sec i com una mala cosa, queda molt amorosit amb el propi tomàquet i tot plegat, et queda un acompanyament, una amanida, que pot ser gairebé fins i tot platúnic, i te pots fotre, un bol de mig quilo d'això, que tindrà 150 calories.
0: Et passes el dia comptant calories?
1: Sí.
0: Com les comptes, les calories?
1: Sí, primer les comptava amb IA... diguéssim.
0: Amb intel·ligència artificial, amb el ChatGPT.
1: I bé, mirant les caixes, 100 grams aquesta hamburguesa tenen tant, 100 grams de pollastre, tenen tant. Hi ha gent que a vegades, quan ho comentem, etc., em diu, ostres, a mi, quin rotllo, però per mi ha sigut alliberador, perquè jo vaig decidir de dir, escolta, jo ara augmentaré la meva despesa calòrica i jo intento gastar 2.400 calories cada dia, més o menys, o de mitjana, i intento menjar-ne en 2.000. 2.000, 2.100. Sé que dic 2.000 perquè sé que sempre són 2.100, perquè jo em vaig a dormir molt tard, sempre cau 10 grams de xocolata, un parell de prunes, etc. Per tant, per mi comptar calories és el que m'ha permès de dir, no, jo ara em fotré una... Les patates seran de l'air fryer i l'hamburguesa serà baixa en greix, que hi ha hamburgueses baixes en greix, i me la faré sense pa, però me la faré amb tot l'acompanyament i amb un formatge light, etc. I sé que allò són 600 calories. I ara jo tinc comptat, que ja no les conto cada cop. I per tant, allò m'allibera de dir, sé que per sopar doncs, em faré doncs, els rotllets frescos vietnamites, que són menys calories, o el que sigui.
0: Pep, tu també has après a comptar calories aquests últims anys, o ja ho feies, o no ho fas?
2: Clar, no, jo abans no ho feia, això de les calories, saps? Jo, les calories, jo era bàsicament allò, el gust del ple de menjar que tu saps que hem anat a menjar moltes vegades. Sí que és veritat que ara és això que comences a comptar calories, però també t'haig de dir que jo les calories les conto així en diagonal, eh? I mai més ben dit. Tu ja saps més o menys que allò, 200 grams de proteïna porten més o menys aquestes calories. Evidentment, saps que el xai avui, mira, avui he comprat un xai per fer a la brasa, que jo ja sé que el xai doncs, em pots menjar menys vegades al mes, perquè evidentment doncs, té més greix que un magre de vedella o que un magre de pollastre, però també és allò de dir el dissabte, saps? Allò de va, busquem aquella miqueta més. Però això de les calories va molt bé, sobretot per ordenar-te una miqueta. Perquè hi ha un problema moltes vegades amb tot això, i l'Àlex no sé si s'hi ha trobat, és que a vegades pequem massa de allò que jo li dic una mica, saps? Allò de, avui una mica de crema de xocolata, avui una mica de crema de no sé què, avui una miqueta de salsa de no sé quantos. I clar, i tantes miques, doncs al mes podem fer 30 o 45 miques. I aquestes 45 miques són les que després, aquestes calories són les que es noten a final de mes quan et vas a pesar amb l'endocrí, saps què vull dir? I això s'ha de vigilar molt.
1: Sí, totalment d'acord que en el còmput de calories, si jo ho faig per saber, primer ho fas per saber cada àpat més o menys què estàs endrapant i portar un càlcul, però és veritat que aviat aprens que la majoria de calories... O sigui, que hi ha una sèrie de calories ocultes que no te n'adones, sí. Per entendre'ns. Et diuen, els fruitsets són sants, però són molt calòrics. Aleshores, un grapadet de nous va molt bé pel cor, però 100 grams de nous són 600 calories i t'has fumut ja, per entendre'ns, un terç de tot el que podies fer durant tot el dia amb una sentada, com va dir. I, per tant, també aprens allò a racionar o a racionalitzar, no racionar, però racionalitzar els rajolins d'oli, el pa, el tipus de pa, etc etc.
0: Quins aliments t'han tret de la... Coses que menjaves que ara ja no tens, processats, suposo, no?
1: Intentes? Sí, o sigui, a mi... Exacte, treure, esclar, no, estrictament no m'han tret res. Per exemple,
0: no, bueno, però tu mateix, tu t'has autoimposat.
1: Clar, jo no prenc embotits, només em prenc o pernil dolç, que és magre, o aquell dindi, o pernil salat ibèric bo, diguéssim, i llavors aquell dia sí que faig una mica de pernil, intento no agafar les llenques, no?, amb més blanc i tota la pesca. Formatges, que és un tema que jo era molt formatger, i ara sí que, si en algun lloc hi vaig i tenen bon formatge, faig aquella miqueta, aquell sí que em permeto la miqueta de dir, doncs, escolta, faig un tallet, però sabent que aquell dia, o sigui, allò pesa pel que fa a greixos saturats, no per a calories, perquè no em fotré 150 grams de formatge, però em faré 20-25, però ja sé que amb allò hauré de vigilar amb els greixos saturats de mitjana, i que ho puc fer un cop de tant en tant, no cada dia. I la resta, no et pensis, eh? Sí que és veritat que el xai no em menjo.
0: I a Itàlia, ara, què has fet? Pasta i pizza, què?
1: No, clar, o sigui, pasta, per exemple, pasta. Els gnocchis són menys calòrics que la pasta.
0: Però són patata.
1: És patata, però vull dir que algunes presentacions, algunes salses, si et venen de gust, les pots prendre amb gnocchi i diguéssim, estalvies un 25%, o et pots permetre una ració un 25% més gran. No és només menjar menys, és el que et deia abans, jo necessito menjar, a mi m'agrada menjar, m'agrada fartar-me, per tant, potser m'estimo més, per entendre'ns, 200 grams de gnocchis que 100 d'espaguetis. I si em faig uns espaguetis, me'ls faig. No, no hi ha problema, eh? Perquè entren... Però, clar, llavors la salsa serà de base tomàquet, no serà una cosa amb crema de llet, etcètera, etcètera. Per tant, i pizza. La pizza l'he feta molta marinara, per exemple, que és la que no té formatge, eh? És la que té, doncs, tomàquet, anxoves, tonyina, olives... Allà fan una... A sud d'Itàlia fan la caponata, que és una preparació amb esvergínia. Molt lleuger, també. Per tant, he fet sardines... Peix espasa. Tenen peix espasa per avorrir, per vendre allà. Realment és molt barat, per tant, m'he fartat de peix espasa. El pop també és un... Tot els cefalòpodes són aliments molt poc calòrics, calamars, pop, etc. És molt poc calòric i té un cert empaque. Un llit de puré de patata, per exemple, perquè faci una mica més justament de gruix, i tens plats saborosos i lleugers.
0: 3:15 d'una del migdia. Avui la història de l'Àlex Gutiérrez, acompanyada del Pep Noguer, amb algunes eines saludables per perdre pes després d'un ensurt de salut de tots dos. Gràcies pel vostre testimoni. Crec que potser hem ajudat bastanta gent. I molts ànims, digues.
1: Només un incís molt ràpid, que sempre insisteixo que això és el que a mi m'ha funcionat, i per tant sempre tot això amb un metge al costat que validi les propostes personals de cadascú.
0: Evidentment. Pep, hi estem d'acord, eh?
2: Totalment d'acord, sempre, sempre. La part mèdica hi ha de ser-hi, que hi ha molts de gurus com parlàveu aquest matí, que, escolta'm, que hem de vigilar. I una cosa important amb tot el que deies, Àlex, només, sobretot amb el tema també dels midons resistents, és a dir, no és el mateix menjar-se una patata bullida al moment que bullida, refredada al cap d'un dia i tornada a menjar, eh? Són coses d'aquelles tècniques també que van molt bé, Àlex.
1: Totalment.
0: A veure, abans de marxar del tot, l'enigma criminal, va, que el resolem.
3: Enigmes criminals. Butxí, curt de gambals, va estar a punt d'executar un innocent a la plaça pública. La víctima va estar de sort. En l'últim moment hi va intervenir un professor de llengua que li va salvar la vida. Què ha passat?
0: Ai! Què ha passat, Àlex?
1: Estes, no sé...
0: A veure, què ha passat és una resposta bastant lliure. La resposta més original que avui hem rebut és la del Joan Clotet, que ens ha explicat que, diu, coneixia el subjecte i predicava la seva innocència, va argumentar que ningú tenia cap prova substantiva i va accentuar els seus arguments defensant-lo amb el seu verb seductor, tot demanant oracions com a complement per aquella ànima innocent. Diguem que el professor va aconseguir suspendre el Butxí. Xec regal de 60 euros per bescanviar qualsevol supermercat Condis. L'enhorabona, Joan Clotet. Pep i Àlex, una abraçada. Fins aviat.
2: Salut. A vosaltres.
0: Demà hi tornem. Pausa i comencem a acomiadar el programa, el suplement, amb el David Clopés. Passarem per l'assemblea de compromissaris del Barça, que sempre ens dona minuts de glòria.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
6: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
7: Viladrau.
6: Guissona.
7: Salou.
6: I si ens poden arribar al cor, amb una avenida.
7: Només en quedaran 50. Torna
6: Sóc i Seré.
8: Nova temporada de Sóc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I sopem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
18: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
17: A Catalunya Ràdio.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 3 minuts per la una del migdia. David Clopés, què tal? Bona tarda.
20: Què tal? Com estem?
0: Assemblea de compromissaris del Barça amb el Roger Bussà seguint-la des de les 10. Roger, què tal? Bon dia.
21: Com esteu? Bon dia.
0: Com ha anat això, Roger?
21: Bé, estan anant bé, estan anant bé. De moment, molt plàcid per la porta. S'han aprovat ja els punts econòmics, el tancament de l'exercici de la temporada passada i també el pressupost de l'actual. I ara mateix som al punt 4, que és el punt més important d'aquesta assemblea, que és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. Aquí el Barça demana aquests 300 milions addicionals per poder finalitzar les obres de l'estadi. És el punt capdalt d'aquesta assemblea. Ara mateix exposant els números el vicepresident de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, i després se sotmetrà a votació aquest finançament de l'Espai Barça després que, com dèiem, s'han aprovat ja els punts econòmics, la liquidació de la temporada passada i també el pressupost de l'actual.
22: I li aprovaran. I li aprovaran. Comptant sí. Aquests 300 milions, Arbusà, quan podem dir que ara mateix ja ha gastat o gastarà el Barça per l'Espai Barça?
21: Doncs ens n'anem cap als 1.900 milions ja per l'Espai Barça.
22: És una desviació important, però saps què passa, Roger, que el Barça funciona.
0: Clar.
22: I quan la pilota entra, tots els números s'aproven i la gent fa un cas relatiu a aquestes assemblees. Això és així, arriba en aquest moment tan i tan plàcid esportivament parlant que evidentment avui la porta no tindrà cap problema. I pel que pugui ser, Arbusà, també en el seu informe la porta ha tret pit, eh?
21: Sí, hem sentit el president Joan Laporta, ha fet un informe, ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, ha tret pit de la consolidació econòmica, diu, del club, del projecte esportiu, i us en recordeu que l'any passat va deixar aquell missatge, aquella paraula que per molts...
0: Ciències, doncs, va dir qui no,
21: mestratites,
0: és veritat.
21: Esperava algun moment similar, avui hem vist un Laporta més calmat, més serè, però sí que ha deixat aquest missatge cap al Real Madrid.
23: És un repte apassionant, és un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
0: Doncs a veure per quina va això dels clubs d'estat i tan panxos. Doncs escolta'm, tan panxos, el David Clopés i el Roger Bussà amb tots els detalls aquesta tarda al Tot Gira i també al Catalunya Migdia. Gràcies.
2: Adéu.
0: Demà hi tornem a les 6. Salut i ràdio per tothom. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement. Ara arriba el Ciutat Maragda, avui des de la Setmana del Llibre en Català.
24: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
25: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
26: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. L'OTAN celebra l'acord anunciat per Donald Trump perquè els Estats Units ampliïn la seva presència militar a Groenlàndia. L'Aliança Atlàntica considera que el pacte reforçarà la seguretat i la cooperació a l'Àrtic. La Unió Europea, de moment, però, evita opinar sobre la qüestió. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
27: Hola, bon dia. L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, qui a principis d'any va impulsar les primeres converses per posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els socis europeus perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa. La Unió Europea, per la seva banda, guarda silenci. Aquest acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar precisament les ambicions expansionistes dels Estats Units i per anunciar noves inversions europees a l'illa. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
26: I de l'acord anunciat per Trump sobre Groenlàndia, n'ha parlat en una entrevista a 3CAT Info el politòleg Abel Riu. Reconeix que és difícil pronunciar-se sobre un document no publicat encara, però afirma que sembla clar que les maniobres al president nord-americà li han sortit bé.
28: En espera de veure realment què diu el document, què diuen els acords, i fins on Dinamarca i Groenlàndia han cedit o no una part d'aquesta sobirania, és evident que aquestes mesures de pressió, aquest xantatge recorrent a l'amenaça a l'ús de la força, doncs li ha funcionat i en última instància era el que Trump volia, no?
26: Més notícies amb la Gemma Bonet. Jordi Turull acusa Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
1: El secretari general de Junts ho ha dit la vigília que el president espanyol i el líder de l'oposició participin en actes de partit a Catalunya.
3: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
26: Restablerta la circulació de trens de la línia R11 entre Figueres i Vilamalla per l'atropellament d'una persona.
1: La incidència ha passat al voltant de les 8 del matí. Els trens circulen per via única, la qual cosa provoca retards de 3 quarts d'hora.
26: El Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics per combatre el cargol poma, una espècie invasora que destrossa els arrossars.
1: Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga. Es calcula que se'n podran beneficiar uns 450 productors d'arròs del Delta de l'Ebre.

0: I Mònica Naranjo presenta la seva gira de concerts Grans Èxits 2026 a la Tàrraco Arena. La ciutat de Tarragona acollirà aquest potent espectacle de la cantant de Figueres, que inclou banda, coristes i ballarins, amb una posada en escena plena de color. I és que es tracta d'una celebració de 3 dècades de música en què Mònica Naranjo repassa les principals fites de la seva discografia, com aquest Sobreviviré, que sentim de fons. 30 anys que li han passat volant, segons explicava ella mateixa. El show d'avui comença a les 9 del vespre i forma part del programa d'actes de les festes de Santa Tecla. I els esports, Sergi Camps.
1: En marxa l'assemblea de socis compromissaris del Barça. Roger Bosà, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, ara mateix som al punt 4. És el punt més important, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demana ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder finalitzar les obres de l'estadi. A més, també demana l'aprovació d'una emissió de bons de 200 milions per tenir liquiditat. Exposa ara mateix els números el vicepresident Ferran Oliver, mentre han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i també el pressupost de l'actual. Com dèiem, ara al punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, el punt principal d'aquesta assemblea de compromissaris. Roger Arbosà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: En clau esportiva, Sevilla-Barça avui a les 9, amb la incògnita de qui serà el porter titular del Barça després de la baixa de Joan Garcia. A la Lliga F, des de les 12, Badalona avui Manresa Societat, partit en joc. Municipal de Palamós, Marc Andrés, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, acaba de començar la segona meitat, un minut de joc d'aquest segon temps, empat a 0 entre Badalona, Wiman i Reial Societat, això sí, amb les badalonines amb una futbolista menys des del minut 32, després de l'expulsió per vermella directa de la portera Maria Valenzuela. Per tant, 10 jugadores del Badalona contra 11 de la Reial Societat, ara ja minut 2 de la segona meitat, Badalona, Wiman 0, Reial Societat 0, Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Palamós.
1: I en motos, Jorge Martín ha fet la pol del Gran Premi d'Àustria de MotoGP amb el Márquez segon, la cursa sprint, avui a partir de les 3.
4: Fins aquí les notícies.

0: Tothom sap i és profecia que el calendari de veritat comença al setembre. Al setembre no li calen ni raïm ni campanades per inaugurar el curs com mana el ritual, és a dir, amb una barreja d'incertesa, d'excitació, de nervis i de mandra. I ara ja fa molt de temps que un dels motius per celebrar l'any que comença és l'espai que ens acull, la Setmana del Llibre en Català, una setmana que ha picat molta pedra per esdevenir un festival literari de traca. 10 dies a lectures, recitals, presentacions, converses i llibres, llibres a cabassos, novetats, antiguitats i títols a tota mena. Avui és un plaer tornar en directe a la setmana per caminar entre llibres, paradetes, lectors i escriptors, un maragd especial per acompanyar aquest inici d'editorial del curs amb alguns dels protagonistes de la festa. Parlarem amb els dos premiats enguany, els escriptors Màrius Serra, Ramon Solsona, el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, amb l'Anna Vallbona, el Jordi Puntí i amb la directora de la setmana, Cristina Domènech. Avui, per tant, des de la setmana dels 10 dies, obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: intentarem no barallar-nos amb res més que la literatura, perquè obrim aquest especial, com dèiem, amb una pila de gent, amb el Pep Casanovas i el Víctor Rodríguez a la tècnica, la Marta Bust i l'Helena Miquel a la producció, i l'Andrea Martínez al control central, i com deien, la Cristina Domènech, la directora d'aquesta setmana, Llibre en Català. Cristina, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Tot molt bé.
0: Un plaer tornar-hi, no?
1: Home, i tant que sí.
0: Ja són unes quantes edicions. Mira, ara estem, gràcies pel sol que ens has posat avui, de justícia també, que de tant en tant, no?, van venint núvols que permet que, com a mínim, abans ho dèiem, no pedrega, cosa que convida. Abans he vist 10 turistes amb maletes passar per aquí, que és la cosa xula també. Som al passeig Lluís Companys de Barcelona, com sabeu, al costat de l'Arc de Triomf, tercera edició que es fa en aquesta ubicació. Tenim a tothom content, els editors, els lectors, espai més central, amb més turisme, i això sempre és bo.
1: Sí, hem ocupat una centralitat de la ciutat, molt òbvia, i això crec que posa el Llibre en Català al centre, i és, sí, hi ha un consens de que estem molt bé aquí, i crec que la idea és continuar-hi.
0: Som a l'altura de la part de 89, amb la Petita, Anaia, Barcanova, Brúixola. Aquí trobareu centenars d'editorials i de paradetes i de casetes. Cada any més entitats, més institucions. Tu ets conscient que un any, no?, acabarem ocupant el parc de la Ciutadella, perquè aquest ritme...
1: Home, el parc de la Ciutadella seria massa. No, realment estem creixent, i el que és més maco de tot això és el que tu dius, que hi ha un interès per part d'institucions culturals de col·laborar d'alguna manera. Les editorials que publiquen en català i volen ser totes. Això per nosaltres és un orgull i ens fa molt feliços. I penso que és la riquesa de la setmana, no? Aquesta participació de tantes entitats, de tantes institucions que estan aquí, i llibreries, editors, picant pedra i al peu del canó. I tot plegat fa una barreja molt interessant.
0: Una cosa bonica, i que al final és un atractiu per tota la gent que vingui i s'hi passegi, és la quantitat d'actes que barregen, això deia, tota mena. Durant molts anys amb la Cristina hem parlat de mirar, i ho heu fet molt bé, d'equilibrar el pes de les novetats amb altres tipus d'activitats, de recitals, de clàssics. Aquest any, crec que ahir havia, que es va inaugurar, la inauguració oficial ha estat avui, però ahir va començar la setmana, sí, amb l'Odissea d'en Pau Sabater, increïble, no?, que aquest any, a més, està tenint molt recorregut, a la traducció nova que ha fet a la Bernat Metge. En fi, hi ha el centenari d'en Folk i Camarassa, hi ha Verdaguer, que també tindrà un pes específic. Per tant, els clàssics hi són.
1: I tant. No? Els clàssics hi són, i els referents nostres literaris hi són. I després això que dius també, no?, de trobar, de l'aposta és visibilitzar les novetats, òbviament, perquè començarem la tardor i això, doncs, és el que toca. Però sobretot també, i sobretot pels oients d'aquest programa, que són lectors, els agrada el que comentàvem, això que dius, no?, que pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa a vegades de veure, no? Quan veus una Desiara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons, sí, sí, amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... Bueno, que crec que és important.
0: Clarament, i que lliga amb la història aquesta setmana, el Llibre en Català, on el llibre de fons sempre ha estat tan important i ha tingut un pes perquè la gent i els lectors puguin trobar allò que a vegades les llibreries no poden tenir, no?, entre les lleixes. També passa una cosa bonica i inevitable amb els festivals, que cada cop es fan més grans, que es diu contraprogramació. En aquests moments, si no sí, vaig errat, sí, per exemple, ofa, tenim la gent de Símbol Editors amb aquesta col·lecció de, no?, de biografiar les muntanyes, amb la Blanca Busquets, l'Albert Villaró, en fi, sí, tenim també l'Albert Toma, el llibre de memòries, la Marí Gelabert, amb la col·lecció de llibres amb el Sebastià Serra, simultàniament.
1: Sí, sí,
0: estem,
1: sí,
0: fent un programa en directe a, sí, Catalunya Ràdio. És a dir, realment costa la tria. Si tens més d'una cosa que t'interessa, tens un problema, Cristina.
1: Tens un problema. Jo el que recomanem
0: feliç,
1: sempre és...
0: Feliç problema.
1: Feliç problema, evidentment, però és mirar molt bé la graella, perquè hi ha moltes coses que passen alhora. Com tu has dit, ara mateix estan passant... bueno, doncs hi ha una sèrie de persones interessantíssimes a diferents espais de la setmana. Però vaja, ja ho veus, està ple de gent i tothom ha de trobar el seu... Bueno, la seva activitat, no?, la que el motiva més.
0: Sí, sí, mira, ara no sé si podem saludar, ara que deus això, de que tothom està ocupat, els editors són els que més, i una de les persones que fa més estona que veig que aquí xerra amb tothom és el Miquel Adam, de la segona perifèria. Com estàs, Miquel?
2: Molt bé, molt bé. Què tal? Com esteu tots?
0: Bé, home...
2: Quina calor que fa, eh? Quina calor que fa.
0: Tant de bo que cada any puguem dir el mateix. Content de tornar la setmana?
2: Jo a l'organització li diria que baixi una mica un parell de graus al termostat.
1: Ara ho farem, Miquel.
2: Vale, gràcies.
0: Es presenta bé la temporada, el setembre, el curs?
2: Espero que sí. Bé, sí, els títols són bons. Ara després ja és atzarós, no?, la vida d'un llibre. Però bueno, estem contents i esperançats, i tant.
0: Clar que sí, bona setmana, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs, efectivament, el Miquel és un dels molts editors que estan aquí en aquestes paradetes explicant els seus llibres. Això és bonic, que trobem, no?, la conjunció de... Ara, on em portes, Cristina?
1: Mira, també aquí hi ha, doncs, llibreries que estan representant a segells, i, per exemple, a la llibreria Olots, que hi ha un munt de segells infantils, perquè no ens oblidem gens del públic familiar.
0: Al contrari, la quantitat d'activitats familiars infantils és...
1: Sí.
0: Abracadabrant. Ha... Aviam, doncs estem entrant aquí a...
1: Aquí tenim a la Paula... que és la, bueno, és la cap,
0: sí, la Paula, cap d'aquesta... Hola, Paula, com estàs, Paula Ferrín?
3: Molt bé, atabalada i contenta de començar la setmana amb il·lusió. Tenim la Roser, cap de vila, signant. Ara ens anem a fer una venda de llibres, o sigui que la setmana és vida i literatura.
0: La primera cita, la més esperada segurament de la tardor, no?
3: Sí, és la que esperem, la rentré, i a més és com una retrobada després de vacances amb els amics. I sempre és una alegria.
0: Que vagi bé el curs, Paula.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Doncs mira, ara, mira, i caminant, hem arribat al set de Catalunya Ràdio, aquí amb els companys, i seurem i saludarem l'altra gent, però no voldria acabar, Cristina, sense preguntar-te una cosa molt important. També llegia, parlant d'aquests, no?, la programació Petits i Joves, i Familiar i companyia, que hi ha una batalla freestyle, no?, de literatura. Una batalla freestyle, tu saps que avui en dia això en diríem farmejar aura.
1: Sí, farmejar aura, però ja fa 3 anys que la fem.
0: Ho sé, vull dir que vau ser pioners en farmejar aura amb llibres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Sí, perquè és una manera de transmetre això a un públic, doncs, més jove, adolescent, fins i tot una franja que de vegades costa arribar, i pensem que hem d'organitzar aquest tipus d'activitats, no? I és molt divertida, és el tercer any que l'organitzem, i sí que és molt, molt, bueno, que hi ha molta gent i hi ha molt interès per part d'aquest públic.
0: I que per molts anys continuïn venint, i la setmana creixent, en el millor dels sentits, l'enhorabona per la feina que feu, Cristina, i ens veiem l'any que ve. Ens veurem abans, però
1: abans.
0: Oficialment l'any que ve.
1: Moltíssimes gràcies, David, i enhorabona per aquest meravellós programa que tant ens impulsa els llibres en català.
0: Gràcies. Un plaer. Salut.
1: Salut.

0: la Ciutat Marac de Catalunya Ràdio en directe des de Setmana Llibre en Català. Fa 21 anys, ell potser no se'n recorda, vaig trucar a casa al Ramon Solsona quan encara tocàvem el fix i de fons sonava una música fantàstica. I Ramon, què és això? Diu, és Cecilia Bartoli.
1: Jo ara estava escoltant, dic que aquesta només pot ser
0: la Bartoli. La
1: Cecilia Bartoli, que em deixa sense respiració només d'escoltar-la.
0: És increïble, eh? Aquestes coloratures, en fi. Quan respira aquesta mezzo?
1: Sí, exacte, exacte.
0: No respira.
1: Sí.
0: Ramon Solsona, bon dia i per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Premi Trajectòria.
1: Bona memòria, eh? Jo no recordava això.
0: Ah, ja, però jo sí, perquè a més me'n recordo que diria que era el disc Òpera Prohibita.
1: No ho sé.
0: El vaig anar a buscar després a parlar-ne amb tu, imagina't.
1: No ho sé.
0: Màrius Serra, com estàs?
2: Bon dia i bona hora.
0: Felicitats també, ara en parlem.
2: Moltes gràcies.
0: Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: I Jordi Puntí.
4: Ah, hola, hola, què tal?
0: Sí, que heu estat passejant, ja ens hem saludat abans.
3: I tant.
0: Tots saludats. Clar, el Ramon Solsona ja ho sabeu, Premi Trajectòria, però de premis ja n'acumules uns quants, no? El Prudenci Bertran, vull dir que
1: sí.
0: La vida d'un escriptor, el crític a Serra d'Or, el Sant Jordi, sempre penso que quan s'incorpora el nom d'un premi, la noció de trajectòria deu fer patxoca, a la vegada impressió, no? Tu que t'agraden molt la paraula trajectòria. Sí, jo he fet coses a la vida, no?
1: A la paraula trajectòria suggereix camí.
0: Sí.
1: Camí i suggereix edat. És a dir, t'has fet prou gran com per mirar enrere i dir, doncs mira, he pogut fer això, he pogut... No és els premis el que
0: clar,
1: té al cap, sinó la suma de treballs que has anat fent i de coses que no són estrictament llibres, però que són literatura en català.
0: Mare, tu vas debutar relativament tard,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Considerant que avui en dia, quan es parla de debuts, cada cop
1: són més
0: primerencs, eh?
1: Sí, 39 anys. Jo em pensava que era un iaio. És a dir, a mi... No, jo era professor d'institut i pràcticament em feia vergonya dir als companys... No ho sabien, els companys. Jo em llevava d'hora al matí abans de portar els nens a col·legi. És que em sentia un iaio. Pensa que a la universitat... Llavors hi havia molts companys que escrivien poesia, sobretot. Però eren molt joves, i estaven embalats. I jo era d'un altre... lent, de ritme lent.
0: Les coses millors es cuinen sempre, aquest ritme lent.
1: Potser sí.
0: El dia mirar que el jurat destaca, en el teu cas, diu, i cito textualment, un autor que ha aconseguit no repetir-se llibre rere llibre. No? Combatre el risc de la repetició és considerat una virtut en literatura.
1: No, és que, vaja, és que és una obligació moral, pràcticament.
0: Oh, sí, però hi ha gent...
1: Bé, mira, cadascú és cadascú, eh? Però jo mai he començat una novel·la allò, en blanc, dir, ara què faré? Quina història? Mai. Senzillament que hi ha... Normalment un tema, una interrogació, una inquietud, una reflexió de fons, que dius, jo vull explicar això o vull plantejar aquesta reflexió en forma d'història. Quina història i quina forma tindrà aquesta història? I li dono moltes voltes. Jo no em poso a escriure i a veure què surti, demà anirà cap aquí, demà anirà cap allà. Què va? Jo m'hi poso quan ho sé tot de dalt a baix. Llavors, clar, trigo.
0: El que deia el jurat té sentit si tu mires una mica tota la bibliografia en Ramon Solsona, no? Que efectivament de gèneres també n'has tocat molts, contes, novel·les, articles, poesia satírica, i de títols no els direm tots, però vaja, Les Hores Detingudes, L'Home de la Maleta, El Carrer de la Xocolata, per anar més recents, No Tornarem Mai Més, 17 Pianos. Jo recordo, jo et diré, i ara preguntaré a la resta també, perquè una cosa bonica és que també són lectors teus, diguem-ne, del primer llibre que vaig llegir del Ramon Solsona me'l van regalar per una raó molt estranya i absurda, que és que es diu com les meves inicials, DG, no? I malgrat que en aquell cas el llibre que vas publicar quan es crema, crec recordar que era per director general, no?
1: Sí, director general, en l'argot era DG.
0: Això mateix, m'ho vaig passar molt bé.
1: I tu vas dir, això és David Guzmán.
0: Bueno, no ho vaig dir, la persona que me'l va regalar va fer la conya aquesta. Però sí que és un llibre que, com en d'altres, podem trobar aquesta cosa que també forma part del teu tarannà com a escriptor, que és un humor fi, diguem-ne, que també fa que eviti la solemnitat
1: això
0: i que t'acompanya com a...
1: Va amb la bèstia, és a dir,
0: sí.
1: No, tinc coses molt serioses i greus, però també aquesta part humorística no me la puc treure de sobre.
0: Ben fet. Vosaltres quin llibre d'en Ramon destacaríeu així per triar-ne?
3: Home, jo el primer que vaig llegir que va ser Les Hores Detingudes, que a més vas venir a la universitat. És a dir, el primer cop que jo veig en Ramon Solsona és quan estudiava periodisme i clar, diguéssim que em va causar molta impressió per moltes raons, tant el llibre com a més com s'explicava en Ramon, i allà va començar tot, per mi, clar.
4: Jo vaig al principi de tot, figures de calidoscopi, que a més Bueno, ja que és un premi trajectòria, també està molt bé parlar dels llibres que van, de quan vas començar, encara que tinguessis 39 anys, i que jo crec que avui dia s'han de poder llegir de la, amb el mateix rigor i amb la mateixa alegria, no? I recordo molt... De fet, hi vaig anar a parar perquè va sortir un article famós en aquell moment d'en Joan Ferreter, parlant del teu llibre, que en Joan Ferreter més mai parlava d'autors actuals, i el va titular L'instint fabulador. I a mi aquest concepte, l'instint fabulador, la capacitat de narrar i d'inventar i d'explicar històries i trobar, sobretot això que tu deies, la forma d'explicar-les, crec que t'ha acompanyat sempre i que en realitat doncs, forma part, jo crec, en essència de l'estil d'en Ramon. No? I aquest llibre a mi em va entusiasmar, em va agradar moltíssim. Després, circumstàncies de la vida, em va tocar editar dos llibres d'articles d'en Ramon, Ull de bou i Ull de vaca, que són molt recomanables. Avui dia ja no es fan llibres d'articles, costa molt que es publiquin. Però aquests dos llibres, que un era seriós, això que tu deies, veus, és, va molt bé, perquè l'Ull de bou són articles seriosos i l'Ull de vaca, si no vaig equivocat, no? Eren articles com més humorístics.
1: Més humorístics, més irònics, sí. Em malavava.
2: I tu, Màrius?
5: En el meu cas, aquí es nota molt la qüestió generacional. Jo m'adscric plenament, jo et vaig descobrir en figures del calidescopi, i el que jo recordo, a banda d'això del Ferreter, que va ser molt sonat, que parlés bé d'un autor primerenc, el que recordo és aquesta capacitat d'un autor ventríloc, que pot fer parlar personatges de maneres molt, molt diferents. No? I després, jo diria... Potser no tot, ara no vol dir, però diria que li he anat llegint sempre tot i li he seguit també el tipus de llibres sobre etimologies d'empreses, de noms d'empresa...
0: Marques que marquen és un llibre fantàstic.
5: Per exemple, que és el meu gremi.
0: Es reedita ara.
1: D'aquí quatre dies es reedita.
5: Un gran llibre, però per tancar això de la trajectòria, jo el que recomanaria, vull fer una crida aquí a l'Ajuntament de Barcelona, és que el carrer Xocolata s'editi en traduccions diverses a totes les llengües dels expats que viuen ara a Gràcia, perquè entenguin on han anat a parar, perquè és un llibre molt, molt sentit i et situa molt bé.
0: De fet, ara, a la setmana amb la Cristina no ho hem comentat, però una de les activitats paral·leles a la Setmana del Llibre en Català és una ruta, són rutes literàries, i una d'elles és la Gràcia de Ramon Solsona.
1: Sí.
0: Que té poc a veure, com tu saps, amb la Vila de Gràcia d'aquella època, quan baixàveu a Barcelona, no? Té poc a veure amb la...
1: El vaig fer l'any passat, aquest itinerari, i aquest any a petició popular el repeteixo, clar, perquè és números clausos, només accepten 15 o 20 persones, no me'n recordo, i aleshores, bé, la gent sempre li agrada seguir un itinerari que té uns referents de llibres. I bueno, ho farem una segona vegada.
0: També podeu agafar, si no vaig errat, a Cornellà, crec que és la primera de les parades, fins a la Vall d'Hebron, i recórrer tota la línia blava amb un altre llibre del Ramon Solsona, no? Que és, sí. Em fa molta il·lusió, perquè durant molts anys vaig agafar aquest metro.
4: Sortir a cada parada, surts i llegeixes un dels contes i tornes a entrar i pots passar, bueno, dos dies, no?
5: Sí. És com el Cortázar amb l'autopista, los cosmonautas i la cosmopista, no?
1: Aquest llibre... Tots tenen mecanismes complexos, complexos per escriure, no per ser llegits. T'esforces molt perquè el lector pugui seguir. Eh? Però aquest, com que són històries que es van encavallant, puja algú amb la seva història i després baixa, i amb una altra parada. Llavors, sempre hi ha quatre o cinc històries...
4: Que es van...
1: Al mateix temps, eh? Sempre. Sí. I es van encavallant, llavors, clar. Hi havia una feinada tremenda perquè el lector pogués anar seguint cada una de les històries i dir, ara aquesta s'ha acabat, però ara ha pujat un que no sé quant.
0: Déu-n'hi-do, ara seguim parlant del Ramon Solsona, però, com deia, felicitem també el 6è Premi Difusió, que és el Màrius Serra, no?
5: Moltes gràcies, 5è Premi de Difusió, David Guzmán.
0: Tingui el testimoni, exacte. Sí, és bonic, eh?, aquest traspàs. Sí, home, el Màrius també el coneixem i disfrutem amb ell de fa molts anys en molts formats, també com a escriptor, però vaja, difusor de la literatura, de la llengua, per descomptat, en diaris, en ràdios, en teles. Jo he volgut destacar un parell de moments i de recordar-los. Comencem, Víctor, amb el primer.
6: Avui hem vingut des d'Alexandria fins a la platja de Llafranc. Som a l'Hotel Llevant, un lloc que coneix molt bé el nostre convidat d'avui, L'escriptor britànic Tom Sharp. Ara ens sorprèn amb una nova faceta anterior de fotògraf, amb diverses exposicions que itineraran per les seus de la FNAC, de Barcelona, València, etc.
0: Fotografies a l'època de Cambridge. Home, l'Alexandria va molt... Vaja, vam disfrutar molt aquest programa. L'Alexandria a TV3, no?
5: Va ser una experiència increïble. Em fa goig que posis la de Tom Sharp,
0: sí, perquè
5: té història al darrere, diguem. Aquesta entrevista la vaig fer dues vegades. Perquè hi va haver un problema tècnic amb el so, i la segona vegada vaig haver de repetir davant d'una cadira buida i una càmera que em filmava les mateixes preguntes, perquè...
0: No es nota gens, eh?
5: No, la màgia de la tele. Però sí, va ser una gran experiència i una responsabilitat, perquè havies de llegir de vegades en molt poc temps, no sé, grans autors, Saramago... Juan Goytisolo, per exemple, a Mèxic, que no havia sortit mai per TV3, jo diria, o Juan Mercè a la seva biblioteca, que era més aviat poc d'entrada difícil, no? I va ser una gran experiència, en guardo un record increïble.
0: Sí. Quants programes vas fer?
5: Vam fer dues temporades senceres, de manera que jo crec que devien ser una seixantena.
4: Sí, I es poden recuperar.
0: Sí, sí,
4: i la gràcia
0: sí,
4: és que a la web de 3CAT, no?
0: Sí, a la plataforma hi són.
4: Poden veure, i són... Perquè quins anys eren, això? Era...
5: 2003, probablement fins a 2005, sí. Aquelles dues temporades.
4: Clar, fa 20 anys, o sigui, sí. Recuperes autors, evidentment, que ja no hi són, i d'altres que començaven, no?, en aquest moment.
5: Molts no hi són, això fa fredat, però autors com Susan Sontag, per exemple, i també, doncs, el Monzó... amb una entrevista darrere de la barra de l'Espiquisi. Va ser molt...
0: És que vas tenir sort, també, hi ha casos de, com el Monzó, que ja fa anys que no fa entrevistes, és a dir, que
5: sí,
0: també
5: sí.
0: Vas agafar
5: no,
0: una època, una generació. Va, anem al segon moment.
3: I avui ens fa molta il·lusió donar la benvinguda aquí al nostre Lectoràlia, amb en Màrius Serra i amb l'Enric Gomà, en Ramon Solsona, el nostre Entre Paraules, que durant moltes temporades ens ha acompanyat i que és un grandíssim escriptor, com sabeu, que ens presenta la seva nova novel·la. Màrius, 5 motius per llegir-la.
5: Som-hi! Primera, perquè és una novel·la versàtil com un piano, que conté una bona proporció entre les tecles blanques de la introspecció i les negres de la crítica social.
0: Segon. Motius, el Màrius amb el Lectoràlia, en els 5 motius, sempre n'hi ha més per llegir-los, no? Però ara jo la temptació és marxar i que us ho expliqueu vosaltres. Aquí és el Ramon Solsona a presentar els 17 pianos en el Lectoràlia, aquest espai tan estimat també que feies també força temps a Catalunya Ràdio.
5: Sí, durant tot el període de la Mònica Terribas, que crec que van ser 4 temporades, si no m'erro. I sí, allà érem, diguem, un àmbit més reposat, com és el Ciutat Maragda, és a dir, la ràdio ho té, aquesta cosa que a la tele sempre estàs mesurant la longitud, no? I allà sempre convidàvem un autor per donar-li peu a fer com una conversa i després l'Enric Gomà feia una secció més de clàssics.
1: I a més hi havia una persona que feia de pont, la Marta Vives.
5: La Marta Vives era la guionista.
0: Sí,
5: i tant.
1: Una persona extraordinària,
5: sí.
1: Perquè a més era molt propera al món de la literatura i almenys mentre jo vaig estar col·laborant a Catalunya Ràdio, doncs tinc un gran record.
0: Totalment. I ara la tenim, per fortuna, els serveis informatius ocupant-se sobretot de les escèniques, la Marta Vives.
5: Sí.
0: I és una altra cosa que us agermana, no només que veu coincidit, vaja, que heu coincidit i entrevistat en diferents ocasions, sinó aquest amor i aquesta falera lèxica i per les paraules i no? Tot ple. Tu, Ramon, també has estat a la ràdio divulgant i explicant la llengua, com fa encara el Mari.
1: Una mica més de 20 anys.
0: Imagina't. Sí. No? I l'Enric Màrius ara aquest any està de efemèride...
5: 20 anys, justament 20 anys rodons, sí, de tot fa anys, diguem, però aquí estem.
1: Fent trajectòria.
5: Exactament, fent trajectòria, jo difonent.
3: Difusió i trajectòria.
0: Difonent la trajectòria. Escolta, Màrius, i és una pregunta molt una mica maleïda i punyetera, però tu que has tocat tots els diferents formats, on és més agraït fer difusió de la literatura? A la tele, que ara si et donen prou temps per fer-ho, a la ràdio també si tens prou temps... En La Vanguardia recordem que també hi ha articles que tu dediques a tot un llibre que t'ha fascinat i que ho expliques allà. Com t'hi sents més còmode?
5: Sí, a veure, jo de sentir-me còmode em sento més escrivint, però dins del que serien els mitjans audiovisuals no té color. La ràdio permet un ritme i una aproximació i fins i tot un consum que t'imagines algú molt íntim, és a dir, escoltant-te al llit o potser caminant amb unes orelleres, no? I la tele té unes servituds d'imatge que de vegades xoquen amb... és com si fos una, diguem, un matrimoni mal avingut, no? Literatura i tele. Sempre hi ha un punt de conflicte que amb la ràdio no hi és tant.
1: A veure, jo vaig fer molta divulgació del llenguatge a la ràdio. Sí. També en premsa i televisió. Però és que la ràdio és un mitjà tan calent que jo el trobo a faltar. Està fent programets 5-10 minuts. Com en dieu d'això? A casa vostra...
5: I la gent et trucava, a més,
1: home,
5: el temps sempre era participatiu.
0: Llavors començava amb el Bassas, potser, no?
1: Sí, és que el Bassas em va cridar perquè llegís articles, i jo preparava articles. I llavors vaig fer una cosa tan insensata, que és, escolta, m'agradaria fer un programa en directe de dir, com en dieu d'aquestes bestioles que van a les basses i que semblen helicòpters, de tot, com en dieu? Però és que no hi havia internet. Aleshores no podíem buscar solucions d'internet. I va donar un resultat esplèndid i ja vaig estar fent la paraula del dia durant molt de temps. És que ja cada dia, durant mínim 100 anys, m'atreveixo a fer la paraula del dia i només agafar-la d'actualitat, eh?
0: Col·lapsava en la centraleta, també, no?
1: Sí, i tant.
0: Sí. Jordi, Anna, heu passejat una estona per aquí? Teniu ganes de compartir alguna cosa que hagueu vist o recomanar?
4: És que, mira, aquí passa una cosa, no sé si l'Anna ho viu igual, eh? M'imagino que sí, que és que, d'una banda, va molt bé per buscar llibres que ja havien sortit i que no has trobat, o fins i tot d'editorials, que a vegades costa més de trobar i t'hi encantes, et poses allà a mirar, i alhora hi ha les novetats. I sí, jo he fet una primera passejada, hi ha uns quants llibres, en diré dos o tres, si vols. El primer, molt, molt clar per mi, és un llibre d'assajos de la Zadie Smith, no? L'escriptora novel·lista anglesa.
0: Ve d'aquí poc, a Barcelona.
4: Que bé, sí, aquests dies estarà per aquí, també, que és un llibre que, a veure, de la Zadie Smith sí que s'havien anat traduint novel·les, però els assajos no, i l'ha publicat aquesta editorial també molt nova, que es diu Hande, i el llibre es diu Nit i Dia. No recordo ara de qui és la traducció, però són assajos, alguns dels quals jo he pogut llegir abans en revistes, i, bueno, ella té una... Jo crec que té una ment privilegiada.

0: la sensació era que no podria acabar de fer la volta perquè anaves trobant gent, que és com un retrobament post-vacacional estiuenc, encara per la temperatura, i acaba sent com molt, molt divertit, no? I per
1: tant... Romagueres. Et anaves trobant romagueres.
0: Ah, exacte. Fèiem el romancer, ara. També.
2: Ui, quin perill que amb aquests dos... Si no, és la paraula que toca...
3: Això de romagueres ja ho veig molt de la Plana de Vic, eh?
2: També és veritat.
0: Vallès Oriental també, eh? Sí, sí, sí.
2: Romagueres okay. I a vegades fent margeres.
1: Ara, bé, però això és una mica més picantó, eh?
0: Home, bueno. Fer marge seria una altra cosa, sí. Que depèn de com. Veus? El bar de la setmana del llibre... Poder, oi?
1: Vosaltres... No ens emboliquem
0: ni amb el fer marges. Un primer llibre d'una parada bastant aviat, que et trobes bastant aviat, que és de la segona perifèria, Teoria de gèneres, del Josep Girós.
4: Sí, on tinc moltes ganes, sí.
0: És un llibre que em crida l'atenció perquè, pel que sembla, doncs, Josep Girós, que ja va publicar una novel·la amb la segona perifèria, No robaràs, aquí fa un experiment de... Molt a la manera, sí, ara no m'ho faig venir bé, però és veritat, molt a la manera juganera dels guardonats reconeguts de Màrius i d'en Ramon, que s'inventen una classificació de gèneres literaris, amb sentit, però molt d'humor alhora. I aquest és un llibre que tinc moltes ganes de llegir. Me n'he apuntat uns quants més, perquè, clar, la Setmana del Llibre també actua de recordatori del que saps que surt i tens ganes de llegir-te, del que saps que va sortir i encara no t'has llegit, i no arribes a tot arreu. Però una mica més avall, no gaire més avall, hi ha la parada de l'Avenç, amb un llibre que també em crida l'atenció, que és Ficcions fugitives, de l'Antoni Pisà. Que això, que és un llibre barreja de memòria, assaig, música, investigació musical, i em fa curiositat, perquè sé que el vam presentar fa poc, i en fi, aquests llibres híbrids a mi m'interessen molt.
2: Aquest, jo l'he tastat. Aquest.
1: Ah, veus?
2: Sí, sí, Ficcions fugitives, i realment hi ha una... És molt interessant perquè, clar, el Pisà... que és de Felanitx, cosa que jo crec que ja et defineix molt, si has nascut a Felanitx.
0: I ja et predisposa,
2: a un punt de bogeria, però viu a Nova York des de fa 30 anys, i aleshores, sí, hi ha històries que tenen a veure amb Nova York i el contrast màxim, que són les històries que passen a la Mallorca i a la família i tot això, no? Està molt bé.
4: Vosaltres, Ramon Mari, us heu pogut... tastar o mirar o tafanejar? No.
3: Jo he vingut...
4: Res, has vingut aquí pel...
3: He passat per aquí i aquí m'he quedat.
4: Sí, ben fet.
3: De totes maneres, sí que tinc alguns llibres. Demà, per exemple, penso assistir a les Algues Roges, a la presentació, amb el llibre que ha preparat la Neus Real, a partir de la Teresa Bernet, que és aquella autora dels anys 30 que va quedar completament oblidada i en silenci. I un llibre... perquè ara li han donat un premi, que en el seu moment no el vaig comprar i l'he de buscar perquè el trobaré, que és el poemari del Sebastià Alsamora, el doble poemari.
4: Premi Nacional de Traducció.
0: Molt bo, exactament, molt, exactament. Molt recomanable. Sí,
3: exacte.
0: Sí.
3: Doncs, com que he de venir unes quantes vegades per aquí,
4: no, o sigui, ja ho
3: caurà segur.
1: Doncs sí, jo també mallorquinejaré, perquè que últimament, escolta, és un bé de Déu, sí, això dels autors mallorquins, des d'en Biel Mesquida, però jo ara estic llegint un llibre que m'interessa perquè és el més allunyat al meu tarannà i probablement hi vaig entrar com en prevencions, però amb ganes, que és del Fausto Puerto, que és un llibreter de Manacor, que ha publicat a Angla una novel·la que diu quan es faci la fosca, quan arribi la fosca, perdó, però que el plantejament, que és el que m'ha inquietat, és d'un dels pares del nihilisme, que és un filòsof, Philip Manlander, que per això et dic que està als antípodes del meu tarannà, que sóc rebelesià i vitalista, però que és com una obsessió d'algú, que és una novel·la, però també té aquest punt d'assaig, que veus que va a Frankfurt, comença a parlar amb un editor d'aquest, descobreix aquest llibre, i estic a la meitat, i estic una mica inquiet, diguem, perquè vaig entrant en por.
0: No, i ara m'he recordat del Ramon, llegiu a Les dones mig partides, perquè ara que s'ha anomenat la Teresa Bernet, crec que vas publicar aquest llibre l'any passat, quan dèieu allò dels registres diferents d'en Ramon Solsona, aquest era un nou pal, que era la difusió de...
4: Molt bo aquest llibre, i tant.
0: D'escriptores de l'època de la República i aquesta època perduda, i era molt potent.
3: Treure-les a la llum.
0: Exacte.
3: Bàsicament, treure-les a la llum.
2: Maria Dolors Orriols també és en aquest llibre.
3: Ah, sí. Vigatana. que vivia a la plaça...
2: Exactament.
3: Al Mercadal. Sí, vivia allà mateix.
4: Sí, sí. Fantàstic. Deixeu-me saludar l'Oriol Magrinyà. Què tal? Bon dia.

0: Hola, bon dia.
1: Editors.cat, ara podem fer la primera oficialment, no? I els has felicitat, tens aquí els dos premiats, el Ramon Solsona i el Màrius Serra, però recordem que hi ha un acte molt bonic i molt oficial, diria que el 23, no?
2: Sí.
1: Aquí a l'escenari central, on seran lliurats els premis i reconeguda.
0: Un dia el Premi Trajectòria i un dia el Premi Fusió.
1: Això mateix, el Premi Fusió, que sempre fa patxoca, i ja n'hem parlat una mica, i ara amb l'Oriol també parlarem del món del llibre en català, d'acord? Tot just després de la publicitat.
3: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
4: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
5: A veure si s'ha entès.
4: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
6: T'esperem al Supercampus!
7: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Durant l'últim terç del segle XIV, Catalunya va patir més d'una dotzena d'invasions comeses per companyies de mercenaris, els anomenats routiers, per un territori que no tenia capacitat de resposta davant d'un poder reial més aviat fràgil, aquelles campanyes d'incendis i segrestos resultaven devastadores. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
10: Cualquier jugador quiere venir a jugar aquí, pero para traer jugadores de nivel tienes que tener un proyecto ganador.
11: La rematada de Gabriel Jesús! Karim Adeyemi! Acaba de fer un gol espectacular! Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
12: Els artífecs del Barça de Flick, Deco i Bojan Krkić ens acompanyaran a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio.
8: Aquest dimarts a les 11, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som-hi, seguim la Setmana del Llibre en Català, en directe a Ciutat Maragda, Catalunya Ràdio. No són 8 days a week, sinó 10. Sempre, Oriol, no? Destaco aquesta conya que la Setmana del Llibre en Català dura 10 dies, com la Setmana Santa als nens, que també dura 10 dies. Són setmanes una mica tramposes, si anem a la precisió de la paraula. Però vaja, molt contents, parlàvem abans que ens hem trobat, no? Cada cop hi ha més gent, amb la Cristina també ho destacàvem. I una cosa bonica que tu sempre destaques, no? És diguem-ne, perquè els últims anys hem acostumat a dir-ne la setmana, així molt col·loquialment. Però és important acabar tota la frase del llibre en català.
1: En català.
0: Perquè és una reivindicació, jo crec que més important que mai.
1: Sí, sí, són 10 dies i se'ns fan curts, eh? Són 10 dies, sí, ens falten dies per poder fer més actes i per poder veure més llibres. I és més important que mai recalcar això, la Setmana del Llibre en Català, perquè la riquesa de l'oferta que tenim és espectacular, que quan ho veus dius, hi ha tot això en català, vull dir que molta gent se'n sorprèn i per això val la pena que vingui tothom.
0: I potser gent que no està basada en llegir en català troba també un espai aquí, no?, de cop i volta. Que...
1: Mira, ara mateix, això semblarà preparat i no ho és, estava a la parada i veia unes noies comprant i veia què parlen. I eren brasileres i que tenien curiositat per llegir algun llibre clàssic en català i els hem recomanat i se l'han portat. O sigui que és oberta a tothom. La filla del rei d'Hongria. És un llibre de contes que, medievals que bueno, ara mateix acaba de passar, vull dir que realment el ser aquí Lluís Companys fa que vingui molta gent que d'altra manera potser no et descobriria. És un aparador immillorable.
0: Sí, sí, jo abans he vist tot de turistes amb carregant maletes, entre l'expectació i la curiositat d'aquesta passant aquí, no? I una mica com el dia de Sant Jordi, que sempre s'ho miren amb aquella cosa estranya. I després que, efectivament, cada vegada tenim més editorials i segells independents i cada any el programa anem celebrant que n'estrenen de nous. No? Que un té la sensació, a vegades diem mig en broma, mig seriosament, aquesta cosa de que és un país amb més escriptors que lectors. No? No sé si al final també hi haurà més editorials que lectura, però...
1: Bé, aquí estàs tocant temes molt, de molta profunditat. Eh? Això, la crisi de la lectura que estem vivint ens preocupa molt a tots. Però és cert que cada cop hi ha més editorials, però tot i així encara hi ha molts segments de l'edició que no tenim ben coberts en català. Que aquí,
0: per exemple?
1: Per exemple, amb divulgació científica n'hi ha, però n'hi podria haver més. Amb llibres de no ficció n'hi ha, però n'hi podria haver més. Així com amb narrativa, tant traduïda com autòctona, estem a primera divisió, hi ha àmbits en què encara tenim un camí a córrer.
0: L'assaig està creixent també en català. Estem, no? Aquest any també van anunciar a Òmnium que s'incorporava un premi molt reclamat i molt reivindicat també a la Nit de les Lletres per la literatura assagística.
1: Gran notícia, perquè a més l'assaig ens dona la base del pensament. Per tant, és importantíssim crear lectors i que hi hagi escriptors que s'hi puguin dedicar, perquè escriure un assaig també requereix temps, dedicació, i no sempre es té. No?
0: Alguna petició? El president, ara que el tenim aquí, Màrius...
2: Bé, no, en aquesta línia, justament intentar que l'escenari permeti que hi hagi no ficció assagística i de pensament en català, no? Empenya, però clar, això...
1: Aquí, abans ho dèiem, en el discurs inaugural, és a dir, els editors hem de fer una bona part de la feina, la part principal, però després convé que des de les llibreries, des dels mitjans, es doni visibilitat, com en alguns casos ja feu i feu molt bé, però encara es doni més visibilitat als llibres en català, originals en català o traduïts en català. Que a vegades encara hi ha inèrcies antigues que hem d'anar canviant.
0: I jo reivindico també, perquè tot i que és narrativa en aquest cas, però el conte, que fa anys que, no, que a vegades sempre els editors tenen aquesta cosa...
2: No ven.
0: Escolta, mira, el nostre Premi Trajectòria té llibres de contes ben xulos.
3: No només això, és el que estic preparant ara.
0: Estàs fent un llibre de contes. Imagina't, veus?
3: Estic preparant. Tinc l'avantatge que l'editor em dirà que sí, però perquè no he de trucar a les portes d'un editorial. Però tots sabem que la resposta d'un editor... Home, els contes... A més, la paraula conte... té aquesta...
2: connotació infantil.
3: Connotació infantil.
0: N'hi ha que en diuen relat, per com...
3: Relats, no? Sí.
4: I no tens una novel·la? I no tens una novel·la? Publiquem la novel·la i després, si va bé...
3: Sí.
4: O sigui, l'has de malafiar.
3: Sí, sí. La veritat és que el conte, els que estem aquí, que n'hem escrit, sabem que és un gènere difícil, molt difícil, perquè ho has de condensar tot. Aleshores, clar, tot ha d'estar sospesat.
0: Bueno, com... i arriscat, perquè tu tens un llibre de contes, es diu Cementiri de Butxaca,
3: sí,
0: on tots els contes hi ha la paraula tomba, que no és la cosa més comercial del món.
3: Sí, sí, oi, em van criticar molt per això. Però no estic molt content que... Allà hi havia un esforç estilístic terrible, perquè era tot molt, molt, molt condensat i tot eren tombes. però no és un llibre ni mortuori ni fúnebre, sinó que, bueno, són històries, i a totes hi surt la paraula tomba. Però allà vaig fer un esforç molt, molt gran de concisió.
2: Jo crec que tots hem d'aspirar a viure del cuento, una mica amb cu i dièresi a la u. I ja està. Vull dir que la narrativa, després sí que es fa, segons quins autors americans, no?, que et fan contes complets i és un totxo de mil. Això sí que ho fa l'editor, no?, sí, com volem dir. Que n'hi ha molts. Però quan surt un conte primet, salvat, un Roses Excepcions, en Pàmies especialment, no?, però és veritat que costa més. I aquí, en aquesta taula, també, aquest últim Sant Jordi, veu fer un triplet de contes de contistes,
4: sí,
2: també.
4: Sí, sí. Elena Pujadas i el Miqui Otero.
2: Per això
4: mentides.
2: Vull dir que s'ha de reivindicar, certament.
0: Ahir es va presentar, crec, no?
4: Ahir es presentava, sí, sí.
0: Sí, sí, aquí a la setmana.
1: Jo crec que com a lector, o com a editor, crec que el conte ha de ser el gènere un dels més difícils d'escriure, perquè t'ho jugues tot amb molt poques pàgines. Eh? No es poden veure les costures. En una novel·la, mira, pot haver-hi pujades i baixades, però en un conte o la claves o allà queda retratat.
3: El Cortázar deia que la novel·la es guanya per punts i el conte...
2: Per cau,
3: sí, sí, sí. I que el conte ha d'estar molt, molt, molt ben pensat. I a més el conte, no tots, ni depèn de qui ho fa, però el conte permet llegir-lo en veu alta. I això que no es fa prou amb una sessió, o si tu vas a fer una xerrada... Escolta, si no us fa res, acabaré amb un conte. I llegeixes un dels teus contes pensant una mica que anirà bé.
2: El món anglosaxó sí que tenen hàbit de llegir molt llargament, però aquí només són recitals de poemes o a Banyoles, que sí que fan una nit que llegeixen contes. Allà
3: la nit de narradors.
2: La nit de narradors.
3: Espero que al desembre hi haurà novetats al respecte. No puc dir res més.
0: Què dius ara?
2: Carai!
0: Home, no puc... Has vingut a dir coses aquí? Què vol dir que no puc dir?
3: No.
0: Al desembre, novetats a Banyoles...
2: O novetats de contes?
3: Novetats de contes llegits.
2: Ah. A Banyoles.
3: No.
2: Ah.
5: A l'Estany.
0: Bé, seguirem.
3: Prou,
0: d'acord. No,
2: Ciutat Maragda.
3: S'està gestant.
2: L'exclusiva,
0: no hi ha manera. El Ramon Solsona.
3: S'està gestant.
0: Increïble. Parlant de contes... No, una cosa infantil. Hi ha una cosa, Oriol, que volia comentar amb tu. Aquests dies s'estrena, o s'ha estrenat, Tanit, la pel·lícula del Pep Garrido sobre el llibre de Núria Albó. I, vaja,
5: Garriguenca, primera alcaldessa de la democràcia.
0: Garriguenca, 96 anys...
5: Amb un cap clar encomiable, una donassa escriptorassa.
0: Creu de Sant Jordi, sí, tal. Sí. Doncs Tanit, que el va publicar en el seu moment Vaixell de Vapor, està descatalogat. És introbable, els drets els té l'autora, i no... Com podem fer perquè aquestes coses no passin?
1: A veure,
0: perquè ara s'estrena la pel·li i molta gent dirà, vaig a comprar pels meus fills el conte, no el trobaran.
1: Aquí hi ha una qüestió que també que a vegades és una mica la tirania de la novetat, no? És a dir, l'espai en els taulells de les llibreries és el que és, i entenc que ells, bueno, han d'apostar pel que creuen que es vendrà, i amb un món, amb una gran quantitat d'informació constant, la tirania de la novetat a vegades fa que passin coses com aquesta, no? Que sap greu, i cada cas segurament respon a una casuística determinada. Una solució única és difícil.
0: Aprofitava per reivindicar Tanit també i enviar la gent als cinemes i a les sales, però també perquè algun editor allà a l'altra banda estigui pendent. Tu la coneixes, l'has coneguda, la Núria Albó?
5: Sí, sí, sí. A més, Tanit, si no m'equivoco, es passa tot aquest cap de setmana a la Garriga i en presència de l'autora i de l'equip el diumenge a la tarda.
0: Que bé.
5: I si m'equivoco, mireu a la web de Cinema L'Ambra a la Garriga, que ho trobareu.
0: Tots a la Garriga,
5: Sí, sí.
0: Jordi, tenies alguna recomanació més?
4: Sí, bueno, mira, justament una altra de les coses que va bé buscar aquí és la poesia, no? I jo vinc... O a vegades vens a veure què trobes sense saber, i d'altres vens amb una missió. Jo sé que vull llegir el nou llibre del Martí Sales, Descripció del món, Premi Jocs Florals d'aquest any, que el publica Godall, doncs en algun moment acabaré passant per la parada de Godall, perquè el Martí, bueno, és una mica el que deia en Ramon al principi, que cada llibre és diferent i que hi ha un esforç de treball i de concisió i de buscar la teva veu, de buscar la manera d'explicar les coses, i crec que fins i tot fent poesia el Martí aconsegueix que cada llibre sigui molt diferent. Llavors, que tinc ganes de llegir-los.
5: Clar, i ara més... Bueno, en poesia clarament és, crec que és amb els gèneres que es nota més que la setmana pots trobar, ostres, moltes coses que les llibreries costa, no? De fons i de tot això. Jo volia anomenar un altre llibre que m'ha cridat molt l'atenció i que tinc pendent, que és de George Orwell, la nova editorial, que a mi em feia pensar abans, de Cap de Brot. Bueno, no és tan nova, però ja porten... bueno, molta marxa. Han tret ara, sense ni cinc, a París i Londres, del George Orwell, que és el primer llibre d'Orwell, que Orwell, doncs, ostres, penso que té un lligam molt especial amb Catalunya, amb la realitat de Barcelona, no només per l'homenatge a Catalunya, però també per la programació que el CCC li dedica cada any i tot això. I aquest és un llibre que em crida l'atenció, perquè això, estem en els anys 20 i com buscar-se la vida en dues grans ciutats, així,
0: sense,
5: a grans trets.
0: Sense ni cinc, que no sí, són exacte. Dues ciutats barates.
5: I està bé, vaja, és a dir, és interessant, perquè Orwell això té molts registres, més enllà dels més coneguts. No.
4: Traducció de Marc Rubio.
0: Ah, veus? Molt bé. Ben reivindicat. Digue, Ramon.
3: Jo volia afegir una nota sobre el Martí Sales. Jo no el conec. Uh-huh. Però quan vaig escriure al carrer de la xocolata, vaig anar i vaig entrar...
5: És veritat que surt el teu llibre.
3: A la casa on nosaltres vam viure. I no sé, allà hi ha tota una rememoració. I la persona que viu ara diu... Allà, el que nosaltres en dèiem, el quarto d'allà baix... diu, en aquest habitacle, diu, aquí el meu nebot és on treballa, el Martí Sala. Martí, o sigui que el dia que el saludi ens abraçarem...
2: Ara afegiré perquè el Martí, diguem, el qual jo sigui anat llegint i tot plegat, veig que comença a sortir d'una manera atzerosa molts llibres, perquè l'últim llibre de la Llucia Ramis, que es diu Un metre quadrat...
0: La investigació sobre els pisos...
2: On investiga pisos, un dels pisos on ella va estar de llogatera i va a visitar, cony, resulta que ara hi viu el Martí Sales, també.
4: O sigui, ja sabem on viu i on treballa.
2: On viu i on treballa, eh? Vull dir que la
5: ja falta menys per passar
4: És aquella frase, sé on vius, eh? Aquella frase.
2: Sé on vius.
0: Martí, això és en directe, truca si ens estàs escoltant.
5: Potser tens una idea de llibre, Martí.
0: Un parell de preguntes. El Jordi Oriol parlava de poesia i és un bon lloc, efectivament, per venir a buscar qualsevol gènere. I jo crec que avui s'ha pogut viure en aquesta setmana el Llibre en Català una de les inauguracions oficials més torrencialment poètiques, no?, que mai hagin existit amb en Biel Mesquida, que és un regal, sempre escoltar-lo, en fi.
1: Hem sortit tots amb una dosi d'energia extra impressionant. Quan ha recitat Desolació, del Cuber, és que has de posar la pell de gallina. I després tot el discurs, tot com ha parlat tots els temes, jo crec que ha estat vibrant i que no podíem haver començat de millor manera. Ha sigut preciós.
0: Cristina Domènech em deia, pots agafar el seu discurs i publicar-lo, no?
1: Sí, sí, totalment, totalment. Ha sigut un moment catàrtic d'aquell... Millor no podíem haver començat.
0: D'aquesta capacitat. Vosaltres teniu pensat, sabeu, Ramon i Màrius, que us faran dir quatre paraules, no? Això ho deixeu a l'aventura del moment, o...?
3: No, però ja s'arreglaran, eh? Perquè...
2: Diu quatre.
3: Tant ell com jo tenim corda, eh?
0: Sí.
4: La setmana no seran 10 dies, seran uns quants més, ja.
3: Sí.
1: Jo ja ho he dit, que feien falta més dies.
5: Clar, és que a més passa una cosa. És a dir, la setmana és un lloc on hi passen coses, constantment, trobo. I abans que per venir aquí passava per l'escenari on hi havia la Claire Pollard presentant el llibre en una conversa de fades modernes, de Club Editor. Clar, passo per allà i veig que s'acaba l'acte dient que li regalen un porró. Caram, jo no he llegit el llibre, però he pensat, ostres, fantàstic, no? I això també és la setmana, vull dir que aquest punt festiu d'això, de sorpreses.
2: La difusió amb porró es difon molt millor.
5: Sí, sobretot, sí. Sobretot punts suspensius.
0: Sí, no, per...
3: Llibres a galet.
2: Ara,
0: veus? Escolta, és el nom d'una secció fantàstica, eh?
5: No, i una editorial que es digui a galet.
2: A galet.
0: Llibres a galet. El que passa que avui en dia ja no es pot fer, no? Hi havia una època que la ràdio... Vaja, fins i tot senties els glaçons.
2: Època
5: barri. Però clar, Salvat la Passeig té la Salomé que pren a... És que això ho tinc fresc, de la Salometa, no? Dels contes dels nens a la meva escala, perdó. Té la Salometa que pren a veure galet amb el Canti. Per tant.
2: I fa titius, o no fa titius?
5: No precisa tant. Diu que aprèn a veure galet.
0: Titius és fantàstica, com a paraula. Oriol, no, va, abans d'acabar, recomana una cosa o dues de, fins al 27 de setembre, si ho dic bé, diumenge, la Setmana del Llibre en Català, que és la setmana de 10 dies, avui és el segon dia, la segona jornada. Ja sé que em diries que tot, no? que tot és recomanable, certament, però tu què no et perdries com a lector?
1: A veure, jo el que, més que una cosa concreta, el que recomanaria és, d'una banda, que els lectors que venen aquí perdin aquella vergonya que a vegades tenim i parlin amb els editors, que normalment no podem, que preguntin quins llibres, per què els han fet així, per què això, que descobreixin coses. Per tant, recomanaria que ens llencem a descobrir i després que mirin bé el programa, perquè hi ha tota una oferta dels podcasts en directe, em sembla molt interessant, les seccions amb els prescriptors digitals, que és un camp nou on volem incidir i potenciar-ho també. I després que és impossible dir-te aquest acte o aquell altre, perquè és que me'n deixaria tants, però sobretot que vinguin i que parlin i que preguntin, que s'ho passin bé.
0: Defeneixin, descobreixin, no? I passegin, que no es perdin el lliurament del premi, dels Premis Trajectòria i Difusió. Va, jo posats a recomanar, com que de moment n'hi han sortit molts llibres, ara que surti un cantautor, descoberta també recent, que es diu Edmundo Inácio.

0: som-hi, que amb el Mundo Ignacio acabarem avui el programa, aquest Ciutat Maragda en directe, amb les mosques que ens acompanyen, amb algun lector petit que ens acompanya. Anna Vallbona, tens aquí el teu fill. Has aconseguit que creixi llegint llibres, ja?
1: Sí, escoltant-nos. És important. Treballar l'escolta. Ha fet el seu uau de lleó.
0: Quin és el seu llibre preferit?
1: El seu llibre preferit... El Patufet sempre triomfa, perquè anar als clàssics sempre està bé. I últimament estem... El Salvat per Passeig el anem explicant...
2: Salvat per Passeig?
1: Sí, sí, ha llegit tota la poesia. No,
3: jo la volia i l'he pres.
0: Exacte.
2: Ara atacarem el rei Lear de Shakespeare.
1: No, però la Salometa, és que abans quan esmentava la Salometa, és anem explicant a la nostra manera els nens de la meva escala, perquè és molt tendre.
0: Sí, sí. Molt bé, escolta'm, jo crec que és un inici lector bastant envejable per molts anys, Pau també. Bé, gràcies. L'enhorabona un cop més, Ramon
4: i
0: Màrius, per difondre i per trajectoriar-nos i per acompanyar-nos.
2: I gràcies a la companyia.
0: Home, i tant.
1: A vosaltres.
0: Jordi Puntí, l'Anna Vallbona, gràcies, Oriol Magrinyà, per molts anys, que vagi molt bé la setmana, tot el que queda, i gràcies per descomptat, com sempre, tot l'equip, el Pep Casanovas, el Víctor Rodríguez, la Marta Busto, l'Anna Miquel i l'Andrea Martínez del Control Central. Nosaltres tornem a Ciutat Maragda la setmana que ve. No deixeu de venir a la Setmana del Llibre en Català. Són 9 dies ja, fins al 27 de setembre. Només és l'inici de curs. Tot l'any podeu seguir llegint, però aquest és un bon moment per començar a fer-ho. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio.
1: L'OTAN avala l'acord de seguretat que Trump ha anunciat amb Groenlàndia i Dinamarca per augmentar la presència nord-americana a l'illa àrtica i que impedirà que Rússia i la Xina hi tinguin bases. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Un acord que Dinamarca i Groenlàndia també veuen amb bons ulls. L'anunci el feia Donald Trump aquesta matinada i unes hores abans el president nord-americà també ha vetat l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, com la CNN.
2: I don't think that a court should allow fake news to be written day after day.
1: Els acusa de notícies falses i amenaça d'ampliar la prohibició a d'altres mitjans que considera hostils. I a Ceuta, la justícia ha rebut les denúncies de menors migrants que asseguren que han patit abusos i vexacions als centres d'acollida a Madrid, al Vigil.
3: La Fiscalia té sobre la taula les denúncies de diverses menors tutelades pel govern de Ceuta que asseguren haver patit maltractaments, vexacions, amenaces i càstigs per part dels treballadors dels centres que les atenen. Els informes han estat ja traslladats al jutjat, que haurà de decidir ara si ho investiga.
1: I després de l'escàndol aquesta setmana per la traducció al català del judici del cas Roger Espanyol, el govern obre expedient a l'empresa adjudicatària. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
4: Obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català.
1: A Rússia, un terç dels ciutadans ja han votat en les eleccions legislatives, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Són tres dies de votacions que van començar ahir. Avui la jornada està marcada per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic. I de la cultura, avui tenim de tot. Cinema, amb el Festival de Sant Sebastià, música, amb el Mercat de Música Viva de Vic, i literatura, amb la Setmana del Llibre en català. Parlarem de tot això. I quan siguin 2:15, els esports que destacarem avui, Sergi Camps, bon dia.
5: Bon dia, doncs al Barça tenim el vessant esportiu, juga a les 9 al camp del Sevilla, en farem la prèvia, i també està en dansa l'assemblea de compromissaris del club, sentirem documents sonors de Joan Laporta, una assemblea que ha començat a les 10 del matí. Més enllà d'això, també juga el Girona avui, ho fa a les 9 a la segona divisió al camp de la Cádiz, per ser un resultat que acaba de finalitzar a la Lliga F, Badalona Women 0, Reial Societat 0, i també parlarem de motos perquè Marc Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La cursa sprint avui a partir de les 3.
1: I ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora, Carmina Malagarriga, destacada? Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs a la C-55 hi ha retencions a Manresa en sentit sud a causa d'un accident. També retencions a la C-58 a Montcada i Reixac cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona entre Sant Gervasi i Horta, en sentit Besòs i també en sentit Besòs a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc. Hem d'afegir que els Mossos han detingut 4 homes de 20 i pocs anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà aquesta matinada. Una acció que, com bé sabeu, ja ho hem dit diverses vegades, pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Els detinguts se'ls acusa d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana, Jofre Genué? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs estable. Estable, si entenem, per sol i per bonança en general. De fet, les temperatures avui, similars a les d'ahir, amb aquesta calor continguda, no molt intensa, tot i així, pujant un palet, de fet, ara mateix s'arriba ja als 30 graus al Baix Ebre, per exemple, al Perelló, o a prop dels 30 a Tortosa, que és on esperem que pugi més el termòmetre, poc més enllà dels 30, 31, 32, també en alguns punts, potser de Ponent i Pla de Lleida, seran els vols més alts. I, en tot cas, aquestes petites nuvolades que han tornat a sorgir al voltant de la costa central, des del Garraf fins al Maresme, que poden també ser presents cap al Vallès, Montseny, cap al Ripollès, i que, bàsicament, el que fan és que el cel estigui mig ennuvolat, variable, i que també frena una mica el termòmetre, però que tot això no anirà pas a més. A més, són fenòmens bastant locals. El temps estable es mantindrà demà, temperatures una mica més altes, i iniciarem la setmana que ve, els darrers dies de la tardor, amb pocs canvis. De fet, el termòmetre que pot pujar un pèl més al diurn, especialment amb una calor potser un pèl més intensa entre dilluns i dimarts.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05. Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per tancar la disputa sobre Groenlàndia, una entesa que, a falta de saber-ne els detalls, ha estat celebrada per Copenhagen i el govern de l'illa Àrtica, que consideren que garanteix la integritat territorial de Groenlàndia i la sobirania danesa. L'OTAN també s'ha mostrat satisfeta i assegura que permetrà enfortir la seguretat a la regió de l'Àrtic. Sobre l'anunci, però, destaca el silenci, de moment, de la Unió Europea, que, malgrat que es tracta d'un territori comunitari, no s'ha pronunciat encara sobre la qüestió. Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs, bon dia.
9: Hola, bon dia. L'OTAN diu que aquest acord donarà més estabilitat a l'Àrtic, una regió que l'Aliança considera vital per als seus interessos defensius. De fet, va ser el mateix líder de l'OTAN, Mark Rutte, que a principis d'any va impulsar les primeres converses per mirar de posar pau entre els Estats Units i Dinamarca, el país que controla Groenlàndia. Aleshores, hi havia màxima tensió entre Washington i els aliats europeus, perquè Trump amenaçava d'ocupar l'illa, fins i tot utilitzant la força militar. Per això, ara l'OTAN veu amb bons ulls aquest pacte, mentre que la Unió Europea, en canvi, guarda silenci. L'acord arriba pocs dies després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, visités Groenlàndia per contrarrestar, precisament, les ambicions expansionistes dels Estats Units. Durant aquest viatge, von der Leyen va anunciar noves inversions de Brussel·les a l'illa de l'Àrtic.
1: I el document que ha de concretar l'acord està previst que s'assigni la setmana que ve a Nova York, en el marc precisament de l'Assemblea General de l'ONU. Serà llavors quan es podrà analitzar a fons el contingut de l'entesa. De moment, però, Donald Trump ha tret pit i insisteix que permetrà ampliar la influència militar dels Estats Units en aquesta regió de manera permanent. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca signaran aquesta setmana entrant un acord que servirà per a tancar la tensió diplomàtica que s'arrossega des de fa mesos arran de les amenaces del president nord-americà d'envair Groenlàndia o de comprar-la. Washington i Copenhagen han acordat que els Estats Units assumiran el control militar de l'illa Àrtica, que Dinamarca en mantindrà la sobirania i que els groenlandesos disposaran del dret a l'autodeterminació. L'acord que està previst que s'assigni aquesta setmana entrant en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York serà valuós també per a l'OTAN i per a Europa, segons la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Per la seva part, Trump assegura que Groenlàndia estarà protegida de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic.
1: I malgrat que Donald Trump ha insistit que l'acord és molt beneficiós per als interessos dels Estats Units, alguns experts posen en dubte aquest punt de vista, Joan Aleix Mata.
11: Sí, l'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegura que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la seva pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. A més, també apunta que busca mantenir la base militar que els Estats Units tenen a Groenlàndia i que, segons explica, podia córrer perill si l'estatus del territori autònom canviava.
12: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
11: Aquest expert també posa en dubte que aquest acord pugui tirar endavant al Parlament de Groenlàndia, que l'hauria d'aprovar, si no és beneficiós pels interessos de l'illa. I recorda que el sentiment anti-Trump és molt majoritari entre la població d'ençà de les amenaces d'annexió que Washington va fer a principis d'any.
1: I avui Donald Trump també és notícia per una altra qüestió. Ha vetat l'entrada a la Casa Blanca de tres mitjans de comunicació. La CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico. Això ho anunciava la mateixa CNN.
13: Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House. Quote:
1: El president dels Estats Units acusa aquests mitjans de difondre notícies falses i ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació, Oriol.
10: Donald Trump manté la seva croada contra els mitjans de comunicació que són crítics amb la seva administració i ho fa copiant una tàctica pròpia i original de l'extrema dreta alemanya consistent en repetir que la premsa menteix. A cada acte públic, Trump dedica uns minuts a dirigir-se a la premsa saludant les fake news. Ahir va fer-ho primer a través de la seva xarxa social i uns minuts més tard davant dels micròfons. I va fer un pas més enllà anunciant l'expulsió de mitjans de comunicació concrets de la Casa Blanca, com són la CNN o Público i advertint que en seguiran d'altres.
14: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
10: Conscient que pot estar temptant contra la llibertat d'expressió i de premsa recollides a la Constitució nord-americana, Trump afegia això.
14: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
2: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
10: Des de la CNN han reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que mantenen un litigi amb el 47è president dels Estats Units i tampoc és el primer cop que una de les seves amenaces queda en via morta.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. A Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat per a 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors d'edat que asseguren haver patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. Es tracta de nenes i adolescents tutelades que han denunciat a la policia haver estat víctimes de maltractaments, d'amenaces, de càstigs i fins i tot d'episodis de violència física i psicològica per part dels treballadors dels centres on estan des de principis de mes. Fonts de la Fiscalia confirmen a Catalunya Ràdio que han traslladat aquestes denúncies al jutjat perquè les investigui per l'elevada càrrega de feina que tenen a Ceuta. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, la Fiscalia de Menors de la Ciutat Autònoma va rebre dijous aquestes denúncies policials i també els informes mèdics i psicològics de diverses menors que acusen els treballadors de sotmetre-les a maltractaments i a vexacions. També d'impedir que algunes joves amb problemes de salut fossin traslladades a l'hospital o rebessin atenció sanitària. Algunes de les denunciants haurien fugit d'aquests centres que estan gestionats pel govern de Ceuta. El Ministeri d'Infància ja ha demanat informació a la Fiscalia per aclarir els fets i insisteix que cal traslladar els menors, especialment els més vulnerables, com aquestes nenes, a la península. També ho reclama el PSOE, que critica el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'organització.
15: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
3: Els populars s'hi tornen i acusen l'executiu espanyol d'haver desfermat el caos amb el trasllat ahir de 1.700 migrants a les instal·lacions del port. Sentim Miguel Tellado.
16: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado que todos hemos visto, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez. Se les advirtió de que la operación del puerto no era buena idea, que no se puede ofrecer una infraestructura crítica para acoger a los invasores.
3: I l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció d'aquest campament durant algunes hores, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports. Per cert, que el PP també ha tornat a citar al Senat els ministres que no van a l'agost a donar explicacions. Són els d'Interior, els de Defensa i Exteriors.
1: Gràcies, Alba, bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern, ho avançàvem a les dues, obrirà un expedient a l'empresa del servei de traducció que va fallar estrepitosament dimecres al judici pel cas de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, Laia Framis.
17: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, promet que treballaran perquè es garanteixi el dret a poder declarar o a intervenir en català a les institucions de justícia.
4: Hi ha coses que no haurien de passar perquè a Catalunya volem parlar en català, volem poder viure plenament en català i també vol dir tenir un dret a la justícia en català. I en aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu. Ja ho hem dit, que obrirem expedient l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
17: Durant el judici, els advocats d'Espanyol van voler intervenir en català, però els errors reiterats de les dues intèrprets els van obligar a traduir-se ells mateixos o a expressar-se directament en castellà per evitar malentesos. Tot i que el judici estava programat des de feia més d'un any, una de les traductores no sabia català i l'altra era especialista en rus i en ucraïnès. Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: I després que dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, fes una conferència a Barcelona per exposar els seus 2 anys al capdavant de l'executiu, avui són els consellers del govern els que s'han repartit per tot Catalunya per explicar la gestió d'aquesta primera meitat del mandat, Gemma Bonet.
17: A Mataró, al Maresme, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a ser pragmàtiques i votar-hi a favor.
18: Hem posat sobre la taula un nou model i ara el que cal és que això que s'ha presentat s'aprovi en el Congrés dels Diputats. Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
17: També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un acte al Penedès, ha reivindicat l'obra de govern davant del que considera una retòrica estèril de l'extrema dreta. I des de Lleida, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa.
1: I avui tornem a parlar del cas Andí, que els experts cataloguen de pseudoteràpies i de perilloses pràctiques, com les que la terapeuta de Jonathan Andí proposava als seus pacients, com ara simular llançar un familiar per un precipici. Avui la Vanguardia publica que la dona hauria insistit a la seva ajudant que indiqués a Jonathan Andí els punts perillosos de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare, Maria Guixà.
19: La terapeuta d'Andí fill, Maria Julia Luderwald, hauria insistit 2 vegades en un àudio que el seu pacient hauria de conèixer els barrancs de Montserrat. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que el fill d'Isaac Andic en coneixia els riscos d'aquesta zona, d'aquesta àrea de Montserrat. De les informacions fetes públiques avui també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Hauria ideat una pràctica suposadament terapèutica i que hauria interessat al seu pacient, que consistia, ara ho deies, a fer veure que es llançava un membre de la família per un barranc. Doncs el psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president a més de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia els perills del que ell cataloga com a pseudoteràpia i alerta també de la voluntat de control que volia exercir Luderwald sobre Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
20: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Ara passen 2:15. Avui, a banda de Groenlàndia, també del veto de Trump a la CNN, tenim altres informacions destacades a la crònica internacional, com per exemple a Rússia. Les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i el llançament de drons ucraïnesos durant la matinada, això segons les autoritats russes. El Kremlin, però, assegura que els han pogut repel·lir. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna, en que la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i unitat en un moment que el conflicte continua estancat al front. De fet, l'única formació política que defensa posar fi al conflicte ha estat vetada dels comicis. Anem, doncs, cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
21: Bon dia. El partit Yabloko, que en rus vol dir poma, ha escollit un lema molt senzill: per la pau i la llibertat i per viure sense por. Això els ha fet guanyar molta popularitat entre els joves i més després que la justícia els hagi exclòs de les eleccions. Nikolai Rybakov assegura que per a ells aquest suport ja és una victòria.
22: Aquest estiu del 2026 ha demostrat que precisament el futur de Rússia, precisament els joves, estan triant una direcció com la que representa Yabloko, que Rússia sigui un estat pacífic, modern i pròsper i que no sigui un perill per als altres.
21: Malgrat el veto, alguns candidats del partit es poden presentar a les seves circumscripcions, però fins i tot així la justícia ha trobat la manera d'inhabilitar-ne molts i altres s'han retirat després de rebre amenaces de mort.
22: Ara mateix 8 persones són a la presó, en colònies penitenciàries, i desenes dels nostres membres han estat multats i pateixen altres formes de persecució.
21: I sense Yabloko a la papereta, què creu Rybakov que han de fer els seus votants?
22: Que en cap cas votin els partits que apareixen ara a la papereta, perquè cap d'ells suposa la política que aplica l'actual poder.
21: Abans de 2022, Diable, que era un partit que no agradava a la majoria dels opositors perquè el veien massa institucional, poc combatiu i, a més, molt crític amb Alexei Navalny. Ara, però, el seu liberalisme i la seva moderació s'han convertit en una opció radical en una Rússia on estar en contra de la guerra es considera una traïció.
1: I aquest cap de setmana també hi ha eleccions a Alemanya, dues renyides eleccions regionals, demà a Landa, Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec els sondejos per la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu del lloguer ha centrat el debat a la capital alemanya. Anem cap allà, Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
6: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
8: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar, i menys enderrocs.
5: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
8: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
5: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
8: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
5: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
1: 2 minuts per la publicitat i tornem.
7: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
23: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
24: El pensament màgic no és cosa de 4 friquis, és part de l'ésser humà.
25: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
24: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
26: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
24: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
27: Me siento super, me siento fantástico.
24: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
28: amunt,
24: però que al final són falses.
29: El rotllo, No m'agrada.
23: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
30: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
31: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
30: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
31: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
30: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
31: Apialia, la força de vendre junts.
32: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: I abans de la cultura, un parell de qüestions més. Tret de sortida, la collita de festucs a les comarques de Lleida. El sector comença la campanya de recol·lecta amb bones perspectives d'aquest cultiu que cada vegada guanya més hectàrees. Ens ho explica des del municipi de Maials, al Segrià, l'Alba Mor.
33: Si bé les altes temperatures han perjudicat en major o menor mesura cultius de fruita de pinyol, llavors, cereals o fruits secs com l'ametlla, en el cas del pistatxo, la calor ha ajudat al creixement del fruit. Productors com Foment Agrícola de les Garrigues de Maials preveuen bons rendiments, en especial a les zones de secà, ho explica el gerent de l'empresa, Joan Altet.
2: Es preveu una campanya més bona que l'any anterior, perquè veníem de 2-3 anys de sequera i aquest any doncs, ens ha afectat per bé perquè hem tingut bona aigua i un estiu calorós i llarg. El que potser ara ja tindrà que baixar-nos a la calor perquè l'arbre doncs, ja està patint una miqueta amb secar.
33: El cultiu de festuc continua augmentant any rere any a Catalunya. El nombre d'hectàrees s'ha gairebé triplicat en 5 anys, arribant a les 1.300, segons les últimes dades disponibles del Departament d'Agricultura.
1: I Sant Cugat, al Vallès Occidental, tindrà el primer gran temple a Catalunya de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Avui s'ha posat la primera pedra del que serà el segon temple mormó de l'Estat després del de Madrid. Sant Cugat, Marta Vallès.
3: Es construirà en una parcel·la de més de 2 hectàrees al barri de Volpelleres, un temple de colors clars de 2 plantes i amb una torre sobre l'accés principal i un edifici annex per visitants, ja que aquest centre acollirà fidels de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies de Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, les Illes Balears i el sud de França. David Pérez és el director de comunicació de l'Església a casa nostra.
4: Els temples són una mica diferents de les nostres esglésies on anem cada diumenge. Temples és un lloc més especial on es fan com vots, compromís no, amb Déu, de ser fidel als seus manaments. La diferència és que el temple és un lloc per nosaltres sagrat.
3: Aquestes són les seves creences.
4: Nosaltres creiem en la Bíblia, no, l'Antic i el Nou Testament. La nostra idea és d'apropar-nos el més possible a la vida cristiana. Part de la nostra vida és ajudar a la persona que és necessitada. Creiem que la nostra ànima ja era viva, diguéssim, abans de venir a aquesta terra, que venir a aquesta terra és un procés on aprenem moltes coses i després doncs, continuem vivint.
3: Les obres duraran entre 2 i 4 anys. Quan estigui acabat, el temple estarà de portes obertes 3 o 4 mesos i el podrà visitar a tothom. Posteriorment estarà reservat als fidels. Els jardins del recinte sí que quedaran oberts al públic. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies té 72.000 seguidors a tot l'Estat, 5.000 a Catalunya. També els anomenen mormons.
1: I ara cultura. Naomi Watts rep aquesta nit l'homenatge del Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu de Lo Impossible i Mulholland Drive recollirà aquest vespre un Premi d'Onòstia i presentarà la seva última pel·lícula, La esposa perfecta. Enviat especial, Marc Garriga.
9: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha assegurat que se sent recompensada pel fet d'haver treballat amb directors com David Lynch, Peter Jackson, David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Juan Antonio Bayona. Però rebre un premi com aquest la fa sentir molt satisfeta de tot el que ha aconseguit.
10: It feels like such an incredible
11: em fa sentir molt honorada rebre aquest premi en aquest punt de la meva carrera. He treballat intensament durant pràcticament els últims 40 anys i he tingut l'oportunitat fantàstica de treballar amb grans cineastes. M'encanta la meva feina, actuar i explicar històries, i crec que avui dia, més que mai, el cinema és un mitjà molt potent i estic orgullosa de formar part d'aquesta comunitat.
9: A més, és conscient, diu, que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera i per això ara vol donar també l'oportunitat a directors novells. És el cas de Ben Sheeranian, que l'esposa perfecta l'ha convertit en una dona aparentment innocent però que amaga un secret terrible i ella assegura que ha estat tot un repte molt enriquidor.
1: I ara música. Ginestar, Carola Oz i Crimson, algunes de les bandes, compliran avui les places de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça major Vic Marc Ruiz.
12: Avui encara queda molta música per gaudir al Mercat de Música Viva de Vic, però els concerts comencen més tard del que és habitual. Els dos escenaris exteriors continuen sent els grans protagonistes. Per exemple, a l'escenari de la Catedral hi haurà molta contundència guitarrera amb Mujeres i Crim. Crim, per cert, la banda tarragonina de punk rock que plega. I a la plaça Major, música urbana amb Carat Laoz, pop optimista amb Ginestar i la mescla de música tradicional i electrònica del gallec Bayuca. La Garpa de l'Atlàntida, com sempre, la més estralera amb el rei del macarrisme català, Baia Baia, i malifeta amb exmembres de Zoo per tancar la jornada. Serà l'endemà d'una jornada molt més eclèctica amb l'excel·lent narrativa de Nacho Vegas, l'excel·lència en la música tradicional valenciana de Pep Jiménez Utifarra, el punk descomplexat de Remei de Calafresca, el rock contundent de Parque Sur, el pop de Mamaduixa o la música urbana de Lia Kali, entre molts d'altres.
1: I ara llibres, la Setmana del Llibre en Català acull més de 350 activitats programades entre presentacions de llibres, converses amb autors, tallers i propostes familiars. La cita d'aquest any torna a convertir Barcelona en punt de trobada per al sector editorial i els lectors catalans. Quim Codinàs.
13: Entre la programació destacada hi podrem veure Roser Capdevila i Albert Tom. Sentim a Cristina Domènech en declaracions a la Ciutat Maragda, el programa de Catalunya Ràdio. Ella és directora de la Setmana del Llibre en Català.
5: pots trobar col·leccions, pots trobar el fons d'alguns segells que realment costa a vegades de veure, no? Quan veus una Desi Ara, per dir un exemple, que veus tot el seu fons amb els editors que t'ho expliquen, a més, home, això és un valor que és molt... Bueno, que crec que és important.
1: I Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi.
6: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
7: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
1: Gènesi s'estrenarà dilluns a TV3. Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
8: Bona tarda, Eva. Com deia l'entrenador italià Vince Lombardi, la perfecció no és possible, però si la perseguim podem assolir l'excel·lència. El Barça de Flick no és perfecte, però ha fet un inici de temporada pràcticament immillorable. Avui prova de cert nivell al Pizjuán, el Sevilla ha començat bé la temporada i l'any passat va superar l'equip blaugrana. Avui a Sevilla hi ha una gran incògnita. Qui farà de Joan Garcia? Ara també en parlarem i també ho farem de l'assemblea de compromissaris que està en marxa i sentirem documents sonors de Joan Laporta. El dia que el Girona continua l'operació Sens, avui visita el camp del Cádiz, un dels pitjors equips de la categoria, ara també ho analitzarem, i el dia que Joventut i Barça poden passar a la final de la Supercopa ACB i que Márquez surt segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, ara també ho detallarem. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues, l'Osasuna Rayo Vallecano. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat, està guanyant l'Osasuna per 1-0, ha marcat Budimir al minut 16.
8: I ha acabat el Badalona Women 0, Reial Societat 0, partit de la Lliga F. Municipal de Palamós, Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, empat a 0 al Municipal de Palamós entre el Badalona Women i la Reial Societat en un partit que les badalonines han hagut de resistir. I és que al minut 32 de la primera meitat, una mala sortida de Maria Valenzuela ha fet que la portera fes caure la davantera del conjunt basc i veiés la vermella directa com a última jugadora. Per tant, el Badalona que ha hagut de jugar durant més d'una hora amb una futbolista menys. A la segona meitat, gol anul·lat a la Reial Societat per fora de joc, molt protestat per l'equip basc, de fet, ha vist la vermella directa a la seva delegada, i al temps ha afegit una pilota al travesser de la davantera basca, de l'equip basc, més ben dit, Selen Freund. Això sí, el marcador, però, no s'ha mogut, per tant, empat a 0 pel Badalona Women, que suma un punt més, ara en té 7 a la classificació i momentàniament és 5è a la taula.
8: En hoquei patins, en marxa la semifinal femenina entre Catalunya i França, perdent de la Golden Cat. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda. Ara mateix, una mica menys de 4 minuts pel descans, guanya Catalunya per 2-1.
8: Abans, Portugal 7, Alemanya 5. Les semis masculines, 1:45, Portugal-França, 7:15, Catalunya-Angola. I en waterpolo, ja tenim decidides les semifinals de la Lliga Catalana. La primera l'ha guanyat el Mataró per 12-8 al Terrassa i la segona, el Sabadell, l'ha guanyat per 11-4 al Catalunya. Per tant, demà final entre el Mataró i el Sabadell. Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
8: Ara marxarem cap a Sevilla per buscar l'última hora del partit d'avui, Sevilla-Barça al Pizjuán, però abans el focus d'interès en clau blaugrana avui també és a l'assemblea de compromissaris en marxa des de les 10 del

0: I que és un punt important perquè això vol dir que la despesa de l'espai Barça puja fins als 1.900 milions i que el deute agregat és de 2.680 milions. Ara estem pendents de saber el resultat d'aquesta votació, d'aquest punt 4. Mentrestant, han quedat aprovats aquests sí, de moment, els punts 2 i 3. El tancament de l'exercici de la temporada passada, també el pressupost de l'actual. Pel que fa al tancament de la temporada anterior, el club presentava un resultat net negatiu de 18 milions de pèrdues. Això, tot i així, s'ha aprovat amb una gran majoria. I pel que fa al pressupost de l'actual, el club preveu un benefici d'un milió d'euros i també doncs, els socis i sòcies compromissaris ho han aprovat amb escreix.
1: Hem sentit, Roger, el president Joan Laporta, menys contundent que l'any passat amb aquell mític ja mestre Tites, però que no falti el missatge cap al Real Madrid.
0: Sí, l'hem sentit en l'informe inicial. Ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, just a l'inici d'aquesta assemblea, cap a les 10 del matí. Un Laporta avui més tranquil, menys combatiu, és veritat, però ha tret pit de la consolidació econòmica, a poc, diu, del club, del projecte esportiu, i seran recordat al Madrid.
2: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
0: I en l'àmbit esportiu, diu Laporta que és un equip altament competitiu, un equip magistralment dirigit per Hansi Flick i molt ben configurat per Deco, i una plantilla, segons el president, que aspira a guanyar tots els títols.
2: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim doncs, l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes, o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada, i per suposat aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
0: Aprovat, Sergi, ara mateix la primera part del punt 4, el que dèiem, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, ampliat amb àmplia majoria, aprovat amb àmplia majoria, el club demana ampliar aquest crèdit amb Goldman Sachs, aquest crèdit de 300 milions, això s'ha aprovat amb àmplia majoria, ara mateix es votarà l'aprovació d'aquesta emissió de bons per un valor de 210 milions d'euros.
1: Suposo, Arbu, que en algun moment es farà una pausa per dinar i aquesta tarda està previst que sentim Deco també, oi?
0: Sí, la pausa cap a les 3 per dinar, a partir de les 3 de la tarda, veurem com van els timings, però està previst per escaleta que sigui a partir de les 3, i sentirem Deco a primera hora de la tarda, en principi entre el punt 4 i el punt 5. Després d'aquest punt, és el punt 4, farà una anàlisi de l'últim mercat de fitxatges. També sentirem, per cert, el vicepresident esportiu, Rafa Juste, durant aquesta tarda, aquesta assemblea, que està previst que s'acabi entre les 6 i les 8 del vespre.
1: Una assemblea que estem seguint en directe a la via web de Catalunya Ràdio, amb el Roger Bosà, des de les 10 del matí i fins que faci falta. Moltes gràcies, Roger. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I en clau esportiva, el Barça, que juga avui al Pizjuán, a Can Sevilla, a les 9, des de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça líder, amb 6 de 6, ve de guanyar el Racing per 7 a 2. El Sevilla, 5è amb 13 punts, ve de guanyar el Deportivo de la Coruña per 0 a 1. A Sevilla ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi.
1: Escolta, per on passa l'última hora del Barça amb aquest focus que tenim posat a la porteria, eh? Qui farà de Joan García avui al Pizjuán?
3: Aquesta és la pregunta del milió d'euros, efectivament. 32 graus ara mateix a la capital andalusa. S'espera que a l'hora del partit, a les 9, baixi, entre cometes, fins als 30. Per tant, estem en un dia clarament encara estiuenc. I com deies tu, amb el gran dubte, la gran incògnita de saber avui qui substituirà a Joan García a la porteria. Joan García s'ha quedat a Barcelona per unes molèsties al genoll, ha de fer net, aprofitarà l'aturada de seleccions per recuperar-se, i mentrestant avui la tria és entre Wojtek Szczęsny o el recentment fitxatge aquest estiu, el porter de la selecció de Croàcia, Dominik Livaković. També ha viatjat un futbolista, un porter del filial, però en qualsevol cas ho fa com a tercer porter. Pel que ahir va explicar Flick, sembla que deixava entreveure que Szczęsny seria l'escollit. Diu que és el segon porter, diu que coneix i està més integrat a l'equip, però per algun motiu es devia fitxar en el seu moment el futbolista croat Livaković. Per tant, jo no voldria hores d'ara, donar res per fet. Podem veure Stensne, que és el que en principi

0: principi tot apunta, però no descartaria que finalment s'imposés doncs, certa lògica i veiéssim a Livakovic.
1: Últim partit abans de l'aturada de seleccions. Bernat, per tant, avui no caldria fer rotacions en excés. Quin 11 t'imagines avui contra el Sevilla?
0: Bé, més que rotacions, el que faria seria tornar a desfer les rotacions que es van fer contra el Racing de Santander i avui, per exemple, futbolistes com Cubarsí, com Fermín, com Xavi Espart o fins i tot Anthony Gordon, tot i la bona actuació de Deiemi contra el Racing, no ens poguessin tornar a l'11 titular. Per tant, seria el més normal que veiéssim un equip format per aquests futbolistes, més els ja habituals i fixes, els de la columna vertebral, com Pedri, com Rodri, Lamine Yamal o Rafinha en atac.
1: Molt bé, el Barça que torna a un Sánchez-Pizjuán, on l'any passat, recordem, hi va perdre,
0: Sí, 4-1, un partit al mes d'octubre, abans d'una aturada de seleccions. Per cert, no vull fer el comentari amb cap intenció, però amb Boitekstense a la porteria. 4-1, victòria del Sevilla. La veritat va ser de les poques alegries que va tenir l'afició del Sevilla aquella temporada. I hem de dir una cosa, el Barça, la de la temporada passada, va ser l'única derrota, o l'única derrota en 10 partits jugats aquí en visites a la Lliga. Per tant, no és un camp que històricament, com a mínim en la història recent, hagi estat gaire complicat. Però sí que tenim aquesta taca de la temporada passada amb un partit on recordo que va brillar especialment un exjugador del Barça, el xilè Alexis Sánchez, que ja no és el Sevilla.
1: El Sevilla ha començat bé aquesta temporada, Bernat, però escolta, Luis García, l'entrenador, diu que pràcticament contra el Barça no hi ha res a fer.
0: Sí, sí, ahir es va desfent elogis pel joc del Barça, que et maten, que tenen una voracitat insaciable, que no et deixen ni respirar. Tot i així, com dius, el Sevilla està vivint un bon moment, 5è a la classificació, 13 punts, 4 victòries, un empat i una derrota. La ciutat de Sevilla, en general, viu un bon moment de futbol, perquè el Sevilla és 5è i el Betis és 3er, i a més jugant a la Champions. Hi ha dies d'alegria, per tant, pels andalusos de Sevilla, dels dos equips, però avui haurem d'estar pendents d'aquest Sevilla que, tot i les paraules de Luis García Plaza, no voldria donar res per fet. I avui el Barça segurament es trobarà amb un dels partits, amb un dels enfrontaments més complicats des que acaba de començar la Lliga.
1: Àrbitre del partit?
0: Doncs el valencià Juan Martínez Munuera.
1: Doncs aquest Sevilla-Barça, a partir de les 8 ja a la TDT de Catalunya Ràdio, a les 9 al partit, el viurem amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i companyia. Fins ara, Bernat!
0: Fins ara.
1: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Baixem una categoria, baixem a la segona divisió. Avui a les 9, Cádiz-Girona, el Nuevo Mirandilla. El Girona es 13è, ve de perdre per 1-2 contra el Castelló, el líder de la categoria. I el Cádiz és 20è amb 3 punts i encara no ha guanyat en aquesta temporada. Ja hi tenim a Cádiz, Eduard Solà. Solà, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: També hi tenim el Xevi Soler, en aquest cas a Barcelona. Xevi, què tal? Bona tarda.
3: Molt bé.
1: A veure, Xevi, començo per tu. Per on passa l'última hora de l'equip?
3: Doncs per baixes. Baixes importants en el Girona, que es veurà obligat a haver de fer canvis. Recordeu, Abel Ruiz veia doble targeta groga i, per tant, la vermella. Avui sancionat el que ha estat mitja punta en els últims partits del Girona. També la lesió de Brian Hill, que se suma a la de Justin, amb problemes per les bandes per l'equip de Quique Álvarez. Un equip de Quique Álvarez que va fer un pas enrere amb la derrota la setmana passada contra el Castelló. Una derrota, això sí, marcada per aquesta expulsió d'Abel Ruiz i que ara mateix està a la zona mitjana de la classificació, encara una miqueta més lluny dels seus objectius d'almenys classificar-se per playoff.
1: Possible 11, Xevi, d'avui, de Quique Álvarez?
3: Hi haurà canvis i avui no és tan fàcil encertar-ho com, per exemple, la setmana passada que tothom apostava pel mateix 11. La defensa, Gazzaní a la porteria no el mou ningú, la defensa amb Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno. El doble pivot que podria passar a tribot en el cas que així ho decideixi Quique Álvarez, per tant, Ethan, Fran Beltrán i Morante, substituint a Abel Ruiz. És veritat que aquesta fórmula no li va funcionar molt a Còrdoba, però en els partits de domicili és probable. A la banda dreta ja se l'ha fet seva Esprilla, l'esquerra ha de ser per Carles Pérez, perquè és l'únic extrem sa ara mateix a la plantilla, i en punta Vladislav Banat.
1: A veure, Solà, es venia de dues victòries seguides abans de la derrota contra el Castelló. Avui contra un dels últims, bon dia per recuperar sensacions, no?
2: Sí, sobretot, com deia en Xevi, la setmana passada, aquesta derrota contra el Castelló, recordeu que fins i tot hi va haver moments a la primera meitat quan el Girona guanyava per 1-0, que el Girona era provisionalment com a líder, ara és lluny de 6 punts del Castelló, un equip que ens va agradar molt la setmana passada. Derrota contra el Castelló, però és que el Girona ha tingut un calendari aquestes últimes jornades contra equips de la part alta. Ha hagut de jugar contra els líders, és el cas de les Palmes, o fins i tot la setmana passada contra el Castelló, enmig contra l'Sporting de Gijón, que era un colíder, i com dius, avui una bona oportunitat contra un Cádiz, que és un dels equips que encara no ha guanyat. Els altres dos són l'Albacete, que serà el rival del Girona la setmana que ve, i el Ceuta, un Cádiz que no estava ben classificat, i un Girona que es presenta avui aquí al Carranza. Ara sentíem Bernat que deia que fa molta i molta calor a Sevilla, també aquí a Cádiz, uns 150 quilòmetres de la capital andalusa. Fa una miqueta de vent, com ja sol ser habitual avui aquí a Cádiz, i un Girona que es presenta al Nuevo Mirandilla com l'equip màxim golejador, juntament amb l'Eibar, després d'haver marcat 10 gols.
1: Ara ho dèiem, el Cádiz ha començat molt malament solar. Suposo que has pogut parlar amb companys periodistes, amb el taxista que et porta de l'estació de tren o de l'aeroport cap a l'estadi. Quin ambient es respira a Cádiz, una ciutat que viu molt al futbol? Suposo que no n'estan contents, d'aquest inici de temporada.
2: No he parlat amb cap taxista, perquè he vingut de Sevilla amb cotxe cap aquí a Cádiz.
1: Amb tu mateix?
2: Sí que, amb mi mateix, amb en Juan Palomo. Però sí que he parlat amb alguns companys dels mitjans de comunicació d'Andalusia, i realment ells creuen que Albert Celades està en perill de destitució si avui el Cádiz perd el seu partit. Recordem que, com dèiem abans, el Cádiz és un dels tres equips que encara no ha guanyat cap partit, contra l'Albacete i el Ceuta tampoc. Tres empats contra el Celta B, l'Aldenc i el Valladolid, dues derrotes contra l'Almeria i contra les Palmes, que són els dos últims. Per tant, dues jornades sense conèixer la victòria. Un Cádiz que fa dues temporades que estava a primera divisió i que ara ho veiem en zona de descens a primera federació.
1: A veure, Xavi, la pregunta que esperes durant tota la setmana. Àrbitre del partit.
3: Impartirà justícia estrictament el senyor Manuel Ángel Pérez.
1: Doncs aquest partit a les 9, aquest Cádiz-Girona, amb el Solà, el Xavi i companyia, avui a l'AVI, al web de Catalunya Ràdio, també a l'opció de la televisió, a l'opció d'àudio de la Liga Hypermotion Televisió, també podeu sentir la veu de Vellut del Solà, i si no, l'AVI al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Solà, gràcies, Xavi.
3: Adéu.
2: Adéu.
1: I avui passen més coses a l'Univers Futbol. A Ripo, comencem per aquest partit de la primera divisió que tenim en joc. Està guanyant el conjunt local.
4: Està guanyant l'Osasuna contra el Rayo, a punt d'arribar al descans. 44 i mig de la primera. Osasuna 1, Rayo 0, marcat Budimir, que ha fet el seu gol número 100 a la Lliga.
1: Avui dos partits més a la primera divisió.
4: A un quart de 5, Atlètic Club de Bilbao a la Ves, i a dos quarts de 7, Celta Racing.
1: Això al futbol de la primera divisió. A la segona divisió, quin menú tenim?
4: Doncs mira, tenim en joc un partit també des de les dues del Reial Societat B 0, Mallorca 0. Mallorca, equip que també està lluitant i pugnant per les places d'ascens. Directe a un quart de 5, Andorra Sporting. A dos quarts de 7, el Castelló, el líder, rep el Tenerife, també a dos quarts de 7, el Denk Eibar, i baixem una categoria més a la primera federació, Múrcia Europa. A dos quarts de 5, l'Europa busca la primera victòria de la temporada.
1: Manu, del futbol internacional.
4: Tenim en joc a la Premier League un partit, és el Tottenham 0, Aston Villa 1. Aquest ha començat a dos quarts de dues. A les 4, Brighton Arsenal, i a la Championship, la segona anglesa, tenim en joc un derbi, el Millwall West Ham, partit d'altíssim risc. S'ha triplicat la seguretat per evitar que repeteixin incidents del passat. Sense anar més lluny, el 2009, un aficionat va ser apunyalat i el partit es va aturar tres cops per invasions de camp. Ara el partit el tenim a la segona meitat i està guanyant el Millwall per 2-0. A la sèrie A, partides també Roma-Inter a les 6 de la tarda, co-líders tots els equips en ple de victòries. A la Bundesliga, a Stuttgart, Borussia Dortmund, a dos quarts de set. I a la Lliga dels Països Baixos, Ajax, Excelsior, a les 8. Si els de Mitchell guanyen, es posaran co-líders a l'espera dels partits de demà.
1: A la Lliga F, hem comentat abans, el Badalona Women 0, Reial Societat 0. De seguida connectem amb el Marc Andrés, que em demana pas des de Palamós per sentir protagonista en clau Badalona Women. I a banda d'aquest partit, Ripo, què tenim avui?
4: A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol. Les madrilenyes han guanyat els tres primers partits i l'Espanyol encara no ha guanyat, i això és el que diu l'entrenadora de l'equip blanquiblau, Sara Monforte.
5: Sí que és veritat que crec que és un gran equip, el Madrid CF. Bueno, l'entrenador amb José, crec que està donant-li una cara molt diferent a lo que ha sigut normalment. Normalment els equips de José són més combinatius. Sí que és veritat que proposa, però és un equip molt vertical. Un equip amb gent molt física, amb gent molt ràpida, com sempre el Madrid CF. És un equip molt europeu, no? Molt d'anades i tornades.
4: A les 6, Atlètic de Madrid-Logroño, a dos quarts de 9, Madrid-València. I ahir, nova golejada del Barça contra l'Alavés per 0-6, amb 3 gols de Clàudia Pina. En parla el tècnic blaugrana Pere Romeu.
6: Té molta facilitat en els metres finals, on la gent es posa nerviosa i ja té pausa, i si això li sumes la facilitat que té per carregar la cama, per tirar a porta, clar que tingui aquests números golejadors tan alts, i esperem i desitgem, i jo com a entrenador faré tot el possible perquè així segueixi.
1: Molt bé, doncs les paraules de Pere Romeu després d'aquesta golejada. I Ripo, arriba al descans al partit de la primera divisió.
3: Sí, amb aquest Osasuna 1, Rayo Vallecano 0, també a segona descans, Reial Societat B 0, Mallorca 0.
1: I com us deia, em demana pas el Marc Andrés des de Palamós, des del municipal de Palamós, en protagonista, amb la portera del Badalona avui, Meritxell Font, després de l'empat a casa contra la Reial Societat, empat a 0.
7: Doncs sí, Sergi, aquí amb la Txell Font, després d'aquest partit, d'aquest Badalona Women 0, Reial Societat 0. Txell, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Bé, totes les porteres volen jugar, potser avui és una mica més curiós, no?, la manera de jugar, però bé, has hagut d'entrar al minut 32 amb una futbolista menys. Com has vist el partit des de la teva posició?
8: A veure, la veritat que era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem.
7: I és veritat que, per fer el resum del partit, pots destacar aquesta pilota al travesser, no?, els últims minuts que han enviat elles, però vosaltres també heu tingut bones oportunitats. No s'ha fet molt palès, no?, que fossi una jugadora menys durant el partit?
8: Sí, al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
7: I és veritat que a Lezama segurament veu fer un mal partit, però després encadeneu dues victòries seguides i hi havia un empat amb una futbolista menys. Creus que esteu creixent en aquesta temporada?
8: Sí, al final som un equip molt nou i crec que a poc ens anem coneixent i es va notant que amb el temps pues, farem coses molt grans.
7: D'acord, Txell, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
7: Les paraules, Sergi, de la Txell Font, després d'aquest partit. Una Txell Font que avui ha estat suplent, però ha hagut d'entrar al minut 35 de partit, després que expulsessin a Maria Valenzuela, la portera titular, en vermella directa.
1: Gràcies, Marc. També gràcies, Francesc Ripoll. I encara en futbol, demà a partir d'un quart de 5 de la tarda començarà el derbi més important de Madrid, que enfronta a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid, que arriba amb dos punts de diferència a la cita. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. El partit que es jugarà al Riyadh Metropolitano arriba amb baixes importants pels dos equips. Pablo Barrios, en el cas del conjunt matalasser, i amb Militao i Rodrigo per part de l'equip blanc. Julián Álvarez, que era dubte fins a última hora, al final formarà part de la convocatòria de demà. Ho ha confirmat el Cholo Simeone en la roda de premsa prèvia al partit i ha deixat a l'aire una possible titularitat de l'argentí.
10: Bueno, sí, nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
9: Durant la roda de premsa també li han preguntat sobre la seva rivalitat amb Mourinho i ha destacat la seva admiració cap al portuguès.
10: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Obviamente admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
9: El tècnic del Madrid compareixerà en roda de premsa a partir de 3:45 a la Ciutat Esportiva del Real Madrid.
1: Gràcies, Roger. I faig un parèntesi en el món del futbol per parlar de motos, perquè està a punt de començar l'univers MotoGP d'aquesta cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, amb un Marc Márquez que estrena aquest cap de setmana liderat el Gran Premi d'Àustria i, per tant, defensa aquesta condició a partir de les 3, com dèiem, en una cursa que podreu seguir en directe a la via web de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Marc Márquez surt des de la primera fila.
11: Sí, el campió s'ha classificat segon entre el poleman Jorge Martín i un Pedro Acosta que hauria de ser favorit però que no vol. Un accident d'Àlex Márquez al darrer minut ha frenat els darrers intents. Potser el Marc hauria pogut accedir a la pole, però anava molt just. Ho ha explicat a DAZN.
12: Ha sido una buena vuelta, pero Jorge lo ha hecho mejor. Lo importante, viendo la sensación de ayer, veía incluso difícil estar en primera fila, que era lo que me preocupaba más, salir de delante, porque luego sí que la sprint race es una película, pero la carrera larga son muchas vueltas, baja el neumático, cambia muchísimo el carácter de la moto y nada, tendremos que gestionarlo de la mejor manera posible.
11: Martín, Marc Márquez i Acosta a la primera fila, segona fila amb Bezzecchi, augura que torna de lesió, i Àlex Márquez, Pol Espargaró surt des de la cinquena fila i Àlex Rins des de la setena. Per tant, us convido a no perdre-us aquesta cursa a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a les opcions esportives d'àudio del 3CAT.
1: Aquesta transmissió quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda, és a dir, d'aquí a 2 minuts mal comptats. I també tenim un ull posat també al Mundial de Trial i al Mundial de Motocross.
11: Sí, per perquè la Berta Avellana ha guanyat la primera mànega de la competició de dissabte del trial de la Pobladura de les Regueres a Lleó, darrera prova del Mundial. La pilota recenca s'hi juga el títol i d'entrada les coses se li han posat molt bé perquè ha guanyat la primera mànega i la seva rival, la Sofia Rabino, només ha pogut ser cinquena. Ara s'està disputant la segona, lidera Rabino, la Berta va tercera, per tant, al final del dia, la Berta que hauria de tenir més punts que no pas la italiana. Més coses, en aquest cas del Mundial... Ah, bé, la competició masculina del trial, ja sabeu que Toni Bou és campió, però el de Piera vol acabar guanyant totes les curses i aquest matí ja ha guanyat la primera mànega. El Mundial de Motocross es decideix a Darwin, Austràlia. Aquest matí el català Guillem Ferrés ha estat quart a la cursa de classificació, amb victòria del seu company i rival Camden McLellan. Només que demà acabi les curses darrere del sud-africà, el pilot de Balsareny serà campió del món de MX2. Jo crec que acabant la primera cursa ja serà campió. I a la categoria femenina, la Daniela Guillén ha guanyat la primera cursa a Darwin i ara té 13 punts més que Chiara Fontanesi, la italiana, i la de Lloret, per tant, més a prop del títol.
1: Gràcies, Damià. Ara fem 2 minuts de publicitat i a seguida tornem per rematar el programa amb la ressaca de l'Espanyol, que hi va perdre a la Lliga, i també parlarem de bàsquet, perquè aquest cap de setmana es disputa la Supercopa ACB a Badalona. Abans, però, Alfons Gorina, com tenim la Golden Cat, la semifinal on juga Catalunya?
13: Doncs malament, perquè ha remuntat França, li ha marcat 2 gols en tot just un parell de minuts a Catalunya, ara resultat de 2-3, quan queden una mica menys de 20 minuts pel final del partit.
1: 6 minuts i les 3, 2 minutets, i tornem per rematar el programa.
14: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
15: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
16: Amics, bona tarda a tothom.
17: 50 anys de transmissions de futbol en català.
18: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Ullal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
21: Gol del nou.
22: Tot és possible un dia de partit.
21: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
22: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
23: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
24: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
25: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
26: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: Vinga, va, 3 minuts i les 3. La 7ª jornada de la Lliga de la Primera Divisió la va obrir l'Espanyol i ho va fer amb derrota per 1-3 contra l'Elx.
27: El xiulet a la boca... Ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol, 1-3, derrota dolorosa.
1: Així ho explicava el Sergi Andreu a la transmissió de l'Espanyol. Els blanquiblaus no van poder amb el coet, tot i jugar més de 85 minuts amb un jugador més. Roger Arnau, què tal? Bon dia.
28: Bon dia. Ensopegada estrepitosa del conjunt blanquiblau contra un Elx que arribava a l'RCD Stadium amb només 2 punts i sense haver guanyat cap partit. L'Espanyol no va saber aprofitar aquesta expulsió de Federico Redondo al minut 6 del partit i va veure com, paradoxalment, l'Elx arribava al descans amb un avantatge de 0-2, doblet de Fernando a la represa. L'Espanyol ho va intentar, va retallar distàncies amb un gol en pròpia porta de Xus, però quan buscava l'empat, Valera va fer l'1-3 definitiu. Manolo González, que abans del partit va rebre l'homenatge de Cornellà al Prat pels seus 100 partits com a tècnic blanquiblau, molt decebut i contundent.
29: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt bona per guanyar i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol.
28: És la quarta derrota de l'Espanyol després de 7 jornades. L'equip arriba a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. Ara, 21 dies per pair-ho abans de jugar divendres, dia 9 d'octubre, al camp del Màlaga.
1: Gràcies, Roger. Vinga, i ho rematem en bàsquet, perquè avui comença oficialment la temporada ACB. Després de la Lliga Catalana, es juga el primer títol de la temporada amb la disputa de la Supercopa. Es fa a Badalona i, tècnicament, una final catalana és possible, ja que el Barça i el Joventut van per costats diferents del quadre. A les 6, Joventut-Bascònia, i a les 9, València-Barça, és a dir, el Barça contra el campió de Lliga i el nou equip de Nikola Mirotić. Andrés Macià, què tal? Bona tarda.
0: Hola, Sergi.
1: Com ho tenim, això?
0: Doncs ho tenim que d'aquí a 3 hores comença això, i comença la temporada ACB després de la Lliga Catalana, i el Joventut, que té el somni de passar una final ACB, en aquest cas de la Supercopa, juga a casa, i a més li ha tocat un equip que, tot i que és d'Eurolliga, té molt mala maró a dintre, entre l'entrenador i la directiva. Els resultats de pretemporada ja indiquen que el Baskonia no està en un bon moment. A més, Àlex Lent, un dels seus jugadors referents a dins, doncs no podrà viatjar. Per tant, en principi, jo crec que la penya té moltes possibilitats de passar a la final. I el Barça s'enfronta davant del campió de Lliga, que és veritat que ha perdut jugadors i entrenador, però que segueix tenint una gran plantilla, i de fet l'entrenador és assistent del que hi havia l'any passat, i per tant entenem que seguiran jugant el mateix. I el Barça, doncs, amb aquests 11 fitxatges nous, dels quals en podran jugar 9, intentarà buscar el segon títol de la temporada amb el dubte de Brizuela i amb la baixa, amb les baixes de Macundé i en Buan, dos jugadors interiors.
1: I avui l'altra Supercopa, la d'Europa, la Supercopa més catalana, l'Aràbia Saudita, tindrem final catalana, podríem dir.
0: Doncs sí, el Madrid del Badaloní Pedro Martínez, que hi va eliminar a la pròrroga el Dubai de Xavi Pascual, que s'enfrontarà contra l'Olympiacos, que està entrenat per Barzokas, ex-tècnic del Barça, que ahir es va desfer de Saruna Jasikevičius del Fenerbahçe. Vull dir que ja veus que és una Supercopa molt del Barça, però sense el Barça.
1: Molt bé, doncs gràcies, Macià. La viurem en directe al Tot Gira, l'anirem seguint. A la gent d'esports anem a fer un cafè, i a les 4, això, el Tot Gira amb el David Clopés i companyia.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona tarda, us informa Berta Torrades. A l'equador de la legislatura, el govern es desplega pel territori per fer balanç i fixar les carpetes prioritàries pel que queda de legislatura, com el finançament, la seguretat o el català. En aquesta gira, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, acaba d'anunciar una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per les explotacions ramaderes afectades, en aquest cas, per la dermatosi nodular contagiosa. Ho ha dit des de Lleida, on ha fet balanç dels seus 2 anys al capdavant de la conselleria.
4: Vàrem donar diners per les indemnitzacions, pel sacrifici, i ara el que hem fet, una línia d'ajudes que no s'havia fet mai, 5 milions d'euros en total, per aquelles explotacions afectades pel bollet sanitari puguin recuperar el potencial productiu. Donarem diners per compensar aquesta tornada a l'activitat.
3: Des de Girona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que han rebut més de 200 sol·licituds per rehabilitar habitatges al món rural i que sumaran més de 8 milions d'euros. Més notícies amb la Montse Mir.
5: El govern admet que el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol dimecres a l'Audiència de Barcelona va ser lamentable. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, n'ha parlat avui per primera vegada. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert expedient i que hi posaran remei.
6: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
5: Espadaler promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
3: Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat internament en règim tancat per al menor de 17 anys, detingut ahir divendres, en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté ara oberta la investigació. La víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar a prop de la urbanització Aiguaviva Park del municipi, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. El dimecres següent, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat d'assassinat i tinença d'armes. L'arrest l'han fet agents de paisà aquesta matinada al carrer Progrés del municipi. Se'l vincula amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona al juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet.

0: La temporada del Teatre Nacional de Catalunya comença amb una gran proposta musical, el concert de Sílvia Pérez Cruz. Sota el títol Repetir, repetir, repetir, s'hi amaga la celebració dels 10 anys del seu àlbum Vestida de nit. Sílvia Pérez Cruz porta al públic les cançons d'aquell treball amb el mateix equip, el quintet, amb el que va gravar i va girar l'últim àlbum. Sílvia Pérez Cruz serà a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya avui, a les 7 de la tarda, amb totes les entrades exaurides. I ara els esports. Alfons Corina, bona tarda.
1: Bona tarda. Acaba d'arrencar la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, on Marc Márquez busca el liderat en solitari, ara roda en segona posició per darrere de Pedro Acosta quan falten 13 voltes pel final. Ho podeu seguir, com sempre, a l'app web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En marxa també l'assemblea de socis compromissaris del Barça. Ho està seguint el Roger Arbosà. Roger, bona tarda.
2: Bona tarda, ara mateix pausa per dinar. Després que s'ha aprovat el punt més important, el punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, el club demana ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Això aprovat per àmplia majoria i també aprovat l'emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual de 210 milions d'euros per tenir liquiditat. Està sent una assemblea molt plàcida per Joan Laporta i la seva junta directiva. També han quedat aprovats els punts 2 i 3, el tancament de l'exercici de la temporada passada i també el pressupost de l'actual. L'assemblea es reprèn a les 4 quan sentirem Deco, el director esportiu del club, que analitzarà l'últim mercat de fitxatges. Roger Arbosà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Gràcies, Roger. En clau esportiva, Sevilla-Barça a partir de les 9. També avui a primera està jugant Osasuna i Rayo Vallecano. Comença just ara la segona part amb Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. Atlètic Club Alavés a un quart de 5 i el Celta Racing a dos quarts de 7, a banda del partit del Barça. A la segona divisió, Cádiz-Girona a partir de les 9 i a la Lliga F, aquest matí, Badalona 0, Real Societat 0 i a partir de les 4 juga l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. I en bàsquet, a Badalona acull la Supercopa ACB. Avui es disputen les dues semifinals, a les 6 a Sisa Joventut contra el Baskonia i a les 9 al Barça-València.
3: Fins aquí les notícies.
4: Blanquerna Extenda us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

De vegades hi ha guerres que no són declarades formalment entre els estats, que no tenen objectius polítics o religiosos, sinó que responen a situacions de desordre i anarquia en què alguns miren de treure'n profit. Durant l'últim terç del segle XIV, entre 1361 i 1410, Catalunya va patir més d'una dotzena d'invasions comeses per companyies de mercenaris, els anomenats routiers, que entraven, saquejaven i es feien fonedissos. Per un territori que no tenia capacitat de resposta davant d'un poder reial més aviat fràgil, aquelles campanyes d'incendis i segrestos resultaven devastadores. De fet, l'acció d'aquests mercenaris va impulsar la millora de les mesures defensives en moltes poblacions catalanes.

0: L'any 1361, en el marc de la Guerra dels Cent Anys, Anglaterra i França van signar la treva de Bretigny. Durant aquest parèntesi bèl·lic, milers de soldats professionals van quedar perillosament ociosos, lliures d'emprendre ràtzies allà on volguessin per matar l'estona, per proveir-se d'un bon botí o bé servint els interessos d'alguna casa nobiliària com els comtats de Foix o d'Armanyac. Els mercenaris que baixaven des de França suposaven un enemic difícil d'identificar. Quan en un poble corria el rumor que aquests soldats eren a prop, el pànic s'estenia ràpidament. Els invasors assaltaven viles mitjanes, com Tremp i Agramunt, fent servir escales i cordes i descartaven les més grans i millor defensades. Saquejar Catalunya els va resultar molt fàcil als rutiers, gent d'armes que no obeïa les ordres de cap rei, anomenats gens d'estranya nació. El sistema polític de la Corona d'Aragó va resultar ineficaç a l'hora de respondre a aquests atacs, perquè el rei no podia articular un exèrcit sense consultar-ho amb les Corts. Quan s'havia arribat a un acord, els mercenaris ja feia estona que havien tornat al seu país. Aquestes campanyes de terror de caràcter dispers van transformar el perfil de Catalunya, ja que viles com Montblanc, Cervera, Igualada, Manresa o Vic van decidir reforçar les muralles o fins i tot en van alçar de noves. Com que es van haver de crear impostos extraordinaris, moltes ciutats van quedar molt endeutades. A la llarga es va consolidar un nou model institucional i polític. La població confiava en les autoritats més properes per davant d'un monarca que sentien absent. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies. Com va?
0: Avui parlem d'una guerra que no és una guerra, d'unes guerres, o no és una guerra, unes accions que ningú sabia res i que, a més, atribuïm tots aquests canvis que es van produir, de, sobretot de tipus bèl·lic, a aquella Catalunya de finals del segle XIV, a altres coses que no eren aquestes. O sigui, per tant, estem parlant d'una cosa realment nova.
1: Sí, sí.
0: Nova, però mira que té anys, eh?
1: No, però afortunadament la història és una ciència que no para mai, i llavors hi ha hagut un investigador, i com n'hi haurà més, amb el qual el que he fet, doncs, és intentar entendre què és aquesta mena de pirateria terrestre, per entendre'ns, que tenen la capacitat de ser un contingent important de persones que poden atacar una ciutat on creuen que hi ha recursos, que poden fer front als defensors d'aquesta ciutat, que els saquegen, que fan totes les atrocitats agudes i prevé i se'n van. I, a més, venen del nord i, bueno, què està passant aquí, no? Bé, totes aquestes circumstàncies són el que, d'alguna forma o altra, en la historiografia d'aquests anys, doncs, se sabia, no se sabia d'on venien aquestes bandositats i quines conseqüències té. A partir d'aquí, doncs...
0: Però no només no se sabia, sinó que, a més, s'atribuïa a altres qüestions.
1: Sí, sí, es deia si eren senyors feudals, sí. si eren nobles que s'enfrontaven amb uns altres...
0: Castellans. Sí. Els castellans, sí. També es deia que podia ser que fossin...
1: Es deia, sí, de si eren els interessos que tenien el senyor de Foix, si tenien els interessos de part de Toulouse, si tenien interessos aquí, si tenien, sí, Navarra, sí. Bueno, es deia tot arreu.
0: Sí, sí.
1: I finalment, doncs, afortunadament, quan es fa un treball metòdic amb història i com ciència, la ciència històrica, doncs, permet avançar i per això no s'acaba mai.
0: Que bé.
1: I aquesta és la raó per la qual, doncs, avui, afortunadament, podem entendre d'una forma bastant profunda, com a mínim, tot el que passava, les conseqüències que va tenir.
0: Qui ens acompanya avui és un bon amic del programa, podem dir-ho amb orgull, que és el doctor Flossel Sabater, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Lleida, i que acaba de publicar, primer en francès, D'Étranges Invasaires, La Catalogne face aux compagnies de Routier au XIV segle. M'ha quedat molt bé, això. Que es dirà aquí, perquè està a punt de sortir, amb l'editorial Pagès, el llibre es dirà Companyies estranyes d'armes qui eren entrades en l'oprim Principat, eh? Que és una història que, a més, la revista Sapiens fa relativament poc, el número 290 va publicar un reportatge, Les invasions desconegudes, la guerra sense nom que va sacsejar Catalunya. Doctor Sabater, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia, content de veure'l.
2: Moltes gràcies, molt content d'estar aquí, molt ben acompanyat.
0: Aquest llibre que tenim aquí, la versió francesa, el de Trans en Basea, aquest, és un llibre molt gruixut. Sí. Molt gruixut. I això ve perquè hi havia molt material que no s'havia publicat? O com va la cosa? Perquè, esclar, posar-se, i ara una mica més enrere, posar-se a estudiar una cosa que realment es desconeixia del tot és una cosa una mica sorprenent, no per un historiador medieval, sí, per qualsevol.
2: El llibre certament té més de 1.000 pàgines, però no està dit tot, en el sentit, no m'he entretingut en el detall. Vull dir, al final s'hauria fet un esforç...
0: De resum.
2: Exactament, sí, caram, sí. A vegades,
1: això vol dir que afecta a moltíssimes poblacions.
2: Sí, exactament. Vull dir, això, com que, per no tabalar, com que això ja he posat aquest exemple, no posaré l'altre. Per tant, vull dir, sí, hi ha un moment... És allò de que la història és una qüestió d'escales, de trobar l'escala dient, perquè si entres al detall massa gran, igual ja perds el fil i és massa...
0: Sí, clar.
2: Per tant, curiosament, encara que sembli molt extens, doncs està acotat. Clar, llavors això vol dir, una mica el que heu avançat, que no hi havia, moltes vegades s'ha dit allò de que es troba el que es busca, per tant ningú havia anat a buscar això, el fil conductor i explicatiu era un altre. Jo crec que això ve ja des d'origen, perquè és uns fets que no són, que no queda bé la monarquia, ni, per tant, quan agafes la crònica del rei, això només surt algunes coses en què ha guanyat.
0: Pere el Cerimoniós.
2: Pere el Cerimoniós, la crònica... Pere el Cerimoniós escriu una crònica en primera persona, que imita o continua el que havia fet Jaume I, com el llibre dels fets, no? Amb el qual queda allà, doncs... Aquest llibre és un llibre que, evidentment, ha de ajudar a fonamentar la política real. Per tant, clar, coses
1: de
2: que...
1: De prestigi
2: anat,
1: del
2: clar,
1: que
2: coses serà. Que han anat molt malament, no les posis. Exactament, clar.
0: Allò no sé de què em parla.
2: Clar,
0: no?
2: Llavors
0: com deia el Rajoy...
2: Ja comencem que no hi és. Tampoc no hi ha cap crònic, cap lloc específic. Per tant, clar, a partir d'aquí, llavors et mous i trobes... que passen coses molt semblants als altres llocs. Clar, ningú havia fet... El que hi ha aquí, que vas a aquest llibre, és que vas a un lloc, a un arxiu municipal, i et trobes una sèrie de coses en una cronologia. Vas a l'altre, també trobes que això ha passat a Tremp, ha passat a Camprodon, ha passat a Vic, ha passat a Perpinyà, i llavors, clar, lligues tot i dius, coi, aquí hem de canviar de paradigma.
0: És un fenomen, clar, no? Dius, no és un fet puntual. No és un fet,
1: clar, hi ha un element comú en totes aquestes
2: coses. Clar, llavors, clar, molt, com heu dit, algunes d'aquestes coses algunes són totalment desconegudes, però altres havien sortit a les històries locals. Que Tremp va ser cremat i destruït el 1368 surt a la història local de Tremp. Però, bueno, coses que passen. I, sí, clar, sí, clar, llavors sí. Els va passar alguna cosa a Tremp. No? Sí. I, en canvi, altres n'hi surten, no? Com a Gramunt no surt per altres. Clar, però llavors vas i veus que això que ha passat a Tremp, en la mateixa cronologia, ha passat en altres llocs. Clar, llavors ho lligues tot.
1: A distàncies
2: sí,
1: grans.
2: I veus que això afecta tot el país i que, a més, els que no li ha passat tenen por. Perquè
0: cosa
2: que està al sud tenen poc, els hi passa i prenen mesures, i a Tarragona també. Per tant, els hi passa de la meitat cap avall, però, cap al nord, però la meitat cap avall estan molt espantats que els hi pugui passar. Te n'adones que aquí hi ha un fenomen general. I després hi ha una altra cosa. Això era tan important que fins i tot el discurs polític de l'època està adaptat a això. Per tant, al final era molt important. I el llibre per això també és extens, perquè el que intenta fer no és un recull de fets, sinó mirar de tocar els diferents vessants. Què passa amb la gent? Hi ha por, hi ha terror. Quins fets? Les ciutats s'han emmurallat. I el discurs polític com actua? Perquè llavors també hi ha un joc polític a partir d'aquí.
0: El llibre, s'ha de dir, com li passa a tots els llibres del doctor Sabater, és de bon llegir, eh? O sigui, inclús per gent que no s'hi dedica a la història, s'hi pot llegir molt bé. Si no t'hi digues la història, no llegeixis les acotacions a final de pàgina, però a part d'això, la resta és absolutament molt llegible, eh? Per tant, jo tinc la sort de poder llegir una mica en francès, però que estic segur que la traducció catalana també ho serà en aquesta línia. El que sí que s'havia percatat als historiadors, claríssimament, és que des de la segona meitat del segle XIV, per arrodonir les dates, s'havia produït un fenomen molt generalitzat a Catalunya de construcció de muralles. De fet, moltes de les muralles que veiem encara actualment, o restes de muralles que veiem, són d'aquesta època. I sempre s'havia atribuït, jo almenys havia llegit, a la guerra amb Castella. Sí, sí. I sembla que no va per aquí, la cosa.
2: Sí, això és molt curiós. A mi ja fa anys que em cridava l'atenció, perquè és evident que els castellers no poden fer tanta por. A més... Hi ha casos molt clars, perquè hi ha una cronologia molt clara. Manresa, per exemple, és molt maco, perquè les actes municipals posen la mateixa cronologia. Per la Guerra de Castella estan molt molestos perquè han de portar diners per mantenir l'exèrcit real, però en la mateixa cronologia, quan hi ha el perill de que vinguin des del nord, es posen a fer la muralla. Per tant, la resposta, sí. En el mateix Consell Municipal, el mateix mateix moment pren dos diferents, no?
1: Evidentment... O sigui, la por és més gran quan venen aquestes...
0: És diferent, perquè una et rasca la butxaca i una altra et poden penjar, no?
2: El primer, problema és que la frontera és porosa. Per tant, els castells de frontera, i això és un capítol que queda ben explicat, els castells de frontera no hi ha ningú. És a dir, els castells de frontera, la manera de tinença del castell, pensem que és una època, aquest és el problema, aquí surten molts problemes que després s'hauran de resoldre. Per això el problema era la resoldre. Primer, no hi ha un exèrcit permanent. Per tant, l'Estat no té un exèrcit permanent. Venim d'una època en què els problemes eren uns altres i, per tant, quan el rei necessita un exèrcit, s'organitza feudalment, que vol dir que has d'avisar el senyor que, com que té un castell, està obligat a portar una sèrie de gent, i si no, si hi ha un problema greu, que és del sometent, agafes les hosts municipals. Tot això, vulguis que no, és lent i respon a altres
1: el
2: problemes.
1: El príncep Namque, aquella...
2: El príncep Namque és una altra cosa que s'intenta aplicar aquí. Però el primer problema és que no hi ha res previst per anar tots de cop a defensar-se. Llavors, al castell de frontera, tots, hi ha molt poca gent. Hi ha un castlà i tres o quatre persones. I un gos, normalment, un mastí, que és molt important. El gos és de nòmina, perquè sempre diu, hi ha d'haver un mastí, perquè el gos burda i quan venen els dolents és el primer que avisa.
1: És l'alarma.
2: Aleshores, primera qüestió és que no hi ha exèrcit de frontera ni frontera. Per tant, això és d'una porositat enorme. L'altra qüestió és el que heu dit, que hi ha tropa ociosa al nord. Però també hi ha altres coses. Una és la tropa ociosa, però una altra és l'estratègia política. És a dir, els Armanyac, que són els protagonistes al final... Bernat d'Armanyac serà conestable de França i un dels personatges més importants de França als primers anys del segle XV, amb la Guerra Civil. Bé, Bernat d'Armanyac el que fa és organitzar atacs a Catalunya. Llavors, és molt interessant perquè tu pots ser una persona molt honorable en la política francesa alimentant-te dels diners que depredes a Catalunya. Per tant, Catalunya és un país ric, molt mal defensat, que pots entrar, depredar-lo i sortir, perquè està allà mateix.
0: Sense gaire problema.
2: Sense gaire problema, perquè si depredes els d'un costat, allò seran els anglesos, i estàs amb la Guerra dels Cent Anys i tindràs un problema. Si depredes a dintre de França, doncs malament. Per tant, hi ha molts al·licients per anar a depredar Catalunya. Perquè hi ha tropa ociosa, perquè tu ets un polític honorable a França i necessites que aquesta honorabilitat estigui ben alimentada econòmicament, i te n'adones que la frontera està buida i que pots traspassar. Aleshores, què fem això? Llavors el mateix rei se n'adona que no té exèrcit i llavors el que s'ha de fer exactament és intentar buidar el territori i que la gent se'n vagi de casa seva i es tanqui en una vila o ciutat. I aquí tens diversos problemes. El primer problema és que la gent no se'n vol anar perquè evidentment ho perds tot. I llavors aquí surt un problema molt evident que ningú no havia pensat, que aquest és un país de municipi i regió, que al final les vegueries és una capital que regeix un entorn, que això ens arriba cap a les comarques actuals.
1: Sí, però allò que en diuen viles espirituals i econòmiques, no? Que
2: són... Sí, però la gent del camp no està contenta amb la vila, perquè el que diuen és que els està explotant, i si a sobre ja te diuen agafa les collites i fica't dintre, i home, per tant, aquí surt una tensió molt gran entre vila i ciutat. Però l'altra és que la vila també s'ha d'emmurallar. Emmurallar-se és caríssima.
1: S'ha de defensar.
2: Per tant, a partir d'aquí ve una pressió fiscal enorme. Per tant, l'endeutament de les viles. I si per tant, sorgeixen una sèrie de problemes.
0: I no deu ser ràpid, perquè construir una muralla no n'hi construï mai cap.
2: Com que saps que tornaran, llavors hi ha una pressa. Per tant, el rei el que incentiva és que la gent s'emmuralli. I la gent intenta... les muralles de Cervera, totes aquestes muralles de Girona són d'aquesta època. I estem parlant...
1: I està molt bé que es conservin les de Cervera, que en el seu moment el Salat les refés, que tot el caigut, perquè ara ens podem comparar-ho amb Montblanc o altres poblacions que ara no em venen al cap per veure-ho, clar.
2: I després hi ha diverses... Clar, dius, per què van fent? Perquè, clar, el 1361 hi ha la primera gran onada, però el 89 n'hi ha una molt gran dels senyors d'Armanyac. Per tant, clar, són vora 40 anys que venen, saps que van venint. I després encara hi ha una altra cosa, que és que també s'ajunta amb això algunes reivindicacions dinàstiques. El 1374, el descendent del rei de Mallorca, i el 1396, la successió Foix. I després el que deies del príncep Namque, clar, hi ha un ossatge, que és el príncep Namque, que és l'ossatge del segle XII, que diu que en cas de que el príncep, prínceps, per això comença amb prínceps, estigui atacat per un altre senyor, tot el país ha d'anar a ajudar-lo. És l'únic motiu per anar en armes tots. O sigui, el rei no pot portar la gent a fora, però sincerament sí. Però això és tan, llavors, és tan significatiu que estan desconcertats que és que no saben si es pot convocar el Prínceps Nanque, perquè primer ho convoca el lloctinent reial a la primera vegada en 1381, però els municipis li diuen que no. Diu, no hi anirem perquè...
0: No hi ha cap senyor.
2: No hi ha cap senyor que hagi declarat el rei.
1: No hi ha ningú que hagi declarat la guerra. Són bandes, són pirates terrestres, no sé quin nom.
0: Això és de policia,
1: per tant.
2: Exactament, exactament.
0: No és un tema d'exèrcit, és de policia.
2: Exactament. I llavors, clar, hi va haver una comissió jurídica que es va pronunciar l'agost de 1361 dient que sí que era el Prínceps Nanque.
0: Com ens agrada als catalans discutir, donar-li voltes...
2: Bueno, això, convoquem una comissió.
0: Ja, sí, convoquem una comissió, que és una manera d'allargar-ho. Ja, doncs, convoquem, sí, sí.
1: Fins i tot a l'hora...
0: Observatori, ara se li diria observatori.
1: Fins i tot a l'hora de defensar el més elemental, sí, ho discutim.
0: No, fem un observatori...
2: La comissió, que vingui la comissió a Barcelona, sí, sí, sí, aquesta, sí. Però, en aquest cas, també, fixa que el Prínceps Nanque, sí, se va provar que sí, però llavors, una, l'exèrcit convocar la gent... La gent no és professional, per tant, tampoc no és una bona solució.
1: Són pagesos que agafen les armes.
2: Són sobretot gent de ciutat. Llavors, clar, el que hauràs de fer, llavors, és convertir-ho en un impost, que la gent pagui perquè amb aquests diners puguis fer un exèrcit. Això vol dir una altra cosa, que això ha de pactar el rei amb les Corts o amb la Generalitat. Per tant, aquí te surt una altra cosa que queda retratada, la dualitat del govern, la dualitat del poder, el rei i la terra. El rei ha de pactar això amb la terra, amb unes discussions infinites.
1: Per això som un poble pactista.
2: Amb una, sí, sí, clar, perquè el rei és pobre i necessita pactar, clar. Però tot això vol dir que quan ja el tinguis clar i puguis tingut la gest, tinguis els diners i tal, els dolents hauran vingut, hauran depredat i hauran fet la seva feina.
0: Ja estaran pensant el següent. Exactament. O l'altre, ja.
2: Exactament, per tant, al final...
1: Ja portaran les sàrries carregades de botí.
2: Exactament, vull dir, al final t'està dient que hi ha una incapacitat enorme per defensar-se i per això al final quan l'únic que pots fer és tancar-te i esperar que passi.
0: Què estaven fent les monarquies del voltant amb fenòmens similars? Tenien un exèrcit contractat? Havien reforçat les fronteres, perquè, clar, això és un canvi en respecte a la visió feudal del segle XI o XII, en què cadascú s'espavila i a partir del castell ja faràs. Esclar, estem parlant, això, segle XIV-XV, i el món ha canviat.
2: Fins que tinguis un exèrcit permanent, clar. Bé, però això, torno a dir que tenim mala sort, perquè això és un... Aviam, les companyies van afectar... les companyies, per exemple, a Itàlia les contrataven els diferents senyors que hi havia en aquella època. Les mateixes companyies que estaven... les companyies sorgeixen en aquest context de la Guerra dels Cent Anys. Aleshores, clar, juguen, com deies, a l'ociositat de tropes a la zona francesa. Aleshores, com que tens així, que a vegades estan ocioses, els poden contratar a Itàlia els senyors, que allà també hi ha diversos senyors. Tota la qüestió de Roma i els altres senyors d'allà. El cas de... després poden jugar bueno, el que va ser amb la guerra d'en Castella. Però el cas de Catalunya és singular, i això ens fa mal, perquè el que acabo de dir és un país ric, mal defensat, i que pots anar a depredar-lo. Aquí hi ha una singularitat. Clar, només clar. Que passa més aquí que altres llocs.
0: Clar.
2: Perquè, clar, això no passa a altres llocs. I a més el tens aquí mateix. Perquè, clar, l'altra relació és que Occitània i Catalunya hi ha una relació permanent.
1: L'Aragó és més difícil per raons geogràfiques, fins i tot, i més, de riquesa.
2: Però hi ha una cosa, que també hem de tenir present, que és que França acaba de néixer. És a dir, el sud no fa ni 100 anys que és francès. I allà tenen molt clar que mana el rei de França, però ells no són francesos. I a més ho diu. Diuen França al nord, tot i que ells són el rei francès. Per tant, aquesta relació amb Occitània fa que també ens barregen, això, no? Per tant, aquesta proximitat amb Occitània i que sigui d'un altre sobirà, doncs fa més mal aquí. Per tant, és per un rutier d'aquests, és un bon negoci venir de Prada a Catalunya.

0: Les invasions de les companyies mercenàries que es van iniciar cap al 1361 van contribuir a estendre el pànic generalitzat entre la població, però també a generar un conflicte civil latent entre camp i ciutat. Cada cop que s'acostava una nova amenaça, molts pagesos eren obligats a recloure's a les ciutats i perdien aleshores les collites i el bestiar. Per tal que l'enemic trobés un territori erm, es feien cremar els camps. A més, un cop dins de la ciutat, els pagesos deixaven de ser propietaris de les provisions i les bèsties que hi haguessin dut, ja que passaven a dependre de les necessitats comunes.
1: El senyor rei notifica que tothom qui s'haja acostumat de tenir cavall i armes, que avui n'hi haja deu anar cavall i armes. A tothom qui sàpia si acostumat de portar ballesta, deu anar ballesta. En altra manera, encorreria les penes de l'usatge Prínceps Nanque. I això fa saber el senyor rei per tal que algú no pugui ignorar la manera segons la qual és tengut fer la dita ajuda. I aquells qui no han cavalls ni han acostumat de portar ballesta són tenguts a anar com mil arreats i aparellats poran segons l'ur condició si les penes del dit usatge volran esquivar.
2: Ja hi tornem a ser. Tots els viatgers que venen del nord diuen que companyes de gens d'armes que són en França venen i són ja en camí per damnificar les nostres terres.
3: I ens tornarà a tocar el rebre, com si ho estigués veient. Abans que s'hi ha muntat l'exèrcit, aquesta gent d'estranya nació ja tornarà a ser a casa seva, gaudint del botí.
2: D'aquests no te'n pots fiar ni quan se suposa que no volen problemes, igual que el que va passar a Cervera.
3: Què va passar a Cervera?
2: Aquell capità francès a qui el rei va deixar travessar els seus dominis, un tal Duguesclin, va voler fer una festa i els va demanar un munt de gallines. Uns quants centenars.
3: Valga'm Déu, devien regirar uns quants galliners.
2: Ja ho pots ben dir. La gent anava boja per trobar-les, per por que els francesos no s'enfadessin i acabessin envaint la vila. I això que, en teoria, el que volien era arribar a Castella.
3: A mi el que em rebenta és que la gent del camp som doblement perjudicats. Ens obliguen a portar la collita dins de la vila i, si no, ens la fan cremar perquè aquests invasors no se'n puguin aprofitar. Què ens ho compensa, tot això?
2: Exactament. Ens obliguen a deixar el que tenim, a perdre-ho tot. I hem d'entrar a la vila per defensar-la i fins i tot hem de donar les nostres collites a la gent de la vila.
3: A sobre, quan hi entres, ja et pots acomiadar dels sacs de gra o de les bèsties que hagis carretejat. Passa a ser de tothom.
2: Cas un tena. N'hi ha per estar-ne farts. Realment no sé per què serveix tenir rei si no hi és quan el necessites.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Avantguàrdia amb Flossel Sabater i amb Josep Maria Soler Sabater parlant d'aquestes companyies mercenàries que al voltant dels finals del segle XIV van dedicar-se a saquejar Catalunya. Ja veiem, doctor Sabater, que no era una solució senzilla, el que es podia fer. Això es va fer de manera... O sigui, aquestes companyies actuaven de manera periòdica, van onades... He comentat abans que hi havia onades, però no sé si estaven coordinades i entraven diverses. Com anava la cosa?
5: Van en onades. Hi ha unes... Primer, l'altra qüestió, que són onades i unes van cridant les altres, també. Primer, també hem d'entendre la composició d'aquestes companyies, perquè són capitans amb la seva gent. Per tant, fins i tot quan venen grans companyies, i, per exemple, el més gran és quan ve Bertrand de Desclèn, amb el context de la Guerra de Castella, que en teoria només havia de travessar, però encara que sigui una tropa aparentment unitària, té petits grups a dintre. Per tant, això també fa mal, perquè són...
0: Incontrolables, aquests grups.
6: Sí, una mena de rascleta, agafa tot el país. Clar, masos, masies,
5: sí,
6: llocs, veïnats...
5: No, i sobretot el que feien ells, el mal que fa és que se sentaven en un lloc, com una, diríem, com una taca d'oli o com diverses taques d'oli. Llavors se senten en un lloc i aleshores depreda tot el que hi ha al voltant.
6: Van fent ratges a tot arreu.
5: El que ells volien era ocupar un lloc concret. Per exemple, el 1368, després d'haver assaltat i cremat Tremp, ja no se sabia cap on anirien, perquè podien anar cap a Balaguer i Lleida, però clar, com que l'objectiu precisament és evitar les grans ciutats, perquè llavors allà tindrien un problema real d'haver de defensar...
6: Bèl·lic, clar.
5: Exactament, se'n van cap a Agramunt, que en aquella època era una capital important, però no tan gran com les altres. Quan arriben a Agramunt, que és el desembre del 68, se senten allà i s'hi queden allà. Això també ho van fer un altre moment a Bàscara, també ho fan un altre moment a Camprodon, també ho fan a Vilafranca de Conflent. Clar, llavors se senten allà i això permet saquejar tot al voltant, sobretot tenir hostatges i aleshores que la gent vagi a rescatar-los. Per tant, és que són com taques d'oli, perquè llavors se senten en el territori i bueno, el territori et queda desmuntat.
0: Són perquè, paràsits, absolutament.
5: Sí, però llavors, ja viuen. Llavors et quedes totes les rutes comercials, tota la circulació, tot salta pels
0: tot
5: aires. Tot salta, vull dir que fa més mal del que sembla, perquè no sols és la depredació concreta, sinó que ja penseu que hi havia molta circulació comercial, clar, tots els productes circulaven, sobretot pels eixos fluvials. Per tant, clar, és a dir, els camins al voltant del Ter, del Segre i de Llobregat. Clar, tot això amb aquestes circumstàncies es paralitza. La
6: gent és un domini irregular i caòtic, clar.
5: Clar. Llavors, clar, un cop depredat un lloc, te'n vas a un altre lloc, no? Mentre en 68 doncs, ocupen primer a Camprodon, però després s'instal·laran a Bàscara. Per tant, hi ha una sèrie de llocs en aquest sentit que fan mal com a taca d'oli pel voltant.
0: Quan ja estàs però, esclar, això estem parlant de mesos i mesos.
5: Estàs parlant de mesos, exactament. Sí, perquè, com he dit, el que costa muntar l'exèrcit, doncs ja pots anar... S'evitava l'enfrontament. Clar, llavors, mentrestant, això vol dir que depreden productes i, sobretot, hi ha el negoci dels hostatges. Anar a rescatar, si la vols rescatar... A la
6: el segrest, és a dir...
5: El segrest, i llavors has d'anar a pagar perquè te'l torni. No?
0: Això és pirateria del concurs. Comentava en Josep Maria Solés, és pirateria terrestre, sí, és el llavors, mateix concepte dels pirates i corsaris.
5: Ells ja et donaven...
6: Segrestar fills, segrestar dones...

0: allà. I aleshores, una de les coses que es feia... Perquè, clar, també hi ha una altra cosa aquí, que ells ja ho feien, això, a Occitània. Però a Occitània, com que estan en el seu territori, es podia allargar tot més. Aquí no, perquè entren i han de marxar. Per tant, aquí també tenen pressa per desfer-se de les coses. Aleshores, una cosa que es feia, perquè la mentalitat de l'època era, a tall tendre, el que acabo de dir, han agafat allà dos d'allà, i llavors n'alliberen un que, sota jurament, ha de tornar amb els diners, i que si no maten el que es queda. I donaven valor al jurament. Bueno, aquest cas concret de Talltendre no va tornar.
1: I el van pelar.
0: Exactament, sí. Exactament. Clar, i llavors això ho sabem, sí, perquè el veguer de Cerdanya li fa una multa molt elevada amb aquest.
1: Amb aquest que no ha tornat.
0: Però no per assassinat, sinó per jurament no complert. Exactament. I ho sabem per això, perquè hi ha la pena de jurament no complert. Per tant, però és una estratègia molt interessant de que, bueno, si no te'l venen a buscar, doncs alliberes un perquè tornin amb això, no? Però això, doncs, era els dos negocis, era el robatori i sobretot els segrestos.
1: Clar, pensant també en la mentalitat de l'època, quan la batalla del Coll de Panissars, anterior, sí. Però sí. Quan han agafat tots aquells presoners sí. francesos, el que fan sí. és es queden els nobles pel rescat sí, sí, sí. i pelen a tots els pobres soldats sí. que van circulant per allà.
0: Sí, sí, sí. És una cosa molt medieval.
1: I ha passat a Gincourt, sí. i passarà a Crecy, i passarà a muntanyes i muntanyes, batalles sí. i conflictes.
2: I en l'època contemporània el xantatge es diu, escolta, si no compliu aquí, doncs caurà uns quants drons i efectes col·laterals.
1: És així.
0: El segrest era molt habitual en aquella època com una forma de treure guanys. Exacte, això era molt normal.
1: Com eren aquestes companyies? O sigui, era... Què hem d'imaginar? De 100, 500, de diverses... Hi havia cavalleria, no n'hi havia, no ho sé.
0: Has d'imaginar mides molt diferents. Per tant, això també vol dir actuacions molt diferents. I llavors, doncs, algunes, com per exemple el botant de Diesclen, amb una gran complexitat, fins i tot amb escrivents i notaris, Déu-n'hi-do, i gent de servei i prostitutes. Per tant, algunes anaven molt complertes, les més grans anaven molt complertes, altres eren més petites, i això és molt interessant perquè es veu quan travessen els mateixos objectius, també s'adequen a la capacitat que tenen. Per tant,
1: Uns van agafar quatre masies, exactament. I els altres van agafar poblacions senceres.
0: Exacte,
1: no?
0: Estàs veient el que estava dient, no? Que s'organitzen al voltant d'una fidelitat amb un capità. Clar, llavors, a partir d'aquí es pot anar allargant més, això, no? I segons qui es pot anar fent capitans i subcapitans. Per tant, el funcionament és molt antropològic de fidelitat amb algú.
1: Però això ja avança molt el que serà després a la Guerra dels 30 anys, estem parlant del segle XVII, aquest comportament de tropes lligades amb un capità, que molt sovint és noble, noble de segona fila, o no necessàriament, i que arrossega, i que és igual el bàndol, però que digui el capità i ens paguin, no?
0: Sí, perquè a més pensa que ells... aquí estan depredant, però altres vegades el que faran seran deixar-se contractar. I llavors, igual, aquí venen, però moltes vegades van cap a Itàlia, i el comportament a Itàlia no és aquest, sinó que és el de fer-se contractar, com que allà hi ha diversos senyors.
2: Viuen de la violència i de la guerra.
0: Exacte.
2: Depèn.
0: Exacte. I com que, per exemple, el cas d'Itàlia, són els mateixos, els mateixos. Vull dir, el que dius, es contracten per la guerra, o els contraten a la guerra, o si estan ociosos, doncs fan la guerra pel seu compte. I llavors, quan venen aquí depreden, i si van a Itàlia és perquè tenen un precontracte. Exactament, ja han fet algun contacte i saben que si amb els Mèdici, que si amb aquests, que si amb els altres.

0: A banda d'aixecar muralles, les poblacions catalanes van anar ideant diversos sistemes d'alerta i de defensa. El codi establert a Santpedor el 1369 comptava amb vigies sobre una talaia i uns sons d'alarma per indicar quan s'havien de tancar i obrir les portes de la vila. En paral·lel, entre el rei i les capitals urbanes, van enginyar-se un astut sistema de comunicació amb senyals de fum, al Rosselló i a l'Empordà. Aquest codi més precís, establert el 1384, indicava la quantitat de soldats que es disposaven a creuar la frontera i per quin punt. Perpinyà era la primera ciutat que albirava el senyal i el repetia perquè es veiés a coll lliure, que el transmetia perquè arribés a Torroella de Montgrí i des d'allà a Girona.
1: Si he fet un catafalc ben alt que es faça sobre quatre pilars de fusta en lo mur de l'Olivo, a on capien solament dos homes, per so que aquests puguen mirar

0: per tota la vila, en aquest catafalc s'hi he posada una esquella, amb la qual aquell que farà la talaia paga fer senyal per fer respondre i despertar los guaits. He de dies puga mirar los camins i per entendre que es recullen la gent en lo lloc farà senyal amb un corn. I tindrà percebuda la gent que no isquen de la vila troaja tocada la trompeta, i com aquells que estaran per los puig de muntanyes guardant los camins faran senyals o fumats, aquell que estiga en lo dit catafalc si és apte de veure aquells senyals.
1: Primerament, que per cascú centenar de gens d'armes estranyes que sapien que deguen entrar en la terra que facen un faró de nit i una fumada de dia. I tenc com lo dit centenar serà ja dintre la terra. Facen los dits senyals, però que els facen durar la gran pressa, en manera que es puga conèixer per la gran durada dels dits senyals que les dites gens són dintre la terra. I si seran 200 homes d'armes, facen dues senyals ultra lo senyal de l'assegurança. I així es facen deitants centenes d'homes d'armes que entrassen. I tem que aquell castell que serà pus prop d'aquella part on les dites gens d'armes entraren o deuran entrar fase si a començament de fer los dits senyals, i per penyar sí a lo segon qui respondrà, i pui successivament los altres castells de sus dits responent los uns als altres fins a la torre de Madaloc, de la qual paralada i los altres llocs més enllà de lo coll prenen senyal.
2: En guàrdia amb Enric Calpena.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Tendreu tots mal.
7: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. Incendis simultanis.
10: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
11: A la Catalunya del Nord.
7: Més intensos.
12: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
7: Imprevisibles.
13: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
7: Destructius.
14: La terra crema.
7: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Els dissabtes a la mitjanit, Empard Moliner ens convida a fer un tast vertical.
16: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
15: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empard Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
16: Salut.
17: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
17: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
15: Cada dissabte a les 11 de la nit...
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
15: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: En guàrdia amb Enric Calpena.
19: Doctor Sabater, servia d'alguna cosa saber que entraven per allà i entraven i eren molt nombrosos o poc nombrosos, o tenien en compte que no tenien qui els defensava, no havien construït prou muralles, etcètera, etcètera, no sé si...
20: Primer, el que és interessant és que també ens surt aquí és el sistema de comunicació en aquella època, perquè clar, és molt diferent d'ara. Per tant, això vol dir que tenia molta importància el rumor. Primer, el rumor. L'altra qüestió important són els espies. Es gastaven molts diners en espies als municipis, des de Tortosa, des de Barcelona, enviaven espies per saber que informessin de què estava passant. Per tant, la rumorologia forma part de la informació. En aquest context, clar, és molt interessant que exactament les fortaleses estan en alt i intentar tenir un codi de transmissió. Hi ha diversos sistemes de codis de fum i exactament finalment el que s'intenta establir és un que bé, és des de les diverses fortaleses que hi ha a la frontera, que precisament des de Perpinyà es veuen, Òpol, Força Real, etc, que des d'allà facin senyals de fum, que des de Perpinyà es vegin i des d'allà a Cotlliure, a Torroella i Girona. Per tant, de seguida ho tens. La idea, intenten perfeccionar que amb una sèrie de les manxades puguis veure, calcular el sant...
5: Manxades de fum,
20: sí. Sí, que puguis fer un senyal per cada 100. Home, costa molt que això funcioni, però almenys els senyals de fum, ja en realitat això hi ha una llarga tradició amb senyals de fum, ja des de l'alta mitjana, certament. Però, clar, la idea és buscar maneres d'advertir. Llavors, hi ha casos concrets, hi ha un cas que recull argilers que es mobilitzen perquè han vist el fum, no? Per tant, es tracta de que circula la informació. Com a mínim, quan veus això, saps que t'has de posar en guàrdia.
19: Agafar les armes, els quatre que tenen cavall que s'hi posin, etc.
20: Sobretot en carta. Exacte, per tant, sí, clar, s'intenta, i sobretot aprofitar tot el que sigui el rumor que ve demà. Perquè aquí estem dient la via més habitual, però pensa que també veiem per altres bandes. També altres vegades han vingut per la Cerdanya, a l'Urgell, i sobretot la Vall d'Aran. Per tant, n'hi ha diversos... per Pallars més difícil, però hi ha diversos bancs que tindran.
19: Les comunicacions, depèn de la zona, és molt complicat, altres és molt més, vies més naturals.
5: Sí, però deixa un pòsit històric, és a dir, tu vas per tota la part del Pirineu, i veus que hi ha com una mena de substracte d'una actitud, com explicaré, d'una certa actitud, no sé com dir, de suspicàcia al francès. Quan no hostilitat, històrica. Ja. És a dir, jo conec algunes persones del Pirineu que són, en fi, catalanistes, nacionalistes, independentistes, que són més antifrancesos, alguns d'ells, més grans, gent més gran, que no pas hostilitat, diguem...
19: Quan més cosins, ja saps
5: No, i volia acabar això. Però també ho trobes a Catalunya Nord. La gent que és de famílies, de moltes famílies, potser ja totalment afrancesades, però malgrat tot, tenen un passat contra els francesos, ja no a partir de fa 100 anys, però anterior sí. Sí, a l'Universitat de Perpinyà pots trobar persones, en fi, absolutament ja afrancesades, no sé quin nom dir, catalans, però que parlen francès, però et diu, no, el francès d'aquella època, no, el Gabacho, no sé què els hi diuen. Els diuen Gabacho.
20: Perquè això encara t'ho trobes, jo també m'ho he trobat, perquè clar, patien el mateix a la zona de Provença, m'explicaven que fins fa poc, exactament, els deien Gabacho, o sigui, que ells no eren Gabacho.
5: Sí, sí, sí.
20: A mi m'ha cridat l'atenció que des del que diuen...
5: Són Gabacho, jo pensava, cuit, però sí, per mi, en certa manera, sou vosaltres,
20: no?
19: Sí. Per cert, eren gabatxos? Vull dir que eren francesos aquells que formaven part d'aquelles companyies mercenàries? No. O eren més aviat occitans? O hi havia de tot?
20: Hi havia de tot. Més aviat eren gascons. I exactament, precisament, això és aquesta expressió tan maca, que és gent d'estranya nació. Per tant, això és interessant perquè... no és, quan els descriuen, veuen que a vegades parlen d'anglesos, si venen de la zona d'Aquitània, però sobretot és gent d'estranya nació.
5: Una barreja...
20: Sí, però gent d'estranya nació, pel que estàvem dient, no t'ha atacat el rei de França ni el de Castella, gent d'estranya nació és una barreja de mercedaris al voltant d'un capità, que, per tant, és gent d'estranya nació, que és una expressió que surt molt. Ve gent d'estranya nació.
19: Clar, a més es troben amb aquests processos, no sé si en aquest cas, però de companyies mercenàries hi ha navarresos, hi ha suaus, que ara diríem alemanys, hi ha borgonyons,
20: hi ha una barreja que fa que vegi gent d'estranya nació. Hi ha més, el que ara diríem gascons, pensa que en el gruix de les actuacions ve del comtat del comtat d'Armanyac, que en realitat el comtat d'Armanyac era una suma de territoris diversos, per tant sí que hi ha més de la zona central serien gascons en la seva majoria, però és gent d'estranya nació perquè és un exèrcit de mercenaris.
19: Clar, i que van amb altres criteris. Com eren contractats aquests mercenaris? Quan decidia el capità que era el moment de baixar? Perquè pel que veig era una barreja entre un gran senyor que deia aquí trauré profit o capitans que deien aquí no fem res, baixem aviam què trobem.
20: Sí. Bé, llavors això el que surt és que es parteixen el botí en diversos acords que fan entre ells. També hi ha una altra cosa molt curiosa, que quan els d'aquí són capaços d'agafar alguns dels gascons, també hi ha disputes sobre com repartir-se el botí d'ells, del que li ha pres. I fins i tot hi ha una normativa real que ha d'intervenir, per veure si s'ho ha de quedar més el qui dirigeix la defensa o els que havien treballat i tal. Per tant, també hem d'entendre que en la disputa armada de l'època era molt normal depredar el botí de la gent. Era una cosa molt habitual. Igual que hem dit que era molt habitual fer hostatges, si vas a la guerra has de ser per alguna cosa, per tant has de tornar a embotir.
5: Però quan fem història comparada, el mateix cara. Sí. Però no ens confonguem.
19: Sí.
5: Ara serà el petroli o serà més de saber què, no? Els territoris.
20: Exactament, però la idea és el que està allà, el soldat, el que està allà al peu del canó, ha de tornar amb beneficis tangibles.

0: Per bé que de manera més espaiada, els rutier van continuar atacant poblacions catalanes fins ben entrat al segle XV. L'estiu de 1410, la Vall d'Aran es va veure afectada per interessos polítics de la comtessa Margarita de Comenge i va patir una invasió. La mort del rei Martí el maig d'aquell any va complicar encara més la situació. Els cònsols de la vall havien enviat una carta especialment dramàtica al Parlament el dia 21 d'abril de 1411. Durant aquells mesos, la Vall d'Aran va córrer el risc de ser integrada a França i si la corona no els protegia, els cònsols semblaven disposats a acceptar la protecció de qualsevol altre senyor. Aquesta crisi es resoldria al febrer de 1412, quan va esclatar un conflicte entre els Foix i els Armanyac. La comtessa de Comenge va ser empresonada i la Vall d'Aran va quedar finalment en un segon pla.
1: Molt reverents i honorables senyors, humil recomanació davant mesa, sàpia la vostra gran saviesa que sobre les provisions que vosaltres, senyors, havets feites al noble en Franci de Rill, de la capitania i castellania d'aquesta terra, ell nos ha escrit que no regiria l'ofici de la capitania sense que vosaltres no els socorreguéssets per la guerra que havem, de gent o de diners per soldadar gent. Senyors, vos suplicam i us requerim que vosaltres, a ell o a nosaltres, vullat socorre iberosament. Car si et cert que ja més no haguem tan gran necessitat com ara. Car la gent de la comtessa de Comenge entrà dimarts data de la present en la vall, que eren 1.500 de peu, per prendre a establir los passos, e 700 rocins e 3.000 homes de peu que deuen entrar a pres. A dues llegües són d'ací, e ja hi foren dies a, sinó per un poc de mal temps que ha feit de neus. E sapiats que ha feit fer gran aparell de viandes a dues llegües d'ací, e de cordams per fer ginys, així que nosaltres estem mig desesperats, car no veiem vostre socor per moltes vegades que us hagem suplicat així com lo de vets. E si ara no els fets, quan s'hi hem afogats, destruïts, e hagem perdut so del nostre, no ens ne caldrà fer, e serem perduts per falta de socors. E per so, ara ple present, nos en desencarregam sobre vosaltres, senyors, que en cas que en defalliment de vostres socors, lo qual nos devets fer. Nosaltres havíem a fer so, que ja Deus no vulle, que sia imputat a vosaltres e no a nosaltres, car nosaltres hi mostràrem nostre poder i lleialtat, tant com poder nos hi bastarà.
2: Això és En Guàrdia.
0: Fossel Sabater, pel que acabem de sentir, no sé si això es va produir en més moments, però al final hi ha fins i tot un intent de quedar-se una part del territori controlat per la Corona d'Aragó, o pel, com a mínim per el Comte de Barcelona, que és la Vall d'Aran. En principi això és estrany, perquè amb aquestes incursions no eren territorials en aquest sentit.
3: Però aquí es barreja amb la patència de Comenge. Mm. I això, pensem que recordeu que fins a 1803 la Vall d'Aran pertany al bisbat de Comenge, i que la Garona va cap allà. Per tant, i que fins i tot la llengua també va cap allà. Per tant, és molt interessant la singularitat de la Vall d'Aran, que queda oficialment i formalment a la Corona d'Aragó i a Catalunya en el segle XIV, en el mateix segle XIV. I llavors el que queda molt clar és l'assumpció d'una autonomia per part de les autoritats locals. Perquè ells aquí diuen clarament que ells són totalment autònoms i que, per tant, si no reben suport, ells tenen prou autoritat com anar-se'n en qui els hi doni suport. Aquí el que hi ha és una agressió sistemàtica, però igual, amb els mateixos termes de depredació i tal, per part empantada per el comtat de Comenge, sobretot en aquest cas concret per la comtessa, que s'aprofita aquesta circumstància per integrar-se a la Vall d'Aran. I tots els requeriments d'ajuda, en aquest context del compromís de Gasp, ells ho plantegen a les Corts Reunides a Barcelona. El Parlament de Barcelona està prenent en aquell moment que el tro està buit decisions de govern. I clar, en aquell moment és molt difícil i, per tant, literalment no els hi donen suport i passant d'ells, en aquest sentit, no? I, per tant, hi ha aquesta carambola que la comtessa Margarida és segrestada amb aquest conflicte entre Armanyacs i Foix, i això fa que s'oblidin de la Vall d'Aran.
4: No, però els aranesos...
3: Si no arriba a ser per això, la Vall d'Aran seria francesa.
4: Els aranesos sempre diuen, nosaltres lliurement hem volgut ser catalans.
3: Bueno, en aquest cas... Sí, és el que estan dient ells, que ells han sigut, ells lliurement han volgut ser catalans,
4: la però Carimone, com, no es
3: Catalunya,
4: diu?
3: Sí, però Catalunya els està fallant, no els sí, hi dona sí. defensa, per tant se passen la comenja. I bé, això es dona ja per fet. I en aquell moment hi ha aquesta carambola. Si no, avui en dia la Vall d'Aran seria francesa.
0: Quan acaben aquestes companyies?
3: Acaben en aquest moment d'entrar en el segle XV, sobretot en el context de la... De que França entra en una guerra civil. Precisament a partir de 1407, podem posar com a data, esclata la guerra civil a França i...
0: Molt important i, a més a més...
3: Molt important
0: i... Molt més... incerta.
3: Però singularment un dels caps és Bernat d'Armanyac, que era qui havia, ell mateix en persona, havia comandat l'entrada en 1389. El que he dit jo abans, que els polítics més importants de França s'han nodrit d'haver de predar Catalunya. Per tant, un dels caps dels dos bàndols en què es divideix França, resulta que ell en persona havia de predar Catalunya. Per tant, això ja ens explica què ha passat. Bé, en aquest nou context... ja també s'obliden de Catalunya, perquè en aquest moment ja hi ha prou feina.
0: Ja tenen prou sí, complicació.
3: I això va afectar també el compromís de Cas, perquè el candidat més pro-francès no va poder ser ajudat precisament per conflicte que hi havia a França. Entrem ja en un nou escenari. En el segle XV hi ha algunes agressions després, també n'hi ha, però clar, aquesta qüestió sistemàtica acaba...
0: Clar, una cosa són entrades de bandolers, sí, encara que estiguin organitzats...
3: Encara sí, se'n pot parlar, si volguéssim podíem allargar el segle XV, però clar, l'escenari ja és un altre.
0: És diferent, és un altre.
3: Ja no és aquesta cosa sistemàtica.
0: Doctor Flossel Sabater, moltíssimes gràcies per haver vingut, per explicar-nos, com sempre, una història apassionant. És autor d'aquest llibre que està a punt de sortir, Companyies estranyes d'armes que eren entrades en el Principat, que publicarà, o ja ha publicat, però encara està amb la tinta calenta, diguéssim, a Pagès Editors. Moltíssimes gràcies per haver tornat un altre cop a l'enguàrdia i ja frisant per la següent.
3: Moltes gràcies.
0: Josep Maria Soler, ara hi ha una cosa afegida. Evidentment que la feina del doctor Sabater és una feina en aquest sentit individual, amb el seu equip, lògicament, però estic pensant en la Universitat de Lleida. Tantes i tantes universitats del país que promouen i que ajuden a que hi hagi estudis de tota mena i que...
4: Malgrat coses
0: sempre pensem en la Universitat de Barcelona, que òbviament és la més important, però òbviament no, però és la més important. Però es fa molta feina.
4: La veritat és que han canviat la vida de les ciutats, moltes actituds, una apertura mental, més profunditat, més cultura, hi ha coses que s'han de solucionar, però... Això passa per un element fonamental. Passa pels recursos, i els recursos que moltes vegades no tenen. No vol dir que sempre ho facin bé, però si no tenen els recursos, segur que no ho poden fer millor.
0: Això és l'enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Xavier Martín, Clara Borrell, Josep Aguilar i Albert Cortés.
6: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Esquerra Republicana admet que els cartells que van aparèixer el 2023 en plena campanya d'unes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest Maragall, llavors candidat, el seu germà Pasqual i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona van sortir, diuen, de dins del partit i demanen perdó. El partit també conclou que els responsables d'aquella campanya van ser els seus exvicesecretaris de comunicació, per tant, Sergi Sabrià i Marc Colomer. Els altres dos implicats en aquesta polèmica són l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i també el militant que va encarregar el cartell, que van cooperar en la campanya, però no n'eren, diuen, responsables perquè complien ordres. Ni ells, ni Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, a l'informe no es fan propostes de sanció. Ara bé, el partit admet el dany causat i demana perdó i disculpes pel dany humà i polític provocat a la seva família Maragall i també a la militància de Esquerra Republicana. També es comprometen a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Més notícies amb la Maria Guixà.
2: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i de vagues. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. El moviment assembleari i els sindicats denuncien que la crisi d'emergència educativa és greu, amb aules sense climatització, falta d'aules d'acollida, pocs recursos per la inclusió i també tancaments de línies. L'Assemblea s'ha tornat a reunir avui, ho ha fet a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, al Baix Ebre. Ara les assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió de l'Assemblea a finals del mes d'octubre.
1: Presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a l'intern de Quatre Camins a la Roca del Vallès, que presumptament va matar el seu company de cel·la dijous passat a la nit. Un reclús de la cel·la del costat va alertar sobre una baralla entre els dos homes. Quan els funcionaris del centre hi van entrar, van trobar un dels dos interns inconscient a terra, amb un tros de roba lligat al coll i l'altre assegut en una cadira. A la víctima la van portar a la infermeria o se'n va acabar certificant la mort.
2: També detingudes 5 persones quan intentaven robar coure les vies del tren de Roda de Barà al Tarragonès. Els Mossos els han pogut detenir gràcies a un dispositiu preventiu arran dels darrers robatoris de coure registrats. Els agents han detectat 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies de tren i durant els escorcolls van localitzar i intervenir diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva. En les pròximes hores, els 5 detinguts passaran a disposició com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i en grau de temptativa.
1: Aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació per gaudir d'un espectacle únic als Pirineus. La brama del cèrvol. Els serveis d'informació per gaudir-ne estaran actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i també del Cadí-Moixeró, així com a les reserves de caça de l'Alt Pallars. La temporada s'allargarà fins a mitjans d'octubre i ofereix una experiència única que cada vegada atreu a més visitants. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
3: La brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor al Pirineu, un període curt de només un mes durant el qual els mascles bramen molt fort, especialment a primera i última hora del dia, per atreure el màxim nombre de femelles. Un espectacle únic, segons explica Jordi Palau, guia de la Reserva Nacional de Caça de Boumort.
4: La combinació de gaudir de la natura, ara que ja no fa tanta calor, combinat amb la possibilitat d'intentar observar o visualitzar directament els cèrvols i després amb l'escenari de fons, aquest que representa els brams, el so que emeten els mascles, doncs és una combinació molt atractiva i fa que sigui un espectacle natural únic.
3: A més de Boumort, hi ha punts d'informació actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com les reserves de caça de l'Alt Pallars i del Cadí. Per observar la brama del cèrvol, es recomana planificar la visita, fer silenci i mantenir la distància amb els animals.
1: I ara els esports. Alfons Gorina, bona tarda.
5: Bona tarda. Victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Martín és nou líder en solitari de la categoria amb 3 punts més que Marc Márquez, que ha acabat segon. En futbol, Sevilla-Barça a les 9 del vespre. A partir d'ara, tota l'actualitat esportiva al Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, campió, campió.

Volkswagen Anzeige.

0: La Porta diu que aquest any el Barça aspira a guanyar-ho tot i de passada ataca el Madrid comparant-lo a un club estat que compta amb la força dels poders fàctics per aconseguir requalificacions a demanda. I ara ja comença a parlar d'Eco i traurà pit d'un mercat de fitxatges estel·lar amb un equip que funciona i que meravella el món sencer. I quan toca demanar als socis que aprovin els comptes i que ampliïn el crèdit 300 milions més per acabar de pagar l'estadi, que ja ha costat gairebé 2.000 milions d'euros, el soci diu que sí amb els ulls tancats. Perquè al futbol l'únic que val i l'únic que importa a la gent és que la pilota rodi, rodi bé i entri a la porteria.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a la mitjanit, esports sense pausa a Catalunya Ràdio. I quina tarda de ràdio i esports. Ara connectats amb l'assemblea de socis del Barça, comença a parlar d'Eco, ara el sentirem. A les 7 de la tarda, bàsquet, Supercopa CB, semifinals, Penya, Baskonia, Badalona. A les 9, la semifinal Barça-València i el Sevilla-Barça al Pizjuán. Test de nivell per al Superbarça de Flick abans de l'aturada. I també a les 9, a partir de les 9, el partit del Girona avui a Cádiz. Tot, absolutament tot, aquí, al Tot Gira, a Catalunya Ràdio. Comencem.
2: Tot Gira 2324.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest dissabte 19 de setembre del 2026. El Barça juga avui al camp del Sevilla.
3: A les 9, amb la baixa de Joan Garcia, Chesney apunta titular.
0: En marxa l'assemblea de socis del Barça.
3: El punt més important és l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club l'ha aprovat, ha aprovat ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi.
0: La Porta ha carregat contra el Madrid.
3: Diu que quan el club té necessitats rep requalificacions urbanístiques. La Porta ha lloat al Barça de Flick, mentre que aquesta tarda, de fet, ara ho està fent, ja parla d'Eco.
0: Avui hi ha tres partits a primera.
3: Sí, mira, acabat l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, el partit de les dues, ara un quart de 5, Atlètic Alavés, i a dos quarts de 7, Celta Racing.
0: Demà, derbi madrileny.
3: Han parlat els dos entrenadors, Simeone i Mourinho, els dos amb to conciliador. Simeone ha dit que Julián estarà a la convocatòria.
0: A segona, avui juga el Girona.
3: Al camp del Cádiz, a les 9, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: En motos, Marc Márquez, acabat, ara fa no res, segon a l'esprint del Gran Premi d'Àustria.
3: El tro sortia segon i acabat per darrere de Jorge Martín. El Poleman, ara el madrileny, és el líder del Mundial.
0: En bàsquet, demà pot haver-hi final catalana a la Supercopa CB, que comença avui a Badalona.
3: Avui les semis, a les 6, Joventut Badalona, a les 9, València-Barça, els blaugranes contra Nikola Mirotić.
0: Una més de bàsquet, renovació avui al bàsquet Girona.
3: De l'entrenador Moncho Fernández fins al 2028.
0: Tenim definida la final de la Lliga Catalana de Waterpolo.
3: En el quadre femení, la jugaran el Mataró i el Sabadell, que han eliminat el Terrassa i el Catalunya a les semis.
0: I també tenim resultats de la Gold en cap d'hoquei patins.
3: Catalunya-França, demà a la final femenina, s'han classificat els dos equips a les semifinals d'avui. Les semifinals masculines, un quart de 5, Portugal-França, a dos quarts de 7, Catalunya-Angola.
0: I el titular a xarxes?
3: Doncs el Barça, que ja és a Sevilla, ha piulat ara fa pocs minuts un vídeo dels jugadors del Barça signant autògrafs a la entrada de l'hotel de concentració. Un petit gest, un gran record, és el text doncs, que il·lustra aquest vídeo d'Eric Garcia i de Dani Olmo signant autògrafs.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Això és el Tot Gira, amb David Clopés.

0: Tot gira amb el Joan Arroyo i el Marçal Turó, control tècnic i musical, l'Andrea Martínez i el Víctor Rodríguez del control central. De seguida connectem amb l'assemblea del Barça, pendents de l'informe d'Eco davant dels socis, una assemblea que arriba en dia de partit. Avui el Barça juga a Sevilla i tothom espera una nova exhibició d'un equip que de moment goleja i enamora a cada partit que juga. I avui, una gran pregunta. No hi és Joan García. La pregunta és: qui farà de porter, Stenzna o Livakovic?
1: Pregunta oberta al nostre perfil de X, @totgira. Qui farà jugar Flick a la porteria del Barça avui a Sevilla? Szczesny, Livakovic, Ter Stegen faria feina? Donem aquesta opció també pels nostàlgics del porter alemany. O l'opció més doncs còmica, que és que torni Dutruel. Doncs ara mateix guanya amb el 57% dels vots l'opció que jugui Livakovic.
0: Ens sembla que anaves a dir que torni Dutruel.
1: Home, aquesta seria grossa.
0: Algú la vota, aquesta opció?
1: El 14% dels vots.
0: Molt bé, hi ha sempre gent que està de conya. Avui Sevilla-Barça, la TDT, a partir de les 8 i en paral·lel a les 9. A l'exclusiu digital podreu escoltar la transmissió del Cádiz Girona, que també podreu escoltar a les opcions d'àudio de la Liga TV Hypermotion. I tot això en dia de bàsquet, de Supercopa CB a Badalona. Avui, a les 6 de la tarda, transmissió del Penya Baskonia, des de l'Olímpic, amb el Macià, amb la Lloberes i l'Oriol Rodríguez. I a les 9, dins la TDT, la segona semi, Barça-València, en una tarda, nit d'esports apassionant. Sergi, tenim esport en directe. A aquesta hora estem pendents del partit de primera. Ara, un quart de 5, comença Sant Mamés, l'Atlètic Club a la Ves, eh?
1: Sí, els jugadors prenent posicions, en aquest cas, als vestidors. Veia imatges de televisió dels vestidors de Sant Mamés, doncs l'arenga dels jugadors abans de sortir terreny de joc. El partit comença d'aquí a 3 minuts. Atlètic Club a la Ves, a Sant Mamés.
0: I s'ha acabat fa no res el partit del Sadar, que enfrontava Osasuna i Rayo.
1: Empat a 1, Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
0: Segona divisió, ara comença també el partit de l'Andorra, que juga a casa contra l'Sporting.
1: Ara sí, els jugadors, en aquest cas, a la gespa, saludant-se. Andorra Sporting de Gijón ha finalitzat ja el Real Societat B 0, Mallorca 1.
0: Futbol internacional, aquesta hora pendents de la Premier del partit de l'Arsenal.
1: Minut 12 al camp del Brighton, Brighton 0, Arsenal 0.
0: I a la Lliga F, ara a les 4, comença la Ciutat Esportiva Dani Jarque, l'Espanyol Madrid Club de Futbol Femení a Sant Adrià, i tenim el Roger Serrat. Hola Roger, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com ha començat el partit?
2: De moment, resultat sense gol, 0-0, minut 12, resultat d'empat a 0 entre els dos equips.
0: Recordeu que aquest migdia també ha jugat el Badalona, jugant amb 10 bona part del partit i ha aconseguit treure un meritori empat a 0 a casa a Palamós davant de la Reial Societat. Ahir, golejada del Barça, 0-6, després en parlarem amb la Mireia Vera, al camp de l'Alavés, ja preparades per començar la Champions. Setmana que ve, dijous, el Johan, el primer partit a casa contra el París Futbol Club. Ara sí, marxem cap a l'assemblea del Barça. L'assemblea ordinària de socis del Barça arriba en el moment més plàcid possible des del punt de vista esportiu, i el bon clima esportiu sempre ajuda a tenir assemblees més tranquil·les. En un moment econòmicament delicat, en plena construcció de l'espai Barça i amb el pes econòmic del passat, avui Laporta ha demanat als socis una ampliació del crèdit a Goldman Sachs. 300 milions d'euros més. Qui ho està seguint tot plegat des de primera hora del matí és el Roger Bosà. Arbo, què tal? Bona tarda.
3: Hola, David, bona tarda.
0: En quin punt ens trobem ara mateix?
3: Mira, ara estem sentint d'Eco, el director esportiu. Som entre el punt 4 i el 5. Hi ha hagut una pausa per dinar a les 3. Això s'ha reprès a les 4, ara fa 15 minuts. I ara sentim d'Eco, que està presentant l'informe esportiu, està analitzant també l'últim mercat de fitxatges i, per cert, ha avançat o ha confirmat, vaja, que està fet la renovació de Rafinha, que està encaminada, que es va tancar ahir, que renovarà fins al 2029 i que també van per bon camí, diu, les renovacions de Bernal i de Xavi Espart, també.
0: Molt bé. A veure, escoltem el director esportiu del Barça, però aquest primer titular ja és important. Renovació de Rafinha fins al 2029.
4: A fin de optimizar y su impacto global, ¿no? O sea, nosotros somos un equipo que... somos un club que la gente nos mira, no, nos ve. El Barça Athletic también es una cosa... es un equipo que, que genera ilusión porque son casi el último punto, el último paso al primer equipo. Entonces nosotros tenemos que cuidar con bastante... tener bastante cuidado y bastante cariño. Nosotros la idea de Barça Athletic es un poco las necesidades de primer equipo, es una alineación deportiva, o sea, nosotros nosotros no somos un club que tenemos otros clubes para poder los jóvenes estar cedidos y esto, entonces Barça Athletic es siempre el primer equipo que está más cerca, entonces nosotros queremos trabajar el Barça Athletic la misma idea, la misma filosofía de primer equipo, entonces es un poco una alineación deportiva. Después es preparar mejor los jugadores, el tiempo de adaptación. O sea, nosotros no queremos que el jugador baje a entrenar con el Barça Athletic y sea un cambio brutal. O sea, nosotros queremos tener la misma idea, la misma filosofía de entreno. Es un poco anticipar futuro. O sea, nosotros este año, hace dos años, hemos fichado jugadores jóvenes con intuito de tener en posiciones que no tenemos en la Masía, como el caso de Hansa, como otros ejemplos que tenemos. Optimizar un poco la planificación deportiva. Entonces, por esto, estos cambios es un poco la unificación de procesos, que el entrenador de Barça Athletic y el primer equipo tengan bastante fluidez a nivel de comunicación, de ideas, de tener claro qué jugador, porque nosotros tenemos muchas necesidades durante la temporada de que este jugador esté bajando al primer equipo, que tenga minutos.
0: Deco, que està parlant ara, ja ho sentiu, de tota aquesta planificació que s'està fent amb els jugadors joves, amb els jugadors que estan a cavall entre el primer equip i el filial, el Barça Atlètic. No sé si ja ha plantejat o ha exposat tota la feina que s'ha fet a l'estiu, amb els fitxatges, amb les arribades, amb les sortides, i per tant també com queda aquesta plantilla i la feina que s'ha fet, que és un dels, evidentment, temes que pot lluir aquesta junta directiva en aquesta assemblea, Arbo.
3: Encara no. Sí que ha explicat breument les vendes, les sessions, però encara no s'ha detingut en els fitxatges, en l'arribada dels fitxatges. Està previst que sigui d'aquí a uns segons.
0: Molt bé, perfecte. Ara el tornarem a escoltar, però anem recapitulant coses que han passat en aquesta assemblea. Un dels punts importants ha passat, no fa pas tant, abans de l'aturada que han fet per dinar a les 3 de la tarda, i és el vistiplau ja confirmat dels socis, aquesta ampliació del crèdit que ja s'ha produït i, per tant, l'actual junta pot disposar d'aquesta ampliació de crèdit de 300 milions d'euros que demanen a Goldman Sachs,
3: Sí, era el punt clau d'aquesta assemblea, era el punt important d'aquesta assemblea de compromissaris. S'ha aprovat per ampliar majoria l'ampliació del finançament de l'Espai Barça. El club demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, un crèdit de 300 milions d'euros per acabar les obres de l'estadi. I dic que era el punt més important perquè això vol dir que, clar, la despesa de l'Espai Barça puja fins als 1.900 milions d'euros, gairebé, i el deute agregat és de 2.680 milions. Per tant, són 300 milions addicionals que el Barça avui ha posat sobre la taula, ho ha sotmès a votació i, com dèiem, s'ha aprovat per àmplia majoria. Ha aprovat també l'emissió de bons. Això dins del punt 4, ho han separat en dos punts. El segon punt ha estat l'emissió de bons vinculats a l'activitat audiovisual, uns bons de 210 milions per tenir liquiditat, això a efectes de tresoreria, que també els socis i sòcies han aprovat amb escreix.
0: Molt bé, doncs, per tant, dels punts, diguem-ne, potser una mica més espinosos, la Junta actual l'ha aprovat, i amb àmplia majoria, segons es diu l'Arbusà. Fotografia econòmica, perquè els comptes s'han aprovat. Què és el que presenta el club? Com estan els comptes de l'entitat ara mateix?
3: A veure, tot aprovat. És veritat que està sent una assemblea molt plàcida per Joan Laporta i la seva junta directiva, perquè també han quedat aprovats els punts 2 i 3, que són el tancament de l'exercici de la temporada passada i el pressupost de l'actual, però és veritat també que són xifres no per llançar coets, perquè, clar, mira, el tancament de la temporada passada presenta unes pèrdues netes de 18 milions, són ingressos rècord, però també han crescut molt les despeses, i a l'hora de presentar el pressupost de la temporada actual sí que preveuen ingressos rècord també, de 1.200 milions gairebé, però el benefici al final és d'un milió. Per tant, són xifres que no criden massa l'optimisme o que no criden massa l'eufòria, però el que ven la porta, el que expliquen des del club, és que tot això millorarà quan l'estadi estigui construït, quan tothom hi pugui entrar, que és quan augmentaran els ingressos. De moment, les xifres, el que dèiem, no són per llançar coets, però sí que s'han aprovat per àmplia majoria també això, el tancament de l'exercici anterior i el pressupost per aquesta temporada.
0: Molt bé, ja és habitual que sempre aquestes assemblees comencin amb l'informe del president, en aquest cas de Joan Laporta, que l'hem vist eufòric, però potser una mica més contingut si ho comparem, per exemple, amb la temporada passada, on va dir allò del mestre Tites,
3: Sí, esperàvem un moment de rauxa com aquest i no l'hem trobat avui, és veritat, un Laporta més serè, més tranquil, ha fet un discurs que ha durat gairebé mitja hora, menys combatiu aquest any, però sí que ha tret pit de la consolidació econòmica, ara parlàvem de l'economia, diu que a poc doncs, l'economia es va consolidant, també ha tret pit del projecte esportiu i ha enviat aquest missatge cap al Real Madrid.
5: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
0: Molt bé, doncs el missatge bastant clar, llegint entre línies cap al Madrid. Què més ha dit?
3: Mira, en l'àmbit esportiu, diu que el Barça té un equip altament competitiu, un equip magistralment dirigit per Hansi Flick i molt ben configurat per Deco, i una plantilla, segons el president, que aspira a guanyar tots els títols possibles.
5: Aspirem a guanyar-ho tot. Tenim doncs, l'aspiració de guanyar la Lliga, que seria la tercera consecutiva. També aspirem a guanyar la Copa per continuar sent el rei de copes o guanyar la Supercopa per donar un cop d'efecte a mitja temporada i, per suposat, aspirem aquest any a guanyar la Champions. Estic convençut que si els fem confiança, si donem tot l'escalf que necessiten els jugadors i el tècnic i el seu staff, ho aconseguirem.
0: Molt bé, doncs Deco continua fent el seu speech, el seu informe. En recordeu, aquest primer gran titular, renovació confirmada a Rafinha fins al 2029. I diu Deco també renovacions encarades de Bernal i de Xavi Espar. Per cert, obres del nou estadi, que és un dels temes també més recurrents a l'hora de donar torn de pregs i preguntes. M'he fixat que molts socis pregunten per les obres, pels seus terminis, i ha estat diversos els moments en què s'hi ha referit la Junta, a través de Laporta o d'altres membres de la Junta Directiva. El club ha donat nous terminis d'execució?
3: No, això es manté. S'ha parlat més del deute i de com es pagarà el deute i de la despesa que generarà tot plegat que no pas els terminis. Això es manté a l'estiu del 28, en principi. Deixa molt clar el club el que dèiem, que serà una altra cosa a nivell d'ingressos perquè preveu ingressar uns 1.450 milions al 2030, quan ja l'estadi estigui acabat i en ple funcionament, que tot canviarà a efectes comptables. Sí que avui han justificat entre la porta també Ferran Oliver, el vicepresident de l'àrea econòmica, han justificat el retard de les obres, els imponderables, que sempre diu Laporta, han parlat de l'encariment dels productes arran de les guerres, o també els problemes per trobar mà d'obra a l'hora d'explicar el retard de les obres del Camp Nou i el retard en el retorn, que l'equip va tornar més tard del previst al Camp Nou.
0: Molt bé, a veure, escoltem una miqueta més a Deco, el director esportiu, ara mateix en directe, com falten 7 minuts per 4:45 a l'Assemblea de Socis del Barça.
4: I nada, gràcies i visca el Barça.
0: Mira, doncs ara just acaba. Gràcies i visca el Barça. És Deco, el director esportiu, insistim, traiem pit per la planificació esportiva d'aquest estiu. Ha parlat que el Barça s'ha gastat 181 milions d'euros en fitxatges i ha venut per una xifra de 72 milions d'euros i sobretot destacant que s'ha potenciat el que és el futur amb el fitxatge de jugadors joves que també han reforçat el filial, el Barça Atlètic. Molt bé, Arbusà, qualsevol novetat, qualsevol cosa, ens demanes pas, d'acord?
3: Molt bé, fins ara.
0: Tenim ja en marxa el partit de primera divisió, partit a Sant Mamés entre l'Atlètic Club i aquest sorprenent, aquí revelació, Alavés, que és veritat que ve de perdre, però que ha començat molt bé la Lliga.
1: Empat a 0, minut 8 a Sant Mamés.
0: I avui, fa no res, hem tingut cursa sprint al Gran Premi d'Àustria. Márquez segon, però canvi de líder.
6: Últim sector. Martín ja ho té, un segon sobre Marc Márquez, 1.8 sobre Benzecchi. Jorge Martín, li queden dos revolts. Un i dos. I entra a la recta. Avui Jorge Martín, Martín Aitor, guanya la cursa sprint. Està eufòric. És la perfecció.
0: Així ho hem viscut en directe fa no res, 3 de la tarda, cursa sprint a l'Univers MotoGP. Com sempre, totes les curses, la de dissabte, la de diumenge, la cursa sprint, la cursa llarga, a l'exclusiu digital. Damià Aguilar, què tal? Com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda a tothom.
0: Ha guanyat Jorge Martín. Això és un joc del gat i la rata entre Jorge Martín i Marc Márquez. Setmana passada es va col·locar líder Marc Márquez amb un cap de setmana brillant per ell. Ara és Jorge Martín qui guanya la cursa sprint, en Márquez segon, i per tant Jorge Martín és el nou líder. Això sí, el madrileny pot estar content perquè ha superat Marc Márquez en una cursa sprint on hi ha hagut de tot, en què ha hagut de remuntar 7 posicions i per tant és un dels beneficiants, tot i que Marc Márquez tampoc pot sortir disgustat ni molt menys d'aquesta cursa sprint d'avui.
6: Aviam, Marc Márquez no ha guanyat, però diu que ell ha complert l'objectiu. T'explico la cursa i et recordo doncs, les posicions de sortida, perquè és molt important. Jorge Martín des de la pole, amb Marc Márquez i Pedro Acosta a la primera fila. En el primer revolt, Jorge Martín se surt, Marc Márquez li guanya la posició, Marc Márquez és la realitat, no li deixa espai per pràcticament ficar-se dins de pista, i quan arriben al revolt número 2, que és una ziga-zaga, en aquell moment Marc Márquez entra al primer, Martín ha de tallar, i hi ha una situació molt perillosa. Martín passa lateralment entremig de dos pilots, de Pedro Acosta i de Marco Bezzecchi. A partir d'aquell moment, per tracció, per posicions, i ha de remuntar des de la setena posició. Qui liderava? Liderava Marc Márquez, en Pedro Acosta i en Marco Bezzecchi, però Acosta de seguida es posa primer i comença a tirar, i a tirar, i des del darrere Martín comença a remuntar, a remuntar, i arriba un moment que Jorge Martín es posa segon, al darrere hi ha Marc Márquez i al darrere Bezzecchi, allò sembla un trenet inamovible, i al davant Pedro Acosta semblava que tenia la diferència claríssima per anar a la victòria. Què ha passat? A dues voltes ha caigut Pedro Acosta tot sol, ha guanyat Martín, segon Marc Márquez, tercer Marco Bezzecchi.
0: Com són ara mateix les tres primeres places, les primeres posicions de la general, Martín és el líder, sí, segon dius. És Márquez i Bezzecchi és el tercer.
6: Perfectament, la qual cosa vol dir que aquell empat que tenien a punts es desfà a favor de Martín, 286, a 3 Marc Márquez i a 38 Marco Bezzecchi. De la cursa, explicar-te doncs, que Àlex Márquez ha acabat el cinquè, i que Pol Espargaró i Àlex Rins no han puntuat.
0: Com estava Márquez? Estava content amb aquest segon lloc?
6: Aviam, ell no estava... És a dir, els dissabtes amb la cara paga, perquè ell diu, ell ha dit, odio los sábados. Ho ha dit a la zona.
0: Sí,
6: ell ho diu els dissabtes. Per què? Perquè el dissabte és molt d'esforç i sap que el diumenge té molt més esforç. I perquè ahir ja va haver de arromangar-se per sortir a fer el temps que ell hauria volgut, doncs, potser prendre-s'ho amb una miqueta més de calma. Molt bé. Marc Márquez, en qualsevol cas, sap que la situació no era dolenta. Nosaltres podíem pensar que venia aquí a guanyar els 37 punts i crec que ho pensàvem bé, però al capdavall, i donat el temps d'avui, el moment actual, Marc Márquez, com a mínim una mica a la defensiva respecte a Martín, sí que està pilotant. Però, què ha dit a DAZN? Que l'objectiu està complert.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
6: A ver, Jorge Martín, ¿recordes que a Misano va dir que tenia problemes de síndrome compartimental del braç dret?
0: Ahir
6: no en va tenir, i avui tampoc, ja s'ha vist. I ella espera, aviam què passa demà diumenge, perquè si en tingués segurament passaria pel quiròfan.
0: És un síndrome que és molt molest pels pilots, perquè el que passa és que el múscul, diguem-ne, pressiona la vaina que
6: no
0: els cobreix
6: no
0: i, per tant, doncs és un molt dolorós.
6: No tens força, perds la força, claríssimament. En qualsevol cas, això és positiu per ell. Ell ha remuntat i ara l'escoltarem també parlant a DAZN d'aquest incident que t'explicava en Marc Márquez a la primera volta.
8: Era muy poco espacio ahí, ha entrado, lo he visto, ya hemos conseguido no salirnos y sí que es verdad que en el cambio de dirección para no perder posición he intentado hacerlo muy rápido y casi me caigo, ¿no? Entonces ahí ya han empezado a pasarme todos, luego han aprovechado que llegaba sin velocidad en la siguiente curva y bueno, he tenido que luego remontar, la verdad que estaba muy enfocado.
6: Aviam, jo crec que la remuntada de Martín ha estat amb molta grapa, però també amb molta ràbia. Segurament l'agressivitat aquesta que ell ha demostrat a la pista és per aquell moment inicial en què doncs, bé, ha acabat guanyant, però claríssimament per la caiguda d'un Pedro Acosta, que també ha reconegut a DAZN que ha estat una errada totalment seva.
9: Me he puesto a mirar todas las alertas de gasolina, del dash, he perdido un poco mi referencia y ya ha sido el lío que todo el mundo ha visto, ¿no? Entonces, una cagada, una wilsada importante por mi parte.
6: Bé, és Pedro Acosta, és a dir, a partir d'ara ens hem d'acostumar, ja el coneixem, i a més, quina errada de rookie. És a dir, ell va líder, aprofita entre un revolt i un altre a 200 i pico per hora de començar a tocar botons i començar a mirar, i quan arriba el moment es passa de frenada, clava els frens i acaba
10: a l'herba.
0: És un mundial apassionant. Demà tindrem un nou capítol i el viurem en directe a l'Univers MotoGP. A 2:45 ens hi posarem, a 2:00 la cursa, en directe a l'exclusiu digital. I, per cert, en un cap de setmana on també hi ha molt motor, perquè estem pendents de la Berta Bellán, que sí, pot ser campiona de trial, o hauria de ser en principi demà, ho té tot de cara, campiona del món de trial a l'aire lliure. No, Toni Bou ja ho va ser ara fa uns dies, doncs en categoria femenina.
10: No, Berta, i t'ho haig de dir perquè hem d'actualitzar la informació del migdia. Estàvem dient que la Berta havia guanyat de primera mànega davant de la Rabino. A més, havia sigut un... Bé, la primera mànega ha estat a favor, molt a favor de la Berta, la segona a favor de la Rabino, però en el global la Berta Bellán s'ha imposat en aquesta primera jornada de la prova final, que és a la Pobladura de les Regueres, a Lleó, per davant de la Rabino, que és la seva líder, la seva rival directa, i la catalana es posa 15 punts amunt a la general a falta de les dues mànegues de demà, que sabem que es juguen 40 punts. Jo crec que ho té bé.
0: Ho té bé.
10: Ho té molt bé. Té i bé. Després tenim dos pilots a Austràlia, sí, que poden ser demà campions del món de motocross, la Daniela Guillén a la prova femenina i el Guillem Ferrés a la prova de MX2 masculina.
0: Doncs cap de setmana carregat de motor i amb catalans fent-ho bé. Gràcies, Damià.
10: Adéu.
0: Fins demà, que vagi molt bé. Ja estem pendents del futbol. Recordeu, primera divisió, aquest partit a Sant Mamés, de moment sense gols, Sergi?
1: Empat a zero, compte, que l'ha tingut ara l'Alavés, l'Atlètic Club, perdó, amb un córner, Iñaki Williams que es queixa, però de moment, minut 15 de la primera a Bilbao, Atlètic Club 0, Alavés 0.
0: El que comença ara és el partit de primera federació de l'Europa, que juga a la Nueva Condomina, tot i que ara em sembla que li han de dir...
1: Enrique Roca.
0: Enrique Roca, està dient Enrique Roca.
1: Qui és Enrique Roca?
0: És la Nueva Mirandí, la Nueva Condomina. Qui era Enrique Roca?
1: És una bona pregunta.
0: Ara te la respondré. Tu preguntes camps, però...
1: No, perquè jo confio que el Ripoll, que es prepara els partits... No, no, ara busco.
0: Partit Esport 3, Múrcia-Europa, que comença ara mateix, eh, Ripo?
11: Sí, a l'Europa que busca la seva primera victòria de la temporada, porta un punt de nou possible. Recordem que el cap de setmana passat va perdre el descompte davant l'Hèrcules a Can Dragó. El Múrcia, un dels equips cridats està a la zona alta. Partit molt complicat avui pels escapats.
0: Sí, no ha començat gens bé la temporada i avui no és un partit fàcil. Veurem com se li dona a l'Europa. Demà jugarà el Nàstic, que ho està fent molt bé a l'inici de temporada, juga al camp de l'Alcorcón. I el dimecres, on juguen fins dimecres que ve, el Sant Andreu, sí, contra el Castilla. Per què el dimecres?
11: Perquè el filial del Real Madrid juga aquesta setmana una competició europea.
0: La Intercontinental Sub-20.
11: Aquesta.
0: I té alguns jugadors que juguen amb l'equip.
11: De fet,
0: amb
11: ni el Castilla ni el Madrid C juguen partits aquest cap de setmana perquè molts d'aquests jugadors estan jugant aquesta competició. Per tant, es juga el dimecres.
0: Molt bé, i on tenim novetats és a la Lliga F. Roger Serrat s'avança l'Espanyol davant del Madrid Club de Futbol Femení.
12: Sí, és l'Espanyol qui ha s'avançat amb gol de Lucía Vallejo al minut 28 després d'una gran rematada. De moment és l'Espanyol qui guanya 1-0 al minut 28.
1: Ja la Premier League està caient el líder, compte aquesta que és important, a la mitja hora de joc al camp del Brighton. Brighton 1, Arsenal 0.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Grau, què et passa?
17: Faig masses coses.
16: T'has de calmar i organitzar-te millor.
17: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
18: Ja, però això és impossible, Grau.
16: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
17: Esclar, un altre Grau?
16: Buah, això seria la bomba.
18: Buah, no m'ho perdria per res del món.
16: Un altre Grau.
19: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
20: Gol del nou, gol del nou, gol del nou, gol del
21: tot és possible un dia de partit.
20: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
21: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
22: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
23: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per

0: Mira, qui paga mana. I l'Espanyol continua guanyant, Lliga F davant del Madrid Club de Futbol Femení, Roger?
1: Sí, guanya i de moment continua dominant també, ja que el Madrid doncs no sembla que no aixeca cap.
0: El Madrid, que recordem-ho, fins ara ho ha guanyat tot, per tant seria una victòria meritòria, tot i que queda encara moltíssim partit. Qui va guanyar ahir i va fer una nova exhibició va ser el Barça, 0-6 al camp de l'Alavés. Truquem la Mireia.
2: Fem un gol amb Mireia Vera.
0: Hola, Mireia, què tal? Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Estic content. Mira, primer fem gol de la temporada, que s'ha fet pregar una mica, però finalment arriba, com sempre, com ja vam fer la temporada passada, per repassar l'actualitat del futbol femení, que avui ve marcat per aquesta quarta jornada de la Lliga F, just a les portes de l'inici de la fase de grups de la Champions la setmana que ve. I és per aquesta raó que el Barça va avançar el seu partit de Lliga ahir, a divendres, a Vitoria, a la vez 0, Barça 6, un de Hansen, un de Sidney, un de la joveníssima Carolina Ferrera, i atenció, hat-trick de Clàudia Pina amb un dels tres gols que va ser antològic des del mig del camp. Alguns diuen que s'assembla a aquell gol que va intentar Pelé al Mundial del 70 des del cercle central a Mèxic. Un autèntic talent el de Pina, Mireia, que és un golaç que, si no l'heu vist, podeu entrar al compte d'X del Totgira, x.com/Totgira, perquè hem fet la piulada recuperant-lo, perquè és un tros de gol, eh?
3: Sí, al final és el nom propi, no?, possiblement, del partit d'ahir. Més cap al gol, també, perquè és una futbolista que veu porteria amb molta facilitat des de tots els angles i que ahir doncs, es va inventar aquest gol, no?, que has de ser molt hàbil per tenir la vista aixecada, per veure que la portera ja està avançada i, a més, fer-ho amb la precisió que ho fa Clàudia Pina. Al final té un colpeig magnífic i ahir doncs, es va veure reflexat amb aquest gol que segurament recordarem, no?, al llarg de la temporada com un dels millors, segur.
0: Ja et dic que és candidat a gol cubà, la millor gol del planeta futbol de la temporada, perquè és un molt bon gol. Entreu a x.com i així el podeu revisar. x.com/Totgira. Un partit que no va tenir història, 74% de possessió del Barça, 30 rematades a porteria, 12 corners servits, brutal, res que no ens sorprengui. Amb Clara Serra Jordi, és una de les notes positives, que va tornar, recordeu que es va lesionar amb la selecció espanyola sub-20 a l'agost, va jugar l'última mitja hora, per tant, bé, bones notícies pel Barça.
3: Sí, la veritat és que al final aquest Barça, amb aquestes lesions d'inici de temporada i de jugadores importants, està mantenint una línia competitiva molt positiva, integrant moltes futbolistes, perquè ahir sí que és cert que parlem de Clàudia Pina, però també podríem parlar de Carolina Ferrera, que l'anomenaves fa uns instants, de Lua Rufe, de la posició de Sidney Schertenley com a lateral dret. És a dir, que aquest Barça està trobant alternatives a tots els entrebancs que es va trobant, i de moment a la Lliga F com 30 rematades a porteria, i 30, són moltíssimes.
0: Molt.
3: I per tant estem veient un Barça amb molt bona línia.
0: Carolina Ferrera, 16 anys, va fer un autèntic golaç, la vam veure descarada. Lua Arufe, titular amb 18 anys, al lateral esquerre, ens sentirem a parlar d'elles, les veurem moltes vegades al primer equip aquesta temporada?
3: Jo crec que sí, jo crec que al final, no?, aquesta mancança de laterals, que el Barça, Pere Romeu també ho comentava just abans que es tingués al mercat, que li agradaria que s'incorporés alguna lateral, no ha arribat la possibilitat, no ha arribat una bona oportunitat, i segurament veurem a Lua, veurem a Carolina, que sé que són unes apostes de club importants i que, a més, tenen un perfil molt bo, és a dir, els partits que han pogut sumar amb el primer equip, les seves actuacions no han passat desapercebudes, no?, ni ofensivament ni defensivament. Per tant, jo crec que sí que les veurem segur. Ja ens té acostumats aquest Barça amb aquesta política, no?, d'incorporació a futbolistes joves, que, a més, t'entrenes i convius amb un ecosistema que ja funciona molt bé, i crec que això també les farà créixer molt, i estic segura que les veurem moltíssim en una temporada que cada vegada és més llarga.
0: Ara tornarem a parlar del Barça i de la Champions, però abans torno a passar per la ciutat esportiva d'Ani Jarque, perquè Roger Serrat acaba de fer el segon l'Espanyol davant del Madrid Club de Futbol Femení.
1: Sí, gol de Paula Gutiérrez després d'una molt bona centrada que ha rematat, ha rebotat amb el pal i ha entrat. De moment, resultat de 2-0, l'Espanyol que amplia distàncies.
0: Recordem, Mireia, que l'Espanyol va començar malament, només un punt en les primeres tres jornades. Venien de fer-ho ja millor a l'Ezama, empatant a 2, un partit que el tenien guanyat i a última hora els hi va empatar l'Atlètic Club. Ara guanyant 2-0 a un equip que ho havia guanyat tot fins ara. Per tant, és un pas endavant de l'equip de Monforte.
3: Sí, de moment sí. Al final s'ha de tenir paciència. S'han incorporat més de 10 futbolistes, sí, no? Aquest engranatge s'ha d'anar fent aquests primers partits, i avui, si aconseguís una victòria davant d'un Madrid que va líder juntament amb el Barça amb tot de victòries, jo crec que seria també una injecció moral. Vam veure com la setmana passada davant l'Atlètic Club ja es va veure una millora important de l'equip, i avui doncs una victòria seria ja continuar amb aquesta línia ascendent, que no només jugues bé, no només millores, sinó que també ho transformes en punts, no? Que al final és

0: Lo important.
1: I abans de parlar de l'estrena de la Champions, el Badalona, que ha jugat aquest migdia, ha empatat a 0, meritori, perquè s'han quedat amb 10 des del minut 33, han expulsat la portera Maria Valenzuela i ha entrat Txell Font, que l'havíem tingut al Barça. Sí. Ara és la portera del Badalona, comença la temporada com a suplent i ha fet un partidàs en què ha mantingut el 0-0. Mira, ella mateixa explicava al micròfon del Marc Andrés, que ha estat a Palamós, com ha viscut aquest partit, on molts poden pensar que ha tingut sort el Badalona d'aconseguir servar el 0-0, però és que la Txell ha fet un partidàs.
2: Al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort, que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: Jo no sé si s'ha guanyat avui la titularitat, però home, ha fet números, la Txell.
3: Sí, la veritat que he estat veient el partit i sobretot al final, on la Real, no, amb aquesta superioritat numèrica, arribava molt fàcilment a porteria, ha fet dues o tres parades de molt mèrit. Al final és una futbolista que no es va voler quedar al Barça, que no es va conformar, no, amb estar a la banqueta, que va voler fer el salt, que va voler buscar un equip on ella pogués tenir protagonisme, i crec que no hi ha millor manera, no, d'ajudar l'equip que avui, després d'una expulsió d'una companya, marcar-te una actuació com aquesta. La jornada vinent segur que juga, perquè Maria Valenzuela, no, si no passa res estrany, estarà sancionada. Per tant, si fa bones actuacions, i crec que pot ser una futbolista, no, que canviï aquesta rutina que hi havia al Badalona Women de Maria com a portera. Em sembla que Txell té moltes condicions.
1: La setmana que ve, de nou a casa, a Palamós, contra el Granada, dissabte a les 12 jugarà el Badalona. I va, parlem una mica de la Champions, que això torna dimarts. El campió, el Barça, s'estrena dimecres a les 9 al Johan contra el París Futbol Club, que també va jugar ahir el seu partit de Lliga a França. Van guanyar 0-2 a l'Estrasburg, un equip que és quart a la Lliga Francesa, i aquí la setmana passada, això ens pot servir de referència, el Lió li va clavar un 7-1. Rival assequible, per tant, per començar pel Barça?
3: Jo crec que sí, és un equip molt lluitador, és un equip que, òbviament, està per sota del nivell del Barça, li falta gol, és a dir, un equip que genera alguna ocasió, però li costa molt materialitzar-les. La temporada passada va ser una de les millors de la seva història, van quedar segones a la Lliga per darrere l'Olympique de Lió, i és un equip que, per mi, el Barça, crec que sí, està bé amb l'estrena Champions, crec que pot aconseguir un molt bon resultat. S'ha de dir que l'Olympique de Lió està en mode guanyador i en mode golejador, és a dir, ahir va jugar i va tornar a guanyar 1-8. És a dir, que al final el París FC, amb futbolistes com Clara Mateo, com Lemo Guedé, com Picard, és a dir, futbolistes que ofensivament et donen molt, li costa fer gols, i per tant jo crec que és un bon inici de Champions pel Barça, en el tram encara on encara tens futbolistes com Aitana lesionades, no t'arriba Alexandri... Bé, crec que és un bon rival.
1: Estava mirant ahir en l'1-8 del Lió, Salma va jugar o no va jugar? Veig que no va marcar.
3: Sí, va marcar l'últim gol.
1: Ah, sí, l'últim gol el va fer. Sí. L'últim és de Salma. Sí, que veig que no va ser titular, però va sortir la segona part, va tenir els últims 20 minuts i va fer, exacte, l'últim gol del Lió. És un nou format a la Champions, el mateix que la masculina, una lliga amb partits dirigits, el Barça, recordem-ho, a casa contra el París, l'Arsenal i el Servet, i fora de casa contra Roma, Koge danès i el Bayern de Múnich. A priori el Barça no hauria de tenir problemes, sí que és veritat que té un Arsenal a la casa, que és un rival complicadíssim, i un Bayern fora, però vaja, la resta els hauria de poder superar sense problemes, no?
3: Sí, jo crec que és un bon format. Jo era molt reticent i veient que ara tenim, pues, un rival, no, que és el Bayern, un rival, no, que també comentaves ara, l'Arsenal. Crec que es poden veure molts bons partits a la fase de grups, que al final no et determinen el que passi al final de la competició, però a mi em sembla divertit aquesta classificació i aquest format. Sí que és cert que continuen havent-hi equips, no, que potser no tenen el nivell per competir en aquesta Champions, però també descobreixes futbolistes que després vas veient que fan el salt equips europeus, i jo sí que compro aquest format.
1: A pesar que també hi és el Real Madrid, és l'altre equip de la Lliga Espanyola que és en aquesta Champions, que té un calendari complicat, més complicat si més no que el Barça, i que s'estrena dimarts a Valdebebas contra el PSG. Per cert, Que aquest cap de setmana també tenim quarts de final del Mundial Sub-20 femení, que es disputa a Polònia. A 6:45 hi ha un Brasil-Espanya, amb algunes jugadores que haurien d'apuntar per seguir, Mireia?
3: Sí, la veritat que està fent un molt bon paper la selecció, amb moltes futbolistes del Barça, com Aixa Càmara, Carla Julià, Julia Torres, Noa Jiménez i Rosalía, i a mi aquesta última és una futbolista que m'agrada moltíssim, que es mou molt bé entre línies, que té, no, aquesta capacitat de rebre pressió i poder-se girar molt ràpid, i a mi és un dels noms que en aquest Mundial Sub-20 crec que podríem subratllar i que, a més, no, doncs crec que la veurem amb el Barça aquesta temporada. Després també hi ha altres noms que estan causant, no, furor o que estan competint molt bé, com Pau Comendador del Real Madrid, Célia Segura, ex del Barça i que ara ha marxat a l'Atlètic de Madrid. I avui hi ha un molt bon partit, si es pot veure, jo no m'ho perdria, perquè un Espanya-Brasil en el Mundial i de categoria Sub-20, espectacle assegurat.
1: Aloe Vera. I com fem cada temporada, amb la Mireia li demanem allò, un comentari en positiu, l'Aloe Vera, i un en negatiu, eh?
3: Sí, doncs comencem pel positiu. Aquesta setmana, el fet d'incloure els partits de Lliga a la travessa setmanal, crec que és un aspecte molt important per millorar la visibilitat i el creixement del futbol femení i tenir-lo al radar, no?, de possible gent que juga, que només està pendent del masculí. Doncs això ja t'assegura, no?, que hauran de tenir també l'ull posat en la competició femenina.
1: I què és el que no t'agrada, Mireia?
3: I el que no m'agrada a mi és el mercat, és a dir, el format que té el mercat, que s'acabi tancant tan tard quan la competició ja ha començat. Aquesta temporada, no aquí a Catalunya, però hi ha hagut també l'exemple de l'èxode d'entrenadors just una setmana abans de començar la competició, com li ha passat a la Reial Societat, i crec que és una cosa que s'hauria de regular d'alguna manera, no? Perquè la Reial Societat havia aconseguit arribar a la Champions, havia aconseguit jugar un futbol espectacular amb Arturo Ruiz, i el just la setmana abans marxa i estem veient una Real Societat sense identitat, no? I crec que això és un pal molt gran pels clubs, i no sé de quina manera, perquè crec que també aquí és una decisió personal, no?, d'una millora a nivell professional de la gent que acaba marxant, però crec que s'hauria de poder regular, sobretot en setmanes abans de començar la competició.
1: Molt bé, no és partit de travessa, però està jugant l'Espanyol en aquesta Lliga F contra el Madrid Club de Futbol Femení, ara ho diré bé, i Roger Serrat, a punt d'arribar al descans, ha marcat el Madrid, redueix distàncies, eh?
0: Sí, ha marcat el Madrid després d'un xut de la jugadora d'una jugadora del Madrid que s'ha empassat Salvador després d'una rematada que podia ser molt còmoda. De moment, resultat de 2-1, temps de descans pràcticament.
1: Molt bé, doncs 2-1 guanya l'Espanyol davant del Madrid Club de Futbol Femení. Mireia, gràcies, que vagi molt bé.
3: Que us vagi molt bé, una abraçada.
1: Per cert, no hi ha gols a la primera divisió, Sergi?
4: 0-0, l'Atlètic Club de Bilbao 0, a la vez 0.
1: Què fa l'Europa?
4: Està resistint i competint al camp del Múrcia, 16 de la primera, Múrcia 0, Europa 0.
1: I arriba el descans, el partit de la Premier.
4: Sí. I alerta, perquè el resultat s'incrementa pel Brighton, que ha marcat el segon. Brighton 2, Arsenal 0. Si això acaba així, queda tot una segona part. L'Arsenal es deixaria els primers punts de la temporada.
1: Molt bé, torna la Mireia Vera, torna el Fem Gol, i un altre que torna, el Mèlic.
4: Home!
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
6: El Mèlic del futbol, amb Jordi Mèlic.
7: Catalunya Ràdio.
1: Ja el tenim aquí, Jordi Mèlic, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona
1: content
8: tarda.
1: Content de retrobar-te. Atenció.
8: Bravo.
1: 14 anys fent el Mèlic del futbol,
8: sí, sí.
1: Tot gira. És molt bèstia, això.
8: 451 seccions hem fet ja, I més de 350 himnes. I encara recordo, doncs, fa 14 anys quan em vas trucar.
1: 14
8: que
1: anys,
8: estava
1: és que aquesta setmana, com sí, ho vas dir, saps quants anys fa que estem fent el Mèlic del futbol? Em vas dir 14, dic, no 14. Pot ser, no és possible. Tants anys com els que fa que Servidor està presentant el Tot Gira.
8: I et diré una altra dada encara més curiosa, no? És a dir, jo vaig començar aquesta secció que tenia 46 anys, i ara en tinc 60.
1: Mira, en tinc 47, ara. És a dir, jo et deia gran, Mèlic, i ara sóc més gran, fins i tot.
8: Però jo encara ho sóc més, Però bé, va, endavant, tu, escolta.
1: Bé, i escolta, seguirem fent el que hem fet cada temporada, presentant històries del futbol català i presentant també himnes, perquè mantenim un any més el nostre concurs d'himnes del futbol català. Ja ho sabeu, la gent que ho vulgui pot entrar a aquesta pàgina, que és una joia, catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat. Cat barra Himnes Futbol, on es poden consultar tots els himnes que han passat pel programa, que en són un munt, eh? Sí,
8: 350, més de 350.
1: I aquest any en tornem a presentar un cada setmana. Avui, per tant, serà el primer, i per tant, primer candidat a millor himne de la temporada.
8: Avui comencem amb un himne, David, molt especial, el de l'associació Vallgès-Bisaure Genuïn de Torelló, un club dedicat exclusivament al futbol inclusiu. Recordaràs que el passat 6 de juny de 2024 vam dedicar un Melic on Tours presentant aquesta iniciativa, que era molt embrionària i que ara ja és tota una realitat, amb dos equips de futbol inclusiu sota el mestratge del seu president, en Sebastià Raurell, que aquell dia el vàrem entrevistar. I s'ha consolidat tant aquest projecte que fins i tot el passat mes de maig, el 26, a la premsa, atenció, i el 30 al públic, es va estrenar un himne amb lletra d'un dels jugadors de l'equip, en José Ismael Bouzidi, i musicat amb l'ajuda de la IA.
1: Això cada vegada ho veiem més, eh?
8: Sí.
1: Himnes que utilitzen la IA.
8: Sí, sí, va més ràpid. Però la lletra és molt important que sigui, doncs, d'algú que l'escrigui del club, no? És un cant amb títol, un sol cor, que defineix els valors del club, amistat, inclusió, superació, unitat, com sempre amb un tastet que diu: som orgull... Som...

0: Aquesta presentació de l'himne hi va anar fins i tot l'alcalde de Torelló, en Marcel Ortuño, va presidir aquest acte. Per tant, aquest club que ara fa 2 anys el presentàvem, que era molt embrionari, és tota una realitat i ens alegrem moltíssim.
1: Sí, doncs serà el primer himne candidat de la temporada, el millor himne de la temporada, després l'escoltem. Abans, tema del dia. I avui el Meli comença fort amb una història molt, però que molt curiosa, que a mi em va cridar molt l'atenció. L'Isaac Vilalta, company d'aquí de Catalunya Ràdio, va ser qui ens va posar sobre la pista i és un tros d'història.
0: És com si ara penséssim que, jo què sé, el Fermín del Barça fos l'entrenador, fos el jugador d'un altre equip de segona A, per exemple, jo què sé, del Sabadell, i haguessin de jugar un partit de Copa. Doncs això és el que va passar amb el Casserres Club de Futbol i el Club Esportiu Porreig, que van jugar un partit de Copa a Catalunya, que seria un partit, que seria un mes, però aquest partit tenia una dada molt curiosa, que el nostre protagonista, de 27 anys, en Marc Balmes, és jugador del Porreig i és entrenador del Casserres.
1: És a dir, que va haver de triar.
0: Va dir, què faig avui aquí? Haig de ser entrenador o haig de ser jugador? Ara sabrem què és el que va fer. A més, era un partit molt important, derbi del Berguedà, feien 40 anys que no s'enfrontaven. S'ha de dir que el Casserres és de tercera catalana, el Porreig és de primera catalana. Per cert, tots dos comencen aquest cap de setmana a la Lliga. Per tant, també deu ser un sudoku pel nostre protagonista, Marc Balmes, saber quin dia ha de ser entrenador, quin dia ha de ser defensa. Ell és central, eh? Per tant, què va fer? Tu què creus que va fer?
1: Home, no ho sé. Prioritzar els colors, no?
0: No ho sé.
1: Tot i que no sé si ens ho dirà, si té més allò afinitat per un club o per un altre. Marc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Vas fer d'entrenador o vas fer de jugador?
2: Vaig fer d'entrenador.
1: D'entrenador. Per tant, sí, sí. Et vas inclinar pel Casserres. Per què?
2: Sí. No, bueno, bàsicament perquè Casserres venim de quarta catalana, el Porreig ve de segona, i amb el Casserres doncs, són tres persones, el cos tècnic, 3-4 persones, i amb el Porreig doncs, tenim 23-24 jugadors, que si falla un no passa res, senyals que sortirà un altre, i que ho farà igual de bé o millor que tu.
1: Clar, on feies més falta era el Casserres, és evident.
2: Sí, jo crec que en aquell moment, doncs sí, que feia més falta el Casserres que el Porreig, que venia de dos categories més, i que hi ha molts bons jugadors.
0: Què creus que va passar en el partit? Casserres-Porreig? Hem de dir que...
1: No ho sé.
0: Que
1: home,
0: tercera, a veure, catalana, primera catalana, qui va guanyar?
1: Entenc que es va imposar el Porreig per major categoria. Va ser així o no?
0: No ho sé. A veure, Marc, a veure. Com va anar el partit?
2: Sí, va guanyar el Porreig 0-2. Un partit, bueno, que nosaltres també pensàvem que poder hauria sigut més avoltat, però també vam preparar el partit doncs, perquè arribar als moments importants doncs, al final del partit doncs, tindrà l'oportunitat de si que si fèiem un gol, estar allà doncs, a viure el partit, doncs tindrà aquestes petites opcions.
1: Home, a veure, no està gens malament un 0-2, equip de tercera catalana al Casserres, plantant cara a un equip de primera catalana. Hi ha diferència aquí, eh? Són dues categories i en el futbol territorial es noten.
2: Sí, no, sí, es noten molt, o sigui, la qualitat de jugadors, de conceptes i de coses també es nota, o sigui, els dos equips han pujat de categoria, que estic molt content amb la meva plantilla, els meus companys, però sí que es nota.
0: Amb 0-1, el Casserres va enviar una pilota al pal, el vam veure per la televisió de local. Escolta'm, això de veure els teus companys futbolistes en l'equip rival, clar, marca aquest, fes d'una patada. Això no vas dir-ho, no? Perquè, clar, són companys teus.
2: Bueno, no vaig dir això, però evidentment que no el deixessin passar, que si ven d'agafar la samarreta que no corressin, que això sí, que no
1: sí,
2: fessin no, mal.
1: No et vas tallar, però... Marc? No et vas tallar gens?
2: No, la veritat és que no. Clar, jo anava amb paper d'entrenador i també volia guanyar.
0: I alguna anècdota així que es pugui explicar d'algun rifirrafe o no?
2: No, Riffi i Rafa no. O sigui, l'anècdota jo crec que va ser el divendres de l'entrenament, que es prepares una mica d'estratègia i això. Doncs que vaig anar a entrenar amb el Porreig i al final de l'entrenament doncs, l'entrenador em va fer fora de l'entrenament.
1: Ah! Perquè no veiessis el que no havies de veure.
2: Perquè no veigués doncs, els corners o alguna cosa doncs, que havia d'explicar.
1: Home, que bo. I tu vas acceptar-ho, eh? No vas protestar.
2: No, sí, evidentment. Vaig anar al vestidor i a dutxar-me.
1: I els teus companys del Porreig, com han viscut, com van viure aquesta setmana prèvia al partit? T'han fotut molt la guitza o no? I no sé si t'han recriminat que marxessis a la competència.
2: No, bueno, sí que em fan conyes d'això que dius, però no, però també entenen doncs, la meva situació, doncs, també ho entenen molt perfectament i també m'ajuden, o sigui, no és que es fiquin de cul, sinó que també m'ajuden doncs, que a mi no em passi res, doncs, que no passi res si vaig amb el Casserres, que si... Doncs també ho entenen.
1: Hem explicat que és un derbi, perquè són dues localitats que són molt properes, Casserres i Puig-reig. Fins a quin punt hi ha rivalitat entre aquestes dues localitats? És una rivalitat sana o hi ha alguna cosa que va més enllà?
2: No, la veritat és que són dos pobles veïns, però molt benvinguts. O sigui, jo a Casserres tinc jugadors que són... Tinc, potser, 6 o 7 jugadors que són de Puig-reig. Mm. I, no, el que facilita molt, doncs, és un poble de 5 minuts, i no, ens portem molt bé doncs, entre Casserres i Puig-reig. Sí que de vegades, doncs, al poble del costat, sí que tens una mica més de rivalitat, però no hi ha sigut mai i tampoc no crec que hi sigui. O sigui, no. O sigui, és...
0: El Puig-reig, per cert, ha tornat a passar una altra eliminatòria de Copa Catalunya, amb un partit també dramàtic contra el Navàs. Van cada 1-2, per cert, el Marc va ser expulsat. Crec que és la primera vegada que t'expulsen, no?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Què vas fer?
2: No, al minut 90, no, ja estava molt cansat. I res, vaig fer una entrada, però que no... Per mi era groga i ja està. O sigui, el que passa que vaig fer la banda doncs, de la grada del Navàs. Ah. I clar, es va aixecar tothom allà i mira, vermella directa. Però bueno, no passa res.
1: Tu ets defensa, eh?
2: Sí.
1: A què jugues, de central?
2: De central. De bueno, contra el Navàs, la segona part vaig jugar de pivot. Ah, de central, pivot, sí.
1: Val, on faci falta. Ets defensa del Puig-reig, a primera catalana, i ets l'entrenador del Casserres a la tercera catalana, que, si no tinc mal entès, heu pujat aquest any, eh?
2: Per sí, hem pujat aquest any.
1: Per primera vegada
2: sí,
1: a la història. Sí, sí. Clar, durant el cap de setmana, ara que comença precisament aquest cap de setmana,
0: les Lliga,
1: categories
0: sí, sí.
1: territorials, primera, segona, tercera, com t'ho fas? És a dir, avui tens partit amb un i demà amb un altre, com t'ho has organitzat, això?
2: Sí, ara a la tarda tinc partit amb el Casserres.
1: Val.
2: I demà doncs, tinc partit amb el Puig-reig.
1: Però no sempre deu caure així també. És a dir, deu haver-hi dies que juguen tots dos al mateix dia.
0: És com
1: no?
0: Tot gira, no? Quan juga el Barça, l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.
1: Bueno, si és un bon embolic, deus tenir més d'una vegada que tens coincidència, no?
2: Sí, sí, quan en coincideix, doncs s'intenta canviar el partit. Del Puig-reig és més complicat, però de Casserres sí que l'intentem ajustar una mica més.
1: Val.
2: Però quan no es pot, doncs he d'anar a jugar.
1: És a dir, si has de triar, tries el Puig-reig perquè al final entenc que bé, hi ha una exigència en quant a categoria, no? I delegues a la banqueta, no sé si amb el gol teu segon o com ho fas, això?
2: Sí, amb el segon. Ja és una cosa que vam acordar, o sigui, ja està pregat amb els dos clubs.
1: No, t'ho dic més que res perquè si no l'entrenador Puig-reig, si comences a faltar, potser et dirà, busca't en un altre d'equip.
0: Exacte. Però, i a tu què t'agrada més? Ser entrenador o ser jugador?
2: Ui, això és complicat, eh?
0: El papa o la mama?
2: O sigui, tens més exigència com a entrenador.
1: Ah, bueno, porta o sigui, més feina, no? És evident.
2: Porta més feina. Tu com a jugador vas a jugar i a partir d'allà ja marxes i ja desentens de tot.
1: Clar.
2: Escolta, però, com a entrenador ara, tens altres feines.
1: Ara estava pensant, l'Isaac Vilalta, que el deus conèixer perfectament, que sí. És d'aquí de Casserres. Ha jugat mai amb el Casserres, ara estava pensant?
0: No, home, no, ell va en bicicleta.
1: No, bueno, no, havia jugat. I jugava molt sí, bé a futbol, molt bé.
2: Crec que havia jugat amb el Gironella.
1: Amb el Gironella. Sí, sí. Que t'és nascut a Gironella, però viu a Casserres, però sí, home, jugava molt bé l'Isaac.
0: Era ràpid perquè anava amb bicicleta.
1: No, una tècnica exquisida, l'Isaac.
0: I també hi ha l'anècdota que el Marià Casals, que fa molt temps que el varen fer, aquell jugador que és un influencer en xarxes molt important, havia jugat al Puig-reig i crec que últimament entrenava amb el Casserres, tot i que no jugava, i és conegut del nostre protagonista d'avui, en Marc Balmes. Per tant, mira si hi ha coses en aquesta població, eh?
1: Molt bé, Marc, a veure, objectius de la temporada amb el Casserres, mantenir-vos, no entenc, ara que heu pujat?
2: Sí, bueno, és una categoria nova, per tant, jo crec que objectius ara, doncs, és... A Nadal ho sabrem, quin és l'objectiu.
1: Val.
2: Però jo crec que és, doncs, ara fer el màxim punts possible i arribar a Nadal doncs, i allà decidir, doncs, bueno, veure doncs, quin objectiu, doncs, clar que tenim.
1: I amb
2: però,
1: el Puig-reig?
2: Però, evidentment, nosaltres anem a competir a categoria.
1: Val.
2: I no crec que sigui la de salvar-nos.
1: D'acord. I amb el Puig-reig?
0: Ambiciós, m'agrada això.
1: Sí, home, clar, com ha de ser entrenador, mirant allò en positiu. I amb el Puig-reig, quin objectiu teniu a primera catalana?
2: I amb el Puig-reig jo també trobo un objectiu similar. No s'ha jugat mai a primera catalana i també hi ha molts bons equips, hi ha molta qualitat. Jo crec que patirem una mica més, però també objectiu no crec que és que hem de posar ara, sinó també veure les primeres jornades també com reaccionem contra equips de primera catalana.
3: A primera catalana ja estem parlant d'un nivell important, eh? Important.
0: I a casa d'on estar contents els caps de setmana, perquè clar, el Marc està aquí.
1: Bueno, marxes tot el cap de setmana i ja ens trobarem el dilluns.
2: Bueno, sort que els agrada i em segueixen a tot arreu.
1: Ah, això està bé, això està bé.
0: Menys mal.
1: Molt bé. Marc Balmes, defensa del Porreig a primera catalana, entrenador del Casserres, tercera catalana, i que va viure aquest partit Copa Catalunya, on va haver de triar aquest enfrontament entre Casserres i Porreig. Gran història que ens porta avui el Mèlic. Marc, que vagi molt bé les temporades, eh?, de tots dos equips.
2: Moltes gràcies.
1: Vinga, adéu-siau.
2: Adéu-siau.
1: Els himnes.

0: concurs d'himnes del futbol català. 12a edició.
1: Has vist, Mèlic, t'hem fet una nova careta. Quina falca, el Marçal i en Joan, que són uns tècnics boníssims, han fet una nova careta per estrenar aquesta nova edició del concurs d'himnes, 12a edició. Perquè fa 14 anys que vens al Tot Gira, però les dues primeres temporades no teníem això estipulat del concurs, no teníem organitzat.
2: Avui és l'himne número 335, que escoltem en el Tot Gira, però en el lloc web, en el mapa, n'hi ha més d'himnes, n'hi ha uns 350, una miqueta més. Associació Valgés Bisaure Genuine de Torelló, a la comarca d'Osona, fundat el 2022 i presidit per en Sebastià Raurell. Una vegada més el saludem des d'aquí. Dos equips de futbol 7 inclusiu. L'himne es va estrenar el 30 de maig de 2026, creat pel jugador José Ismael Bouzidi, amb IA, títol, un sol cor, dura 2 minuts i 48 segons. I hem vist que era un himne, doncs, que reflectia els valors del club. Un himne que comença d'aquesta manera. Des de la...

Tot i que és ja, hem de valorar doncs, la lletra, que és d'aquest jugador del club, parla també de l'afició, parla de l'equip, però hi ha una referència molt important a un jugador, a Josep Vila, jugador de l'equip inclusiu de 52 anys, és un dels veterans, va ser el primer fitxatge que va fer el Vallès Bisaure i per això en l'himne es recorda aquesta figura del Capi. El Capi.

0: Molt bé, doncs l'himne del Vallès Bisaure de Torelló, que és el primer candidat de la temporada, candidat a millor himne del mes de setembre. Setmana que ve ja presentarem el segon.
1: El segon.
0: Que m'ha dit el Meli que és un tros d'himne.
1: Sí, és el de Cabrera d'Anoia, i t'haig de dir que farem un Meli Contours.
0: Ah, molt bé.
1: Amb un club que ha tornat i que el porta un matrimoni. Fixa't tu.
0: Sempre trobo històries.
1: Un matrimoni, eh?
0: Gràcies, Meli.
1: Fins la propera.
2: Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol
3: catradio.cat/himnesfutbol A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
0: Hola, Berta Torrades, què tal?
4: Hola,
0: com estàs?
4: Hola, molt bona tarda.
0: Vinga, notícies pendent de la vaga de mestres.
4: Sí, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya acaba d'anunciar més mobilitzacions de mestres i professors perquè diuen que no confien que el departament doni resposta a les seves demandes. Hi haurà, per tant, més vagues, però de moment, això sí, no han concretat el calendari exacte. Preveuen una tardor i un hivern moguts, ho explicava Cinta Díaz, membre de l'Assemblea, i també l'Aida Montaner, de la Intersindical.
5: Ens demanen un parèntesi, però el departament mai ha obert un diàleg i negociació amb el col·lectiu juntament amb els sindicats, tal com vam reclamar. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
4: I avui fa 5 anys que va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de La Palma, a les Canàries. L'escolada va engolir 1.200 hectàrees de terreny i va destruir 1.500 edificis. Ara, 5 anys després, la majoria d'habitants afectats ja han cobrat les compensacions. 1.500 euros per metre quadrat construït. Tot i així, alguns continuen vivint en habitatges prefabricats o de lloguer i denuncien que les ajudes no els donen per refer la seva vida. La Goretti Álvarez i el Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre casa seva. Ho han explicat en declaracions a 3Cat Info.
6: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
7: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
4: Més coses, el jutjat en funcions de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels dos detinguts per la seva suposada participació en una baralla entre una dotzena de persones dimecres a la plaça dels Pagesos. A causa d'aquest enfrontament, amb katanes, navalles i pals, hi van haver 6 ferits. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i lesions. I acabem explicant que els fans de Serrat i de Sabina tenen una cita avui a Tarragona. L'espectacle musical Tribut Serrat i Sabina, inclòs en el programa de festes de Santa Tecla, repassarà els grans èxits d'aquests dos cantautors, un espectacle que convida a endinsar-se en l'univers musical de Serrat i de Sabina a través d'un homenatge musical amb una dotzena de músics i gairebé 2 hores de repertori amb peces tan emblemàtiques com Mediterráneo o 19 dies i 500 noches. El concert avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mar de Tarragona.
0: Per un moment he tingut un esglai, pensa que torna en Serrat.
4: No, és un tribut.
0: Val, d'acord.
4: A Tarragona.
0: Gràcies, Berta.
4: Fins ara.
8: Yeah!
9: Això és el Tot Gira.
10: Muy buena. Aquí estamos otra vez.
9: Amb David Clopés.
11: Edició quedant. Yep.

0: Vinga, som els del Tot Gira, obrim segona hora de programa. Recordeu, a les 6 comença la Supercopa CB a Badalona. De seguida passem per l'Olímpic i ja li demanem al Macià, a la Lloberes i a l'Oriol Rodríguez si ja està tot preparat per aquesta primera semipenya Bascònia avui en transmissió del Tot Gira. Abans, situem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, perquè Sergi, sí, som al descans del partit de Sant Mamés.
1: I no hi ha gols a Bilbao, Athletic Club 0, a la B 0.
0: Recordeu, jugat avui dissabte, Osasuna 1, Rayo 1, a 2:15, Celta Racing, a les 9, Sevilla, Barça.
1: A la segona divisió tenim al descans l'Andorra 0, Sporting de Gijón 1.
0: S'ha jugat abans el Reial Societat B 0, Mallorca 1, a 6:15, Castelló, Tenerife i el Deng Eibar, i a les 9, en transmissió del Tot Gira, l'exclusiu digital, Cádiz, Girona. Més coses. Primera ref, ara pendents del partit de l'Europa, que juga des de 4:45 a la Nueva Condomina, al camp del Múrcia.
2: El 37 de la primera meitat, continua l'empat a 0 el marcador. El Múrcia té més pilota, l'Europa buscant la seva opció al contraatac. De moment no hi ha gols a Múrcia. Múrcia 0, Europa 0.
0: Lliga F, Roger Serrat, a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol, està jugant l'Espanyol davant del Madrid Club de Futbol Femení. Les coses van bé perquè ja està en marxa la segona part, però al límit de la primera part ha tornat a marcar l'equip de Saram Enforne, que guanya 3-1.
3: Sí, i amb un molt bon gol de Paula Gutiérrez després d'una falta a la frontal de l'àrea. Ara acaba de començar la segona part, com has comentat, i l'Espanyol, que sembla que aconseguirà la seva primera victòria d'aquesta temporada.
0: Queda molt encara, però de moment guanya l'equip blanquiblau 3-1. Recordeu que aquest migdia ha esgarrapat un empat meritori al Badalona, jugant amb 10 bona part del partit contra la Reial Societat. Avui Badalona 0, Reial Societat 0. Futbol internacional, mirem cap a Anglaterra, està jugant l'Arsenal i compte que està perdent el seu partit.
1: Sí, acaba de començar la segona meitat, minut 6 de la segona, Brighton 2, Arsenal 0. Amb aquesta derrota, si es confirma, queda molt encara, doncs l'equip de Mikel Arteta, fins ara líder de la Premier League, perdria els primers punts de la temporada.
0: Cap de setmana, a banda del futbol, també pendents de l'hoquei patins, perquè a Cerdanyola, a Can Xarau, s'hi disputa la Golden Cat, torneig internacional amb seleccions catalanes tant femenina com masculina. A aquesta hora estem pendents de la primera semifinal masculina.
1: Mira, a punt d'arribar al descans, Portugal 0, França 2, a punt d'arribar al descans aquest partit. Més tard, la segona semi entre Catalunya i Angola.
0: La final femenina ja està definida, la jugaran Catalunya i Portugal. Catalunya que guanya 4-3 a França, victòria catalana a la pròrroga amb gol de la jugadora del Palau, Maria Codina, que és també qui ha fet el gol que forçava la pròrroga. Demà, partidàs, al migdia, a les 12, Catalunya-Portugal, la final femenina, aquesta Golden Cup, que arriba a 2 setmanes que es disputi el Mundial, tant femení com masculí. Més coses, també pendents del waterpolo, de la prèvia de la Champions, on hi participa el Sabadell, que vol ser a la fase de grups.
1: Avui ha guanyat per 20-12 el Budva, en una fase de grups on passen 2-4. Ara mateix el Sabadell seria primer de grup, però clar, ha jugat 2 partits. El Budva seria cué amb 2 derrotes, el Sabadell primer amb 1 victòria i 1 derrota, però clar, l'Apolo i el Brescia només han jugat 1 partit, per tant, doncs, tindrien les de guanyar en aquest cas, si un dels dos almenys guanya, doncs, per desplaçar el Sabadell d'aquesta primera posició.
0: I avui hem tingut també a la Lliga Catalana, la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo, enfrontament de semifinals, ja tenim definida la final, que jugaran els grans favorits, el Sabadell i el Mataró del Dani Ballart, demà al migdia, aquesta final que seguirem amb l'Oriol Rodríguez. Per cert, recordeu aquesta pregunta que tenim oberta al compte d'X del Tot Gira, x.com/totgira. Avui que juga el Barça al camp del Sevilla i que no sabem qui farà de porter substitut de Joan García, us demanem qui creieu que serà l'escollit, si Stensna o Livakovic.
1: Qui farà jugar Flick a la porteria del Barça avui a Sevilla? Szczęsny, Livakovic, Ter Stegen faria feina, o que torni Dutruel, un porter que el Ripoll no sap ni qui és, guanya amb el... Sí, per cromos. Livakovic guanya amb el 52% dels vots, l'opció Szczęsny té el 32%, i alerta que torni Dutruel al 17%. Per tant, hi ha molt nostàlgic, amb poc criteri, que escolta el Tot Gira.
0: Ara de seguida cap a Badalona, però abans, deixeu-me que passi per l'assemblea de socis del Barça. Jo no sé com deu tenir ara mateix el cap l'Arbusà, que ha començat... Quina hora començaves, Arbusà? A les 10 del matí?
4: A les 10.
0: Vas de corcoll, sí.
4: Vaig de corcoll, sí. Ara encara, mira, pregunta-m'ho a les 8 del vespre o a les 9, perquè això fa pinta que anirà per llarg, eh?
0: No sé si el Ripo ha passat per l'estudi que té muntat seguint aquesta assemblea, que, per cert, podeu seguir en directe, tota sencera, des de les 10 del matí, l'exclusiu digital. Té una nau espacial, allà, amb ordinadors, amb tot de cable.
2: Ara, quan acabi això,
0: l'aniré
2: a abraçar i a donar-li un cafè.
1: No sap fer una, però ho té.
0: No, ho fa anar de meravella.
1: Ho fa anar de meravella.
0: A veure, quin punt ens trobem ara, Arbusà?
4: A veure, som al punt 5, que és la ratificació de dos contractes, el primer amb Ohana Real Estate i el segon amb Babylon Park. Ara mateix s'ha votat el primer.
0: El parc d'atraccions, eh?
4: Sí, exacte. Ara s'ha votat el primer, amb Ohana, que és un nou patrocini que l'equip durà al dors de la samarreta. És un patrocini lligat a un complex residencial als Emirats Àrabs. Això el Barça contempla que reporti uns 65 milions. I després es votarà el següent, que és aquest parc d'atraccions de Babylon Park, un petit parc al Camp Nou, una companyia israeliana especialitzada en parc d'atraccions que, segons ha explicat Ferran Oliver, el vicepresident econòmic, serien 100 milions. Un acord per 25 anys, 100 milions que guanyaria el Barça amb aquest acord. Per cert, David, ens diuen des del club que Deco, quan ha explicat que Rafinha renovarà fins al 2029, volia dir 2030. Ah. Rafinha 2030, no 2029. 2030, i també ens diuen que Marc Bernal 2031, la renovació de Bernal serà fins al 2031, i la d'Espart 2030, com Rafinha, que no estan signades encara, però sí encaminades les renovacions de Rafinha, de Bernal i d'Espart.
0: Rafinha 2030, Bernal 2031, Xavi Espart 2030. Renovacions sí, no signades, però sí pràcticament tancades, titular d'aquesta mateixa tarda en aquesta assemblea a la compareixença de Deco. Molt bé. Per cert, han donat detalls d'on anirà aquest parc d'atraccions? Això encara és verd.
4: A quina zona del Camp Nou? A l'esplanada a sota del Barça Cafè, o val, al costat del Barça Cafè. Bé, és l'esplanada. L'esplanada, com sempre l'hem conegut, allà on hi havia l'autocar, jo diria que és allà, perquè el Barça Cafè
0: on hi ha l'estàtua de Cruyff, on hi ha l'estàtua de Cruyff, sí, i l'estàtua de Koala.
4: Sí, ha de ser allà, ha de ser allà. Sí, sí.
0: D'acord. Ja veig que l'Arbo i el Ripo hi faran cap algun dia.
4: I tant, anirem allà. Home, allà
0: els caballitos amb el Ripo. No? Caballitos.
4: Jo no gaire.
0: No crec que posin caballitos. Molt bé, gràcies, Arbo. Demana'ns pas, si passa res.
4: Vinga, i en Ripo que vingui a veure'm.
5: Ara vinc.
1: I alerta perquè la Premier League, l'Arsenal que encaixa el tercer, déu-n'hi-do la tova que li està caient al conjunt de Mikel Arteta, minut 11 de la segona meitat, Brighton 3, Arsenal 0, déu-n'hi-do, avui l'Arsenal es pot deixar els primers punts de la temporada.
0: Molt bé, ara per cert parlarem del derbi madrileny, demà un quart de cinc partidars al Metropolitano, Atlètic de Real Madrid, que en farem la transmissió al Tot Gira en directe amb el Sergi Camps, que demà agafa un avi i se'n va cap a Madrid. Però abans, vull entrar a l'Olímpic de Badalona, perquè a les 6 de la tarda, és a dir, d'aquí a 45 minuts, comença la Supercopa CB. Una Supercopa, títol que sempre obre la temporada, que aquest any es juga a casa, a Badalona, i la penya farà d'anfitriona i jugarà la primera semi contra Baskonia. A més, estarà a les 9, la repetició de la final de l'última ACB, el que van jugar Barça i València. Ernest Macià, Carme Lloberes i Oriol Rodríguez, què tal? Com esteu?
6: Bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I també el Josep Forns, que ens fa l'assistència tècnica. Això vol dir que avui això sonarà fantàstic, com els àngels. Com esteu? Ganes de bàsquet, Lloberes?
7: A punt, sí.
8: Ha sigut un estiu duríssim, clubers. Duríssim.
7: Bueno, duríssim no, molt entretingut.
8: Han començat a arribar americans a diversos equips que no saps...
0: Teniu feinada per posar-vos al dia i conèixer-los a tots, els ets i els uts. Passa que la gent de bàsquet els coneixeu i els que som al gran públic ens costa més conèixer-los.
8: No t'enganyaré, no? Hi ha molt americà repartit pel món.
7: No perquè siguin no coneguts, no vol dir que no ens hem passat l'estiu coneixent-los.
0: Han jugat en circuits, diguem-ne, no tan propers, és a dir, no en circuits europeus, no? I això fa que el gran públic no els tingui tan controlats.
8: Exactament.
0: Això amb la penya no ens passa, afortunadament.
8: No, ha arribat la Provítola, ha arribat Oriol, un jugador del Madrid, no?, que havia estat, que està al Madrid, però que l'han cedit aquí, i que debutarà l'Endiaye,
9: que debutarà. Ha de portar avui al joc interior i tindrem la primera oportunitat per veure-ho.
8: La penya fitxa jugadors coneguts, alguns de veterans, el cas d'Endiaye és jove, però...
0: I aquest tàndem Nicola Provitola-Ricky Rubio, això pinta molt bé, Lloberes, eh?
7: Sí, sí, jo crec que almenys la parròquia, diguem, d'aquí de Camp Badalona, estan molt il·lusionats, perquè és la màgia, diguem, amb tot, el talent, la intel·ligència, tot junt, i que són jugadors que saps que faran arrotllar el seu equip de cara a un bon bàsquet, el bàsquet que ells volen, que Miret és molt diferent, suposo, al bàsquet doncs, de Galbiati avui, o que diuen que serà el de Sekulic, o diuen que...
8: Un bàsquet més tranquil, més cerebral.
0: Galbiati, que és l'entrenador que volia el Barça, ja en parlarem d'això, que també diuen que Baskonia té les hores comptades perquè estan fatal, que no han començat bé la pretemporada.
7: Diuen,
8: però Galbiati ha dit, no sé si la Junta tindrà paciència amb mi. Ho ha dit a la prèvia.
0: Perquè Baskonia té a Perasovic, sí, pel que pugui ser preparat, no?
7: Sí. Però què vol dir? Sí. Que si Galbiati no tenen paciència i el comprarem aquí, què el farem? D'assistent? No.
0: Això és la... Corres la massa, deducció, corres massa, Lluís.
7: No, jo sí que no dedueixo, ja t'ho dic jo. Sekulic, molt malament hauran d'anar les coses, perquè si hem tardat tant a treure a Peñarroya, a qui més hi havia, el Grimau, Pasqual, no sé quantos... No, Pasqual se'n va anar ell. Sí. Jo crec que, vaja, tot aquest trasbals que la gent enraona i enraona... Difícil.
9: Ja. Mira, deixem directament ja atracar el president de la penya, Juan Morales, que tinc aquí al costat. Juan, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
9: Això avui farà patxoca, aquesta Supercopa Endesa, amb molta il·lusió a casa.
5: Sense cap dubte. Vull dir, crec que és una oportunitat molt bona per nosaltres, per guanyar un títol. Però també és veritat que el nivell dels altres equips és altíssim. Ara no som a Fèlix. El nivell dels altres equips és altíssim i... Bueno, tindrem que jugar bé, però... Jo tinc confiança en el nostre equip.
9: Que no l'hagi guanyat mai l'anfitrió, diu alguna cosa?
5: Que aquest any serà el primer.
9: Aquest any serà el primer, 40 anys després de l'última.
5: Correcte, no, jo crec que això, sí, és veritat que són coses que l'estadística diu, però també és veritat que jo crec que sí que és veritat és que l'ha guanyat l'equip que millor ha jugat. Llavors, intentarem que aquest equip que millor la jugui aquest any siguem nosaltres.
9: Correcte,
5: que
9: vagi molt bé.
5: Gràcies.
9: El president de la penya, atracament en directe i bé.
8: No, però et dic una cosa, Oriol, aquest tall que t'ha fet, agafeu-lo, sí, i traieu-lo, perquè quan guanyi la penya s'ha de ficar.
0: No,
7: però
0: i
7: a més que ha fet, té la, li ha sortit la vena jugador. Saps? Aquesta vena que s'ha tret la màscara de president i sí, l'he vist, mira, fins i tot simpàtic, cosa que normalment no...
9: 40 anys després.
0: Clar, la penya va guanyar la Supercopa el 87, oi?
7: Fixa't.
9: A 85 i a 86, per tant en fa 47.
7: Ha tingut una arrencada, diguem, de nostàlgia i m'imagino que per això ens ha vacilat.
8: En el moment que acaba de passar un dron per sobre nostre, aquests nous temps, no?
0: Sí. A dins del pavelló.
8: Pavellons. Carai, sí, per dintre. Sí.
0: Molt bé. El Barça també és un títol que li costa, eh? No, l'últim cop que la va guanyar, aquesta Supercopa, va ser el 2016, eh? També a vegades li costa arrencar el Barça en aquesta competició. Té un partit molt complicat, el Barça contra el València, el vigent campió. Sí. És veritat que no hi ha Pedro Martínez a la banqueta de València, però bé, serà un bon partit, com també ho serà aquest Penya Baskonia, que a les 6 explicarem en directe. Només una curiositat. Això funciona com la Copa, Oriol? És a dir, es repeteixen els abonaments de les aficions o aquí hi haurà majoria de gent de Badalona?
9: Hi haurà majoria de gent de Badalona perquè juguen a casa, però jo he vist també ja, a veure, per proximitat, samarretes, taronges, n'hi ha bastantes, i aficionats del Barça també n'hi haurà, de Baskonia i des de Vitoria n'hi haurà menys, però bé, ara la primera pedra de toc la tindrem a partir de les 6, quan aquí el pavelló hauria de ser pràcticament ple i amb molta públic de Badalona.
0: Perfecte. Doncs Oriol, Lloberes i Macià, ens escoltem d'aquí una estoneta per viure el primer gran partit de bàsquet de la temporada d'aquest Penya Baskonia.
8: Molt bé.
0: Fins ara. Per cert, novetats, primera federació. Acaba de marcar l'Europa a la Nueva Condomina.
2: Sí, gol de Víctor Morales, que per cert també és periodista, com Edgar González.
0: Mira, cada vegada també... hi ha més futbolistes periodistes.
2: Sí, va fer també la carrera amb mi, ha marcat amb un xut des de fora de l'àrea.
0: També ho coneixes?
2: Sí.
0: Ah, ho sabia. Ens hem de reunir un dia tots, eh?
2: Ja farem aquí una taula rodona. Doncs ha marcat amb un xut des de fora de l'àrea, en el primer xut a porta d'Europa en tot el partit, Múrcia 0, Europa 1, a punt d'acabar la primera meitat.
0: Molt bé, i quan li queda al partit Roger Serrat, Lliga F, aquest Espanyol 3, Madrid Club de Futbol Femení 1, quan queda pel final?
6: Queda mitja hora ara mateix, de moment el resultat igual que la primera part, 3-1 a favor de l'Espanyol.
1: Ja la primera divisió masculina, no es mou el marcador a Sant Mamés, Atlètic Club 0, la B 0, estem al minut 3 de la segona meitat.
0: I demà, partidàs al Metropolitano. Sabeu que el Barça juga avui a les 9 al Pizjuán, l'últim partit abans de l'aturada de seleccions, que aquesta temporada, per primera vegada, serà de dos caps de setmana. Per tant, seran ben bé 3 setmanes sense Lliga. El Barça, si guanya avui al Pizjuán, marxarà a l'aturada amb 21 punts de 21 possibles i líder en solitari. I demà, compte, el Madrid, el segon classificat, té un partit molt difícil, perquè demà juguen al Metropolitano el derbi madrileny. Demà, un quart de 5 aquest partit, Atlètic de Madrid-Madrid amb transmissió del Tot Gira, amb el Sergi Camps des del Metropolitano. Ja. Camps, avui rodes de premsa prèvies de Simeone i de Mourinho, eh?
1: Sí, to conciliador de Simeone i de Mourinho. Comencem pel portuguès, entrenador del Madrid. Diu que cada cop costa més sentir elogis cap al seu amic, cap al seu equip. En qualsevol cas, Mourinho sempre amb aquest punt de víctima.
10: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
1: Sobre la seva relació amb Simeone, Mourinho diu que són companys de guerra, ja fa molts anys que s'arrosseguen això del món de les banquetes. Passem a un document sonor del Cholo Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, s'ha referit directament a la figura de José Mourinho.
11: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo, lo he seguido, lo he mirado y bueno, ya él sabe el aprecio que le tengo. Y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
1: Simeone ha afegit que Julián estarà a la convocatòria. L'Atlètic de Madrid té les baixes de Barrios i Sorloth. El Madrid té les baixes de Mendy, Rodrigo i Militao. L'any passat, recordeu, 5-2 al Metropolitano amb 2 gols de Julián. Va ser la primera trompada del Madrid de Xavi Alonso a la banqueta del conjunt del Bernabéu. L'àrbitre del partit alerta perquè aquesta serà interessant segons el que passi demà a la gespa. És el senyor Miguel Ángel Ortiz Arias. És del comitè madrileny. És el primer cop que passa, David, que un madrileny arbitra un derbi madrileny, valgui la redundància.
0: Recordem que la temporada passada van dir que el criteri geogràfic
1: va passar
0: no seria...
1: amb el derbi del Barcelona.
0: Exacte, no seria un problema i que, exacte, el derbi català, doncs ja vam veure un àrbitre català.
1: Per tant, Miguel Ángel Ortiz Arias, comitè madrileny, primer cop que un àrbitre madrileny arbitra un derbi entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Al VAR, el senyor Daniel Jesús Trujillo.
0: Orfeo Suárez, Madrid, què tal? Com estem? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda, David.
0: Esperem que l'àrbitre no sigui protagonista, però això que sigui un madrileny arbitrant un derbi de Madrid, home, és curiós que passi. Ja està bé que el comitè s'obri en aquestes circumstàncies.
12: Sí, perquè jo crec que això que feia que cap àrbitre català pogués arbitrar el Barça i cap àrbitre madrileny al Madrid de l'Atlético, jo crec que era una cosa del passat.
0: De fet, és assenyalar els àrbitres de manera prèvia,
12: clar,
0: no?
12: Clar,
0: és
12: dir, clar,
0: no, és que no
12: clar.
0: Poden arbitrar perquè poden tenir colors.
12: Clar. Home, suposo que un àrbitre amb el seu rol d'aficionat possiblement tindrà colors, no? Però, bueno, però el que va fer és la seva tasca bé i jo crec que això era una cosa del passat i em sembla bé que un àrbitre català pugui xiular al Barça, madrileny al Madrid o basc a l'Atlètic de Bilbao.
0: Recordem que la Lliga al Madrid és segon amb 15 punts, només aquella relliscada a la derrota al Camp del Betis, i l'Atlètic de Madrid és quart amb 13 punts, 2 menys que el Madrid, amb 2 relliscades. La derrota a Sant Mamés, que va fer mal 3-0, i prèviament l'empat a casa amb el Villarreal a l'agost. Preveus un derbi igualat, Orfeo?
12: Jo crec que sí, almenys inicialment, encara que jo crec que estarà molt marcat també pel que faci el Barça avui. No? Vull dir, si el Barça torna a treure 3 punts... doncs és un derbi de molt risc, tant per al Madrid com per l'Atlético, no? Per l'Atlético, en la meva opinió, significaria que si ve ja allunyar-se molt, molt, molt del líder, i encara no m'ha arribat octubre, no? Però també el Madrid, després de perdre a la Cartuja, més marxa de punts abans de l'aturada, complicat. Per això jo crec que el Madrid arriscarà demà per fer l'intent de guanyar el Metropolitano, no? Un camp que se li ha donat malament els últims anys, no? Ha de canviar una tendència i ho ha de fer, jo crec, amb molta pressió, sobretot després del que pugui passar avui amb el partit del Barça.
0: Escolta, Mourinho, ara el sentíem, eh? M'ha sobtat perquè jo crec que no li hauria de venir de nou, que òbviament ser entrenador del Madrid vol dir estar al focus, i els jugadors del Madrid, per ser jugadors del Madrid, estan al focus, però m'ha sobtat això que diu que és molt difícil que s'escolti alguna cosa bona del Madrid. Què li preocupa ara mateix a Mourinho?
12: Bé, això és un parer que el Madrid fa molt de temps que té interiorment, no? Que sempre que es diuen coses es diuen en un sentit negatiu, no? És a dir, sempre que es parla de l'equip, sempre que es parla del seu president, sempre que es parla del seu entrenador, té una mica de fa molt de temps de mania persecutòria, no? Una mica al Madrid, però bueno, bé, si passen coses com han passat aquesta setmana, que jo no crec que siguin dolentes, no? Com és el cas de les samarretes, de l'Mbappé, de l'Envinicius, del suport o no a la població de Ceuta, no? És a dir, jo crec que això no és que estigui mal, que sigui dolent pel club, no? Jo crec que és una polèmica i un debat, però el Madrid ho interpreta sempre, diguéssim, dintre d'aquesta clau de mania persecutòria, no? Jo crec que el Mourinho, si algú fa, és compra el, diguéssim, el discurs de l'equip i el discurs del club, no? I aquest és el discurs del seu president, no? Que tot el que es diu, que tota la premsa és antimadridista, que tot el que es diu és negatiu amb el Madrid, i home, jo crec que no és així. El que passa és que si hi ha coses que no es fan bé, doncs es diuen, no? Però ja dic que això és un... Això és una constant amb el discurs del Madrid i no només públicament, sinó també privadament.
0: Demà el Madrid posarà a prova allò que va dir Mourinho la setmana passada, que em va agradar molt, allò del facilitisme. Va ser a ells que ho va dir quan el Madrid, diguem-ne, aixeca el peu de l'accelerador creient que el partit ja està resolt, i això li ha passat diverses vegades aquesta temporada, no? I és allò de... que volia explicar Mourinho, que els jugadors pensen que això és molt fàcil i ja està fet, no? Clar, demà és un partit on el facilitisme es posa a prova,
12: No, demà no. Demà no. Demà serà un partit, jo crec que, d'intensitat des del principi. La curiositat que jo tinc és veure una mica quin serà l'equip que prengui la iniciativa amb el joc. Jo crec que serà el Madrid. Possiblement l'Atlético, pel fet de jugar al Metropolitano. Normalment el que fa el Simeone són inicis de molta intensitat, després es replega, torna a l'inici de la segona part, fa una mica un joc d'intentar guanyar en els moments de la seva intensitat i després replegar-se. Però jo crec que el Madrid, per la seva necessitat també, és a dir, el Barça ha posat un tren d'inici, una velocitat tan alta a l'inici de la Lliga, que el perill que té el Madrid, que jo crec que és el principal rival, és despenjar-se amb el mes d'octubre, novembre, després ve el clàssic, no? El primer és el Camp Nou, a més, i el record de Mourinho d'aquest 5-0 de la seva primera etapa no és precisament bo, i l'equip blanc no pot arribar despenjat a aquest clàssic. Per això jo crec que el Madrid demà segurament tindrà la iniciativa al lloc, i l'Atlético, bueno, esperarà les seves oportunitats. Per mi, clau, si juga com a titular o no Julián Álvarez.
0: Què creus? Juga Julián o no de titular?
12: Jo crec que sí.
0: Sí?
12: Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí.
0: S'ha perdut els dos últims, recordem, Julián.
12: Sí, però jo crec que més enllà de l'estat de forma, que evidentment el del jugador o diguéssim el seu ritme de lloc potser no és el millor, perquè no ha estat titular ni ha entrat, diguéssim, ben en la dinàmica, però jo crec que és el partit per... Si hi ha rehabilitació davant el seu públic, és el partit per fer-ho. No? És a dir, per tornar a ser un heroi o un demoni per la seva afició, no? I també crec que pel propi Simeone, no? És a dir, aquest partit l'has de jugar amb tot el que tens. Si no poses el Julián Álvarez, jo crec que l'entrenador argentí comet un error clau, no? I que se li llançaria en sobre part de la seva afició, part de la crítica, si el partit no surt bé. Jo demà sí que crec que és un partit amb el Julián Álvarez a titular, i per mi això marca una mica també el que pugui o no pugui fer el Madrid, no? Que jo crec que l'equip està bastant definit. Per mi la dubte és si el Diamandé finalment serà titular o no, tornarem a veure el Güler, que és un jugador que agrada molt a l'entrenador.
0: Home, a veure, veient els partits de Güler, el més lògic és que jugués Güler, no? I que Diamandé es parés.
12: Això és el més normal, tenint en compte que també, si vols dominar el partit, necessites més centrecampisme, no? I el jugador turc el té, no? Això t'ho aporta, no? Mentre que el Diamandé, doncs, és un jugador d'instants, de molt lloc ofensiu. Jo m'inclino per pensar que jugarà d'entrada el Güler, però bé, també el Diamandé va aparèixer amb el partit d'ells i potser ens trobem davant un canvi. Jo apostaria per la titularitat del Güler, també.
0: Molt bé. Bé, doncs demà partides que viurem, insisteixo, en directe aquí al Tot Gira a partir d'un quart de cinc, al partit del Metropolitano amb el Sergi Camps des de Madrid. Orfeo, que vagi molt bé i a disfrutar del partit.
12: Molt bé, igualment.
0: Adéu-siau. Sense gols, per cert, tot això, primera divisió, el partit de Sant Mamés entre Atlètic Club i Alavés.
2: A prop del primer quart d'hora de la segona meitat, Atlètic Club 0, Alavés 0.
0: L'Europa arriba al seu partit al descans, a Múrcia.
2: Sí, guanyant per 0-1, amb aquest gol de Víctor Morales al temps de descompte, l'Europa que estaria aconseguint la primera victòria de temporada.
0: Molt bé. Tenim també el partit de l'Andorra en joc a la segona divisió. Sí. Veig que ha empatat, davant l'Sporting.
2: Sí, primer quart d'hora de la segona meitat, Andorra 1, Sporting de Gijón 1.
4: Jordi Cano ha marcat, per cert.
0: Ah, Jordi Cano, que ja havia marcat a la primera jornada, si no recordo malament. Sí. Va començar molt bé en el seu estrenament a la segona divisió, l'ex de l'Europa. I a la Lliga F ens acostem al tram final de partit. Continua guanyant l'Espanyol davant el Madrid Club de Futbol Femení, Roger?
3: Sí, no hi ha cap novetat. De moment continua guanyant 3-1 l'Espanyol.
0: Ara parlarem de l'altre Espanyol, del masculí, que ahir, déu-n'hi-do, derrota i de les que fan mal, amb el CUE a casa... 1-3 amb l'Elx, i amb molt mala maror, tot just a les portes d'una aturada.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Tendreu tots mal.
15: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
15: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
19: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
20: El futbol més espectacular arriba al Super 3. Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi? Dues grans llegendes.
21: Gomdi, Tsubasa, Osora.
22: Xut directe.
20: Els teus nous ídols.
22: Ha marcat un gol.
20: Capità Tsubasa, campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
23: Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
0: Recordeu, a les 6, Penya, Baskonia, primera semifinal de la Supercopa CB en directe al Tot Gira. I a aquesta hora hem de parlar també de l'Espanyol, perquè ahir el CUE, l'Elx, visitava el camp de l'Espanyol.
24: El xiulet a la boca, ja veureu, ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol, 1-3, derrota dolorosa, eh? Derrota de les que fan mal, derrota dramàtica, derrota...
25: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem... molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment...
0: Jugat ahir a l'RCD Stadium, Espanyol 1, Elx 3, ni jugant contra 10, ara sentíem Manolo, diem, ho teníem tot de cara, ni jugant contra 10, durant gairebé tot el partit l'Espanyol va ser capaç de ni tan sols empatar el partit. El pitjor partit de la temporada, i ara 3 setmanes sense futbol, que segurament és el pitjor. La figura de Manolo torna a estar al centre del debat. Obrim Sarrià 82.

0: a nivell classificatori no és res dramàtic, l'Espanyol ara mateix és desè, a 6 punts del descens, però, clar, la manera de perdre, jugant contra 10 bona part del partit, les sensacions que va deixar transmetre a l'equip, Eudald, no són gens positives, eh?
1: No, home, és evident que perdre un partit a casa, sobretot més que perdre davant el CUE, perquè quan s'han jugat només 7 jornades de Lliga és força circumstancial. De fet, si mirem els resultats que va fer l'Elx, ha perdut amb el Barça, ha perdut amb el Madrid, amb la Reial Societat, és a dir, són derrotes que eren previsibles, no ha tingut un bon començament de Lliga pel que fa al calendari l'Elx. Més que perdre amb l'Elx és de la manera que va perdre l'Espanyol, és a dir, quedant-se en 10 l'Elx des de bon començament, encaixant 3 gols a casa i venint d'un partit contra el Rayo on va deixar escapar algun punt, com a mínim, per una mala primera part. Això és el que més mal fa, i perquè a més ve una aturada, i sempre a les aturades sempre és millor arribar-hi guanyant que no pas perdent. És una obvietat, però és així, no? Més enllà de tot això, genera dubtes de com està jugant l'equip, capaç de guanyar el camp de l'Osasuna fa, com qui diu, una mica més d'una setmana, i capaç després de fer 2 partits molt dolents, no? Però, en qualsevol cas, també hem de tenir en compte que estem a la 7a jornada i que, per mi, encara queda molta temporada. Només cal veure el que li va passar l'any passat a l'Espanyol per dir que s'han de fer valoracions potser una mica més endavant.
0: És un equip, David, una mica desconcertant, no? Això que deia l'Eudald, no? Per exemple, el partit de Pamplona. Estaríem d'acord que va ser el millor de la temporada, un bon Espanyol, un bon Roberto, que m'ho ha explicat. Ostres, que ha començat molt bé. Això li ha permès ser convocat per primera vegada a la selecció espanyola, però també capaç de fer un partit tan desastrós com el d'ahir. Espantós, va dir Manolo, eh?
2: Sí, a veure, en realitat el partit contra Osasuna és un partit que tot se't posa de cara d'entrada, i llavors aquesta inèrcia la saps aprofitar per controlar-lo, guanyar-lo, no hi ha nervis. El problema és que ahir, clar, estem parlant d'un partit, tu contra l'Elx a casa pots perdre. L'Espanyol, malauradament, contra l'Elx a casa pot perdre. El problema és com perds aquest partit. No havia passat mai que un equip que es queda amb 10 homes al minut 4 de la primera part d'un partit, és a dir, que has de jugar tot el partit amb 10 homes, guanyi un partit per 2 gols de diferència fora de casa. No havia passat mai. Jo quan... o sigui, tu no pots anar al descans d'un partit com el d'ahir perdent 0 gols a 2. És inadmissible, això. És inadmissible. Hi hagi Manolo, hi hagi Jürgen Klopp, o hi hagi... És igual, Díaz Novoa, és que és igual. És inadmissible, no pot passar això. I no pots perdre un partit com el d'ahir per un gol a 3. És aquest el problema. Que en el catàleg de desfetes de l'Espanyol, que n'hem viscut moltes, l'Eudald n'ha vist moltes de desfetes. Ha seguit l'Espanyol i ha vist moltíssims partits. Jo també, tu també, David, la gent que ens està escoltant segurament també. En el catàleg de desfetes aquesta encara faltava. Un partit on... amb tot a favor, amb 10 homes a l'equip rival des del minut 4 de la primera part, acabes perdent, i és l'Elx. Perquè, clar, això et pot passar així, el Barça i el Madrid et poden guanyar un partit amb 10 homes. L'Atlètic de Madrid, també. Fins i tot, si m'apures, un Atlètic Club de torn. Però l'Elx no et pot guanyar a casa...
0: Mira, el Sevilla, ja que dius això, el Sevilla, recordem-ho, juga tota la segona part a Cornellà amb 10, i aleshores l'Espanyol no és capaç d'aprofitar-ho per guanyar aquell dia s'empat, és veritat. Però... era el Sevilla, que ha començat molt bé la Lliga. El que va passar ahir, doncs, òbviament, és més greu. I suposo que en sou conscients. Hi ha el debat ara mateix. Aquest run-run sempre hi ha estat, ja també la temporada passada, eh? El run-run sobre la figura de Manolo. Manolo sí, Manolo no. I torna a estar viu, òbviament, sempre passa, quan hi ha una derrota d'aquelles que fan mal, això es reactiva. Ho enteneu per part de l'afició o creieu que és fora de lloc que es dubti de Manolo? Hola.
1: A veure, sempre que els resultats no són bons i no acompanyen o la cosa no acaba de rutllar com està passant ara mateix, la figura de l'entrenador és la primera que es qüestiona, no? Això ho entenc, ha passat tota la vida i seguirà passant, i no canviarà. Per mi el problema no és aquests 2 últims partits que l'Espanyol no ho ha fet bé contra el Rayo i especialment ahir contra l'Elx, ni tampoc que hagi sumat només 7 punts en 7 jornades en aquest inici de Lliga. El problema és que l'Espanyol ve d'una dinàmica de la temporada passada on va estar 18 partits sense guanyar durant tota la segona volta, fins al final de tot, que va aconseguir la salvació, i diríem que anímicament això s'ha arrossegat. És a dir, per més que hagi començat una nova temporada, la gent encara té el cap, encara no ha canviat el xip del que va passar l'any passat i de com va acabar un equip que va fer una gran primera volta i, en canvi, va fer una segona volta que, com qui diu, va acabar demanant l'hora, no? I aquest és el principal problema que per mi té l'Espanyol. Això podríem afegir que l'any passat coincideix amb un canvi

0: canvi de presidència al club, amb un canvi de propietari, on es generen una sèrie d'expectatives. Sempre quan hi ha un canvi de propietari en un club des d'aquesta societat anònima, se'n generen moltes més de les que poden haver-hi, i potser ara s'està demostrant que perquè l'Espanyol deixi de ser de Chen i ara sigui de Lampeis, sigui un espanyol molt millor. Jo sempre ho he dit, no és que dubti de Lampeis, és que els mandats, en aquest cas, o les propietats dels clubs es regeixen pels resultats i per com actuen, no? I de moment, potser és molt d'hora encara, porta poc temps, o potser sí que tenim un Lampeis que en l'Espanyol farà el mateix que està fent el Burnley.
1: T'ho pregunto molt directament, David, i després també li pregunto a l'Odal. Manolo sí, Manolo no?
2: Jo, Manolo, sí. El que passa és que
1: has fet una paradinha,
2: He fet una paradinha, perquè t'he de dir que jo ahir, després del partit, és la primera vegada que vaig pensar, o sigui, vaig tenir com un pensament fugaç de Manolo no, però vaig pensar, dic, espera't, paeix la derrota, vés a dormir tranquil·lament, demà serà un altre dia, un dia assolellat, un dia feliç, un dissabte, i llavors avui ja ho veig diferent, ho veig una mica diferent perquè Manolo porta 100 partits a la banqueta de l'Espanyol, més de 100 partits a la banqueta de l'Espanyol. T'ha pujat a primera quan semblava pràcticament impossible, allò va ser molt complicat d'aconseguir, es va aconseguir. Després t'ha mantingut a primera en plantilles molt fluixes, en plantilles de les dolentes de primera divisió. Sí que és cert, això dels 18 partits de la temporada passada, però... escolta, també s'ha de valorar la primera volta que va fer l'Espanyol. També era una primera volta inimaginable i també és de Manolo aquesta primera volta. Llavors, crec que Manolo ha fet tantes coses per l'Espanyol i jo crec que els futbolistes, tot i que la imatge d'aquests dies ha estat tan dolenta i la intensitat ha estat tan baixa, jo crec que els futbolistes estan amb Manolo. Llavors, penso que seria precipitat destituir-lo ara. Tot i que molta gent diu, ara és el moment perquè venen 3 setmanes sense futbol, perquè vingui un tio nou i aconsegueixi fer com un petit estatge de pretemporada. No. Aquesta seria una decisió precipitada per mi. Tot i la desfeta d'ahir, que entenc que sí, que és molt dolorosa i que, com he dit al principi, és fins i tot inadmissible. Però jo vull pensar que és una cosa puntual i no l'inici d'una dinàmica o d'una ratxa negativa.
1: Manolo sí, Manolo no, Eudald.
0: Per mi sí. Com deia el David, aquestes temporades, des que va agafar el primer equip, quan va substituir Ramis aquell any a segona, el que ha aconseguit, especialment l'ascens, que no era gens fàcil, perquè algun any li pot passar que si l'Espanyol baixa no torni a pujar a la primera, com l'he passat sempre, i segona, mantenir-se el primer any amb una plantilla, per mi, justíssima, com deia ell, té molt de mèrit. Evidentment, els crèdits duren el que duren, no? Però és que la història ens diu que l'Espanyol té una facilitat espantosa per cremar-ho tot. De vegades no sé ben bé el per què, però no sé si és que no es mesura amb prou claredat la situació que tens, les plantilles que tens, el potencial que tens, tant econòmic com d'altres tipus, però de vegades crec que generen unes expectatives molt per sobre del que té probablement aquest club. Amb això no estic dient que l'Espanyol és un equip que hagi de patir cada temporada, etcètera, etcètera, però esclar, Manolo puc entendre que digui tinc una plantilla més compensada que els últims anys, sí, la té més compensada, però no és una plantilla per tirar coets, desenganyem-nos, jo ho vinc dient des de la primera jornada. Sí. Aquest equip té moltes mancances, aquest equip li falten, per mi, peces importants, sobretot al mig del camp no té recanvis de determinats jugadors, i clar, aquí estem venent com que ve l'Elx i és l'últim, per un Elx que ve de perdre amb el Madrid, amb el Barça, amb la Real Societat, ja l'han de guanyar, com qui diu, abans de... Una altra cosa és que perds amb ell contra 10. Això és un fet diferencial. Això sí que és més preocupant, però perdre contra l'Elx, bé, és que no sé si hem mesurat ben bé la plantilla que té l'Espanyol i el que pot aspirar l'Espanyol.
1: Bé, doncs 3 setmanes sense futbol i òbviament pels pericurs es faran llargues, es podran, això sí, consolar en veure, i això és diguem-ne destacable, un dels seus jugadors que ha començat molt bé jugant amb la selecció espanyola a aquesta aturada llarguíssima. 4 partits jugarà o podrà jugar Roberto, recordem-los, dissabte 26 Anglaterra-Espanya-Wembley, el dimarts 29 Espanya-Croàcia, tots ells de Nations League, dissabte 3 d'octubre l'Espanya-Txèquia i dimarts 6 d'octubre el Croàcia-Espanya, insisteixo, tots equips, tots partits de la classificació de la UEFA Nations League. I quan acabi aquesta llarguíssima aturada, en recordem Màlaga-Espanyol divendres 9 d'octubre a les 9, Espanyol-Atlètic de Madrid, déu-n'hi-do aquest partit, dissabte dia 17 a les 2, són els horaris que tenim confirmats, encara sense confirmar horaris, després vindran un Racing Espanyol o un Villarreal Espanyol, el calendari més immediat per l'equip de Manolo González. A tots dos, gràcies, esperem que l'Espanyol li vagi bé. Sé que no acostuma anar bé a les aturades perquè vols més partits per recuperar-te, però que en aquest cas serveixi a la plantilla per treballar. Ha estat molt criticat també que Manolo li doni festa a l'equip la setmana que ve, però bé, mai saps què és el millor per poder reactivar els ànims, eh? Així que veurem. Eudali i David, una abraçada forta, que vagi molt bé.
0: Adéu,
2: que vagi bé. Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Per cert, l'Espanyol que sí que va bé és l'Espanyol femení. Lliga F, déu-n'hi-do com li van les coses a l'equip de Sara Monforte, que només havia sumat un punt a les primeres tres jornades, i Roger Serrat, a 6 minuts pel final, guanya 5-1.
3: Sí, i amb dos gols que amb tan sols 2 minuts de diferència, gols de Brown i de Scott en els minuts 75 i 77, que consoliden aquesta victòria.
1: Molt bé, doncs 5-1, a punt d'acabar-se el partit, seran els primers 3 punts de la temporada. On no hi ha gols és a la primera divisió, a Sant Mamés, Sergi.
4: No hi ha gols, però està a punt de marcar-ne un a l'Atlètic Club de Bilbao des del punt de penal, un penal picat per Sancet, a la seva esquerra, a la dreta de Cibera, l'ha llegit bé cap on anava la rematada del jugador de l'Atlètic Club Cibera, ha aturat el penal, ara ha tingut un xut de lluny també l'Atlètic Club per avançar-se en el marcador, un xut arran de pal de Yuri Berchiche. El partit sense gols a Sant Mamés, Atlètic Club 0, a la B 0.
1: Molt bé, per cert, que es torna a moure el marcador a la segona divisió, l'Andorra, que començava perdent, havia empatat l'equip andorrà, però de nou se li avança el marcador a l'Sporting.
4: Sí, queden 15 minuts més afegit pel final a Andorra. Andorra 1, Sporting de Gijón 2.
1: I a la primera federació l'Europa està guanyant el seu partit. Queda molt partit encara, som a la segona part, partit que es pot veure per Esport 3, però està guanyant en un camp complicadíssim com és el camp del Múrcia.
5: Sí, que treuen foc dels queixals perquè han demanat un penal i una vermella a l'equip murcià, ni el VAR ni l'àrbitre ho han assenyalat. L'Europa, que continua guanyant per 0-1, al Múrcia, evidentment, està acollant, però l'Europa està jugant bé, està defensant bé, intentant sortir al contraatac. 10 de la segona, Múrcia, 0, Europa 1.
1: La notícia la tenim a la Premier, eh? Compte l'Arsenal, vigent campió de la Lliga, i de fet, encara el líder, veurem com acaba la jornada d'aquesta Premier League anglesa, això clar, ha de començar, queda molt, però està perdent de manera contundent el camp del Brighton.
4: 3-0, i el Brighton n'ha pogut fer algun més, un quart o fins i tot un cinquè gol. Realment, l'equip de Mikel Arteta, irreconeixible avui al camp del Brighton, temps afegit ja en aquest partint 3-0, l'Arsenal que perdrà els primers punts de la temporada a la Premier.
1: Molt bé, ara de seguida cap a Badalona i obrim transmissió d'aquest Penya Baskonia, primera semifinal de la Supercopa CB, però encara tenim temps de parlar de la segona divisió i del Sabadell, que demà juga a les 2 de la tarda, la nova Creu Alta contra l'Oviedo. En farem la transmissió davant l'exclusiu digital, ens hi posarem un quart d'hora abans, 2:45, insisteixo, l'exclusiu digital, i farem transmissió conjunta del Gran Premi de MotoGP d'Àustria i d'aquest Sabadell Oviedo, amb el Francesc Ripoll i el Carles Fiter des de la nova Creu Alta, un partit que Ripoll arriba després de la primera derrota de la temporada diumenge passat a Mallorca. Demà, una altra ex-primera visita en aquest cas Sabadell.
5: Sí, l'Oviedo que va baixar la temporada passada, i de la mateixa manera que el Mallorca és un dels principals candidats a tornar a la màxima categoria, el Sabadell que juga aquest partit després de la desfeta Son Moix, que va ser la primera de la temporada, i va arribar després de 2 errors greus del Sabadell a la primera meitat. Un Sabadell que torna a la nova Creu Alta, on ha guanyat els dos partits que ha jugat fins ara contra l'Almeria i el Cor.
1: El Sabadell és fort a casa, eh? Però l'Oviedo ho és fora.
5: Sí, perquè ha guanyat els dos partits que ha jugat a domicili, al Albacete i a Valladolid. Ara els asturians són 7ens amb 8 punts. De fet, és l'equip menys golejat de la categoria, només n'ha encaixat un. El Sabadell també té 8 punts com l'Oviedo i és 11.
1: Qui tenim de baixa, el Sabadell?
5: Bonaldo amb un dit del peu fracturat, també Gerard Fornés amb un trencament dels isquiotibials. Tampoc estarà en principi Youssef Obusu, fitxatge l'últim dia de mercat amb la fitxa encara sense validar. Ferran Costa haurà de descartar un jugador de la convocatòria, i l'Oviedo recupera 3 jugadors, Costa, Escris, Ramos i Aritz. En canvi, no podrà comptar amb 4 jugadors. Un d'ells, Ilias Chaira, el jugador gironí de Camprodon, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, de Camprodon.
5: O de Sant Joan. Sempre,
1: jo diria que és de Camprodon.
5: Sé que el Xevi deia que era de la seva terra, vaja.
1: Jo diria que Chaira és de Camprodon.
5: Jugador català, segur que no podrà estar demà a la nova Creu Alta.
1: Molt bé. Doncs aquest partit, Sabadell-Oviedo, insisteixo, de Ripoll.
5: De Ripoll, això. Mira, de Ripoll, hauria de saber jo.
6: Ripoll, no de Camprodon. Bé,
4: està bé.
6: Tot queda a prop, però diguem les coses com cal, de Ripoll. Per cert, la prèvia del partit també està marcada per l'acomiadament inesperat la setmana passada del preparador físic Xavi Moñino. Sí, què ha passat exactament?
5: És sabadellenc qui va arribar al Sabadell aquest estiu i el club va anunciar que, vaja, que no continuaria dins del cos tècnic després del partit de Mallorca. Una decisió que va agafar tothom per sorpresa. No s'ha donat gaire informació sobre el tema. A la roda de premsa, Ferran Costa va fer una resposta de 5 minuts en què tampoc va acabar de donar un motiu clar. Sí que és cert que va dir que quan tens un càrrec de responsabilitat s'havien de prendre decisions que en el moment podien ser impopulars, però que sempre és pensant en el millor pel projecte. Per tant, no ha quedat gaire clar. Pel que es diu, no és per un tema purament esportiu, sinó que hi ha alguna cosa més, però el Sabadell tampoc dona molta informació.
6: Molt bé, doncs demà en parlarem més tranquil·lament, més profundament, a la transmissió del Sabadell, aquest Sabadell Oviedo. Insisteixo, a les dues, ens hi posem a 3:15, a l'exclusiu digital, compartint també amb la transmissió de MotoGP del Gran Premi d'Àustria, i ja a partir de les 4, a l'FM, el derbi madrileny al Tot Gira. Molt bé, 9 minuts, i seran les 6 de la tarda, arriba el primer gran títol de la temporada de bàsquet. Un títol a casa, la Supercopa CB, a terra, a Badalona. Ara la penya trenca el gel. Obrim transmissió.
7: El primer títol de la temporada.
8: Triple, triple, triple, triple, triple del Joventut, que de mica en mica es va fent gran.
7: Un títol a casa.
8: Llença de dos i anota.
7: Barça, penya, València i Baskonia.
8: Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
1: La setmana que ve arrenca la Lliga CB de bàsquet. Ho farà aquesta temporada de nou amb 5 equips catalans, la Penya, el Barça, el Lleida, el Girona i el Manresa. També la setmana que ve comença l'Eurolliga per al Barça, que s'estrenarà al Palau dijous que ve ja contra l'Efes Turc. Aquest cap de setmana, a Badalona, 2 dels 5 catalans de la CB es posen a prova. El reformadíssim projecte del Barça de Sekulić i el projecte consolidat i millorat de la Penya, que ja ho sabeu, recupera... fa tornar a Badalona Nico Laprovítola, que formarà un tàndem veterà i de luxe amb Ricky Rubio. I avui, Ricky i Nico es vesteixen de llarg per presentar-se en una semifinal de Supercopa davant de l'afició a casa. Primera semifinal de Supercopa, Penya-Baskonia, ara a les 6. I a les 9, Barça-València. El gran absent en aquesta Supercopa, el Madrid, que no hi serà, bàsicament per classificació d'aquesta CB. Ja sabeu que no va arribar a la final que van jugar Barça i València. Entrem al Pavelló Olímpic de Badalona. Ernest Macià, Coach Lloberes, Oriol Rodríguez i assistència tècnica del Josep Forns. Tot a punt.
9: Què tal, David? Com estem? Sí, sí, tot a punt. Tan a punt que ara comencen ja a fer-se les presentacions del Joventut i del Baskonia. El pavelló que es va omplint de mica en mica. Pràcticament no hi ha entrades a la venda. Se'n van posar ahir a la una del migdia unes 500 i tendeixen ja a esgotar-se, crec que estan esgotades. I bé, doncs, Oriol, comencen les presentacions.
10: Sí, ara aquest espectacle de llum, de color i de so aquí a l'Olímpic de Badalona per presentar els dos equips, tant el Baskonia com el Joventut. Mira, ara mateix els pillos són el Baskonia, que reben els xulets a part del públic, i després arriba la torn de la sisa Joventut.
1: Veig les imatges per televisió, és de Son qui fa la transmissió televisiva. Hi ha buits, però dieu que està tot venut, no?
9: Sí, és que es venen abonaments. És a dir, que tu, si vols, si t'interessa veure el Barça, per exemple, o el València, tu compres tot el dissabte. I, per tant, potser... doncs,
1: com a la Copa, eh? Mateix funcionament que la Copa.
9: Sí, sí, compres pack dissabte i la final diumenge.
1: Val. Heu dit, Oriol, que la majoria, però, serà afició de la Penya, eh? Som majoria.
10: Sí, sí, sí, la majoria serà... De fet, es veu les graderies, ja, com a... Qui més anima és el públic de la Penya, que, evidentment, és majoritari.
1: Molt bé. Aquesta temporada tot va molt ràpid. Hem tingut un primer test amb la Lliga Catalana, que va guanyar, recordeu, el Barça diumenge passat. Avui ja Supercopa. Lloberes, poc temps per tothom. Qui surt amb avantatge? Doncs segurament aquells equips que tenen l'equip més fet, que ha fet pocs retocs, i aquest seria el cas de la Penya, no?
11: Sí, i també té més avantatge el que comença abans de fer la pretemporada, que, clar, per exemple, el Barça la va començar bastant tard, amb 11 jugadors nous, cosa que hi havia altres equips que la van començar abans, no?
1: Molt bé.
11: Per tant, això ja seria una situació de desavantatge. I, claríssimament, per exemple, la Penya, que no ha hagut de restaurar gaire, diguem, o té jugadors ja molt fets en la competició, doncs és clar que li costarà més trobar aquest nivell que aquest inici de temporada, jo suposo que per això he escoltat el president Morales, que estava animat perquè ell es veu com que té una certa, no? Un cert camí fet, més que, per exemple, Baskonia, que va a pedaços, i el Barça no et sabia dir si va a pedaços o a retalls, i l'altre, diguem, a València, que també ho ha hagut de canviar tot.
9: A part que el Joventut és que el va agafar des que Grífols n'és un dels accionistes forts, troba, necessita finals. Ja troba que ha de passar la següent pantalla i passar, aspirar a passar a la final d'un torneig ACB.
11: Tu creus que és exigència del club?
9: Sí.
11: Compte, el poc pressupost, poc comparat.
9: No, però, per exemple, la Copa ACB que es va fer a Badalona fa 2 anys, van estar a una cistella de la final. S'han quedat a prop. A Europa, l'any passat, havien d'intentar guanyar el títol i els van fer fora a quarts de final. Les ambicionen. Jo no dic que ho acabin fent, però...
11: Molt complicat, eh? A guanyar i... Sí. Acabar, diguem, de veritat, acabar amb aquest títol que desitja, suposa, la parròquia. Però té un equip el que té. I que, per tant, doncs, en aquests moments claus necessites a vegades determinats jugadors.
1: Ara mateix fent les presentacions, els jugadors de la penya que salten a la pista, ovació en aquest Olímpic de Badalona. Farien bé, Oriol, de presentar aquesta penya d'aquesta temporada, la penya de Riqui de la Pro Vítola, altes i baixes, ja hem dit que són pocs els retocs, però esclar, hi ha un retoc que és important.
10: Sí, però n'hi ha uns quants, eh? D'entrada, aquest retoc important que tu dius és el de la Pro Vítola, que s'ha endut l'ovació més gran d'aquesta presentació. Torna aquí a la penya després de 7 anys. És una de les noves incorporacions, juntament amb Bugui i Elis, que ve de Galatasaray. Eli Ndiaye, que està cedit pel Real Madrid. Àlex Reyes, que va fer una gran temporada al Manresa, aquest any a la penya. Suleimanovic, que ve de l'Unicaja. Isaac Nogués, que ve del València. I Chiatam, que ve del Reggio Emilia de la Lliga Italiana, perquè fa les baixes, les més significatives, les de Guillem Vives, Adam Hanga i Cameron Hanga.
1: Bé, clar, marxa Hanga, marxa Guillem Vives, potser són les baixes més importants, Lloberes, però aquesta penya a tu et sembla que farà un equip...
11: M'agrada molt.
1: Per fer-ho bé.
11: La qualitat de la Pro Vítola, tots, no cal ni que l'anem anomenant, no? Però, a més, amb el tàndem Riqui Rubio, per mi pot ser excepcional i, a més, mai. Mira, màgic mai tan ben dit que ja que estem en el màgic de Badalona. Però, per mi, el gran fitxatge d'aquesta temporada és Àlex Reyes. És a dir, és el jugador que jo crec que li donarà, però no li donarà només perquè la gent, ui, sí, mira que bé que tira, mira que bé que nota, mira que... No. Mira que bé que juga sense pilota, mira que bé que juga amb el col·lectiu, mira que com fa, sap fer mal, per exemple, per distreure totes les defenses. Per mi és el jugador. I ara els hi ha caigut, bueno, la baixa de Tomic, que per mi encara, clar, és molt definitiva, serà complicat, però els hi ha caigut una mica aquesta sorpresa de l'Ndiaye, no?
9: Seria
11: el Madrid, això, tenir el Pedro Martínez i aquestes coses, potser han fet aquesta comunitat, diguem, d'aquesta sessió, que els hi anirà molt bé.
1: Per cert, la penya que aquest any serà la CB, serà, evidentment, és en aquesta Supercopa com a anfitriona, és també, esperem que sigui la Copa, i serà la Champions, eh? Tornarà a disputar la Champions, que ja va disputar la temporada passada, i que comença, si no m'erro, la primera setmana d'octubre. El 6-7 d'octubre, eh? Comença aquesta Champions.
9: Et diria que és el gran objectiu que veuen a tir, perquè al final, bé, aquest també, perquè juga a casa i no hi ha el Madrid, per exemple, però hi ha el Barça. Però la Champions, jo crec que tenen camí recte per almenys estar lluitant per semis i arribar a la final.
11: Però estarem amb que la més fàcil és guanyar aquesta. De moment la
1: segona. No, clar, els
9: dos partits.
1: Dos partits i la guanyes. Això. Per cert, que veig que la penya fa el mateix ritual que feien la temporada passada. Recordeu que feien aquella mena de ball?
9: Ah, sí.
1: Ara ens ho han ensenyat a tots. Sí, el túnel de vestidors, salten tots en una rotllana, fent un ball, d'una manera molt característica d'animar-se abans de començar el partit, doncs això ho mantenen.
9: Els equips tenen aquest ritus de tribals, diguem-ne, però mira, que ho segueixin, perquè l'any passat van ser tercers de la Lliga CB, vull dir que ja està bé.
1: La llàstima va ser Europa, que la Champions es jugava a Badalona a la fase final i la penya no hi va poder ser.
10: I de les incorporacions noves n'hi haurà 4 que trobarem ja el 5 titular, perquè Riqui Rubio és l'únic que no és nou a la penya, juntament amb Elis, amb Reyes, amb Suleimanovic, amb Diaye serà el titular avui de la penya. I pel que fa al Baskonia, doncs apostarà per Simons, Stewart, Duarte, Kurucs i Sedekerskis, també, déu-n'hi-do el nom, Serekerskis per part del conjunt de Vitoria.
1: Molt bé. Això és a punt de començar. Penya Baskonia, primera semifinal de la Supercopa CB. Tinc la Berta Torrades a l'estudi perquè ens digui grans trets les notícies a aquesta hora. Berta, què hem de saber a aquesta hora?
12: Doncs que els mestres, els professors continuaran amb les mobilitzacions i aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita com els bombers o el sector sanitari. Així ho ha dit fa una estona la portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, aquesta emissora. Més coses a Ceuta, centenars de migrants encara malviuen als carrers. Són persones que ahir no van trobar plaça al campament que el govern espanyol ha habilitat al port, amb capacitat, recordem, per 1.700 persones. Mentrestant, la Fiscalia ha traslladat al jutjat les denúncies de diversos menors que asseguren que han patit abusos i vexacions per part del personal dels centres d'acollida. I acabem explicant en plenar internacional que a Rússia les eleccions per escollir un nou parlament s'han vist afectades per diversos intents de ciberatacs contra el sistema de vot electrònic i contra també el llançament de drons ucraïnesos. Tot plegat en unes eleccions, les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna, en què la victòria del partit de Vladimir Putin es dona per feta i en què el govern vol projectar una imatge de fortalesa i d'unitat.
1: Molt bé, gràcies, Berta. El teu Europa està guanyant, eh? Està guanyant el camp del Múrcia.
5: Falten 22 minuts pel final. Val el gol de Víctor Morales, golaix abans de l'estat.
1: Molt bé. Gràcies, Berta. També Sant Mamés, primera divisió, a punt d'acabar-se el partit sense gols a Sant Mamés.
4: Queden 2 minuts pel final. Atlètic Club 0, la B 0.
1: I el que s'ha acabat ja, Roger Serrat, és el partit de l'Espanyol, oi? Confirmem la victòria. Lliga F, sí. Clara davant del Madrid Club de Futbol Femení.
13: Sí, confirmem la victòria 5-1, un Espanyol immens que avui ha aconseguit guanyar la seva primera victòria a la temporada.
1: 4 punts ja té l'equip de Sara Monforte. Gràcies, Roger. Deixem anar a la zona de vestidors. Fins ara.
4: Ja es confirma la notícia del dia a la Premier. Derrota de l'Arsenal per 3-0 al camp del Brighton.
1: Molt bé. Perfecte. A punt de començar aquest Penya-Baskonia. El Baskonia Macià amb problemes, eh?
10: Sí, sí, el Baskonia amb problemes amb el seu entrenador. Bé, d'entrada, Àlex Lent, que és el fitxatge estrella dintre, no?, que ve del Madrid, aquest Oriol, em sembla que no ha viatjat, no? Això seria el problema principal, i llavors el problema és la relació que hi ha entre la directiva i l'entrenador, que no sé si estem davant del primer cas de la història d'una directiva que fa el llit al seu entrenador.
11: Bé, guanyen avui i ja veuràs tu com tots són flors i viol.
10: Tant de bo. Però
11: tant de bo
10: no,
11: tant de bo perdin.
10: Exacte, però vull dir que en principi, ostres, no està bé veure aquestes coses, no, en el bàsquet. Acaba de començar el partit i ve el Ricky Rubio, el 5 titular, Oriol, de la penya.
14: Sí, sí, juntament amb 4 les incorporacions a noves que hi ha.
10: Doncs vinga, i l'Àlex Reyes també, l'Àlex Reyes que donarà tir, allò que deia la Lloberes, s'obre bé i juga bé sense pilota, fixa't com es va obrint.
11: Ara... A mi és el que més m'agrada, independentment, clar, un tirador és un tirador i tothom és el que venera més, no? Però a l'hora de la veritat, com juga amb els espais, com juga amb les esquenes de la defensa, és un jugador molt, molt, molt aprofitable per la penya.
10: Doncs mira, Bugui Ellis, que busca el Ricky Rubio, on bona part de les possessions doncs descansaran aquesta temporada. El Ricky llença contra el tauler, anota la primera cistella d'aquest partit, Ricky Rubio amb el fadeaway, el 2-0 en el marcador amb el Baskonia, que baixa ja la pilota a mitja pista. Kurux ataca el conjunt basc, que de moment... Mira, perd la primera pilota al partit, contraatac, Àlex Reyes, llegint molt bé a primera línia de mar, la passada arriscada que feia el Baskonia i anota el 4-0.
11: Quan enraonava ofensivament, no? Sí. Però fixa que defensivament com s'ha anticipat amb Duarte, aquest jugador que no va cuallar a Unicaja i en canvi representa que és un NBA.
10: Doncs vinga, el Joventut que de moment comença amb una bona posada d'escena i ara Ndiaye ha posat la mà, però...
14: Li caurà finalment a veure si és Suleimanovic la primera.
10: La primera falta de Suleimanovic, els que sentim són aficionats al Joventut. Veiem també, com deia l'Oriol, molta samarreta, diguem-ne taronja, que seria potser la segona afició. Jo em pensava que de Vitoria baixaria més gent.
14: Sí, però ara res, és 98% per la penya, 2% pel Baskonia.
10: Doncs vinga, ataca el conjunt basc, la bola que la té per l'exterior...
11: Simons,
10: obertura fora pel triple de DJ Stewart, no hi va, rebot pel Ricky. El Ricky canvia una passada de quarterback per a Ndiaye, que s'atura 7 metres. El Baskonia ha fet un bon balanç ofensiu i aquí tenim a Ricky que intenta desordenar la zona i el triple d'Àlex Reyes després de l'assistència de Ricky que no ha entrat.
11: Fixa't, fixa que ràpid, no? Ràpid ha armat el tir i ràpid, bé, no l'ha entrat, però acostuma a notar.
9: Bé, la penya que d'entrada no és un equip que ha de jugar tan ràpid com el València, per exemple, el Barça i tal, però que amb les passades, no?
11: No, però la idea no és així. Si talles a primera línia, sí, però la idea del joc de la penya és el control, justament, i el tempo del partit.
10: I ara hi ha hagut falta d'Elisets, la segona de la penya, i ara sortia Mireia Belmonte a través de les imatges del pavelló i a revolució del pavelló.
6: Badalonina, no, entenc que és aficionat de la penya.
10: Sí, sí.
9: Home, això les files zero les cuiden bé.
11: Jo he pensat, quan l'he vist, dic, la conec. I ara no me'n recordava.
6: No se n'havia adonat i li han clavat un cop de colze en plan, mira l'Odio Mercader, i ella ha saludat.
10: Hi ha una falta perillosa perquè és la segona de Suleimanovic per part de la penya, per tant haurà d'anar cap a la banqueta i entrarà de seguida Virgander al seu lloc.
11: Doncs llàstima, perquè és un jugador que jo penso que li anirà molt bé també. El fet que el joc interior jo crec que està més precari en el tema de la penya, però fixa que té el seu físic...
6: Per Tomic, perquè quan torni Tomic això ho arreglarem, no? O què?
11: Sí, però clar, jo no sé quin és la...
9: Encara en té per un mes o un mes i mig, Tomic, i veurem com torna...
6: I com torna, clar.
9: Sí, sí, com està per...
11: És un home gran, ja.
6: I no es plantegen fitxar a la pintura?
11: Ha fitxat en Diaye, és a dir, que representa que ha sigut una mica...
9: No, però que la penya, si Tomic al final torna i no està bé, doncs, i el Tomic diu, escolta, no ho veig clar, evidentment que fitxarà...
11: Mira,
9: en Diaye, veus ara? En Diaye, recordeu aquella Final Four que Barça-Madrid... L'Endiaye va eliminar, o sigui, va marcar molt bé l'Ante Tomic. Vull dir que fa anys que aquest noi és jove. Ja no podem
11: Tomic,
9: dir que...
11: no, a Mirotic.
9: Ai, a Mirotic. I que, escolta...
11: I a més, té un bon tir, en teoria, representa des de les cantonades. Vull dir, és un jugador que els hi aportarà molt perquè, a més, és diferent a l'estructura dels Virganders o de Tomic, no? És a dir, és un tio que no és un 5, però que amb aquesta mobilitat que té jo crec que anirà bé.
10: I compta amb el Baskonia, que fa un parcial de 0-4, Sedekerskis ara a la línia tir lliure, falla, però la penya ja entra en bonus, eh?
9: Doncs sí, la penya comès 4 faltes personals. Veurem, doncs, a partir d'ara què passa. Ricky Rubio, que intenta trencar i no ho aconsegueix. El rebuig, la bola surt per la línia de fons, la tocada. Endiaye, bola pel Baskonia. Som tot just als primers dos minuts d'aquest partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest any hi ha, per cert, noves normatives amb el tema de les faltes. Ja les anirem repassant a mesura que vagi avançant aquesta temporada, perquè déu-n'hi-do l'embolic que hi ha. Ara hi haurà un altre error del Joventut, és pretemporada. El contraatac, la bola no ha entrat, el rebot és pel Joventut, i ara sí, hi ha triple del Baskonia, que empata el part...
10: No, l'avança 4-7. Parcial de 0-7.
9: Doncs Duarte, que avança el Baskonia amb aquest parcial, i la penya, doncs, que evidentment pot anar a fer canvis, i pot anar fent canvis, té recanvis,
11: sí, jugant molt lateral, aquí vinga, veus, ho ha aprofitat molt bé, Ricky Rubio, el mamà, amb Virgander i Ricky.
9: El Ricky Rubio, que lidera l'atac amb punts també aquesta temporada. La idea és que entre ell, amb la Provítola i, evidentment, amb Ellis, doncs, anoti la major part dels punts a l'equip a fora, i Reyes, però la veritat és que quan el Ricky Rubio brilla més és en l'art de la passada i en l'art de fer moure l'equip. Duarte pel Baskonia, se'ls acaba la possessió, és dins de temps, però el triple no entra, de DJ Stewart. El rebot és pel Joventut. 3 minuts i han passat ja tantes coses. Falta sobre Boogie Ellis, falta de DJ Stewart del Baskonia. És la segona falta d'equip. El Joventut perd d'un 6-7. Hi ha múltiples canvis i atenció, Oriol.
10: Sí, alerta, perquè torna la Provítola, entra a la pista en lloc de Ricky Rubio, que marxa ovacionat. Per tant, amb aquest triple canvi de la penya, també entra Hackenson i també entra Nogués. Torna 7 anys després, des del 2019, a la pista de Can Badalona, aquí a Joventut. Home,
11: Badalona. Has dit Ricky marxa lesionat, has dit?
10: No.
6: Ovacionat.
10: Que marxa ovacionat. I torna a la Provítola, que 7 anys després tornarà a
11: lliure. Mira el Reyes.
9: Triple de Reyes, triple del Joventut de Badalona. Àlex Reyes, que comença a esmolar l'eina, i ara tenim a Reyes i a la Provítola, que és molt tir de qualitat a fora. I, per cert, acaba d'entrar Kenneth Farid, que és un jugador que en fi, és un NBA All-Star d'aquells que va estar 7 temporades als Denver Nuggets. Sí, i és un jugador que va batre el rècord de rebots, un rècord de rebots de l'NBA de l'any 73. Vull dir que estem parlant d'una figura que després, en 8 anys, ha jugat a 16 equips, vull dir que ha vingut a menys.
11: Ex-Panathinaikos, no? No sé si era l'any passat o...
9: Sí, però és una estrella del passat.
6: Ara mateix el partit encara el primer quart, guanya la penya, ho fa de 2, 9-7 davant de Baskonia. S'acaba partit de la primera divisió a Sant Mamés.
4: Sí, empat a 0 entre l'Atlètic Club i l'Alavés. 0-0 al final del partit. I també a segona s'acaba el partit de l'Andorra. Ha acabat perdent l'Andorra de Piqué per 1-3 contra l'Sporting de Gijón.
1: L'Atlètic es situa 8è amb aquest puntet, 8 punts. Mentre que l'Alavés sembla que perd una mica de força, eh? Ara són 6ens, això sí, encara en posicions europees, amb 11 punts. Per cert, l'Europa continua guanyant, a la recta final del partit.
5: 13 més l'afegit per acabar el partit amb Múrcia. Múrcia 0, Europa 1. El Múrcia que n'està tenint de clares, l'Europa resistint.
1: Badalona, primera semi de la Supercopa. Penya, Bascònia, Macià.
9: I la provítola que comença a produir, en aquest cas ha tret una falta personal a Demi Onbach, un base de Tennessee, un jugador físic, però la provítola ha pogut amb ell, L'ha hagut d'aturar en falta el jugador del Bascònia.
11: Sí, de tota manera, es fixa que Galbiati ha tret primer els seus dos, no? Kurucci, que no són ni interiors, en aquest cas, i Sederkerkis, i en canvi, ara que li treu Miret a Virgander, ja li està traient el Faria.
9: La Provítola, que havia generat un bon tir, la bola que no ha entrat, el rebot és pel Bascònia, fins la cuina, anota el 9-10. És el AJ Lawson, fa els seus primers dos punts d'aquest partit
11: Mira,
9: torna a avançar Bascònia.
11: Ja t'ho diré, que aquest Bascònia dependrà moltíssim, a més de la tornada de Howard, que l'any passat va jugar tan fatalíssim, no?
9: Sí.
11: O tan baix nivell, diguem-ne.
9: Sí, sí, jo l'he vist per aquí, a Howard. Volta per aquí, aquí el tenim.
11: Va, clar, mira, davant ja nostre, està guanyant-li la...
9: Allà per sota. Jugador molt irregular. Va fer 42 punts al Palau i després va desaparèixer.
11: El primer any sí que va jugar la temporada. Mira.
9: L'Apro, triple de l'Apro. L'Apro anota el triple i, a més, amb la selecció fa pocs dies va fer una exhibició de tir. És que tira d'una manera tan relaxada, vull dir, és tan natural el gest.
11: Un pèl lenta,
9: Però...
11: Per aquí ja va bé, però per Europa sí.
9: Ara hi ha triple de Bascònia, un bon triple des de la cantonada de Frisch. Anota el jugador Clement Frisch el seu primer triple i el marcador, doncs, que es continua movent amb marges molt estrets.
11: Mira.
9: 12-13, l'Apro, que bé, ho ha fet l'Apro Vito.
11: Ha passat, No has vist,
9: però li ha fet plis-plas,
11: A Baum, que sí, amb un 1x1, que m'imagino que ell desmereixen, no? Tu veus a l'Apro...
9: Atac. Sobre Àlex Reyes, sí, falta del Bascònia.
10: Ha quedat aquí estès a terra, ja s'aixeca l'exjugador del Manresa, mentre que la Provítola arriba als 5 punts, Reyes marxa cap a la banqueta.
11: Doncs deia, tu fixes en aquest tipus de jugador, no? Tu tens, en certa manera, unes qualitats atlètiques molt més poderoses del mateix l'Apro, però l'Apro tècnicament i tàcticament supera amb molta facilitat.
1: Lloberes, sempre veurem un o l'altre, Ricky l'Apro, poden coincidir pista?
11: Junts. Sí? Jugaran junts segur, i més si tarda gaire, que jo trobo que de moment Mulielis li està costant encara l'adaptació.
1: Home, és que veure'ls els dos de pista és un luxe,
11: Igual que Hackenson, fixa't. Sí, clar. Amb Hackenson també alternen els dos.
9: El llançament ara de Yannick Krak, que és un jugador fitxat pel Fenerbahçe de la penya i retornat a la penya en forma de sessió. Per tant, és un altre jugador que està de pujada. Yannick Krak el tenim ara mateix a pista. Un jugador que ha tornat aquesta última setmana i mitja i, per tant, fa pujar el nivell a la penya. Aquí tenim a Marcus Cowart, el malson que deia la Lloberes, que s'ho tira tot, que no vol dir que a vegades entri. Rebot per Kenneth Farid, aquest ex-NBA, però ja... Tap, digues.
11: S'ho tira tot com molts jugadors d'aquest estil i molts d'alguns que tindràs després en el partit següent.
10: No ha tocat ni al cèrcula aquest llançament de Horward i Chiatam, dels nous de la penya, que reclamava que la pilota era per ells, però només és pel Bascònia.
9: Doncs sí, ho dius pel Barça, Lloberes?
11: No, jo dic que l'estil de jugadors aquests de Gilic i aquesta gent, que el que és el concepte del bàsquet li costa.
9: Ha llançat Kenneth Farid de qualsevol manera perquè s'acabava el temps. El llançament que no ha entrat i la penya que gestiona aquest punt de diferència amb l'opció d'ampliar-lo. Aquí tenim la Provítola, el bloqueig que rep aquí de Virgander i la falta que fa Espanyolo.
11: Espanyolo l'ha volgut passar per dalt i, en canvi, Virgander amb això és un gran bloquejador.
1: Per cert, som aquí en aquesta Supercopa CB, però ja sabeu que també, paral·lelament, a Dubai s'està fent aquesta competició que s'estrena, la Supercopa Eurolliga, que disputen quatre equips, Fenerbahçe, Dubai, Olympiacos i Madrid. A les 7 la final entre Olympiacos i Madrid, o que és el mateix, Barzokas contra Pedro Martínez. S'ha acabat ja el partit pel tercer i quart lloc. Finalment, victòria de Fenerbahçe per 85-77 davant del Dubai de Xavi Pascual, que fa l'anfitrió en aquesta Supercopa Eurolliga.
11: El duel culer, no? Seria, no? I ja sí que bichos versus...
1: Ah, això mateix.
15: Xavi Pasqual, és a dir, que Xavi Pasqual últim, no?
9: Sí, ha quedat quart d'aquest torneig, que és màrqueting una mica, però sí.
15: De màrqueting, màrqueting, però és...
9: Ahir ho tenia guanyat, ho tenia molt bé, eh? I al final el triple aquell a última hora, no? De Cabarrot, de l'Ubabu Cabarrot, va portar el partit a la pròrroga. Mm-hmm.
6: El Dubai que va eliminar el Madrid, recordem-ho. Sí, en un partit molt ajustat, i que Dubai semblava que guanyava.
9: I abans que parlaves de la fila zero aquí amb Mireia Belmonte, allà ja hi havia Gareth Bale. Als partits de semifinals hi havia Gareth Bale i algun futbolista més que hi vaig veure, d'aquests que els deuen pagar per anar-hi, perquè si no, ja m'explicaràs a Dubai, doncs què hi feia Gareth Bale, no?
15: Clement Frisch.
9: El llançament de Clement Frisch al Baskonia, que no entra, lluita pel rebot, bola pel Joventut.
15: Home, mira, però Kenneth com va per la bola, eh? Tota l'estona lluitant, està patint una mica, acabar de controlar que rebot la penya.
9: Impressiona bastant veure una estrella NBA vinguda menys, no perquè té pinta de jugador de bàsquet, però que ja no és el que era, clarament, a més. Vull dir, el veus com un jugador més.
15: Què vol dir la feina que els hi faran?
9: Doncs a veure, s'ha d'anar veient, perquè no vol dir res tornar a la NBA. Sí, hi ha de tots, n'hi ha que torna a la NBA i ve, n'hi ha que no, que venen aquí a retirar-se, si vols. Després repassem. Mira, que ve l'Apro. Oi, senyor, que bé ho ha fet, ha fallat, però quina slàlom, eh? Quina facilitat.
15: Sí, ha trencat, esclaixat, no? Que li diem el bloc directe.
9: Sí.
15: I se n'ha anat cap a dins.
9: Doncs vinga, 16-13 a la penya, està guanyant de 3, ara mateix jugaria la final de demà de la seva Supercopa, davant d'un Baskonia que de moment està demostrant que no està lluny de l'abast del Joventut. Vull dir que tècnicament ja ho sabíem i es confirma que és un partit que la penya pot guanyar. La té Virgander, busca a la Provítola. Com dèieu abans, al final del partit jo crec que sí que veurem a Ricky i a l'Apro, però que durant el partit s'aniran doncs, tornant una miqueta la presència a pista.
15: S'haurà de vigilar amb això, no? Aquestes sortides ràpides de fixa't Baskonia, perquè perd boles, Howard, doncs ja sabem qui és, però aquestes sortides. El tempo l'ha de seguir portant tant l'Apro com, per exemple, quan hi és Ricky o Hackenson.
9: 16-13 al Joventut, guanyant de 3 al tram final d'aquest primer quart del partit. En directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio us explica aquest primer gran títol ACB de la temporada, perquè el primer gran títol va ser, recordem, la Lliga Catalana, que va guanyar el Barça el cap de setmana passat. Aquí tenim a Hackenson, a punt de fer passes, obre finalment per a l'Apro. L'Apro se la juga de 3 i la ficarà? No, no la fica. Rebot ferit. Contraatac. El contraatac és un 1-0 pràcticament.
15: Sí, hi havia Hackenson, no? Un 1-1. Però amb això té molta facilitat Baskonia, sí. Independentment de la cohesió que tingui, no? Tot el col·lectiu, però fixa't que està notant bé.
9: I ara la penya, amb bon criteri, ataca a Howard, però va clar, fallant, falla. Fallant. Rebot Virgander, treu-la d'aquí. L'obra per a Hackenson, que queda sol, se la juga de 3 i aquesta tampoc. És pretemporada, es falla molt.
15: El
9: contraatac de Lawson i el Baskonia es posa per davant. No atura el partit. De moment, el tècnic del Joventut de Badalona, la penya, està perdent d'un 16-17. La Provítola, que bé ho ha fet, que bé ho ha fet. No ha arribat a fer passes.
15: No les han xiulat, diguem-ne. Però bé, diguem-li que és el passer i aquelles coses que diem.
10: Arriba als 9 punts, a meitat dels punts de la penya, els ha notat la Provítola.
9: És que ha jugat com caminant, no? S'ha frenat i ha jugat caminant, que per un jugador de la seva classe és normal. Ara hi ha triple de Baskonia, Izzy Lawson, que és el màxim anotador del partit, clarament.
15: Però és que s'està encomanant la penya, fixa't que vol jugar ràpid.
10: Juntament amb la Provítola amb 9 punts.
9: Doncs un duel aquí de pistolers. El Lapro ja du 9 punts, carai.
10: Sí, la meitat dels punts de la penya.
9: Hackenson, que desborda, i és relativament fàcil aquí, el seu marcador aquí a Howard. Novament sol, el triple que tampoc entrarà, i bé, en triples el percentatge no és gaire bo. Rebot per a Howard.
10: És la penya amb un 2 de 8, que és un 25%.
15: Però és inici de temporada i això també és comprensible encara.
9: Howard ha vist el Kenneth Farid, que torna a fallar, veus? Rebot pel Joventut. Contraatac, Hackenson. Hackenson fins la cuina, sí, ara sí. Anota l'1 de Hackenson, empat el Joventut, 20-20. I és un partit dinàmic, un partit ràpid. I el
15: però
9: rima,
15: la penya no li convé.
9: El rima no el porta la penya, és el que ara, anava a dir.
15: No li convé, ara sí que una solució doncs, de 2-1, clar que sí. Però, vaja, per mi està jugant-li massa ràpid.
9: Aquí tenim el Baskonia amb Españolo, Mateo Español, jugador italià que penetra, fa bàsquet i carrega amb falta personal a Virgander, que encara el busca. Es torna a avançar al conjunt basc, al marcador 20-22. I hi haurà, novament, canvis per pujar el nivell del Joventut.
15: Sí.
9: Perquè bàsicament és això. Asseuen a Hackenson i ara sí que jugaran l'Apro i Ricky.
10: Ara sí, jugaran junts a aquests 18 segons, no, 19 segons que encara queden entre Ndiaye també i també torna Alex Reyes a la pista.
15: Sí, necessita, jo diria, bastanta més energia i també més control, el control de joc. Sí que està així. Fixa que l'Apro li està donant unes explicacions a Hackenson que déu-n'hi-do.
9: També per tenir més amenaça en aquesta última possessió de quart, en què diversos jugadors poden llançar cistella. El Joventut, per tant, ara podríem dir que té un 5 titularíssima pista, que no es veu gaire per aquest moment encara pretemporada, però a veure, 18 segons per acabar el primer quart. Marcador, Joventut 20, Baskonia 22. La penya més té la possessió per tancar el quart per davant.
15: O empatar.
9: Ricky inverteix a Cheatham, que intenta marxar de fora cap a dins. La passada cap a Ndiaye. Ricky al límit del temps de 3. La bola que pica el ferro.
15: Seria falta, no?
9: I acabarà el primer quart del partit amb aquesta croqueta de jugadors que finalment acaba en no res. Final del primer quart. De moment, el Joventut perdent a casa, l'equip anfitrió perdent a casa 20-22. Contra el Baskonia.
6: En un partit molt igualat, Oriol Rodríguez, les dades d'aquest primer quart, 20-23 per la penya de 3.
10: Mira que la Provítola capitalitza gairebé tot l'atac de la penya, 9 punts en aquest primer quart, però 3 de 8 en llançaments de camp, per tant aquí hauria de millorar i la penya sobreviu també del rebot de Virgander, que està capaç de capturar 3 rebots ofensius en aquest primer quart.
6: Recordo que algunes vegades havíem fet transmissions de Supercopa i la Llobera se'n deia, clar, és que això és pretemporada.
15: És
6: el títol que menys ens agrada perquè es veuen els equips encara doncs, amb molta falta de rodatge, no? I ho hem vist, per exemple, en aquest primer quart en alguna selecció de llançament, no? Aquesta falta, sí, diguem-ne, de gimnàstica pròpia que porta la competició, no?
15: Tot una mica, no? La coordinació també entre tots els nous que arriben a cada equip, la manera, diguem, d'execució de tots els sistemes, fins i tot l'energia, diguem, de defensiva o, en aquest cas, com deia David Gander en el rebot, però jo el que crec és que la penya farà bé, encara que diguem que és un títol de pretemporada, després es recorda com a títol.
6: Sí, sí, no, clar, evidentment.
15: I després suma.
6: El que deies tu, a dos partits d'un títol, i això s'ha d'aprofitar, i més jugant a casa. Bé, 20-23 queda moltíssim, de moment, 3 avall, la penya.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
18: Gol del nou.
16: Tot és possible un dia de partit.
18: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
16: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
17: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
20: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
21: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
22: Si jo ara te digo que tu chico está con otra.
21: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
23: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
21: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
24: Me siento super, me siento fantástico.
21: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
25: amunt,
21: però que al final són falses.
25: El rotllo, no m'agrada.
16: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
26: Viu la Supercopa ACB al Tot Gira. Amb David Clopés.
6: A punt de començar segon quart, recordeu, la penya perd de 3, 20-23. Per cert, novetats a la Condomina, just a punt d'arribar al final del partit en temps afegit i marca empat al Múrcia.
5: Sí, l'empat a 1 el fa Jorge Mier, ha aprofitat el refús d'una molt bona aturada de Nil, que estava sent dels millors de l'Europa, una Europa que evidentment estava resistint, estava defensant, intentant aguantar aquesta victòria. El Múrcia, que ha trobat l'empat a 1, falten 5 minuts per arribar al final.
6: Vinga, comença segon quart a Badalona.
9: Acaba de començar amb una primera jugada de tanc no reeixida del Joventut i el Baskonia, que juga per intentar ampliar aquest avantatge que té el marcador. La bola que té Kuroks pel perímetre. El Joventut perdent 20-23, buscarà passar en una final, a una final ACB, però el que podia semblar possible, doncs se li pot anar complicant si no es pren seriosament aquest Baskonia que té davant. Atenció al triple que entrarà de Simons, Kobe Simons, i el 20-26.
15: Que ve del rebot de Seder Kerkis i ell, ja en pista, Josimovic, que és un nano jove i, a més, compatriota d'aquí, eslové, és eslové.
9: Home, doncs d'Alexander Sekulic, per exemple.
15: Té 17 anys, eh? Sí. És dels jugadors, diguem, que va fer un sub-18 espectacular i que es veu que té un recorregut important.
14: Màxim desavantatge de la penya.
9: És una escorta, és Stefan Joksimovic, doncs el seguirem a veure com ho fa. Mentrestant, el Joventut, el que esperem és que ho faci millor que el primer quart, perquè la veritat és que ha sigut tot plegat molt irregular. Hi ha hagut els moments d'Àlex Reyes per començar. Boogie Ellis, triple! Triple de Boogie Ellis. Aquest jugador ha de ser important, perquè sense Cameron Hunt necessitem...
15: Clar, es anirà destapant una mica. Jo crec que aquest, l'adaptació encara de moment és a poc a poc.
9: Ara ja falta clar d'Àlex Reyes. La penya havia fallat aquí, tapant la penetració de Kurux. L'assistència està bona de Kobe Simons i és una falta de tir perquè el jugador ja estava alçant-se per tirar cistella.
14: La primera de Reyes.
9: Aquest any les normatives de faltes xiulen falta quan realment és una acció de tir, no quan el jugador fa veure que anava a tirar. De vegades l'any passat enganyaven els àrbitres fent veure que anaven a tirar des de camp propi i a vegades es donaven tres tirs. Aquest any miren de que no passi el mateix.
14: Però això ho haurem d'explicar bé, perquè jo m'ho he llegit, no acabo d'entendre bé quan serà falta flagrant, que no compten el còmput global, quan sí, quan no.
9: Sí,
14: això...
15: Disruptives flagrants, és a dir, és l'amortització de les nòmines de tanta gent que treballa en el, diguem, en el col·lectiu arbitral.
9: Jo crec que s'han complicat la vida. Intentant fer-ho millor, s'han complicat la vida. Perquè el bàsquet ja és un esport, de vegades, prou difícil per la gent que no és de bàsquet, com per a sobre, subdividir el tipus de faltes en més categories.
15: Li han canviat el nom, perquè les disruptives, en teoria, representa que s'anomenen el que eren abans les faltes tècniques, diguem, saps? Les que s'anomenaven d'aquesta manera. Però bé, ja ho analitzarem, que a mi jo vull veure aquest jugador.
9: Disruptiu és Ricky Rubio, que provava doncs, de trencar la defensa del Baskonia, però no s'han acabat sortint. Hi ha falta, una altra falta de tir, d'Ellis. Una altra falta, dos tirs lliures més patrocinats per la penya.
14: I marxarà, no marxa la banqueta, però és la segona d'Ellis, que ara està parlant amb Dani Miret.
9: Doncs vinga, el partit que continua avançant a l'inici d'aquest segon quart, que malament ha tirat el primer tir lliure.
15: Simons.
9: Kobe Simons tindrà encara, doncs, una...
15: DJ
9: Stewart, el segon. Pràcticament cap jugador del Baskonia, només un al rebot. Anota el segon, marcador mateix 23-28, que no sé si Oriol és
15: el
9: màxim avantatge.
15: Ai, perdó.
14: No, perquè la penya ha arribat a perdre a 6.
15: Que posa a Joksimovic, el posa defensant, fixa't a Ricky Rubio, eh? És a dir...
9: Uah, és un noi alt, eh? És un noi bastant alt, per ser escorta.
15: 17 anys, sí,
9: diuen que és
15: la lleu de Doncic.
9: Sí, doncs a veure.
15: Són els que defineixen. Bé,
9: això de posar etiquetes...
15: I no m'agrada gens.
9: És Ricky Rubio davant seu DJ Stewart, busca Yannick Crack, sortint Pugui. Molt bé. Llàstima, la bola ha picat els dos ferros i ha acabat sortint. Rebot Ndiaye, obre per a Ricky, que olora sang. Ai, que bé, ha entrat i doble molt bé per a Ndiaye. I ara sí, doncs no, ara tampoc. El rebot, triples. Continuem amb un percentatge baix, però... Ha lluitat molt bé aquí el rebot Nogués. Hi haurà servei de fons pel Joventut.
14: Tan baix que és d'un 25% 3 de 12.
15: De totes maneres, és normal, jo crec, aquestes alçades, encara que no tinguis l'efectivitat a la línia 3.
9: És normal que tiris molt a cistella, també. És en l'esport, en el bàsquet actual, els equips juguen a menys possessions, així per defecte. Ara, molt bé la passada dintre per a Boogie Ellis.
15: Que no se l'esperava, eh? Has vist que Suleimanovic li ha donat?
9: A veure aquest Ndiaye, que no pot, ha d'obrir a fora. Boogie Ellis talla Kurux, talla el Baskonia. La penya encara entrant, eh? De mica en mica el ritme del que hauria de ser competició. El Baskonia que atacarà per ampliar aquests 5 punts de diferència. Joksimovic obre l'exterior per a Kobe Simons, que intenta trencar possible falta de Ricky, obertura a la cantonada. Duarte fa una bona finta a la jugada 3 i falla. Rebot que ve aquí, poderós, lluitant-ho Suleimanovic. Treu cap a Ndiaye, que busca Ricky. massa previsible que Ricky busqués connectar amb Ndiaye. Ho ha interpretat aquí bé Kobe Simons.
15: La passada, més que res la passada. Falta. No?
10: Sí, i aquesta falta, és perillosa perquè és la tercera de Suleimanovic, jugador de la penya.
15: És un home contundent, normalment no? Té prou energia com per fer-ho, però fixa't en aquí. Aquí Ricky Rubio és veritat que la passada no l'ha filtrat i no ha enganyat gens el defensor.
9: És important perquè és la tercera d'un jugador en un moment tan d'hora del partit, però és veritat que el Suleimanovic d'entrada no és dels millors jugadors de la penya. Per tant, si s'ha de carregar algú, prefereixo no, que es carregui ell.
15: No, bueno, però en el joc interior no tens gaire gran cosa, eh?
9: Jo, Oriol, aquí tenim a la llotja, o sigui, a fila zero, eh? Jan Vesely.
10: Sí, sí, exjugador de Barça que va plegar tot just fa uns mesos.
15: Ho tenim aquí.
10: Saludant també el públic de Badalona.
15: Ah, que perquè tu ho veies a la pantalla, o no?
9: Sí, ho han fet.
6: Sí, ara l'estem veient també.
15: Per tant, potser també fitxarà per la penya, perquè aquí a l'hora de la veritat la penya va replegant sempre.
9: Exjugadors.
10: Però ell es va retirar, no? Està retirat.
9: Està retirat.
6: Però que viu aquí, viu a Catalunya.
15: Michael Jordan també es va retirar.
6: Viu a Catalunya, Vesely.
9: No ho sé, això, ja ho preguntaré, si a Catalunya.
10: Tinc en Nil Llobet aquí, que va dient que sí que està retirat. Gairebé, mira, sí,
15: no retirat, aviam, Michael Jordan també es va retirar i va dir després, I'm back. Clar, doncs ja està, què vol dir? Sí. També quants jubilats es retiren i després tornen a posar a treballar.
9: Bé, la qüestió, el marcador ara mateix, 23-30, d'entrada, jo Vesely, per veient com va acabar, no crec que estigui per jugar més a bàsquet, eh? Perquè se'l veia bastant encarcarat i vaja, patint pels genolls i l'esquena cada setmana, eh? Vull dir, jo crec que ja ho ha deixat definitivament. Altra cosa és Jordan, que era un cos diferent.
6: I el talent, a vegades el físic no acompanya, però el talent quan és tan immens t'ajuda per superar el físic quan no està to. 23-30, 3-7 avall la penya. Per cert, veig que hi ha bar a la nova condomina on està jugant l'Europa, recordeu, empatant a un, Murcia 1, Europa 1, i ja ha superat els 7 minuts que havia marcat l'àrbitre d'afegit, però estan mirant-se una jugada que podria ser contrària a l'Europa.
5: De fet, l'àrbitre ha assenyalat penal a favor del Murcia, ara veurem la dessenya, penal a favor del Murcia.
6: Europa 1, i ja ha superat els 7 minuts que havia marcat l'àrbitre d'afegit, però estan mirant-se una jugada que podria ser contrària a l'Europa.
5: De fet, l'àrbitre ha assenyalat penal a favor del Murcia, ara veurem la dessenya, penal a favor del Murcia.
6: L'Aldenc Eibar. Què està passant a la Supercopa CB?
9: Bé, a la Supercopa se ve que li cau una tècnica a Dani Miret per protestar i segueix protestant. Jo crec que, en fi, doncs, ens hauríem de calmar tots plegats perquè acaba de començar la Supercopa.
15: I a més que era falta, jo diria.
10: Ja ha protestat d'una falta de Bergander que quan entrava DJ Stewart, vaja, era falta clara.
6: Un segon que hi ha el penal a Múrcia.
5: I el picarà i marca el Múrcia el 2-1. L'ha marcat Olmedo a l'última jugada del partit. Es troba un penal, que ara ha vist la repetició. I què vols que et digui? S'estaven agafant entre els dos. I ha acabat caient el jugador del Múrcia. Marca Olmedo, minut 100 de partit.
6: Buf.
5: Múrcia 2, Europa 1. Aquest la setmana passada l'Europa també va perdre el descompte.
6: Sí, ho recordo.
9: No hi era.
6: El Macià, exacte, que en Dragons ho va explicar. Doncs bé, l'Europa que és a prop de les victòries, però se li escapen. I a més, avui, amb polèmica arbitral, a veure com estan els jugadors de l'Europa un cop acabi el partit. 2-1, temps afegit i, per tant, l'àrbitre que xiularà ben aviat. Vinga, ens quedem a Badalona, amb aquest penya Baskonia.
9: Bé, hi ha temps mort ara mateix. La situació és de 23-31, però per la penya una sensació d'encallament, eh?
15: Sí, però que també creu, ja ho saps tu, que hi ha vegades aquelles ràfegues que potser un cop d'això, d'energia per anar a remuntar el partit, perquè bé, a la penya li fan mal sempre aquests equips que juguen tan verticals, tan directes, tan cap a cistella, són jugadors que al perímetre s'hi costa fins i tot defensar-ho, no? Però donem temps, hi ha molt de partit encara.
6: Sí, queda moltíssim, i la penya amb aquest partit, mira, si el guanya, haurà fet el primer pas per guanyar un títol. Això
15: va, ja que estem al temps mort, si em deixes una pauta, perquè ja que m'ho fem mirar a la llotja, que ni me l'havia mirat encara, seria bo que en els exjugadors que passen a càrrecs després, com et diria, de treball d'oficina, que aprenguessin a estar en una llotja. És a dir, tu veus el que és quan tu passes de la pista a la llotja, hi ha uns protocols, hi ha uns codis, hi ha una manera de fer de les coses.
9: A veure, a la llotja tenim Juan Morales, president de la penya, Antonio Martín, president de l'ACB.
15: Era més amunt, mira amunt, del que jo estic enraonant. Els peus a sobre de les cadires, és a dir, petant la xerrada com si estiguessin... Ah, doncs Mario i Trias. Ja està, continuem. És a dir...
9: No els veig. Estan més amunt, però no veig on estan.
10: O sigui... Estan a l'última fila de la llotja.
15: Ah, gràcies, Oriol.
6: Mario qui?
9: Mario Bruno Fernández. Ah, ja els veig. Mario Bruno Fernández i Jordi Trias.
15: El que,
9: és a dir...
15: el que encara diguem, a l'amic Xevi Pujol...
9: L'ajudant de Xevi Pujol i el Jordi Trias en tasques directives.
15: Que Xevi Pujol se l'ha mantingut, sí.
9: Sí, això.
6: Bé, ara reprenem el joc. Deixeu-me només passar un moment per Cerdanyola, per Can Xarau, on aquest cap de setmana juga Catalunya, tant la selecció masculina com la femenina, la Golden Cat d'hoquei patins. De moment, la selecció catalana femenina ja la tenim a la final. Demà, Catalunya-Portugal a les 12. Han superat avui a les semifinals a França, 4-3 a la pròrroga. I ara, de seguida, si no ho ha fet ja, comença la segona semi, en aquest cas masculina, on hi serà Catalunya davant d'Angola. Partit que seguirem amb el Marc Andrés. Hola, Marc.
0: Hola, bona tarda, David.
6: Ha començat ja el partit?
0: No, de fet, li queda un quart d'hora per començar. Els jugadors ara mateix estan fent escalfaments sobre el terreny de joc d'aquí de Can Xarau, i t'explico per què. És que la

0: Terripo, ens quedem a Badalona.
1: I ara el Joventut alterna encerts amb errors. Ara el Joventut havia fet un triple, però la passada de Ricky cap a l'Apro no l'ha interceptada bé l'Apro i l'ha perdut. En tot cas, sí que estic observant que la penya ja tira molt del recurs de fer jugar a Ricky a l'Apro, que al principi l'anava dosificant molt, intentava entrenar, no? El Dani Miret, quan hi havia un, no hi havia l'altre, però ara ja els posa els dos perquè veu que si no el partit se li pot escapar.
2: Clar, perquè a més, com dèiem, Ellis encara no està, no, del tot dins d'aquesta dinàmica. Aquests dos jugadors saben perfectament com es pot guanyar a Baskonia i, per tant, Miret, doncs, apreta amb això.
1: Bé, doncs, 26-31. Està sent un partit molt competit de bàsquet. El llançament és de 3, que no toca ni el ferro, per cert. Aquí del Baskonia, contraatac, la Provítola s'ha d'aturar, va massa ràpid, obre per a Ricky de 3, no hi va, no és el millor llançador del Joventut, però bé, ha de tirar també, òbviament, falla. Ara el Baskonia a l'altra banda, és molt ràpid això, eh?
2: No, però molt ràpid és
1: que no li convé la penya, no li convé això.
2: Ara, és a dir, Baskonia ja és el seu joc, però a més ho està fent amb criteri, eh? No ho està fent de qualsevol manera. En canvi, la penya jo crec que s'està com a emborratxant d'aquesta, no, de cap ritme.
1: Ah, però de 3, falla el triple A, però rebot Duarte pel Baskonia. La baixa el conjunt bas, la penya està perdent només de 5, 26-31, veient com està en el partit. Crec que el Baskonia no està aprofitant, que la penya no té el millor dia avui, eh? El triple que buscarà sense èxit. Un altre triple fallat i ja en van uns quants. Frisch agafa el rebot al Joventut.
2: Ara talla una mica Ricky en aquest sentit, el ritme, pausa i començar a jugar posicionalment.
3: Els dos equips estan en 4 de 14, un 29% en triple.
1: Ara Ricky busca un altre triple, encara pitjor que l'anterior.
3: Ah, encara pitjor la penya.
1: Sí, sí. Duarte pel Baskonia. El Joventut a 4 minuts per arribar al descans, que només ha fet 26 punts. Ara ells també s'estan tirant cada castanya, que déu-n'hi-do, eh? Contraatac del Joventut, i ara sí, Ndiaye, aprofitant que el Baskonia no ha baixat a defensar, anota el 28-31, és per a temporada i, per tant, difícil treure conclusions del que estem veient o fer qualsevol tipus de predicció, perquè el partit és molt primaveral, eh? Va canviant molt ràpid.
2: No, jo crec que ja es poden fer deduccions, eh? Una cosa és que tu anotis més o menys. Mira, Duarte, que s'està tirant cada castanya.
1: No, el percentatge de tirs que acaben al tauler o no tocant ni el ferro això és no molt alt, eh?
2: Sí, però això no significa res en el joc, diguem, futurible durant la competició dels dos equips.
1: A veure, Oriol,
3: hi ha falta d'Isaac Nogués per part de la penya. L'està discutint molt el jugador verd i negre i seran tirs lliures ja pel conjunt visitant, perquè és la cinquena.
1: Mentrestant, l'Olímpic de Badalona es va omplint. Ja podríem dir que queda sobretot l'anella superior, però sí, que també s'està omplint l'anella superior, eh?
3: A poc a poc es va omplint, tenint en compte que bé, encara hi ha molts llocs lliures, també és veritat, però això acabarà fent molta patxoca.
1: Voltarem els 11.000 espectadors, fet i fet, a mesura que avanci aquest partit i arribi després el Barça-València, que és una grandíssima entrada pel primer torneig.
2: Home, perquè la gent ja tenia ganes de bàsquet. Tant futbol, doncs arriba un moment o no.
1: Doncs avui tens futbol, eh? Tens un Sevilla-Barça.
0: Sí, avui coincideix el Sevilla-Barça amb el Barça-València, eh? Lloberes?
4: I el Cádiz-Girona.
0: I el Cádiz-Girona, tota la vegada.
2: La vida, però, es pot compartir sempre que has tingut ja una satisfacció de bàsquet sol. Saps què vull dir?
1: Sí, sí, no, totalment, totalment. El que passa que bé és, són dos universos que de vegades,
0: mira,
1: doncs...
0: La setmana que ve, dijous, Barça-Efes inicia l'Eurolliga, no tindràs, sí, ja allò, no hauràs de compartir amb ningú.
2: Ja comença l'Eurolliga.
1: Sí. Per cert, abans m'heu preguntat si el Jan Vesely vivia aquí o no. Viu a Barcelona.
0: Ah, veus?
1: És dels que en sap, eh?
0: Doncs ha vingut
1: a
0: veure
1: bàsquet.
2: Bueno, deu tenir una casa tot arreu, eh?
1: És suposo.
2: Ara viu aquí, com ja sé que bixos quan ve, o no? I ara ell també crec que tenia una casa a Turquia, no? A Istanbul.
1: Va estar allà a Istanbul, de fet, 4 temporades i sí, sí.
4: Per cert, veient la samarreta de la penya per televisió, allò de l'equip verd i negre ja no es pot dir massa, és molt més negre que verd, eh?
2: Mira, jo no he sentit molta crítica d'això i la trobo encantadora, tot el conjunt, amb unes ratlles finetes que donen sort, també ho haig de dir, i no sé què van dir la gent de les lletres de la penya davant. La trobo divina, potser un dels millors anys. Tot el conjunt.
4: Però hi ha poc color verd, no, Lloberes?
2: No,
1: home,
2: jo, des
1: però Albert Caillà té un color fluorescent, sí, no, molt visible, no?
0: Penya de color verd. Informeu-me del marcador, que estan passant coses, eh? Que sí. Sí,
1: estem igual que estàvem, 30-35. Fa estona que...
2: Mira Reyes, mira Reyes.
1: Molt bé, molt bé. Assistència a la Provítola, nota Reyes.

0: Reyes, aprofitant un bloqueig sexy. I el 32-35. La jugada ha sigut de pissarra, eh? I la penya, doncs, que no deixa que el Baskonia marxi, o el Baskonia no sap trencar el partit, que jo crec que és més això. Ara Espanyol busca i troba un triple.
1: Espanyol recorda l'últim partit que va fer aquí a Can Olímpic, sí. A l'esquera, en les semis o el que fos, els quarts de la temporada passada. Mira en Diallo.
0: Triple d'Endiaye per tornar a la penya a roda del Baskonia. 35-38, últims dos minuts.
1: I que ens tira petons.
0: Del segon quart.
1: Fet el triple, quan ha fet el triple ha sigut, no? Què?
0: És aquesta pujada, no? Aquesta pujada d'adrenalina que a vegades... Ai,
1: mira quin gorro.
0: Gorro.
1: Un barret davant teu, Oriol.
2: Sí, la pilota serà pel Baskonia perquè l'ha acabat tocant Endiaye quan caia...
1: Però t'has espantat, eh? Et pensaves que aquella...
2: Sí, perquè una pilotada al rostre em deixa pitjor.
0: Un d'aquests jugadors intentant evitar un fora de banda i tirant-se per la pilota és un dels meus pitjors malsons.
1: Tu estàs
0: espero no haver-ho de viure mai. No, però a la Lliga Catalana estàvem a pista.
1: Ah, sí.
0: Estava a pista. Jo dic que ningú, que no vingui un motivat aquí i estiri a sobre
3: meu. Home, al Sergi Camps no li van trencar una vegada les ulleres?
4: No me les van trencar perquè eren de ser inoxidable, però sí que em van clavar un cop de pilota. L'Antonio García, quan jugava al Granollers, amb un escalfament em va tirar la pilota a la cara sense voler i les ulleres van saltar, però van sobreviure.
1: Què em dius ara? Però te'n van comprar unes altres,
4: no? No, perquè van sobreviure, Lloberes. Sí, llavors sí. Ja em vaig operar i...
2: I ara s'ha operat i no porta ulleres. Ah, perquè no té aquest problema.
4: Imagina't.
0: 35-38, ara hi ha dos tirs lliures pel Baskonia, aquell ferit que està molt frustrat, perquè la veritat és que...
1: Sí, no li acaba de notar, però és un lluitador i un jugador, diguem, interior...
3: L'ambient també és de pretemporada, eh?
1: Bueno, sí, s'estan ventant molt, la gent es veu que té calor, es veuen molt amunt... Sí, sí, però vaja...
0: Hi ha una macedònia d'aficions,
2: fa calor, eh?
0: No és només públic de la penya...
1: Fa calor, perquè hi ha aire condicionat.
2: Doncs l'haurien de pujar més.
3: Hi ha aire condicionat?
0: Sí, aquí sí. És dels pavellons que s'està bé, eh? De la Lliga CB, ni massa calent ni massa fred.
1: A vegades no, eh? A vegades hem passat fred.
0: A l'hivern es tendeix a passar fred, però jo crec que és dels que més o menys... Clar, quan s'obren les portes de fora, entra el fred. Ara nota el segon, el jugador del Baskonia, Kenneth Farid, d'una primera ronda del draft, estrella i All-Stars, però marcador ara mateix 35-39, temps mort que demana el Joventut perquè queda només un minut i mig pel descans i en aquest minut i mig la veritat és que la penya volen que passin coses.
3: 35-39, a veure, Oriol, què destaques a les seves dades?
2: Que aquest parcial de 15-16 per Baskonia en aquest segon quart i sobretot en llançament. Que estarem en pretemporada o tot el que vulgueu, però el llançament, per exemple, avui de la penya és bastant deficitari, 43% en tirs de dos, un 31% en tirs de tres, amb la Provítola, que sí que és veritat que ens ha estallat a 12 punts, però que 4 d'11, un percentatge de tir bastant baix.
3: Molt bé. Digues, Lloberes.
1: Perdona, però els percentatges, per exemple, de l'Escònia de tres també són molt, no? Semblant.
2: Sí.
1: Quan diem lo de pretemporada, tu necessites, no?, tot aquest volum de treball que probablement, doncs, alguns jugadors durant l'estiu, depèn de quins, ho fan per treballar i millorar facetes del seu joc individualment, i n'hi ha que no.
2: I una dada molt significativa és que la penya ha llançat dos tirs lliures, 19 al Baskonia.
3: Déu-n'hi-do.
1: Per què dius tu? No, és que llavors ja comencem una altra vegada com Estats Units contra Spain. Te'n recordes que de noies, ara, no? El Mundial, que tothom queixant-se també.
0: Ah, per la diferència, dir, home, perquè uns són més físics que els altres, més ràpids, més joves.
1: I se'n van a dintre, i se'n van a l'1 per 1. Sí. És a dir, tu normalment...
0: La penya té Ricky Lapro i...
1: Ah, però l'1 per 1 d'allò és més d'eslàlon, sí. I slow motion, que, per exemple, doncs, no?
0: Els altres ho fan més per velocitat i obliguen, no?, a fer falta.
3: Ara reprèn el joc, deixem passar pel futbol. No hi ha gols, eh? Primer quart d'hora de joc a Vigo, a Balaïdos.
4: Empat a 0 entre el Celta i el Racing de Santander, on sí que hi ha gols és la segona divisió, el Castelló, el líder de la categoria, que ja guanya el Tenerife 1-0 a casa, minut 14, i al mateix minut el Denk 0, Eibar 0.
3: Recordeu que avui juga el Girona, eh? A les 9, Cádiz-Girona, partit que coincideix amb l'hora del partit del Barça, primera divisió, al Pizjuán. Farem aquesta transmissió, la del Cádiz Girona, a l'exclusiu digital i a les opcions d'àudio de la Liga TV Hypermotion. Va, que reprèn el joc i de seguida arribarem al descans a Badalona.
0: Està molt bé jugar bé a bàsquet, però els tirs han d'entrar. Si no entren, doncs tota la feina és en va. El triple de Yannick Crank no ha entrat. La penya havia jugat bé la possessió. La jugada ara del Baskonia, a l'altra banda, que tampoc hi va. Lluita el rebot Riqui, possible falta sobre Riqui, que no la xiulen.
3: Sí, sí.
0: De Joksimovic, contraatac. Riqui inverteix Alec Reyes de 3. No. Rebot Españolo, rebot Crack. La perd Crack. És el joc dels despropòsits, eh? Últim minut abans del descans. La té Riqui. 49
5: Cop
0: segons.
5: Directe,
0: falta. Falta. O hi ha problema amb el marcador. Compte perquè han aturat el partit perquè alguna cosa
1: sí,
0: el marcador...
1: Perquè si no feia falta en Diaye. Eh? És a dir, sí. Aquí estava utilitzant no, aquest bloc directe central i ja tenies l'Apro que estava preparat per donar-li el sec a en Diaye. És clar que sí que és com si, si no tens postres a l'hora de dinar, m'entens? Però també es pot anar veient una mica el joc que aniran construint i el dia que notis estupendos a la línia 3, fixa tu, no la recta final que va fer la penya en la línia 3. Donem temps.
0: Recordem que a part de l'Eurolliga, no sé si ho hem comentat abans, David, quan ens deies que hi ha un Barça i fes el dijous,
3: sí.
0: El proper cap de setmana tenim ja l'inici de la Lliga ACB.
3: La Lliga ACB,
0: no?
3: Sí.
0: Amb un Barça-Corunya.
3: Mira,
0: un
3: tenim Barça-Corunya. Els catalans dissabte a les 6, Bilbao-Manresa, dissabte a les 9, Barça-Corunya, i ja diumenge, Breogán-Penya a les 12, ara. Girona-Ucamp diumenge a les 5 i València-Lleida diumenge a les 6. Per cert, ara que dic el Girona, avui, aquesta tarda, s'ha fet públic, s'ha fet al migdia, que Moncho Fernández l'han renovat fins al 2020... Ara parlo de memòria, diria que 28.
1: Mira, ja t'ho diré, doncs. El Marc Gasol, a l'hora de la veritat, és un home de gestió. Un home que realment està entenent perfectament com s'ha de construir, com s'ha de fer un projecte i com se li ha de donar el temps necessari. Jo des d'aquí em trec el barret.
3: 28, confirmo. 2028, Moncho Fernández renovat.
1: Sí, sí.
0: De moment, en què el que no acaba d'encertar-la sempre els girones en els jugadors. Alguns funcionen, alguns d'aquests americans, doncs, és un pim-pam-pum i van canviant, és l'única cosa, però a nivell de model de club està molt ben portat.
1: A vegades costa pel pressupost, a vegades costa, depèn de qui sigui el teu observador que domini totes les d'això. Mira, que per cert, ara veig la primera fila, quasi a la mà esquerra de l'Oriol,
0: en
1: plaça.
0: Joan Plaza, dius?
1: Sí.
0: On? L'exentrenador del Madrid, exentrenador de la penya.
1: L'Oriol el veurà si gira el cap
2: sí, sí,
1: a l'esquerra.
2: Sí, sí,
1: el veiem.
0: El Joan Plaza, que té una Harley Davidson, que fliparies.
3: És motero, és motero.
0: Sí, sí. El marcador que s'estreny i torna a eixamplar-se perquè nota Kurux el 38
1: temps,
0: a 41.
1: Però en poc temps, fixa la possessió, en poc temps. Arriben ells amb poca cosa, fins i tot tenint en compte que li està resultant prou bé el duet aquest que et dic, tant Kurux amb Cederkerkis, vull dir-te, jugant de joc interior que no és joc interior.
2: Hi havia marxat Riqui 5 segons i torna a la pista.
0: Sí, perquè queden 38 segons, sí. Perquè, perdó, 30 ja, 30 segons perquè s'arribi al descans del partit i queda una possessió una mica més. Riqui Rubio, marcat aquí, jo crec que té superioritat, obertura pel triple, que no entrarà, i el rebot, quin desastre el triple.
1: I no toca ni cistella.
0: No toca ni cistella, queden 16 segons i l'última possessió serà per Bascònia. Per tant, la penya ja no jugarà per empatar. Aquest triple hauria empatat a 41. El Bascònia a 7 segons juga per ampliar. Guanya de 3, 38 a 41.
1: Mira, Kurux, com
0: Bobby
1: està?
0: Simons al triple, que no entrarà tampoc. Ah. Encara bo. Els dos equips s'absolen perquè només que un dels dos estigués encertat estaria guanyant de 10 a 12 o 15, però és el joc dels errors, això. I, per tant, arribem al descans amb tot obert i, això sí, la penya perdent 38 a 41.
3: Bé, doncs, descans. De moment, 38 a 41. Marcador ajustat a la primera semifinal d'aquesta Supercopa CB. Oriol, les dades d'aquest segon quart.
2: Hi ha hagut empat a 18 en aquest segon quart entre la penya i el Baskonia, amb aquest més 3 pels bascos, amb la Provítola que han cistellat 12 punts, gairebé 14 minuts en pista de l'Apro, gairebé 12 minuts de pista de Riqui Rubio, que ha anotat 7 punts, i vaja, a percentatges molt baixos, un 26% de triple la penya, 45% en tirs a camp, no gaire millor el rival, perquè té un 44% en tirs a dos i un 28% en triples, i ara hi haurà un espectacle japonès, o no sé, de què serà, uns grans gongs que ja estan instal·lats aquí a la pista del Pavelló Olímpic de Badalona.
3: Bé, doncs així estan les coses. De moment, el partit que està ajustat entre la penya i Baskonia. Recordeu que és la primera semifinal d'aquesta Supercopa ACB i que després a les 9 tindrem segona semi penya, Barça-València. Mira, la Provítola, de Zon.
6: Nico, ¿cómo estás? Quiero saber qué sensación has tenido al volver a pisar el Olímpic, esta vez con la camiseta de Juventud de nuevo, y qué esperas para la segunda mitad.
7: Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento, ¿no?
5: con ganas de dejarlo todo en la cancha y jugar para la Peña para mí es algo especial, así que acá estoy para ver si conseguimos algo especial.
6: Claro que sí, muchas gracias.
5: Gracias.
3: Bé, doncs la Provítola, els seus números, per cert, Oriol, en aquests primers dos quarts?
2: 12 punters que han cistellat, però pel que fa als percentatges, doncs un 40% en tirs de dos i un 32% en tirs de dos, un 40% en triple, per tant, bé, percentatges bastant baixets. Ha tirat molt, a la Provítola, 11 llançaments amb 4 encerts.
3: Molt bé, doncs de moment, descans a Badalona, la penya per darrere, però marcador ajustat, guanya Baskonia. Recorda el marcador, refresca el marcador, a Macià?
0: 38-41.
3: Molt bé, 38-41. Recordeu que estem pendents també de la primera divisió d'aquests Celta Racing de Santander, el 20 de la primera sense gol.
4: Sí, senyor, Celta 0, Racing 0.
3: A la segona divisió sí que guanya el Castelló, el líder davant del Tenerife.
4: Sí, cobriria un foradet de 3 punts, respecte al segon. Castelló 1, Tenerife 0, minut 20 de la primera, el mateix minut més o menys, el Denk 0, Eibar 0.
3: I a la Golden Cat d'hoquei patins, Marc Andrés, ha començat ja la segona semi, la de Catalunya. Golden Cat masculina, Catalunya-Angola.
7: No encara no han ni sortit, de fet els jugadors han marxat a vestidors després de fer els escalfaments previs, però de moment encara els estem esperant per començar aquesta segona semifinal.
3: Ara de seguida tornem a l'assemblea de socis del Barça, que continua, recordeu, ha començat a les 10 del matí, amb algun gran titular, aquesta renovació que ha anunciat Deco de Rafinha fins al 2030, i també ben encarades les renovacions de Bernal fins al 2031 i de Xavi Espar fins al 2030. Ara ens ho explica tot plegat, com estan en aquesta assemblea el Roger Busà. Però abans, com duia les notícies amb la Berta Torrades? Hola, Berta.
8: Hola, molt bona tarda.
3: Què ens expliques?
8: L'Assemblea Educativa de Catalunya, que aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'acaba de parlar a 3Cat Info.
9: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
8: En plana política, Esquerra Republicana tanca la investigació interna dels cartells que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall i demanen perdó. Els republicans en culpen els seus exvicesecretaris de comunicació, a Sergi Sabrià i a Marc Colomer. Més coses, el sindicat de llogateres fa un acte de protesta a aquesta hora a Barcelona contra l'especulació immobiliària que implica l'expulsió de veïns dels seus habitatges. Un acte que s'està celebrant al carrer Mallorca al davant d'un bloc amb 4 famílies afectades. La Gemma Tramulles és una d'aquestes veïnes.
10: La quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles.
8: En plana internacional, Dinamarca ha aconseguit, almenys de moment, frenar les intencions de Donald Trump d'annexionar-se a Groenlàndia. Washington ha anunciat un acord per reforçar la presència militar a l'illa, que Trump ha venut com un gran èxit, però que, a la pràctica, segons el govern danès, blinda la sobirania d'aquest territori. També l'OTAN se'n felicita i torna a qualificar l'Àrtic de peça essencial per la seguretat. I acabem explicant que Ginestà i Caral Laoz són algunes de les bandes que compliran avui la plaça de Vic amb motiu del Mercat de Música Viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo van omplir de gom a gom la plaça Major.
3: Gràcies, Berta.
8: Que vagi bé, fins ara.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
11: Som 3Cat.
13: Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Tendreu tots mal. Ah!
15: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Els matins del cap de setmana, el suplement...
19: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
18: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
20: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
21: La política del señor Sánchez en estos momentos consiste en la generación del miedo a lo que va a venir. Yo tengo miedo con lo que ya hay.
18: Aquest diumenge l'advocat Gonzalo Boye.
21: Un inmoral, uno sabe en qué parámetros se mueve. Un amoral se mueve en unos parámetros que son absolutamente impredecibles e indeterminables.
18: El divan, el valor de la conversa.
22: Una família benestant, la seva.
21: Sí. una familia de profesionales, bien, y en la que ha habido de todo y hay de todo. O sea, mi padre era de izquierda, mi madre de derechas.
20: Aquest diumenge a les 9 del vespre. Tot gira.
11: Des del 2004, la força dels 20 anys.
20: Amb David Clopés.
3: Recordeu, a la primera divisió en joc, sense gols encara, acostant-nos a la mitja hora de joc, Celta 0, Racing 0, sí que hi ha gols. A Castàlia, sí. Mira, el líder que va per feina fa el segon davant del Tenerife.
4: Queda molt en Lliga, lògicament, la segona divisió és molt llarga, 42 jornades, però déu-n'hi-do el Castelló, 2-0 al Tenerife, minut 25 de la primera meitat, al minut 27, el Denk 0, Eibar 0.
3: En canvi, empat a 0 al Pepico Amac, m'encanta el nom de l'estadi de l'Aldenc, el nou club de Leo Messi, recordeu, sí. El nou propietari. El Denk 0, qui és el rival de l'Aldenc?
4: Eibar.
3: Sí, no, el Denk 0, Eibar 0. Molt bé, futbol internacional, s'està jugant un bon partit a Itàlia.
4: Sí, de fet, de primer contra segon, Roma 2, Inter 0, partit al descans. Qui guanya aquest partit serà el líder de la Sèrie A i un apunt també de la Lliga F. Atlético de Madrid 1, Logroño 0, partit al descans.
3: Molt bé, a banda d'això, Golden Cat, ara sí que veig ja protagonistes, el partit el podeu seguir a Sport 3. Mira, sonen els segadors, oi? Els segadors d'Himne Nacional de Catalunya just abans de començar aquest Catalunya-Angola, Marc Andrés.
7: Exacte, tenim ja els protagonistes aquí sobre el parquet de Can Xarau, mentre sonen els segadors amb un combinat català que busca el passi en aquesta final de la Golden Cat masculina, ja l'ha aconseguit, com bé has dit abans, a la final femenina, i on també, igual que la femenina, espera Portugal, que s'ha desfet de França a la primera semifinal, a la tanda de penals. El partit amb França havia acabat amb empat a 2.
3: D'aquí a 15 dies, recordem, comencen els World Skate Games, amb totes les disciplines del patinatge, entre elles l'hoquei patins. Es disputarà això a Asunción, al Paraguai, i per tant tindrem mundial de facto tant d'homes com de dones d'hoquei patins, i molts d'aquests jugadors que estem tenint aquests dies a la Golden Cat seran en aquest mundial d'Asunción. Per tant, una bona prova de foc per moltes de les seleccions, i Catalunya fent front a les millors seleccions del món. Veurem si Catalunya supera Angola i podem tenir aquest Catalunya-Portugal com ja tenim a la categoria femenina. Sonant els segadors a l'Himne Nacional de Catalunya, i també pendents en d'altres partits que tenim en directe a la Lliga Sobal d'handbol. Sí. Tenim jornada i està jugant a Granollers davant del Puente Genil, oi?
4: El Port Segund. Puente Genil és demà el rival del Barça. Es creuen aquí els rivals dels catalans. Port de Segund 12, Granollers 14, minut 5 de la segona meitat, i t'ho remato amb una de futbol sala perquè les Corts està a punt de guanyar contra l'Estrela a domicili el partit de la jornada de la Lliga Femenina de Futbol Sala. Està guanyant 0-2, queden 30 segons pel final, poden passar moltes coses en el futbol sala, però la victòria a tocar per l'equip de Barça.
3: L'Estrela és aquella que va pujar a la màxima categoria, que va deixar fora el Linyola, que va fer el play-off descens per pujar a la màxima categoria. Molt bé, va, anem cap a l'assemblea de socis del Barça. Arbusà, com ho portes?
12: Mira, últim punt ja. Estem al punt 10, però això no vol dir que s'acabi, perquè és el torn d'intervencions. Ja fa estona que els socis i les sòcies doncs pregunten el que creuen, diuen la seva, i això es fa en diversos blocs. Aleshores, això va per llarg. És veritat que el secretari de la Junta, Josep Cubells, ha demanat celeritat, perquè hi ha un partit a les 9, el Barça juga al camp del Sevilla, i ha demanat intervencions breus per tal doncs, que el club doncs, les pugui respondre totes i ho pugui fer tot bé.
3: Molt bé, en recordem que, de moment, grans titulars n'hi ha poquets, però segurament el més llaminer és aquestes renovacions que ha anunciat Deco, eh?
12: Sí, la de Rafinha fins al 2030, que ell ha dit 2029, però finalment és 2030, està confós aquí Deco, i també ha avançat les de Bernal i Xavi Espar. Bernal fins al 2031, acaba contracte el 29, renovat fins al 31, i Xavi Espar fins al 2030. Té contracte fins al 2028, doncs li allargaran fins al 2030. Són renovacions no signades encara, però sí encaminades, sí imminents, aquestes renovacions de Rafinha, de Bernal i de Xavi Espar.
3: La Rafinha, important, estem parlant d'un jugador que està donant un rendiment excel·lent, que ha començat la temporada com un tro, que té 29 anys, això vol dir, ara estic fent el càlcul ràpid, que tindrà 33. 33 anys quan acabi aquest contracte, aquest nou contracte amb el Barça. Per tant, una notícia molt esperada per molts culers, perquè estem parlant d'un jugador que ara mateix vola sobre el terreny de joc i que ha començat la temporada, vaja, sent l'autèntic líder. Rafinha capità, com li criden des de la graderia del Camp Nou. Molt bé, Arbusà, qualsevol cosa es demana espai, d'acord? D'acord.
12: Molt bé.
3: Va, abans de tornar cap a Badalona, recordeu amb aquest partit al descans entre Penya i Baskonia, primera semifinal de la Supercopa SAB. Deixeu-me que passi per Sant Adrià, on avui l'Espanyol ha aconseguit la primera victòria de la temporada, 5-1 a la Lliga F davant del Madrid Club de Futbol Femení, que fins ara ho havia guanyat tot, per tant una victòria que encara té més mèrit. I el Roger Serrat, que avui ha seguit el partit, crec que té protagonista. Roger.
14: Doncs David, ja estem amb protagonistes, estem amb Natàlia Scott, bona tarda. Bé, primer, felicitats per el gol. Suposo que és un punt de confiança, entenc.
17: Bueno, primer de tot, pues, moltes gràcies. I sí, pues, al final, per això estem treballant cada dia i pues, molt contenta per poder marcar el meu primer gol amb aquesta samarreta.
14: Veníeu de tres jornades una mica més complicades. Avui hi ha victòria i, sobretot, contra un equip que venia invicte. Com us sentirà això també a nivell de confiança grupal?
17: Al final hem estat treballant totes aquestes setmanes per poder aconseguir aquests tres punts. Sabíem que seria un partit molt complicat, però al final, pues, amb el treball de totes i de tot l'equip, pues, ho hem tret endavant.
14: A més, amb una golejada.
17: Sí, al final és el que he dit. Hem estat treballant tot aquest temps i veníem convençudes de que podríem treure aquests tres punts a casa i així ho hem fet.
14: A partir d'ara, quin és l'interès i quins són els objectius que podeu arribar a tenir a través d'aquesta victòria? Entenc que, com hem comentat, hi ha molta confiança. Els objectius que es volen assolir, quins són ara?
17: Doncs seguir amb aquesta dinàmica, amb aquests tres punts, intentar aconseguir els màxims punts possibles i al final pues, donant una bona imatge i jugant com un equip.
14: Doncs David, moltes gràcies. Ai, doncs Natàlia, moltes gràcies. Fins aquí l'entrevista, David.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
24: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
25: Viladrau.
24: Isona.
25: Salou.
24: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
25: Només en quedaran 50. Torna
24: Soc i Seré.
26: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Com et dius?
28: Ferran Adrià.
27: Quina és la teva experiència com a cuiner?
28: Has estat a alguna escola?
27: Has tingut algun mestre?
28: Això és una altra lliga.
27: Això són dos estrelles Michelin.
26: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
29: Estàs posant a tots al límit.
30: Prendreu tots mal.
26: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
32: A veure si s'ha entès.
31: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
33: T'esperem al Supercampus!
26: Incendis simultanis.
34: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
35: La Catalunya del Nord.
26: Més intensos.
36: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
26: Imprevisibles.
37: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
26: Destructius.
38: La Terra crema.
26: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La Terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
39: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
40: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
39: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
41: Cada dissabte a les 11 de la nit...
40: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
41: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
42: Instal·lat a Kiev durant més de 4 anys, el periodista Christian Segura ha cobert la guerra d'Ucraïna sobre el terreny.
43: La millor manera d'explicar si és un incendi o una guerra és ser allà, perquè tu t'empapes d'aquesta evolució anímica de la gent.
42: Plàcid García Planas és reporter.
44: Respecte a fa 20-40 anys, la gent es posa menys en la pell de l'altra.
42: Els seus reportatges han inspirat la dramaturga Sara Sors en la seva última obra.
45: Potser és millor empatitzar, intentar fer alguna cosa, sentir compassió, intentar intentar entendre què és el que està passant a altres llocs del món.
42: Per què cal parlar de la guerra?
45: Perquè és algo que no ens queda tan lluny.
40: Solidaris.
41: Amb Mercè Folch, aquest diumenge a les 3 de la matinada i també disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
46: Un títol a casa. La Supercopa de Badalona al Tot Gira. Amb David Clopés.
0: Bé, doncs a punt de començar el tercer quart d'aquesta primera semifinal de la Supercopa ACB. El que sí que ja ha començat és la segona semi de la Golden Cat d'hoquei patins. Marc Andrés, Catalunya-Angola ja en joc a Can Xarau, a Cerdanyola.
1: Ara ja sí tenim en joc aquesta segona semifinal de la Golden Cat masculina. Primer minut de partit entre Catalunya i Angola, continua l'empat a 0.
0: Molt bé, per cert, tenim novetats. Primera divisió, s'avança el Celta.
2: Minut 34 de la primera meitat a Balaïdos, penal provocat pel català Ferran Jutglà, unes mans a dins de l'àrea, revisada l'acció pel VAR, l'àrbitre xiulat penal, l'ha marcat Hugo González, i per tant el Celta que s'avança 1-0 contra el Racing.
0: Molt bé, el Castelló com un tro, a la segona divisió.
2: Ha marcat el tercer el Castelló, minut 34 també en aquest cas a Castelló. Castelló 3, Tenerife 0, posa la directa al líder de la segona divisió.
0: L'Eibar ha marcat també, el Camp de l'Elda, 0-1, el Denk 0, Eibar 1. Això és a punt de començar. Per cert, Lloberes, Macià i Oriol. No sé si esteu al cas que tenim aquesta assemblea de socis del Barça en marxa i un dels temes que s'ha tocat és el tema del nou Palau. Perquè, clar, l'Espai Barça ja du gastats 1.900 milions d'euros amb els 300 milions d'ampliació de crèdit que avui li ha aprovat el soci del Barça, la Junta, perquè es pugui seguir gastant en aquest Espai Barça. I s'ha preguntat pel tema del nou Palau i, Roger Busà, seguim igual? És a dir, segueix dient la Junta que aquest nou Palau es farà i que no li costarà un duro al Barça, oi?
3: Sí. Això, que va a part, que va al marge, que no entren aquests 300 milions que avui s'han aprovat, que avui el club demanava, aquesta ampliació del crèdit de 300 milions. Això no té res a veure amb el Palau i que el club busca fórmules alternatives. Pel que ha explicat Ferran Oliver, el vicepresident econòmic, estaríem parlant d'una companyia que això ho creés sota la cessió i ho explotés amb esdeveniments. I, per tant, segons han dit, tant la porta com Ferran Oliver, la construcció no implicaria cap deute ni tampoc impactaria en la finançació de l'Espai Barça. Per tant, busquen una fórmula alternativa per trobar una inversió per poder construir aquest Palau Blaugrana.
0: És a dir, un inversor que posi els quartos per construir el Palau i que tingui la cessió per poder-hi fer esdeveniments i tenir l'explotació del Palau. I aquí és on podria entrar-hi NBA Europa. Veurem com acaba tot plegat, però aquest, això és el que s'ha explicat.
4: Això és la lletra, però la música és que si segueixen buscant és que encara estem lluny de plantejar-nos tenir el nou Palau.
0: Clar.
4: Perquè la veritat és que ja fa anys que busquen. El temps que fa que busquem, no? Vull dir, hauríem d'haver trobat.
5: Mira què et dic, les vostres generacions no el veureu.
0: Epa! Titular gravíssim, eh?
4: Carai, que pessimista.
5: Les vostres, ja no dic la meva, perquè si no em diríeu, clar, tu et queda el que et queda, no? Però, en canvi, vosaltres no el veureu.
0: Jo no veuré el Palau, per tant. El nou Palau no el veuré, carai,
5: tu. No, m'hi jugo el que vulguis.
0: Val. D'acord.
4: S'havia parlat de 2035, 2036, però la veritat és que...
0: Home, jo el 2035 espero ser-hi,
4: Mira, queden 2 anys, no? De Camp Nou, em sembla, 2 anys.
0: Això diuen, sí.
4: Després 2-3 anys més per fer les paus i recuperar una miqueta de caixa i llavors començar-te a plantejar com el construeixes i tal. No ho sé quan es farà. Jo, sincerament, pensava que el 32 ja el teníem i cada any vaig tirant enrere i clar...
5: No, cal, jo no estic desanimada per això, ja és com funciona una mica aquesta, diguem, aquesta junta de la porta.
4: També és veritat, bueno, amb el bàsquet, perquè amb el futbol vam fent feina, eh? Vull dir, amb el futbol estan a ple rendiment.
5: Enraonàvem de bàsquet, crec jo.
4: De bàsquet, sí. De seccions, en general, diguem-ne, la prioritat és el futbol. Jo crec que això està... No cal que diguin que no,
5: ja es veu. És un club de futbol, ja m'ha quedat clar sempre, m'ho diuen això els socis.
6: Home, es diu Futbol Club Barcelona,
5: sí.
6: Clar.
5: Sí.
4: 40-40. Altra cosa és que a nosaltres també ens agradaria que el bàsquet, però bé, almenys el pressupost no està malament. Aquest any 36 milions, però clar, un pavelló val 400 milions d'euros o 500, si el vols fer bé. Ja no dic els 1.000 milions que val un pavelló NBA, però és una altra història.
5: No entraré, perquè si ja em dius que aquest pressupost no està malament, comparem amb els que jugaran avui o que estan jugant allà a Europa.
4: Bé, estem parlant de 36 contra 50, 60 i 70, qui són els que posen aquests diners?
5: No, 50, 60, no, puja.
4: Petrodòlars o un multimilionari israelià, vull dir, tampoc, jo aspiro a competir amb aquest tipus de gent, m'entens?
5: Doncs llavors hauràs de jugar en una altra categoria.
4: No, és així, no es pot, és el resum. En fi, si tinguem Si petroli, si descobrís petroli al Barça sota el Camp Nou, llavors, però això no sé si passarà. Bé, la penya està allà, a 3 punts, 40-43. Això acaba de començar el tercer quart. Oriol, el 5 amb el que, diguem, n'ha començat la penya, si el tens per aquí a prop.
7: Sí, el tinc per, bàsicament perquè ho estic veient, eh?
4: Sí.
7: Amb Rubio, també amb Belis, també hi ha Ndiaye, Suleimanovic i les seves tres faltes i Reyes.
4: Bé, la penya, doncs, que aspira, diguem-ne, a reengatjar-se al partit, i la veritat és que el Baskonia li està deixant facilitats, eh? Perquè mira que avui no està sent un bon partit del Joventut, i mira, 40-43...
5: No, cap dels dos, de tota manera, és que el Baskonia tampoc no té joc interior. És a dir, és que estan una mica els dos equips a la mateixa situació. Llavors, no, depèn tot de la línia exterior. A partir d'aquí, qui marca la pauta, que de moment és Ricardo.
0: Per cert, s'ha avançat ja Marc Andrés Catalunya a la Golden Cat, semifinals d'aquesta Golden Cat.
1: I ho ha fet gràcies a Martí Casas, que ha transformat un penal com és, evidentment, en aquest cas sobre ell mateix. Ha xutat directe, ha enganyat el porter d'Angola. S'avança Catalunya, ja duem gairebé 4 minuts de joc aquí a Cerdanyola. Catalunya 1, Angola 0.
0: Macià.
4: Al pavelló olímpic de Badalona, 40-43. Hi ha un conclou arbitral, Oriol.
5: Reclamant, no? Aquí Miret, que encerclat, suposo.
7: Hi ha falta de Ricky Rubio i reclamaven que no era de tir. Un dels àrbitres acaba donant dos tirs lliures per Simons, i bastant emprenyada la gent de la penya avui amb l'arbitratge.
4: Mentrestant van tornant els VIPs. Recordem que avui ha vingut a veure el partit la Mireia Belmonte, l'excampiona olímpica Jan Vesely, l'exjugador del Barça que actualment té residència a Catalunya i també a Istanbul. I mentrestant el pavelló, que pràcticament podem dir que es va omplint, perquè després a les 9 hi ha l'altre partit, el del Barça, davant del València. És, per tant, encara tècnicament possible una final catalana, eh? I aquí estarem nosaltres per remar-hi a favor. Joventut-Barça.
0: Ha passat mai això, una final catalana a la Supercopa?
4: A la Supercopa no.
5: No ho recordo.
4: No. A la Supercopa no, i hauríem d'anar a les finals de Lliga dels anys 90, segurament.
0: I a la Copa sí que en tenim alguna de final que entra Barça,
7: sí,
0: i penya.
7: Anys 80.
5: Ho has vist, no, l'Ndiaye, ara, eh? Quina...
4: Ndiaye, li hauríem de dir Ndiaye, com l'han dinat aquí, sí. 42 o 44. Sí, sí, sí. Mira, recuperació de Ricky Rubio amb falta.
7: Sí, li cau a Ricky Rubio aquesta falta, sí. És la segona, falta, fetes, re, en un parell de minuts.
4: Doncs la segona falta, Ricky Rubio, que la reconeix a l'àrbitre. 42-44, dos punts de diferència. El Baskonia anant per davant, un 70% del partit, la penya, per tant, perseguint els bascos, que no aconsegueixen trencar.
5: Però fixa't que anant per davant més quan juga l'altre joc interior, no aquest, eh? És a dir, no en aquest cas Kuruç. Ui, mare meva, fixa't ara com s'han anat Simons, eh?
4: Sí, ha fet una bona finta de passada, ha enganyat el defensor i s'ha quedat sol per esmatxar. El 42-46. La penya està perdent de 4. I aquí a l'Olímpic de Badalona, el públic que somia en veure la penya a la final. Ricky, molt bé, l'eslàlom, la passada i el bàsquet, que acaba convertint Suleimanovic. És un 2-1 que li permetrà a la penya col·locar-se només a un punt.
5: Ha caigut molt bé, eh? Suleimanovic, fixa't, no amb Ricky, que li ha pogut doblar, perquè si no se la podia haver jugat també ell. Bé, bé, i a més ha castigat amb falta.
7: Els primers punts de Suleimanovic en partit oficial amb la penya. Marxa Ndiaye cap a la banqueta. Entra Chiatam, dels nous, també.
4: Com està jugant Ndiaye, aquest jugador cedit pel Madrid? Ndiaye, avui.
5: Ens ho preguntes?
4: Sí, a l'Oriol, que és l'home de l'estadística.
5: Ah, però de números.
4: Sí,
5: números.
7: 7 puntets, 2 de 3 en tirs de 2, un triple, i pel que fa rebots, doncs 3 rebots.
4: Molt bé, prou bé, prou bé. El Joventut, que atenció, empata, no? Si no m'equivoco, perquè ha fallat el tir lliure i anota.
5: Ha rematat ell mateix.
4: Jugada de 4 punts, el Joventut empata 46, puja la temperatura ambiental aquí a l'Olímpic de Badalona. Bobby Simons, des de la cantonada, fallarà el triple. El rebot, Àlex Reyes, l'ex del Manresa, baixa la pilota, ja és a camp rival. Obre, busca a Ricky. Ricky, que guanya la línia de fons, doble bé per a Suleimanovic. Mans de mantega, recupera Ricky, obre per a Ellis de 3. Parcial de 7-0 de la penya per posar-se per davant, i el trap, aquest 2-1 contra la línia de banda que li han fet.
5: Sí, estava molt reaccionat.
7: I a veure qui li cau la falta, li cau a Ricky Rubio, és la tercera, i la penya que està al 18-17, que no manava el marcador.
5: És que Ricky anava reaccionant, no?, en aquest 2-1 que han fet just amb la línia de banda. Però per mi molt interessant que Ellis vagi anotant, vagi trobant, perquè és un jugador que ha de portar doncs, des de la línia de 3 i en el perú.
7: Marxa Riqui cap a la banqueta amb les 3 faltes, també marca Suleimanovic, que també en té 3. Entra la Provitola a la pista, també Birgander, i el que et deia, 3 faltes de Riqui en només 3 minuts.
4: I el Riqui, que a part de punts, t'aporta rebots i assistències i recuperacions, i per tant és una baixa important, ha vist 3 faltes en 3 minuts i mig.
5: I sobretot és el baròmetre d'aquesta penya, és a dir, no ho és tant encara de moment l'APRO, no? L'APRO jo també crec que ha d'anar agafant el to, però fixa't, el to dic col·lectiu, eh?
4: Quan hi ha Riqui, el resum és que passen coses a la pista, sigui perquè la genera ell o perquè fa que algú altre, diguem-ne, brilli. Quan no hi és tot més previsible, més normal, no?
5: Bé, jo també crec això. Quan jo crec que l'APRO, vull dir, Riqui ara ja porta tota la temporada, pot anar, no?, els ingredients que li van posant, però fixa't que quan Miret posa l'APRO en pista, treu a Hackenson també a dins.
4: Clar, clar.
5: També el posa, no?, per haver-hi aquest una mica
4: més
5: de...
4: Més cerebral, més equilibri, no?, una miqueta...
5: Bueno, l'APRO el volen també més com a anotador.
4: Exactament.
2: A la primera divisió, marca el segon el Celta, el llindar del descans, i l'Aix Moriba marca el segon, bon xut des de fora de l'àrea de l'exjugador del Barça, Celta 2, Racing 0, el partit a pur a punt d'arribar al descans.
0: I també fa el segon Catalunya, Marc Andrés.
1: Ho fa gràcies a Marc Julià, que ha enganyat el porter d'Angola. Marc Julià, que estava darrere la porteria, el porter d'Angola esperava una passada. Marc Julià ha buscat porteria i fa el segon. Portem 7 minuts de partit. Atura el partit l'entrenador d'Angola amb un temps mort, perquè ja guanya Catalunya 0-2. Això sí, recordem, a la fase de grups van empatar 2. Catalunya també s'havia posat 0-2 en aquell partit.
0: Badalona Supercopa, Macià.
4: Es torna a posar per davant el Baskonia, eh? És automàtic. Segur Riqui Rubio reacciona al Baskonia.
5: Però d'un error de l'APRO.
4: Sí, sí, pel que sigui. Sí, sí.
5: Home, no, però...
4: Reyes de 3. Triple! Triple del franc tirador del Joventut de Badalona contra Taulem, una mica de
7: sí,
4: sort.
7: Una mica, bastanta.
4: Però bé, 52-50, ja no és el primer triple que fa Reyes avui. Hi ha el Joventut que neutralitza l'efecte, diguem-ne, perjudicial d'haver assegut a Riqui Rubio a la banqueta.
5: I sobre els coixins ha caigut, ho has vist aquí del costat de la pista? No ho dic perquè com és que no hi ha?
4: Publicitat, no? Ara, sí. Sí, sí, és estrany. No deuen pagar, Lloberes.
5: Estrany i poc.
4: No deuen haver trobat gent que pagui. No. Perquè és perdre espai, no?
5: O perquè les càmeres de tele a lo millor només estan de cara allà.
7: I no n'hi ha tampoc a fora del pavelló tota la publicitat que hi ha normalment quan tu passes per Badalona, no hi és. Els han tret tots els cartells.
5: Vale.
4: El Joventut que tanca bé el rebot, si és que la Supercopa, l'organització d'un esdeveniment com aquest porta els seus propis de patrocinadors, i el que no, doncs, fins i tot la penya perd la titularitat del pavelló. La penya no controla el seu propi pavelló, és l'ACB qui ja, ho controla aquests dies,
5: bueno,
4: per
5: avui,
4: organitzar.
5: Clar, clar, avui perquè és l'ACB qui ho organitza. Sí, sí, per això deia que és estrany que no hagin aconseguit doncs tot l'envoltori.
7: Tampoc ha controlat la proa d'aquesta jugada d'atac, li cau falta personal en atac la primera.
5: S'està embolicant una mica.
4: Sí,
5: és més
4: caòtic ara la situació. Jo crec que sense el Riqui és una miqueta més descontrolat i el Lapro sent que ha de ser ell el que tiri, però clar, de moment no acaba de moment. Tot i així du 12 punts, vull dir que és el màxim anotador de l'equip. Juga el Baskonia per l'exterior, aquest és Kobe Simons, el triple que queda curt. També ha fallat molt, el que no està escrit al Baskonia.
5: Però fixa l'Espanyol el mal també que està fent amb les segones oportunitats.
4: El Baskonia a través de Bau cobra per a Howard, de 2, de 3, 3 tirs.
5: I ara li hem, aquí se li ha
4: falta de tir.
5: Sí.
7: Seran 2 tirs perquè estava
4: trepitjant.
5: Però un jugador que encara no ha notat, és a dir, Howard és una mica l'esperança també d'aquest Baskonia i no acaba la temporada passada i avui el trobo encara molt, no?, despistat.
4: Sí, jugador bastant atmosfèric, vull dir que és espectacular quan li entra tot, però que és una loteria.
5: Sí, però ha perdut el fil, el fil. És un home que encara, mira, fins i tot n'hi ha un tir lliure.
4: Falla el primer. Marcadors, Joventut 52, Baskonia 50. Ara mateix la penya seria la final de demà. Ha arribat ja el Barça i el València al pavelló fa una estoneta. Que seran els propers equips que juguin a partir de les 9 del vespre. Marcus Howard, el segon, que tampoc, carai.
7: Mare meva.
4: Quan no estàs bé, no estàs bé, en general, perquè mira que un tir lliure, a priori, estàs tirant sense oposició i és potser el més fàcil, no?, per un jugador que tira bé.
7: 13 de 23 per sobre Bascònia avui, un 57% en tir lliure.
4: És el dia per guanyar aquest partit. A veure, l'Apro fa una finta, penetra, molt bé l'Apro, molt bé l'Apro, molt bé, el rectificat que ha fet, 54-50, la penya torna a agafar velocitat de creuer. Per davant d'un Bascònia que continua presentant encara llacunes. Espanyolo anota el Mateo Espanyol, jugador italià.
5: Llàstima perquè ha basculat molt bé, la penya, vull dir, l'ha frenat, però en canvi se li ha anat més ja quan tota la defensa estava organitzada.
4: L'Apro que ho torna a intentar ell sol, doble, molt bé per a Birgander, que la que baixa els braços, és que no ha de baixar tant els braços, no, aquí, perquè se li...
5: Se li han donat un hostiot.
7: Ja castanya, castanya d'Estiuart, que deia que la pilota havia de ser pel Bascònia, però aquí si l'àrbitre hagués xiulat, tampoc hauria passat.
5: Però t'ho ha semblat, oi?
7: Sí, sí,
5: semblat,
7: castanya majúscula. Sí, sí.
4: La Provítola que buscarà. La penya guanya de dos, 54-52, Hackenson. No s'atreveix de banda Joksimovic, que li treu un pam. La Provítola de banda Espanyola. Aquí sí que podria guanyar l'argentí.
5: Guanya
4: encara
5: la línia
4: obre
5: punts.
4: Molt bé, i el triple de Chitam, que no entrarà. Rebot, bola pel Bascònia.
7: L'ha tocat Farieth, perquè mira, ho tinga...
4: Els àrbitres discrepen. Canviaran la decisió. Es bola pel Joventut.
7: És que l'ha tocat, és que això ho he vist perfectament.
4: Sí, sí.
0: Per cert, que ara hem vist per televisió a Mirotić, el fitxatge de València, que ja és al pavelló, com ens deia el Macià, i que avui tindrà aquest partit pel Morbo, jugar contra el Barça.
5: T'ha agradat això, aquest fitxatge pel València, no? Hi ha algun periodista que està desolat.
0: Desolat,
4: perquè... No ha fitxat pel Barça.
0: Què vols dir, que l'hauria de fitxar del Barça?
4: És que es va oferir el juny, el seu representant el va oferir.
0: Tu l'hauries fitxat, Lloberes, pel Barça?
5: Es va oferir.
4: El va oferir el representant del Barça. El Barça no el va voler, ja està, és així, perquè no encaixa amb l'estil de joc que volen. Vull dir, és així, també, jugador de 35 anys... Jugador de 35 anys...
5: No, el que passa que estan picats perquè els va denunciar.
4: La mitja volta nota Chitam. El 56-52.
7: Primera cistella Chitam i la penya que igual el seu màxim avantatge, que és un més 4.
4: Vinga. El Barça guanyant de 4, i el Joventut guanyant de 4. Espanyolo 10 punts, baixa la pilota. En combinació amb Simons també 10 punts. Són els màxims anotadors juntament amb Lawson. La passada per Joksimovic. Hi ha una aglomeració de jugadors a punt de perdre Kenneth Faril. Joksimovic llença el límit del temps, se'ls esgota la possessió.
5: Molt bona
4: defensa. La bola a la penya.
5: Molt bona defensa. Sí. Sí, sí, han estat, i a més, fins i tot, quan ha donat la bola interior, tothom tancant-se cap a dins, no deixen espais.
4: Veient com d'erràtics estan els equips, la defensa serà clau. Fer fallar encara més uns equips que de per si ja són irregulars farà que la defensa et doni aquesta regularitat per ser fiable en el tram final de partit.
2: Que ha estat tinguent una bona defensa del Madrid de bàsquet, final del primer quart d'aquesta Supercopa Eurolliga, Olympiacos 15, Madrid 24.
0: És la final, recordem, ells van fer les semis, i ara el Madrid, de moment, guanyant el primer quart en aquest Pedro Martínez, nou entrenador del Madrid, contra Barzokas, l'ex del Barça, entrenador ara de l'Olympiacos.
4: Bé, ahir el Madrid va començar malament i va guanyar, i l'Olympiacos va començar malament i va guanyar. Per tant, això és llarg, eh?
0: Sí,
4: això
0: sí,
4: pot,
0: sí.
4: Es pot invertir. Mira, crac! Crac! Quin crac! Anota Yannick Crac, agafa el rebot ofensiu i la penya que ja guanya per la màxima diferència. Els jugadors ho saben, el públic ho sap. Els jugadors i el públic que citen per intentar conjurar-se i guanyar aquest partit, perquè al tram final del tercer quart la penya comença a veure's una mica les orelles. Joventut 58, Bascònia 52. Temps mort.
0: 58-52 més 6. És el màxim avantatge, Oriol?
7: Correcte.
0: Bé, doncs les coses en el moment precís, Lloberes, que sí, es posen de color verd i negre.
5: Home, jo crec que, a més, estàs a casa i, per tant, tu saps que en aquests moments aquest plus d'energia te'l donarà també al públic. És a dir, cap dels dos equips està a un nivell bo que no hi ha d'estar, eh? Jo crec que és normal en aquests moments. Però, en canvi, doncs, hi ha determinats facetes que això, amb l'Apro, que està ajudant moltíssim a l'anotació, el mateix Reyes, que jo dic que també... hi haurà jugadors que es van sumant a la causa, perquè el joc interior, la veritat és que no li està portant quasi de res.
0: Per cert, parcial de 16-6, de la penya. És a dir, sí, que la penya, el seu millor quart, sens dubte, sí, aquest tercer quart.
4: I a més, ha coincidit que Riqui no hi era. Ha costat un minut i mig ajustar, però ara ja van bé, ja van... El ritme que han d'anar.
0: Bé, per cert, tenim el descans a partits de primera i segona divisió.
2: Sí, Celta 2, Racing 0. Això de primera divisió. La segona, Castelló 3, Tenerife 0 i Aldenc 0, Eibar 1.
0: Molt bé. Ha començat, per cert, l'eliminatòria de Davis, Copa Davis de tennis, que és aquesta eliminatòria prèvia, segona ronda, per classificar-se per la final a 8, que es disputa el mes de novembre a Bolonya. I Espanya juga a Xile,
2: sí,
0: sense el Caraz.
2: Amb Hodar, amb seria Hodar, la gran estrella. El partit de Hodar és a les 8 contra Garín. Ara tenim en joc el primer individual entre Daniel Mérida contra Tabilo, el tenista xilè, i l'està guanyant ara mateix el tenista local per un 7-0. L'ha guanyat per 7-5. Ara en joc el segon set. Un joc a 0 el guanya Daniel Mérida.
0: Espanya amb Rafa Hodar, amb Dani Mérida, amb Jaume Munar, el mallorquí, Martín Landaluce i Pedro Martínez. Insisteixo que no hi és Carlos Alcaraz en aquesta eliminatòria de Davis. Prèvia, avui dos punts individuals. Demà la resta de punts per poder ser a la final avui, on, recordeu, es disputa aquesta Copa Davis, en aquest cas a Bolonya. Va, cap a Badalona, perquè ens queden 2 minuts 15 segons per tancar el tercer quart.
4: Ha anotat el Baskonia mitjançant DJ Stewart, retalla una mica les diferències, però que ve la Provítola! Ha vist a Suleimanovic tallant pel mig en canal la defensa del Baskonia i es penja sobre la cistella, tornen els 6 punts de diferència i sembla que la tendència, Oriol, és a créixer aquesta diferència perquè el Baskonia no acaba de tocar la tecla.
7: No, no, i cada vegada més amb Suleimanovic, que s'està engrandint, sobretot a la zona interior, capturant rebots, perquè ja n'ha capturat en aquest quart un total de 4 i també amb aquests punts, que ja n'ha anotat 6.
5: Especialment perquè fixa que quan juguen Chapman, per exemple, tota la línia exterior està ocupada i, per tant, ell té tota aquesta pintura per anar caient i rebent. L'Apro és un grandíssim passador. Hi ha hagut una mica de trifulca amb Kuruç. Kuruç, tu saps que si no, que és, diguem, una mica...
4: Sí, es va barallar l'any passat, sí, i amb Riqui, eh?
7: Ja ha estat,
4: sí,
7: molt xiulat, en doncs la seva, sí, presentació, sí, ex-lex de la penya.
5: Sí, sí, doncs aquí amb Suleimanovic també...
4: Atenció! Triple de Cheatham. Triple de Juan Cheatham, l'alè pivot nord-americà de Vallejo, Califòrnia, Estats Units. 63-54, maximíssima diferència de moment a favor del Joventut. Últim minut aquest tercer quart.
0: A base de triples, en aquest tercer quart, Oriol, ha notat uns quants la penya.
7: Sobretot perquè Cheatham està apareixent en aquest tercer quart, també a en Cistellan, i la penya, mira, que ara està amb un 30%, recordem que hi havia fases de partit que estaven en un 20, 8 de 27 ha anat en Cistellan més en aquest quart.
4: Què passa, Llobin?
5: No, estic dient molt per la pronunciació vostra de Cheatham.
7: Cheatham, és que bé, jo coneixia jo dit, la bona Cheatham.
0: Què penses,
7: Cheatham,
0: però... ara?
5: Ah, doncs jo li he dit Chapman.
7: Chapman, Cheatham. Ah,
0: com li hem de dir? A veure, ho hem de mirar,
5: no,
0: això.
5: No, l'ATV encara no ha penjat, que jo m'hi he esforçat, perquè, clar...
0: Bueno, li hauríem de preguntar amb ell, al jugador, com,
5: sí, però,
0: hem de pronunciar el seu cognom.
5: Ah, sí, però l'ATV t'ho facilita amb un altaveu, saps? Bé, jo no he tingut accés...
4: L'àudio, no? Pengen l'àudio, sí, cada, sí, jugador diu el seu nom.
5: I ens ajuda una mica, no?
4: Això ho faran, em sembla que m'han dit que ho pengen dijous.
5: Doncs
4: que
5: ho pengin ja, perquè anem una mica d'això.
4: Rebot pel Joventut, últim minut d'aquest tercer quart. La penya guanya de 8, 63-55. Ha fallat un dels dos tirs lliures al Baskonia. I ara van caçant ombres, clar, i la penya ho ha d'aprofitar, perquè arriben tard a les defenses, falla el triple, però la penya, i a Nick Crack ha fallat el triple. El rebot és pel Baskonia, que la baixa ja a través de Kobe Simons. La penya reajusta la defensa, ja està establerta. Mateo Spagnolo, queden 36 segons per acabar el quart, però només 10 de possessió pel Baskonia. Spagnolo intenta passar entre dos jugadors a la penya.
5: Molt
4: taponat
5: bé
4: per Yannick Crack en tasques d'ajuda defensiva. Bola per la Provítola, que és obstaculitzat amb falta personal en ple contraatac.
5: Però no ha superat, fixa't, a Hackenson, eh? Estava fent, i Spagnolo amb això és molt hàbil, no?, a l'hora d'anar-se'n del seu defensor, i no ho ha pogut. Ara la penya està en uns moments importantíssims.
4: La facilitat d'anotació de l'Apro s'explica pel següent. Estem encara al tercer quart, i quants punts, i ja bastantes assistències du l'Apro, Oriol.
7: 14 punts ja està capaç d'encistellar i repartir 6 carmelets, 6 assistències als seus companys.
4: I aquests 14 punts, que seran 16 si ara nota aquests dos tirs lliures, sí, i la penya marxa de 10, que tornarà a ser la màxima.
7: I per cert, que marxa Suleimanovic, que ha fet un excel·lent tercer quart,
4: sí,
7: entra en Diaye a la pista.
4: Amb aquests, sí, 6 punts i 5 rebots al Suleimanovic, que...
5: I el Cheatham també se'n va.
7: Cheatham també ha marxat.
4: Anota el primer, Nicola Provítola, que aquest estiu ha anat a Islàndia de vacances.
5: Què em dius ara, que, sí, t'ho has trobat?
4: Jo hi vaig anar després, però sí, va voltar amb l'autocaravana per tota l'illa. amb la seva família. Ho va penjar ell, eh? No tu perquè estigui revelant dades secretes. Jo vaig anar-hi després, sí. Va ser diferent. Anota els dos tirs lliures i, per tant, bé, la penya que guanya de 10, 65 a 55 amb un partit, amb un tercer quart. La veritat és que bastant, per no dir que molt...
7: 27 a 14, gairebé doble al Baskonia.
4: Imagina't. Doncs tenim la penya que ara mateix té mig peu, només mig, a la final de demà. Queda encara bastanta feina per fer. Cris Duarte pel Baskonia, que busca, doncs, una pujada d'aquestes aleatòries d'inspiració. Anota Cris Duarte.
5: És un jugador que se li espera, que bo, sigui bo, un sí, home sí. decisiu, molt. Però encara veurem
4: si... L'apro de 3... Triple! La Provítola els anota dempeus, assegut, estirat, de cúbit supí, de canto, sense voler, volent, 19 puntacs. Acaba de fer el senyor La Provítola, el nou ídol del pavelló olímpic de Badalona. Final del tercer quart, guanya d'11 a la penya.
0: Vaja, amb aquest triple sembla fet expressament, Oriol?
7: Des de 8 o 9 metres que acaba d'insistir allà La Provítola quan encara quedaven 4 segons per arribar al final del quart. La penya ha insistit allà 30 punts en aquest tercer quart, un parcial de 30 a 16, amb un excel·lent La Provítola que ja ha insistit allà 19 punts i també molt bé Suleimanovic en aquest tercer quart amb 6 punts, 4 rebots capturats, per tant la penya màxima avantatge més 11.
0: Dic, sembla fet expressament, Lloberes, perquè clar, sí. La Provítola, el dia que torna aquí a l'Olímpic, que clavi el triple, que faci aixecar tothom, màxim avantatge, més 11, això pinta bé.
5: Però el joc li afavoreix. Sí. És a dir, aquest estil, aquesta composició d'equip, així com al principi, jo crec que s'ha atabalat una mica en voler-se la jugar massa. Ara ja està trobant el flow. No? Ell mateix doncs, ja sap quan se les voldrà jugar, quan de jugar. A més, a ell li encanta. Jo crec que el fet que en Barça, per exemple, amb la típica pressió de si guanyar, no sé, aquí també la tindrà. Però és bastant diferent l'exigència d'aquí a la d'allà.
0: Bé, doncs la cosa pinta bé, 68 a 57 més 11 ara mateix per la penya, a falta d'un últim quart perquè s'acabi aquesta primera semifinal de la Supercopa CB. També pinta bé el partit de Catalunya, la Golden Cat és la segona semifinal. Catalunya vol ser la final masculina de demà contra Portugal. A la final femenina ja hi tenim també a Catalunya i també contra Portugal. Marc Andrés, com van les coses?
1: Doncs ara mateix guanya Catalunya per 2 gols de diferència, però no 0-2 com ho havíem deixat l'última vegada, sinó 1-3 amb el 0-2. Angola, amb una molt bona transició, ha fet l'1-2, obra de Gonzalo Neto, i ara Martí Casas, de nou de penal, ha transformat l'1-3 també amb un altre xut directe com el primer. Per tant, aquest gol de Martí Casas que fa pujar l'1-3 al marcador quan queden 10 minuts per finalitzar la primera part.
2: En futbol continua el descans del partit del Celta contra el Racing, 2-0 guanya el conjunt de Balaïdos. A la segona divisió, Castelló 3, Tenerife 0, a punt de començar la segona meitat. On sí que ha començat la segona meitat és el camp de l'Aldenc. Aldenc 0, Eibar 1, primer minut de la segona meitat. Del futbol internacional destaco el partidàs, primer contra segon, Roma 2, Inter 1. En queden 20 pel final. Passem per la Lliga F, 15 minuts pel final també a Can Atlètic de Madrid. Està guanyant el conjunt matalasser per 1-0 contra el Logroño i una d'embol perquè el Granollers està a punt de guanyar el seu partit. A la pista del Port de Sagunt, 22-26, queda un minut pel final i confirmem la victòria de les Corts Ubay. L'equip Mamut ha guanyat per 0-2 a la pista de l'Estrela. Parlem de la primera divisió de la Lliga Femenina de Futbol Sala.
0: I ara mateix a Badalona veig moltes cares d'aficionats de la penya contents, eufòrics, perquè això ara mateix està ben encarrilat. Però s'ha de rematar, Lloberes?
5: Sí, sí. Oh. A més, només amb la sortida de Ricky Rubio, que ja ha fet com malabarisme, semblava un Glover Trotter,
4: sí.
5: Amb un canvi per sota les cames. I, a més, la cistella passada, bé, s'encara bé. Mira les ganes que té, tirant-se per terra,
4: sí,
5: com
4: sí.
5: si fos un rookie, igual.
4: Sí, sí, ara mateix tenim el Baskonia contra la lona, contra les cordes. Es tracta de rematar-ho i, evidentment, Ricky Rubio té aura. El pavelló olímpic de Badalona, corejant el seu nom, és un jugador que fa pujar el preu del pa i quan és a pista, ja ho hem dit, l'equip puja de nivell per una inexplicable raó, doncs que es veu a simple vista, però que no, de vegades costa de veure, no? d'explicar, perquè tot l'equip juga millor amb ell.
5: Amb l'APRO també ho han fet, eh?
4: L'APRO, però l'APRO és més ell...
5: L'APRO és ell que... Se li demana també en aquest equip, eh?
4: Sí, sí. És com que el Rick intimida més, no? I fa... no sé...
5: Bueno, jo és que són incomparables. Vull dir-te, crec que un és més base i l'altre és més escorta.
4: Exacte. El Rick, per exemple, que és més base, té més intangibles i l'APRO són tot tangibles, són punts.
5: Ara m'he semblat del bàsquet antic, que ja no ho analitzem així.
4: Ara s'ha crescut una mica, l'Escònia recupera contraatac bàsquet. 78-59. Bé, són 11 punts de diferència.
5: Sí. El que ha de seguir no perdent pilotes, perquè si no això sí que ho castiga molt, no? Amb les marxes de... Mira,
4: Ricky, falta dos tirs. Falta de Kuruks.
5: Va buscar Kuruks.
4: Se va buscar Kuruks, sí, sí, que va calentíssim, eh?
5: Va haver-hi aquell frec a frec. Va ser bé, no? Va ser Ricky Kuruks.
4: I d'allà on hi hagués sempre en queda, encara veig que el Kuruks, encara el veig bastant picat amb el Ricky, eh?
7: I marxarà cap a la banqueta amb la seva quarta
4: marca. Sí, ja. Tenim el Ricky Rubio amb 3, no? El Baskonia ja...
5: El Viàtic està aquí renyant.
7: Rubio 3, Solimanovic 3, Birgander també 3 per part de la penya i també és carregat de la pista Kuruks amb 4.
5: El del Viàtic, ja aquest simpàtic que us agrada tant, aquest entrenador, sí, els nous, les noves generacions, com que juguen bé ells i com si fos Kumbaya i Pots de Camp, doncs això us agraden a vosaltres.
4: Sí, no, i a més ha generat una corrent, diguem-ne, de...
5: Corrent de res.
4: Sí,
5: vamos d'aires,
4: veient el que s'ha fet amb ell aquest estiu entre uns i altres.
5: No, l'heu generat vosaltres.
4: Jo no.
7: Ens va agradar que guanyés el Madrid a la final de la Copa, això sí.
4: Això segur. Sí, sí. I després es van ficar a play-off, a semifinals i tot
5: això
4: plegat.
5: Això tot vosaltres, però... que aneu inflant globus.
4: Jo no, el Barça el volia, el Baskonia no va deixar-lo i al final doncs va ser una mica com el Julián Álvarez, però pitjor, aquest de l'Atlètic de Madrid. És el que surt mal parat, el pobre que no en té la culpa. Bueno, que sí que en té la culpa, però poca.
5: El destí és el destí.
4: La bola que té Àlex Reyes.
5: Mira que ja has vist com amenaçat ja, davant de Simons.

0: aviam, aviam. Els lingüistes de la casa, és a dir, les lingüistes, diràs, no?
1: Que hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Hi ha més lingüistes dones, és
1: cert. Això és veritat.
0: Quins... Ai, perdona, ara anava a dir, quins bemolls que tenim.
2: No, sí, 80-20 o 90-10.
0: No, no, què dius? Potser n'hi ha un d'home. És a dir, que jo hi vaig cada dia a visitar-les, eh?
2: El Rafael,
0: les,
2: no? Sí, sí.
0: A les noies.
2: Sí, sí, la majoria.
0: I, a més, m'instrueixen d'aquí ve el meu depurat català.
2: Escolta, digue'ls-hi però... que gràcies, eh? Que,
1: home, sí. Sempre agraïts.
2: Depurat perquè l'has depurat, no?
0: No està ben dit. Ep,
2: ep, ep, ep, res, res.
0: Res.
2: Típic partit de pretemporada. I ara es matxa, Elis. No es matxa, però l'ha deixat.
0: No es matxa, l'ha deixat. Bé. Ja en parlarem d'això.
2: Guanya de 13 a la penya, 74-61, sense fer un partidàs, eh? Vull dir, és ben bé que doncs el Baskonia està malament.
0: També s'ha anat desinflant ja ara, no? Amb aquesta revifada que ha fet la penya, que a més meu ho ha fet genial.
2: Triple de Baskonia. Triple de... Lawson.
0: Queden 7 minuts, eh? Jo segueixo pensant...
2: És el màxim anotador dels bascos. Sí, encara...
0: Els partits de bàsquet es bades una mica...
2: Però seria un epic fail, eh? Ara, diguem-ne, desinflar-te, em sembla que el tens el rival ja noquejat. Seria legendari deixar-te escapar això a casa tenint el partit com el tens. Ara entrarà la Provítola. No sé si coincidirà amb Ricky a pista.
0: Hackenson. Jo crec que no, perquè tots tres no crec.
3: A veure, marxa Ricky perquè entri Hackenson. Entra també la Provítola i marxa Elis. La penya amb més 10 a 7 minuts pel final.
2: I entrarà Suleimanovic per Virgander.
0: Miret no se'n fia gaire. Torna una altra vegada amb els, diguem, la remuntada, diguem-ho així. No?
2: Exacte, sí, sí.
0: Una mica, perquè veig que no, treu també Suleimanovic.
2: 74-64. La penya ara mateix jugaria la final d'aquesta Supercopa 2026. La Provítola vol assegurar-ho. No ha vingut aquí a Badalona per seguir competint. Ell volia seguir competint a Eurolliga, no li van arribar ofertes. Mare de Déu, senyor! Quin triple, com la Sagrada Família! Un triple arquejat que ha caigut des de molt amunt. La pilota que
0: però
2: situa...
0: Però més amb com se l'ha gestionat, no? Amb un step back seria una passa cap al costat per separar-se del defensor.
2: I Duarte clava la pilota entre el ferro, diguem-ne, i el vidre, entre el tauler
0: Lawson,
2: i l'anella.
0: Lawson, no?
2: Lawson, si i per tant, doncs, la bola serà... A veure cap on diu la fletxa, cap a Baskonia, bola pel Baskonia.
0: Com dius tu amb l'Apro, l'Apro ha vingut, sí, a seguir competint, però a seguir... Jo crec a disfrutar, a enjullar.
3: I ha arribat als 22 punts amb 4 triples inclosos.
2: Vinga, servirà, clar, és a dir, abans quan deies, David, que havien marxat el Hanga
1: i el Vives,
2: sí, la veritat és que pesaven cada vegada menys en anotació, havien anat baixant,
1: sí.
2: I ara, clar, l'arribada de l'Apro Vítola és que és una altra. Sí que és veritat que amb Cameron Hunt pensaves perdem un bon element, però l'Apro el supera. Sí,
0: Pere, dona-li temps a Bogui.
1: També. La posada en escena de moment de l'Apro Vítola és fantàstica, eh?
2: Espectacular, sí.
0: Però tampoc és sorprenent, vull dir-te.
1: No, però... Arribar i moldre, eh? Arribar i moldre.
2: Si tot va bé, atenció al triple que no entrarà de Suleimanovic, al tot costa l'entrevistarà aquesta setmana que ve. Esperem doncs, que amb títol, si el Barça o la penya doncs, juguen la final, doncs, que guanya el millor, però que si no, doncs, tant de bo la penya aconsegueixi aquest títol.
0: De manera, la penya necessita de joc interior. Oblideu-vos de...
2: Home, té a Tomic lesionat.
0: No, Tomic m'esteu dient que en té per quan?
2: Un mes segur.
1: Sí, però s'ha de veure com tornarà.
0: Ara, la retornada, tot això. Joc interior.
2: Avui... Ndiaye Virgander no en tenim prou, no? Amb Ndiaye Virgander, Suleimanovic...
0: Bé, depèn del que vulguis. És a dir, si vols jugar contra el Gratallops, sí. Però si no, no.
2: Temps mort, per cert. La penya guanya de nou a 6 minuts pel final.
1: Molt bé. Guanyant de nou, la cosa pinta molt i molt bé. De seguida anirem al Pizjuán. Sevilla-Barça. I descobrirem qui serà el porter titular. No ho doneu tan per fet que jugui Stensna.
0: Què
1: em
0: dius?
1: Això. Sí, ara de seguida ens ho explicarà el Bernat Soler. Per cert, passo per la Golden Cat, per Can Xarau, per Cerdanyola, on hi tenim a Catalunya jugant davant d'Angola.
4: I on Catalunya ha ampliat una vegada més les diferències en el marcador ha estat Gerard Riba amb una falta directa, després molt protestada, això sí, per Angola, que s'ha quedat amb inferioritat també per les protestes, però Gerard Riba que ha transformat la falta directa, per cert, molt bonic el gol, amb una aixeca i pica bastant preciós que ha superat per sobre el porter d'Angola. Jo crec que el Macià, com a bon amant de l'hoquei patins, li hagués agradat aquest gol. I això ara mateix a falta de 7 minuts per acabar la primera meitat. Angola 1, Catalunya 4, i a més Angola, que ja ha arribat a les 10 faltes. Per tant, molt avantatge per Catalunya en aquesta primera meitat.
1: Ho tenim ben encaminat, eh? Per tenir una final masculina de la Golden Cat, aquest torneig internacional que organitza la

0: Federació Catalana de Patinatge entre Catalunya i Portugal. Portugal ja és a la final de demà i la final femenina la jugaran demà a les 12 Catalunya i Portugal, les mateixes seleccions que són les grans favorites en aquest torneig. A tot això, recordeu que a primera divisió està jugant el partit de Vigo, que guanya el Celta
1: per 2-0 al minut 5 de la segona.
0: Que guanya també segona divisió el líder, el Castelló,
1: 3-0 contra el Tenerife al mateix minut.
0: I que estan jugant també el Deng i Eibar, la categoria.
1: Ara tindrà el Deng un penal per empatar el partit, 0-1 per contra l'Eibar, també en aquest cas al minut 10 de la segona.
0: A la segona divisió, recordeu, a les 9 de la nit i en directe, l'exclusiu digital, també a les opcions d'àudio de la Liga TV Hypermotion, aquest Cádiz Girona.
1: I confirmem la victòria del Granollers d'handbol a la Lliga Sobal, guanyant de 3 a la pista del Port de Sagunt, 24-27.
0: Vinga, va, que reprèn el joc a Badalona.
2: L'Abro, que continua traient petroli d'on no n'hi ha, continua generant joc, ara dos tirs lliures, fruit d'una falta que li acaben de fer. I, doncs, bé, la penya que està a només 6 minuts a jugar a la final.
3: Serà important, i ho saben, eh? Aquest inici dels últims 5 minuts o 6, no? Perquè aquí, si ja no li dones massa vida, és l'únic moment que Baskonia té per capgirar la situació.
2: Doncs l'Apro, que anotarà el primer, el Baskonia aquesta pretemporada, la veritat és que no ho ha fet massa bé.
3: No, Baskonia sempre juga això, és a dir, construeix els equips, diguem, amb, saps allò de no sé, que ja fitxarem, ja farem... Ja
2: van
3: no
2: fent
3: sé
2: sobre
3: què.
2: La marxa, sí, com sí, si sí. fos un àlbum de cromos. De fet, la propietat del Baskonia, jo crec que ara mateix li interessa més l'Alavés de futbol, que també és seu, que no pas al bàsquet. Querejeta, està més pel futbol que...
3: Bé, però de totes maneres, la filosofia del Barça aquest any ha sigut exactament la mateixa de Baskonia.
2: Sí,
3: és a dir, cap identitat, etcètera, etcètera, no? Projectes d'aquests de cromos que els agafo i si els revaloritzo bé i si no els llenço.
2: Bé, però fins ara s'havia seguit una altra línia i tampoc havia donat efecte.
3: No, tant, fins ara no s'havia seguit cap línia.
2: Fitxar jugadors coneguts, veterans.
3: No, des de Jacikevičius...
2: Ah, sí, sí.
3: Ah, ja està. Aquí ho tenim.
2: Doncs,
3: la penya està aquí en el moment.
2: Està guanyant de 10, ha de rematar-ho. O sigui, ara és el moment perquè la penya arribi al final sense patir, perquè poder es pot. Duarte obre cap a l'exterior de Stewart, el triple que entra de Simons.
3: Han donat la cantonada, no?
0: Compte que això no està fet, eh? Compte que no està fet encara.
2: No està fet.
0: Per cert, 3:15 en punt, ara mateix, i em demana pas el Bernat Soler des del Sánchez-Pizjuán. Hola, Bernat, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda a tots.
0: Ja sabem qui serà el porter avui.
4: Sí, el porter avui serà Dominik Livaković, el porter croat que ha fitxat el Barça aquest estiu, aquest darrer mercat de fitxatges, i que avui serà el porter titular. Per tant, Wojciech Szczęsny es quedarà a la banqueta com a suplent i debutarà amb l'escut i la samarreta del Barça, doncs el nou reforç que en principi ja va ser fitxat amb aquesta funció, la de poder ser el porter suplent de Joan García, tenint en compte que Szczęsny és un porter ja molt veterà, en tràmit d'haver-se... De fet, es va retirar, va tornar a la pràctica esportiva professional, però tothom, i ho hem vist amb actuacions doncs, darrerament, té molt clar que potser és un porter més passat que no pas present i, evidentment, futur. Per tant, Livaković avui serà el porter titular, decisió de Hansi Flick, amb Eric García, Cubarsí, Christensen i Joao Cancelo en defensa. Torna a repetir amb Joao Cancelo com a titular després del bon partit contra el Racing, coronat amb un gol i mig. Rodri, Pedri i Fermín al mig del camp, amb Lamine Yamal, Rafinha i avui Anthony Gordon a la punta d'atac.
0: És a dir, Gordon amb Cancelo. Ho dic perquè normalment Gordon jugava sempre amb Spar.
4: Sí,
0: avui
4: i
0: Spar
4: Cancelo
0: no
4: jugava
0: juga.
4: Sempre amb Adeyemi.
0: És veritat?
4: Sí, sí.
0: Doncs és...
4: De respecte a l'últim partit, juga Fermín en lloc d'Olmo, juga Gordon en lloc de Yemi, juga Livaković en lloc de Szczęsny, torna a jugar Cubarsí, recordem que també va descansar contra el Racing, i la resta pràcticament et diria que són els mateixos, com a mínim pel que fa a les peces... importants, i sobretot amb el titular, insistim, d'aquesta primera titularitat i debut, per tant, de Dominik Livaković avui sota pals.
0: Molt bé, doncs aprofitant que tenim temps mort al bàsquet, repeteix-me aquest 11 amb aquesta notícia. Livaković avui és titular.
4: Livaković a la porteria, Eric García, Cubarsí, Christensen, Joao Cancelo en defensa, Rodri, Pedri, Fermín mig del camp, Lamine Yamal, Rafinha i Anthony Gordon davantera.
0: Molta calor, per cert, a Sevilla?
4: Prou calor, sí, sí.
0: Sí.
4: Estem ara mateix, deixa'm comprovar si arribem al C, sí, 32 graus. 32 graus, per tant, molta calor avui a Sevilla.
0: Què prefereixes, els 32 d'avui a Sevilla o l'aiguat de l'altre dia al Camp Nou?
4: Els 32 d'avui a Sevilla.
1: Sí, sabia, sí,
4: sempre a favor del sol, de la calor, de l'estiu i de la festa. I sempre en contra del fred, de la pluja i de les coses grises.
0: No t'agrada les inclemències del temps.
4: M'agrada més el sol, sí.
0: Fantàstic. Gràcies, Bernat. Bona transmi, que vagi molt bé.
4: Adéu, gràcies.
0: A tot això, mentre ens explicava aquest 11 amb l'Ivakovic titular del Barça, el Bernat Soler, i ja temps mort a Badalona, això és a punt d'acabar. Quan li queda el partit i quin marcador tenim ara mateix?
2: Queden 4 minuts i mig, una mica més, i el Joventut està guanyant de 12, 83 a 71. Per tant, el tema està ben encarat i Badalona té nou ídol, Lloberes?
3: Sí, quin és?
2: Nicola Provítola.
3: Oriol,
2: explica-li això a Lloberes.
5: Mira, t'ho explico perquè ja ha clavat el cinquè triple, 26 punts a la Provítola, 25 de valoració.
3: Però si ja hi eren, recordeu-se'n, no?
2: No, ara estava al Barça, ara.
3: No, abans d'estar al Barça-Madrid i sí. Aquí va ser on ell s'hi va trobar-hi més còmode i jo diria que és els moments que he jugat encara millor, no? De tots els llocs on ha anat.
2: Sí, sí, la primera etapa que va venir, la penya estava econòmicament molt malament, estava fent temporada per baixar i aquest va arribar a mitja temporada i els hi va arreglar.
3: El va posar a Copa del Rei, no sé si era aquell any, i a més a més va fer un espectacle.
2: Espectacle, sí, sí.
5: El Wissing va encistar més de 40 punts en un partit brutal.
3: Sí, sí.
2: I el Baskonia, doncs, que es va arrossegant-ne, Està estabornit i la penya ja que comença a posar-hi el llacet. 4 minuts pel final, més 14 a Joventut. Marcador 85 a 71. I a l'Olímpic de Badalona respira l'alè de la victòria. Entrarà Ricky Rubio, veurem si coincidint amb l'Apro o no.
0: Els dos a la vegada, en algun moment, han coincidit. Sí, a pista sí, eh?
5: Sí, alguns moments.
2: Sí, hi ha hagut un moment que el Baskonia semblava que marxava en el
5: partit.
2: Marxa
5: la Provítola, aquesta és la versió del pavelló.
3: Tothom dret.
2: Clar.
0: No, l'impacte és immediat. Això sí que és el que diuen rendiment immediat.
3: Ara són d'aquells moments que alguns directors esportius deuen pensar i per què no l'hem seguit renovant?
0: Tu te l'hauries acabat al Barça, Lloberes?
3: Aviam, jo és que depèn de la plantilla que hagués muntat. Veient el que han fitxat... Bé, no em facis enrolar.
2: A mi la pregunta em sembla òbvia. Evidentment que quan tens un talent així, te l'has de quedar. I a més, ella estava disposada a quedar-se cobrant menys.
3: Però Macià, la pregunta no és òbvia. Ai, la resposta no és òbvia.
2: Sí.
3: No és un jugador. És depèn de les fitxes que tu tinguis, si val la pena o no val la pena tenir-la. No és que jo fitxaria aquell. És a dir, no es construeixen així els equips.
2: Sí. Jo fitxa... Bé, no sé.
3: Per això jo no em defineixo.
2: Tu li diries a Ricky Rubio, no m'encaixes per partir.
5: La Provítola ha trigat a 15 segons a tenir-lo a la banqueta perquè amb el parcial de 0-5 torna a la pista la Provítola.
0: Sí, sí, perquè compta, 85 a 76. S'acosta una mica, Baskonia.
3: Miret el que està fent, diguem, també és escalfar la grada. Així s'aixeca Miret, s'aplaudeix...
0: Els números avui de la Provítola, l'Oriol?
5: Mira, 26 punts que han cistellat amb 5 triples inclosos. Per tant...
3: 5 de quants?
5: I 7 assistències de partida, 5 de 10, un 50%. No està malament.
3: No està molt bé.
2: No, tot això, perquè sembla que el Baskonia estigui estabornit, però no està mort,
3: Vull dir... No, jo, quan queda
2: mira, ara amb aquest triple, si entra, que entra, es col·loquen a només 6 punts. Ah, o si estaven guanyant de 14, fa una estona de 0-8.
0: Sí. Compte, que s'ha de lligar això.
2: Amb només 2 minuts o menys, el Baskonia s'ha ficat dins el partit.
5: En un minut i mig.
2: Minut i mig, L'Apro, oi, que Déu ha fet l'Apro. Setena assistència de l'Apro, que com que té tanta intimidació anotant, tirant...
3: L'àrbitre no ha xiulat res, no?, que podria haver-li caigut aquí, no?
2: Aquí,
3: una falta.
2: Aquí. A l'Apro.
3: L'Apro, quan ha carregat, però bé, no l'ha xiulat i, en canvi, doncs, ha quedat amb un 2-1.
2: Doncs la penya que torna a agafar oxigen, 87 a 79, a 3 minuts pel final. Un jugador eliminat de la penya, Oriol.
5: Se'n va cap a la banqueta Suleimanovic amb les 5 faltes, 12 punts, bon partit de l'exjugador de l'Unicaja.
2: Vinga, que tenim moltes ganes de ser a la final demà amb dos equips catalans. De moment, un està fent el pas. I a pista, Ricky Rubio i la Provítola començant a planificar aquests últims 3 minuts perquè no s'escapi això. La penya, si una cosa té, és experiència. Però, a més, amb l'Apro ja té facilitat de punt i de joc.
3: Sí. No, anava a dir que fixa't, a més, si estan mirant...
2: 2 més 1, 2 més... Atenció, atenció, perquè el Baskonia pot haver fet jugada de 4 punts aquí,
5: sí, és, és Kurucs no, que ha estat espavilat, però jo crec que ha entrat abans d'hora, de, bueno, de, del que era permès, però bé.
2: Sí, clarament ha tirat a fallar i agafar sí, el rebot sí. Ell,
5: Jo crec que sí.
2: I ho ha aconseguit, i a més, ha fet 2 més... Li han fet falta
0: a
2: i ha notat.
0: A mi m'ho sembla, també, sí.
2: Sí, sí. Doncs atenció, perquè el Baskonia es col·loca 4, o sigui, ha baixat...
0: I guanyava, guanyava de quant la penya? De 12, no?
5: De 14.
0: 14. Ah, de 14.
2: Sí, sí. És raríssim el partit, eh? Falla el segon. Falla.
3: Ara sí que tanca
2: el rebot.
5: I aquí, i ara hi haurà picabralla de nou de Ricky Rubio amb Kurucs. Hi ha hagut també algun cop de colze a un jugador de...
3: A terra,
5: de la penya que ara s'ha estès a terra. Per tant, s'està escalfant la pilota.
2: Sí. El partit s'està escalfant perquè ara es comencen a jugar coses als equips. El Baskonia ha vist que té opcions. La penya s'ha posat nerviosa i els àrbitres van a mirar una possible antiesportiva. Veurem aquí què acaba passant.
3: I a terra, Reyes?
5: I farem salat, ja t'ho dic ara, perquè això a les 8 no, no estarem, però...
0: Sí, sí, però l'antena continua, eh?
5: Sí, l'antena continua, evidentment. Reyes, que està recriminant que ha rebut algun cop de colze per part d'algú, ara veurem d'aquí.
2: Aquesta s'està mirant si és antiesportiva de les flagrants, que són les violentes, eh? Amb contactes excessius, perillosos...
5: És que es veu que Kurucs aquí ha deixat anar un colze innecessari, eh? I ha impactat a la cara de Reyes.
2: Sí, però està d'esquena i no... No ho veu, no? Tampoc? Ah, bueno, sí.
5: Bé, bé, sí, amb, sí. Amb el braç esquerre, sí, amb el colze sí, esquerre...
2: Jo crec que sí, eh?
3: Serà flagrant, tu dius?
2: Flagrant, és el que ha de ser, perquè les disruptives és quan talles, però sense violència.
5: Sí,
2: però talles, un contratat. Doncs no, eh?
5: No, no, no hi ha res.
0: Minut i marcador, Macià.
2: 87, Joventut, 82, Baskonia, 87-82, a 3 minuts pel final.
0: Et deixa passar molt ràpidament per Cádiz, on hi tinc l'Eduard Solà. Hola, Solà.
6: Hola, què tal?
0: Tens 11, del Girona?
6: Sí, tinc 11 del Girona, ràpidament amb dues novetats. Entra Boñar en el lloc de Francesc i entra Van de Beek a la zona de mitja punta, titular en el lloc d'Abel. Avui el Girona amb Gazzanic a la porteria. Boñar, David López Júnior i Àlex Moreno a la defensa. El doble pivot amb Fran Beltran i amb Bizan. Mitja punta per Van de Beek. A la dreta Esprilla, a l'esquerra Carles Pérez i Adal Benat.
0: Molt bé, a les 9, Cádiz-Girona, amb Van de Beek titular, a l'exclusiu digital i a l'àudio de la Liga TV Hypermotion. Gràcies, Solà, fins ara.
6: Adéu, fins ara.
0: Vinga, ens quedem a Badalona. Menys de 3 minuts pel final i guanya la penya, però només de 5.
2: Doncs sí, però Pere, que Ricky Rubio t'ho arregla, fallat per el segon Ricky, el primer ha entrat. 12 puntets pel Ricky, guanya de 6 la penya, rebot Joventut, la té l'apro, quan la pilota és a les seves mans.
3: Birgander Stan Howard, molt
2: ben vist. Mira, que bé Birgander, que estava aparellat amb un paio que li treu ben bé dos pams i ho ha aprofitat.
3: No, ho ha aprofitat molt bé l'apro donant-li.
2: Sí, sí, efectivament, la passada és el... Però ell diguem-ne, ha sigut molt superior a dintre i ha notat que s'ha de ficar això. Mata el vol que no es produeix. El Baskonia rebot pel Joventut i aquí es pot estar decantant el partit. La penya guanya d'avui 90-82. I han dit, saps què? Anem a assegurar el partit o Ricky o l'Apro. Va, voten la pilota. I nosaltres decidim quan es dona. Àlex Reyes, sol de 3. No hi va. Rebot Howard.
3: Però fixa com arrossega tota la defensa l'Apro, eh? Més ara que Ricky Rubio.
2: El bloqueig i la continuació, Kenneth Farid, mare, que falla, mare de Déu.
3: No va en línia recta, ja ho tenia.
2: Bé, no, no ha anat en línia recta per evitar el tap, però després s'ha emputrat, s'ha
3: si ja
2: estavellat contra el tauler. Molt, molt llest, descoordinat.
3: Ara, molt llest no ho veiem. No.
2: La té l'Apro, la penya a punt d'executar el Baskonia. A 2 minuts pel final, guanya de 8, 90-82. L'Apro Vítola, doble bloqueig, bloc i rebloc. Encara l'Apro tira de 3, falta 3 tirs. Falta 3 tirs,
3: Howard
2: falta.
3: Howard li regala ben bé 3 tirs.
2: Sí, Howard, Howard. I Galbiati.
3: El Galbiati, el vostre amic.
2: Que el vol estrangular.
3: No? Clar, vaja, és
2: sí,
3: que...
2: Sí. És que viu a un altre planeta.
3: I el canvia per Duarte, no?
2: Howard, l'estrella fa un temps, 0 punts.
3: Sí, sí. No, si aquest any no el recuperen ja, no els hi servirà per res.
2: Jo crec que no se l'han tret perquè deu ser massa car rescindir-lo, perquè l'any passat ja no va fer una temporada perquè se'l quedessin.
3: No, perquè potser també, aviam, és un grandíssim jugador. Jo et dic una cosa, passa que no sabem les interioritats ni les inclemències, i... però vaja, és
2: falla
3: un
2: gran jugador. Això és notícia, eh?
5: Ha fallat el seu segon tir lliure 5 de 7 avui.
2: Segon tir lliure per a l'Apro, per almenys col·locar la penya a 9 punts. Amb un minut i mig, és a dir, la penya que fa olor flaire de final de Supercopa. Anota el segon, té 3 tirs lliures, per tant, li queda un altre per col·locar la penya a 10, 92 a 82. Jo crec que amb això ja podem començar a dir que la cosa està ben encarada, eh? És veritat que en bàsquet s'han remuntat 10
3: sí,
2: punts
3: en encarat, menys. Encarat fa estona des del tercer quart. Sí. Ara veurem si has d'acabar sempre rematant-ho.
2: Ha fallat també el tercer.
3: Va, que juga lent, Simon, juga lent.
2: Coby Simons vol assegurar
3: canviant
2: a tothom.
3: Canviant defensivament.
2: Penetració, bàsquet i falta. No, no entra. Doncs serà falta personal i seran tirs, clar, perquè la penya està en bonus.
3: Però fixa com l'ha superat fàcil, eh?
2: Sí, sí.
3: És a dir, llança'n cap a dins, el Ndiaye ha quedat clavat.
5: És la tercera d'en Ndiaye.
2: És un final que no pots acabar de deixar anar, eh? Perquè sembla que està sentenciat, però no ho està del tot, i et resisteixes a ser imprudent.
3: I més per de la manera que té, no l'estil de joc de Baskonia, però Baskonia trobo que ara justament ha corregut més abans que no pas ara. Ara que té necessitat.
2: Sí, sí. Sí, sí, jo crec que perquè calculen que potser encara, si no corren, tenen alguna opció, però clar...
3: Gasten temps.
2: Ara es col·locaran a...
3: Ara pressionen.
2: A 7, a 8, 91, 83... I, doncs, no aturaran el partit. Per tant, anirem a l'últim minut. Ricky Rubio.
3: Sí, defensat per Lawson.
2: Lawson, ara, li fa falta dos tirs lliures per a Ricky. Lawson no li volia fer falta. Era la consigna, intentar defensar sense que notessin i sense fer falta. Bé, dos tirs lliures pel Ricky, que si una cosa és experimentat, i sap també, doncs, fer picar els rivals o els àrbitres.
3: És la cinquena de Lawson.
2: Ja és el segon jugador de Baskonia eliminat, eh?
5: Marxa Lawson, marxen Kuruks, aquests són jugadors que han estat expulsats ja. És el tercer jugador expulsat perquè per la penya Sulaimanovic també ha vist les faltes.
2: Vinga, tirs lliures per Ricky per posar la penya a 9. Ricky Rubio, que si tot va bé, que no va bé, perquè segueix fallant tirs lliures. El Ricky segueix encara sent una font de notació irregular, eh? És a dir, és un superclasse, però de vegades
5: 12 punts avui.
2: No entens certes coses del tir. El segon que... Sí, 92 a 84, 8 de diferència, 1-24. La penya té un peu a la final de demà, a la seva final, la de la Supercopa de Badalona.
3: I treu el Nogués ja només per jugar, diguem...
2: Defensar i desgastar.
3: No, però un interior només, amb, sí, amb jugadors que li aportin darrere.
2: Doncs vinga, aquí tenim a Espanyol, a Mateo Espanyol, l'italià del Baskonia. Davant seu Nogués, obre cap a l'exterior, la passada és cap a Stewart, DJ, obre per Duarte, la penya defensant prou bé, passa el bloqueig per darrere Nogués, de manera que Mateo Espanyol pot tirar sol, no hi va, rebot d'atac pel Baskonia, no hi ha camp enrere, no hi ha camp enrere, Duarte marcat per Nogués, entrem ara mateix a l'últim minut d'aquest partit, la penya ho té bastant bé, eh? Duarte penetra, Duarte doble, molt bé la penya defensant, el Baskonia llançant al límit de la possessió, no hi va, rebot d'Irgander, i ara sí,
3: ara sí,
2: respira ample, el pavelló olímpic de Badalona, comença a aixecar-se la gent, els aplaudiments de per fi, feina feta, 40 pel final de segons, 39, 38, i els càntics de la victòria perquè la penya haurà fet la feina. Passada d'esquenes de l'Apro, Birgander, amortitzant la passada adornada, plena d'ornaments de Nicolà Provítola.
3: Fantasia per l'esquena, fixa-t'hi, com li ha donat una assistència tremenda.
2: Sí, 94-84, i senyores i senyors, la penya serà a la final de la Supercopa. El Joventut és a 15 segons de disputar el primer títol de la temporada i d'endur-se'l cap a les seves vitrines. Nova assistència de l'Apro, que culmina un recital d'aquells que fan fresa. Si això és el que ens espera aquesta temporada, compta amb aquesta penya. La penya guanya les semifinals a la seva Supercopa, la de Badalona. Joventut 96, Baskonia 84. La penya lluitarà pel títol.
0: Doncs s'acaba el partit i ja tenim a la penya la final de la Supercopa. Demà a les 7 de la tarda faltarà per veure si el Barça també hi arriba a les 9. Barça-València ja dins la TDT. Ho seguirem en directe. Som, de fet, ja en terreny de la TDT. Tanquem aquí els del Tot Gira a les 9. Cadi Girona, el d'Exclusiu Digital. Ara us deixem amb el Sevilla-Barça.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
3: Bona tarda des de Sevilla, 19 de setembre, estadi Ramon Sánchez Pizjuán, 32 graus, setena jornada de Lliga, Sevilla 5è contra Barça líder, televisat per Movistar la Liga. Com l'any passat, el Barça visita el Sevilla just abans de la primera aturada de seleccions. Com l'any passat, Joan García està lesionat, però no com l'any passat, avui no juga Stensne. Flick ha decidit el canvi de guàrdia amb Livakovic. I és que aquest Barça no és el de l'any passat ni de bon tros. Avui, a Sevilla, el Sánchez Pizjuán toca demostrar-ho per si hi ha algun escèptic a la sala. Bernat Soler, què n'esperes del partit d'avui abans de l'aturada de seleccions?
4: Doncs m'espero un partit més difícil dels que hem vist fins ara. Avui potser no cantarem 5 gols.
3: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
5: Sí, confirmat. I el que avançaves, debuta Livakovic a la porteria. Avui el Barça sortirà amb Livakovic, Eric Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Fermín i al davant, Lamine, Rafinha i Gordon.
3: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
6: Doncs en el debut de Livakovic, en la velocitat de pilota del mig del camp i en la tornada a l'11 de Gordon.
3: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
7: El joc directe del Sevilla, l'equip que més busca la pilota llarga de tota la Lliga.
3: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
8: La victòria de la penya a la semifinal de la Supercopa ACB. Penya 96, Baskonia 84.
3: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
9: A la porteria, a Livakovic, per començar a confirmar o no que és una de les millors opcions que poden haver en el mercat per fer de suplent en un club gran.
3: En aquesta temporada del 50è aniversari de les transmissions de Futbol en Català a la ràdio, la d'avui la dediquem al Quimet Garcia, que va ser el realitzador sonor 9 temporades a la TDP i 3 temporades a la TDT. En total, 12 anys, des del 2008 al 2021. No només això, també creador de la sintonia actual de la TDT, juntament amb el recordat amb tant d'efecte Roger Fontarnau. Des de 2022, ara el Quimet és el cap tècnic d'estudis de Catalunya Ràdio, compaginat amb la investigació i incorporació de noves tecnologies als estudis de ràdio. Sense el Quimet, la TDT no hauria estat possible ni sonaria com sona. Per molts anys!
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Ricard Luque i José Antonio Muñoz al terreny de joc,
1: Víctor Rodríguez i Andrea Martínez al control central,
0: Oriol Corral a la coordinació d'estudi,
1: Elia Planchar a la producció operativa
0: i Raúl Orgales a la realització sonora. A Catalunya Ràdio, la TDT.
10: La manera de fer esport ha canviat i també la manera de recuperar-nos d'una lesió. A Epsilon Physio trobaràs un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada per recuperar-te millor. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT, la transmissió d'en Torquemada.
3: El Barça visita Sevilla, setena jornada, fins ara 6-6 i a punt d'aturada de seleccions. Que atenció, ja es poden preparar, les aturades de seleccions són més llargues, eh? Ara seran 3 setmanes sense futbol, eh? Allò que passava, aquest cap de setmana no hi ha futbol, no. Aquest i el que ve tampoc, eh? 3 setmanes, per tant podem fer una pausa de Barça i recuperar forces i energies, Bernat, per quan torni, que no sé ni quin dia és això.
4: El 10 d'octubre.
3: Ja ben entrat
4: d'octubre. És a dir, avui és l'últim partit del Barça i el 10 d'octubre amb un Barça-Getafe al Camp Nou. Doncs no tornarem. Entre mig, el que sí que podem fer és, per exemple, veure els partits del Girona o del Sabadell. Avui m'he trobat el Solà, que veníem nosaltres en l'avió Barcelona-Sevilla, perquè ell s'anava cap a Cádiz.
3: Sí.
4: I clar, deia...
3: I el Barça femení, que hi ha un clàssic.
4: I tant. I el Solà ens explicava que no només no s'atura la Lliga de Segona Divisió, sinó que no s'atura i perden jugadors perquè el Girona té uns quants internacionals. Però vaja, efectivament, a nivell de futbol de primera divisió, doncs aquesta aturada el que ha fet ha estat unir l'aturada que hi havia al setembre, que normalment era a principis de setembre, i la que hi havia a mitjans d'octubre, les han ajuntat, en fan una a finals de setembre, una a principis d'octubre, tot junt, tres setmanes, quatre partits quatre jornades de partits de seleccions i una aturada llarga, però espero que això no influeixi en el partit d'avui.
3: Ens hi haurem d'acostumar. En el d'avui, no sé, en el retorn no ho sé, perquè encara, clar, estem davant d'una situació inèdita al calendari.
4: Home, hi ha molt risc.
3: De futbol, i per tant... Hem de veure com tornen els jugadors, les càrregues dels seleccionadors, els que es queden aquí, quin treball fan. Per tant, diríem que cada cop tot és més específic i molt més individual. S'haurà de valorar cada futbolista d'una manera determinada. Però vaja, tindrem molt temps per parlar-ne perquè quedaran tres setmanes. Imagina si tenim temps per parlar-ne de l'aturada. Avui la qüestió és que el Barça... Laura, em sembla que pot fer un rècord avui, no?
8: Pot aconseguir el primer 7-7 a la Lliga des de l'inici de la temporada.
9: No, això ho vaig dir jo malament l'altre dia.
8: No.
9: Hi ha precedents. El del Tata va guanyar 8 partits.
8: Però a l'inici de Lliga?
9: Sí,
4: l'inici de Lliga. 8 partits.
9: I la primera temporada de Flick, 7 partits. O sigui, pot igualar la seva marca a la Lliga, el Barça de Flick. Volia comentar els deutes pendents. Per cert, que la segona aturada de seleccions crec que és al novembre i no serà de 3 setmanes...
4: No, serà la normal.
9: Dues, sí.
4: Sí.
3: Aleshores, no fem rècord avui?
9: No, hi ha possibilitat de rècord.
3: Avui seria 7-7 i el Tata en va fer 8-8.
9: Sí.
4: I 7-7 pot ser que Valverde en fes, també.
9: També
4: va fer.
8: Tot això a la Lliga,
9: Sí.
4: A la Lliga, sí. A la Laura potser barrejava el partit de Champions que hi havia entremig.
3: Pot ser. Però tu Laura, no tenies una publicació del Barça?
8: No, perquè, Ricard, aviam, l'altre dia sí que es va aconseguir un rècord històric, que és el 7-7 des de l'inici de temporada, però amb Lliga, 6 partits de Lliga i un de Champions. Això sí que és històric, o sigui, això no havia passat.
3: Sí.
8: L'únic que jo avui creia que podríem aconseguir el 7-7 a la Lliga i no, diuen que ja l'ha aconseguit.
9: Et vaig confondre jo perquè jo recordava que hi rècord que havia estat el rècord, però que es va superar.
3: Ens aproximarem al
8: 8-8 a la Lliga.
3: Si guanya el Barça.
8: Sí, exacte.
3: Molt bé, per tant, no hi ha rècord preparat per avui. Mireia, amb quins jugadors farà el Barça el 7-7?
5: Amb Livakovic sota els pals, Eric Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Fermín, i al davant Lamin, Rafinha i Gordon.
8: Per cert, que Hansi Flick ha parlat ja al micròfon de Movistar, on, entre d'altres coses, ha parlat de Livakovic.
11: Hola, Flick. Hola.
12: Started a very good season.
11: Habéis empezado muy bien la temporada. ¿Qué esperas del oponente hoy? Va a ser difícil.
12: They are very... Very aggressive and,
11: son muy agresivos
12: and also with this atmosphere here,
11: y también con la atmósfera de este estadio, como nos acordamos del año pasado. Tenemos que estar listos. ¿Por qué juega Livakovic? ¿Por qué lo has escogido a él en lugar de Chesney? Bueno, lo hemos analizado todo y pensábamos que teníamos que cambiarlo y lo hemos hecho. Y Cancelo en lugar de Chávez Park. Están jugando en la misma posición, pero no son los mismos. Sí, por supuesto, pero al final son muy cercanos. Para un entrenador, tener a jugadores de esta calidad es una decisión muy difícil la que tenemos que hacer y hemos decidido por este once inicial, pero al final también necesitamos la mentalidad de los jugadores. Tenemos que tener la opción los jugadores de cambiar el partido. La misma pregunta para Gordon y Adeyemi. Están jugando en la misma posición, pero son muy diferentes. ¿Por qué has seleccionado hoy a otro? Pues es lo mismo que con Joao Cancelo y Xavi Spar. Los dos están jugando de la manera que nosotros queremos.
12: Anthony
11: y con Karim es diferente porque Karim es más rápido, sí, pero también Anthony es muy rápido. Anthony nos da más control del balón y especialmente en partido como el de hoy es importante. La última pregunta es una curiosidad. El Sevilla ha marcado 9 goles y 8 en la segunda mitad. No sé si lo sabías estadística, pero ¿te dice algo esta estadística? No, no, al final tenemos que jugar nuestro juego. Sabemos lo que esperamos, pero al final nos concentramos en nosotros. Muchas gracias.
3: Ara comentem l'11.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: Doncs no jugarà Stensner durant els dies posteriors al Barça Racing. Hem tingut la sensació, pel que he pogut escoltar a la ràdio, que Stensner seria el titular, perquè també el va fer servir Flick quan es va lesionar Joan García al segon part contra el Racing. Però recordo especialment el Santi Giménez a la tertúlia del Tot Costa dijous, de manera molt contundent, dir que jugaria Livakovic, que ens ho traguéssim del cap, això de Stensner. Molt contra la inèrcia, eh? Vull destacar-ho perquè a mi em va obrir molt la perspectiva de pensar en el sentit comú i no en informació ni aproximacions respecte a la lectura que fèiem d'inèrcia sobre la idea. Flick l'ha posat, no recordo qui més hi havia a la taula amb el Jordi parlant sobre...
1: El Grau.
0: Però, no, el Grau no hi era aquest dijous.
2: Ah, no.
0: No. Parlant sobre el tema de
1: L'Autet.
0: Qui deu... I la Marta, em sembla.
1: Sí.
0: Flick, a qui li ha respost, normalment li retorna... hi havia molts arguments per pensar que el porter seria Stensner, quan ahir, a més, a la roda de premsa prèvia, Flick torna a parlar de Stensner i del model i l'adaptació a l'estil i tot plegat, sembla que va cap a Stensner. Però ja aquell dia, a la tertúlia del Tot Costa, es parla de la sensació que no és el primer cop que Flick amb els porters fa un dribbling.
3: Sí, amb Iñaki Peña i el mateix Stensner, a aquell mes de gener, en aquella Supercopa, la primera temporada de Hansi Flick. Ahir, però, el seu discurs canvia una miqueta respecte al postpartit de dimecres. Ja no assegura que jugarà Stensner, no diu, no, és el nostre segon porter, ja veurem, hem de decidir-ho. A mi això em va alertar. I la decisió em sembla molt, molt raonable, molt sensata, molt de sentit comú. I o sigui, no ho sé, això és una especulació absoluta. Però coneixent-lo, a Stensner, no m'estranyaria que fins i tot...
0: Jo he pensat el mateix.
3: Hagués tingut una conversa amb Flick per ajudar-lo.
0: Bé, ja descobrirem la lletra petita, però jo he pensat el mateix, Xavi. Que no sigui que Stensner li hagi dit, escolta'm, si Livakovic ha de ser el segon porter d'aquí 4 dies, perquè jo estic en aquesta fase tan provisional, permanentment, que jugui avui, no?
1: Jo creia que jugaria Livakovic. De fet, ahir a la Loto Hansi, jo ahir, tot i les declaracions de Flick, la Gemma Herrero i un servidor vam apostar per Livakovic, perquè jo, bàsicament, intentava aplicar una cosa que normalment acaba funcionant bastant bé, que és el sentit comú. És a dir, si tu has fitxat a Livakovic, l'has fitxat precisament per aquestes situacions. Perquè quan Joan García li passi alguna cosa, tingui un constipat o un dolor, no hagis de recórrer a Wojtek Stensner, que en el seu moment va fer una funció, la va fer prou bé, però que últimament ja hem vist, i no vull referir-me a la errada clamorosa de l'altre dia contra el Racing, però també és un exemple, però s'ha vist que és un porter que potser no et pot donar les garanties per uns partits d'aquesta classe.
3: El fitxatge de Livakovic arriba aquest estiu per avançar un any el que s'havia de fer en la planificació esportiva.
1: Però vull dir que si...
3: Digues, perdona.
1: No, que si tens el porter titular de la selecció de Croàcia, és normal que jugui abans que un porter que fa 2 anys el va rescatar de la retirada.
3: Estava retirat. Sí, és que el que vam veure el dimecres d'Estelge no és digne.
1: Avui, el que passa avui és el que jo crec que tothom hagués més o menys imaginat. Una altra cosa, un asterisc que hi podia posar, és que Flick, en els entrenaments, que és el que els veu, veiés a Livakovic, no ho sé, amb un estat de forma o amb alguna cosa que no li hagués de convèncer. Però havia de ser molt greu com perquè avui no jugués i ho fes.
0: Passa que a vegades el futbol té unes convencions que no van pel sentit comú i que estan com molt acceptades, no? El futbol té com unes convencions sagrades i es podia entendre també que Livakovic acabi d'arribar. El Barça té una línia defensiva molt alta, per tant, una especificitat pel porter molt concreta, que no té res a veure amb el que fa Croàcia. Livakovic ha estat un porter sempre d'una defensa pròxima a l'àrea, no d'haver de calcular espais, més un porter d'àrea petita que no un porter d'àrea grossa, i que, per tant, evidentment que la seva qualitat és indiscutible, però que potser podríem estar pensant que estan com en un procés d'adaptació i que, per tant, diguéssim, mira, acabem aquesta tanda i ja ens hi apuntarem a la pròxima, però no ho avancem.
3: Però la inèrcia, potser aquesta inèrcia de la que parles, Ricard, potser sí que marca la decisió de dimecres al descans de posar a Stensner, però després, clar, el que va fer en el segon gol del Racing
2: I la manera de ser com a porter ja se'l veu pesat, que li costa baixar.
3: Sí, hi ha una altra jugada contra el Racing que surt i al final la treu fora de l'àrea, però gairebé de miracle.
2: I la que treu Gerard Martín, que sembla una aturada molt bona d'ell, i la mà li va enrere i la Gerard Martín la treu des de la línia. També és possible que el que dieu, que la inèrcia fos que sortís la mitja part, però que les declaracions de Flick de després del partit fossin per protegir-lo. Tinguem molt clar que el porter era Livakovic.
0: Tu diràs, vist en perspectiva. Bé, la qüestió que jo crec que una cosa és que tothom avali que jugui Livakovic i l'altra és que potser amb el pas de les hores heu tirat més cap a Livakovic, però jo tenia... Jo com a espectador dels mitjans, diríem, he tingut la sensació que pesava molt més la fidelitat extens en el que va passar dimecres, que no era un 50-50, que estava més decantat per Stensner, però potser ha estat una sensació meva, eh?
2: Jo també estic molt d'acord amb el que heu comentat. Jo crec que Stensner possiblement li ha posat fàcil, eh, el Flick? Sí, és un tio, és un tio que és molt conscient del però paper que té.
0: Tu creus que està enfadat ara o no?
2: No, gens. Absolutament.
4: S'està escalfant ara, eh, amb Livakovic i amb el tercer porter, que qui és avui?
5: És Iker Rodríguez.
4: Que deu ser del Barça B, no? Del Barça Atlètic.
0: Sí. Després parlarem de les altres qüestions de l'alineació, on hi ha canvis en les posicions que permeten més rotacions, no en les posicions estructurals on no toca gairebé res Flick, però abans parlarem del Sevilla. Mireia, qui juga pel Sevilla?
5: Avui amb Blajodimos a la porteria, Iglesias, Sanganté, Castrín i Suazo a la defensa, al mig del camp Agumé, Fofanà i Cochorashvili, i al davant Sierra, Robi Llur i Félix Correia.
0: El moment de trobar l'encriptat.
6: El jugador encriptat.
0: Oriol Corral, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, Ricard.
0: Com estàs? Bé?
7: Molt bé, tot bé.
0: Aviam, la primera pista per trobar el jugador del Sevilla que ha triat avui l'Oriol.
7: És un jugador en creixement.
5: És que a mi aquestes pistes...
8: Comencem bé.
4: Però què vol dir? Que és menut i ha de fer encara les tirades?
7: En creixement futbolístic.
4: Ah, d'acord.
0: No és veterà. No és veterà, és en creixement.
4: Creixement futbolístic, perquè podria ser creixement personal i aleshores sí que podria ser veterà, però no, és creixement futbolístic.
0: Amb això no en tenim prou.
4: No és Jesús Navas. Molt bé.
7: La temporada passada no va ser titular cap partit a primera divisió. Aquesta ho ha estat en tots els partits.
3: Ja tinc un candidat. Però si el dic i me la jugo...
8: Quedes eliminat, si falles.
4: Ha jugat a la...
3: És un triple de Miguel Sierra.
7: És correcte.
0: Molt bé. Home, i tant, que està en creixement. Acaba de néixer gairebé com a futbolista.
5: 22 anys té.
7: Professional. És el màxim golejador d'equip.
3: Quines eren les altres dues pistes, Uri?
7: Doncs la tercera era que només Lamin, Vinícius i Mbappé han guanyat més duels ofensius que ell a la Lliga.
0: Ah, sí? Ostres, espera, Lamin,
7: Vinícius i Mbappé.
0: Estava ben situat. Doncs,
3: uns contra uns, eh?
7: És duels ofensius, que és guanyar avantatge en una situació en pilota respecte al rival, uns contra uns, també faltes provocades, suma més factors que només uns contra uns.
0: I la quarta?
7: És extrem dret i té 22 anys.
0: Molt bé.
3: I té una història... Saps qui va anar? Ell és del sud, no sé si és de Sevilla, és de per aquella
7: zona. Granada.
3: És de Granada,
7: Granada,
3: no? Correcte. I se'n va anar a jugar a Astúries a l'Avilés quan era jove.
0: Però se sap per què o no?
3: Jo no ho sé.
5: Ah.
3: No sé, vaig
5: sentir... jo tampoc no ho he trobat.
4: No eren a la família que van a viure allà?
3: Diria que no, perquè van anar de juvenil.
0: Sí, va fer un camí estrany perquè va anar cap a l'Avilés i va tornar cap a Andalusia, no?
4: Com heu dit que es diu aquest jugador?
5: Miguel Sierra.
0: Miguel Sierra. Oriol, la temporada passada era la plantilla del primer equip o no?
7: No, era jugador del Sevilla Atlético.
0: No va jugar amb el primer equip.
7: Sí, va jugar 4 partits de Lliga i un de Copa, però cap com a titular.
0: I aquesta temporada, titular indiscutible per Luis García Plaza en aquesta posició d'extrem dret. Quin número durà, Mireia?
5: El número 30.
0: El 30, Miguel Sierra?
5: Sí.
4: Per tant, no forma part oficialment per fitxa de la primera plantilla, encara.
0: Ha aparegut, sí, ha aparegut al primer equip.
4: I un altre exemple d'aquesta fàbrica d'extrems que té el Sevilla, no?
1: amb Jesús Navas, en el seu moment.
0: Capel.
1: Capel. Reyes, tot i que fos a l'altra banda, potser.
0: Sí.
3: Escolta'm, el va fitxar l'Avilés.
0: Sí.
3: No l'Alavés, l'Avilés, perquè el van descobrir i van fer una aposta per ell i se'l van endur des de Granada. És un cas molt curiós, eh?
0: És curiós, sí, perquè tampoc és l'Avilés, seria un dels clubs grans de l'estat espanyol. A hores d'ara pot estar al radar del Barça?
7: No, encara està un pèl verd, òbviament, juga un pèl accelerat. Ha estat, això sí, una de les revelacions del Sevilla i de la Lliga, però lluny del nivell Barça.
0: I d'aquí dos anys?
7: Jo no ho crec. És un jugador atrevit, amb qualitat, és intens també sense pilota, bona esquerra, però jugar al Barça ja sabem que és una altra cosa molt diferent.
0: Saps què passa? Que si tries extrems drets...
7: No anem bé amb aquesta pregunta, eh? Està clar.
0: Si tries extrems drets no trobarem escletxa.
1: No, aquest jugador el fitxarà algun equip anglès, no acabarà d'adaptar-se, tornarà aquí... I tornarà a jugar al Sevilla en algun moment de la seva carrera.
0: Aquest és el pronòstic, l'horitzó que marca Bernat Soler.
1: Aquest és la seva història. Sí.
0: Gràcies, Oriol.
7: Gràcies, adeu.
9: La TDT a Catalunya Ràdio.
10: Ei, com va? Com et dius?
11: Tenim un nom que el sap tothom.
10: Però d'on surts tu?
11: Tant se val d'on venim, si del sud.
10: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
11: Ara estem d'acord.
10: Sí, i una estrella ens agermana.
12: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Avui es juga la setena jornada de la Lliga.
13: Ahir es va jugar el primer partit a l'RCD Stadium, derrota de l'Espanyol, tot i jugar contra 10 des del minut 5.
14: Espanyol 1, Elx 3.
13: Avui ja s'han jugat dos partits més. Al Sadar, nou gol de Camello per empatar.
14: Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
13: I a Sant Mamés, l'Atlètic torna a empatar.
14: Atlètic Club 0, Alavés 0.
13: Ara mateix tenim un partit en joc a Balaïdos, golejada local, al temps afegit.
14: Quan marca el cinquè, Celta 5, Racing 0.
13: D'aquí a poca estona, a les 9, al Sánchez-Pizjuán, Livakovic farà de Joan Garcia.
14: Sevilla-Barça.
13: Demà es completa la jornada amb 5 partits. A les 2, al Coliseum, el Màlaga penúltim busca la primera victòria.
14: Getafe-Màlaga.
13: A 4:15, el Metropolitano, derbi madrileny.
14: Atlètic de Madrid.
13: A 7:15, a Riazor, un Betis enratxat tercer visita el Depor.
14: Depor-Betis.
13: A la mateixa hora, la Ceràmica s'enfronten dos equips amb 5 punts.
14: Villarreal-Llevant.
13: I a 9:00, a Mestalla, el València intentarà sortir de la zona de descens.
14: València-Reial Societat.
9: Internacional.
0: Comencem a la Premier perquè hi ha hagut sorpresa, Bernat.
13: La derrota del campió, Brighton 3, Arsenal 0.
0: Derrota golejada, eh?
13: Dura.
0: Com ha anat això per minuts? No. El descans, com anava el partit?
13: El descans davant 2-0, ja. S'ha avançat el Brighton al minut 31.
0: Déu-n'hi-do,
13: amb Gross, Costulas ha fet el segon, poc abans d'arribar al descans. I Txema Andrés, un excentral del Madrid.
0: Mitcentre.
13: Gràcies, del Madrid, ha fet el tercer amb un gol de cap de córner.
0: La veritat és que el Brighton és un equip que...
13: Tercer.
0: Sí, que continua permanentment a les posicions capdavanteres de la Premier amb un treball de Big Data molt destacat. Ja gairebé funcionen més els números i els paràmetres objectius i els expected goals que l'ull humà.
1: I qui l'entrena ara?
13: Mira, l'entrena... l'alemany Hurzeler.
0: Ah, ja fa algunes temporades.
13: Fabian Hurzeler.
1: Aquí havia estat...
0: Molt jove, Hurzeler.
1: De ser jove que...
13: 33 anys.
1: Sí. De Serbi havia estat entrenador del Brighton.
0: I Potter, sí. I després va arribar Hurzeler, perquè ara en té 33, però quan va arribar en tenia 30. Vull dir que era gairebé un jugador. I està fent molt bona feina el Brighton. Primera ensopegada, jo crec, de l'Arsenal.
13: Sí,
0: no?
13: Arribava amb un 4-4. Queda amb 12 punts, els mateixos que el City, que rep demà el Sunderland. Si el City puntua, es queda com a líder en solitari.
0: El Dortmund, per ser líder, ha de guanyar Stuttgart.
13: No només ha de guanyar, sinó que ja ho ha fet. Stuttgart 0, Borussia Dortmund 1. Se situa amb 12 punts l'equip alemany al capdavant de la Lliga Alemanya.
0: I a Itàlia destaca el Roma-Inter. Espera, que hi ha xiulets.
5: Surten a escalfar-se els jugadors del Barça.
13: Destaca el Roma-Inter perquè jugaven primer contra segon. Ha destacat perquè ha acabat amb empat a 2. Roma 2, Inter 2.
0: I ara què passa? Qui pot aprofitar-ho, això, algú, o no?
13: No. Poden igualar-los, el Como, si demà guanya, contra el Frosinone, poden igualar-los. Hauria de guanyar per molt avantatge per superar la Roma, que ara mateix té 11 gols de diferència en el seu average, 13 punts igualats amb l'Inter.
0: O sigui, si el Como de Cesc guanya demà, sí, es posa líder compartit amb la Roma i l'Inter, eh?
13: Correcte. També la Lazio, que també té 10 punts.
0: Ah, també podria, eh?
13: Que juga aquesta nit, per cert, contra el Venècia.
0: O sigui, podrien haver-hi fins a 4 sí, equips encapçalant la classificació a la sèrie.
13: Sí. Deixa'm només dir-te que el Galatasaray, el proper rival del Barça a la Champions, està perdent 3-0. Sí. Galatasaray és líder de Turquia, recordem-ho. Perd 3-0 contra el Trabzonspor de Salah, que ha fet dos gols, per cert.
0: Dos gols de Salah, eh?
13: Sí, minut 65, Trabzonspor 3, Galatasaray 0.
0: Trabzonspor 3, Galatasaray 0, eh? Ensopegada de Galatasaray forta amb Salah d'estrella, eh?
13: Sí.
1: Com estan ensopegant equips importants?
0: Sí, i com fa Salah per anar al lloc on encara pot defensar, diríem, la condició d'estrella? Saps què vull dir?
1: Sí,
0: sense
1: sí,
0: haver d'anar a l'Aràbia Saudita.
1: Hi ha un factor de Turquia molt important, que per això hi han anat tants jugadors amb renom, el Galatasaray i el Fenerbahçe estan plens de jugadors famosos, que és el tema fiscal. Allà tenen uns impostos als futbolistes molt baixos i això els permet cobrar més.
0: Per això tenen aquests àlbums de cromos. Sí.
13: Ara mateix, sobre la gespa, hi ha Onana a la porteria, Savic de central, Fabinho al mig centre i Salah d'extrem, el Trabzonspor.
0: Això el Trabzonspor.
13: Exacte.
0: Eh?
13: I pel Galatasaray, Sané a la dreta i a la banqueta hi ha Gundogan, que també coneixem bé.
0: Si repasses el Fenerbahçe, també té...
1: Fenerbahçe sembla un equip d'aquests de l'Aràbia Saudita de fa un parell d'anys que els tenien a tots els...
0: Però fixa't el Trabzonspor, eh? Sí, sí. Va traient el cap.
13: Col·lecció de cromos.
0: Doncs molt bé. Avui és dia de futbol i de bàsquet, Laura. És un dia per tu, avui, eh?
14: Sí, a mi m'agrada molt, ja ho saps.
0: La penya ja és a la final de la Supercopa.
14: Sí, ja ho ha aconseguit després de superar el Baskonia. Penya 96, Baskonia 84. L'equip de Dani Miret perdia el descans, però ha capgirat el marcador amb un molt bon tercer quart. Ha guanyat 30-16 i ha acabat guanyant de 12. Per tant, demà jugarà la semifinal.
0: No.
14: Contra el València o el Barça, que juguen... La final, sí, sí, contra el València o el Barça, que juguen avui a les 9.
0: Ha fet una pausa normativa la Laura per sentir els senyals de dos quarts de 9. Barça-València a les 9.
14: Sí, seguirem el partit amb l'Ernest Macià.
0: Amb l'Ernest Macià, molt bé.
14: Deies que era un dia també de futbol,
0: espera,
14: Ricard.
0: Espera, abans vull saber a quina hora és la final demà.
14: A les 6.
0: A les 6 de la tarda el tot gira, eh?
14: Sí.
0: Després del derbi del Madrid, final, que podria ser catalana, a més està jugant la Supercopa a Badalona.
14: Sí.
0: Què més volies dir?
14: Que deies que era un dia també de futbol, l'acabem de tenir al final a Balaïdo, Celta 5, Racing 0, el cinquè del Celta l'ha fet Pablo Durán, que també havia marcat el quart.
0: Al Racing li han fet 12 gols
14: en dos partits.
0: Sí. És un equip alegre, però s'ha convertit en un equip trist, perquè hauran de modificar alguna cosa defensivament, perquè 12 gols en dos partits...
1: Un equip una mica alegre pels rivals.
0: Vindria a ser l'equip més golejat de la Lliga, entenc, no? Després d'aquest festival.
14: Sí, han encaixat 21 gols en total, sí, sí.
0: 21 gols en 7 jornades.
1: Són 3 per partit,
0: és com el Barça, és l'antítesi del Barça, sí, sí, no? El Racing, que acaba de pujar a primera divisió i que aquí valorem, jo especialment, i agraeixo aquesta personalitat valenta i desinhibida, el que passa és que alguna cosa haurà de fer perquè ja li va passar a segona, que rebia gols amb facilitat, i a primera això el penalitza bastant més.
14: Demà la final de la Supercopa SB, Ricard, a les 7, no a les 6, a les 7.
13: Ha jugat avui a les 6 al Joventut.
0: A les 6 hora canària, eh? A les 7 de la tarda, demà la final, penya contra qui guanya del Barça-València, per si algú s'ho vol posar a l'agenda, a les 7 de la tarda, demà. Aviam, seguim. També hi ha un partit del Girona avui, de futbol.
14: A les 9, Cadis-Girona. A partir de 3:15 es podrà seguir el partit amb la transmissió del Tot Gira, l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
0: I un partit de Sobal avui.
14: Ha guanyat el Granollers a Port de Segon 24, Granollers 27. A la classificació, l'equip ballesà és tercer amb 4 punts.
0: I hi haurà Gran Premi d'Àustria, de MotoGP,
14: sí,
0: no?
14: Sí, avui s'ha disputat la cursa sprint. Victòria
0: Qui ha guanyat?
14: De... Jorge Martín, que és el nou líder amb 3 punts més que Marc Márquez.
0: Jorge Martín i Marc Márquez s'estan disputant el Mundial,
14: sí, sí,
0: no?
14: Sí, totalment, totalment.
0: I demà veurem com va. O sigui, ara quants 3 punts d'avantatge,
14: sí, 3 punts d'avantatge i demà...
0: Això és molt poc, eh?
14: Molt poc, molt poc. Demà pot canviar, demà la cursa llarga a partir de les 2.
0: I avui Jorge Martín ha guanyat i Marc Márquez...
14: Segon.
0: Segon, eh? O sigui, sí, que estan, ja ho veig, cap amb cap, eh?
14: Sí, sí,
3: ha remuntat,
14: sí.
3: Jorge Martín. I ha acabat, sortia setè i en 12 voltes...
14: Sí, de fet...
3: Ha acabat guanyant.
13: No, no, o sigui,
14: anava a costa primer, però ha caigut a faltar 2 voltes.
0: Qui anava primer?
14: A costa.
0: Ah, molt bé. Jorge Martín no ha guanyat cap Mundial de MotoGP,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
13: un.
0: Ah,
13: sí,
0: sí.
13: Un.
0: Ja, ja,
3: fa
0: ja
3: 2 o 3 anys.
0: Molt bé. I a hoquei patins avui juga la nostra selecció?
14: Tenim en joc, de fet, la semifinal masculina de la Golden Cat, a Catalunya-Angola, i a Can Xarau a Cerdanyola, i tenim el Marc Andrés. Com va aquesta semifinal, Marc? Guanya Catalunya?
15: Doncs Catalunya, que jo m'atreviria a dir que es classificarà per la final, perquè falta de 10 minuts pel final, guanya per 1-8. Tenim doblets, per exemple, de Martí Casas, Roc Pujado, Gerard Riba, que donen una gran diferència a Catalunya, que demà, si no hi ha cap d'alta baix, jugarà la final masculina contra Portugal a 4:45 de la tarda. Abans, també Catalunya-Portugal, a les 12 del migdia, a la final femenina.
0: Ostres, que demà tenim Catalunya-Portugal, final femenina a les 12, 4:45, la final masculina amb Catalunya. Que has dit, Marc, contra la final masculina?
15: Portugal també, Portugal ha eliminat
0: també,
15: a França als penals.
0: Catalunya-Portugal les 2 finals, eh?
15: Sí.
0: I després ja hem dit que la Supercopa a les 7, la penya contra qui guanyi del Barça-València. Gràcies, Marc.
15: Fins ara.
0: Avui també es disputava una assemblea, es disputen les assemblees també, eh? Roger Bosà, es disputa o no es disputa?
13: Com esteu? Ja està, s'ha disputat.
0: S'ha disputat, bona, ha estat llarga, eh? Però es, penals,
1: però es pot qualificar de disputes, hi ha hagut frec a frec, no, hi ha hagut tet a tet, hi ha hagut igualtat, o ha estat una golejada?
13: Un amistós.
3: S'ha celebrat, no? Més que disputar-se, ho han celebrat.
0: Sí,
13: s'ha celebrat i ha estat un amistós.
0: Pensa, Roger, que les assemblees del Barça, per mi, el dia que em retiri, quedarà subratllat com l'exercici professional més incòmode de la vida. O sigui que avui valoro especialment la teva feina.
3: Però poques em vas cobrir.
0: No, unes quantes.
3: Ah, sí?
1: Però era molt fàcil, perquè havies de... Quan acabava de...
0: Aleshores anàvem amb un caset i havíem d'anar fent talls.
1: Sí, no, però llavors quan acabava havies de dir... Ha estat una bassa d'oli.
3: Una bassa d'oli.
1: Això és el que diuen les assemblees.
0: Saps què em passava? Que em costava molt sintetitzar-la, resumir-la. Aleshores, el Roger, que és millor que jo, ens donaràs els grans titulars de l'assemblea. Roger.
13: A veure, ha estat una bassa d'oli perquè s'ha aprovat tot el que era important, eren els punts econòmics importants, el punt 4, l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, era el punt clau. Sí. El Barça demanava ampliar el crèdit amb Goldman Sachs, aquest crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. L'últim crèdit, segons el Barça, ja, per acabar les obres, i s'ha aprovat per àmplia majoria, per tant, aquí la porta ha respirat tranquil i era un punt important perquè això vol dir que la despesa de l'Espai Barça creix, que puja fins als 1.900 milions i que el deute també creix. El deute agregat és de 2.680 milions. Per tant, això ha aprovat i també s'han aprovat els punts 2 i 3, que són el tancament de l'exercici anterior, sí, i el pressupost electoral, amb xifres que no són massa bones. I tot i així s'han aprovat perquè, mireu, el tancament de la temporada passada presenta un resultat net negatiu, 18 milions de pèrdues. S'ha aprovat tot i així amb una gran majoria i el pressupost de l'actual preveu un benefici només d'un milió, un milió d'euros, i tot i així s'ha aprovat també amb escreix.
0: O sigui, aquests són els clàssics, que normalment els números d'una manera o una altra s'aproven, excepte algunes excepcions, a la història. Però coses així més pròximes...
1: Deco ha donat algun titular, no?
13: Mira, anava a dir, en l'àmbit esportiu, Deco ha confirmat que Rafinha està renovat fins al 2030. Ella ha dit 2029, ja però deixo, és 2030. Sí, que no està tancat, però que ahir ho van acabar de tancar pràcticament, fins al 2030, dia, Rafinha.
0: El Carlos Montfort ens ho deia al tercer temps, que hi ha hagut una reunió que semblava ben encarat, per tant, avui Deco ja ho ha confirmat. I
13: també imminents Bernal i Espart. Mac Bernal fins al 2031, Xavi Espart fins al 2030, renovacions no signades, però sí encaminades i fins i tot imminents.
0: Xavi Espart 2030, això són... Perquè quan acabava Xavi Espart, ho sabeu?
13: El 28. El 28.
0: El 28. O sigui, són dues temporades més, eh?
13: Sí.
0: I Marc Bernal acabava...
5: El 29.
13: El 29, una més.
0: També
13: una
0: dues.
13: Més.
0: també dues més, no? Has dit el 31 Bernal i 30 Espart, no?
16: Sí, dues, és veritat. Dues sí, i dues. 29, sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més?
16: Mira, Laporta, que se n'han recordat del Madrid, diu que hem de fer front a alguns clubs d'estat, que quan les coses van maldades, doncs, veuen com li requalifiquen terrenys. Ha estat l'únic missatge, diríem, punyent de Laporta avui cap al Madrid, i en l'àmbit esportiu diu que

0: Sí, escolta, busquen fórmules alternatives i estan buscant un inversor, i el que diuen, el que han dit avui tant Laporta com Ferran Oliver, és que la construcció no implicarà cap deute ni tampoc impactarà en la finançació de l'Espai Barça, però sí que estan buscant una fórmula alternativa per efectivament trobar un inversor.
1: Tot això és un canvi, perquè en els pressupostos presentats fins ara el nou Palau sí que entrava en la despesa que s'havia pressupostat, o sigui que això canvia perquè la despesa pel camp, per l'estadi, doncs, com més habitual en qüestions d'obres, ha estat més alta del que es preveia.
2: I Roger, els compromissaris han aprovat el parc d'atraccions, com li agrada dir a Jordi Costa, els cavallitos que posaran al Camp Nou?
0: Sí, sí. Babylon Park aprovat. És veritat que ha estat la votació amb més vots en contra, o de les votacions amb més vots en contra, però aprovat aquest parc, Babylon Park, 100 milions, diu el Barça, que repercutirà això al club, 100 milions Babylon Park, i 65 Ohana, que és aquest patrocinador que durà l'equip al dors de la samarreta, un projecte lligat a un complex residencial als Emirats Àrabs.
2: El tema de Babylon Park, més enllà de...
3: On serà aquest parc?
0: A l'esplanada del Camp Nou, al costat del Barça Cafè.
2: I quan no és un parc, són recreatius.
1: Si algú ha estat al Fantàstics, que és una idea similar, un concepte molt similar de 3CAT i del Super 3, que és el centre de Barcelona, cap a la zona de Sagrada Família, doncs a mi, pel que ha explicat la Laia Tudela, el Ramon Salmurri, els plànols que hem vist, em recordo una mica, és un espai interior...
3: Quan ho tindran fet?
1: Això no ho sé.
3: No se sap,
2: aquí hi ha un altre fet controvertit, que és que l'empresa que ho munta és una empresa d'Israel. I això ja, doncs...
3: Quan no acabin, els meus fills ja no hi podran anar.
2: Perquè seran massa grans.
3: Ja veig que això anirà lent. Com es dirà, Roger? Es diu?
2: Cavallitos Barça, no?
0: El parc, no, Babylon Park. No té nom, però l'empresa...
1: Relacionat amb el Barça, no?
2: Li posaran Barça, no? Com, o...
3: Bé, sí, no ho sé, pregunto, perquè és que... Sí, sí. Que no,
1: Babylon
3: no
1: havia, Park deu no ser l'empresa que dona la idea, que deu tenir la patent, no?
3: D'acord. Sí, aquest capítol, no, per mi és nou, jo no el dominava. I del Camp Nou, alguna cosa interessant? Quan s'acabarà?
0: No, que... Es manté la previsió el 2028 i que tot canviarà, que els ingressos canviaran, que preveuen uns ingressos de 1.450 milions al 2030, per això ara tantes pèrdues, per això doncs, tan pocs ingressos respecte al que podran aconseguir, que tot canviarà.
3: Quan anirem a Montjuïc, Roger, un altre cop? O quants mesos s'hi va? Han dit alguna cosa?
0: En principi, tota la temporada. Tota la temporada, mentre es faci la cúpula.
2: Fins al gener.
1: Però bé, no descarteu que s'entri la temporada.
2: És a dir, la temporada 27-28 començarem a Montjuïc.
3: 27-28
1: és la temporada vinent.
3: Fins al Nadal, la pròxima temporada.
2: Fins que tornem.
3: Ah, però no han dit res avui.
2: Han dit gener del 28.
3: Han dit.
2: Sí, el que passa que... Fem
3: informació.
2: Sí.
3: Ho han dit. El que passa que les obres de casa també s'encarrereixen.
2: Normalment, els calendaris que han dit no s'han complert en un 99% de les vegades. Però pot ser aquest.
3: Però no haurem de ser nosaltres els que avancem això.
2: Ha de ser la realitat.
3: Ha de ser també. I el club, que un dia es disculpi si no va amb els...
2: Imponderables.
3: Bé, la qüestió és que, d'entrada, des de l'estiu fins al gener. Molt bé, Roger, quantes hores has estat aquí amb l'assemblea?
0: Doncs 10:30.
3: Molt bé. Estàs bé, tot? Tot bé?
0: Sí, prou fresc.
1: Heu parat per dinar, no? Una bona estona.
3: Has pogut menjar alguna cosa?
0: Sí, una horeta, sí. He baixat aquí baix i he fet un entrepà, una horeta de descans i tornar-hi.
3: Doncs ara ja et mereixes descansar tranquil·lament. I bé, vaja, això t'ho ha de dir el Xavi, però jo d'entrada, per mi, tens festa. Deixa... Per la resta del
1: bé, home, hi ha coses a fer ara per via interna.
2: S'han de treure talls.
3: Sí. Val, doncs acabes amb el que et digui el Xavi i gràcies per ser-hi, Roger.
0: Vinga, que vagi bé.
3: Adéu.
4: Els deutes pendents amb l'Audiència.
3: Va, que avui tinc amb el Marc unes cosetes que havien quedat penjades d'uns temes arbitrals que hauríem de resoldre, i ho farem molt ràpidament, perquè d'aquí 17 minuts comença el partit. Aviam, Marc, primera, els outs laterals que ens estan neguitejant últimament. Per cert, després explicaré la teoria que tinc sobre l'out lateral del Camp del Llevant que ens va fer tornar-nos bojos sobre què havia passat. Us recordeu aquella jugada, un lateral

0: ràpid de llevant, repetir, no? L'àrbitre. Sí, correcte. Després explico la meva teoria veient el partit repetit. Però al Marc li vull dir, els nous laterals, perquè siguin vàlids, que això també va aparèixer al camp del Llevant, si no m'equivoco, que és on has de tenir els peus?
1: La normativa és molt clara, diu que has d'estar trepitjant, encara que sigui parcialment, la línia o estar fora d'aquesta, amb els dos peus.
0: Els dos peus, eh?
1: Amb els dos peus.
0: Per tant, tu pots tenir tres quarts de peu dintre del camp i un i l'altre peu tot dintre del camp? No.
1: No.
0: Has de pot tenir tres quarts de peu i tres quarts de peu.
1: Exacte.
0: O sigui, si tu trepitges amb el taló dels dos peus l'out lateral, et pot servir. No entenc per què aleshores els jugadors es posen sempre per darrere de la línia. Deu ser una mania, perquè podríem fer perfectament trepitjar la línia.
2: I aquell gol del PSV contra el Girona a la Champions, sí, fa unes temporades, el jugador del PSV no va entrar amb un dels dos peus clarament al camp? No tenia un dels dos peus per davant de la línia?
0: No puc confirmar-ho. No puc confirmar-ho.
1: Jo ara mateix tampoc, però llavors estaria mal assenyalat.
0: Sí. El que vull dir que és curiós, perquè hi ha esports com l'handbol, quan jo jugava a handbol, ara no ho sé, per tant no m'hi ficaré en camises d'onze vares, tu havies de trepitjar la línia per servir l'out. O sigui, tu servies l'out amb el peu a la línia.
1: Però és que el reglament aquí diu que pots estar per fora, eh?
0: Ja, ja ho sé, però per què has d'estar per fora si pots servir l'out de més a prop? Això és el que vull dir. O sigui, que per norma no caldria, com fan, posar els peus just al darrere de la línia i esforçar-se en que la punta no toqui la línia, que és el que jo veig habitualment. Vull dir que es podria servir perfectament trepitjant la línia amb mig peu dintre, i això costa veure. A partir d'ara m'hi fixaré.
2: He trobat la jugada del PSV i el jugador de l'equip neerlandès tenia el peu esquerre tot a l'interior del camp, però amb el taló sí que trepitjava la línia. O sigui,
1: doncs
2: que...
1: correcte.
2: Correcte.
1: Sí.
0: Molt bé. Segona cosa. La retenció de la pilota existeix? Perquè em sembla que em van fer referència a l'últim partit.
1: Sí, no ho posa com a tal retenir la pilota, sí que posa que si un jugador cau a terra i impedeix que el rival avanci, és a dir, el seu atac, sense que hi hagi contacte físic, és a dir, el que faig és impedir que pugui arribar la pilota, amb el cos o amb les cames, sí que es considerarà joc perillós i suposarà un tir lliure indirecte.
0: Val, però allò que dèiem a l'escola de retenció no existeix.
1: Com a tal, no. No posa la paraula ni retenció.
0: Però l'escena és falta, per això l'àrbitre, quan hi ha una situació com aquesta, normalment sempre xiula falta, no deixa continuar, perquè si no s'atonyinarien per una pilota com el rugby en una melee, i el futbol això no ho permet.
1: Exacte. Pensa que és l'única manera en la que pots impedir que algú no avanci sense tocar-lo.
0: Moltes gràcies, Marc.
1: De res.
3: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
4: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: Avui el Barça visita el Sánchez-Pizjuán, un camp difícil històricament. Entre el 1978 i el 1990 l'equip va encadenar 13 partits de Lliga sense guanyar. Però compte, perquè la tendència ha canviat. En les últimes 10 visites de Lliga el Barça només ha encaixat una derrota a Sevilla, el 4-1 de la temporada passada.
3: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
6: Ei, perdona, una estrella.
7: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
7: Una estrella.
6: Què, un crit valent?
7: Vinga, tots units fent força.
6: Una estrella!
7: De seguida.
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: Mireia, el Barça jugarà a Sevilla amb aquests 11 futbolistes.
1: Amb Livakovic a la porteria, Eric, Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Fermín i al davant Lamine, Rafinha i Gordon.
2: Flick torna a fer les 4 rotacions de mitjana de cada partit, fa debutar Livakovic i manté Christensen. I això últim també és notícia. Mai abans el danès havia encadenat 2 titularitats amb el tècnic alemany. L'últim cop que Christensen va ser titular en 2 partits seguits com a blaugrana va ser el tram final de l'última temporada de Xavi, la 23-24, quan el català el va situar com a mitjana.
0: Les rotacions dels 3 centrals continuen estant molt ben repartides per l'Excel, oi, Bernat? O no?
2: Sí, sí. Christensen fins ara anava alternant. És a dir, només Cubarsí ha encadenat més de 2 titularitats consecutives, en va encadenar 4, va descansar contra el Racing i avui torna. Però realment...
0: Busquem quantes titularitats tenen Gerard Martín i Christensen. Us ha sorprès l'entrada de Christensen a l'11?
3: A mi no.
4: No,
3: a mi no. Jo crec que Gerard Martín...
0: Està patint.
3: I una mica en la línia del que hem dit abans amb els porters, jo crec que al final l'entrenador veu el que veu tothom. I per tant, veu més, que el creu tothom, però en aquest cas jo crec que cridava una mica l'atenció aquest moment de forma de Gerard Martín amb algunes errades...
4: Desconfiança, puntuals. No se'l veu segur.
0: I coincidiu, Xavi, Carles?
5: Sí.
0: I la de Cancelo per a Xavi Espart?
3: Jo crec que Xavi Espart, El que passa que, no sé, aquí potser sí que hi ha una mica de premi.
4: És que va fer un partit l'altre dia. Va fer el gol i mig, si vols, però vaja, el primer és un escàndol de gol. I bé, home, a mi també m'ha sorprès, però ho entenc.
5: Jo també crec que, i ens vam comentar en alguna transmissió anterior, que tornar-li a donar a un nano de 19 anys la titularitat ja venint de molt poc temps...
0: Jo
5: crec que s'ha d'anar guanyant poc a poc Espart. Cancelo, mentre no faci el ruc, és un molt bon jugador i està fent uns bons partits. Per tant, jo crec que ha de ser paulatí el fet de que Espart acabi consolidant-se com a lateral esquerre titular.
0: Cancelo havia fet poca pretemporada i, per tant, com diu el Carles, aquest moment feia la sensació que havia d'arribar i que el punt de partida era Cancelo titular i a partir d'aquí veurem com evoluciona tàcticament, què necessita l'equip. Xavi Espart li dona molta més riquesa en el joc interior. Cancelo dona moltes més solucions ofensives de profunditat, fins i tot de rematada, com vam veure l'altre dia. I la veritat és que Joao Cancelo és un lateral absolutament consistent. Defensivament, Cancelo va sortir a la foto de l'altre dia contra el Racing.
4: En el primer del Racing,
0: va ser molt tímid, molt amaguet, que no és una notícia tampoc. I Xavi Espart és una miqueta més agressiu per una qüestió de concentració, no tant de fonament defensiu. I aquí hi haurà debat. Digues, Bernat, acabem amb els centrals.
2: Christensen, 5 titularitats. Gerard, 5 titularitats. Cubarsí, 6 titularitats.
0: Més ben repartit, impossible, Cubarsí, 6, Christensen, 5, Gerard Martín, 5. O sigui, la rotació és gairebé tan perfecta que admet que Cubarsí és el titular i que els altres dos són la parella i que un jo, aviam qui cau abans, Sabeu aquells duels en una barra d'equilibri del D'Artagnan, quins referents més moderns, amb una espasa, aviam qui queia abans, doncs una mica seria això.
4: D'Artagnan o D'Artacan?
3: Home, a veure...
0: L'oficial seria... Creixem D'Artagnan.
3: El D'Artagnan és l'oficial. L'altre són uns dibuixos animats.
0: Però ja entenc que molta gent jove ara no ho sabrà. És que no tinc cap referent d'algú amb l'espasa jove.
3: Hi ha tota la saga de Star Wars, que ja també lluitaven amb espases.
0: Allò està molt evolucionat. No és esgrima, allò.
3: No, esgrima no.
0: Allò són armes de destrucció massiva.
3: Deixa'm dir una cosa només, perquè jo en el seu moment, per exemple, vaig ser molt escèptic amb el refitxatge de Cancelo la temporada passada. Crec que s'ha guanyat clarament aquesta posició de lateral esquerre titular del Barça i que crec que l'escepticisme que va generar i que alguns vam dir obertament, d'altres com el Xavi Campos, el canvi estava molt a favor del seu fitxatge, doncs l'hem d'acceptar que estava equivocat i que ens ha desmentit.
0: I ràpidament també acceptem l'entrada de Gordon, que ha dit Flick que li dona més control a l'equip que no la velocitat de Diemi.
5: és evident, no? L'altre sembla més esbojarat, aquest sembla més capaç de seguir una mínima normativa que pugui sortir des de la banqueta.
0: I et sembla bé que sigui titular, doncs. És que a mi Adeyemi em fa servir... jo el faria servir molt com a suplent.
5: Home, aquest et revoluciona un partit. Sí, et revoluciona un partit i el trenca. O sigui, el que vam veure els darrers minuts, com corria al minut 90, pot rebentar defenses en partits complicats.
0: Marc, la dada.
6: Gabriel Jesús ha marcat en totes les rematades que ha fet entre els tres pals.
0: Ah, sí? O sigui, tenim aquí una altra mena de Rafinha, eh?
6: Sí.
0: Tot el que va entre els tres pals fa gol. O sigui, ha rematat dues vegades.
6: Exacte. Ha rematat quatre vegades en total, dues entre els tres pals, una al pal i una fora.
0: Ostres, déu-n'hi-do, també com... Sí, sí, com Rafinha, quina efectivitat. Dues entre els tres pals, gol, i una al pal.
6: Sí, i tot això en 40 minuts, tocant 42 vegades la pilota.
0: Imagina't. 40 minuts amb aquests números. És veritat que apareix en moments on el partit ja s'ha trencat, però està aprofitant bé Gabriel Jesús, el generador de caos. Mireia, qui juga pel Sevilla?
1: Blajo, Dimos a la porteria, Iglesias, Sanganté, Castrín i Suazo a la defensa, al mig del camp, Agumé, Fofanà i Cochorashvili, i al davant, Sierra, Robi Llur i Félix Correia.
0: I ara, com sempre, amb l'escàner del Bernat Coll, el Dafo. La teva debilitat.
2: L'absència d'un golejador. El Sevilla ha marcat 9 gols en 6 jornades, però no té cap futbolista que hagi assumit clarament el pes del gol. El seu màxim golejador és Miguel Sierra, l'han criptat, amb només dues dianes, i no és un jugador d'àrea.
0: La d'amenaça.
2: Luciana Gomé, la paret mestra, intocable per Luis García, ha completat tots els minuts i és clau en fase defensiva. Tercer en recuperacions, segon en recuperacions a camp contrari de tota la competició. Del seu desplegament dependrà part de la fluïdesa del Barça.
0: La F de fortalesa.
2: Un estil molt definit. El Sevilla té clar que juga pressió i pilota llarga. El Sevilla no li interessa combinar i busca constantment el joc directe, fins al punt que si el central o els laterals intercepten una pilota, segurament els veurem avançar, dividir i buscar un contracop, encara que sigui des de camp propi.
0: I la O d'oportunitat.
2: Avui el control i evitar que el partit es trenqui. El Sevilla buscarà que el Barça no tingui ritme. És un equip que interromp molt el joc, comet moltes faltes i els seus partits es fan pesats. Tercer equip amb menys temps efectiu en els seus partits de la Lliga, quan al Barça li interessa exactament el contrari. Controlar el ritme pot ajudar a evitar el cos a cos.
7: I en hoquei ja tenim final. Marc Andrés, com ha acabat la semifinal entre Catalunya i Angola?
8: Doncs mira, hem perdut dos gols al final. Roc Pujadas ha completat el seu hat-trick. 2-9 ha acabat guanyant Catalunya, que es classifica per la final masculina de demà, a 4:45 contra Portugal. Recordem també Catalunya-Portugal, final femenina, a les 12 del migdia.
7: Gràcies.
8: Fins ara. El laboratori.
0: Carles, les tres prioritats d'avui. La primera.
5: El debut de Livakovic.
0: Livakovic a la porteria, la novetat de l'11 titular, l'estrena del porter croat, del titular de la selecció croata, finalista del campionat del món, per exemple. Segona.
5: La velocitat de pilota al mig camp.
0: La velocitat de pilota al mig camp, on hi haurà Rodri, Pedri i Fermín. La tercera.
5: La tornada de Gordon a l'11.
0: I Gordon, que farà trident amb Rafinha i Lamine Yamal, que són insubstituïbles. Avui passa per davant d'Adeyemi. Marc, el repte.
6: Preguntem si Gordon avui intervindrà més que les 69 d'Adeyemi contra el Racing. I recordem als oients que per poder votar cal que entrin a Twitter i l'Instagram de la TDT.
9: A Catalunya Ràdio, la TDT.
10: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
0: Quatre minuts per començar el partit Sevilla-Barça. Es espera que soni l'arrebato aquí al Sánchez-Pizjuán. Mireia, l'11 de Flick.
1: Livakovic a la porteria, Eric Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri, Fermín i al davant Lamine, Rafinha i Anthony Gordon.
0: L'11 de Luis García Plaza.
1: Blajo, Dimos a la porteria, Iglesias, Sanganté, Castrín i Suazo a la defensa, al mig del camp Agumé, Fofanà i Cochorashvili i al davant Sierra, Robi Llur i Félix Correia.
0: Qui xiula, Marc?
6: Avui ho farà Juan Martínez Munuera, valencià de 44 anys, és àrbitre primera des de fa 13 temporades i internacional des d'en fa 11. Ha dirigit 39 partits al Barça, amb 26 victòries, 6 empats i 7 derrotes.
0: Qui al bar?
6: Raúl Martín González Francés, canari de 37 anys, ha estat només en dos partits al Barça i els ha guanyat tots.
0: I ara arriba un moment clàssic a la Lliga aquí al camp del Sevilla, que està gairebé ple per rebre el Barça. El Sevilla viu moments d'il·lusió després de salvar la categoria les dues últimes temporades amb problemes. Ara mateix són cinquens.

0: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
1: Pel sistema tradicional FM, la televisió Movistar, la Liga Audio 4, que ja estem connectats, i per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3Cat.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Les 9 en punt del vespre d'aquest dissabte 19 de setembre, setena jornada de Lliga, l'última abans d'una llarga aturada per partits de seleccions. El partit, com és evident, començarà amb un cert retard. Els capitans, Rafinha per part del Barça, el xilè Gabriel Suazo per part del Sevilla, fent el protocol inicial.
5: Encara canten l'Arrivato.
4: Sí, sí, sí.
5: I és tan emocionant com fa 20 anys, que és quan el van crear, o ha baixat l'èpica?
4: Té molta potència encara, i si és la primera vegada que vens, jo crec que sí que t'emociona. Quan ja l'hem sentit 15-20 vegades, doncs segurament perd una mica d'aquest efecte.
6: Per cert, que he parlat de Livakovic, titular a la selecció croata, però al Mundial, a la final, era la banqueta, era Subasic encara el porter aleshores. Va ser just després d'aquell Mundial, a la final del 2018, quan Livakovic es va quedar amb la porteria de la selecció croata, i aleshores sí que va ser el porter a Mundials i Eurocopes.
4: Dominic Livakovic és la gran novetat en l'onze del Barça. És el porter que avui defensarà la porteria blaugrana en substitució de Joan Garcia, que s'ha quedat a Barcelona amb unes molèsties al genoll. Stenzner veurà el partit des de la banqueta, on ho ha fet habitualment, el Sevilla fent l'última conjura conjunta, agafats a les espatlles amb un altre porter, Odisseas Blajodimos, que també ens el coneixem, havia jugat al Benfica i li havien fet alguns gols. I ara és el porter del Sevilla, posarà en joc la pilota al conjunt andalús, oi? Sí, sí, cap allà hi va. Serà el Sevilla qui iniciï el joc en aquest partit. El Sevilla, que és cinquè a la classificació. Bon moment per l'equip de Luis García Plaza. L'àrbitre que mira costat i costat. El Barça, el líder indiscutible. I, a més, amb un afany golejador insaciable. Veurem si avui tenim l'oportunitat de tornar a quedar-nos afònics amb els gols que faci el Barça. Important, però, és guanyar i sumar la setena victòria seguida des de l'inici de la Lliga. Comença el partit. Posa en joc la pilota al Sevilla amb una puntada llarga de Félix Correia buscant a la punta esquerra algun company. Recupera la pilota al mig del camp. Agumé la juga enrere cap a Sant Ganté. Aquest amb Castrín. Castrín endarrereix la pilota cap al porter Odisseas. El porter grec que juga la pilota cap a la banda dreta per Suazo. Suazo combina amb Félix Correia. Pilota que recupera el Barça. Fermín intenta fer una passada interior cap a l'arribada de la Lamine Yamal. Era massa fort, on no hi arriba el crac del Barça, i per tant serà servei de porteria pel Sevilla.
6: És nit de Barça, de futbol i de bàsquet, perquè Badalona comença la segona semifinal de la Supercopa ACB amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. Companys, bona nit.
7: Què tal, Ricard?
6: Ha començat el partit, Ernest?
8: Ha començat fa mig minut. Recordem que tenim per la final de demà ja un equip català, que és la Penya. Busquem el segon i ara mateix el Barça ha començat guanyant. Per tant, tindríem final catalana Barça 2, València 0.
6: Lloberes, la tindrem. El València ha baixat molt sense Pedro Martínez i sense els cracs.
9: Home, però s'han reestructurat prou, eh? És a dir, ha fet uns quants fitxatges amb el mateix criteri, diguem, de la línia cultural de Pedro Martínez. I crec que pot ser un rival difícil. De totes maneres, el Barça té bastanta més feina amb 11 jugadors nous i un entrenador nou.
5: Juga Mirotic al València?
8: No. No juga. No està encara en forma.
6: Resultat, Ernest.
8: Doncs ara mateix, el primer minut de partit, el Barça que busca el 4-0. A Joel Parra, que llença la mitja volta. Barça 2, València 0.
4: La pilota al mig del camp, la remena el Sevilla, ja en posicions d'atac. La toca Félix Correia, compte que l'envia per Suazo a l'interior de l'àrea. Atenció, fa la centrada cap al punt de penal, ha refusat la pilota Rodri. Intenta també allargar-la des de fora a l'àrea. Pedri, li prenen, però a Fermín, que acaba fent falta. L'àrbitre diu que no, que s'aixequi el jugador del Sevilla. Era Kochorashvili. Això permet la recuperació del Barça. L'envia llarga Fermín cap a la posició de Rafinha, costat esquerre de l'atac blaugrana, prova de superar el seu rival, fa la centrada de Rafinha, una mica passada, tot i així podrà controlar-la fora de l'àrea, i a l'altre costat, Lamine Yamal. La jugada s'inicia de nou, el públic protesta perquè entén que Fermín ha fet una falta, no sé si per televisió l'heu pogut comprovar, però
5: bé,
4: aquí
5: si,
4: la gent
5: si
4: està molt enfadada.
5: Si xulada és perquè hi estava a prop, és perquè potser considera que hi havia contacte, però no falta.
4: La pilota la té Eric García, banda dreta de l'atac blaugrana, la deixa cap a Pedri, Pedri enrere per Rodri, Rodri cap a una zona encara més endarrerida perquè sigui Pau Cubarsí qui la jugui, avança metres, la toca al seu costat per Christensen, es desplega el Barça en atac, ara amb opció de Cancelo, Cancelo la juga enrere, Christensen la torna a rebre i la toca més enrere encara perquè a l'alçada del cercle central la jugui Pau Cubarsí, combina amb Eric García, Eric García cap a Cubarsí, Cubarsí jugant amb Christensen amb certa calma ara al Barça, sense ser molt trepidant, avança metres Christensen, arribava Rafinha, compte que ha perdut la pilota, però posa la cama Rodri, meravellosament i elegantment, sense fer soroll, s'endú una nova pilota.
6: Una excursió de Christensen, una mica precipitada, està bé dividir, però s'ha de saber frenar, perquè normalment s'estavella contra el mur, ha estat bé Rodri, com sempre, la vigilància, el Barça localitza i concentra el camp del Sevilla al joc, Rodri reparteix un costat, a l'altre, contemporitza, decideix el ritme d'atac.
4: 3 minuts i mig de la primera meitat, empat a 0 entre el Sevilla i el Barça, la rep Pedri, és el vèrtex del costat esquerre de l'àrea, fora de l'àrea, continua conduint la pilota Pedri, la penja cap a l'interior on intentava buscar la Rafinha, lluny a la defensa del Sevilla, al mig del camp, l'Aurana torna a recuperar la pilota, Santornemi, pilota per Christensen.
6: Ja ha iniciat el Barça aquest procés d'escanyament del rival, de no deixar-lo sortir quan recupera, de tancar-lo al seu camp. El Sevilla és un equip intens, un equip que se sent còmode en la reacció, que defensivament se sacrifica, que no serà fàcil convertir-lo en permeable.
4: Fa un túnel, una sotaneta, Lamine Yamal, no serveix de res, acaba fins a la zona del porter del Sevilla, la pilota, i per tant recupera la possessió l'equip andalús.
6: No és fàcil. La sotaneta, però no ha pogut continuar avançant perquè Suazo ha tret els braços.
5: Sí, ha tret els braços,
4: ha passat la pilota, però no el jugador.
7: No és fàcil fer entrar-hi al Sevilla, és l'equip que més es localitza a camp rival de tota la Lliga.
4: La juga Eric García.
6: I han plantat el mur.
4: Tinc la sensació que avui s'està jugant molt al camp del Sevilla, tot i que només són 4 minuts i mig de la primera meitat.
1: Els últims 4 partits, recordeu que el Barça ha marcat el primer gol en els 8 primers minuts.
7: Un 80%.
4: 80% de localització al camp del Sevilla. La pilota per Christensen. El Barça instal·lat al camp del Sevilla, de moment sense excessiu perill, però dominant la pilota, dominant la possessió, tenint el control. Té l'esfèrica d'Eric García, la juga cap a la mínia mal, no pot superar Suazo, que allarga la cama des de terra, escombrant la pilota, i arriba Gomé, la juga cap al porter, Odisseas, puntada llarga, més enllà del mig del camp, no, perquè a la zona del mig del camp precisament l'ha tallat Cubarsí. Allarga la cama Rodri, la pilota tranquil·lament se'n va a les mans del porter sevillista, la controla amb el peu, la posarà en joc Odisseas Blajodimos.
6: S'ha obert el duel cara a cara entre la mínia mal i Suazo a la dreta, molt bé Cubarsí amb Llur perquè no pugui descarregar, baixar pilotes i donar aire al Sevilla. El Barça pressiona dalt, home a home, i Blajodimos ha de decidir jugar amb un dels centrals que es treu la pilota de sobre,
4: sí,
6: on pot.
4: L'ha rifat com ha pogut Sanganté, ha recuperat la pilota al Barça, la rep a la frontal de l'àrea, la mínia mal que cau a terra, acció defensiva de Suazo, l'àrbitre era molt a prop, no ha assenyalat falta, intenta endur-se la Miguel Sierra, posa la cama, Cancelo l'envia fora, out favorable a l'equip local.
6: Suazo ja li ha guanyat alguns cara
5: molt agressiu,
6: cara,
5: eh? Sí. Ha anat a baix arriscant, crec que toca pilota, la mina es queixava també del contacte, el turmell.
10: Ara s'ha acostat Suazo per ajudar-lo a posar-se dret.
6: A mi en directe m'ha semblat que tocava pilota, que no era falta, però després també ha anat Cancelo amb la mateixa intensitat.
5: Amb l'esquerra toca la pilota, amb el peu dret sí que toca Lamine, un cop havia refusat.
4: Recupera la pilota el Barça en defensa, la juga Christensen cap al porter, cap a Livakovic. És la primera pilota que toca?
7: Sí.
4: Pilota que envia al mig del camp Livakovic, la recupera el Barça després d'un mal control de Suazo, Fermín tampoc se la pot endur, la lluita encara, però l'andalús del Barça se l'endú Fermín.
6: Que bé Fermín,
4: tot cor,
6: totes
4: tota energia.
6: Totes aquestes pilotes que queden sense amo, se les queda, la recupera, veurem Livakovic amb els peus en les seves primeres intervencions, que el Sevilla estira la pressió.
4: De moment assegurant molt, eh? Amb passades més aviat senzilles. Compte que recupera la pilota el Sevilla, pilota que rep a la frontal de l'àrea, el conjunt andalús, amb Félix Correia, no se l'han dut amb comoditat, ha aparegut l'assegurança de vida, sí, Rodri, l'ha jugat enrere.
11: Ha apagat el foc amb la mànega. Preparada. Bé, una pèrdua, no, és que ell vol jugar amb Pedri, passa pel mig Cancelo, que toca la pilota.
12: Sí, sí.
11: Ell buscava...
4: La té Lamine, pas... Lamine carrega la cama, xuta Lamine, pilota al pal!
11: Això va per les 3 de Suazo.
4: El primer avís de Lamine Yamal, ha carregat la cama esquerra, ha deixat anar la fuetada, la pilota s'ha estavellat al pal dret de la porteria.
12: Sí, la frega Blajodimos.
11: Sí, sí que la frega.
4: Doncs la pilota fregada per Odisseas Blajodimos ha acabat...
12: Era lluny, la mira al moment del xut.
4: Sí.
12: Ben bé 25 metres, potser.
11: Ben bon. I sense cap maniobra, eh? Un control. Tenia ganes de començar a guanyar el duel amb Suazo i ha buscat porteria.
12: Sí, sí, anava a porteria. És xut entre pals que acaba el par per que la refusa Blajodimos.
7: 8 tocs en conducció, una rematada.
12: Gran xut de Lamine.
10: Es lamentava Lamine, es posava les mans al cap després de veure el xut Fermín i Flick des de la banqueta esperonava el jugador de Mataró.
4: La pilota la jugarà al Sevilla. Félix Correa intentava enviar-la a l'espai per Llur. Recupera al mig del camp amb Agumé. Pilota cap a Kocorashvili. A la banda dreta va rep Juan Iglesias, una de les moltes noves incorporacions del Sevilla, que ha fet una renovació de plantilla realment de dalt a baix.
10: Moltíssimes. 10 incorporacions, 14 baixes.
4: I ha canviat la cara del tot el Sevilla a l'equip. La deixa Félix Correa per rellada Suazo. Suazo a la frontal de l'àrea. La rep Llur, talla la pilota amb el cap Christensen. La llunya com pot Pau Cubarsí. Pilota que recuperarà el Sevilla amb cop de cap. Cap a Suazo.
11: I hem vist com vol fer mal el Sevilla. Canvi d'orientació i aleshores atacar l'esquena del lateral que ha de sortir. El Sevilla ha connectat amb Suazo quan Eric ha tapat i li ha buscat l'esquena al jugador de dintre.
4: Toca la pilota a Agumé cap a la banda dreta. La controla amb el pit Juan Iglesias. L'exjó del Getafe canvia la pilota cap a l'interior de l'àrea. L'avantatge serà per la defensa blaugrana. No cal ni tan sols que intervingui Livakovic. Juga la pilota Eric García.
7: Eric Bassassi havia basculat fins al punt del centre central.
12: L'altre dia el gol del Racing, el 2-1, també és una sortida d'Eric que acompanya i persegueix a la seva marca i deixa l'esquena lliure.
11: Això li passava molt a Valde. Els laterals, clar, quan es troben en aquesta situació de 2-1, tampoc poden acular perquè la línia la trenquen. I el que passa és que, clar, és fàcil trobar-los a l'esquena.
4: Pilota d'Eric García, la rifa cap a la zona defensiva, la talla Sanganter, baixa la pilota Rodri, la toca per Pedri, Pedri la controla, és el cercle central, aixeca un braç demanant calma, la toca cap a Cancelo, Cancelo continua controlant-la, la deixa enrere per Pedri, Pedri pressionat.
11: La matxacada era per un receptor que era Gordon, sí, que ja buscava l'espai, i Pedri ha dit no, ens toca un atac llarg, com diu el Bernat, perquè els últims minuts ha tingut molta pilota el Sevilla.
4: Rodri la deixa curteta per Rafinha, Rafinha cap a Pedri, Pedri a prop de la frontal, va avançant metres, obre la pilota a la banda esquerra, la rep Anthony Gordon, l'anglès, davant de Juan Iglesias, entra dins l'àrea, fa l'assistència per baix, ha tallat la pilota Sanganter, marxarà per la línia de fons i per tant serà corna favorable al Barça.
13: El primer del partit.
11: És molt important que els extrems facin d'extrem avui, perquè per dintre és difícil sorprendre el Sevilla. Agrupa molts jugadors, les bandes es fan estretes, intenten no concedir espais entre línies. S'ha d'aprofitar l'amplitud avui amb Lamine Yamal i Gordon per fora per intentar separar una mica la defensa del Sevilla i trobar la línia de fons.
4: Picarà corna al Barça, el picarà Fermín des del costat esquerre, té al costat la presència de Lamine Yamal. Finalment pica el corna en llarg. Fermín, el primer pal, intenta pentinar-la. Rodri, no li ha quedat la pilota dirigida cap a on volia. La baixava Rafinha per Rodri. Talla providencial Pedri. Una possible pilota que hagués pogut generar perill per part del Sevilla. La centrada és de Lamine. Posa la cama, llançant-se a terra Cubarsí.
11: Que l'agafaven.
4: I l'àrbitre assenyala servei de porteria, però Cubarsí reclama penal.
11: Sí, no el xiularan perquè aquests penals no el xiulen. Però
12: Andrés Cubarsí... Castín agafava a Cubarsí. L'ha agafat
11: atacava
12: un segon.
11: Molt bé el segon pal, com un nou, però aquesta resistència ha fet que no pogués guanyar bé la posició i contactar amb la pilota, una centrada verinosa de Lamine Yamal al segon pal.
10: Havia quedat estès a terra Suazo, dins de l'àrea petita es queixava d'un cop a la tíbia.
11: I no n'hi havia, oi, de penal?
12: O sigui, no.
11: Hi ha
12: massa
11: agafada, però no hi ha penal, eh?
12: Exacte.
4: Ricard, has dit que els extrems avui han de fer més extrems que mai. Lamine Yamal, en l'entrevista fantàstica que havia fet Jorge Valdano al programa de Movistar, explica, entre altres coses, que cada cop el veurem menys anant cap enfora, que serà extrem, però cap a dins.
13: potser avui encara no du a terme la seva promesa.
11: Avui, si algun text tàctic li demana una altra cosa, però sí, una entrevista que tinc pendent perquè l'Aia Tudel i el Bernat Soler me l'han recomanat.
13: A mi m'ha deixat entusiasmat, com a conversa recuperat. Futbolística, I a més enllà de la personalitat que demostra aquest jove futbolista del Barça. Té la pilota al Sevilla, al mig del camp, però a camp propi, amb Juan Iglesias. La toca més enrere, cap a la zona defensiva. La toca Aruna Sanganté, cap a Odisseas, Blajodimos. Des que és el Sevilla, crec que es fa dir Odisseas, com a mi. Bé, és el nom que porta la samarreta, com a la Lliga l'anomena.
11: Per fer-ho fàcil aquí, però tu pots dir Blajodimos.
13: Ja, però és que...
11: I ho fas molt bé.
13: Odisseas m'agrada també,
11: Bé, doncs juga, però tu ets capaç de dir Blajodimos.
13: No, sí, capaç.
11: No, ho dic perquè aquí no ho proven ja. No és que no ho siguin capaços, però els agrada canviar.
13: Jo crec que és una qüestió per la, diríem, semblança fonètica amb una expressió, diríem, poc acurada.
11: Sí? Home, i tant. Quina mirada més neta que tens.
13: Sí, home, sí.
11: I li deia, a de saber, li deia en Rafael perquè també li sonava malament, allò?
13: Allò era perquè no en sabíem. Home, Blajodimos, jo crec que a Sevilla ho saben dir. La pilota anirà a peus precisament del porter del Sevilla. Odisseas Blajodimos, porter grec. Jugant cap a Sanganté, obre la banda dreta, la rep Iglesias.
10: Grec perquè els seus pares són grecs, però ell és nascut i crescut a Alemanya.
13: Juga amb Grècia,
10: sí,
13: per això?
10: Sí, juga amb Grècia. Tot i que va néixer a Stuttgart, juga amb la selecció grega.
11: I tot i que va jugar amb les seleccions inferiors alemanyes, fins a categoria absoluta.
13: Posa en joc la pilota Juan Iglesias, la toca cap a Fofanà. Fofanà la controla, davant tres jugadors del Barça, la pot treure el Sevilla. Fofanà l'envia llarga, l'avantatge per ningú, sinó pel porter del Barça, per Livakovic.
11: Bon partit, el Sevilla aguantant el Barça amb intensitat, el Barça sense negociar cap de les seves conviccions, pressionant a dalt amb atacs llargs, buscant desgastar la defensa del Sevilla, un equip molt reactiu, molt cohesionat, amb una autoestima alta després d'aquest inici de Lliga.
7: Només una derrota.
11: I molt físic, un equip amb un físic interessant.
13: La rep Christensen, ja a camp del Sevilla, l'envia per Cancelo. Cancelo busca la perpendicularitat, la verticalitat amb Gordon, que estaven fora de joc. Per tant, Urzay de l'anglès, pilota que recupera el Sevilla. El Sevilla començava amb la jornada com a cinquè, el seu gran rival, el Betis, tercer. Hi ha un ambient futbolístic a Sevilla.
11: Torna a haver-hi un duel a dalt.
13: Sí, molt, de molta felicitat, amb el Betis jugant la Champions, a més a més.
11: Una temporada es viu partit a partit i amb la jubilació passa una mica el mateix. Es prepara pas a pas perquè pensa què vols fer en aquesta nova etapa de la vida. És molt personal, així que comença avui el Planificar el Futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Arribant al primer quart d'hora, es manté l'empat a 0. L'oportunitat més clara, un xut exterior de Lamine Yamal al minut 7. S'ha trencat la ratxa de la Laura, del gol en els 8 primers minuts, però avui hi ha un rival que està aguantant, sobretot intensament, no està deixant jugar fàcil el Barça, que ataca.
13: La té Pau Cubarsí, a camp propi. Avança metres, rep la pressió del escocès Robert Yur, jugant Rafinha enrere, que ha baixat fins a la zona del mig del camp, gairebé defensiva, per també entrar en contacte amb la pilota, participar del joc. La toca Pedri, l'envia per Cubarsí. La pilota li queda una mica sota el peu. Se'n surt, l'envia cap a Eric. Eric ja és a camp del Sevilla, costat dret, encara lluny de l'àrea. La juga per Lamine Yamal, que balla davant Suazo, intenta superar-lo. La passada no és bona de Lamine cap a Eric. Ha aconseguit tallar-la Félix Correia, que l'enviava cap endavant. Compte que haurà de córrer Livakovic. Primera
11: molt
13: intervenció del croat, que l'envia directament fora del camp, reaccionant ràpid a una pilota llarga que enviava el Sevilla.
11: Molt bé aquest pas endavant de Livakovic. Aquí el Barça empat a 0 amb el Sevilla. Què fa el Barça de bàsquet a Badalona, semifinal de la Supercopa, Ernest?
8: De moment, sorprendre en positiu. Està guanyant 19 a 13, jugant prou bé. S'han disputat només 7 minuts, això sí, d'aquest partit.
11: Què t'agrada, Lloberes, del que veus?
9: Bastant bé tot, sobretot especialment l'ordre. L'ordre, diguem, que és el que potser em temia veient la Lliga Catalana, no? El control que té del rebot ofensiu, que li està fent molt mal. És veritat que València, doncs, no té gaire joc interior, però de moment això que et deia, doncs, de compartir la pilota, de jugar-la, perquè amb Šekulić ens podíem doncs, patir una mica si feia una ofensiva que se li diu heliocèntrica. Saps, amb Doncic... Bueno, no t'interessa gaire avui amb el Sevilla.
11: Sí, sí.
9: Ja t'ho explicaré.
11: Ja,
13: explica'ns-ho dilluns.
11: El concepte heliocèntric no és el moment, però ja m'ho he imaginat. M'he imaginat una
9: ja
11: mica, però...
9: Entès, no?
11: Sí, però no, però m'interessarà en algun altre moment. El Barça
9: el guanya... diu, espera dilluns.
11: Sí, sí. El Barça guanya de 6, no?
9: Sí, sí.
14: Sí, sí, molt 21 bé. A 13, Ricard.
11: Ah, guanya de 7. Ja, molt bé, doncs el Barça que ha començat fort, 21 a 13. Aquí al Pizjuán, el 17, empaten a 0. Picarà una falta lateral al Sevilla des de l'esquerra, llunyana. El Barça avança la defensa.
13: Una falta que permetrà l'intent de rematar de jugadors del Sevilla que ja es disposen a la zona pròxima a la frontal per aprofitar aquesta acció amb una pilota endarrerida, però factible per ser penjada a l'interior de l'àrea. Aixeca els dos braços Gabriel Suazo, el lateral esquerre capità del Sevilla. L'envia atenció cap a la zona del primer pal, on la rep Miguel Sierra. Aguanta Miguel Sierra, apareix Fermín, posa el cos i recupera la pilota pel Barça. Ha acabat sortint per la línia lateral. Bona acció defensiva, gairebé sense tocar la pilota. Bé, sense el gairebé, de Fermín.
11: Quants duels guanya Fermín, eh? Aquí al fang.
12: Té molta energia. En la jugada anterior ha provocat la falta a favor del Sevilla, potser massa, ha fet una puntada sobre Jurt després d'un mal control, però vaja, té una espurna especial, està per sobre de la resta.
13: La pilota la té el Sevilla, la juga Miguel Sierra, l'envia per Agumé. Agumé aixeca la vista, veu la presència a la banda esquerra de Félix Correia. Félix a l'interior de l'àrea fa la centrada, la rematada i el gol. El gol del Sevilla, el primer pal ha aparegut Fofanà i ha marcat el gol que posa per davant l'equip andalús després d'una jugada que a mi m'ha recordat aquelles que ens va fer el Sevilla la temporada passada, i mira que fa un any d'allò. Una altra interna des de la banda esquerra, la centrada després de jugada individual de Félix Correia, i si no he vist malament, Fofanà acaba de marcar el primer del partit. S'avança el Sevilla, 18 de la primera, Sevilla 1, Barça 0.
11: Ha trobat la línia de fons, Correia, que ha anat avançant. S'ha allargat la pilota, ha fet una bona centrada i la irrupció, l'aparició de Fofanà al primer pal, imparable, bon cop de cap que no pot resoldre Livakovic a la línia de gol. Qui havia aparellat amb Fofanà?
12: Christensen en primera instància, i després és veritat que ve des del darrere i s'anticipa a Cubarsí, però és Christensen qui el té. I és veritat, arrenca Fofanà i no el pot...
7: Es creuen Fofanà i Jurt, i Fofanà queda amb Cubarsí en última instància.
12: És molt difícil, de Fofanà. I l'acaba l'escaire.
11: Bon gol del Sevilla.
7: El marcatge de la Christensen, realment, d'inici.
11: Bon gol del Sevilla, bona acció per la banda esquerra i bona rematada. Era el que necessitava el Santos Pizjuán per creure-hi. És el primer cop que el Barça va per darrere del marcador aquesta temporada?
1: No, ja va començar perdent contra el Rayo i va acabar guanyant 5-2.
7: Què passa? Que el Sevilla aguanta bé els resultats. Quatre vegades que s'ha avançat, tres victòries i un empat a la Lliga fins ara.
11: Doncs aquí n'hi ha un que aguanta i un que remunta. Veurem qui guanya, com el d'Artagnan.
13: La treu endavant. Joan Iglesias recupera en defensa el Barça. Bé, en defensa ja a camp del Sevilla amb una possible falta de Christensen. Això és el que reclama Robert Jurt. La juga Lamine Yamal cap a Eric García. Eric per Pedri. 1-0, perd el Barça. Minut 20 de la primera meitat. Sens dubte el partit més difícil amb els que s'ha trobat aquesta temporada del Barça, de moment.
11: Necessitarem encert, perquè probablement tindrem oportunitats i el que necessita el Barça és no precipitar-se, no tenir angoixa rematadora.
13: La té Gordon. Gordon xuta, la pilota se'n va fora, molt alta, elevada per damunt la porteria de Blajodimos. Serà servei de porteria, pilota pel Sevilla, que guanya gràcies al gol de Fofanà, un jugador potser que hagi vingut del Milan.
11: Sí.
10: Està cedit.
11: Sí, sí.
13: És un bon reforç, eh?
11: I un futbolista de la selecció francesa. Sí, sí. No ha anat al Mundial, però perquè la temporada del Milan no ha estat bona, però un jugador amb molta freqüència a la selecció francesa. El Barça ha de tenir paciència. En veig els futbolistes molt ben connectats. Pedri, Rafinha, quan ha acabat la jugada d'atac al Barça, queda molt partit, el gol ha arribat molt aviat. Han de passar moltes coses al Pizjuán avui.
13: Prova de foc avui pel Barça, amb la dificultat de trobar-se amb el marcador per darrere, fora de casa i amb un rival important.
7: Veiem com reacciona el Barça. El Barça li han fet 8 gols. En tots ells, el Barça ha respost amb un gol 12 minuts
13: compte
7: com a màxim
13: després. Compte que torna a atacar el Sevilla. Pilota per Llur. La pilota l'ha pogut refusar Cancelo.
11: Gran cobertura de Cancelo. Molt bé, atent, perquè ja havia trobat el Sevilla des de la banda esquerra un altre cop la profunditat amb Robi Llur.
10: Lamin diu que aquí s'ha acabat la broma, s'ha tret la vena.
13: Ara, paraules no precisament
11: paraules
13: d'amor.
11: D'amor senzilles i tendres.
13: No precisament d'amor, tampoc ni senzilles ni tendres. Senzilles i tendres, no. La té Rafinha, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gols d'amor, senzills i tendres, com els que fa Rafinha. El 9-9, que no para de fer gols. Torna a marcar Rafinha el Pichichi, el davanter centre de la temporada, 22 minuts de la primera meitat, només 4 després que s'hagués avançat el Sevilla, empat el Barça gràcies a un gol del seu golejador, del seu ariet, del seu nou, del déu, del seu davanter centre, marca Rafinha, Sevilla 1, Barça 1.
11: La millor resposta a les paraules d'efecte del Sánchez Bizcuán, gran desmarcada de Rafinha a l'esquena del central, retalla amb l'esquerra, molt fàcil, però segella el marcador per rematar amb la dreta, creuar i empatar el partit, igualar el gol de Fofanà. El Barça respon i reacciona amb vigor, amb intel·ligència i amb intensitat.
13: Compte Llur, fora! Resposa el Sevilla amb un xut des de fora l'àrea de l'escocès.
11: De qui és la passada, Xavi?
12: De Christensen, fantàstica.
10: Amb aquest gol, Rafinha, que ja en suma 12, 10 a la Lliga, i per celebrar-ho, s'alça tota la banqueta, alçava els punys, Flick.
12: Christensen fa una passada rasa, tensa, a l'espai, Rafinha li havia marcat amb la desmarcada, i Rafinha, o sigui, fa caure a terra Sanganter, el central del Sevilla amb la retallada amb l'esquerra.
7: Es precipita Sanganter amb el pas endavant, li agafa l'esquena i es precipita caient a terra abans de la rematada.
11: Carles, no gaires nous al món ara mateix poden fer-te aquest gol. Desmarcada, amb un toc el retallada i eliminar un rival, i amb la cama maldestra dintre.
15: Mbappé i ell. Ningú més.
13: Jugant la pilota al Barça. La té Anthony Gordon. Canvia el ritme. Intenta superar Juan Iglesias. Continua Gordon. Per força el corna. L'ha acabat tocant Kochorashvili. Corna pel Barça.
15: El segon.
11: Com m'agrada veure el Barça fer-se gran en l'adversitat, no fer-se petit. És fàcil aquí a Sevilla. Va passar la temporada passada i a la història ho hem vist moltes vegades. Aquest equip té el cap amunt, té ganes de continuar trepitjant l'accelerador. Partit igualat, partit molt maco fins ara. Però el Barça vol més.
13: Pica en curt el corna al Barça. La toca Fermín cap a Lamin Yamal. Aquest amb Pedri. Pedri penja la pilota. Atrapa el porter Odisseas. L'ha atrapat el porter del Sevilla. Després de la centrada de Pedri cap al segon pal. Ha empatat el Barça amb un nou gol de Rafinha. Has dit, Laura, que la Lliga ja n'ha fet 10 en 7 jornades?
1: Correcte. 10 gols a la Lliga, màxim golejador.
13: 10 gols en 7 jornades són números dels grans golejadors. Però dels estratosfèrics,
12: sí, sí, Messi, Ronaldo...
13: Sí, sí.
12: Cristiano.
13: El Ronaldo d'antic, diríem.
12: Sí, sí.
13: Pilota, atenció pel Sevilla. Ataca Félix Correia. Correia la juga cap a Suazo. Suazo voldrà fer la centrada. Fa la centrada per baix. Talla amb suavitat Rodri. Però malament Eric regala la pilota a Kochorashvili. Torna a tallar Rodri.
11: El Sevilla ha fet molt mal a la banda d'Eric.
12: Està tancant potser un pèl massa, Eric. O sigui, donant molt espai a l'extrem esquerre del Sevilla.
11: I tampoc amb la pilota no està especialment afortunat, però és la banda per on està atacant el Sevilla, curiosament, la banda dreta del Barça.
13: La torna a tenir el Sevilla, és Miguel Sierra, acció individual, cau a terra, fruit de l'acció i de la topada amb Cancelo, no hi ha falta, l'àrbitre era molt a prop, la gent protesta ara, no tant com abans. Jo crec que no ho era, ni tan sols el jugador del Sevilla ha acabat protestant. La recupera el Barça, la remena triangulant al mig del camp, la rep Rodri, que es fa un fart de salvar situacions de perill.
10: Explicava que la Minja no porta l'embenat a la mà, on sí que en porta un, porta un embenat neuromuscular al genoll esquerre.
12: Fa dies.
10: Exacte. És aquell tape que et posen, el que es coneix ara com a tape, el que et posen els fisios, aquella cinta elàstica per quan tens molèsties, però que només són això, molèsties.
13: Però neuromuscular?
10: És el nom tècnic de les cintes aquestes, el tape.
11: Són les de colors?
10: Sí, l'únic és que aquesta no té color.
12: És color carn.
13: Pilota per la Minja mal, la juga cap a Pedri. Pedri obre la pilota a la banda esquerra. La rep Cancelo. Cancelo ara vist com Miguel Sierra li pispava la la cartera i ha acabat enviant la fora, es pensava, el jugador del Sevilla, que seria per ell. És servei de banda favorable al Barça. La posa en joc Cancelo.
11: Gordon està fixant tant l'amplitud que veiem poc a Cancelo en atac per la banda.
13: Pilota d'acció per Cubarsí, però ha deixut de casa seva. Compte que el rebot en Fèlix permet la recuperació per part del Sevilla. Se l'endú Robi Llull. Llull aguanta l'escocès.
11: Bé, Christensen, bé.
13: Christensen el tapa i el fa caure a terra. L'àrbitre que va assenyalar en falta. Jo crec que Llull, veient que perdia la pilota, dic, vaig a forçar una falta perquè, si no, sortiré d'aquí com el tonto de la pel·lícula.
11: Ha fet bé Christensen d'aguantar i després d'empènyer-lo, diríem, amb el pas endavant, de defensar cap endavant. Ara hi haurà el moment d'hidratació amb empat a un. Després d'aquesta acció, el Sevilla com reprendrà el partit amb aquesta falta lateral. Veurem si hi ha algun micròfon que s'hi apropa. Sí, sembla que hi haurà micròfon sobre l'entrenador del Sevilla. Abans, dir que s'ha de tenir un pla, i el pla és molt important per la jubilació. Entre partit i compartit pots començar a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu la jubilació, el teu pla de jubilació, perquè això és una cosa important per tu, també ho és per ells.
8: A Badalona, el Barça de bàsquet encara guanya. Acaba de començar tot just el segon quart, 27 a 26 ara mateix, i hauria final catalana de la Supercopa.
12: No se sent de moment a Luis García Plaza, que l'últim partit al Sánchez Pizjuán van guanyar contra el València i en una de les aturades per veure aigua va dir clarament que no volia que el sentíssim. Parlen els jugadors, parla Juan Iglesias, per exemple. I ara ve Luis García.
16: Cuando, por ejemplo, yo estoy con el punto, the ball is here, I'm play out, you can down, down, you understand me?
12: Parlam, no continue with the defender. El davant escocès.
16: Down for payback block, the same, okay? No go for the first ball, the pass horizontal, okay? I can go and no, no jump, no jump, okay? Miguel, ¿dónde está? Miguel, el juego no está para ir para adentro, es para ir o el cambio o para o dejar de cara y jugar por fuera, ¿vale?
11: Sierra s'ha entès millor el que li deia, Que no és cap a dintre, cap a fora. A Robi Llull no ha quedat clar.
13: A Robi Llull semblava un temps mort d'aquests que fan el bàsquet, que parlen en anglès els entrenadors.
11: Play out i pas horitzontal.
13: Per cert, d'on ha sortit Robi Llull?
10: Mira, es va formar el planter del Rangers i ve del Sirius suec.
13: És que ha fet un parell de fitxatges al Sevilla i al Betis de davanters, molt estrany.
11: Parrot i Llur.
13: Parrot, que és irlandès, al Betis, i Llur, que és escocès, al Sevilla. És a dir, són de nou jugadors, per mi, com a mínim, fins ara, pràcticament desconeguts.
10: 6 milions i mig han pagat.
11: Abans de la falta lateral, Llobera, es tanca amb el primer quart.
9: Bé, la veritat és que ha remuntat, València s'està estabilitzant bastant bé defensivament i el Barça li està costant. Sobreviu una mica, com sempre, amb el tema dels triples.
13: Picarà la falta al Sevilla, ho farà Koshorashvili, el georgià, penja la pilota, atenció a la rematada de Juan Iglesias, la salva Livakovic, i jo crec que hi havia un fora de joc claríssim.
11: Home, claríssim, ha tardat molt l'auxiliar, però vaja, s'han plantat tres jugadors del Sevilla, que o el Barça havia defensat molt malament, o estaven en fora de joc. Bé, arribem a l'últim quart d'hora de la primera part d'un partit interessant. El Sevilla ara aparella, ara sí que va la pressió alta, amb aquesta falta que picarà Livakovic, perquè el Barça no surti còmode des del darrere, ho farà Cubarsí.
10: A Cubarsí, per cert, que li han posat una mica d'esparadrap al dit anular de la mà esquerra. En alguna jugada, en alguna trompada, es deu haver fet mal i havia amb ell el doctor Prum.
1: I on encara no hi ha hagut cap gol i el partit també està igualat és el Nuevo Mirandilla, Cádiz 0, Girona 0, al minut 32.
13: Juga la pilota Cancelo, banda esquerra de l'atac blaurana, fa l'intent de centrada, jo creia que l'havia tocat Miguel Sierra, l'àrbitre diu que no, que servei de porteria, la posarà en joc Odisseas Flajodimos, minut 30, mitja hora de joc de la primera meitat, Sevilla 1, Barça 1.
11: El Barça havia sortit molt bé ara des del darrere, l'Amèric i Lamin per el primer toc jugant Pedri. Després la pilota no ha quedat precisa, però Rodri sempre apareix.
12: Amb l'esquerra, O sigui, fa un canvi d'orientació cap a l'esquerra.
11: Quan passa alguna cosa, arriba el bombé.
13: Toca la pilota Fermín cap a Lamin. Lamin la torna per Fermín. Fermín aguanta la pressió de Gomé, buscant la presència de Gordon a la banda esquerra. La pilota la refusa la defensa. Al mig del camp la toca Koshorashvili. Apareix Miguel Sierra. Toc perfecta de Cancelo per evitar que se l'endugui el jugador del Sevilla. La torna a remenar el portuguès del Barça. Avui lateral esquerre, titular per segon partit consecutiu. La deixa cap a Pedri. Pedri atacant, se'n va cap al mig. Continua encara Pedri. Busca la presència a la banda dreta de Lamine Yamal. La rep totalment sol el 10 del Barça. Lamine Yamal entra dins l'àrea, prova de ballar. Té davant dos jugadors. La deixa per Eric. Eric xuta i l'envia lluny de porteria, per damunt del travesser, directament a la graderia.
11: Molt bé, Pedri ara a l'esquerra, donant continuïtat amb el canvi d'orientació per Lamine Yamal. Eric no està fi avui, ni en pilota, ni defensivament. El xut ha estat molt desenfocat, ha sortit molt alt. El Barça, però, manté la línia del partit. Encara no s'ha estovat el Sevilla, aguanta dret, no vol caure. Sap que un gol del Barça li faria molt mal.
13: Posa en joc la pilota Blajo Dimos, molt més enllà del mig del camp. Saltarà Rodri, també ho fa Llur, la toca al davanter del Sevilla, intenta perllongar-la Félix Correia, salta Fermín, que a intensitat no el guanya ningú. S'endú la pilota Pedri, compte de la lluita, Llur se l'endú, Miguel Sierra, la juga Cochorajuili, torna Miguel Sierra, l'envia cap a la dreta, centrada d'Iglesias, la pilota se'n va directament fora, no ha estat gens bona la centrada de Juan Iglesias. Servei de porteria, pilota per Dominic Livaco, el debutant avui a la porteria del Barça.
11: No és fàcil de moure Robbie Llur, eh? L'escocès és fort, té bones reaccions, és ràpid, és un jugador incòmode per defensar.
10: 1,89 m.
12: Quina intensitat en els duels dels jugadors del Sevilla, eh? El Barça hi va sempre, hi va molt, però els del Sevilla, déu-n'hi-do.
13: Doncs és un bon test avui, per,
12: sí,
13: pel Barça.
12: És exigent.
13: Perquè, clar, no tot serà festa major.
12: Clar,
13: no. I fins ara el Barça... És que ha anat de parc d'atraccions en parc d'atraccions. Pilota que talla el Barça en defensa amb una acció atacant en la que amenaçava l'autor del gol del Sevilla, Fofana. La rep i la protegeix molt bé Rodri, l'envia per Cancelo, Cancelo amb Christensen. Aquest la torna per Cancelo, pressiona amunt el Sevilla, dificulta la sortida de pilota del Barça, ha baixat fins a la posició del lateral esquerre, Rafinha, la juga Christensen, pilota llarga, xiula al públic, recupera la pilota, s'enganté, posa el cos Gordon, veurem que se l'endú, Rafinha, llàstima, la pilota ha sortit fora. Serà servei de banda, serà pilota pal Sevilla.
11: Com aguanta el Sevilla i com a defensa cap endavant, com pressiona, quina intensitat. Ara ha obligat el Barça a jugar cap enrere. El comportament del Sevilla és d'un equip madur, d'un equip fet, d'un equip molt incòmode, que viu un moment especial després de patiments i patiments les últimes temporades, amb aquest inici de Lliga en molts punts.
13: Puntada de Dominic Livakovic, el porter del Barça, cap al mig del camp. Salta amb autoritat Castrill.
11: Les puntades de Livakovic...
13: Portetes.
11: Sí, i poc ben dirigides. Sí. Poc dirigides. Són puntades, no són passades llargues.
13: Vols que posi... que canvi el porter?
11: No, que continuï penjant-les. Aviam si la guanya algú.
13: La pilota la juga a Cubarsí. Rodri la rep a camp ja del Sevilla. La toca per Fermín. Fermín a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal busca la presència en atac de Fermín. La passada no és gens bona. S'acaba perdent per la línia de fons. Serà, novament, pilota pel Sevilla, servei de porteria.
11: Ernest, què fa el Barça a Badalona contra el València?
8: Doncs es manté amb el cap per damunt la superfície. Va guanyant. De moment no s'enfonsa. 34-31. Bon partit d'alguns jugadors. Alguns fan baixar el nivell, però a 4 pel descans hi hauria final catalana.
11: Tenim igualat el futbol 1-1, tenim igualat el bàsquet, Lloberes 34-31, això està molt obert.
9: Sí, de totes maneres el València aquest quart l'està superant, eh? És a dir, com havien fet en l'última connexió, ja està guanyant la partida defensiva i a més el Barça li està costant ofensivament perquè li ha marcat molt el perímetre.
11: Calla, aquí hi ha ovació perquè Miguel Sierra ha fet dos túnels de Cancelo a la mateixa jugada.
13: Però ha perdut la pilota al Sevilla i això permet la recuperació del Barça. La té Lamine Yamal, retalla, continua Lamine Yamal, entra dins l'àrea, cau a terra. L'àrbitre li diu que no, que
11: home,
13: no és penal, però l'empenta per mi ha estat claríssima.
11: Per mi claríssima, potser fora de l'àrea, però per mi surt del dribbling, és veritat que una mica desequilibrat, però té la posició guanyada i hi ha un contacte que el fa caure.
12: Agumé, és que el contacte per darrere, l'esquena, fora de l'àrea, diria, però...
13: L'àrbitre era molt a prop molt i l'àrbitre ara li diu que res de res. I Lamine Yamal protesta molt, com no l'havíem vist segurament mai protestar.
12: És que Lamine va corrent cap endavant, posa el seu cos, agumé el contacte per l'esquena, no és una càrrega espatlla contra espatlla.
11: Si l'àrbitre li diu que és fora de l'àrea, no hi ha més discussió,
12: sí,
11: no?
12: Però és que s'ha de la falta, no? Ara, o sigui, hi ha un copet...
10: també s'enfada amb l'assistent i Flick li deia des de la banqueta que es tranquil·litzés.
11: Ho dic després que hagi consultat el VAR i hagi dit que no hi havia res. Li podia haver explicat a l'amic. No hi ha res perquè és fora de l'àrea i ja no hi ha protesta.
13: La sentada de Cancelo ara se'n va directament fora, sense perill. Hem vist un Lamine Yamal estranyament excitat, eh?
10: Sí, mira, i ara Flick li diu a la resta dels seus jugadors el mateix que li ha dit a Lamine, que baixin revolucions, que frenin, que s'aturin, que estan molt accelerats.
11: Una mica més de control. Sí, el partit està massa obert. S'ha entrat en el duel físic, en el cos a cos, i aquí el Sevilla se sent més còmode que el Barça. Discussió ara entre Castrín i Lamine Yamal.
1: Quan el Girona marca el nuevo Mirandilla, gol de Benat, Cádiz 0, Girona 1 al 38.
13: Talla la pilota Cancelo amb el cap, salta Rafinha, la deixa per Gordon, la controla amb el pit, intenta endur-se, l'apareix Sant Gantà.

0: facin puntades. Ha anat Kotxorashvili, el que fa és tot el contrari que el que Flick demana. Flick li demanava a Lamine Yamal que no encengui l'escenari, i Lamine Yamal, que està picat, després d'aquesta bona diagonal, ha rematat fora. Els jugadors del Sevilla li demanen que per què fa això Lamine, i els jugadors del Barça...
1: Se n'estaven enfotent d'ell, perquè ha xutat amb la dreta malament. És veritat que el públic sembla inviolable, ells et poden insultar amb fotre-se'ls de tu, i tu no pots fer un gestet amb la mà dreta com dir, mica, xiuleu...
0: És veritat, però la mala educació...
1: Ara us vacunaré.
0: Hem d'intentar no reaccionar a la mala educació de la massa, jo crec que en general a la vida.
1: Però és comprensible que la mina en aquell moment de frustració per la rematada sent que se'n foten...
0: És comprensible, sí.
2: Qui també estava molt encès és Fermín, que ha sortit a defensar la mina. Ha hagut de venir Rafinha a fer de capità, ha agafat Fermín de la cara i li ha demanat que es tranquil·litzés.
0: Ho dic, el que vull dir és que els jugadors del Barça, els seus companys, han d'aparèixer d'intermediaris per resoldre una situació que ell podria també pensar en l'equip, que potser no és el que necessita l'equip ara, quan Flick també li demanava. Una altra cosa és que s'escalfi i faci aquest gest.
3: Xiulets, ara, per Lamine Yamal.
0: Això no és un problema.
3: Que toca per Eric Latorre per Lamine Yamal. La gent enfadada amb Lamine Yamal. Lamine Yamal intentant ballar el seu marcador. Continua encara Lamine Yamal, que està més motivat que mai. La toca Pedri. Pedri xuta, fora. Xuta amb la cama esquerra, Pedri. La pilota ha sortit fora. Desviada aquesta acció de Pedri, després d'un intent que no ha acabat a bon port.
1: A l'esquerra li ha caigut i el xut desequilibrat, rebia pressió d'un jugador del Sevilla, era difícil.
0: Westermann, que és un dels tècnics que és a la zona d'anàlisi.
3: Uh-huh. Exjugador del Betis.
0: També el busquen, uh-huh, i també rep bé.
1: La gespa s'aixeca molt, oi?
3: Sí, no està gaire bé. Ara estic fixant-me, per exemple, en tot el que és la banda esquerra del Barça. Dreta, perdó. Sí, no és gaire lluïda. Té la pilota Agumé, l'envia per Llur. Agumé la torna a obrir. Compte que hi pot arribar Félix Correia. Félix Correia continua, fa la centrada cap al segon pal. El cop de cap, fora. Ha rematat Kotxorashvili.
0: En orsai.
3: En fora de joc.
0: Sí.
3: El fora de joc era de...
1: De Correia.
3: De Correia, de Félix.
0: Bé, ara veurem d'on serveix...
4: Sí, a banda.
3: Sí.
0: Sí, de Correia.
1: Però Eric torna a tancar molt, està molt a prop de Cobercí, a saltar pressions i s'està deixant enrere l'extrema esquerra del Sevilla constantment.
0: On vaig és que hem d'estar concentrats en el partit i que els rivals ens voldran treure del partit, perquè saben que som superiors. Això passarà avui i molts dies. I el que hauríem d'intentar és no donar-los, allò que ells volen, que és el cos a cos, la discussió...
3: Pilota per Fermín a l'interior de l'àrea, continua Fermín una mica escurat, fa la centrada Fermín, no hi arriba Rafinha, la pot treure la defensa del Sevilla.
0: Ells volen embrutar el partit, i que ells no, els jugadors, sinó el Sevilla en general, l'afició, i nosaltres el que hem de fer és mantenir el partit net, perquè si entrem en el cos a cos ja no som tan superiors.
3: Pilota en servei de banda favorable al Sevilla, el servei de banda forçat per... No sé si ha estat Cobercí o Christensen.
0: Cancelo, no?
4: No, Cobercí, diria.
0: Ah, Cobercí.
3: El servei de banda, l'àrbitre apressant els jugadors del Sevilla. Ha quedat un segon per poder-lo fer efectiu. Recupera la pilota en atac. El conjunt andalús, 40 de la primera, empat a 1. Té la pilota al costat del corna. El davanter, Robert Llur, fa la centrada, la rematada, fora! Félix Correia, tal com li queia la pilota, ha rematat gairebé a l'alçada del punt de penal en una acció perillosa. Afortunadament, però la pilota ha sortit desviada a la dreta de la porteria de Livakovic.
0: Ens hem anat una miqueta del partit en aquests minuts finals, arribades del Sevilla. Ara Correia guanya la posició també al punt de penal. A Eric fa una rematada de cop al bot, que surt desviada, però el Barça ara mateix necessita possessions llargues i el descans, perquè el Sevilla s'ho ha cregut, s'ha sentit valent, s'ha sentit que pot ser descarat, que pot mirar la cara, que li pot dir coses a Lamine, i això el Barça el que fa és apaivagar-ho, tornar a l'ordre, tornar al futbol.
3: Rep la pilota a la banda esquerra, Gordon. Davant d'ell, Miguel Sierra, que cau a terra, continua Gordon. Gordon se'n va cap al mig, no ha aconseguit connectar en última instància amb Rodri. S'endú la pilota Fofana.
1: Poca cosa de Gordon avui, eh?
3: Sí, poqueta.
2: I que, per cert, avui el Barça torna a vestir amb els pantalons de color vermell. A priori, hauria de ser normal, per tenir en compte que els pantalons del Sevilla són de color blanc, però sí que hi ha conflicte i confusió amb les mitgetes. Si el Barça va amb els pantalons de color blau, ha de portar mitgetes blaves i es confonen amb les del Sevilla.
3: Pilota a la banda dreta, la té Fermín, acció d'extrem, entra dins l'àrea, línia de fons, la cedeix enrere, pilota...

0: Per Pedri, oi, Pedri, que li ha passat? Li ha botat malament?
1: S'ha enredat amb la pilota.
0: Ha estat la gespa? Ha estat
1: mira
0: ell?
1: Que, mira que Fermín havia fet una altra acceleració a la línia de fons i havia salvat una pilota que d'estar fora era una oportunitat de gol.
2: Pedri, el Bot no l'ajuda i no coordina bé.
0: La jugada en atac del Sevilla, la té Miguel Sierra, hi ha hagut una falta que veurem si l'àrbitre castigarà amb targeta a la banda dreta, la centrada, intenta controlar-la Fofana, allunya Eric García passant-ho malament al Barça. La té Pedri, la juga per Gordon. Gordon canvia el joc, buscant la banda dreta, la presa de Rafinha, la toca amb el cap Suazo, la salva el xilè, l'àrbitre atura el joc, diu que hi ha hagut falta, mans de Suazo en la recuperació.
1: S'ha anticipat Rafinha i la pilota li toca a la mà. Ens estan guanyant per força, per energia, per duel, perquè estem generant molt la situació del cara a cara. La falta de cobertura a Llur, que deia el Bernat, a la banda antic marca, com no aconsegueix el seu propòsit, que és tallar la jugada i allà de l'avantatge, no hi ha groga.
3: Exactament.
1: I en la jugada posterior, el Barça ha iniciat la transició. Pendents del temps afegit, toca un atac llarg. I va
0: pilota per Lamine, se'n va Lamine de Suazo, continua Lamine, entra dins l'àrea, assisteix cap a Fermín, la deixa passar Fermín. No, i arriba Pedri, allunya Koshora Juili. Recupera en zona defensiva Rafinha, que és a tot arreu.
1: Tot
0: intentant.
1: És massa vertical, atacs molt curts, i això ajuda els que tenen cames i pulmons.
4: El Girona fa el segon gol de Carles Pérez, Cádiz 0, Girona 2 al 45. Pendents també, mira, 2 minuts d'afegit.
0: Toca la pilota cap Cubarsí, Christensen, la rep Gordon, empat a un el Sánchez Pizjuán, a punt d'arribar al 44 de la primera meitat. El Barça avui passant-ho molt pitjor del que hem vist fins ara, tot i així atacant ara amb acció de Cancelo, la perd, ha estat Tou, recupera la pilota del Sevilla, compte que surt el contragop, la condueix Fofana, continua Fofana, l'envia per Llur, recuperació de l'Ivakovic, que no es complica la vida, potser tampoc calia, l'envia directament fora.
1: Molt atent l'Ivakovic, però, conscient sí, que havia de cobrir l'esquena dels centrals. Rodri ha arribat tard a la pressió, el Sevilla superant bé, després de les dues passades, la primera pressió del Barça per córrer en la transició.
0: Agumé la juga per Miguel Sierra, Miguel Sierra treu la pilota de sobre, la controla Llur, mitja volta, atrapa l'Ivakovic.
1: Molt bé el jugador encriptat, Miguel Sierra, a la banda dreta, generant molts problemes a Cancelo, molt hàbil, amb la idea clara, sempre situacions d'avantatge pels seus companys. El Sevilla mostrant una gran imatge contra un Barça que no està brillant, però està al partit. El partit és molt igualat, és molt equilibrat, encara no s'ha decantat per cap dels dos equips, ni en el joc ni en el marcador.
0: Pilota per Lamine Yamal, encara lluny de l'àrea, s'associa amb Rafinha, Rafinha combina amb Fermín, Fermín la tornava cap a Lamine Yamal.
5: 4 d'afegit.
0: Apareix Félix Correia, s'endú la pilota, es llença a terra, Fermín l'envia fora. Fermín en l'emergència, també per ajudar, llençant-se a terra, tallant pilotes, el que calgui, serà servei de banda, out favorable al Sevilla. Arribarem al 49, de moment empat a 1.
5: Fa la sensació que a Flick no l'ha convençut que l'Ivakovic no es compliqués la vida i l'enviés fora. Ara li deia alguna cosa en el Flick, en el porter del Barça. Senyalava Christensen. Jo crec que volent-li dir que el jugador del Barça, el defensa, era molt a prop.
0: Posarà en joc la pilota al Sevilla, ho farà el seu porter. Odisseas Blajodimos l'envia llarga cap al pit de Llur. La toca Fofana, l'envia al mig del camp, la té Koshorajuili. Aguanta el futbolista georgià, la jugava cap a la banda dreta per Juan Iglesias i arriba Cancelo, que la toca per Gordon. Gordon prova a superar sense èxit el georgià. La pilota ha sortit fora, l'ha acabat tocant Gordon, out pel Sevilla.
1: La veritat és que, com deia el Xavi, Gordon encallat en aquests dos últims partits. Fa la sensació que el partit reclama a Adeyemi, la bogeria d'Adeyemi.
0: Falta ara de Cancelo al costat esquerre. Això permetrà una falta lateral favorable al Sevilla.
1: Estem perdent molts duels,
0: Que tinc la sensació que s'imposa els punts, una miqueta. Sí. En un partit igualat, jo crec que el Sevilla lleugerament per sobre el Barça.
1: Bé, més per energia que per joc, perquè oportunitats clares tampoc no n'ha tingut. Ha tingut aproximacions, advertències, però potser sí, una miqueta millor el Sevilla.
0: Picarà aquesta falta des de la banda dreta, Koshorajuili. Un sol home fent de tanca defensiva, que és Lamine Yamal. Atenció, l'intent de rematada de fins a 5 jugadors del Sevilla. Pràcticament tot el Barça defensant, l'àrbitre posant pau ara a la frontal de l'àrea. A punt d'arribar al minut 47 de la primera meitat, en quedaran 2 per esgotar els 4 d'afegit. Picarà la falta Georgi Koshorajuili. Centrada de Kocorajvili, la pot treure perquè ha quedat curta Fermín en primera instància. Pilota enrere de Gomé, la juga pel seu porter, la té Odisseas, toca llarga, buscava la presència de Miguel Sierra, l'avantatge però és per Cancelo.
1: Aquesta l'ha forçat Rafinha amb el seu sprint, que ha obligat a
3: Tot el camp, pràcticament.
1: Sí, a no pensar-hi. Sí, sí. El futbol al descans mai no és el final. Som a res, a un minut i mig del descans. És el moment de preparar la segona part. I amb la jubilació passa una cosa semblant. És el moment de començar a fer tot allò que sempre has volgut i com decideixis viure aquesta etapa. El pots començar a preparar avui amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Un minut, el Barça empata 1, ha marcat primer el Sevilla, el 18, Fofanà, ha empatat Rafinha, el 21, ha patit el Barça l'últim quart d'hora. El Barça haurà de tornar a tenir control del partit, les possessions siguin llargues i que el Sevilla no se senti còmode en aquest intercanvi de cops.
0: Ara se li ha escapat la pilota a Pedri, que l'ha acabat perdent. Pilota en atac del Sevilla, compte que la té Fofanà. Aguanta la pilota, la deixa amb l'esperó per l'arribada de Félix Correia. Correia a l'interior de l'àrea, fa un embolic. I Rodri de salvavides ha acabat
1: un altre
0: evitant
1: cop,
0: una jugada bomber, perillosíssima.
1: El bomber, perquè el cop d'esperó de Fofanà és
0: ara és el Barça qui
1: superdotat.
0: Ataca a la banda dreta, la té Fermín, se'n va fins al corna. Podria ser l'última acció, l'última jugada d'aquesta primera meitat. Frena, Lamine Yamal, la toca per Pedri. Pedri combina amb Fermín. Fermín amb fora de joc. No ha estat atent aquí Pedri. Fermín venia del fora de joc, no s'esperava la passada, venia d'un esforç, estava caminant. I Pedri, que porta uns darrers minuts una mica espessot, ha acabat enviant la pilota de Fermín, que estava fora de joc.
1: Quin peu salvador de Rodri, quin cop d'esperó de Fofanà en una diagonal d'esquerra a dreta per invertir la passada a l'altra banda, on no hi havia ningú, sinó qui arribava era Correia. Rodri ha aguantat i d'una acció de gol ha aconseguit que el Barça no patís. Ha arribat al descans, Mireia.
5: Marxen els jugadors. El primer en fer-ho, però, ha estat Hansi Flick, que marxava mirant cap al terra, fent canó lleugerament amb el cap. Marxen els jugadors per les dues escales que connecten fins al túnel de vestidors, una al costat de la banqueta del Barça, una altra al costat de la banqueta del Sevilla. Marxaven parlant Rafinha amb Lamine, també amb Gordon, també hi havia per allà Fermín, i Eric, que s'ha tret la màscara protectora amb un punt de certa ràbia.
6: Suazo.
7: Este ritmo, Gabriel. Bueno, obviamente venimos de partido muy seguido, pero sabíamos que el partido iba a ser así, se iba a presentar así, nosotros lo queríamos también de esa forma. Somos un equipo que físicamente está bien, vamos a ver la segunda parte, pero queremos seguir con la misma intensidad, creo que así podemos conseguir el partido.
8: ¿Tienes la sensación de que estáis sabiendo elegir bien, apretar arriba cuando toca, replegarse cuando toca?
7: Sí, hay que saber, con este Barcelona es muy difícil, en verdad tiene muchos recursos, ya lo hemos visto en muchos de sus partidos, que es uno de los grandes equipos del mundo. Y estamos compitiendo de muy buena forma, tenemos que seguir de esa manera el segundo tiempo.
8: Viendo mucho con Lamine, ¿qué le decías, por cierto?
7: No, porque no sabía qué había pasado en el momento en que se encara con Cocho, entonces le fui a preguntar para saber qué había pasado y también calmar un poco la situación, pero nada, solo eso.
8: Muchas gracias.
3: Gabriel Suazo, en la tarda a l'esquerra del Sevilla, que avui s'està enfrontant aquesta nit a Lamine Yamal. Com va el bàsquet, Ernest?
9: Doncs arribem al descans, 40-43, ara mateix el Barça està guanyant i hi hauria final de la Supercopa, ja que abans ha guanyat la penya.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Ei, com va? Com et dius?
12: Tenim un nom que el sap tothom.
11: Però d'on surts tu?
12: Tant se val d'on venim, si del sud.
11: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
12: Ara estem d'acord, estem d'acord.
11: Sí, i una estrella ens agermana.
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
14: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Primer partit per tastar i examinar el Barça. Primer duel exigent contra un equip físic que sap el que fa, ben organitzat defensivament, i que ens ha arrossegat, jo crec, una mica el duel, no?
1: Sí, sí. Primer rival amb cara i ulls i primeres dificultats. Ara de debatíeu si superior al Sevilla. Segurament, evidentment no per possessió i segurament tampoc ha tingut grans ocasions, però ara ho deia Suazo. Tinc la impressió que s'està jugant molt més el que vol el Sevilla que el que vol el Barça. I des d'aquest punt de vista...
0: Aquí tens raó, sí.
1: Des d'aquest punt de vista no és una bona primera part del Barça. Jo crec que un dels problemes principals, em sembla a mi, és que hem trobat molt poc Fermín. Fermín ha estat molt present, però en recuperació, però en la zona on fa mal no l'hem trobat. I Pedri s'ha anat perdent en el partit i l'últim quart d'hora, ara ho comentava el Bernat, és bastant deficient de Pedri. Clar, així és difícil que el partit vagi sobre rodes, més enllà de les fogonades que les has tingudes, com el gol de Rafinha, el pal de Lamine. És a dir, el Barça no és que no estigui arribant, però en general el partit jo crec que de moment se li ha escapat de les mans. Falta veure moltes coses. Si tu a la segona part ets capaç d'agafar el fil del partit, si ells són capaços de mantenir aquest ritme, des del meu punt de vista, admirable que han tingut en aquesta primera part, bé, falta veure unes quantes coses. I també val a dir-ho, hi ha algun futbolista, ja ho he comentat amb Pedri, però també amb Gordon, amb Eric, que avui, per dir-ho suau, no tenen el dia.
0: Però els hi donaries temps o actuaries?
1: En el cas de Gordon, poc. En el cas d'Eric, com que no ens fiem gaire de Koundé, no tocaria res, però el partit d'Eric és per repassar-lo. I
2: en el partit d'Eric, repassant les jugades d'atac del Sevilla amb l'escàner, veiem que és a Gomé que per l'interior fa que hagi de bascular i llavors allibera el lateral. D'alguna manera, a Gomé, el Barça no l'està controlant i això condiciona a Eric.
1: A Gomé i Suazo, que baixa sol cada vegada. Aquesta no és d'Eric, sinó que és de Lamine, i és un clàssic que diguem que hem d'assumir, però que hi ha hagut més d'una jugada i de dues que Eric tenia Correia i Suazo. Vull dir, no estic culpant Eric, però la banda dreta del Barça avui és una autopista, això és una evidència.
0: No hem trobat el ritme. Crec que a vegades no. Ens hem accelerat massa. També tenim la sensació que quan canviem de marxa podem trobar profunditat i desequilibri molt ràpid i que potser el partit necessita una mica més de cuina, de madurar.
1: És la temptació de tenir tantíssima pólvora i tantíssims recursos al davant, començant evidentment per Lamine, però també a Rafinha, que li dones una pilota mig bona i te la converteix en gol. Però hi ha moments en què no t'interessa anar a canviar cops, i menys amb un rival que jo no sabia en quin estat físic estaven, però la veritat és que en aquesta primera part diria que com a mínim han estat igual, si no superiors. Però jo torno al mateix. Al mig del camp, gairebé hem vist jugadors més destacats per la prestació defensiva. Per mi, Rodri ha fet una masterclass de mig centre, però molt més apareixent en l'emergència que no pas dirigint el partit. En Fermín el mateix, Pedri no acaba de tenir el dia. Com sempre, des del meu punt de vista, sempre la cuina del partit és al mig del camp. I si no aconsegueixes afiançar-lo, és complicat.
0: Lamine també ha d'ajudar, perquè si ell rep i cada cop que rep ha d'iniciar perquè està immers en el duel individual, clar, ell també ha de saber equilibrar quan girar la pilota, tornar enrere, quan atacar.
1: Mira, abans parlàveu de l'entrevista amb Valdano i la veritat és que t'ensenya un Lamine amb una seguretat en ell mateix difícil de creure amb l'edat que té, però que tingui personalitat i seguretat i, per descomptat, talent, no vol dir que tingui autocontrol, perquè té 19 anys. Llavors, jo crec que avui s'ha anat picant i s'ha anat perdent en el partit quan no havia començat gens malament, però vaja, també et dic que Lamine és el que menys em preocupa del Barça, perquè Lamine en una jugada et pot canviar la decoració, la de l'equip i la seva.
0: Jo crec que anirà bé el descans, reflexionar una mica, refredar els ànims. El Barça ha de sortir del parany que planteja el Sevilla, que és arrossegar-lo al fang, i clar, si surt del fang és on podrà marcar la superioritat per guanyar el partit.
1: En aquest sentit, el canvi que ens surt evident a tots és contradictori, perquè
0: sí,
1: estem parlant
0: de Yemi,
1: en control,
0: però ens exigirà clar més electricitat.
1: I volem a Adeyemi, que sí, és, sí, que és bogeria.
0: Però... Bé, doncs veurem què decideix Flick, perquè jo també ho havia pensat, això.
1: Jo crec que d'entrada...
0: No hi ha pressa per Adeyemi.
1: Jo crec que d'entrada no tocarà res, perquè el marcador tampoc és urgent, però, home, amb el que hem vist la primera part no és fàcil pensar que acabis guanyant.
3: No s'escalfa ningú.
0: No s'escalfa ningú, per tant no hi haurà canvis. Fins després, Jordi, aviam si el Barça pot fer el 7-7.
1: Esperem, fins ara.
4: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
5: Redueixen l'estrès i milloren l'estat d'ànim. Ara ens toca a nosaltres protegir-lo. AS Mascotes. Descobreix l'assegurança que cuida el teu millor amic. Informa't a mgc.es.
6: Les notícies.
7: La Berta Torrades ens porta a l'última hora. Bona nit, Berta.
8: Què tal? Bona nit. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. I protesta també aquest dissabte, en aquest cas a Barcelona, per reclamar l'aprovació de la llei contra les compres d'habitatges especulatives que s'està tramitant al Parlament de Catalunya. Aquesta tarda, un acte de protesta ha reclamat que tiri endavant d'una vegada per totes. Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats. Avui s'ha trobat amb l'alcalde Zoran Mamdani. Si fa uns mesos l'alcalde de Nova York anunciava la creació de 5 supermercats públics, ara és Collboni qui vol traslladar aquesta iniciativa a Barcelona.
9: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
8: Més coses. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions per part del personal dels centres d'acollida. El govern espanyol ja ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. I acabem explicant que aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del Partit Popular i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos duraran així el tret de sortida al curs polític.
7: Gràcies, Berta.
8: Que vagi bé. Fins ara.
6: Els titulars.
2: A segona divisió, al Nuevo Mirandilla, tenim en joc el partit al Girona.
7: Al descans, Cádiz 0, Girona 2, gols de Benat i Carles Pérez.
2: En bàsquet tenim en joc la segona semifinal de la Supercopa ACB.
7: Ernest Macià, Badalona, com han anat els dos primers quarts d'aquest Barça-València?
10: El Barça està guanyant això sí, només de 3 davant d'un dels equips, bé, l'actual campió de Lliga, 43-40. Això ens assegura una final catalana a la Supercopa de demà perquè la penya ha guanyat el seu partit.
7: Gràcies, Ernest. Com bé deies, qui guanyi jugarà demà la final a les 7 contra la penya que ha superat el Baskonia 96-84.
2: Avui també s'ha disputat la final de la Supercopa de l'Eurolliga.
7: Olympiacos 89, Madrid 93. Primer títol de l'era Pedro Martínez al Madrid.
2: En handbol, victòria Granollers.
7: Port de segon 24, Granollers 27.
2: I en hoquei patins, Catalunya s'ha classificat per la final tant en categoria femenina com masculina de la Golden Cup.
7: Demà a les 12 del migdia, la final femenina Catalunya-Portugal i a 4:45 la masculina també Catalunya-Portugal.
4: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: Llegim els comentaris dels oients d'aquesta primera part. Ens diuen: no suporto les palmes contínues de l'afició del Sevilla al Sánchez Pizjuán. És molt estressant. Xavi Campos, ens diuen que justifiques els gestos de Lamine al públic. Diuen: si critiquem quan ho fa Vinícius, aquí també. Veig poca intensitat. Es reserven per les seleccions tots menys Rafinha. Que fluix, Gordon, avui. I per últim ens diuen: primer partit compromès del Barça i res a veure amb el que havíem vist fins ara. Cal recuperar la intensitat, precisió i ser més compactes i prou d'errors no forçats.
12: Els gestos de Lamine
3: no sé si els justifico, que potser sí, sobretot els entenc.
7: Molt bé.
12: El laboratori.
0: Carles, la primera part del Barça amb llums i ombres.
2: Sobretot Gordon, que és el que està sent més assenyalat, amb 20 intervencions, cap pilota recuperada, 5 pilotes perdudes i una rematada que l'enfot.
0: 5 rematada perdudes de 20 tocades,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Molt desconnectat.
2: Molt desconnectat, no se n'ha anat cap vegada l'un contra un contra el seu defensor. No, no acaba d'estar fi. I els darrers minuts de Pedri també, o sigui, els números són 43 intervencions, majoritàriament sí, amb un o dos tocs, no molt, però el 58%, i té 5 pilotes recuperades, però té 4 perdudes, dos passats de mèrit malament, té aquella rematada que li ha, que ha anat fora, més la que no ha pogut tancar el tabé. Vull dir, possiblement sí que els darrers minuts de Pedri no són tot lo esperables que estem acostumats.
0: Hi ha moltes perdudes en general respecte a altres partits?
2: No.
0: Has dit ara 5 de Gordon, 4 de Pedri?
2: Però es queden amb les 5 de Gordon, les 4 de Lamine, les 4 de Pedri, i les altres ja són els testimonials d'una per diferents jugadors.
0: Però bàsicament, no és una xifra notable, eh?
2: No, estem parlant que són 18 en total i que 13 ja són amb 3 jugadors.
0: Ja. Què tens de Livakovic?
2: Doncs que ha rebut un gol sense haver tocat la pilota amb la mà. O sigui, fins aleshores només havia tocat la pilota amb el peu. Ha recuperat 3 vegades la pilota, amb possessions amb pilotes llargues que ha enviat els jugadors del Sevilla, i 3 pilotes llargues que ha intentat. Les 3 s'han anat a domini del... de l'equip del Sevilla, sí, cap opció dels jugadors del Barça per rebre-la.
0: No és gaire precís amb aquesta passada llarga.
2: Moment.
0: Tampoc crec que hagi provat la passada, sinó que el que ha fet és jugar en llarg i buscar si hi havia una segona acció. El laboratori aquesta temporada vigila les presències a les àrees. El Sevilla ha arribat molt menys que el Barça.
13: Crits ara perquè surten els jugadors del Barça a la gespa.
0: Gaire menys que el Barça.
2: Home, d'entrada, si només mirem el tema de les rematades, ara el Marquet dirà la tradada, el Barça ha rematat 6 vegades, 203 pels 4 fora, el Sevilla ha rematat 4 vegades, 203 pels 2 fora.
14: El Barça ha tocat 11 vegades la pilota a l'àrea rival, el Sevilla ho ha fet 10 vegades.
0: Ostres, molta igualtat, eh? A l'arribada de l'àries, 11 del Barça, 10 del Sevilla, 6 rematades del Barça, 4 del Sevilla. L'equilibri d'aquesta primera part, on el Barça s'ha enredat amb un rival que l'ha arrossegat el que volia el Barça de sortir d'aquest nus, marcar personalitat, manar en el partit i que es jugui el futbol que vol el Barça. Possessió i localització, finalment, Marc?
14: 63 de possessió pel Barça i s'ha jugat un 56% del temps a camp de Sevilla.
0: Doncs aquests són els números d'una primera part on el Barça ja espera a la gespa, Mireia, sense canvis.
13: Sense canvis.
0: I el Sevilla encara és al vestidor. Empaten a un. El Sevilla, gol de... Fofanà, el 18, empatat Rafinha, el 21.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
15: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: L'àrbitre parla amb Rafinha, amb el capità del Barça, d'alguna qüestió que se m'escapa absolutament. De què deuen parlar, Ricard?
0: Rafinha parla molt, eh? Sí. Com a capità també ho fa,
10: això. L'agrada d'exercir de capità, sí, en totes les seves vessants.
0: Té converses sí. llargues, esteses, amb els àrbitres.
10: Bé, doncs ja han comentat la jugada.
13: I ha acabat aquesta xerrada amb els polses amunt per part de tots dos.
10: Vinga, posarà en joc la pilota al Barça, empat a un en el partit que juga el Sánchez Pizjuán, aquest Sevilla-Barça, setena jornada de Lliga. L'àrbitre fa sonar el xiulet. Comença la segona meitat, empat a un en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Esperant explicar-vos la setena victòria del Barça en 7 partits de Lliga. Avui, però, serà més complicat del que hem explicat fins ara. Jugant Christensen. No hi ha canvis, oi, Mireia?
13: No, ni per part del Barça ni per part del Sevilla.
10: Avança amb la pilota lentament Christensen. Creua la línia divisòria, continua. Deixa la pilota a l'esquerra per Cancelo. Cancelo la toca enrere per Pau Cubarsí. Cubarsí jugant amb Rodri. És el cercle central.
16: El mig centre del Barça juga cap a Rafinha, Rafinha la torna per Rodri, Rodri ara obre cap a Pedri, Pedri ha d'evitar fins i tot topar amb l'àrbitre, la juga enrere per Christensen, el Barça prenent-se amb certa calma però avançant lentament, però avançant, toca la pilota Pedri, Pedri l'envia a la banda dreta, la rep Lamine Yamal la penja al cop de cap que no hi arriba Fermín, l'allunya la defensa, prova de controlar-la Eric fora del camp, fora de l'àrea, la juga cap a Rodri, Rodri per Lamine, Lamine carrega el cap, xuta, Lamine fora! Primer avís, primer avís.
0: És que quan juguem amb paciència, amb control, trobem la superioritat numèrica, que Christensen filtra la pilota dintre, Pedri, el canvi d'orientació per Lamine, el Barça té forma, el Sevilla barra molt. Hem de encertar els moments d'acceleració, no precipitar-nos, que ells no puguin robar i sortir, perquè aleshores se'ns estira el partit. Bon xut de Lamine Yamal, el primer avís, com diu el
3: Barça. Ha marxat d'un pam a la dreta de la porteria de... La jodimos.
7: I a la
16: perdona, ha afluixat la intensitat de la xiulada del públic moltíssim, eh? Cap
0: sí,
16: a Lamine.
0: És veritat, sí, eh? Sí.
7: Deia que el Cádiz ha marcat, gol de Sergio Arribas, perdoneu, al minut 3 de la segona part, Cádiz 1, Girona 2.
16: La té Fermín, Fermín, Fermín, continua Fermín, l'envia cap a Lamine Yamal, Lamine Yamal la rep, xuta Lamine, fora!
17: Segon avís.
16: Ha marcat, ha xutat Lamine Yamal, intentant marcar, però la pilota ha sortit a l'esquerra de la porteria d'Odisseas Blajodimos, i si ja sabeu allò que diuen, a la tercera va la vençuda.
0: La veritat és que aquí el Barça ha perdonat, perquè la recuperació és amb tres jugadors i ha superioritat numèrica. La passada de Fermín no és bona per Lamine, perquè és enrere, no li dona avantatge, i Lamine ho recicla amb un xut aquest molt tou i més desviat, oi?
3: Sí, sí, sí, mig metre. No està... la posició pel xut era més o menys còmoda i era bona, eh? O sigui, des d'aquí Lamine ha fet més d'un gol.
16: Falta ara de Christensen sobre Miguel Sierra al costat dret de l'atac del Sevilla, encara molt a prop del mig del camp. Ni ho ha protestat Christensen, falta clara sobre l'extrem, el jove extrem dret del Sevilla.
2: Per cert, que abans he assenyalat que les arribades de Gomé condicionaven Eric i l'obligaven a bascular, em referia lògicament a les arribades de Fofanà.
0: Sí, ja m'ho imaginava, perquè Gomé sí. és l'àncora, és el centre
2: Fofanà,
0: defensiu.
2: Sí, sí, sí.
16: Fofana, aquí a Sevilla diuen Fofana.
3: Ha fet el gol del Sevilla.
16: Sí, sí, sí, ha fet el gol i han encorajat el seu nom.
3: I el cop d'esperó que hi ha en l'emergència de Rodri. Que
16: juga la pilota al Barça.
3: Un altre gol del Sevilla.
16: La puja Christensen, 3 minuts de la segona meitat. Sevilla 1, Barça 1. S'ha avançat Fofana, empatat pràcticament de seguida Rafinha.
7: Que l'últim jugador en aconseguir 10 gols en els 7 primers partits de Lliga del Barça va ser Messi la temporada 2017-2018, en va fer 11.
16: És a dir, Rafinha fent números de Messi.
7: Correcte.
16: Això no és un titular sensacionalista, és un titular realista. Pilota per Christensen, avança Christensen, continua Christensen, s'ha trobat que havia de xutar i aquí és quan ja hem tingut més dificultats.
0: A Christensen el floten i fa bé de conduir. El problema és que necessita una mica de pausa per la passada final o la rematada. Aquí s'ha volgut perfilar, aquí els moviments per un jugador com ell, alt, en moviment, són més lents, i d'aquí que no hagi trobat l'espai, però ha d'insistir perquè el deixen, el floten.
16: Juga Pedri, rep entre línies, la descarrega per Rodri. Rodri la trepitja, la torna curteta novament per Pedri. 1-1, Pedri trenca dos rivals, l'envia a la banda esquerra, la rep Gordon. Gordon juga cap a Rodri. Rodri té la pilota, veurem si pot provar de fer una centrada, la deixa en horitzontal cap a Lamine, Lamine cap a Fermín, Fermín per Cubarsí, i Cubarsí obligat per la pressió del Sevilla, l'envia enrere cap al porter, cap a Livakovic.
0: Ha vist que era arriscat, estava molt avançat, no, el Barça no tenia preparades les vigilàncies i ha reorganitzat l'equip amb la passada enrere.
3: Més centrat el Barça, en el joc, en fer durar les possessions.
0: Més passades i més desgast pel Sevilla per treballar defensivament.
16: Treu bé la pilota Christensen cap a Eric. Eric dribla bé de banda. Félix Correia avança metres, continua encara l'emmascarat Eric. La juga Rafinha cap a Fermín. Se li ha escapat aquesta pilota, no l'ha pogut continuar. La lluita ara és entre Christensen i Jur. Allunya la pilota al central danès del Barça. L'envia a la graderia. Serà out favorable al Sevilla.
0: Quan el Barça vol pujar la marxa, augmentar el ritme, i quan vol atacar vertical és quan és més imprecís i quan aleshores una pèrdua li fa mal. Hem de seleccionar bé els moments per anar cap endavant.
13: Moviments a les banquetes, han sortit escalfar-se jugadors de tots dos equips. Per part del Barça, Gabriel Jesús, Adeyemi, Olmo, Bernal i Jules Koundé.
16: Toca la pilota en un servei de banda al Sevilla, l'allunya contundentment Cubarsí. Intenta arribar aquesta pilota Jur, jo crec que venia potser del fora de joc, no ho considera així l'assistent, per tant continua jugant el Sevilla amb acció individual, la té Suazo, la toca enrere per Correia, L'aguanta el portuguès, la deixa per Suazo. Suazo amb Chorajuili. Toca cap a Llur, no hi arriba pels pèls l'escocès, que ara sí estaven fora de joc.
0: Bé, la línia del Barça, reduint molt els espais, tot i que ha combinat ràpid el Sevilla. Llur ja havia fet el pas endavant. Pilota pel Barça. Com ha començat el tercer quart a Badalona, el Barça-València de Supercopa, Ernest?
10: Doncs et diria que bastant bé. El Barça guanya ja de 10-55-45, parcial de 8-2 de sortida.
0: Què ha passat, Lloberes, que s'ha estirat el Barça?
18: Molt control de darrere, sobretot defensivament i especialment en aquest duel que hi ha de bases entre Robinson i Kissi George, que ben veritat l'està controlant molt millor el Barça que no pas el València.
0: Doncs el bàsquet marca el camí al futbol, guanya de 10. El Barça encara empat el de futbol aquí al Pizjuán.
16: La mínima mala ha relliscat, això provoca també certa mofa per part del públic. Quan arrencava, recupera però la pilota Lamin, la juga cap a Fermín, compta que s'hi pot tornar Lamin, la té Fermín, Fermín a l'interior de l'àrea, fa l'assistència, la llunya la defensa, la controla Lamin Yamal, prova d'endur-se la mitja volta, encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el tercer avís ha anat de debò, el tercer avís ha anat de debò, la pilota ha vingut després d'una relliscada de Lamin, que ha tornat a veure com el públic s'enfotia, però ha lluitat, l'ha recuperat, la jugada ha seguit, una pilota a l'interior de l'àrea, la torna a caçar Lamin Yamal, i amb el peu dret, quan ja no tenia angle, cedeix cap a la zona del punt de penal, a la frontal de la petita, i qui apareix? Apareix el nou, el nou nou, el davanter centre, el pitxitxi, el golejador, l'insaciable Rafinha, que marca el segon del Barça, 7 a la segona, el públic enfadat, els jugadors del Barça contents, Sevilla 1, Barça 2.
0: Tot comença en una recuperació de Lamin Yamal per impulsar Fermín per la banda dreta, que fa una centrada, hi ha un rebot i apareix Lamin per caçar la pilota, per controlar-la, per fer joc malabars amb la pilota, amb els dos peus, amb Khosrowshahi a sobre, se'n va cap a la banda dreta, on no és la seva banda natural, i arriba a la línia de fons per posar una pilota amb la dreta que converteix en bona Rafinha, que anticipa el primer pal com un nou de veritat, com el que ja és definitivament, per guanyar la posició, girar el cap i avançar-se al central, fer el doblet Rafinha, Lamine Yamal ho proposa, Rafinha no perdona.
13: Un altre de Rafinha, amb aquests en són 13-11 a la Lliga, ara ja sí que són números de Leo Messi. Per celebrar-ho, Lamine Yamal, que ha mirat cap a la graderia, es picava el pit, es mirava a Rafinha, somreien tots dos, i de camí cap al cercle central se li ha costat l'àrbitre acompanyar Lamine cap allà, perquè n'és més ràpid.
3: Lamine és tossut, és molt tenaç, s'han dut tots els rebots com la majoria de grans jugadors de la història del futbol, Pelé, Maradona, Messi, s'han dut tots els rebots, s'han dut un rebot a l'interior de l'àrea, l'intenten rodejar dos jugadors del Sevilla, però treu aquesta centrada que ataca perfectament Rafinha, s'avança a Sant Ganté i fa una rematada perfecta de cap Rafinha per l'1-2.
0: Perquè ve del darrere de Sant Ganté Rafinha. Sí, sí, sí. La Minyamal,
3: és similar a la del gol de Fofanà amb Cubarsí.
0: I li guanya la cara, li passa per davant. Sí. I
3: la centrada és dolça, perquè la posa a una velocitat precisa perquè tingués per temps Rafinha d'atacar-la i anticipar-se.
16: 9 de la segona meitat. Rafinha ha fet 2 gols. 2 ja n'ha fet 13, has dit.
13: Sí, senyor.
16: 13 en 7 partits.
0: És bèstia, eh?
16: 13 en 7 partits. És gairebé 2 gols per partit.
3: En 8 partits, no? Perquè s'ha acompanyat de la Champions.
7: Són 11 gols en 7 partits de Lliga. Atenció, la projecció serien 60 gols en 38 jornades de Lliga.
16: Compte ara... El Sevilla la té a la banda esquerra, Félix Correia, davant de Llerich, el tapa, se li escapa la pilota, el jugador del Sevilla és out. Potser el Sevilla quedarà una mica tocat, veient com el Barça ha aconseguit aquest gol. Més enllà de la tossuderia, tenacitat i rebel·lió de Lamine Yamal, compta amb el monstre que hem creat.
0: Sí, sí,
16: amb
0: Rafinha.
16: És
0: que és bestial com ataca.
16: Enriuten de Kane, Holland, vosaltres, Julián, ja no parlem, de tot el que hem estat reclamant.
0: Sí, vosaltres creieu que Ancelotti ha descobert un nou pel Brasil o no?
3: Possiblement.
0: Perquè el Brasil fa quantes dècades que no té un nou i de cop i volta Ancelotti obre el regal, desfà el llaç i diu...
10: Ostres, si tinc aquí un dels millors nous del món, trucarà Flick, espero.
3: Al laboratori teniu actualitzada la estadística de xuts entre els tres pals, gols, ui, de Rafinha?
14: Al final del partit, quan ja es tanqui el cicle, el tornem a fer.
16: Compte que hi ha hagut una acció de Christensen.
0: S'ha fet mal,
16: que s'ha fet mal amb una acció...
10: Atura
16: el joc, just quan atacava el Sevilla, fet que provoca l'enuig majúscul de l'afició de l'equip local.
13: Ha quedat estès a terra Christensen, ara mira cap amunt, entren les assistències tècniques del Barça. No sé si és que li està costant respirar, un cop al pit, poder, o al coll, tossia, esbufegava, no he acabat d'identificar del tot què li passa.
3: Sembla una acció amb llum, sí, és el que expliques, Mireia. Com si tingués dificultats per respirar, tal com és el cap.
16: A mi, la primera visió de l'acció, per un moment he patit que Christensen no li ensenyessin targeta, però perquè ha anat amb el peu, m'ha semblat una mica aixecat. Però...
3: Sí, la planxa. No sé veure el cop a la zona de la panxa o del pit, la veritat.
14: Tot i així l'àrbitre ho gestiona bastant malament.
0: Demanen el canvi,
13: sí.
0: Eh?
13: Ara s'ha incorporat Christensen, l'ajuden a posar-se dret.
3: Hi ha un moment que es toca la cuixa esquerra.
14: Sí.
13: Mira, sí, ara té coixera, Christensen. Parla amb Rafinha i marxa caminant amb el doctor Pruna.
14: Correias quedava solíssim.
3: La veritat és que, clar...
14: Això és molt mal gestionat per part.
3: Molt mal. Aquesta acció l'atures si el cop és al cap o abans.
14: O bueno,
3: però si ara l'acció muscular no tens per què aturar l'acció. Entenc perfectament que els aficionats del Sevilla, els jugadors i companyia, s'enfadin.
14: L'àrbitre està al costat i estem en a Christensen. Si creu que està en perill la integritat física de Christensen, ha de parar quan...
3: Però no va estar, no?
14: És cert que tenia uns quants jugadors al voltant, en actitud activa, crec que s'han pogut trepitjar, i atura el joc just abans de la passada, això sí.
0: Jo crec que va una mica lent, però si el Xavi és capaç d'entendre la min, jo entenc la regla.
16: Doncs ara el Barça jugant amb 10 futbolistes, oi? Mentre no entra Gerard Martín.
13: Està amb una cara destrossada, Christensen, amb molt de dolor. Ara s'estirava la samarreta mentre li tocaven la cuixa. No sé del tot què ha passat, no, però s'ha fet molt de mal, Christensen.
0: No veieu, on és el problema?
14: És cuixa esquerra.
3: Sembla cuixa esquerra, sí, però no per un cop.
0: No és Xavi un calmant.
3: No ha semblat,
0: o sigui,
3: no?
0: No és això, eh?
13: Ara hi ha un canvi al Sevilla, marxa Félix Correia, entra Ejuque, el dorsal 21.
16: I s'afanya també Gerard Martín per poder entrar, però...
3: Potser que el quadríceps, Christensen, a mi no em sembla que hi hagi contacte del jugador del Sevilla de Llull, sobre aquesta zona, que s'ho fa tot sol.
0: Potser és un problema muscular, sí, que s'ho hagi fet tot sol, no?
3: Sí.
0: Podria ser. Escolta'm, Gerard Martín ha tardat una mica entrant.
3: Sí.
0: Ja tornem a estar amb la història de...
16: Estava escalfant-se, però com si...
14: Perquè no van unir fora
16: i continuava sense canviar-se.
0: Jo volia caure la temptació aquesta del Carles, que estic absolutament d'acord, que és que aquesta mania que els futbolistes s'escalfen amb roba d'escalfament tota la vida, i clar, aleshores s'han de posar les samarretes, s'han de cordar les botes, cadascú, hi ha gent que s'ha de posar, s'ha de fer tot.
3: Les canyelleres, en aquest cas, també, sí, de Gerard Martín.
0: I clar, si has d'entrar per una urgència, doncs has de... Clar, entres tard.
16: La pilota la juga Eric García. Guanya el Barça 1-2, som al 14 de la segona meitat. Els dos gols de Rafinha que han capgirat el gol inicial del Sevilla. La primera meitat havia marcat Fofana.
0: I problema del futbol modern, no? Pas de, no parlo de Gerard Martín, perquè si tots ho fan, clar, fins que ningú no digui, escolta'm, fem-ho d'una altra manera, això no es canviarà. Bé, la qüestió que s'han fet els primers canvis, que el Sevilla ha reaccionat, que Gerard Martín entra fred per compartir amb Cubarsí, i que el Barça s'ha posat per davant al marcador a punt del quart d'hora de la segona.
16: Puja la pilota Gerard Martín, l'envia cap a Rafinha, ha tallat Fofana, apareix però molt bé Gordon, valuosa aportació amb aquesta recuperació per part de l'anglès. La té Pedri, la toca per Cubarsí. La passada cap a Eric García, creu a la divisòria, tot això encara en zona endarrerida. La toca Rafinha buscava Lamin Yamal, la salva Lamin, la juga cap a Fermín. Fermín toca per Eric.
0: Bé, el Barça canviant-li el ritme al partit, possessions més llargues, ara cal córrer menys que mai per atacar.
16: Lamin a punt de perdre la pilota, la perd, recupera Fofanà, se l'endú, és molt potent, però Lamin torna a recuperar-la. L'àrbitre diu que hi ha hagut una falta anterior sobre Fofanà.
0: Amb raó.
16: Amb raó?
19: De Fermín, una falta de Fermín. Sí.
16: Ah, la falta, diu.
0: Sí, sí, clar, que havia xulat la falta amb raó, volia dir. Bé, el Barça guanya per 1-2. I ja sabeu que hi ha qui no canvia de seient quan el seu equip va guanyant, o qui entra sempre per la mateixa porta de l'estadi. És molt personal, això. Aleshores està molt bé, però en algunes ocasions també cal tenir un pla, per exemple, la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa-te'n a CaixaBank.cat el 15 de la segona part. El Barça s'ha posat per davant el marcador, però això no s'ha acabat. El Sevilla tindrà alguna accelerada més. El Barça no s'ha d'acomodar, ha d'entendre que el partit està viu, i si pot fer el tercer i empacatar la victòria, millor.
16: Fa la centrada Suazo cap a l'interior de l'àrea, allunya la pilota Rodri, puntada llarga, intenta controlar-la Suazo, se l'endú Cochora Juili, l'envia cap al seu border, cap a Odisseas Blajodimos.
19: Ara ens han ensenyat
16: puntada llarga.
19: Una imatge de Christensen amb gel al quàdriceps de la cuixa esquerra,
14: la part puntal. Perquè seria puntal. El recte anterior,
0: sí. O sigui, problemes musculars clarament, eh? No sabem si per un contacte, que, tot i que el Xavi ja ha estat clar que no l'ha vist, o si per una qüestió que s'hagi fet tot sol, que sembla el més probable.
16: Juga la pilota al Barça, la d'Eric García, 1-2, guanya l'equip de Flick.
7: Amb aquest resultat, el Barça continuaria sent líder amb 21 punts, 6 més que el Madrid i Betis, que tots dos juguen demà.
16: Líder en solitari, una condició que esperem que mantingui d'aquí a mitja horeta. Pilota que toca enrere, Cancelo, la juga cap a Gerard Martín.
0: I ha fet el canvi per emergència Flick, però aguanta l'equip, eh? Ha passat ja el primer quart d'hora, que sabeu que és normalment la primera finestra de canvis, i Flick no l'ha fet servir.
13: Avui Flick està canviant dinàmiques. Ara ho expliquem.
16: Rodri l'envia per Gordon. Gordon entra dins l'àrea. Continua encara Gordon. Gordon no pot superar Fofanà, que li pren la pilota. La juga cap a Gomé. Rodri posa la cama. Quin, torna a ser pilota pel Barça.
0: Quin interruptor de les transicions rivals. Sí. Sempre amb la mànega.
16: És una xafa guitarra, els atacs del rival complet. És a dir, quan, no deixa... quan s'animen, perquè es pensa que apareix el passat de Rodri, allà, a més ve caminant,
0: saps
16: pam,
0: aquell, i la aquella talla. Fogareta que no deixes que revifi, doncs encén la foguera i de cop i volta algú la paga.
16: Té la pilota Gordon, Gordon a punt d'entrar dins l'àrea, ho intenta encara l'anglès, la juga cap a Pedri, Pedri la toca a la frontal per Rodri, precisament, xuta Rodri, la pilota se'n va a fora de corna, corna, corna, corna, i Carles.
14: Serà el tercer, 2-1.
0: Ha aprovat el xut.
16: Ha dubtat l'àrbitre per si la pilota anava a porteria, anava a servei de porteria, però un defensa del Sevilla l'ha tocat i, per tant, és corna favorable al Barça.
0: Molt bona segona part del Barça, que ha canviat el partit, com dèiem, ha refrescat les idees, ha reflexionat, ha refredat tot plegat i s'imposa el futbol en aquesta segona part, on el Barça ja ha fet el segon. Podria ser un dels primers xuts de Rodri en la samarreta del Barça, fins ara no en recordo gaire.
16: Picarà el corna Rafinha des de la dreta, ho fa amb la cama esquerra, el primer pal una mica baix, la pilota directa, porteria! Ha tocat el pal! Ha tocat el pal i la posterior rematada de Rodri ha sortit fora. Ha estat a punt de fer un gol directe de corna, un gol olímpic Rafinha. Ja és el que ens faltava per veure. Rafinha marcant el que no ha fet Messi, no? O vau dir que sí, al final?
0: No, la xilena.
19: Aquí Blajodimos s'ha espantat veient la trajectòria de la pilota, perquè...
14: I se la menja un defensa al primer pal.
19: És una pilota perquè el porter la refusi o algun dels seus companys.
0: Va tan tensa...
14: Diria que la frega, eh?
0: Va tan tensa que és increïble. Rafinha fent de nou, però quan ha de fer d'extrem també fa entrades d'extrem.
13: Reia Rafinha ara.
0: I quan ha de fer de capità, i quan ha de fer d'intermediari amb l'àrbitre, i quan ha de fer, no sé, ha de decidir qui pica els penals.
16: Sí, sí, ha de donar... calmar jugadors, companys, animar d'altres, que els veu moixos.
0: Bestial, bestial.
16: Sí, sí.
0: Bé, el Barça guanya
16: renovat,
0: aquí a Sevilla.
16: Renovat fins al 2030.
0: Gran notícia. Guanya aquí a Sevilla i guanyava Badalona, Ernest.
10: I encara guanya. El que passa que no guanya de 10, guanya ara mateix de 6, 56 a 62. Encara també queda molt partit aquí. Estem al tercer quart, queden 3 minuts.
16: Pilota per Gordon, banda esquerra. Continua Gordon, la de tocar enrere perquè hi arribi Cancelo. Cancelo juga la pilota per Rodri. Rodri troba Pedri. Pedri deixa anar molt bé ràpid per Cancelo. Xuta Cancelo. Se li escapa Blajo Dimos. Dos temps de trapa.
0: Lloberas, tal com està Rafinha, si necessita el Barça un tirador de triples o alguna cosa, jo crec que li podem proposar.
18: Sí, però et dic una cosa, m'has dit que érem nosaltres que marcàvem el camí, eh?
0: Sí,
18: i nosaltres anem cos a cos.
0: Ho he encertat o no? Ho he encertat que ens marcàveu el camí o no?
18: Sí, sí, ja ho has vist que ha fet el gol ràpidament.
0: Sí.
18: No, anem bé, anem bé. Aquí, de moment, amb molta serietat, però ja saps tu que això, el bàsquet, en un moment, saps?
0: Bé, i no és fàcil que el València es rendeixi, no és un equip que estigui preparat per rendir-se.
18: No, però són encara tendrets, eh? Ells tenen moltes baixes, encara que el Barça també, però que encara no s'han estrenat, però ells estan patint molt en el joc interior.
16: Hi ha falta favorable al Sevilla, una falta de Fermín.
0: És el moment de partit, Bernat, per fer el tercer.
16: Sí.
0: I no patir la recta final, sí. Perquè el Barça està sent molt superior a la segona part i falta encertar una mica més o donar-li una pilota a Rafinha, perquè tal com està, potser si en té una ja en tenim prou.
16: Serà pilota favorable al Barça, l'ha acabat perdent Miguel Sierra. Tot i les protestes del jove futbolista del Sevilla.
13: Us deia que Flick està canviant dinàmiques. Normalment, els cinc jugadors que surten a escalfar-se al principi de la segona meitat són els que primer surten i no surt un jugador nou a escalfar-se fins que un d'ells ja no ha entrat al terreny de joc, fins que hi ha un vitrall lliure, perquè ens entenguem. Doncs avui no està fent això. Avui hi ha tres jugadors fixes a escalfant-se, que són Olmo, Bernal i Koundé, i els altres van rotant, es van canviant el vitrall entre Gavi, Gabriel, Jesús, Xavi Espart i Adeyemi.
0: O sigui, Adeyemi no és dels suplents fixes, avui?
13: Avui no, només hi ha aquests tres, Bernal, Koundé i Olmo.
0: Té clar que Gordon estigui bé o no, li dona control, la pilota torna a anar cap a dintre, no accelera i que potser Flick té clar que avui no vol accelerar si no és en cas d'emergència.
16: Juga la pilota al Barça, la té Eric, ja som a camp del Sevilla, 1-2, guanya el Barça, minut 21 de la segona meitat. La toca a Cubarsí, en horitzontal i al costat per Rodri. Rodri cap a Fermín. Fermín per Cubarsí. Cubarsí per Lamine Yamal.
0: No ens diríem que acomodarem, però el Sevilla ha baixat el to físic,
16: Pilota per Rodri. Avança metres, la cedeix en diagonal cap a la pujada de Gordon. A l'extrema esquerra la deixa per Gerard Martín, que ha buscat una passada cap a Cancelo. Bastant ben pensada, però Cancelo no
0: ha pensat el mateix. Ha fintat tan bé la centrada que se l'ha cregut Cancelo i tot.
16: Sí.
0: Gerard Martín obria el cos com per centrar la pilota de rosca i en l'últim moment l'ha filtrada per Cancelo.
16: Talla la pilota Gerard Martín, l'envia fora, l'esfèrica surt per la línia lateral, serà servei de banda, el Sevilla aprofitarà per fer canvis.
13: En farà dos, marxa el dorsal número 20, no, entra el dorsal número 22, que és Carmona, també entra el dorsal número 16, que és Isaac Romero, marxa Kokorashvili i amb el primer m'heu d'ajudar.
0: Ha marxat al lateral dret, no?
13: Iglesias?
0: No, Juan Iglesias s'ha posat com a central.
13: Sanganté.
0: Perquè Sanganté.
13: Gràcies.
0: Ha passat a la dreta Carmona i es desplaça al central dretà Juan Iglesias, que era al lateral. Busca cames fresques Luis García Plata, perquè ja notava que el Sevilla, el que dèiem, havia baixat el to físic, ara el recuperarà. Compte amb Bejuque, l'extrem dret, que és un jugador de molt desequilibri, i atacarà Cancelo.
2: Compte, de fet, amb tots els refrescos del Sevilla, és l'equip amb més gols de jugadors que surten des de la banqueta. 4, gairebé la meitat dels 9 que sumava fins ara.
16: Toca la pilota Isaac Romero, que acaba d'entrar. Que farà dos puntes ara, Yuri i Isaac Romero.
0: Isaac Romero amb Luis García Plata està jugant com a la mitja punta. Sí. És com un tercer migcampista, ballarà al voltant de Robi Llure.
16: Oh, que bé, Pedri, ara protegit.
0: Al voltant de Robi Llure, els migcampistes.
16: Té la pilota a la mínima, mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha!
0: No falla,
16: hat-trick de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. Ara és el nou nou, és el millor nou del món avui en dia, senyores i senyors, tal com ho sentiu, és el millor nou, és el millor davanter centre que podríem trobar al futbol mundial. I mira que em buscàvem, qui farà els 40 gols que sumen 92, qui retorres, qui el farà? Ai, no podem anar sense davanter centre, podem anar-hi perquè ja el tenim. Ha marcat el tercer gol de la nit, Rafinha, hat-trick pel brasiler, 1-3 pel Barça, exhibició golejadora del capità, que està convertint-se en un autèntic descobriment, en un fenomen del futbol, un davanter centre de cap a peus aquí al 24 de la segona. Sevilla 1, Barça Rafinha 3.
0: Pausa d'hidratació, és una piranya, o sigui, és una cosa que ja es veia i hem dit, si en té una en tindrem prou, és que no falla. El Barça recupera una pilota, molt bona passada de Lamine Yamal, que està fent una excel·lent segona part després de refredar els seus ànims al vestidor, i la parella Lamine Yamal i Rafinha tornen a parir el gol. Lamine Yamal interpreta perfectament en el moment just la desmarcada profunda de Rafinha, que ja guanya tant d'avantatge que només ha de pensar com superarà Blajodimos, i està en tal estat de gràcia que, com feia Trumbo amb els tirs lliures, amb els ulls tancats, podria fer els gols. Toca suau per sobre de Blajodimos, fa el tercer després d'intentar un gol olímpic que s'ha estavellat al pal, i després de marcar les diferències en cada escena del partit. Demanàvem el tercer, demanàvem que el Barça confirmés la seva gran superioritat de la segona part. M'encanta el Barça de la segona part, i Rafinha ho firma, el tercer, l'1-3. Això ja se li complica molt al Sevilla.
13: 12 gols a la Lliga, 14 des que ha començat la temporada per Rafinha, que quan ha vist que la pilota entrava ha sortit a celebrar-ho, somreia Rafinha, somreien els seus companys, i Rafinha feia un gest, movia la mà amunt i avall, fent cara de déu-n'hi-do el que estem fent avui. Lamine Yamal, que ha anat a celebrar-ho amb Rafinha, i abans de marxar cap al cercle central ha mirat a la càmera i ha fet un 3 amb la mà i ha assenyalat a Rafinha, dient que ell n'ha fet 3.
19: El Barça és una màquina de jugar a futbol, molt bé Lamine, i Rafinha és una màquina de fer gols. A més, la desmarcada és voraç, veu l'espai i s'hi llença com si fos un sprinter, i després té la capacitat de ser delicat amb la rematada per fer la picadeta com les feia Chique Begiristain, que segurament va coincidir al Barça amb Steve Trumbo, que era un pivot nord-americà del Barça de bàsquet dels anys 80.
0: Fas bé de contextualitzar, eh? Després de D'Artagnan, bé, Steve Trumbo, ja.
16: Una cosa,
19: quants hat-tricks ha fet Rafinha?
7: Aquesta temporada, 2 hat-tricks, i en total, en la seva carrera, 5, tots els 5 hat-tricks amb el Barça.
16: Sabeu, però, que hi ha aquella cosa de ser absolutament purista, que és el hat-trick perfecte. Pot ser que avui Rafinha hagi fet un gol amb la dreta, un amb l'esquerra i un de cap?
0: És que ho fa tot.
16: És el hat-trick pur, el perfecte.
0: És que ho fa tot. Jo ja he proposat a Macià Lloberes que si necessiteu un triplista, crec que està d'oferta.
18: Crec que el necessitarem, doncs.
10: Sí, sí, a tirar el Barça avui aquí. Ah, sí. Sí? Amb Steve Trumbo avui em sembla que ho salvaríem, això.
0: Com va això?
10: No, el València s'acosta, eh? S'ha acostat a 3, ara guanya de 5 el Barça. Hi haurà emoció. Estem a 31 segons perquè acabi el tercer quart i queda l'últim.
0: Lloberes, què ha de fer el Barça per rematar-ho?
18: Enjuieu vosaltres, perquè aquí no... home, el que ha de fer és seguir una mica com el que estava fent, però jo penso que ara ha renunciat al tir de 3, que és el que... Ai, espera... No, no, però que això, que ara està amb bastanta més energia, això s'està penetrant molt, la defensa no està incomodant a l'atac de València, ha deixat de fer coses.
0: Doncs aviam si la recupera en aquest últim quart, perquè per temporada també és normal que hi hagi una mica de muntanya russa, no?
18: Cert. Però vosaltres aneu molt feliços, vaja.
0: Bé, la segona part fantàstica, la primera aquí ha costat, vull dir, sempre surt el sol. Per cert, que contextualitzo, el tema de Steve Trumbo, no sé si algú el va veure mai, o sigui, no sé si és una llegenda urbana o no, llançar tirs lliures amb els ulls.
19: Sí, home, hi havia imatges sí? de la seva època al Barça.
0: D'acord,
19: sí.
0: Quedo tranquil.
16: Doncs. Sí. Steve Trumbo era...
19: I tenia un gran percentatge de tirs lliures, però altíssim.
0: Era mormó. Compte una reobració del Sevilla.
16: Que acabarà amb la pilota a les mans de Livakovic, el debutant avui a la porteria del Barça.
0: Resultat, Macià?
10: Ara mateix, València 61, Barça 64, pràcticament final del tercer quart.
0: Mireia, ara sí que es prepara...
13: Adeyemi.
0: El que pot rebentar-ho tot.
13: Exacte, es prepara Adeyemi, també es prepara Dani Olmo.
0: Mira que Flick ha esperat tenir dos gols d'avantatge per desempallegar-se del control que li dona Gordon, que no li dona Adeyemi. Flick sempre fidel i savi amb les seves decisions. Fa la sensació que Dani Olmo i Adeyemi per Fermín i Gordon, oi? O algú té alguna altra alternativa?
19: No.
7: Per cert, ara mateix no se'ns està podent seguir pel web de Catalunya Ràdio ni 3CAT. Informa els oients que hi estem treballant.
16: Pel canal d'àudio de Movistar, sí?
7: Sí, aquí no hi ha cap problema. És el web de 3CAT i web de Catalunya Ràdio.
0: Doncs, mentre ho resolem, podeu veure la imatge i sentir l'àudio.
7: 4.
16: Pilota que juga Gordon. Gordon l'envia cap a la posició de Pedri. Pedri toca enrere, 1-3, guanya el Barça. 3 gols de Rafinha. Cap girant el primer, el que havia fet el Sevilla a la primera meitat, al minut 18, Fofana. Primera meitat molt igualada, fins i tot amb lleugera superioritat del Sevilla, però a la segona part el Barça ha sortit molt endollat, molt seriós i molt efectiu.
0: Ha aixafat el Sevilla, que a la primera part havia mantingut un to físic altíssim, però no sé si és que el Barça que l'ha domat o el Sevilla que ha caigut, però no té res a veure la segona part amb la primera.
16: Pilota que intenta jugar a Miguel Sierra, l'avantatge és per Eric García, que posa el cos, potser en falta.
0: Sí, perquè no l'acabava de desplaçar amb l'espatlla i per acabar-ho de fer fora del camp finalment s'ha girat com de cara i entenc que hi hagi pogut xular l'empenta. Els canvis.
13: Marxa Fermín amb el dorsal número 7. Marxa Xinuxano cap a l'àrea tècnica. Una mica cap cot, us diria, i entrarà Dani Olmo.
0: I no serà Gordon el substituït, perquè hi ha un intercanvi de...
13: De braçal de capità. Avui se'l queda Pedri. Marxa Rafinha. 3 gols avui de Rafinha, que marxa, es dona la volta, aplaudeix els 550 aficionats que hi ha avui aquí a Sevilla, que li fan l'onada des de la distància.
0: Té temps per tot.
13: I ara sí que arriba l'àrea tècnica i xoca les mans amb Adeyemi, que ja entra al camp.
0: Té temps per posar-li el braçal al segon capità, per dir-li a l'àrbitre que ara farà un últim sprint per no saltar-se el temps reglamentari per fer el canvi, i mentre fa l'esprint aplaudia l'afició.
16: Penja la pilota al Sevilla a l'interior de l'àrea, l'allunya Dani Olmo amb un siri, no s'atreveix a sortir l'Ivakovic, l'allunya el de sempre, Rodri recupera la

0: Cantarà tot sol, continua Lamin, la cedeix cap a Gordon. No, Gordon, quina pífia, llàstima. El rebot va parar a peus de Dani Olmo. Pilota, Gordon, torna a pifiar-la. Doble misto, però... Misto...
1: Mentalment...
0: Misto,
1: Mentalment...
0: Capsa de misto,
1: Té el deute del gol al cap. Ja fa dies jo vaig percebre alguna cosa, però mai tens la seguretat. Jo crec que ja la podem tenir, perquè com ha acabat Gordon aquest primer xut i després... No entendre que té una segona oportunitat amb una passada molt forta, però ell està a la frontal de la petita. Es lamenta Gordon, Mireia.
2: Sí, ara s'arrepenja sobre els genolls, mira la porteria, no s'ho pot acabar de creure en el moment en què el Sevilla esgota canvis, marxen Fofanà i marxa també Miguel Sierra, entren Guridi i Alfon.
1: Alfon passarà a jugar a la banda esquerra, on s'havia desplaçat Sierra des de l'entrada de Juque a la dreta. I Guridi, la segona alçada del mig camp. Luis García Plaza és un altre entrenador que li agraden les tres alçades. Eren Agumé, Fofanà i Kotsouras-Willy, això d'entrada. Ara és Agumé, Guridi i Isaac Romero.
0: 1-3, guanya el Barça. Falta sobre Dani Olmo. No em puc treure del cap el doble misto de Gordon.
2: Jo crec que ell tampoc, Bernat.
1: Haurà de millorar, Xavi, mentalment, per sortir d'aquí.
3: Sí, sí. És que la segona és una centrada des de la dreta que no impacta, si impacta era gol. Estava a la frontal de la petita sense porter i no ha tingut precisió per posar bé el peu.
1: És moment d'ajudar-lo a sortir del sol.
0: Pedri amb Adeyemi, se'n va amb un rebot, continua encara Adeyemi, la pilota li queda enrere, la salva Adeyemi, se l'endona. Finalment no ha pogut superar la triple presència de jugadors del Sevilla. Qui se l'endú? Rodri, hi ha hagut falta sobre Dani Olmo i hi haurà targeta groga. Per Agumé.
1: Una entrada dura, sí.
2: La primera targeta del partit i ja en el moment en què hi ha dos jugadors del Barça estesos a terra. Olmo per aquesta falta que ha rebut d'Agumé, però és que prop del cercle central també hi ha quedat estès Pedri. Es toca el turmell de la cama dreta, també hi havia Cubarsí, Gerard Martín i Eric García. Ara s'hi acosta l'àrbitre i Pedri es posa dret amb l'ajuda de Gerard Martín.
3: Una trepitjada, és una trepitjada d'Agumé.
1: Ben matisat. Una temporada es viu partit a partit i amb la jubilació passa una mica el mateix, es prepara pas a pas perquè pensar què vols fer en aquesta etapa de la nova vida és molt personal. Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informa-te'n a CaixaBank.cat, el Barça picarà la falta que li han fet a Dani Olmo, el 35 de la segona, guanya el Barça 1-3, hat-trick de Rafinha, que ja no és al camp.
0: Rep la pilota, Lamin Yamal a la banda dreta, la toca cap a Eric García, torna a rebre-la Rodri per Lamin, Lamin per Eric, la passada una mica llarga, la pot refusar la defensa del Sevilla, intenta arribar-hi Llur. Pilota en avantatge per la defensa del Barça. Ja la juga Gerard Martín, que amaga i filtra i amb confiança supera Isaac Romero. Jugant la pilota el Barça en defensa. 35 de la segona meitat. Guanya el Barça 1-3 a Sevilla. En el partit més complicat de moment dels que s'ha trobat aquesta temporada. Estem d'acord amb això, no?
3: Sí, però 1-3 a camp rival i només ataca el Barça pràcticament en aquesta
0: zona. Adeyemi fa la centrada i pot arribar Gordon, que no sap on està la pilota i acaba atrapant-la al porter Blajodimos.
1: Ha atacat bé la centrada d'Adeyemi Gordon, havia tocat Castrini i gairebé no pot reaccionar Blajodimos. Jo estic d'acord amb el Xavi, que la segona part ja és monòleg. O sigui, la segona part és de tot el que ens havia ensenyat el Barça. La primera és la que té resistència al Sevilla.
4: A la segona el Sevilla encara no ha rematat.
0: Pilota per Isaac Romero, intenta superar Gerard Martín, no ho aconsegueix, s'endú la pilota amb la panxa, un sector de públic reclama uns possibles mans.
1: I la primera part, Carles havia rematat 4 vegades.
4: Correcte, 2 centre pals, 2 fora.
0: La pilota la juga al Barça. En defensa.
1: I ja sabeu que Adeyemi com a mínim una la tindrà.
0: Juga la pilota a la banda dreta, la té Eric García. Eric juga cap a Dani Olmo. Olmo per Pedri. Pedri enrere. Tocant-la cap a Gerard Martín. Gerard Martín la trepitja. Toca per Cubarsí.
1: La primera part del Sevilla ha estat similar a la segona part del Llevant. No? És quan hem tingut resistència d'un rival.
0: Pilota que puja Eric. Aguanta la pilota. La toca per Lamin. Lamin combina amb Olmo, Olmo a la mitja volta, la toca cap a Gordon, Gordon amb Lamin, cau a terra, falta.
1: Duríssima, eh?
0: Falta sobre Lamin Yamal, falta, bona per un esquerrà, falta bona per Lamin,
1: Sí, perquè no hi és Rafinha tampoc,
0: sí, oi? I si

0: no, qui la podria xutar? Olmo va cap allà, sí, que mai el deixen xutar ni faltes ni penals.
1: Però aquesta és la que de la minya mal, sí, vaja.
2: No, li han fet a ell, Suazo.
1: Està escrit. Acabem la falta i anirem a Badalona. Aviam què fa el Barça de bàsquet contra el València, la segona semifinal de la Supercopa, perquè el partit s'havia encallat, però abans la minya mal
0: sí
1: voldrà provar a porteria.
0: És el minut 37 de la segona meitat. El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla. El públic no para de cantar, però de moment l'alegria cau del costat blaugrana. Comenten la jugada Dani Olmo i Lamine Yamal. Els dos amb les mans als genolls, una mica a la gatzoneta, xerrant, dient, escolta, tu què faries? Home, mira, per allà hi ha un forat, hi ha una tanca nombrosíssima del Sevilla, gairebé una tanca doble. Primer una formada per 5-6 jugadors, més dos més, més el cocodril, el que hi ha a terra. Veurem qui la pica, si Olmo o Lamine. Hi va Olmo, encara no, hi va Lamine, ara sí. Xuta Lamine directament a la tanca defensiva. Les converses no han fructificat.
1: Ha provat Lamine Yamal, però la pilota no ha agafat prou alçada.
3: Tanca de 6-2.
2: L'ha tret amb el cap saltant Isaac Romero. O sigui, estava ben picada, eh? Potser una mica fluixa, però tenia bona direcció.
0: Té la pilota Lamine Yamal. Espera l'arribada d'algun company. La cedeix en curt finalment per Dani Olmo. Olmo enrere per Eric.
4: Esgotarà canvis al Barça. Es preparen Gabriel Jesús i Marc Bernal.
0: Tocant la pilota Gerard Martín. L'envia per Adeyemi. Adeyemi davant de Juan Iglesias. I ha intentat prendre el lateral dret del Sevilla. Ha acabat enviant-la fora. Serà servei de banda, out, favorable al Barça. La posarà en joc Cancelo. L'envia cap a Adeyemi. Adeyemi rep una trompada. L'àrbitre dona la lliga d'avantatge. Continua jugant el Barça en defensa amb Cubarsí. 1-3, 3 gols de Rafinha, un hat-trick perfecte. Un gol amb la dreta, un gol amb l'esquerra, un gol de cap. Com marquen els cànons, això s'ho van inventar els anglesos, oi?
1: Sí.
0: Això del hat-trick perfecte, dic, eh? El futbol ja sabem que també. Però els brasilers el van perfeccionar. I Rafinha ho fa tot.
1: Sí.
0: Juga la pilota Rodri al cercle central. L'envia cordeta per Cubarsí. Jugant cap a Dani Olmo. Olmo amb Lamine Yamal. Lamine la trepitja, aguanta, la toca per Olmo. Falla ara Lamine en el lliurament. Hi havia possibles mans i l'àrbitre les assenyala. Mans de Guridi.
4: Es queixen els jugadors del Sevilla. Li reclamen a Martínez Munuera.
0: A veure si el Barça aprofita per fer els canvis, Mireia.
4: Sí, sí que aprofitarà. D'entrada marxarà Pedri, una altra vegada ball de braçals de capità. Aquesta vegada Pedri li dona a Eric García. L'altre jugador que marxa, el que ha estat el nou en els últims minuts, marxa Gordon. Es preparen per entrar Marc Bernal en el lloc de Pedri i Gabriel Jesús en el lloc d'Antoni Gordon.
1: Gordon, que necessitarà una recuperació mental, que l'ajudin i l'acompanyin.
0: Amb
1: perquè,
0: Anglaterra, potser.
1: Perquè si hi havia algun dubte sobre com havia encaixat i paït, que no ha fet encara cap gol, que se li ha resistit la rematada després d'aquests minuts com a nou, s'ha acabat de tenir clar.
0: Tornarà a marcar Gabriel Jesús? Serà capaç de fer bona aquella estadística que has explicat al Marc Domènech, que cada cop que xuta porteria fa gol, que xuta entre tres pals fa gol. Pilota pel Sevilla en atac. El xut atrapa l'Ivakovic.
1: Ha estat Alfons qui ha provat. Carles, és el primer xut del Sevilla?
3: A la segona part, sí.
0: Atrapat llançant-se a terra a la seva dreta l'Ivakovic.
2: Fora, fins i tot, sí, el xut, no?
0: Però així li podem comptar una aturada.
2: Sí, bé, bé. No? Fa bé l'Ivakovic de blocar la pilota, més, amb seguretat.
1: Ernest, què fa el Barça de bàsquet?
5: Doncs a moment sobreviure. 7 minuts pel final, està guanyant 67-74.
1: Bé, va fent la goma, Lloberes, però sempre per davant, eh?
6: Sí, no rendeix, però ha deixat de fer coses, eh? Perquè mira, ara ja ha tornat a notar València.
5: Ja està 5 al València, sí, sí.
6: Sí. Per mi no està ben equilibrat, és a dir, el Barça ha perdut una mica aquesta línia que tenia de disciplina tàctica, que enraonava amb la línia exterior, ara sobreviu sense la línia interior, etc. València no rendeix.
1: Hi ha algun protagonista del Barça que vulguis destacar individualment?
6: Sí, sí. A mi avui, perquè
5: Robinson,
6: m'ha sorprès...
5: No?
6: Tu dius Robinson pels punts, però per mi Nivo. Nivo, un jugador grandot, que a més molt físic i ha fet molt mal de moment en la pintura, diguem, de València.
1: Va bé, perquè així els anem descobrint, que nosaltres tenim deures pendents en el bàsquet encara.
0: Pilota sí, per també... Adeyemi ja cau a terra i hi haurà falta. Sí, sí, no els coneixem encara.
6: No, només volia dir que ja he triat un nom que no costés gaire de dir.
1: No, però així ens els vas situant, eh? Home, l'altre sí, dia amb Robinson sí. Teníem dubtes. No, el teníem controlat. Sí,
6: teníem idea mica, qui mica. Era. Que no rigui el Barbat.
0: Pilota favorable al Barça en una falta lateral enganxada a la línia lateral de l'àrea, que picarà Dani Olmo.
1: La tancarà Dani Olmo. És d'aquelles que picava Ronaldinho, que eren centrades xuts gairebé. Rodri se situa al davant de Blachodimos i veurem què fa Dani Olmo.
0: Atenció, hi va Dani Olmo, pica la falta directa, posa la mà Blachodimos per evitar que vagi a porteria. Bé, a porteria hi ha anat per evitar que vagi a gol. La recupera Jorge Jesús... Gabriel Jesús. Jorge Jesús és el seleccionador de Portugal, oi?
1: Sí. Bon xut de Dani Olmo, la falta lateral.
2: Sí.
0: Pilota per Dani Olmo. La juga cap a Cancelo. Cancelo amb Cubarsí, Cubarsí amb Eric. Avui s'ha intentat un gol olímpic i aquest gol de falta lateral. Anava directe, oi?
1: Anava dintre.
3: Però el d'olímpic no era ben bé un intent, no? Ha acabat així, més que buscar-lo, creieu?
2: Sí, jo crec...
1: Bé, però és que la tanca tant que qualsevol que toqui la pilota, o si no la toca, és perillosa.
2: Falten uns minuts i pot passar qualsevol cosa perquè és futbol, però la segona part del Barça és un recital absolut.
1: És monumental, Xavi. Mira, estava pensant si era dels millors minuts perquè era potser del més exigent que hem vist a la temporada.
2: Sí, no estan exuberant com l'altre dia contra el Racing, però és que el partit estava igualat a la primera part i surt al descans i la repassada és increïble.
1: Increïble.
3: Hi ha una imatge de Fermín posant-se les mans al cap quan Rafinha fa el tercer, que segurament veurem en alguna repetició.
0: Ara insisteix la Lamine Yamal pressionant com un animal. L'àrbit li assenyala falta, possiblement ho era. Falta sobre Gabriel Suazo, el seu rival, el seu lateral esquerre, amb qui avui s'ha enfrontat cara a cara. Pilota llarga del Sevilla, salta Gerard Martín, a punt d'endur-se una trompada per part de Carmona. Recupera la pilota al Barça, la té Dani Olmo, l'envia pel velocista per Adeyemi, la controla l'alemany, el bavarès, Adeyemi, entra dins d'àrea, continua Adeyemi, retalla Adeyemi, Adeyemi xuta, la salva de Blachodimos, allunya la pilota.
1: Però ja l'ha tinguda, sempre en té una, i se l'ha fabricat, amb la conducció cap a la dreta, ha retallat amb la dreta, ha rematat amb l'esquerra, i ha de rematar amb la dreta per fer gol. Amb l'esquerra no hi ha manera.
0: Té la pilota, Cancelo l'aixeca, l'envia cap a Gabriel Jesús, amb dificultats per controlar-la, surt de la zona d'enfocar cap a porteria, la remena, continua Jesús, intenta superar Juan Iglesias, serà servei de banda favorable al Barça. Quant temps s'afegirà?
4: 5 minuts.
0: Arribarem als 50. I si no hi ha d'alta, vagi inesperat, el Barça sumarà 3 punts més, 1-3. Amb hat-trick de Rafinha i amb el Barça generant ocasions.
7: I continuarà sent líder amb 21 punts.
2: I demà, Atlètic de Madrid, Madrid.
7: A un quart de 5.
2: Algun dels dos o a tots dos els hi agafaràs més avantatge.
0: Té la pilota Lamine Yamal, és el vèrtex del costat dret de l'àrea. La juga per Eric. Eric combina amb Marc Bernal. Bernal prepara el xut, de moment no. Ara sí, s'ho torna a pensar, xuta Marc Bernal, fora.
1: 5 d'afegit aquí a Sevilla per anar quadrant i no perdre'ns al final. Quan queda Badalona, Ernest?
5: 6 minuts i 13 segons i el Barça que guanya només de 4, 72-76.
1: Doncs sí, encara queda partit. Això cada cop són més llargs els bàsquets,
6: Són més llargs que el futbol, però fixa't que en 6 minuts, sort, Josepkowski ha entrat a pista. I, per tant, ara són els moments claus del partit.
5: Ara patirem.
6: Sí,
5: ara
6: sí, perquè ja li ha robat bola,
1: Sí, ara comença
6: fent,
1: el partit.
6: Vosaltres aneu fent i us esperarem.
0: T'estàs perdent una segona part del Barça.
1: Ja la recuperarà.
5: Clar, jo estic disfrutant molt sentint-vos, M'interessa més, de vegades, No, evidentment.
1: No, a mi m'interessa molt també si hi ha final catalana demà,
5: Home, i tant.
6: Clar, que n'hi haurà.
5: Sí, esperem, sí. Esperem.
0: Talla la pilota Olmo. No la pot recuperar, se l'endú al mig del camp del Sevilla, amb Guridi. Guridi toca la pilota a la banda esquerra, la rep Suazo. Gabriel Suazo La llarga una miqueta per Alfon. Alfon prova d'atacar davant d'Eric García. Continua encara Alfon, posa la cama a Eric. Serà corna favorable al Sevilla.
8: El primer.
0: El primer en tot el partit, oi?
8: Sí.
0: Primer corna favorable al Sevilla en tot el partit. Arriba al 47 de la segona meitat, és a dir, en temps afegit.
3: Com ha desactivat el Barça el Sevilla? El Sevilla era fins ara l'equip amb més accions d'estratègia de tota la Lliga, fins a 18, avui ben poques.
0: Picarà el corna des del costat esquerre al conjunt andalús. L'àrbitre mirant a l'interior de l'àrea per si hi ha ball de bastons. Treu la pilota amb el cap Dani Olmo, la refusa, pilota a la frontal de l'àrea. Intenta endur-se-la Alfon, Alfon davant de Bernal. Bernal posa el cos, li pren la pilota netament. I l'àrbitre diu que l'esfèrica és pel Barça per una... Què, falta?
4: Probablement sobre Gerard Martín, que ha caigut dins de l'àrea. Es toca l'orella esquerra, Gerard Martín, tot i que és dret i recuperat.
0: Tot i que la pilota es col·loca en el lloc on hi ha hagut la lluita entre Bernal i Alfon. Posarà en joc la pilota Livakovic.
7: Final al Nuevo Mirandilla i victòria del Girona. Cádiz 1, Girona 2. El Girona és quart provisionalment amb 10 punts de la segona divisió.
1: Home, doncs ja tenim el Girona, la selecció catalana que s'ha classificat per la final d'hoquei patins demà, masculina i femenina, la penya, el Barça de futbol, falta el Barça bàsquet.
0: Isaac Romero xuta fora.
1: I ja ho tindrem.
0: Ha xutat des de fora l'àrea Isaac Romero, la pilota creuada ha sortit a l'esquerra de la porteria de Livakovic.
3: Tot ve d'una mala passada de Cancelo, horitzontal.
0: Sí, sí, sí. Ha fallat Cancelo, que quan ha vist que fallava ha tingut aquell, ha reaccionat d'aquella manera una mica de culpar el que no l'ha rebut.
3: A Olmo, sí, li deia, home, anticipa't i busca-la.
0: Sí, sí, sí.
4: A Rodri el començo a veure una mica cansat. Amb el d'avui seran dos partits jugant els 90 minuts, el de Llevant, el del camp del Llevant i el d'avui.
0: No el dosifica, Flick, a Rodri, eh? I ara se'n va amb la selecció espanyola, oi?
4: Sí.
1: Ja el dosificarà de la Fuente.
0: Sí, sí, sí, sí. Seguríssim. Juga la pilota enrere. Crec que Espanya ha de venir a jugar aquí, al Sánchez Pizjuán. Un dels sí. partits que disputa.
1: Sí, sí. A la Minya Mal, és veritat, tens raó. Que és estrany que l'afició del Sevilla hagi perdut la memòria tan ràpida. Normalment no passi, s'ha de valorar la capacitat que ha tingut l'afició de refredar l'incident a la segona part, perquè gairebé no l'han xiulat, no?
0: No,
1: és que potser ha començat tan ràpid i ha donat el gol. Bé, però la ràbia es manté. L'afició del Sevilla ha fet un pas enrere en el seu assetjament. Saps quan has dit el tema de la selecció espanyola? He pensat, ja el podran aplaudir. Però tampoc l'han escridassat gaire a la segona part.
0: No, jo crec que a la segona part hi ha hagut un moment al principi, hi ha hagut aquell moment que ha relliscat que la gent se n'ha enrigut una mica, però de seguida recuperar la pilota i ha provocat el segon gol del Barça.
8: Recordem que ha donat dues assistències.
0: I aquí s'ha acabat la broma.
8: Que ha donat dues assistències,
0: Sí, sí. El públic premia el seu equip una mica per la bona temporada que de moment està fent i en lloc d'enfadar-se, doncs, aplaudeix i canta en el moment que l'àrbitre assenyala el final. Final del partit. El Barça ha guanyat el Sánchez Pizjuán. Nova victòria, setena consecutiva des de 7 jornades de Lliga. Líder en solitari, líder absolut. Avui sense necessitat de fer 5 gols, però amb 3 golaços de Rafinha, que ha fet un hat-trick perfecte. Amb un gol amb cada cama i un gol de cap, que el situen com a pichichi, com a líder de l'equip i com a golejador incontestable del futbol mundial. Rafinha avui marcant els gols després d'una actuació coral del Barça, que especialment a la segona meitat ha estat excel·lent, ha estat de matrícula d'honor, superant un rival que a la primera meitat el Sevilla s'havia mostrat fins i tot en algun moment superior, com a mínim en intensitat, en energia, en anar-hi. Ha marcat fins i tot un gol, el primer del partit Fofana, però després el gol de l'empat ràpid de Rafinha. I a la segona, dos més del brasiler han capgirat el marcador i el Barça, que n'ha pogut fer més, amb un corna llançat directe per Rafinha, que ha anat al pal, i amb alguna altra ocasió que no ha aprofitat la davantera del Barça, però que marxa contenta, perquè avui s'ha tornat a guanyar. Amb una primera meitat més disputada, més complicada, amb una primera meitat que segurament servirà de lliçó per altres partits difícils de la temporada, però que s'ha sabut refer amb una segona excel·lent, amb una autèntica lliçó magistral de futbol, sense la, entre cometes, facilitat d'altres dies, però generant la sensació que continuava sent molt superior al seu rival. Gran partit del Barça, especialment la segona meitat, el Sánchez Pizjuán. Gran partit, novament, de Rafinha, que ja he perdut el compte de gols que està fent aquesta temporada, avui amb un hat-trick. Gran partit del Barça de Flick, que ha començat la temporada com un autèntic coet. No tenim cap però a afegir. Avui el Barça ha tornat a guanyar. Ho ha fet convencent i amb un gran partit de futbol, especialment en una segona meitat de fàbula. Avui a Sevilla, nova victòria blaugrana. El Sánchez-Pizjuán ha estat testimoni d'aquests 3 punts que tornen cap a Barcelona. Avui, aquí, Sevilla 1, Barça 3.
9: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
10: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Els jugadors de pràcticament tots, que ja són a dins de vestidors, menys un, que és Rafinha, que és l'últim que s'ha quedat a celebrar el seu hat-trick i aquesta victòria amb els més de 500 espectadors que hi ha avui aquí, mentre podem sentir a Fermín pels micròfons de Movistar.
11: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
12: No sé si habéis tenido la sensación al descanso que este partido había que jugarlo de puntillas. Es decir, que no podíais despistaros, tal y como han sido los primeros 45 minutos.
11: No, el Sevilla aquí en su estadio aprieta mucho, la verdad que se nota y estábamos muy atentos, pero bueno, creo que Rafa ha hecho un hat-trick y hemos ganado el partido.
12: Ahora te pregunto por Rafa, pero te ha definido Álvaro Benito durante la retransmisión como una de las muchas pirañas que hay ahora mismo en el Barcelona por cómo mordéis. ¿Tenéis esa sensación de ir a morder siempre, a apretar arriba, a recuperar, de ser tan agresivos?
11: Al final es lo que nos pide el míster y todos estamos concienciados de ir a presión, de presionar tras pérdida y bueno, creo que todos vamos juntos y bueno, estamos contentos por el trabajo que estamos haciendo.
12: A ver, yo entiendo que Rafinha no sorprende por cómo presiona, por lo agresivo que es, por lo buen futbolista. ¿Por lo goleador os está sorprendiendo también a vosotros?
11: Sí, un poco, porque nunca había jugado de delantero centro y la verdad que está haciendo un arranque temporada y unos números muy buenos y ojalá siga así metiendo goles.
12: Es que no son solo los números, lo estáis entrenando porque los vemos en los movimientos, por ejemplo, hoy es un hat-trick perfecto, es uno con la cabeza, otro con la izquierda, con la derecha, quiero decir, hay que ser muy bueno, muy, muy buen delantero para hacer eso.
11: Sí, es que Rafa es muy bueno y se puede adaptar a cualquier posición de arriba y al final, pues, nosotros le damos balones y él mete los goles.
12: Y tú, en lo personal, agradecido de no tener que descansar, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti esta llamada con la selección?
11: No, muy contento por volver. Al final tenía ganas después de perder el Mundial y bueno, creo que he empezado bien la temporada y estoy contento de volver a la selección.
12: Yo con la familia aquí, que ya te he visto saludar varias veces, ¿no?
11: Sí, sí, aquí vivo cerca de aquí, así que hoy ha venido bastante familia.
12: Gracias, enhorabuena.
11: Gracias.
12: Te quedo con la sorpresa.
2: Fermín es de un poble de Huelva, o sigui que a pocs quilòmetres de Sevilla, o a alguns quilòmetres de Sevilla, però tampoc excessivament lluny, segurament la seva família és del Campillo. Un poble de la província de Huelva y torna a parlar Suazo pel Sevilla.
12: Después de entregarse, de hacer un buen partido, de estar metido hasta el final, pero irte de vacío ante este gran Barça. ¿Qué tal, Gavi? Buenas.
13: Sí, bueno, sabíamos que enfrentábamos a un tremendo rival. Lo dije entre semana. Para mí uno de los equipos que hoy en día está jugando un mejor fútbol a nivel mundial y creo que competimos de gran forma. Junto a nuestra afición que nos alentó hasta el último minuto, creo que competimos el segundo tiempo, si bien nos faltó un poquito más de energía para poder crear alguna ocasión más, pero creo que nos vamos con la frente en alto porque competimos hasta el final, entregamos todo por este equipo y como siempre lo decimos, la actitud por delante, pese que ganemos, perdamos, empatemos, siempre va por delante la actitud.
12: Entiendo que crees que la clave ha estado ahí. Fíjate que hablamos al descanso, ¿no? ¿Va a ser posible repetir esta intensidad durante los siguientes 45 minutos? ¿Os ha dado para hasta donde os ha dado, no?
13: Sí, bueno, es parte de, como te digo, veníamos de partido seguido, ellos también. Y los dos, la segunda parte creo que fue un poco menos intensa que la primera. Fue por ambas partes. Si bien a nosotros nos faltó un poquito más de energía para poder tener claridad después de cara al gol, porque en verdad nos faltó ese pase, que en el primer tiempo sí lo estábamos encontrando, en el segundo nos costó un poquito más, pero bueno, es parte del fútbol, nosotros competimos, dejamos todo dentro de la cancha y con eso nos vamos.
12: De todas maneras, Suazo, se nota que algo ha cambiado en la dinámica, no solo del equipo, sino también del club, ¿no? Os vais con una derrota, es verdad que tan solo en la segunda esta temporada, pero ya hemos visto cómo os ha respondido la afición.
13: Sí, al final es lo que nosotros hemos hablado desde pretemporada, que queremos y estamos intentando enamorar a esta hinchada con este grupo de jugadores que dentro de la cancha se está entregando todo, pese a que ganemos, perdamos, empatemos. Y eso va a estar en cada partido.
12: Gracias y suerte para todo lo que viene.
13: Muchas gracias.
14: La TDT a Catalunya Ràdio.
15: Ei, com va? Com et dius?
16: Tenim un nom que el sap tothom.
15: Però d'on surts tu?
16: Tant se val d'on venim, si del sud.
15: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
16: Ara estem d'acord, estem d'acord.
15: Sí, i una estrella ens agermana.
17: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: El Barça de futbol ha guanyat a Sevilla per 1-3, hat-trick de Rafinha, i ara estem pendents del Barça de bàsquet. La penya espera finalista de la Supercopa. El Barça juga contra el València. Últim quart, Ernest, com ho tenim?
5: Doncs ara mateix seria el Barça el finalista d'aquesta Supercopa, perquè està resistint, eh? Està resistint 79-84 davant d'un València que ensenya que té urpes. Anota ara TJ Shorts, torna a guanyar només de 3 al Barça, un minut i mig clavat pel final.
1: Un minut i mig, Lloberes.
6: Sí, però a més per la inconsciència, ja el podria haver resolt una mica, però aquí Panther, per exemple, doncs vacilant, veus ara, per exemple, perdent la bola, és a dir, quan ja el pots tancar o quan ja el tens, perquè València ja estava bastant, jo diria, cau.
5: Jo crec que el València li ha perdonat la vida al Barça, eh?
6: Bueno, València
5: vegades.
6: Perquè no té l'encert a la línia 3, però ara tornem a anar a revisar, que sí, el futbol
5: mira,
6: duri
5: menys. 2 hores, 6 minuts a partit.
6: Això també n'hem d'enraonar, eh?
1: Ja, sí, i ara hi ha una revisió?
6: Sí.
5: Exacte, perquè pot ser bola pel València.
6: Queda 1-22.
5: I en aquest cas jugaríem per
1: doncs
5: empatar
1: mira,
5: el partit.
1: Aprofitem la revisió per sentir el Marc i les dades.
18: Les dades del partit.
19: Rematades, Barça 17, 7 entre els 3 pals, Sevilla 6, 3 entre els 3 pals. Corners, Barça 3, Sevilla 1. Faltes, Barça 11 amb cap targeta groga, Sevilla 10 amb una targeta groga. Fora de joc, Barça 2, Sevilla 5. Els gols esperats han estat de 3,26 pel Barça i 0,45 pel Sevilla. Hem acabat amb el 69% de possessió pel Barça i s'ha jugat un 55% del temps a camp de Sevilla.
14: La TDT a Catalunya Ràdio.
20: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
1: Després de la revisió, possessió per aquí.
5: No ho saben encara, encara estan decidint. Es veu que
1: quines
5: hi ha més de temps.
1: Quines reflexions lloberes, eh?
5: Sí, sí, la veritat és que la Lloberes ja
6: estem
5: està negra.
6: Estem revisant tota l'estona. No, és que saps què passa?
1: Què volies comentar d'aquestes revisions que es passen, no?
6: Home, però si ja ho vam... A l'Eurolliga ja ho vam arreglar. És a dir, ja vam protestar perquè si no anàvem a sopar molt tard. I no, i a banda que no cal. És a dir, no cal estar-se mirant. És a dir,
1: no,
6: jo també sé arbitrar
1: així. No, és que s'allarga molt, això.
6: Clar, i llavors fas perdre una mica també... Ara avui perquè no tenim pressa, us estem escoltant a vosaltres, sí. Tot el que tu vulguis.
5: Però
6: hi ha vegades que acabem a les 11 de la nit o no... Ah, o també ho són les 11.
5: Bola pel València, que jugarà per empatar el partit. Vaja. A 1 minut i 20 segons.
1: Són 3 punts d'avantatge del Barça.
5: Sí, sí, exactament. 81-84.
6: És veritat que en el triple no estan gens encertats ells, eh? Vull dir-te, un jugador com Brooks, que és un especialista, doncs...
5: Sort n'hi ha hagut.
6: Sí, només no? Cameron Taylor és el que està donant bastant nivell.
5: Bé, ara ja és una qüestió de supervivència, ja, Ricard, de sobreviure el minut que queda.
1: El micro és teu, Ernest.
6: Vinga.
5: Doncs vinga, 1 minut i 15 segons, TJ Shorts, el jugador més potència d'aquest València.
6: Deia,
5: falla un altre triple al València, de 36 intents o més 9 triples. Rebot pel Barça. Entrem a l'últim minut d'aquest partit i el Barça ha de preservar aquest avantatge com un tresor perquè demà tinguem final catalana de la Supercopa. A mitja pista, vota Justin Anderson.
6: Busca el directe amb caiguda d'Omuguà.
5: Passen els segons i el Barça jugarà al límit del temps d'aquesta possessió. Kevin Panther. Panther a punt de perdre el Barça. La perden.
6: Urdin.
5: El rebot a Cameron Taylor, el millor millor jugador avui d'aquest València. El València es pot posar a 44 segons pel final, a només un punt. TJ Shorts, no, o empatar. Atenció al triple de Cameron, no, 3 tirs. 3 tirs pel València per empatar el partit. 3 tirs a 35 segons.
1: Com els triples no els fan els tirs lliures, potser sí.
6: Clar,
1: no?
6: Però clar, amb un triple de Taylor.
5: Que han estat. Sí,
6: Taylor
5: sí.
6: Ha sigut el millor jugador d'ells, amb 20 punts de moment, no? Però em sembla que hi ha sigut com un...
5: Robinson,
6: no?
5: Robinson.
6: Ah, perdó.
5: Quarta. Robinson. Quarta de Robinson. Sí. T'imagines que, a més de tot això, hi ha pròrroga?
1: Ostres.
6: Clar. I què fem?
5: La Lliberes encara no havia caigut amb això, eh?
6: No, no, tu sempre estàs pensant en el més enllà.
1: Tenim ara... 13 temps fins la mitjanit, tranquils.
5: Perfecte, Rigard, perfecte.
6: Ah, d'acord, encara ens faria una mica de cas, no? 35.6 queda, vull dir-te
5: així. Sí, i ara mateix el València té les seves mans a empatar el partit.
6: Només empatar, però les boles següents...
5: Exacte.
6: La té el Barça, el partit el té la mà el Barça.
5: A veure, el primer de Cameron dintre. El Cameron, Taylor, du 21 punts, és el màxim anotador. Un dels jugadors més intel·ligents de la plantilla, ex del Girona, alhora que, bé, amb més talent, també.
6: No, perquè és un híbrid, és un jugador que tant et pot jugar a diferents posicions.
5: El segon, també. Ja només separa un punt els dos equips. Mira que fa estona que el València posa l'intermitent, per avançar, però de moment havia anat fallant triples, havia anat cometent errors, però el Barça se'l veu fràgil encara a aquestes alçades de la temporada. Atenció, el tir lliure de l'empat. Cameron Taylor, que anota. Partit empatat a 84, temps mort que demana Alexander Sekulić, 35 segons pel final, Ricard.
1: Doncs el Barça que tindrà possessió amb empat a 84, 35 segons. Aquí a Sevilla, Mireia, encara no hi ha notícies de Flick.
7: No, encara no, som a la sala de premsa esperant.
1: Doncs un bon moment, perquè repassem amb el centre de dades els partits de la jornada.
21: Partits de la jornada.
3: Repassem resultats d'aquesta jornada. L'Espanyol 1, Elx 3.
22: Osasuna 1, Rayo Vallecano 1.
3: Athletic Club 0, Alavés 0.
22: Celta 4, Racing 0.
3: Celta 5, Racing 0. I Sevilla 1, Barça 3. Demà a les 2 al Coliseum es juga...
22: Getafe, Màlaga.
3: A 4:45 al Metropolitano.
22: Atlètic de Madrid, Madrid.
3: A 6:45 a Riazor.
22: Deport, Betis.
3: I a la mateixa hora a la Ceràmica.
22: Villarreal, Llevant.
3: A les 9 a Mestalla.
22: València, Reial Societat.
3: El Barça és líder amb 21 punts.
22: Madrid i Betis, tots dos amb 15 punts i un partit pendent, són segon i tercer.
3: L'Atlètic de Madrid amb 13 punts, també amb un partit pendent, tanca les posicions Champions.
22: El Sevilla amb 13 punts i l'Alavés amb 11 són 5è i 6è.
3: L'Espanyol és 12è amb 7 punts.
22: I l'Elx amb 5 punts, València amb 4 i Màlaga amb 3 ocupen les posicions de descens.
23: La TDT.
24: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Últims segons a Badalona.
5: 35.8 segons pel final, 35 segons, 8 dècimes. El Barça té la penúltima paraula. El València tindrà l'última possessió. Partit empatat a 84. Ara mateix no tenim final catalana demà.
6: No, i a més, de moment... Ah, bé, home. Espera-te, que encara queda temps.
5: Jo vaig situar la gent.
6: Però, no, a mi ara m'interessa molt aquests finals ajustats, igual no, com en la Copa de... com a la Lliga Catalana, sí. I això per veure el desplegament tàctic de Sekulić.
5: Veurem el desplegament tàctic de Sekulić i també el del València.
1: Quina opció serà la prioritària en aquest atac pel Barça?
5: Robinson, no?
6: Tu creus que serà Robinson? Jo m'imagino que acabarà siguent Panther, però vaja.
5: A veure, Justin Robinson, 35.
6: Però dependrà de la defensa. Mira,
5: Justin,
6: Robinson,
5: encara Robinson penetra i anota. Si és que estava escrit, és l'únic jugador que pot marxar en l'1 contra 1 de... sempre, o quasi sempre. Ha anotat, però compte, el València té una possessió per sencera, empatar o guanyar. Sí, sencera, 24 segons.
6: Més punt 2. Més, vull dir que encara tindrà un decalatge. Hi haurà un decalatge per
5: temps això. Mort, Ricard, sí. Temps mort.
1: Temps mort, doncs ara sentim els oients, Laura.
22: Doncs hem continuat rebent missatges sobre Gordon. Deien, Gordon no està gens fi, veurem com evoluciona. Sobre Pedri, diuen, tampoc està fi, està espessot des de fa temps. I diuen, Deco bé, ja no...
25: Buenas noches, benvinguts a la reprensa del nostre entrenador, Hansi Flick.
1: Endavant, Flick.
25: Una pregunta per Torn. Abans d'indicar-lo a mi al mitjà, la pregunta
1: ha de
25: ser en anglès. Gràcies. Comencem, Mireia.
7: Bona nit. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick per què ha passat a la mitja part, per com el Barça ha millorat en aquesta segona meitat. Today, first half was probably the toughest you've played this season, but the team took the control of the game again in the second half. What did you tell them in halftime? Thank you.
0: Okay. I know. Okay, perfect. But I would say it was a difficult game, especially in the first half. But we also made a lot of easy ballasts. So this is normally at our level, not our level, not our standard. And we have to make it much better. And the second half was like that.
22: Hola, Hansi, Marta,
4: el partit seria difícil, però que comés a vegades fàcils, que no era el nostre nivell, el de la primera vegada, i a la segona sí que l'hem mantingut, l'hem recuperat.
8: Rafinha.
9: He was a bit surprised also to play as a number 9 in the beginning of the season. Whose idea was to put him there? And when you see his numbers in this beginning of the season, what do you think and what do you expect from him? Because his level is so high.
0: Yes, of course, the level is higher. Or we know the quality of Rafinha, and we're very happy about him. He gives us a lot. So his dynamic is top, but also against the ball, he's good. And today also the team gives him the last pass, and he made it happen for us. So it's good. But at the end, it's like you know, it's always a decision about from the coaches. It's so we discuss who can play this, and also then we speak with the players. And so I think also after these numbers, after these 8 games, he's very happy to play as a number 9.
4: Hola, el València acaba d'empatar el partit. Queden 12 segons. L'última possessió serà pel Barça. La possessió per tenir una final catalana a la Supercopa. Temps mort.
0: Christensen. Out for some weeks. It's a muscle injury in front, and so we have to wait till tomorrow. Then we know directly the thing what happens, and we have to wait till tomorrow.
4: Què hem d'esperar demà? Perquè creu que estarà de baixa unes quantes setmanes, Christensen.
1: Unes quantes?
4: Some weeks, unes quantes setmanes, sí. Sobre Rafinha, dic que és una decisió dels entrenadors posar-lo de davanter centre, que està rendint molt bé, que ajuda molt a l'equip, que marca molt bé l'espai i que els seus companys el troben.
1: El troben.
9: You change his life. What is your valoration about
0: Rafinha?
9: He's going to stay until 2030.
0: No, I think for the club it's the best decision. It's the best decision, and also here, when you see how he's connected with the fans, also with the team, I think he's a perfect captain for this team, for this club, and he gives everything. So especially this season is unbelievable. But also, I have to say, the second half for me was a great game for us. So we controlled everything, and I was much more calm outside.
4: Que renovar-lo és la millor decisió que podia prendre el club, que és un capità perfecte, que ho dona tot, que és increïble, però que la segona part el que vol dir és que l'equip ha controlat molt bé el partit.
10: Finally, why did you choose Livakovic today?
0: You know, sometimes it's not only about analyze everything. Sometimes it's also a little bit about your feeling. And I think today my feeling was like that. And I spoke with my coaches, and then we decided this situation. So it's about a feeling. It's nothing about to analyze that.
4: Del partit del Barça-València per passar a la final de la Supercopa. El Barça podria anotar i portar el partit. Doncs atenció, perquè el Barça perd la bola, però hi ha falta personal. 2 tirs lliures a 3 segons pel final. Poden acostar el Barça a la final de la Supercopa.
23: Felicidades por la victoria. How would you describe Rodri's performance with and without ball?
4: Com descriu l'actuació de Rodri?
0: For me, he's a great player. He's for us, very important. I think he controlled everything, but with the ball, he also sometimes it's good to slow down a little bit the game. So it's also to bring more calm in our position game. So it was like that, and I think also with Petri and also with the others, with the center backs, he's really well connected.
4: Tirs lliures. El primer tir lliure que agafarà Kevin Panther. De tots els jugadors, potser a l'hora de tirar, és el que té la sang més freda i, a més, és el capità aquesta temporada.
2: Segur que nota els dos.
4: Doncs el Barça ara mateix empatant amb el València, 86-86. El València intenta esgarrapar algunes dècimes més pel següent atac.
2: Però li queden 2.8. 2.8.
4: Estan revisant-ho, eh?
8: Doncs tornes després.
0: And what's happened is nothing. It's not a big thing. It's only for this game, and at the end, you know, this is for me. To be honest, this is the toughest situation at the moment. I know everyone can be happy because we have huge quality in the team, but for me, it's not easy to look to the bench and see Gabi will not play.
4: El primer, la bola que entra, el Barça guanya 2.8 pel final. Ara mateix seria la final de demà. Segon tir lliure per a Kevin Panther. Marcador ara mateix, Barça 87, València 86. Som a les semifinals d'aquesta Supercopa CB. La penya espera la final. Segon tir lliure, queden 3 segons pel final. Si anota Panther, el Barça guanya de 2. Llançarà Panther. Falla, ha tirat a fallar.
2: Rebot
4: pel València, tira des de camp propi. No entra de miracle i el Barça jugarà la final. El Barça a la final de la Supercopa, Barça-Penya, final catalana del primer gran títol de la temporada. El Barça ha resistit.
8: Us sentim demà a les 7. Gràcies, Lloberes, Ernest.
2: Vinga, adéu.
11: Acabat Flick? Mireia? Sembla que sí, oi?
12: Sí, ha acabat Flick.
11: Bé,
8: què podeu rescatar?
11: Del que jo he sentit, podem rescatar sobre la decisió de Livakovic en lloc de Stensne, que no és una decisió presa des del punt de vista analític, sinó de sensacions, de feeling, que diu ell. I que avui ha estat una decisió presa des del feeling per part de Flick, que ha comunicat als seus ajudants.
8: El feeling és la roda de l'altre dia. O sigui, els 45 minuts d'extens.
11: El feeling és el que vam vist els milions de barcelonistes que no en tenien res. I després sobre Rodri, que bé, evidentment és un gran jugador, que ho controla tot, que quan cal calma el partit, que col·labora molt en el joc de posició del Barça, que té molt bona entesa amb Pedri i amb la resta de migcampistes, però també amb els centrals, amb qui s'entén molt bé, ja que moltes vegades s'hi intercala, no?
12: I quan explicava que era per ell
11: el més dur,
12: prendre decisions que no són fàcils, a què es referia? No ho he pogut captar.
11: Jo he deduït que es referia a la tria de jugadors que, clar, s'han de quedar uns titulars i uns altres a la banqueta, no?
8: Mireia, ens ho confirmes?
7: Torneu, perdona?
12: Era l'última resposta.
8: Quan parlava de la decisió més dura...
7: Li preguntaven per la decisió de la porteria. Si,
8: de la porteria.
7: Sí, però després ho ha generalitzat a tota la banqueta, a tota la seva plantilla.
8: Haver de triar jugadors i deixar futbolistes fora.
7: Sí, perquè diu que hi ha vegades que hi ha jugadors que són els números 1, però que a vegades ha de pensar en l'equip i que no sempre són els escollits o els millors per jugar un partit concret, que és el que ha passat, deia avui a la porteria.
11: I alguna cosa més que ens vulguis matisar de Flick, que sàpiga, que puguis explicar-nos?
7: No, mira, que ara, mentre marxava, ens ha estat dient, així en petit comitè, que aquesta tornada de selecció se'n va a Londres, a veure el partit de la selecció espanyola amb Anglaterra.
8: Ah, molt bé, us ho ha anunciat així, en petit comitè, perquè
7: sí,
8: hi ha un grup de periodistes.
7: Aquí, mentre marxava, sí, que no se'n va a Formentera.
8: Molt bé. Bé, doncs, escolta'm, que aprofiti, perquè té una aturada també interessant. Anirà a Londres, que deu jugar a Anglaterra-Espanya.
12: La setmana vinent, el dissabte vinent.
8: Doncs el cap de setmana a Londres per Flick. Laura, remata els oients.
22: Ens deien, Deco ja no haurà de buscar més. Tenim un supergolejador i aquest és Rafinha. Ja no caldran més episodis lamentables amb l'Atlètic de Madrid, perquè el golejador el teníem i el tenim a casa. Gràcies, Rafa.
13: TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
16: No sé el marge de millora que hi ha en el curt termini.
13: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
26: M'agrada. Tinc dubtes sobre...
27: No ho entenc.
28: Les conclusions del Ricard.
12: El Barça ha guanyat 1-3 al camp del Sevilla amb 3 gols de Rafinha i una segona part monumental. La primera ha estat igualada, exigent. El Sevilla s'ha avançat, però de seguida ha empatat Rafinha. A la segona part, el Barça ha demostrat que és un equip superior a la resta. Rafinha de cap, ha fet l'1-2 després d'una centrada de Lamine, que estava picat amb els xiulets de l'afició del Sevilla. L'1-3 ha tingut els mateixos protagonistes. Passada de Lamine a l'espai i definició delicada en picadeta de Rafinha, que ha fet hat-trick perfecte. Un gol amb la dreta, un de cap i un amb l'esquerra. Rafinha ja ha fet 12 gols a la Lliga en 7 jornades i 14 gols en els 8 partits que s'han jugat aquesta temporada, si sumem el de la Champions. L'única nota negativa de la jornada del partit és la lesió muscular de Christensen, potser unes setmanes de baixa. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de Lliga i posa pressió als rivals. Ricard, què t'ha agradat?
1: M'agrada molt que Flick hagi descobert l'actual millor nou del món. Sí, sí, no ho dic, ho dic contundentment i de manera clara. Sobretot perquè potser algú podria dir, bé, ets un exagerat perquè Mbappé és el millor nou del món. La diferència és que Rafinha és el millor nou del món amb atac i amb defensa. I Mbappé segur que no pot competir amb Rafinha com el millor nou del món defensivament, ni amb la generositat en els esforços, la cadena d'esforços d'alta intensitat. Hi ha moltes circumstàncies que fan pensar que Flick s'ha inventat el millor nou del món. No en trobarem cap altre com ell. Trobarem potser finalitzadors ara mateix a la seva alçada. Potser en trobarem algun que pressioni més o menys com ell a la seva alçada. Potser podrem trobar algú que es mogui com ell o a la seva alçada, però que ho faci tot no el trobarem. Ha dit el Xavi, són 14 gols en 8 partits. O sigui, no hem arribat, no hem tancat setembre i ja a prop dels 15 gols, que serien els que podria fer un nou suplent al Barça. Però és que som el primer mes de temporada. És que és una animalada. I el partit d'avui és bestial. Perquè el primer gol se l'inventa, desmarcada, retallada i finalització amb la dreta. El segon és una gran centrada de Lamine Yamal, però el fa ell perquè anticipa i era una pilota que ha de buscar el davanter centre allà al primer pal i girar el coll. Anticipació, coordinació i contundència en la finalització. I el tercer és d'algú molt voraç, que veu la transició, pica l'espai, aquesta desmarcada que té esmolada Rafinha i després una finalització dolça i suau per sobre del porter. El futbol és tan màgic que és el mateix jugador que va fitxar del Leeds al Barça i no acabàvem de veure'l. Jo, que havia estat un defensor de Flick, de Rafinha i del seu fitxatge, que és un jugador que em va enamorar al Leeds i que tenia molta confiança, va haver-hi un moment que vaig tenir la temptació de llançar la tovallola perquè no tenia confiança, se'l veia capcot, se'l veia desubicat. Xavi el va recuperar i Flick l'ha sublimat. Però l'últim pas, el de l'invent del nou, és que no l'ha inventat pel Barça, és que veurem si Ancelotti, de cop i volta, s'ha trobat regalat un nou pel Brasil. O sigui, el que ha fet Flick i el que està fent Rafinha és una cosa que només el futbol i el talent t'ho poden permetre. El de qui ho veu i el de qui ho executa. Ah, i el que més m'agrada de tot plegat, el que més m'agrada, és que desmitifiqui la pilota d'or i que aquest millor nou del món no estigui ni entre els 30 finalistes. O sigui, aquesta és la foto que més m'agrada, perquè la volem convertir el futbol en una passarel·la de models i de cop i volta el futbol s'acaba imposant. I ara que s'ha decidit que només hi ha 30 finalistes, resulta que el jugador de moda al món no estarà ni en la llista que pots votar. I això jo crec que és una victòria del futbol davant del màrqueting.
12: Dubtes?
1: Si la segona part és immillorable. Jo crec que el Barça ha fet una exhibició futbolística aquesta segona part. Ha patit a la primera i s'ha vist superat en alguns moments. El Sevilla l'ha arrossegat al fang, a l'intercanvi de cops, al duel físic, a l'energia. Però quan el Barça s'ha refredat, ha passat pel vestidor i ha reflexionat, ha posat la màquina en marxa i la segona part és una exhibició coral, col·lectiva, amb fam, amb Lamine Yamal i Rafinha marcant les diferències, amb l'equip tenint possessions llargues, sense patir defensivament, ni una transició. El Sevilla s'anava fent petit, petit, petit, anava avançant i s'anava fent petit, arribaven els canvis i apareixia Adeyemi. Gordon ha tingut opcions com a nou els últims minuts. Dani Olmo ha tornat a sortir endollat, com va sortir a Mestalla, perquè ha d'aprofitar els minuts perquè Fermín ha tornat a picar amunt i el Barça ha tornat a la línia d'aquestes jornades i d'aquest primer mes de temporada. El Barça deixa això ara per les seleccions, però ho deixa més amunt, impossible. Avui ha tornat a fer 3 gols i ha resolt un partit amb una segona part que jo crec que potser no és la més exuberant, perquè el Barça ha fet molts gols en altres partits, però potser el Barça tampoc no tenia ni el rival ni l'escenari tan exigent. I avui la segona part és de l'equip madur que domina totes les assignatures.
12: I alguna cosa que no puguis entendre?
1: Com Rodri ensuma el foc per apagar-lo. O sigui, ja sabíem que Rodri ordenaria el Barça, que el Barça tindria control en Rodri, que Rodri no perdria pilotes, que contemporitzaria, que decidiria el millor moment per accelerar. Però el que més està impressionant és aquesta capacitat que té per ser el bomber que apaga tots els focs. És el salvavides del Barça. És a dir, si algú fa sensació que s'ofega, apareix Rodri. Que es perd una pilota, apareix Rodri. No oblideu aquella acció, l'última de la primera part, en una transició que deixa Correia cara a cara amb Rodri, amb avantatge, i Rodri treu un pauet a l'esquerra per prendre-li la pilota. Sempre hi és, o sigui, té una capacitat per entendre en quin lloc pot auxiliar, en quin espai ha d'ocupar per prevenir, per vigilar, per atendre l'emergència. Espectacular, perquè no, evidentment no és el més ràpid del planeta ni el més explosiu, però sempre està en el lloc adequat en el moment adequat. És un espectacle veure'l dominar el partit des de la posició de mig centre, sobretot en les transicions, allò que el Barça pateix i allò que Rodri millorarà.
12: El rendiment i els gols de Rafinha, en paraules de Ricard Torquemada, l'actual millor nou del món. La monumental segona part del Barça aquesta nit a Sevilla, potser immillorable, que ha transformat un partit igualat, exigent, en una exhibició futbolística. I les emergències defensives de Rodri, ara que són 11:45 de la nit, les emergències defensives de Rodri, que no només aporta el Barça com a gestor de la pilota, sinó que també està ajudant l'equip d'Àfrica a ser una mica menys vulnerable. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Sevilla 1, Barça 3. Ja hem escoltat la roda de premsa de Hansi Flick i ara ens falta sentir l'efecte Costa.
3: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
14: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
15: L'efecte Costa.
1: Bona nit, Jordi.
17: Bona nit, Ricard.
1: Farem un efecte a Costa picat, que tinc un tercer temps curt al bàsquet. Amb la bona notícia que hi haurà final catalana demà a les 7 de la tarda, Supercopa Penya-Barça a Badalona. Bé, tens tota la segona part per valorar, com diuen, redacció lliure.
17: Sí, bé, s'han posat les coses a lloc. El Barça ha recuperat el senderi que li ha faltat a la primera part. Jo crec que segurament ha estat la part menys vertiginosa, però també la més cerebral de la temporada, i probablement ha coincidit també amb que el Sevilla ha perdut aquella energia impactant que tenia la primera part i el partit ha anat caient a lloc. Si això ja afegeixes, que efectivament doncs això de Rafinha és paranormal, jo diria, doncs ja ho tens. Dic que és paranormal perquè Rafinha ja havia fet molts gols, però és que avui ha fet gols de 9-9. El segon gol és de Lewandowski.
1: Sí, sí. Home,
17: és de guanyar-li un metre.
1: Tota la vida. Sí, clar, sí.
17: I el primer, fins i tot, també diria que és una jugada d'àrea, sí, sí, de deixar el defensa.
1: Els tres són jugadors, sí, de finalitzador.
17: Sí, però el que em refereixo, que el tercer, que és amb espai, és més de Rafinha, ja. Però el segon és d'ofici d'àrea, i això... Rafinha ho ha après fa 3 setmanes. I no sé si és el millor, com dius tu, però sens dubte que està en l'elit perquè els números són escandalosos.
1: Gordon, et preocupa aquesta resposta una mica encallada de cara a porteria?
17: Bé, és jo crec que és el factor negatiu, per dir-ho d'alguna manera, que té la competència ferotge que hi ha, que és que la que veus que tens 2 partits dolents, jo crec que et passa factura, perquè aquí, si bades, hi ha 2 o 3 jugadors que són inamovibles, però n'hi ha alguns que són o tu o jo, i vaja, és que recordo perfectament la cara de l'altre dia de la banqueta, quan va haver el recital de Dejemi. I bé, jo crec que avui li ha passat una mica...
1: Ja avançava el que ha passat avui.
17: Clar, per mi ha estat un punt sorprenent que avui no hagi estat titular a Dejemi, però després hi havia la lectura tàctica de Flick, que té tot el sentit del món, però Gordon ara mateix no està com estava a l'inici de temporada. Això és bastant evident.
8: Avui el millor el parlarem ràpid. Tens alguna discrepància?
17: No, discrepància no. Em sap greu no poder votar Rodri perquè m'ha semblat descomunal el partit i fins i tot ho exageraria dient que si no és per la primera part de Rodri, potser el Barça hauria tingut dificultats per guanyar el partit. Però, per sort el tenim. Aquest sí que és el millor mig centre del món sense discussió i després a la segona part ja ho ha rematat, però evidentment no el votaré a ell.
8: A qui votaràs?
17: A Rafinha.
8: Gràcies.
17: Bona nit.
5: A Catalunya Ràdio, la TDT.
6: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: Lamine Yamal, dues assistències avui la segona part per Rafinha, que ha completat així el seu hat-trick. Garriga, com estàs?
1: Bah, exultant.
0: Sí, t'ha agradat la segona part, eh?
1: I la primera també, eh?
0: Sí, la primera també.
1: Home,
0: no?
1: El gol de Rafinha, el de l'empat, em sembla sensacional com deixa assegut el defensa del Sevilla. És igual si defensa millor o pitjor, és igual. El deixa assegut amb un moviment, amb una habilitat, i després ja la segona part, el festival.
0: Dels tres és el que més t'ha agradat?
1: A mi, sí, el primer, perquè m'ha deixat bocabadat aquest gir amb el cos, increïble. Sí.
0: I a la resta, dels tres?
2: El tercer.
0: El de Lamine i la tocadeta.
2: Sí, la picadeta. Sí.
3: El tercer gol, a més, tornant a l'entrevista de Valdano a Lamine, Lamine explica aquest gol en aquella entrevista, i aquella entrevista està feta abans, evidentment, del gol d'avui. Explica com l'important que és el segon exacte en el que ha de fer la passada.
0: Perquè no entri en
3: perquè parla de Fermín, que millor s'ho ofereix a l'espai, però també parla de Rafinha. I parla que quan Rafinha fa aquest moviment, la clau d'encertar en aquell segon, evitant que estiguin fora de joc per deixar-lo sol davant del porter, i diu que això Rafinha ho fa molt bé. O sigui, descriu perfectament unes hores prèvies el gol que després ens
2: fa molt bé a tota velocitat, Rafinha. És que, i fa molt bé a mi perquè capta que ha de fer en aquell precís instant la passada perquè Rafinha, si no, entrava fora de joc i fent-ho així, a Rafinha el plantes davant del porter tot sol.
0: Carles, quina et quedes tu?
4: El primer.
0: El primer, també.
4: El primer em sembla una retallada espectacular. Les circumstàncies del partit també crec que li donen molta importància perquè era recent el gol del Sevilla, però és que aquest tio està fent tot bé. És que és brutal, el 100%.
2: El segon també està bé.
0: Això t'anava a dir, que no és fàcil triar. No. Un altre dia ens hauria agradat més el segon. El que passa és que, clar, els tres som tan bons que el segon potser queda una miqueta...
4: Mira, el Xavi ho demanava.
0: Sí, va, anem a farcir de xifres, això.
4: Avui, 4 rematades, per tant, el 75% d'efectivitat de les rematades totals i el 100% en les rematades entre els 3 pals.
0: O sigui, continua que gairebé tot el que va entre els 3 pals és gol.
4: I tota la Lliga, 7 partits, 548 minuts, són 22 rematades i el 54% són gols. I de les rematades entre pals, que són 19... és el 63% d'efectivitat. Una brutalitat per un davanter centre.
0: O sigui, ha fet 22 rematades i de les 22, 19 són entre els 3 pals.
4: Sí.
0: 19 de les 22 entre els 3 pals.
4: Recordem, 2 pals i una fora.
0: Ostres,
4: només.
0: Clar. O sigui, de les 22 rematades són 19 entre els 3 pals, 2 pals i una fora.
4: Correcte.
0: Això és gairebé impossible, eh? O sigui, tu remates 22 vegades jugant al partit, no a un entrenament, eh? 22, i de 22 només va una fora. I aleshores has dit que, de les rematades totals, el gol és un 50...
4: 4% de les rematades totals, 54,5.
0: Que Ferran i Lewandowski es movien en...
4: En 30, sí.
0: I de les rematades entre els tres pals, un
4: 63%.
0: I es movien ells...
4: 40... Ai, uns 20 i pico, perdó. Baixa, normalment baixa.
1: Imagina quin upgrade hem fet.
0: 20 i 30,
4: sí,
0: eh?
4: Sí,
0: això és el doble. És que està bé, està super. És
1: que
0: el
1: si
0: doble.
1: Això ho haguessis de fitxar amb milions, això són 200 milions.
4: Clar, però aquest tio ens ha enganyat. Bueno, ens ha enganyat Flick, clar. Això no ho sabíem.
0: Clar, quants anys ha fet? Què ha estat fent perdent el temps, Rafinha?
2: Quatre temporades sense fer-lo jugar.
3: El primer any de Flick va ensenyar la puteta. El que passa que com que hi havia Lewandowski...
2: Però en una altra posició.
5: 34 gols, allà.
0: No, això, segurament, ara he exagerat, perquè pot jugar de nou en un context molt determinat i molt concret, que és el Barça, i ja veurem, tinc moltes ganes de veure-lo en Brasil per veure si això és capaç de continuar o Ancelotti és incapaç de generar un context perquè Rafinha es pugui aprofitar com a nou, perquè si no com a nou tens molts escenaris diferents i Rafinha no pot jugar de nou en totes les situacions.
6: Repassem els nous d'Europa. Dembélé, 2 gols, 0,66 gols per 90 minuts. Harry Kane, 6 gols, 0,96 gols per 90 minuts. Haaland, 6 gols, 1 gol per 90 minuts. Mbappé, 8 gols, 1,14 gols per 90 minuts. Olís, 8 gols, 1,26. Ferran Torres, 6 gols, 1,84. Rafinha, 14 gols, 2,04 gols cada 90 minuts.
1: Els doble, eh?
0: Dos gols cada 90 minuts.
2: Sí, sí, sí. Ferran, és veritat que té un percentatge molt alt, ha jugat menys,
6: molt més.
2: I com menys juguis,
6: o sigui, mèrit,
2: és més fàcil tenir un percentatge alt.
6: És que Rafinha triplica el volum de joc de Ferran. O sigui, el mèrit és mantenir aquestes ràtios, diguem-ne...
1: En el temps.
4: Per això dèiem el de Gabriel Jesús, que ha rematat dues vegades i ha fet dos gols.
0: Gabriel Jesús li aguanta les xifres perquè ha jugat molts menys minuts.
6: No
0: l'he vinclos. Però fer-ho també tantes vegades...

0: de feia temps i, com dius tu, Bernat, potser no, això no va generar urgències, no? I quedar-se amb un perfil més complementari com és el de Gabriel Jesús, i no allò que dèiem, és que no pots anar a fitxar una primera espasa, ha de venir aquest, de quin perfil volem el nou? Pues el nou ja resulta que ja el teníem. Laura, el triem, però no caldrà, crec que...
1: va, va, però jo vull... Cosa,
2: va, vinga, si no, que vols sintonia, vols sintonia. Que vols sintonia. Sí. Si
0: vinga,
2: no.
0: Va, vinga.
3: El millor jugador del partit.
1: Va, el Costa ha votat Rafinha, directament ho farem així, Ricard. Hi ha algú
0: molt
1: que
0: bé.
1: No tri a Rafinha? No m'agrada a mi aquest format, eh? Però no, no, però...
4: reconeixement a Rodri, ja, ja. No, també, eh?
1: Va, Mireia Rodri.
5: Rodri, Mireia. Però,
2: doncs, ja està, doncs,
4: un reconeixement de tot... No sé quan som a la transmissió, però un per Rodri.
6: Una menció, ja menció d'honor.
1: Una és menció.
6: És aquell premi que donen quan et donen el premi.
1: Bé, els oients estan d'acord amb tots vosaltres, amb tothom, i escollen Rafinha.
0: Impossible una altra cosa. Però Rodri ho ha fet bé i ha parlat, Mireia.
4: Sí, els podem sentir als micròfons d'Esport3.
7: Bueno, está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Y bueno, crédito al Sevilla porque para mí ha hecho un grandísimo partido y creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
2: ¿Per qué os heu equivocat a la primera part?
7: Bueno, porque muchas veces, bueno, si no te salen las primeras acciones, no hay que seguir insistiendo en el mismo error. Hemos perdido muchísimos balones, que es al final lo que querían, eran muy fuertes por dentro. Y yo creo que era un partido de tener un pelín más de calma, un pase de más, y ahí abrir los espacios, que es lo que hemos hecho en la segunda parte. Nos ha penalizado mucho los errores, las pérdidas tontas, y ellos tienen jugadores rápidos y físicos.
2: Veníem de molts partits marcant 4 gols, 5 gols, sentenciant els partits a la primera part. El que ha passat avui a la primera també pot servir per l'equip i per l'afició per dir, peus a terra?
7: No, nosotros tenemos los pies en la tierra. Al final nosotros sabemos de la dificultad que conlleva cada partido, evidentemente que nosotros vamos a por todo y si podemos hacer la mayor cantidad de goles, pero entendemos que todos los partidos van a ser complicados y que para nada esperamos ganar de goleadas, ¿no? Hoy es un campo de los más difíciles de primera y hoy lo han demostrado.
2: Ja acumules ja molts minuts a les cames. Com t'estàs sentint? Flick volia un Rodri futbolista, però un Rodri també líder. Creus que ja estàs tenint aquest paper a la gespa també?
7: Muy bien, con mucho ritmo, cada vez con mejores sensaciones, sobre todo entender dónde moverse. Y bueno, hoy quizás hemos vivido el primer tramo difícil en estos partidos en los que quizás no salían las cosas y aprender también de eso, ¿no? Dónde mensaje mandar al equipo, dónde posicionarse. Bueno, en el descanso, ese tipo de cosas, uno sigue aprendiendo.
2: Y la última, has jugado con muchos nous al llarg de la teva carrera, has estat, por ejemplo, al costat de Haaland, pero... Igual Rafinha es un de los mejores nous del mundo ahora mismo.
7: Bueno, está en un estado de forma brutal. No sé cuántos disparos a puerta ha tenido, pero 3 goles en 3 o 4 disparos, impresionante, con las dos piernas, con la cabeza. No sé, estás hablando de un jugador que yo de cuando lo conocí en el Leeds era completamente distinto, jugando en banda derecha, pierna cambiada, y ahora es un delantero centro con desmarques, con llegada, con remate. Cambio impresionante, ¿no?, de este jugador.
2: Tampoc, doncs, tampoc s'ho esperava.
8: Una cosa de Rafinha.
2: Tampoc s'ho esperava.
8: Que el Carles... clar, 3 rematades entre els 3 pals, 3 gols sobre 4 rematades totals. La quarta rematada és un pal, és la central. Oi, Carles?
9: Sí, jo el considero amb puntualitat, per tant, sí, és el córner directe.
8: És que, a més, no és la primera vegada que passa això, que la rematada que no és gol va al pal contra l'Atlètic de Bilbao.
0: Home,
8: també va passar.
0: 19 entre els 3 pals, 2 als pals i una fora, la que va fer història al camp del Llevant, aquell xut que el Xavi va...
8: Te vas refusar, eh? Va qualificar... jo demanaria al VAR.
0: Tu vas insistir allà de dir... Anava a dintre i la va tocar el defensa, però el Carles no te la va comprar. És la que queda penjant. Però vaja, si són per emmarcar. Va, passem de Rafinha a Rodri una mica perquè ens hem posat seriosos, eh? Tenim aquí un àngel de la guarda.
8: És un altre nivell.
9: Sí, sí.
8: És un altre nivell.
9: Genera una seguretat, una confiança, un saber estar...
8: En pilota i sense pilota.
9: Una tranquil·litat. Ell i la que trasllada als companys i la que ens trasllada al que ens ho mirem des de fora.
8: Tens dades de quantes vegades jugar el primer toc, Carles?
10: Avui el 64%.
8: És una burda. No, no. És una bestiesa. I amb l'esquerra, avui... moltes vegades. M'està sorprenent sí, sí. l'habilitat que té.
5: N'ha obert, obert una a l'esquerra, crec que era per Gordon, diria.
0: Sí, sí, sí. L'habilitat, Xavi, i el rang de passada. Perquè comparar...

0: Parlant-lo amb el millor Busquets, que és un jugador també fora de sèrie, que ens va ensenyar una manera d'interpretar el mig centre, jo crec que la gran diferència amb Busquets és que el rang de passada de Rodri és molt més llarg. Bussi era un...
1: Joan Curt la majoria de vegades.
0: Era un fora de sèrie en espais reduïts. O sigui, ningú ha interpretat els espais reduïts com els interpretava Busquets, la velocitat amb la qual detectava les superioritats numèriques, els poques contactes de pilota que necessitava. Però el rang de passada que té Rodri, perquè físicament és un jugador més dotat, que com dieu, amb l'interior del peu esquerre ha fet un canvi d'orientació d'una pilota morta.
1: Li corre la bola, a més, primers tocs, o sigui, aquella jugada que hem explicat a la primera part, que s'havia embrutat una miqueta, apareix ell, i una pilota que venia amb mala bava, massa forta, amb l'esquerra, obre el joc a l'esquerra i genera un atac pel Barça.
2: I tot això en un mes. Va arribar fa un mes
1: i ja, categoria...
2: i ja el tens consolidat. Sí, sí. I aquella cantarella, ui, a veure les lesions... No sé. Però, doncs mira, de moment ha jugat els últims partits sencers tots.
0: El Bernat ha dit una cosa que és una passada en profunditat, que és el fet de com gestionem les càrregues de Rodri, perquè ha estat el que li ha impedit els últims anys tenir aquesta regularitat i aquesta continuïtat.
2: Bé, però suposo que ara al principi està bé que agafi aquest recorregut llarg per agafar confiança i col·locar-se a lloc, i a partir d'aquí doncs anar-ho trobant. Ara, el que a mi m'horroritza ara és el que ens ve ara a sobre.
0: Què ens ve ara a sobre?
2: Doncs dues setmanes d'anar perdent un jugador cada tres dies.
0: Perquè et penses que es lesionaran tots, no?
2: No, tots no, però...
3: Quants?
0: Fes una porra.
2: Jo et dic que el proper partit de Lliga, com a mínim tres jugadors que hem vist avui, o no hi seran, o estaran a punt de no ser-hi.
4: Contra el Getafe serà 10 d'octubre.
0: Què vol dir, a punt de no ser-hi?
2: Doncs que arribaran tocats i arribaran mig. Tres.
1: Home, Rafinha se'n va a Austràlia i a la Índia.
2: Ideal.
1: Fa 34.000 quilòmetres.
2: És que és per anar als jutjats. Dues setmanes ara.
0: Però, clar, el Brasil no té Nations League.
1: No, amistosos. No.
2: És una vergonya, això.
3: I és important, Austràlia, és important perquè el partit de Lliga, dius, el Camp Nou contra el Getafe, dius, bueno, potser aquella puc salvar, però és que al cap de 4 dies jugues al camp del Galatasaray, partit de Champions.
2: No, i el Madrid el tens al cap de 10 dies.
0: O sigui... Contra el Getafe hi haurà molts descansos, no?
3: Sí.
2: Entre els lesionats i les rotacions, clar.
1: Sí. Aquest Barça és capaç de mantenir aquesta tendència, aquesta inèrcia, aquesta energia, aquest joc, aquest futbol, aquesta contundència, després de parar-se tres setmanes?
2: És que per això, ara no faig una mica la broma, però, però dues setmanes aturat, segur que ajudar no ajuda.
1: No.
2: És a dir, trenca el ritme, segur.
3: Home, si poguéssim triar tots, ara diríem no, ajornem aquesta aturada de seleccions per d'aquí,
2: ajornem no, la suprimim directament.
3: No, però ja saps que no es pot. Però parlo de que tallarà realment un moment molt bo.
0: Què fan els seleccionadors amb això? Klopp va obrir l'altre dia la via de 44 jugadors. Si algun seleccionador que pensa jugar els 4 partits amb els millors jugadors que té, o sigui, no fer rotacions, encara que siguin partits compromesos pel rival, o sigui, estem davant d'una finestra que és nova a la història del futbol i que no sabem com la volen gestionar.
3: Però més enllà d'això, el tema de Rodri... Sí. Tindrà més a veure amb el Barça. I jo crec que 60 partits no els pot jugar, Rodri.
1: Però Rodri ha tingut lesions musculars freqüents a la seva carrera? Perquè la lesió greu és la del genoll de fa 2 anys.
0: El genoll, però que va recaure. O sigui, va tenir dues interrupcions. Després de la primera en va tenir una altra. Jo crec que Rodri contra Getafe, per exemple, és clarament un dia de descans per poder arribar a la Champions B després que De La Fuente l'hagi fet servir. Però això, Garri, ho anirem seguint a poc. Vull dir, quedan,
2: sí, però el tot costa que facin un recompte cada dia. Avui en portem dos. Jo ho faria, vaja.
0: Tu ho faries, allò que fas...
2: A la tarda no m'atreveixo, però...
0: Un menys.
1: Bé, tot arribarà.
3: Vaig coincidir amb el Garriga al cinema l'altre dia.
0: Ah, sí? Vau anar al cinema?
3: Sí. Vam anar a veure la preestrena d'un documental que ha fet Mundo Deportivo i Movistar, que és Correres de Cobardes.
1: Sí. Quan l'estrenen?
3: Sobre Charlie Reixac.
0: M'han parlat molt bé, eh?
3: L'estrenen demà dilluns, demà passat.
0: Sí, a Movistar,
3: passat,
0: no?
2: Movistar, sí.
0: L'han dirigit Santi Nolla i Fernando Polo, no?
3: Sí.
0: I subdirector del Mundo Deportivo.
3: Sí, un recorregut basat en la figura de Charlie Reixac, que, com sabeu, una persona que ha estat pràcticament tot el segle XX i part del XXI al Barça. Jo recordo que quan parlava amb ell, quan era petit i estava al Barça, entrenava amb Kubala, I després és el tio que firma el famós tovalló perquè fitxin a Messi. Clar, és a dir, que de Kubala a Messi...
1: Entrenava amb Kubala.
2: L'únic que
3: entrenava era com a nen, anava allà i jugava amb Kubala, però com a nen del Barça.
2: Ell i Josep Maria Minguella deuen ser els dos únics que l'han tractat, Kubala i a Messi.
0: Clar. Sí. Igual a Johan i Messi.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
0: Harry, et va agradar o no?
2: Sí, home, el Charlie és un personatge entranyable i al final el bo que té veure un documental del Charlie és que és veure un documental de la història del Barça, perquè té tot, pràcticament no et saltes ni
1: l'etapa. I alguna sorpresa com aquella quan l'Alberto em li va fer el convidat que explicava que quan van comprar el primer microones es pensava que era una televisió?
3: Crec que les ha gastat totes les anècdotes.
2: És que l'hem sentit molt
0: bé,
2: ja, el Charlie.
0: Hi ha un moment del Charlie que d'una història en pot fer tres, eh? O sigui, te les pot explicar amb tres inicis i tres desenllaços diferents, eh? Vull dir que aquesta també és, aquest és també el seu encant. Doncs ja teniu, veus, que no hi haurà futbol del Barça, teniu ja un plat a taula. I a partir de demà Movistar aquest documental de la producció del Mundo Deportivo.
2: Imagina't omplir tres setmanes a tot costa sense futbol.
0: Però tu estàs més preocupat pel Costa, sí,
2: per
0: la tarda.
2: No, estic preocupat, preocupat pel futbol.
0: Bé, tu la tarda ja la tens tan ben construïda, no necessites ni preocupar-te, eh?
4: Marxa el futbol i estic veient com literalment marxa, perquè s'està allunyant l'autocar ara del Barça, molts crits per la Minya Mal, crits positius, aplaudiments, però no pas escridassada. Christensen, que ha marxat força coix, ja ho deia Flick a la sala de premsa, i segons les primeres exploracions tot apunta que sí que hi ha un trencament muscular.
0: També t'he de dir
4: que ara
0: amb tres setmanes d'aturada pot tenir temps per recuperar-se, fins i tot per la represa.
4: I dels jugadors també que més ha reclamat la gent que els esperava aquí fora han estat Fermín i Rodri, que ha estat l'últim en entrar, perquè ha estat dels primers a canviar-se, però ha tornat a entrar a l'estadi, vés a saber a qui buscava, i estava tothom esperant. Quan ha entrat dins l'autocar, els jugadors feien broma, feien befa, que feia molta estona que l'estaven esperant.
5: Jugador amb més quilòmetres avui, Rodri, sobre la gespa.
0: Els més quilòmetres, quants?
5: 11,5.
0: 11,5, no sé si és molt o poc.
5: Home,
0: però
5: si és el que més és molt.
1: Sí, sí, home, però a vegades havia fet 13.
5: El superrècord és 14.
0: Ah, molt bé. Però el superrècord de tota...
5: Superrècord
0: de la Lliga?
5: No, d'un futbolista del Barça.
0: Crec
5: que Gavi va tocar els 14 en un partit contra l'Atlètic de Madrid, per la memòria.
0: S'ha quedat lluny. Molt bé, 11,5 per Rodri. Va, uns minutets per l'estrena de l'Ivakovic. Avui tenim porter nou a la classe, a l'oficina.
2: Sí.
1: El més difícil de...
2: És que aturada allò, no, maca...
1: No, un judici.
0: No hi ha entusiasme.
2: No, gràcies. Home, és que no l'hem vist, pràcticament, no?
0: Però vaja, doncs per la suplència extens, eh?
2: Això sí! Això m'agrada molt, Flick, l'eufemisme, sensacions. Però has pogut ser educat i no fotre-li un paquet en antena. Però vaja, m'es faltaria que no hagués jugat l'Ivakovic avui.
0: Xavi, coses que t'han agradat de l'Ivakovic o que destacaries?
1: L'he vist tranquil, amb capacitat de blocatge, amb quan la pilota li arribava als peus, no s'ha volgut complicar la vida, i això està bé, però també té marge de millora, perquè el Barça necessita donar més continuïtat a la pilota.
0: Jo l'he vist amb els peus, que l'hem de veure més i que ha d'entendre més. És veritat que ha estat molt atent als espais a l'esquena de la defensa, que és el primer pas, i després, fins i tot amb les passades llargues, més que passades llargues, hem dit, han estat pilotades, poc orientades, amb la sensació de que havia de jugar en llarg perquè hi havia un home a home i l'espai era lluny, però...
2: Home, debutar avui intenció. Aquí, al camp del Sevilla, amb un gol que et fan així una mica que no pots fer-hi res, era un debut complicat també per ell, eh? Vull dir que jo crec que podem estar bastant contents.
0: Carles, t'ha transmès alguna cosa?
6: No. Però no, perquè jo crec que tampoc ha tocat moltes més pilotes amb el peu que amb la mà.
0: Dades que tens, que tenies al descans unes quantes?
6: Home, a la primera part hi ha 16 intervencions i en té 5 a la segona, vull dir que tampoc he intervingut.
0: 5 només a la segona.
6: I de les 16 de la primera part, 10 són amb el peu i 6 amb les mans.
0: Clar, és que amb les mans... Ha tocat més amb els peus que amb les mans, clarament,
6: clar,
0: no?
6: I és cert que ha tingut aquella rematada que no li podem podem prendre nota perquè era un fora de joc previ, però que està ben situat, que la treu amb el cos... Home, jo crec, home, és un porter molt bo. Per tant, millorar el que hi havia, o, que, la, sí. o la possibilitat que hi havia, no? O sigui, jo crec que pues, aquí hem guanyat i ara el dia que el Joan es faci mal o hagi de descansar, no, copa, no patirem.
1: Aquella aturada sí. potser li hauries de comptar, perquè qui remata i li treu la rematada és un jugador que ve de darrere i no sé si està
6: fora de joc. Però assenyalen fora de joc.
1: Assenyalen fora de joc del que li cau la pilota sí. després de l'aturada.
0: Quina jugada és aquesta?
1: Una penjada a l'àrea de Barça, la primera part.
0: Futbolistes... Sí. Vols dir que és el que disputa la segona jugada, el que està en Orsai.
1: Correcte. El que fa la rematada que salva l'Ibacol, diria que estava ben situat.
0: D'acord. Bernat, t'ha transmès a tu en directe... Què, Mireia, digues.
4: No, anava a dir dues pinzellades de Luis García Plaza. De primera, és que ha dit que el Barça està a anys llum de la resta d'equips a la Lliga, i dos, que no entén com Rafinha no està nominat a la pilota d'or.
0: Sí, molt oportuna.
3: A veure si es recupera Joan García i aparquem el debat del suplent. A veure, per mi no ha de ser Stensne. Si el que queda és Livakovic, doncs...
1: Joan García està bé.
0: Vol dir que no t'ha impressionat la seva postura a la porteria.
3: No, l'he vist una mica apocat, una mica retingut.
0: Ves que conscient de que està en un equip que mana Europa i que ell no hi està acostumat. No ha tingut carrera de clubs, no ha tingut una carrera molt potent.
3: I ha tingut la sort que crec que com a porter, que el que han de fer és porter de parar, no està gaire exigit.
0: No, com deia Carles, amb les mans ha tocat molt poc.
1: Joan García jugarà contra el Getafe.
0: O sigui... Segur. I ara volarà el Mussol.
7: Avui, Ricard...
0: O no vola el Mussol?
7: Avui no vola, no?
0: Ah, no vola el Mussol!
7: Avui no.
0: No vola. Està amagat al niu.
1: Qui pot ser?
7: Avui no vola, mira.
6: El de les imitacions?
0: Sí, el que fa...
6: El que fa imitacions,
1: els efectes especials.
0: Sí, fa igual el parc d'atraccions que el Mussol.
6: Ja avui ha estat molt bé amb el tema del nou, del millor davanter. Ha estat molt bé en aquell moment.
0: Sí, doncs que sempre, Bernat... Sempre...
3: Ah, parleu de mi.
6: Sí.
3: No m'he tornat a l'údit.
7: Parlant del nou, aprofito l'últim jugador del Barça en marcar 12 gols en els 7 primers partits de Lliga, com ha fet avui Rafinha, va ser Mariano Martín la temporada 43-44. 12 gols en els 7 primers partits de Lliga.
1: I hi ha algun davanter que hagi fet més gols que 12 en les 7 primeres jornades? No. Sí, d'altres equips sí, no? Cristiano no en va fer...
2: L'últim a fer Natanz era Cristiano la temporada 14-15.
0: Doncs amb aquesta dada de la Laura, on parla de Rafinha com a màxim golejador de la història en aquest inici de temporada, amb Mariano Martín, has dit, dècada dels 40. Sí. Rematem que el Barça serà líder a l'aturada.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Ei, perdona, una estrella.
10: Ei, una estrella.
9: Perdona, una estrella.
10: Una estrella.
9: Què? Un crit valent?
10: Vinga, tots units fent força.
9: Una estrella!
10: De seguida.
11: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
8: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: Setmana sense futbol, sense Barça, per descansar, però per mirar la classificació i veure 21 punts de 21 punts, per repassar les xifres de Rafinha i per estar atents a què passa demà al derbi, a un quart de cinc, al Tot Gira, Atlètic de Madrid. Bona nit, descansin.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anuncia un supermercat assequible a Barcelona a finals del 2027, semblant als de Nova York. Collboni s'ha reunit als Estats Units amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, que n'està construint 5 a la ciutat per fer front a l'escalada de preus dels aliments bàsics.
5: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
4: Després de reunir-se amb Mamdani, Collboni també ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística. Més notícies amb el Xavier Vila.
6: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per les seves lluites partidistes.
7: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals.
6: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal.
4: L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Alerten que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3Cat Info la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
8: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita i també amb altres comunitats autònomes.
4: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre.
6: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per lluitar que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo d'Aragone.
9: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
6: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana entrant a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU.

0: El grup català Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Anem fins allà amb el Marc Ruiz.
1: Ginestar ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
2: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
3: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
1: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
0: En esports, el Barça ha sumat la setena victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez-Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha.
4: A l'assemblea de compromissaris, el Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, llum verda del crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi.
0: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat també les de Bernal i Xavi Espart.
4: A primera divisió, Sassuna 1, Rayo 1, Bilbao 0, a la B 0 i Celta 5, Racing 0.
0: Aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, Tor per derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid.
4: A segona, el Girona ha guanyat 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment.
0: Aquest diumenge, a 2:00 PM, juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta.
4: A la Lliga Femenina, 2 resultats. Espanyol 5, Madrid SFF 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Real Societat 0.
0: I la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona.
5: Fins aquí les notícies. Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Altes temperatures, menys herba als camps i menys llet.
7: Al mes d'agost les vaques ja han hagut de deixar d'anar a pasturar perquè no hi havia menjar.
8: A les cabres també els hi baixa la llet. I clar, hem hagut fins i tot de parar la venda fora de casa.
6: Com afecta el canvi climàtic a la producció de formatges?
7: Si no canvia la tardor, que no hi ha prou pluges, si hem de gastar el menjar de l'hivern, doncs haurem d'acabar-ho repercutint amb el preu final.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge a partir de 1:00 PM amb Paula Molés.
9: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
10: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
9: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: Sí, sí, però sobretot amb la Sole García Insua, que la tenim aquí. Sole, què tal?
2: Què tal? Molt bé.
1: Amb el Nil Via, que també el tenim aquí.
3: Què tal?
1: Home, bona nit. Home, què tal, Nil? T'hem sentit la veu avui.
3: Per fi, després d'un parell de setmanes.
1: D'incorporació al programa, a l'Àlex Torío, que de seguida el sentirem, i a les vies de so, l'altre Nil, el Nil Hernández.
4: Hola, companys. La música pel programa d'avui és de Lynyrd Skynyrd, un dels grups que van fundar el rock sureny. Ells seran de Florida i es van fundar a finals dels 60. Ells van créixer més com a banda, es van fer més famosos als anys 70. El relaciono una mica amb música que vam posar fa poc, perquè la seva cançó més famosa, que és Sweet Home Alabama, va néixer com una resposta crítica a la cançó de Neil Young, Alabama. Ells estaven orgullosos de ser del sud i Neil Young els havia criticat pel caràcter ultraconservador que s'associa a aquella zona. La seva música era una barreja això de blues, country. Van anar tirant cap al rock dur al llarg dels 70 i tenien una peculiaritat que eren tres guitarristes solistes que tocaven alhora. Per això moltes cançons comencen amb solo de guitarra perquè estaven repartint una mica el protagonisme. I una cosa molt coneguda d'aquest grup és la tragèdia de l'any 77, quan amb un accident d'avió va morir el cantant i altres membres. Algun va sobreviure. I estaven en el moment més àlgid de la seva carrera. I tot i això, van continuar, després es van reformular i a dia d'avui encara toquen.
1: És la música que ens acompanyarà avui al Tast Vertical de Catalunya Ràdio, amb un tema que ens interessa molt. Explica'ns què va passar, Nil.
3: Mira, avui, en part, tenim una alineació formada per tres persones en aquest estudi. Tres persones que són les variables, diguéssim, que no són les persones
1: les
3: que venen.
1: Les fixes no, perquè la Sole és persona.
3: Tu hi ets, jo la Sole també.
1: Tu també ets persona, ets molt persona.
3: Exacte. D'una banda, i en una posició central, tenim una companya de la ràdio, que és la Mònica Roca, que és redactora dels Solidaris.
1: Gràcies per venir, Mònica.
2: Bona nit, carai, moltes en posició
1: gràcies.
2: Central, Nil.
1: Acabes
2: moltes
1: gràcies.
3: És que realment ets el pal de paller d'aquest programa.
1: El pal de paller del programa. Tu ets la nostra raó de ser d'avui.
2: Quina por.
1: Ja has fet els Solidaris, ja pots venir al Tast Vertical.
2: Sí, ja estic descansada.
1: Et surts d'un estudi i entres cap a l'altre.
2: Vinga, gaudi.
1: Molt bé.
3: Doncs la Mònica, que no només treballa aquí a Catalunya Ràdio, sinó que a més és companya de redacció, podríem dir que seiem davant per davant, val? I que qui fa una redactora d'un programa tan seriós i respectat com els Solidaris en un programa dionisíac com aquest Tast Vertical? Doncs és ben senzill. Fa uns dies ens va confessar que, com tothom, li agrada el vi, però no n'acaba de saber, no en sap.
1: Això que diu tothom.
3: Això que diu tothom. I quina ha estat la resposta d'aquest programa dionisíac que deia i de servei públic? Doncs fàcil, hem muntat aquest programa per ajudar-la a ampliar els seus coneixements vitivinícoles. I com ho farem? Doncs amb l'ajuda de les dues altres persones que formen part d'aquesta alineació del programa d'avui, que sí que en saben de vins. Són la Maria Rosa Blanc, que és presidenta de la Dormició d'Origen Tarragona.
1: Què tal?
5: Bon vespre a tothom.
1: Amiga del programa i col·laboradora a l'ombra, pràcticament.
5: Gràcies,
1: sempre la convidem.
3: I l'altre central d'aquest programa seria en Xavier Orovitch, que ve del celler Vins del Tros.
1: El primer cop que ve.
6: Sí. Hola.
1: Què tal?
3: Que és de Vilalba dels Arcs.
1: Vilalba dels Arcs, lloc preciós,
6: sí.
1: On hi havia arcs.
6: Hi havia.
1: Vins del Tros, ens encanten. Els vins de la... A veure si ho dic bé.
5: Maria Rosa.
1: Maria Rosa. Sempre dic Rosa Maria.
5: No passa res, contesto igual, llavors, eh?
1: Què va passar aquí? Estàvem a la redacció, allò que fem, que parlem, qui convidarem, qui no convidarem. I, com diu el Nil, a la taula dels Solidaris s'estava parlant.
3: Que bàsicament és la taula que tenim davant.
1: La taula que tenim
3: davant. No era gaire lluny.
1: I la Mònica ens va dir...
5: No gaire lluny.
1: Jo demano sempre verdejo. I vam dir, ostres, verdejo, Sole. Allò que fem sempre la broma.
2: Es va moure un gatet, no?
1: Es va moure un gatet, sí. Allò que diu la gent, posi'm un verdejito fresquito. Fent aquella boca. Posi'm, que dius, sort, que és fresquito.
2: Correcte.
1: I vam dir, ostres, per què deu ser que la Mònica demana verdejo? Jo tinc una teoria. La mateixa teoria que quan van joves a demanar la píndola del dia després a l'hospital, els hi pregunten els diuen què us ha passat i diuen se'ns ha trencat el preservatiu. Apunten, perquè si no, no. Llavors diuen, quina era la marca? I diuen Durex. I llavors l'empresa Durex estan fins farts de que sempre diuen això, que s'ho inventen, perquè és el que els hi sona. Verdejito és la síndrome Durex.
6: Pensava on anirà per aquesta metàfora.
7: Sí.
6: Estava molt encuriosida. Doncs,
1: és el que sona,
6: te la compro, te la
1: el
6: compro.
1: Que t'ofereixen.
6: Sí, sí. Però et faré un matís que us vaig dir, no sé com va començar la conversa, perquè en Nil em despista bastant i tota l'estona em té xerrant, ah. Això ho deixo aquí. Però sí que recordo que vaig dir Verdejo en un restaurant i el cambrer va dir, és vi de dones.
5: Uf. A més.
6: I llavors recordo que vaig compartir aquest comentari amb vosaltres perquè vaig voler saber si estadísticament és així, que és un vi de dones. No ho sé, perquè em vaig quedar sorpresa quan
1: abans es deia
6: vaig tenir aquesta resposta.
1: Que el blanc era un vi de dones. Sí, sí. Els indocumentats ho deien, eh? Sí, sí, com literatura femenina. Escolti'm, què hem dit? Però què, Sole? Com tenim el mercat?
7: Bueno, aquest cambrer era un amant dels tòpics, segur.
1: Sí.
7: Bueno, en general sempre sí, hi ha hagut aquest tòpic recurrent, no? Que és que els blancs i els rosats eren uns vins més del gust del públic femení. Bueno, la veritat és que les estadístiques diuen coses bastant més diverses i més variades, no? I en general et diria que els vins blancs i rosats són ara del gust del consumidor gairebé a la seva totalitat, no?
1: Finalment, el món...
7: Correcte, no? La baixada en el consum que estem experimentant, que estem vivint, afecta especialment els vins negres i és precisament perquè el consumidor ho percep com un vi menys fresc. No? I menys lleuger. Llavors, bueno, els blancs i els rosats troben una mica aquest perfil de vi que possiblement ara que tenim temperatures més altes i una dieta una mica diferent de la que teníem fa 10-20 anys, no? Una mica bastant sí. Diferent, diria, bueno, possiblement els hi combina millor.
1: Mònica, t'hem portat dos exemples de dos vins blancs de Catalunya, un de Tarragona, un de la Terra Alta, que ens agradaria que tastessis i que ens diguessis si et semblen bons, interessants, si t'agraden, si et donen plaer. Te'ls explicarem, perquè a Catalunya tenim vins blancs extraordinaris per tots els públics i de tots els preus. T'hem portat vins avui, els dos cellers que ens acompanyen, que són dos cellers tops, tenen, això que en dieu, el vi d'entrada, no?
4: Sí.
1: I tenen vins de més alta gamma, o sigui, tenen de tot. Però avui t'han portat... tu què has portat, Xavi?
4: Una garnatxa blanca de la Terra Alta.
6: Amb la Terra Alta haig de quedar bé, blanques. Sí o sí, jo, perquè la meva cap és de la Terra Alta. Eh?
4: Sí?
6: Sí, és del Mas Roig.
4: Ah, hòstia. Ah.
6: Clar, llavors...
7: Oh, però Mas Roig és Priorat, eh?
6: Priorat, sí, sí, sí. Perdó, cap allà al costat, sí. Molt a prop, eh?
4: Veïns,
6: ja
4: veïns.
6: Està, mec.
7: Sí. De fet, des del punt de vista del món del vi és Déu Montsant, eh? Però
6: sí, sí,
7: és comarca
6: correcte.
7: Del Priorat.
4: Doncs,
6: està ben enganxat.
4: Una garnatxa blanca... Bé, la Terra Alta és, em sembla, el principal productor mundial, em sembla, de garnatxa.
1: Sí, eh? Sí, gairebé. Vam estar mirant-ho l'altre dia, sí. Justament, i sí, sí.
4: Aviam, com s'obre això?
1: El soroll d'obrir vins, el tas vertical, sí. Sempre ens agrada.
4: Doncs, bueno, una garnatxa ve d'una finca i es ve a fer fermenta amb tancs de acer inoxidable, després passa per una àmfora durant 5 mesos. Això seria el... pot variar, depèn de l'anyada. Això és una anyada 2024, que és la que tenim ara, que s'està
1: venent. Al mercat.
4: Sí. Uh-huh. I, bueno... I
6: per què li dius vi d'entrada? Li dieu vi d'entrada?
4: Això ho diuen els que volen comprar.
6: Per l'accés.
1: Pel preu.
6: Pel preu.
1: Pel preu, és a dir...
6: Que no té res a veure amb la qualitat.
4: No.
1: No.
6: No.
1: És a dir...
7: No necessàriament, no,
4: sí.
7: Clar.
4: I costa igual fer aquest que un altre.
1: No. Però és a dir, hi ha vins que són més cars perquè costen més de fer, per mil raons. Aquest vi què val? A la botiga.
4: Sobre uns 11 euros, més o menys.
1: Per tant...
6: Però entrada no vol dir de principiants, és simplement una qüestió econòmica.
1: Em diuen per
6: no cal començar per aquí, diguéssim.
4: Sí. Això ho diuen... Hosti, sobretot jo ho he escoltat de cara a la gent que ve de fora. O sigui, els vi de... El nivell d'entrada seria la traducció així, eh?
7: Serien els més assequibles, no?
4: Sí,
7: de
4: preu.
7: Que
4: doncs, pues, molta gent els associa a vi de copes, sobretot a fora. Aquí, no, això seria estacar-hi tot a copes, imagina't. I el... Bueno, i res, una garnatxa. Jo crec que el que busquem aquí, doncs, pues, mediterrani.
8: Sí, és un vi mediterrani. I aniríem a buscar, si anem a buscar... Doncs, imaginem-nos el Mediterrani, no ens imaginem el tròpic, ni... Posant una mica ara amb el tema del verdejo, no? És fruita, però és diferent.
1: Per què et diu això del tròpic, ell? Perquè molts verdejos que ens arriben aquí, tots tenen aquest mateix nas, aquesta mateixa olor de pinya, de mango, que pot ser perquè fan servir uns llevats comuns, no? Potser. Sí. I llavors, ostres, són vins més prefabricats, els que arriben aquí, eh? Ja, segur que hi ha verdejos extraordinaris.
8: Clar, sí. És que de vegades es diu aquí... verdejo i jo crec que la pobra varietat no té cap...
1: cap culpa de res.
8: Culpa de res. Sinó que molts dels que arriben, que n'hi ha molts tipus de vins, també de garnatges, eh? Llavors, el que ens arriba aquí, de vegades, doncs, no és el que segurament és la varietat real, no?, del potencial que podria tindre. Jo crec que estan molt pensats de manera comercial.
6: Procedeixo a tastar-ho?
1: Passa't primer el nas, si tu vols. Aviam si... Sempre el Josep Maria Pelegrín, que ens ve, que ve aquí, sempre ens diu que quan estàs tastant vi, algú et diu que nota flors i aromes, i que tu penses... S'ho està inventant. S'ho està inventant tot per fer-me quedar malament. Que després un dia et diu, mira, que veus que hi ha flor blanca o pinyol de pressa, que dius, ai sí! I al tercer estadi ets tu qui ho trobes. Però és un camí lent i bonic.
6: Avui no em passarà, no? Segurament.
1: Posa-t'ho per la boca, passeja-t'ho, fes soroll, fes el que vulguis, tranquil·lament, escup si vols. Estem intentant que t'agradi una cosa que és molt bona. Està molt, molt bo aquest
6: vi. Home, bou és.
1: Molt.
6: Això és com els quadres, no? Pots dir, t'agrada o no t'agrada? Sí. Bou
1: està molt bé.
8: Bueno, és que el vi jo crec que és així. És bo si t'agrada.
1: Sí.
8: I si t'agrada, doncs el verdejo, doncs és bo.
1: Rosa, què dius tu del vi del Xavi? Després li demanem al Xavi que digui coses del teu macabeu.
5: Doncs mira, m'ha agradat l'aroma. Sí. Quan entra, l'aroma és net. És netíssim. I és not alcohòlic. Vull dir que sí que té que tenir una miqueta...
1: A veure el grau que té, això...
6: Jo això no ho volia dir perquè he pensat que quedaria lleig.
5: No, però això no vol dir... No. Dir
1: veure...
5: Que és una cosa 13. Que... Sí, 13. Que ja té uns graus, eh? 13 està molt bé.
1: 13.
5: Té molta aroma supermaco, net, sobretot, flors, sí, si és veritat. Mm. Després, en el gust que ja l'he tastat, jo crec que és molt equilibrat perquè té aquest grau, però on que té una bona acidesa també... Mm. És fresc i passa bé a la boca. És un vi rodó, a més que t'omple. I bueno, i una miqueta, jo crec que et transporta una miqueta al territori.
8: A la
5: que és el que intentem. El que intentem a la Terra Alta, no?
8: Vull dir, és que de vegades... Que
5: a l'espai aquell...
8: Clar, dius, el grau o el sucre... Clar, fa calor. I a la Terra Alta fa calor.
5: Sí.
8: Clar, hi ha coses
5: que... La calidesa aquesta.
8: Llavors tu pots agafar i pots modificar moltes coses. Però si la idea no és aquesta, no pots anar contra natura, també, no? El tema està amb el producte que tinguis, ser capaç de compensar el grau amb l'acidesa i fer una cosa equilibrada. I aquesta és una mica...
5: Molt bo.
6: És bona aquesta idea, també, de no falsejar el territori.
8: No, clar, és que jo crec que és el gran
1: error. És fonamental,
5: sí.
8: El vi ha de ser... A mi una vegada, bueno... Va explicar com... anava a una cata i dic, ostres, explica'm com podia fer... El Pepe Mendoza va ser. Uh-huh. Dic, explica'm com ho he de fer, ho explica molt bé tot. I em va dir, tu quan expliquis un vi, explica el paisatge. Uh-huh. I és així. Clar, o sigui, el vi, i més un vi d'aquests, que dius, ostres, que és allò.
5: Sí, sí.
8: Clar, jo sé quina és la finca i veig i sí que sé què és.
1: Estàs veient la vinya, clar. Sí.
6: Clar, és bonic. I també m'he imaginat bevent-te-la a l'estranger, no? I com tornant a casa,
8: exacte,
6: no? També,
8: sí,
6: a través
8: sí,
6: de...
1: Ah, molt bé.
6: Sí.
5: És així, sí, sí.
7: Sí, és un vi superversàtil, perquè jo me l'imagino acompanyant tot un àpat, però també a copa.
1: Sí,
7: no?
1: Sí.
7: Amb una terrassa, amb unes amigues...
1: Sí, Hòstia, que és un vi de dones, escolta'm, fem una terrassa amb unes amigues. A veure si resultarà que un vi de dones és un mèrit, no? Clar que sí, home.
5: Hi ha molta dona, interessada en el món del vi, i molta bona consumidora.
1: Amb un nas molt bo.
5: Sí, la veritat, amb molt d'interès.
1: Sumen molt. I sí, és un nou equip que s'apunta.
7: És el segment que creix.
1: Que creix, les dones.
6: És un objecte de corroborar, perquè és veritat que l'últim l'últim any potser he fet dos cates de vins amb amigues, com una activitat no, que abans no es feia.
1: Hi ha una cosa interessant que sempre diem, que és que no saps per què, o sigui, els clubs de lectura, els tastos, s'apunten dones. I tenen moltes ganes d'aprendre coses. I van molt contentes a aprendre coses.
6: I no hi van sobrades, també.
1: No. Ah, efectivament.
6: Fan 3.050 preguntes, si cal. I si són preguntes molt bàsiques i molt de quedar d'ignorant, no passa res.
1: I riuen, si s'equivoquen, totalment. Sí. Estem a favor d'aquest estil.
5: La curiositat és bàsica per viure i per seguir viu.
1: Sí, senyora.
5: I en el món del vi o de les actes culturals o tot el que sigui, llibres, música, jo crec que les dones... I que hem de convidar que els homes doncs, també s'apuntin. Potser estan una mica vergonyosos, vés a saber. Les dones anem més també, vull dir, ens sabem comunicar ràpid entre nosaltres i ens animem, jo crec, a les coses. Els homes potser els hi costa una mica més. I no sé, però bueno.
1: Va, doncs posem el teu vi.
8: I crec també una cosa, en el vi preguntar, si és partir d'un punt que no sé, és important perquè preguntes.
1: Sí, clar.
8: I crec que sempre s'associa potser les begudes, o s'ha associat les begudes alcohòliques als homes, potser més. Clar, si representa que ja hem de saber els homes com és un vi. I si és un tinto, pues, més encara, no? I un cos i tot això. I en veritat, i és un gran problema, perquè després es van creant... Sí, jo en sé molt, però en veritat no sé res. I llavors és quan... Hòstia, et poden colar totes les coses.
1: Això és tan bonic, el món del vi, perquè com més n'aprens, menys en saps.
8: Exacte.
5: I després hem de fugir una mica, crec jo, també, d'una mica de l'esnobisme, perquè realment el món del vi hi vam entrar per sortir. Jo porto uns anys veient això dins del món aquest, perquè ja vinc de família, que ja tractava amb vi fa molts anys, i era com... Va arribar a ser una cosa com basta, una cosa poc elegant, parlem dels anys 60, 70. I després, esclar, li vam donar la volta, es van fer bons vins, es van voler vendre i vam donar com un salt una mica de qualitat, vam canviar el llenguatge i potser una mica espantat a la gent. Bueno.

0: És veritat que molts snobs han espantat a consumidores com la Mònica, gaudidores com la Mònica, que tu tens por. Però quan dius, ara m'equivocaré, però sempre diem el mateix. Oi que d'una sèrie no opines?
1: Sí, sí, o això, el que deia de l'art, no? Que l'art també pot arribar a ser molt elitista, no? Els quadres, és així.
2: És altre,
1: i a vegades dius, m'agrada, no m'agrada, fred, calor, sí. No? I és...
2: I t'espanta parlar per si de cas, no?
0: Per si, sí. Va, ara tenim un macabeu a la copa, una cosa molt diferent. O sigui,
2: ja ho atencem i ja...
0: Ja veus que té un color molt diferent de l'altre, és un groc més palla, no?
2: Sí.
0: És el macabeu. El macabeu és una varietat que a Tarragona brilla.
2: A Tarragona brilla perquè en tenim molta. És una varietat que també existeix en altres zones, és molt nostra, i sempre es tenia doncs, com la varietat base de totes les cases, del Barmà, del que feia pes, del que feia número, però i no se li donava valor com a varietat. I des de la DO Tarragona, buscant una varietat que ens uneixi a tots... Tots els cellers tenim macabeu, i vam dir, què podem fer? Vam encoratjar tothom a que pensés una manera d'elaborar que no fos la de sempre, que es miressin de fer cada celler alguna cosa diferent, una criança, un vi jove, treballar una mica amb una fusta, amb un castanyer, amb un roure, a veure què ens va donant el vi, què dona de si, els vins dolços, fer-lo també com a vi dolç, i hem obtingut al final... el que nosaltres diem la nostra galeria de macabeus, que són un macabeu de cada celler amb registres absolutament diferents i que donen mostra de la riquesa que té la varietat.
1: Has dit roure de l'arbre, no?
0: Sí, roure, però també castanyer.
1: O
2: cirerer. O cirereu acàcia, també.
1: T'ho dic perquè... Sí que aquest, quan l'he olorat, a diferència de l'altre, no per res, he identificat una cosa que era fusta.
2: Sí, senyora.
0: Molt bé.
1: Aquí sí.
0: Bravo.
2: L'única cosa que és castanyer.
0: És castanyer.
1: Ja, és a dir, arbre. Jo, sí. Clar, no et sé identificar. Ja.
0: No, però sí, ho sabràs.
2: Ho has fet molt bé, sincerament.
0: El roure dona unes notes més torrades, vainilla, els cafès, i el castanyer és la que teníem a Catalunya abans, que no marca tant.
2: Sí, no marca tant.
0: Però et veus?
2: Molt bé. La veritat, t'ho asseguro que si ho has notat.
0: Molt bé. I ara, si tornes enrere i ensumes tots dos vins, veuràs quina diferència... O sigui, que divertit és això, no?
2: Ui, sí, quins aromes, eh?
0: Sí,
2: és brutal, eh?
0: Sí.
2: És brutal.
3: Més, és que estàs davant de dues de les grans varietats catalanes.
2: Sí, sí. En quantitat i en qualitat. Mm. O sigui, hem de fer força. Jo crec que també vosaltres, amb la Garnatxa, evidentment, carta de presentació.
0: Sí. Va, Xavi, et demanem una noteta de tast d'aquest macabeu.
4: El trobo molt equilibrat. Sí. A mi m'agrada molt el macabeu.
0: A mi també.
4: M'agraden els vins que passen per fusta de castanyer, també m'agrada molt. Li dona un toc molt sutil.
0: Sí.
4: O sigui, que hi és i no hi és. No
2: sí,
4: sé,
2: és molt poquet aquest any. Ah. Que hem fet un pas curtet perquè té 11 graus, tampoc no podia...
4: Sí.
2: Uns mesos.
4: No, molt fresc. Ostres, un macabeu d'aquests de manual.
0: Sí,
4: xulo,
0: sí. Molt bo.
2: Té una miqueta també al final. Això creiem nosaltres, la DO Tarragona, també, que... Que ho notem, i potser per això ho diem. Notem al final també un punt una miqueta...
0: Penselina.
2: No de sal, però aquella sensació.
0: Penselinitat.
2: I, bueno, possiblement tot aquest territori pla que estem propers
4: sí,
2: al mar...
4: Sí, noto sota bosc, noto...
2: Sí, també una mica, sí.
4: Sí, sí. Sí.
2: Bueno, és el que hi ha. És la zona aquesta també seca, que la pedra seca...
4: Paisatge.
2: I això és el que hi ha.
0: Quin és el preu d'aquest macabeu, aquest punt fosc?
2: Entre 10 i 12.
0: Estem posant dos vins de molt bon preu.
1: M'esteu fent el dinar de Nadal, ja. Sí, la llista del que puc servir aquest Nadal.
0: Mira,
1: queda molt, però m'apuntaré.
0: Si fas escudella, depèn.
2: Sí, clar.
0: Però això... Va, la Sole, que és la reina del maridatge, ens farà aquí unes propostes per tu. El 100%, que és la Garnatxa de vins del Tros, i el Pont Fosc, que és el macabeu Puigpelat del Cellers Blanc.
3: M'ho estàs passant difícil, però jo diria, estem parlant molt de paisatge, no? I en el fons és una mica també, crec que aquest missatge xulo d'on pot viatjar, home, trepitjant les zones, que és l'ideal per conèixer els cellers, per conèixer aquestes vinyes, no? Però però també pots traslladar-se a aquestes zones a través d'aquest vi, no? I el maridatge al final també amb plats de la zona crec que és una manera d'acabar de fer el viatge plenament, no? No sé, aquesta garnatxeta, podem... amb una truita amb suc.
0: Oh, home, potser, anem a la Terra Alta, per favor.
3: Que abans parlàvem del Priorat, també és una recepta compartida, també amb la comarca del Priorat, amb algun canvi, però no. I ostres, jo trobo que faries un maridatge que faria territori absolutament. I ara Maria Rosa em deixarà ser una mica més punky, però jo diria... faré una reivindicació que sé que li agrada.
0: Digues.
3: Que és que no queda gaire perquè comencem temporada de calçots, amb un parell de mesos ja hi serem, no? I potser en els darrers anys hem viscut com... Quan pensem en calçotada, que sempre s'ha pensat en cava, però també hi ha alguna altra beguda que s'ha anat incorporant, i home, per què no reivindicar el vi? Per amor de Déu, la calçotada també és fer territori, i jo crec que aquest vi, pels inicis de la calçotada, la mar de bé també.
2: Doncs, Soli, jo crec que a més ens ajudes a una altra cosa, a més, a introduir aquí producte de territori, la salsa del calçot, igual que després també en el romesco, que també també li quadra molt bé aquest tipus de vi, tenim també els fruits secs, que també són de la nostra zona, l'oli, i tot això, i verdaderament, al final, tot això ajuda, no? Com la truita en suc pot ajudar l'altre, que són versàtils i podem posar molts altres plats, i plats, però això són bàsics i evidentment és una bona tria,
0: Hem dit truita en suc, sí, però sí. El Xavi, que té el vins del tro, exacte, una clotxa molt bona.
2: Hombre.
0: També, però el Xavi que té el tros a Sabadell, el restaurant, allà ens pots maridar amb alguna cosa de les que teniu, no?
4: A part és que, hòstia, jo crec que és que els vins costa molt. O sigui, és molt difícil dir, hosti, estic segur que seria aquest plat, però al mateix moment jo crec que pot maridar amb tot. O sigui, els vins, sí. I a mi m'agrada molt maridar-los cuinant.
0: Home, o sigui, quan estàs cuinant...
4: Sí, més que menjar, cuinar.
1: És el que es fa a les cases, també. És aquell moment, a vegades... Parlo per casa meva, no sé si pels que ens estan escoltant es veu més vi mentre es cuina el sopar que a l'hora de sopar.
0: Que bonic.
1: Perquè és el moment de conversa.
0: Estàs a la cuina, estàs treballant, tothom està fent coses, que bonic.
1: Avui, no?, ja hem treballat.
4: A casa meva és així.
2: És que és el moment aquest, el vi social.
4: Sí. Bueno, ja ho tinc pensat hasta d'abans, quin dia.
0: S'ho pensa.
1: De veritat?
4: Sí, sí, i tant.
0: Llavors, li diu una frase a la seva esposa que m'agrada molt. Digue'm aquella frase que li dius. Quin vi vols cobri?
4: Quin vols cobri? Diu un de bo, dic, home, bons són tots els que tinc, però bo o molt bo?
1: I després depèn del dia, no?
4: I després depèn del dia. Sí. Però és que és veritat.
1: Però sí, el moment cuinar, és cert que és un moment de beure vi.
4: Sí, a més, jo crec que és quan el disfrutes més. Perquè tens, moltes vegades les ganes que portes... Jo penso el vi que faré i llavors en cas pensaré el menjar.
0: Però si tu marides el menjar amb el vi.
4: Sí.
2: Doncs jo de vegades...
4: I no és el mateix un divendres que un dilluns. No és tot... Però bueno, és...
1: T'inspira.
4: Sí.
2: Sí que és veritat que de vegades acabes el dia o estàs acabant de treballar i dius, què tinc avui per sopar? A veure què tinc. I dius, ostres, tu, a veure si puc trobar aquella ampolleta. La poso a la nevera i mira, és com un moment de descans.
0: I aquest és el nou moment de consum,
2: Exacte. A disfrutar-lo i ja està, perquè el resta del dia anem corrents tots.
1: Sí, com un ritual, com un ritual.
0: I ja està, i no te l'acabes l'endemà.
2: I tant,
0: i tant.
4: I més aquests vins, que també dèiem allò, hi ha segons quins vins i n'hi ha d'altres. Si dius, t'obro una ampolla, el dia següent està malament. No, aquests, jo diré que estarà millor.
2: Sí, que de vegades un cop oberts...
4: Sí, n'hi ha de... Clar, tot depèn de com s'elabora, i aquí és moltes vegades que tothom posa les coses al mateix sac. Hosti, és molt diferent.
0: S'han fet tastos del dia després.
2: Sí?
0: Això és molt divertit. Per exemple, imagina't un cap d'any. Es queden les ampolles als culs. Llavors, el dia després...
1: Quin ha aguantat millor.
0: El que recull i està... Mira, tenim això... Anem a esmorzar.
4: Sí, però hi ha sorpreses.
1: Amb els finals. Sorpreses, vols dir, de vins que et creus que són molt bons, que
0: no, i que estan millor.
4: Per això, però sobretot, jo crec que els vins que estan fets de manera...
2: Ben feta,
4: el dia següent està, home, si deixes un culet així...
1: Ara m'estàs pensant, com es diu, en el sofregit, no, en el rostit.
2: També.
1: No? Un rostit és més volant demà.
0: Clar, que el dia que el fas.
4: Sí, el que s'ha de fer és a sopar, no deixar el vi a la meitat, o sigui, consumim dues ampolles i les guardem pel dia després. I ajudarem apunteu, a més això, a més a... Això, la disfrutarem més, ens durarà dos dies i ajudarem més encara.
0: Quan vas a sopar, Mònica, o quan vas a dinar amb algú, mires la carta de vins? Demanes vi?
1: Miro la carta de vins. Em sap molt greu que, em sembla que també t'ho vaig comentar l'altre dia en part, que també dec formar part de la mitjana, també som així, al final no, no som gaire diferents que la majoria de la gent, que quan bec un vi que m'agrada molt, que m'ha agradat molt, dic, ah, me'n recordaré. No me'n recordo, no me'n recordo mai dels noms, mai. O sigui, si no me'ls apunto, cosa que no faig, després no me'n recordo. Però sí, miro la carta de vins. Si n'hi ha més de... Clar, també depèn del tipus de restaurant on vas, no? És a dir, les cartes de vins són més o menys complertes, depèn del tipus de restaurant, no? Si hi ha 10 fulls de vins, jo allà navego, m'ensorro i ja no sé què triar, no? Però primer prioritzo que sigui un vi d'aquí.
0: Ben fet.
1: I després a vegades jugo per comarques, també t'haig de dir. És una mica com, ah, mira, avui un costés del Segre, avui Terra Alta, avui, no? Un de l'Empordà...
0: Bueno. Tu pensa que tots els que som aquí, tenim una ONG, tenim un servei...
1: Un servei de com jo.
0: I nit, que els amics t'envien foto. Què demano? Sí o no?
4: Sí,
0: sí. Què demano? Demana aquest, que està bé de preu. No, aquest, no, no.
4: Tinc que fer un regal. Vaig a sopar.
2: Escolta, també és important la figura de la persona que recomana els vins i que ensenya. Perquè això que dius tu ens passa a tots, també. Vull dir, a vegades vas a una vinacoteca gran i dius, a veure, ara, què podria d'això? I tu mateix dius, mare de Déu, tot això que jo... Com començo?
1: I que et diguin que el pots provar, que això també crec que cada vegada passa més, que el pots tastar sense que te l'hagis de quedar. Saps? Això a vegades també ajuda, de dir, no sé, vas en un lloc i et pregunten què t'agrada.
2: Sí,
1: això també està bé, què t'agrada. Sí. Doncs mira, m'agrada més això, m'agrada més allò. Ostres, jo crec que n'hi ha un que t'agrada molt, però potser l'altre, no? I te'n deixen tastar dos i dius, ah, doncs aquell, no? Perquè, clar, a vegades, això del vi, dius, doncs apostes per un i el mig... Potser no acaba de ser ben bé el que tu estaves esperant.
2: Penseu que hi ha fires de vins, eh? Us convidem a tots, quasi sempre que hi hagi una fira de vi per aquests mons de Déu que n'anem fent, aneu-hi, perquè és el moment que això que dius tu és el moment idoni de poder tenir a l'abast, poder tastar petites quantitats, conèixer, i a nosaltres ens ajuda, perquè també, per la nostra part, podem arribar a més persones. És una manera bona, jo crec que retornarem a això, que es veia també una mica així com, però no, les fires són bones.
0: Fa molta estona que tenim els vins a la copa, i ara estan oberts, estan extraordinaris. A més, com que han perdut una mica de temperatura, que això va bé per tastar, i estan meravellosos. I quan fas un tast i hi ha varietats blanques i una d'elles és macabeu, t'ajuda molt, perquè el macabeu és molt, molt reconeixible, no?
3: Sí, i de fet jo crec que també, bueno, com dèiem, és una de les varietats blanques, jo diria, que de les tres vedets catalanes, no?
0: Sí, si aquí la garnatxa, el xarel·lo
3: i el macabeu, no? Jo diria, no? Sí, són aquestes tres grans, n'hi ha d'altres, però xarel·lo, aquestes tres,
0: manca,
3: no? Sí, són molt destacades i tenen molta personalitat, no? Una mica el que dèiem abans, no? Sí. De que quan tastes monovarietals, de seguida identifiques quina és, no? I t'aporten coses molt diferents. I home, i l'evolució del macabeu en els darrers anys és espectacular, sí. És a dir, del que eren els macabeus, sí. No? Que era més una varietat com per copatge, que no li donàvem,
0: per fortificar,
3: no?
0: Clar,
3: els macabeus que tastem ara, vull dir, has de canviar això del verdejito pel macabeu, la garnatxa.
1: Sí. Ara que he tornat a provar la garnatxa, m'ha agradat quan l'he provat la primera vegada, però ara m'agrada més que quan l'he provat. Jo no sé el motiu, però ja m'ha agradat, eh? Però ara, que l'he tornat a provar, potser perquè està més reposat o el que sigui, o està obert o airejat, el trobo més bo.
0: I també, quan vas jugant d'endavant en darrere, per això està bé, és divertit que tenir les copes. Llavors, ostres, mira ara sí que trobo no sé què.
1: Pels contrastos, no?
0: De vins del tros, quin és el vi que jo sempre et dic que és pels corsets? El de la maduixa.
4: El 100%, el 100%. Vindria a ser el mateix, però amb una garnatxa negra.
0: És una garnatxa negra que tu l'ensumes i la maduixa salvatge, uah! I penses sempre, ostres, per fer un tast amb gent que està començant, és meravellós per la maduixa aquella.
4: Sí, sí. Bueno, és una mica també això dels... que avui en dia, bueno, a mi particularment cada vegada m'agrada més la frescura.
0: Tot el món, el món. És així. Tothom vol això. Sí.
4: I que sigui és fruita. Fi al cap és el resultat de... O tot comença en una fruita, no?
2: Però és que els negres també se'n poden donar, els negres.
4: Sí,
2: aquesta,
4: sí. Aquesta, sí. I també sortir la gent de la zona aquesta de confort.
0: Que seria el verdejito.
4: Esteve, podria ser. Sí, o és igual, o els Rioja, o... Que hi ha, ostres, que hi ha coses que estan molt bé, eh? Sí, moltíssimes.
0: Que tenim riojitis encara, els
4: sí,
0: catalans,
4: però,
0: molta.
4: Però sembla que dius, un vi ha de ser... Un vi blanc ha de ser verdejo. Mm. Però hi ha altres... I tenim dos varietats aquí, però n'hi ha xarel·los...
1: És de saber-ne poc, no?
4: I llavors hi ha aquestes...
1: Perquè en sabem poc, els que fem
4: sí,
1: això.
4: Sí, però per això s'ha de...
1: O perquè no ens hi fixem...
0: No, i perquè el restaurant també t'ho ofereixen, o sigui, t'haurà passat com a dona que demana una copa de vi...
1: Clar, perquè em van dir que era de dona.
0: Sole, com el vol? Sole, com el vols? Afruitat o sec?
1: Llavors,
0: disculpa, miri, la majoria de senyors que estan a la seva carta els conec. No em pregunti això, home.
1: Afruitat o sec? Però és una bona pregunta, afruitat o sec o no?
0: No,
1: perquè la fan a tot arreu. La primera pregunta és aquesta.
0: Però quin vi no és afruitat? O sigui, quin és el vi que no és afruitat? Què vol dir això?
1: Però jo que no hi entenc, diguéssim, és la primera pregunta que em fan. Què vols, afruitat o sec?
0: El que et pregunta això no en sap.
1: Doncs tenim un percentatge molt alt, eh?
4: Podem

0: Penso en què em cansa, saps? Si és afruitat. Yeah. O sigui, en què em pot cansar, que potser els dos primers glops bé, però que després se'n fa empalagós, no? Sí, penso en això,
1: Clar, és que l'afruitat que et donarà aquell senyor del Vidadones, ja et dic jo,
0: que serà
1: vinya ulcera.
0: Mm. Vinya ulcera, m'encanta.
2: Pots posar un glaçó dintre, que ara es fa
1: això. Un glaçó.
3: Novetat, això és el debat últim, eh?
0: Oh, sí, no ho he
1: dit. Hem de fer un altre programa. De glaçó sí, glaçó no.
3: I amb els escamosos, també.
2: Sí, sí. Però això, veus, també és allò de les modes, no? Hi ha grans cellers i francesos que...
1: Moixandó va fer un anunci, no?
4: Bueno, i aquí, a més, diu que per, més per un tema de refrescància també és de reduir el grau, vull dir, ara hi ha molts arguments. Jo és que sóc molt poc purista, eh? I crec que qualsevol cosa que convidi la gent a tastar vins ha de ser benvinguda i ja passaran del glaçó a d'altres coses, eh? Vull dir, per tant, per mi, endavant glaçó. Vull dir, que passi el glaçó, si convé, no? I poder és una porta d'entrada, també per molta gent que li costaria, no?
2: Greu. No, hi ha vins que serveixen per començar.
0: Per fa cara de sap greu.
2: O sigui, no, sí,
3: li sap greu, però, clar.
1: Entenc el que diu la Sole. Sí. S'ha premiat fa poc un escumós que va amb got i glaçons. I ja està, és com dir la joventut també ha de tastar això. D'acord.
4: Sí. O jo entenc que l'elaborador sigui com una conxada, no?
3: Però, clar, si se'n va la caixeta també t'alegra, no? Dius, mira, marxa la caixeta.
1: Sí, perquè tenim la pretensió absurda de dinar i sopar cada dia. Una mica per una provaia. Vosaltres, rai, que us ho passeu bé. No cal que cobreu res, que ja
0: també hi ha tota una generació, amb carinyo, que beu vi amb aigua.
3: Sí,
0: que és veritat que és un tipus de vi molt concret, però sí, bueno, que és de batalla, de batalla.
1: Els avis,
0: però la meva àvia, que encara és viva i en té 92, ningú li ha tret mai el seu got de vi per dinar i per sopar, ha arribat als 92, però sempre hi ha aquell ditet d'aigua. Però mira, tota la vida.
1: Mira, són gent que tenen claríssima la moderació. Aquesta gent.
0: Ah, sí. O sigui, la ratlla està allà.
1: Punt. Sí, i ja està, com els monjos de Taladell. Tenien el patricó i apa.
0: Sí, sí.
3: Allò.
1: I ja està. I doncs s'hi posa aigua, perquè devia ser un vi que ella comprava...
0: Suposo que devia ser molt de batalla, no? El vi d'aquella època. A més, jo recordo molt que s'anava al celler.
1: A comprar.
0: S'anava al celler,
4: clar,
0: perquè anava amb garrafes. Sí.
1: Què diria una persona d'aquesta si li deixéssim tastar un vi modern, amb una copa moderna? Li agradaria?
3: És que ja quan veuria tot l'entorn ja es quedaria una miqueta parada. Però sí que es quedaria, suposo que diria que potser són una mica, vull dir, que han perdut l'ànima, no? Aquella cosa que ja no tenen... Però, clar, han guanyat tantíssimes coses, els aromes, els sabors... Jo crec que no té res a veure.
1: Està en un moment, clar, de consum més baix, no?, de vi, i hem d'aconseguir revertir això.
4: Bueno, hi ha molts factors que semblen que expliquen aquest descens, no?, en el consum de qualsevol producte que tingui algun grau alcohòlic, no només parlem del vi, i per tant, bueno, potser ens hem d'obrir també, no?, i hem a noves formes de consum, a noves maneres de veure-ho, no?, i aquí entra el glaçó i entra moltes altres coses, no?
1: Clar, el vi és, dèiem, més aliment, però seguirà sent considerat aliment?
4: Bueno, si recordeu, ho hem explicat moltes vegades, però ja quan es va declarar la dieta mediterrània Patrimoni de la Humanitat, en el comunicat de premsa que informava, ja no apareixia el vi, tot i que ho és, no? I va ser una reivindicació del sector, perdoni'm.
1: S'han deixat aquí el sant sopar de la Bíblia,
4: Clar, si parlem de tres productes que són nucli de la dieta mediterrània, la vinya no pot desaparèixer, no? I si pensem en el paisatge típicament mediterrani, per suposat, no? Vinya, olivera, fruita seca, no? Que parlava la Maria Rosa abans, i va desaparèixer, vull dir, ja hi ha un component polític també aquí, no? I abans d'entrar fora de micros comentàvem també aquesta diferència de la cultura mediterrània a la cultura dels països del nord d'Europa i això és evident, no? Hi ha un salt cultural i hi ha una altra manera d'entendre la dieta, el consum i la moderació.
3: Sí.

0: dèiem dels rituals, nosaltres que hem acabat el programa ara fa poca estona, allò que dèiem d'arribar a casa, estar cuinant i tal, també per acabar el dia, per acomiadar el dia, també està bé una copa de vi.
1: Sí. És bonic.
0: I a vegades sola, eh?
1: Clar.
0: Sense ningú, també, que això no ho hem dit, perquè... Sí, perquè és veritat que a vegades està bé conversar amb algú, però a vegades també està bé reflexionar tu solet allà amb les teves coses.
1: Mira, l'altre dia el Valentí Fuster deia que el secret de la longevitat, ell que ja ho sap, parlava de la dieta, etc, i deia, estigues 15 minuts al final del dia pensant com ha anat tot, què hauries millorat, però sense mòbils i sense res, només pensant. I vaig pensar, està bé,
0: aquest temps.
1: Està pensant, pensar 15 minuts. Doncs per què
0: és
1: no...
0: molt antisistema, això, ara mateix.
1: Sí. Per què no pensar
0: estar
1: en una copa, no?
0: Sense fer res.
1: Sense tenir la pantalla,
0: aquí,
1: no?
0: Això? Sí, sí, sí.
1: Amb una copa.
0: Amb una copa i stop l'scrolling, no? Aquest, com es digui, no?
2: Sí.
0: Scrolling fora.
1: Scroll infinit. Sí, sí, una copa de vi per arribar...
3: El valor del temps, no?
0: Mm-hmm.
3: Que cada dia també es considera més tenir aquella estona, aquell temps per tu i per poder...
0: Clar, perquè a més
3: per
0: a més,
3: viure
0: una
3: també.
0: Copa de vi no te la veus mai com et beuries una Coca-Cola.
1: No.
0: Fas cloc-cloc-cloc-cloc.
1: No,
0: això no ho fas.
1: No,
0: per tant, no hi ha d'haver un temps.
1: És que qui es vol emborratxar tria altres coses. Més afecte, el vi és una cosa lenta, cultural, ja està. És que això no ho hem d'explicar a ningú.
4: Sí, i canviant, fixa't que canviava la primera copa...
1: Sí. És jugar.
4: I llavors arribes a l'última i és quan està més bona.
1: Sí, quan l'última és la més bona, dius... Oh!
4: Sí.
3: Estic ja, sí.
4: Sí, sí.
1: Pont Fosc, el Macabeu de Cellers Blanc, el podem comprar on?
3: Ah, doncs mira, Vinacoteques, aquí a Barcelona, al Cellers, la pàgina al nostre web també, i bueno, bàsicament a Tarragona ciutat, estem
1: per tot arreu, en restaurants.
3: Hauríem d'estar més.
1: Hauríeu d'estar més a Tarragona,
3: clar, la part de la feina, quan s'acaba una,
1: sí,
3: llavors l'has d'anar a vendre.
1: Sí. I el 100% blanc, aquesta garnatxa blanca de la finca La Cirera, de Vins del Tros. On el trobem?
4: No, ostres, el mateix, vinacoteques, restaurants... Jo diria més restauració que no pas a botigues.
1: No feu tantes ampolles, uns i altres, no? Tu què en fas?
4: D'això potser fem 7.000.
1: 7.000 ampolles. Molt poquet.
3: I... Molt menys. Molt menys. En total faig unes 12.000 ampolles, de tot. I d'aquestes igual en faig 800.
1: Sempre hem pensat aquesta temporada que us havíem de fer parlar més.
3: Sí.
1: I tenim una secció nova que té un títol que és tota una declaració d'intenció en Sole.
2: Absolutament.
1: La secció de la Sole, que es diu...
2: Sense escopidora.
1: I ara sereu sotmesos al qüestionari vinícola de la Sole.
2: Podríem dir que el nom fa la cosa, és a dir, no escopiu cap endins, preneu la pregunta i contesteu pues, tan ràpidament com sigueu capaços, perquè busquem una mica, pues, veiem que surti així com a la primera. Us adverteixo que hi ha preguntes fàcils i d'altres que tenen més doble lectura.
1: D'acord.
2: Però bueno, no, confio que us ho passareu bé i que no patireu gaire.
3: Encerrona,
2: Xavi, comencem per tu,
4: va.
2: Si us sembla. Anirem fent pregunta a pregunta.
1: Pregunta.
2: Prefereixes tastar cegues o saber què estàs tastant?
4: Saber el que estic tastant.
2: Per què?
4: No ho sé, per veig sobre segur.
2: Sense riscos. Maria Rosa, quin vi s'assembla més a tu d'allò que voldries reconèixer?
3: Doncs mira, potser aquest que tinc aquí damunt de la taula, aquí, a Pont Fosc.
2: Per què?
3: Doncs perquè no és el més sofisticat, jo no ho soc. És el que és el més representatiu de casa meva i del meu territori, i a més jo crec que és fresc i cada dia més lliure.
2: Quina meravella, Xavi. Has comprat mai una ampolla només perquè era bonica o perquè t'agradava l'etiqueta?
4: Sí.
2: Ah, confessa.
4: Sí, segur. I tant.
2: Et vas empanar dina?
4: No. De veritat. Fa anys, això, eh? Ostres, si et digués els vins que a mi m'agradaven abans...
1: Doncs, clar, és que tots hem canviat.
4: Però sí, tant. És que jo, no m'avergonyeixo, no.
2: Maria Rosa, copa perfecta o companyia perfecta?
3: Companyia perfecta.
2: Se t'ha acotat algú, si vols aprofitar?
3: Ja trobarem el vi.
2: Xavi, quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
4: Ostres... Segurament sobre el vi, segurament.
2: Quina paraula del diccionari, Maria Rosa, eliminaries ara mateix? Del diccionari del vi, clar.
3: Del diccionari del vi... doncs potser vino fàcil. Vino fàcil no quadra mai en res.
2: Si és un adjectiu, t'he de dir que si fem així, si fem aquest joc amb altres qüestions, sempre és malament, eh?
1: Vi fàcil, perdó, no és fàcil. Verdejo. Verdejito.
2: Xavi, un jove entra en un bar amb només 6 euros a la butxaca. Necessito que em donis un argument perquè triï un vi i no un altre producte.
4: Ostres, perquè els altres... Beguda, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Tots estem pensant en la mateixa.
4: Sí, perquè si, bueno, si anés a l'aigua seria molt neutre, no?
1: Sí.
4: Si anéssim a una cervesa, n'hi ha... No sé, en pots fer moltes a l'any de cerveses. Les Coca-Coles i això ja n'hi parlo. I el vi és que... O sigui, cada ampolla d'aquestes tens una oportunitat a l'any. O sigui, t'estàs bevent alguna mica la història irrepetible, no? Segurament podria ser això.
2: Quina pregunta fem encara a una dona del vi que no faríem mai a un home del vi?
3: Ai, bueno, la que sento que se segueix repetint molt i em sap greu és això, que has trobat més dificultats per ser dona, desenvolupar-te dins d'aquest món? Encara em dol sentir-la i algunes respostes.
2: Xavi, digue'ns una varietat catalana que mereixi més fama.
4: La Morenillo.
1: Molt bé.
2: És una veritat de la que hem parlat
1: ens
2: molt
1: encanta,
2: aquí.
1: Ens encanta, sí.
2: Va, estem arribant a la recta final. Maria Rosa, un tòpic del vi que vulguis enterrar. Abans hem enterrat una paraula, anem per un tòpic ara.
3: Que el vi doncs, és dolent, que fa mal, que ens porta doncs, això, a la borratxera... Que, no, això crec que està allà fora i s'hauria d'eliminar.
2: Quina cosa del món del vi, Xavi, defensaves fa 10 anys i ja no?
4: Ostres! Quina cosa defensava? I ara no defenso. Mm-hmm.
2: Se'ns ha de permetre arribar a canviar d'idea, també.
4: A veure, defensava i que ara no defenso. Ostres, possiblement tant... O sigui, el romanticisme per tot, no?, del vi, que realment, ostres, existeix, però no a tot. I, malauradament, la gran majoria, pues, sí, és una decepció.
2: Estem arribant a meta exitosament, trobo, eh? Pregunta final. Si poguessis deixar una sola ampolla, eh? Una sola, amb un missatge a dins, perquè algú l'obri l'any 2100, quina ampolla seria i quin missatge?
3: Doncs segurament seria una ampolla d'Identitas, que és un sobirat parent, una varietat blanca antiga, que a Tarragona crec que la tenim a casa, no sé si n'hi ha gaire més, que la fem amb molt de cari, amb molt d'amor, i li haig de posar un missatge, també li diria, viu la vida a fons.
1: Va, li preguntem-li al Xavi, també, aquesta.
4: A quina ampolla et faria?
2: I amb quin missatge? I te l'obriran d'aquí 7 anys.
4: Ostres, mira, per exemple, la Morenillo.
1: Va.
4: I li posaria que cuidem dels pagesos, si no, això no ho tornem a tindre.
1: Ole. Molt bé.
2: Ostres. Amb nota.
1: Aquestes frases que esteu dient les hem d'anar recuperant. Les hem d'anar recuperant perquè... Potser hem de fer aquesta acció de guardar ampolles, amb missatges. Sí. Potser al final de temporada hauríem de fer-ho.
2: Ah, pues sí.
1: Sí, seria divertit. Xulo. Escolteu, gràcies per venir aquí, per portar-nos el vi. T'ha servit, estimada Mònica?
0: M'ha servit, t'ho dic de veritat, eh? No ho dic per cada bé. Garnatxa macabeu, a diferència, el castanyer, el roure. Això de la fruita, ara el proper cambrer o sommelier o no sé com li dieu, que especialista en vi, no? El que ve amb les cartes que em digui fruitat o sec, diré, però tu en saps?
1: Un especialista en vi no t'ho dirà,
0: no m'ho dirà.
1: No t'ho dirà.
0: I la IA ho diu, també?
1: La IA, no li facis ni cas.
0: Ho fet aquest tema també és un tema. No, està no, intervenint no, aquí amb recomanacions.
1: Mira, a la Wine Week van fer un vi amb IA. Sí? Jo no el vaig tastar, m'hi nego.
0: De veritat?
1: Sí, sí. Jo no...
0: No, però que deu estar aconsellant, també, la IA, perquè com que se li pregunta tot...
1: Sí, sí, però la IA aconsella, quan els joves els hi demanen menús, els hi fa el bocat i mango, és a dir, la IA aconsella global.
0: Sí, sí, sí. No local.
1: No tira morenillo, no crec.
3: El que treu escrit en molts llocs.
5: Sí, clar. Home, sí que hi ha distribuïdores o botigues que tenen eines d'allà, quan vols comprar, no? Com que no tens la persona que t'està assessorant, tenen aquesta eina, però clar, no et coneixerà mai també com algú que et mira els ulls i veu que t'agradi que no.
0: M'ha servit,
1: Mònica, gràcies. Quan vas a un restaurant i hi ha la persona que et porta la carta de vins, si és un restaurant com cal, aquesta persona té unes ganes boges de parlar amb tu i d'encertar-te-la.
0: Sí,
1: Li encanta, és com els llibreters. O sigui, li agrada parlar molt de lo seu. No tinguis por de donar-li rotllo.
0: De la mateixa manera que si veus que és algú que porta molt temps treballant, perquè també sabem que el món de la restauració, no? És una feina molt sacrificada, també.
1: Tu diràs, Xavi, que està allà servint...
0: Hi ha hagut molts restaurants familiars que han anat tancant. Jo soc del Pla de l'Estany i n'han tancat moltíssims i tal. I llavors també que quan veus algú que porta molts anys fent aquesta feina, en sap, perquè té anys d'experiència darrere. Clar, també de vegades et trobes algú que fa dos dies que hi és i d'aquí dos dies ja no hi serà, i això també es nota, eh?
4: Sí, sí, i tant.
0: Perquè no hi ha tant d'interès.
4: Sí.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per venir al programa i també gràcies per la labor que fas amb aquest programa teu, els Solidaris.
0: I gràcies a la resta de l'equip també, perquè fa unes quantes temporades que estem remant amb temes que no són mainstream, que es diu ara, no? Mm-hmm. Que no són del gust de tothom i que tu, en part, com a periodista també ja saps que n'hi ha que són més fàcils d'empaquetar a l'hora de servir i n'hi ha que són una mica més difícils. O sigui que aquí estem, els Solidaris, a les 10 de la nit, abans dels vins i dels llibres.
1: Cultural tot.
0: Tot cultural.
1: Gràcies a tots per ser-hi, eh? Gràcies, Xavi, gràcies a...
0: Maria
1: Rosa.
3: Gràcies, Empar.
1: I Sole, gràcies per aquestes preguntes que et diuen tant.
5: Sí, avui els hem conegut una mica millor.
1: Doncs ja ho sabeu, verdejito fresquito, no cal. Bueno, Macabeu i garnatxa de moment.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president francès Emmanuel Macron veu molt positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A parer seu, permetrà calmar les coses, reafirmar la sobirania danesa sobre aquest territori àrtic i reforçar la cooperació internacional. Macron també ha subratllat que l'entesa pot impulsar la cooperació econòmica amb Groenlàndia a través de la Unió Europea. Copenhagen assegura que l'acord respecta les línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN, que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança.
2: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
1: Més coses. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3CAT Info la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
3: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
1: I aquest dissabte hi ha hagut una nova protesta del sindicat de llogateres per denunciar l'especulació immobiliària i exigir al govern que hi prohibeixi les compres immobles per fer negoci. Durant l'acte que s'ha fet a Barcelona, el sindicat ha anunciat que disposa de 73 blocs organitzats al país. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anuncia un supermercat assequible a Barcelona a finals del 2027, semblant als de Nova York. Collboni s'ha reunit als Estats Units amb el seu homòleg novaiorquès, Doran Mamdani, que n'està construint 5 a la ciutat per fer front a l'escalada de preus dels aliments bàsics.
4: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
1: I un apunt de servei. Un accident talla la Nacional 2 a l'altura de Vilademuls, al Pla de l'Estany, en sentit Girona. Més enllà del tap, el suro també es pot convertir en un ingredient per a cosmètics, en una esponja per retenir contaminants o en material aïllant per la construcció. Són alguns dels usos que investiga l'Institut Català del Suro i que ara es poden descobrir en una exposició al Museu del Suro de Palafrugell, al Baix Empordà. Berta Artigas Fontàs.
5: La mostra posa exemples concrets de com el suro es pot utilitzar en sectors molt diferents. En cosmètica, per exemple, s'estudia el seu ús com a exfoliant perquè les seves propietats el fan ni massa abrasiu ni massa lleuger. Un altre dels projectes busca aprofitar la capacitat del suro per retenir contaminants en aigua. Ho explica Patrícia Jové, responsable del Departament de Recerca i Desenvolupament de l'Institut.
6: Que el que fan és, quan entra l'aigua de tractament terciari, és a dir, ja s'ha fet el primari i el secundari, que és on se descontamina més, passa l'aigua, llavors passa l'aigua a través d'aquesta bassa, llavors entre els microorganismes, el suro com a absorbent i les plantes que descomposen aquests compostos, doncs l'aigua que surt és més apta per a altres usos, mai de beguda, d'acord? Això és una altra cosa, però sí per a recs o per a altres aplicacions.
1: Esports, el Barça ha sumat la setena victòria en 7 partits de Lliga després de guanyar el Sevilla al Sánchez Pizjuán per 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Altres resultats d'aquest dissabte: primera, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic de Bilbao 0, Alavés 0, Celta 5, Racing 0. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, torn pel derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. A segona, el Girona ha guanyat per 1-2 al camp del Cádiz i ara ocupa el quart lloc provisionalment. Aquest diumenge a les 2 juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, dos resultats. Espanyol 5, Madrid 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. I Badalona 0, Reial Societat 0.
0: Fins aquí les notícies. Demà et llevaràs? I segur que el món haurà canviat.
7: Vols saber com?
0: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
7: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
8: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
7: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

Boníssima, boníssima entrada la que hem tingut en aquesta matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio amb l'amplificador i la Lia Cali obrint-se en canal amb aquesta cançó que es diu Júlia, que s'ampleja la Santa Espina, segur que l'has reconeguda, i que viatja fins als espais més recòndits de la seva memòria, tant personal com emocional. Vaja, Lia Cali, obertura de l'amplificador. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana, evidentment, no podia passar d'una altra manera. Anem full focus amb el mercat de música viva de Vic. Full Vic, amb tot d'artistes i de grups que passaran aquest cap de setmana per la capital d'Osona. És el tret de sortida del curs musical a Catalunya i, evidentment, ens hi hem d'aturar nosaltres, que aquí som 100% escena musical catalana. Ho farem en trams de tres, així jo enllaço tres cançons, no m'enrotllo gaire, no et foto la xapa i tu el que sents, bàsicament, és a gent que canta molt bé i a cançons boníssimes. D'entrada, amb dues tasses de Lia Cali, que en volem una altra, d'en Peralbo i el Comboi, i, atenció, ara s'hi posen Remei de Cala Fresca, presentant nou material a Vic.

L'amplificador a Catalunya Ràdio, matinada del cap de setmana. Sí, això ja ho saps. Ideal per cantar. Vigila amb el veïnat, d'acord? Jo sé que t'estic posant autèntics tamarros i que tu t'hi has de sumar. Però vaja, és que és la cosa de posar el focus en el mercat de música viva de Vic, que t'acabes aturant en gent com la publicitat, al·lèrgiques al pol·len i Soc un bohemio, el projecte musical de l'Artur Vinyes, que també presenta nou fato, nova mandanga, noves cançons a Vic aquest cap de setmana. Sí.

0: Ja en portem unes quantes de cançons de Vic. Ara potser que alentim el ritme i et vull presentar a la Maig, per si encara no la coneixes. Ella va començar a treure el caparró a les xarxes com a Flor de Maig, un personatge doncs, que interactuava amb una comunitat que anava creixent a cada bugada, però la Maig tenia com una pulsió artística, musical, interna molt clara. Volia fer cançons, ja fa temps que s'hi va posar, i les ha anat llançant com a píndoles. L'últim mes de Maig, LOL, no podia ser d'una altra manera, va debutar amb el seu primer disc, i tenim unes quantes notes de veu seves, d'acord, que val la pena de paladejar mentre anem sentint les seves cançons. La Maig, protagonista, a l'amplificador de Catalunya Ràdio.
1: Tot el que

Hola, què tal? Soc la Maria, però pot ser que em conegueu com a Maig. Soc una artista del Poblenou de tota la vida que vaig començar a treure música ara ja fa 2 anys, tot i que porto tota la vida escrivint i cantant i tocant la guitarra i produint també. I actualment el gènere on identificaria el meu projecte seria un pop rock. Tot i que en un passat vaig experimentar amb altres gèneres, potser més urbans o més electrònics. I bé, aquest any he tret el meu primer àlbum, que es titula Prou.

0: sol.
1: De ja n'hi ha prou. Té influències molt rockeres, ja que me mare sempre ha sigut de David Bowie, de The Cure, de The Strokes, de Patti Smith. De fet, el meu primer concert va ser Patti Smith, el Primavera Sound. Tot i que segueix l'estructura pop tradicional de cançó, perquè és com la meva forma més natural d'escriure. I en aquest projecte he escrit molt des de la perspectiva de fer 18 anys i trobar-te en l'adultesa de cop i volta, i les pors, les pèrdues, però també les alegries que venen amb aquestes noves experiències i amb aquest nou món que et trobes. Sento que defineix molt bé l'any que he estat visquent aquest últim any, i això us animo a escoltar-lo.

0: perdut prou.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
2: El segon tema que m'agradaria recomanar seria 95, que és un tema per donar-li pausa a la vida i reflexionar una mica. Així és almenys com va néixer. I això potser és una mica crisi existencial, però és molt xulo, a mi m'agrada molt.
0: Crec que sento coses que no hauria de sentir. No donc als meus amics el que ells donarien per mi. Parlo sola pensant si faré el que un dia...

I com a tercer tema, ja que s'està acabant l'estiu, m'agradaria recomanar 3 estius més, que és un tema molt nostàlgic, que tracta justament sobre haver passat un estiu increïble i que et costi deixar-lo anar, bàsicament. I això, espero que us agradi.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Més noms que treuen per aquí el caparró. Doncs Mateu Segarra, el músic preferit dels teus músics preferits, perquè aquest jove barceloní, quan puja a l'escenari, ho fa amb gent tan totxa com la Joana Subirats, de les Al·lèrgiques al Pol·len, també en Gabri Bosch i en Pau Esteve, de la Ludwig Band, l'acompanyen. Llavors, qui és aquest paio que s'envolta de músics de tanta talla? En volem saber més. Per això avui el posem a l'aparador, també, de l'amplificador, aquí, a Catalunya Ràdio.

Doncs jo et diria que Mateu Segarra és un cantautor que neix, com la majoria de cantautors, a partir d'un desengany amorós, d'una ruptura, i les conseqüents ganes de fer cançons per cridar l'atenció d'aquesta persona que ens ha ferit. I, si no m'equivoco, jo començo a fer cançons el 2017, però com que sóc una persona molt lenta i molt despistada, les vaig penjant de manera intermitent, de manera ambigua, fins que fa tot just un any decideixo posar-me les piles, prendre'm una mica més en sèrio a mi mateix i fer la banda dels Nens Perduts. I ara ja no és Mateu Segarra, sinó que és Mateu Segarra i els Nens Perduts. I és així com ens presentem als concerts.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Fetes les presentacions amb la màgia amb en Mateu Segarra, espero que ja els tinguis situats en el teu radar musical. Tornem a Vic, tornem a la capital d'Osona, tornem al mercat que és protagonista durant tot aquest cap de setmana. Hi ha un concert pel diumenge a l'Horitzó que no et pots perdre de cap manera. Mira, et dono pistes, et dono, com t'ho diria, informació perquè vegis que realment l'has d'abraçar, aquest concert. És a la plaça Major de Vic, on fan el mercat, on connecten les càmeres del temps de TV3, d'acord? Imperdible. I és gratuït, i a dalt de l'escenari hi ha tota una bèstia, hi ha un astre intercomarcal. Sisplau, endavant, que entri per la porta gran de l'amplificador, Quimi Portet.

vols guanyar, l'altre bandul has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista que no ho és

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, és així, amb rodolí inclòs. Fem una cosa, jo me'n vaig, però en Quimi es queda. Amb ell marxem, un petó, una abraçada fortíssima, i ens retrobem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio. Full música, full escena catalana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'Assemblea Educativa de Catalunya aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Adverteixen que aquest curs ha començat pitjor que l'anterior i anuncien que ja preparen un nou calendari de mobilitzacions. N'ha parlat a 3Cat Info la seva portaveu, Mònica Rodrigo.
2: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
1: Els acords que s'han pres a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i els centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. El president francès Emmanuel Macron veu molt positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A parer seu, permetrà calmar les coses, reafirmar la sobirania danesa sobre aquest territori àrtic i reforçar la cooperació internacional. Macron també ha subratllat que l'entesa pot impulsar la cooperació econòmica amb Groenlàndia a través de la Unió Europea. I encara en clau internacional, a Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge, enmig de ciberatacs al vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. A Pamplona, una dona de 56 anys ha mort i 18 persones més han